0: metropolitana. I nosaltres aquí esperem, de seguida en directe aquí al matí de Ràdio 4, és a José Corbacho i David Fernández. Jordi Vila.
1: O el que és mateix, No Somos Estopa, eh? Un espectacle en forma de conversa entre dos amics que acumulen dècades compartint teatres, platós i rodatges, i que es podrà veure del 21 al 25 d'octubre al Teatre Borràs, eh? Ja l'han vist 25.000 espectadors,
0: Déu-n'hi-do, Xavi. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Doncs au, molt aviat seran molts més. Escolta'm, si us heu separat, sapigueu que, segons els experts, mantenir bon rotllo amb la vostra exparella... No.
1: No
0: seria aconsellable.
1: No és aconsellable, i a més és perillós per al cor, Xavi. Sí, sí, això ens ho explicarà més en detall la Sílvia Severino, sí, psicòloga experta en relacions de parella, eh?
0: I anirem a classe de protocol, també, perquè sí, no ens sabem comportar, eh?
1: Sí, i ho farem...
0: Quan anem allò, jo què sé, a dinar, sí, a casa d'algú...
1: Sí, és veritat, és veritat. A veure, quan ens movem amb els amics i la família...
0: Allò d'agafar les olives amb, no?, amb els dits i tocar l'oliva, sí, del costat, que després menja l'altre, i aquestes coses, a veure com s'ha de fer tot, sí, plegat, eh, noi?
1: Sí, sí, sí. Ho farem amb en Marc Crespo, tutor d'alumnes i responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i d'Esdeveniments. Deia que quan estem amb família i amb amics... A veure, no, aquestes coses, doncs, passen desapercebudes, però quan estem en entorns més, més oficials, és quan hem de posar fil a l'agulla.
0: Molt bé. Sí. I vindrà la Marta Tips, home. Ui. Això sí que ja tinc ganes de veure-la, tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui de què va, la Marta?
1: Bueno, mira, avui ens explicarà com hem de netejar la terrassa després de les pluges, com cal estovar i netejar la brutícia del microones i com eliminar les marques dels mobles de les catifes. I, a més, us heu preguntat alguna vegada com s'ha de netejar la rentadora o com s'han de netejar les rascades i els fragments de les parets? Doncs la Marta Tips ens respondrà a aquestes preguntes.
0: I farem regals, tot i ser un dia de festa. Què, sí, regalem avui als oients del matí de Ràdio 4,
1: Jordi? Doncs mira, se m'està fent la boca aigua. Unes fantàstiques pastes de full de la pastisseria Miró de Castellterçol, que té 125 anys d'història i que acaba de ser reconeguda pel Gremi de Pastisseria de Barcelona amb una menció especial amb motiu del 125è aniversari.
0: Va, vinga, que heu d'endevinar el so del dia. Avui és aquest, encerteu-lo, eh? 900-454-455. Escolta, escolta, mira. Vinga. Fàcil, home. Avui ho hem posat fàcil,
1: molt,
0: això, eh?
1: Molt, molt fàcil.
0: 900-454-455, i ara, de seguida, aprendrem a vestir millor. Quin tipus, quines prendes de roba hem de comprar en funció de com estem fets, eh?
1: Sí, a mi m'interessa, sí, això. M'interessa molt perquè...
0: A tothom interessa.
1: Haig de millorar una mica el tema.
0: Ara parlem amb una, sí, assessora d'estil que en sap moltíssim d'això. Passen 10 minuts de les 11 i ja tenim a la gran Marta Inglés també aquí al capdavant del control de so. Som-hi!
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Sònia Morell, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Molt bé.
0: Què dius?
3: Vosaltres?
0: Bé, contents de sentir-te, de tenir-te aquí en directe.
3: Jo també.
0: El 12 d'octubre. No fas festa avui?
3: Sí, sí, faig festa, sí.
0: Sí?
3: Sí, faig festa.
0: Perfecte,
3: sí,
0: doncs t'ho agraeixo especialment. És assessora d'estil. I fa anys et vaig entrevistar i tothom va quedar enamorat, meravellat, amb tot el que vas explicar, perquè en saps molt, t'expliques molt bé, i de veritat, dones consells que, ja veureu, a partir de demà tots sortireu més ben vestits o ben vestides de casa. Sònia, com podem saber quin tipus de roba ens queda millor en funció de com som, diguéssim?
3: Jo crec que la base és saber quina tipologia és mirar-nos al mirall i conèixer-nos bé. Després també tenir clar quin és el nostre estil, evidentment, o què és el que ens agrada. Però el que és segons la tipologia, la constitució,
0: ja,
3: el més fàcil.
0: En què ens
3: és com
0: hem de
3: un
0: fixar?
3: Tetris.
0: A veure, ens mirem, ens posem davant del mirall. En què ens hem de fixar? Dius, tu dius que hem de mirar els ossos de l'espatlla, del maluc, si estan alineats, si tenim cintura, si tindrem una silueta rellotge d'arena, considerada com la tipologia de referència...
3: No,
0: clar, dit
3: sí,
0: així no s'entén res. Tu ho saps explicar millor, això?
3: No, bueno, jo partint de la base de que tot el tema de la nomenclatura de tipologies, la gent n'hi parla de moltes... jo crec que hem d'anar a buscar més la tipologia geomètrica. Totes aquestes persones que per mi parlen de lo que és fruites, peres, pomes, plàtanos, pastanagues... no considero, perquè tu no saps quina és la part feble de la persona. Llavors, el més fàcil és anar a buscar aquestes figures geomètriques, no? Sí que es parteix de la base de la silueta del rellotge de l'arena, que és la que doncs, ja igual és simètric, el que és la part d'ombros i la part de cadera, i més estreta cintura, una cintura més marcada, no? Se parteix d'aquesta tipologia, i a partir d'aquí es construeix la resta. Llavors, hi ha persones, evidentment que no totes les persones són perfectes, ni molt menys, no? I tots tenim el nostre cos que tenim, que és perfecte i meravellós. Llavors, doncs, hi ha persones que tenen potser la part de dalt, la part de l'esquena més ampla que la part de les caderes, i aquesta és la tipologia de triangle invertit, no? On s'ha de donar volum, on s'ha de donar forma per potenciar el nostre cos és a la part de les cames, neutralitzar la part superior i donar més importància a la part de les cames. Per exemple, un rectangle són aquestes persones que no tenen una cintura marcada, que és més aviat la forma d'un rectangle, igual a espatlla, igual a cadera, i no tenen la cintura. Llavors, és una potència, doncs, les cames, és depèn de cada tipologia, tu has de potenciar una cosa més que una altra, més que anar a buscar aquelles parts del cos que no ens agraden. Si tu potencies una part del cos que a tu t'agrada, la resta es fa invisible, que crec que aquesta és la gràcia al moment d'assessorar i de vestir-te. Una potència que t'agrada.
0: Ja, ja. Escolta, quins són els colors en general que millor ens senten? Per què?
3: Estem en una zona... Tot depèn de lo que és el color del cabell, la pell i els ulls, però ja estem en una zona que per en general ens senten més bé els colors freds. Colors freds són els que porten més tonalitats de blaus, més que de grocs, més que els càlids. Som llatins. Llavors, ens senten més bé tots aquests tipus de colors més freds, més blaus, el verd, per exemple, un verd militar més que un verd oli, bueno, és tots els que porten més color blau que groc, en general. Després
0: bé.
3: Hi ha els magenta, tots aquests que queden bé a qualsevol.
0: Bé. Ahir parlàvem amb la Sònia per telèfon, i em vas explicar, ara ho explicarem als oients, que fa un temps, de cop i volta, et vas adonar que en aquests mons de Déu, diguéssim, tot ha evolucionat molt, excepte la roba laboral femenina.
3: Sí.
0: I a partir d'aquí, un bon dia te n'adones i dius, escolta'm, això ho hem d'arreglar. I has inventat una cosa que va molt bé. Explica'ns-ho.
3: Bueno, jo una de les coses que crec que és crear vies de negoci partint d'una necessitat. Llavors, una de les necessitats que jo vaig veure que hi havia dins del sector, jo soc del Pla d'Urgell, de les Terres de Lleida, llavors aquí és molta zona de ramaderia i agricultura.
0: De quin poble, exactament, del Pla d'Urgell?
3: Soc de Mollerussa.
0: De la capital, no? Capital.
3: Sí.
0: Molt bé.
3: Sí, sí. Llavors, jo vaig veure, una de les coses que vaig veure que hi havia necessitat, que ningú parlava i que ningú hi havia pensat o no hi havia perdut 5 minuts, era que hi ha moltes dones, i cada vegada n'hi ha més, que estan involucrades a dins del camp.
0: Sí.
3: Camp i ramaderia. I cada vegada hi ha més oficis que no són tan... Abans potser eren més sexistes, no? Però ara està tot una mica com més barrejat tot ja, per sort. Llavors, me'n vaig donar compte que hi havia la granota de treball, una granota, el mono blau de tota la vida, el verd de jardiner... que no estava pensat per la dona, que havia evolucionat tot el que és tot el tema de granges, de tractors, de maquinària, càrrega de tot és més fàcil, estava tot més mecanitzat o estava tot més pensat. I la roba laboral femenina, el mono, pues no, la granota aquesta no estava pensada. Bàsicament perquè me la vaig ficar un dia i al moment que tenia un pipí em vaig trobar aquesta despullada entre dos carrers o dos camins,
0: yeah.
3: I em vaig sentir molt vulnerable, a part que no sabia on tenia la dignitat i vaig dir no pot ser això. I em va fer molta ràbia veure que estava tot pues, com a molt, ja t'ho dic, molt automatitzat, no? Ah. Estava en una granja, hi ha pues, vicins automàtics, plaques solars, tot només que li dona amb el telèfon, i en canvi això no. Jo sí que vaig pensar buscar una solució i bueno, vam crear amb una sòcia, amb una companya meva que també és ramadera, la granota femenina. Vam ficar una cremallera horitzontal, que no és res més, una cremallera horitzontal,
0: sí,
3: amb un patró d'un mono que s'adapti al cos de la dona, i un mono pensat pel cos d'una dona.
0: Molt bo.
3: I sí, és un mono que el fabriquem aquí a Catalunya, que està fet per dones, hi ha tot el món de la dona dins al procés, i és un mono que és un mono... Nosaltres n'hi diem el mono femení.
0: Que bo. Escolta, i quan val aquest mono femení?
3: Sobre el 76-78 euros.
0: Ah, i es pot comprar, entenc, via online,
3: es pot comprar,
0: no?
3: Online, sí, tot, sí, sí, ja. A la pàgina web de Monoa, sí, per Instagram és on ens anunciem més, i per la pàgina web de Monoa.
0: Monoa?
3: Sí. Monoa,
0: qual, eh?
3: Sí.
0: Monoa.
3: Sí.
0: Perfecte.
3: Sí, sí.
0: Doncs escolta'm, en prenem nota d'això. Sí? Jordi Vila, què et sembla?
1: Em sembla molt, molt interessant, i a la Sònia li volia preguntar... Escolta, clar, tu et mires al mirall, tornant al tema quines són les prendes que ens senten millor, no? Sí. Quan un amic, un altre, la família ens diu, home, hauries de canviar perquè no ens agrada com vesteixes, però un mateix no se n'adona i continua vestint igual. Quins són els indicadors que quan ens mirem al mirall ens poden fer donar que allò que a nosaltres ens agrada potser no és el més adequat, no?
3: Ostres, més indicadors de mirar-te al mirall, a vegades és el sentit comú. Hi ha persones que, vale, que una peça de roba, per exemple, la pots cuidar molt bé, la pots rentar molt bé, planxar molt bé, tindre molt cuidat amb ella, però el món de la roba i de la moda va evolucionant tot. No hem d'anar vestits a l'últim crit, no hem d'anar vestits amb la tendència que es porta, perquè crec que seria obligar-nos a seguir uns patrons, no? I a perdre la nostra essència. Però sí que crec que la roba s'hauria d'anar renovant de tant en tant. Hi ha molta gent que es queda encallada amb la roba que té, igual fa 5-6 anys que no es compra roba, perquè, sí, clar, com que la roba està bé i està ben cuidada, doncs aquesta... és quan jo veig que hi ha més diferència de que tu ja encaixes aquesta persona en una època, o de dir, no està actualitzat, o fica't una mica al dia. Bàsicament és trist, però és potser per veure't tu fins i tot més actual.
1: També és veritat que la moda torna, no? Les modes tornen.
3: Tot torna, però tot torna diferent.
1: En el fons de l'armari tenim una peça que feia molts anys que no utilitzàvem, que estava gairebé nova, potser feia 10 anys, i de cop i volta aquest estil torna, ens la tornem a posar i pot funcionar, no?
3: Jo soc partidària que no tot s'ha de donar, llançar, fer desaparèixer l'armari. Jo soc partidària que hi ha certes peces bàsiques que són les de fons d'armari.
1: Quines són aquestes peces?
3: Exacte, són peces... Ja de cadascú s'ho porta al seu armari, perquè no tots els armaris són iguals, no? Per exemple, jo no et puc dir un vestit negre si a mi no m'agrada portar vestits i m'agrada portar pantalons, però igual tinc un traje negre o tinc uns pantalons negres. Per què? Perquè són peces molt bàsiques, que són molt fàcils de combinar i que ens poden treure de més d'un mal de cap. Abrics, camises... sobretot a totes aquestes que no són estampades, que no porten una publicitat aquí al pit, que no porten una cosa que destaqui, que no hi hagi un captador d'atenció, sinó peces bàsiques, llises, que siguin amb un bon patró, un bon teixit. Totes aquestes no fa falta llançar-les o fer-les desaparèixer, simplement guardar-les bé, saps que bé, les tens allà, i que un moment o altre et poden salvar.
0: Un dia d'aquests, Sònia, hem de tornar a parlar, entre moltes altres coses, ens has d'explicar això de com fer un bon fons d'armari, descobrir quines són les peces i els complements que no hi poden faltar, com hem d'organitzar l'armari per triar la roba amb més rapidesa, etcètera, etcètera. Vaja, coses que ens fan molt més fàcil el dia a dia. Moltes gràcies per haver estat avui en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Gràcies, Sònia.
3: A vosaltres, que vagi bé.
0: Sònia Morell, assessora d'estil. Ara mateix passen 5 minuts i mig d'un quart de 12.

0: Aquesta hora pendents de la desfilada militar en aquest dia de la Hispanitat que ja ha arrencat a Madrid fa poc més d'un quart d'hora. Ramon, sí, tot en ordre fins ara. Eh?
1: Ha anat més o menys, la litúrgia està sent l'habitual, per tant, és a dir, en aquest cas el president del govern ha estat àmpliament xiulat i insultat per part del públic mentre esperava que arribés la família reial, en aquest cas els reis d'Espanya, on s'han saludat i ha pogut saludar també el rei Felip VI i tots els membres de l'executiu, i a partir d'aquí això dona l'inici a la desfilada militar de cada 12 d'octubre, que ara doncs, hi ha hagut el paracaigudista que ha baixat amb la bandera.
0: I manifestacions en marxa també aquesta hora a Barcelona, a la capital catalana, Ramon.
1: Sí, hi ha hagut un primer acte que és el del, que us hem explicat al matí, que és el de Vox, que tenim la companya Lorena Ells movent-se entre aquests dos actes. Primer hi ha

0: A la plaça del Rei, l'acte de Vox que es diu Reconquista, on doncs podrem escoltar aviat el que ha dit Ignacio Garriga. Recordem, Abascal, que no està a Madrid, que està a Ceuta.
1: A Ceuta,
0: ha declinat de nou assistir a aquesta desfilada. En aquest cas, doncs, en fi, l'explicació que ha donat és que preferia viure-ho donant suport als ciutadans de Ceuta. I després n'hi ha un altre, precisament, convocat de manifestació, la que aglutina la major part d'entitats espanyolistes, constitucionalistes, partits com PP i Vox, és un acte en favor de Ceuta, una manifestació que sortirà del Passeig de Gràcia a l'alçada de la Pedrera i on doncs, serà la majoritària convocada. Recordem que a tarda n'hi ha una altra, la de signe contrari, que també reivindicarà l'habitatge, a les 6 de la tarda al Paral·lel.
1: Sí, senyor, efectivament. I avui molt pendents del trànsit, acabem de parlar amb el Servei Català de Trànsit i tot tranquil. A aquesta hora, carreteres i autopistes netes, potser que fem cas del que ha dit el director de trànsit, Ramon Lamiel, fa una estona en aquest programa. Aprofitem per avançar una mica la tornada perquè la tarda vespre pot ser bastant o molt més complicada. I és que previsiblement avui, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, 270.000 cotxes està previst que tornin a Barcelona i a la seva àrea metropolitana. Sàpigueu, per tant, que a aquesta hora del matí la situació a les carreteres i autopistes catalanes és molt tranquil·la, de moment, amb un temps que acompanya, perquè ni plou ni plourà, una gota, dues, potser, però vaja, haurem d'esperar el cap de setmana. Mira, ara mateix és 11:45. Sílvia Severino, psicòloga, experta en relacions de parella, quan et separes et diuen, home, i per què no bon rotllo i fins i tot amistat amb la teva ex?
2: Molt cert.
1: Doncs resulta
2: i riu, ella riu.
1: Rius perquè dius que millor que no, no? Això de mantenir una relació d'amistat amb l'exparella?
2: Totalment. Si hi ha fills de per mig, ho veig diferent, no? Aleshores sí que establim una relació una mica cordial, però per poder parlar dels fills, únicament dels fills, no de la nostra vida privada, ni les nostres relacions, ni la socialització, ni res de tot això.
1: Perquè diu que pot fer mal al cor,
3: què passa si tenim aquest vincle? Podem arribar a confondre'ns? Què és el que passa?
2: Clar, no les dues persones que trenquen una relació estan en el mateix lloc, no? I aleshores, clar, la que és deixada o la que encara sent o la que encara està vinculada, doncs pot estar patint moltíssim. I moltes persones diuen és que no ho puc superar. Aleshores, la manera de superar és el contacte zero, que el contacte zero no és un càstig, malgrat la gent es pensi és la manera que ell em tornarà a dir o ell em tornarà a dir. No, el contacte zero és per mantenir el temps suficient com perquè nosaltres ja no tinguem aquest mono de parella.
1: Jo tinc un amic que es va separar fa molt de temps i em va dir, diu, sempre i en tots els casos s'acaba malament això. Diu, potser sí que al principi mires de mantenir un cert bon rotllo, sobretot, com dius tu, si hi ha fills,
2: fills
1: pel mig, però a la curta o a la llarga s'embolica la troca.
2: Hi ha mals entesos.
1: Sí. Per tant, el percentatge de gent separada, diguéssim, que manté aquesta relació d'amistat amb la seva exparella és baixet, no?
2: Són pocs. I molts són quan el trencament ha sigut més per una apatia, s'han anat desvinculant, s'han anat desgastant, no? I aleshores potser sí que es manté aquest tipus de relació, però no és una amistat profunda. Quan hi ha nens és diferent. No, perquè els hi explico moltes vegades que ens podem separar com a parella, però com a pares dels nostres fills no ens podem separar i necessitem aquesta comunicació. Però com a dues persones que ens hem separat i que jo t'explico la meva vida, és que hi ha moltes coses que no et podré explicar perquè puc fer-hi.
3: I malgrat que hi hagi nens de pel mig, no tothom és capaç de tenir la maduresa com per mantenir un vincle afectiu que sigui saludable.
2: No, ni molt menys, no? Sí que hi ha molta voluntat de les persones, no?, pels nens, i és gent molt treballada, també. No? Gent que no vol malmetre, gent que vol que els nens creixin d'una manera determinada i s'esforça molt, perquè és molt difícil. És a dir, tot i les persones que s'hi esforcen, tenen molts conflictes. És dificilíssim.
1: Bé, expliquem més i millor per què no hem de ser amics de la nostra ex, en aquest cas.
2: Vale. No hem de ser amics de la nostra ex, primer, perquè ens pot portar moltes complicacions a nivell de superació de la nostra pròpia, no?, estat anímic, perquè ens confonem, perquè expliquem coses que no toquen, perquè hi ha gent que no ho supera, perquè arribem a punts conflictius, perquè potser estem cronificant un dol, perquè volem desvincular-nos, perquè acabem lligats a una situació que hem decidit que volíem trencar. No? Aleshores, quan nosaltres diem jo ja no vull estar amb aquesta persona, els nostres camins ja no són els mateixos, hem decidit que estem molt distanciats, que volem una altra cosa.
1: Per tant, a la pregunta amistat amb l'exparella, rotundament no.
2: Dic, rotundament no m'agrada posar-me de blancs i negres, però és millor i és molt recomanable que no.
1: Per tant,

0: No.
1: No. No. El saludaré, ens parlarem.
0: Oh, només faltaria.
1: Però d'aquí a seguir mantenint algú que he decidit que vull trencar, no.
0: N'hi ha que mantenen sexe amb l'exparella.
1: Però, clar, aleshores, sí.
0: Aleshores què?
1: Bueno, si és una bandera que nosaltres, la nostra parella, no ens ha marcat, si nosaltres ens està bé seguir tenint aquestes trobades a nivell sexual, perquè hi ha molta connexió, perquè sigui, però aleshores també ens hem de plantejar què és el que busquem en una relació de parella, què és el que no busquem, no? Hi ha molts matisos, com veiem ara, però... I si a la nostra parella li sembla bé, i si no en tenim, si a nosaltres ens sembla bé, i com ens fa sentir tot això.
0: Bé, les segones parelles van millor que les primeres?
1: Les segones parelles?
0: O pitjor?
1: Depèn de la teva pròpia, no, regulació que hagis tingut, del que nosaltres haguem analitzat de nosaltres mateixos, de com haguem vist que han sigut aquelles coses que hem fracassat, on hem après alguna cosa i hem decidit millorar aquesta part nostra. Però sí, en teoria, si no ens hem posat una carcassa molt gran, si no ens hem posat una cuirassa i ens hem omplert de rancor o de cosetes, pues segur que anem après i tirem endavant.
0: Ah, Anna.
2: Clar, és que realment les relacions de parella es necessita molta psicologia, no? És el que deies tu, de persones que estan com molt formades, persones que tenen clar com volen acabar una relació, que hi han pensat, que no és una cosa... De l'impuls del moment. Aleshores, jo el que penso és, d'acord, si ha passat alguna cosa grossa, sí que ha de ser molt difícil mantenir el vincle. Però si és per aquest desgast que tu deies, potser sí que la relació pot arribar a diluir-se i acabar-se transformant en una altra cosa, no?
1: Per això no hi ha receptes, però normalment, clar, quan la gent ens ve a consultar, no és perquè s'ha diluït i estem bé i el puc trobar en un sopar o algun lloc i ens saludem bé, perquè hi ha dolor.
2: Yeah.
1: Aleshores, clar, la informació segrestada que vosaltres teniu d'aquests reels que faig, no, és quan la gent té una afectació molt gran en el seu dia a dia i no pot viure amb això que porta.
2: Clar, estem parlant de persones que han anat a demanar ajuda a teràpia, clar, per
1: clar.
2: Tant...
1: És a dir, és com el famós reel, no?, de quan un home es desgasta amb una dona.
2: Ai, també sí, vaig ara fer... hi anirem, ara hi anirem aquí.
1: També vaig fer el de dones, no?, però com que va ser molt més polèmic aquest perquè es posava veu als homes i a vegades sembla que l'home, si no té sexe, es separa de nosaltres, no? O si no... O sigui, hi ha molts tòpics sobre tot això. Aleshores, quan la gent ve amb nosaltres... amb mi, amb coach, amb el que sigui, bé, perquè hi ha una afectació i perquè li costa la vida, perquè se sent apàtic, perquè ha tingut un punt de ruptura molt gran i diu, és que no ho trobo. O sigui, jo em vinculo amb altres persones i no sento res. Aleshores, potser sí que hem de separar aquesta relació que ell té, no? Aquesta idea que tenia de final feliç amb aquesta parella per poder reestructurar millor.
0: Per tant, mantenir un contacte constant, diguéssim, amb l'exparella impedeix avançar i construir noves relacions sanes, diguéssim, eh?
1: Totalment.
0: Molt desaconsellable.
1: Molt desaconsellable.
0: Deixem-ho així.
1: I depèn del que jo busqui amb aquest contacte.
0: Estic
1: mantenint una mica de flama.
0: Millor trencar el vincle, silenci,
2: distància...
0: Ja és allò
2: de ni contigo ni sin ti, no? No et deixo anar del tot per si de cas.
0: Però lluny de la roba una miqueta. Una mica bastant. Què, Raquel Calar, què et sembla tot això?
3: Doncs, home, jo crec que té força raó i és veritat que són molt poques les parelles que arriben a tenir una relació, si es pot dir, d'amistat. Jo conec algun cas, que fins i tot doncs, han seguit anant als aniversaris, fins i tot amb les noves parelles, i, o sigui, un cas molt proper. I han mantingut sempre aquest tipus de relació d'amistat, també per als fills, també per als nets, i jo crec que és una cosa admirable, no?, quan és així, fins i tot mantenen un contacte doncs amb la parella de l'exparella, no? O sigui, telefònic, com estàs, i és admirable, però sí que és veritat que molt poques persones, per la seva maduresa personal, poden arribar a aquest punt, no?
1: Però arriben amb una relació molt transparent, és a dir, no hi ha veritats a mitges, no ens mentim, no ens enganyem, no? Jo no m'escric amb la meva exparella i t'ho amago, i això és algo molt transparent.
2: I estan en el mateix punt, no? És el que deies abans, és a dir, totes dues persones han arribat al mateix punt de dir, és que no vull més aquesta relació de parella, no n'hi ha una que està patint més que l'altra, perquè si no és inviable poder presentar-te a les noves parelles i que tot flueixi i funcioni bé.
1: I no tenim tasques pendents.
2: Clar.
1: És a dir, hem finalitzat, hem tancat aquesta relació.
0: Bé, més coses...
2: Parlem del reel aquest que deia dels homes.
0: Quan un home... Jo pregunto, per què un home i no una dona?
1: Perquè també vaig fer el de dona, però no
2: va resar el dels homes.
1: No va viralitzar.
0: Diu, quan un home ja no és feliç en la seva relació, el primer que deixa de fer és convidar-te a fer plans.
1: Deixar de convidar-te.
0: Deixa de fer...
2: Deixa de convidar-te.
1: Ho deixa morir.
0: El primer que deixa de fer és això, convidar-te a fer plans.
1: Exacte. Però què passa?

0: I li posem molta etiqueta i sempre ho encobrim molt de la traïció o del buscar altres coses, no? Però els homes també es desgasten. Igual que les dones, no? Arriben a altres punts i estan més a sobre de l'home i critiquen més les conductes, sí. Pues, però hi ha certs patrons. Això no vol dir que sigui sempre així, però és real que hi ha patrons.
1: Yeah.
2: Quina diferència hi ha, no?, entre els homes i les dones, no la veus, manera no? com es desgasten, homes i dones.
1: Explica. Jo t'escolto atentament, Sílvia.
0: Els homes per mi arriben més a un estat d'apatia dins de la relació. I és important perquè quan hi ha, si arriben a aquesta apatia, no hi ha un desig de seguir fent activitats conjuntes, no? Ara també hi ha una cosa que és el mòbil, el temut mòbil, i aleshores això ens serveix per evadir-nos un muntíssim, per posar-nos hores i hores, no? I la relació es va desgastant, desgastant. I per mi el que moltes vegades passa o el que a mi m'expliquen a consulta és que ho han deixat morir. La relació es deixa morir. O sigui, és, no ho alimento, s'ha desgastat, no hi havia cap motiu per separar-nos, però tampoc hi ha al·licients per seguir junts.
1: Ja,
0: no?
1: Aquest matí el Jordi Barbeta, un dels tertulians del programa, diu que porta anys i panys, sempre amb la mateixa parella.
0: Molt bé.
1: Diu, però ens hem barallat i ens barallem cada dia del món. Dic, home, mentre et baralles és que encara busques alguna cosa. El problema és quan ja n'hi ha et baralles.
0: O sigui,
1: aquella indiferència que ja te'n fot absolutament tot.
0: Aquesta és una de les senyals de les dones, quan diuen...
1: Senyal d'alarma definitiu, aquest, diguéssim.
3: En el meu cas, porto des dels 15 anys, amb la mateixa parella.
2: Jo des dels 17.
1: I com s'aguanta això, Raquel Calart?
2: Doncs... amb paciència.
1: Paciència i una canya.
3: Paciència i el que...
0: Comunicació.
3: Exacte, comunicació. Mm. També hi ha hagut baralles, evidentment, no? Però sí que és veritat que a vegades... Jo sempre, a vegades, quan estic una mica saturada ja, perquè dic, és cert que les parelles que es porten realment malament, que són incompatibles, és a l'estiu, quan passen més temps junts, no sé si en el teu cas doncs, podries confirmar-ho, es barallen més. En canvi, quan estan separades, no tant, no? Però és, i en la meva parella, o sigui, la prova del cotó,
0: quina és?
3: És quan arribo a l'estiu, dius, ostres, quan estem millor, quan passem més temps junts, ens portem millor, deixem de barallar-nos, en canvi, quan estem amb el dia a dia de la feina i tal, amb l'estrès, ens barallem més, tenim més confrontacions. No sé si això es pot...
0: Bueno, pot passar també, suposo que el vostre dia a dia és molt accelerat, no? Teniu moltes coses, i quan realment esteu de vacances és quan us podeu mirar l'un a l'altre, perquè tendim a eliminar molt, no?, aquests espais de descans, de connexió amb l'altre, i anem tot el dia a tope. Però de tot el que tu expliques, per mi el més interessant és que tu has dit, ens barallem molt, no?, ens discutim molt, però és com us reconcilieu, no? I segurament aquí és on teniu el vincle fort, on els vostres aferraments són segurs, podeu parlar-ne, si jo et dic que algú m'ha fet mal, tirem endavant i no t'ho repeteixo, no ho agafo com...
2: Perquè com diferencies entre el que és un simple cansament o això, anem a tope amb la feina, estem esgotats, no trobem temps per connectar, i el que és un desgast real de la relació, perquè no és el mateix.
0: No és el mateix i és molt difícil. És molt difícil perquè les persones ens venen buscant moltes solucions i que els hi posem etiquetes. I abans de posar etiquetes hem de comprovar molt. Quan una parella no passa temps junt, quan ho provoquem, perquè a teràpia és el que venen a buscar a vegades, no? I provoquem, quan passen aquest temps junts, tornen a gaudir, tornen a connectar. Però quan ens hem desgastat, quan estem molt distanciats, quan les teves metes i les metes meves no són les mateixes, és molt difícil tornar-nos a...
1: Mira, a tot l'estat es van registrar 80.785 divorcis durant l'any 2025. Això ho diu l'última estadística de nul·litats, separacions i divorcis de l'Institut d'Estadística Espanyol. Els matrimonis que van acabar l'any passat van durar una mitjana de 16,4 anys. De mitjana, 16,4 anys. Encara no els portes, tu, 16 anys.
3: Jo porto 11.
1: Que te'n queden pocs, ja. 5 anyets i... No. Però vaja, Déu-n'hi-do, eh?
0: M'agradaria veure la tendència, no? Perquè sí que en els últims anys la gent es desgasta molt més fàcil, les persones han posat molts més límits a coses que potser abans es sostenia, no? Les famoses banderes vermelles que tant es parla. Ah.
2: Però falta potser una mica de paciència també, és a dir, mantenir un vincle, sostenir-lo durant molt de temps, no és fàcil.
0: No.
2: És a dir, hi ha molts altibaixos. Jo, per exemple, ara estic amb 3 criatures.
0: Difícil, sí.
2: Al pou. Aleshores, clar... També hi has de posar una mica d'esforç. A vegades penso, potser és fàcil rendir-s'hi, no? I dir, mira, fins aquí, no ho aguanto més, això.
0: Però aquest és un patró que també es deu repetir en altres esferes de la persona, no? Les persones que tenen una resiliència forta s'ho treballen tot. I la relació de parella necessita molta resiliència, necessita molt d'esforç i necessita constantment per mitja que ja que és el que estem buscant tu i jo i fins on volem arribar, no? I com m'esforço? Ens hem d'esforçar.
2: Clar, perquè el que és fàcil...
0: No, és de deixar-me
2: riu. La passió, no. Tot fantàstic, això és el comentari.

0: Pensament, això s'acaba molt ràpid.
1: Sí, dos o tres anys diu que dura això.
2: Bueno, sí? Hi ha que fins i tot diuen que la pujada és fins als 6 mesos, i dels 6 mesos...
1: També n'hi ha que diuen menys.
3: Sí. I és veritat que aquestes parelles que mostren tant d'entusiasme al principi són les que pitjor acaba, perquè hi ha aquest, una mica aquest mite, no?
2: Bueno, el love bombing.
1: Per ser això, Sílvia. Sí.
2: Bueno, és que hi ha persones que es vinculen de manera molt intensa, no? I és això que també m'ha explicat a xarxes, no? Que és el love bombing, i és gent que és molt intensa, que de seguida et diu que t'estima, que són plans meravellosos, futurs, i aleshores, clar, la relació puja super a tope.
0: Yeah. I quan la caiguda és...
2: Clar, és això el que ells no saben sostindre, la caiguda.
1: I per què els homes, allò que dèiem abans, no? Actuem d'aquesta manera. Què passa? Que som més covards, no ens atrevim a parlar del que passa, ens costa més obrir-nos en aquest sentit.
2: En parleu molt menys, és cert. O sigui, els homes analitzen molt menys el que passa, tendeixen molt més a tapar, no? I ara hi ha moviments que sí que es parla molt més, venen molt més a teràpia, però fins i tot fa un temps les pacients eren més dones que no pas homes. I ara els homes sí que comencen a anar a teràpia, no perquè estiguin, tinc una depressió o s'ha mort algú, sinó, bueno, vull descobrir-me més.
1: Bé, hi ha un estudi a Còrdoba de la Universitat de Stanford que diu que en un 70% de les separacions són les dones les que prenen la decisió.
0: Sí, a mi aquesta dada em va sorprendre, perquè 7 de cada 10 són moltes, però tenint en compte això que dius, que els homes no parlen, que tal, al final és normal, és que penso que potser és pitjor el desgast de la dona que el de l'home. És a dir, l'home pot sostenir durant més temps aquest desgast, mentre que la dona, no. Quan arriba a un punt de no retorn, diu fins aquí, o sigui, és que no puc més.
2: I encara que no ens agradi mirar, no, estereotips i coses, però sí que és cert que la dona, quan diu prou, poques vegades vol tornar-hi. Mm. I quan em venen a teràpia és, m'he separat o em vull separar, com ho faig, Sílvia? Com faig aquest camí perquè sigui net per tothom? Però ja ho tenen aquí i executen.
0: Ja han pres la decisió.
2: Sí. I l'home sosté molt més temps dins del matrimoni, li costa una miqueta més prendre la decisió.
0: Quin seria el punt de no retorn? És a dir, en quin moment hauríem de dir prou, estem aquí intentant i això ja no és sostenible?
2: El que més veig és quan s'han decepcionat emocionalment les dones. Quan hi ha una decepció emocional molt forta, aquí costa molt remuntar-ho. I aleshores hi ha la decepció emocional, minva l'afecte, ja no hi ha sexe, no? I encara que diguem, el sexe sí, però quan una relació ja no hi ha sexe, ja no hi ha plans, ja no hi ha comunicació, tot va sumant, no? I quan ja no hi ha sexe, sí que es comença a notar, és algo molt evident dins de la relació, perquè al final és el que ens diferencia, no? Una relació d'amistat
0: sí. A
2: de parella, el sexe és important, i a poc a poc es va desgastant.
1: L'altre dia, un col·lega teu, el psicòleg Antoni Bolinches, ens deia, no estem fets per viure amb la mateixa parella tota la vida, i a més diu, només una de cada 10 parelles que comencen als 20 anys arriba a celebrar les bodes d'or.
2: És boníssim. M'encanta aquest home, és genial. I a més ell defensa molt aquesta postura, no? De que les dones moltes vegades ens vinculem molt per l'afecte i els homes més busquen més vincular-se a través, no? Del sexe i tot això. O sigui, m'encanta i és molt cert. Ell això en parla molt i costa. Costa mantenir aquesta llarga.
1: I cada vegada més, potser, no?
2: Sí. Cada vegada més. Bueno, la meva àvia va aguantar tota la vida amb el mateix home, no?
1: Va aguantar.
0: Clar, el tema és que
1: no aguantar.
0: Eren feliços. Bueno, però és que és veritat, a vegades es tracta d'aguantar i això és dur.
2: Però sí.
3: Bueno, els nostres avis...
2: Callaven.
3: Bueno, sí.
2: Callaven.
3: Els meus avis, per part paterna i materna, tota la vida junts.
2: Tota la vida.
3: Tota la vida.
2: Però jo, curiosament...
1: Fixa't que tota l'estona esteu parlant d'aguantar.
0: No sempre és aguantar.
2: Ho he dit ara per primera vegada.
3: Bueno, jo que sóc experta en el tema dels diners, és veritat que aquestes que tenen diners no aguanten tant, eh? De seguida se separen, vull dir, aquí...
2: Però has dit una cosa molt interessant.
0: La dependència
2: molt interessant,
0: econòmica.
2: Molt, molt interessant. Això ha canviat ara últimament. No? O sigui, si jo analitzo, ma mare es va separar als anys 80.
0: Clar.
2: I la mirada que tenia la gent sobre ella era una divorciada.
1: Ui, tant, en aquella època, mare meva.
2: Però econòmicament no ho podies fer. Jo ara, si em vull separar, em mantinc.
0: No tens cap problema.
2: No necessito per res el meu marit.
0: Aquest és el tema, triar-lo. No et necessito,
2: exacto.
0: Trio estar al teu costat.
2: I no et
0: necessito. I això és veritat, no? Ara que deia el Xavi això d'aguantar, és veritat que és difícil perquè moltes vegades la manera de processar, d'interpretar una mateixa situació, som diferents. I aleshores hi ha vegades, a mi em passa, amb la meva parella, que a vegades penso, i ara si m'està escoltant, pobra, dirà, ala. Però hi ha vegades que
1: esperem
0: penso...
1: Esperem que no.
0: En quin moment vaig pensar això? I després, al cap d'una estona, fa una altra cosa i penso, ai, és que és boníssim.
2: M'encantes.
0: Sí. És veritat, no? I dic, jolín, com pot ser que hi hagi moments que no l'aguanti i moments que l'adoro?
3: La vida és una contradicció, també en la vida de parella, eh?
0: Acabada.

0: això.
1: Però pobre, amb els fills també.
2: Pobre Joan, santa paciència, nen. Santa paciència, nen.
3: Sí, el Xavi és el defensor número 1 d'en Joan.
1: I dels homes, perquè aquí, pobre...
2: Mira, una altra cosa que diu el Bolinche, es diu la intel·ligència de l'home enamora la dona, però la intel·ligència de la dona no enamora l'home.
3: Els espanta una mica.
1: Sí.
2: També estàs d'acord amb el Bolinches?
1: És que estic molt d'acord amb ell, m'agrada
2: molt. D'acord en general en tot, no?
1: Sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Trobo que és un gran expert.
2: Sí, en sap, en sap.
1: I un gran comunicador.
2: I arriba, com tu, eh?
1: Gràcies.
2: També ens encantes, eh? Per això t'hi tenim aquí. I escolta, i vine sempre que vulguis, perquè, noi, tal i com està el pati, necessitem psicòlegs dia sí dia també.
0: Sí, aquí, cada vegada més.
2: I cada vegada més.
0: Cada vegada més.
2: Espera't que això... Ja sabeu com acabarà tot això.
3: Ja, però potser això és una cosa que ens haurien d'ensenyar des de petits, saps? Igual que vas al metge de capçalera, hauríem d'anar al psicòleg i aprendríem a gestionar molt millor les nostres emocions. I d'adults seríem molt més coherents.
2: Sí, però a un bon psicòleg, que també n'hi ha algun que li haurien de retirar el títol, potser. O alguna. És veritat, això, eh?
1: És perillós.
2: Dit per psicòlegs.
1: És perillós.
2: Atenció si et poses en mans de segons qui.
1: Ja bé.
2: Et pot destrossar.
0: Sobretot si són terapeutes i no estan, potser, ja, diguéssim, no tenen la carrera, no?, de psicologia.
1: És un terreny molt complicat, aquí. Ja. Però el que sí que hem de fer és sempre formar-nos, no?, i actualitzar-nos. I agafant, sesgant el que has dit abans, jo crec que l'educació també està canviant molt, perquè ara dins de les escoles es treballa molt l'educació emocional.
3: Sí,
1: que abans era tot molt curricular, i ara estem començant a frenar els nens, a escoltar-se...
3: Saber discutir de manera assertiva. Sí. És que és tan essencial, no?, poder escoltar una persona que t'està donant un punt de vista oposat al teu, però...
1: I acceptar-lo.
3: Però que l'has d'acceptar, que no pots agafar i dir «Ah, no tens raó», i anar-te'n enfadat.
2: Com és que hi ha tantes infidelitats? Per què es posen tant les banyes?
1: Es posen molt.
2: Homes i dones, eh?
1: Es posa molt i moltes no saben.
2: I moltes no se saben? Vols dir la majoria no se saben?
1: No, s'amaguen, no? Et diuen que el millor secret és el que no expliques a ningú.
3: I però tu què consideres una infidelitat?
1: Per mi una infidelitat... Jo sempre he vist dos tipus d'infidelitat. Una és la sexual,
3: sí,
1: no? I he tingut gent que em diu, bueno, no va haver-hi penetració. No.
3: Oh. A veure.
1: Per favor. I per mi hi ha una que és tremendament danyina i és la que acaba trencant i desfragmentant, que és els cuernos psicològics, no? És quan jo començo a passar temps comunicant-me amb tu, deixo d'explicar-li coses a la meva parella, t'explico ja les meves intimitats, busco compartir el temps amb tu, si sé que estàs en un bar o un restaurant, intento encaixar per arribar allà, no? Aquesta és la perillosa.
0: I perquè a les dones els hi fa més mal això, que no pas el tema de... Que hi ha diferències, també, en aquest
1: sentit.
0: Hi ha
1: moltes que es separen, eh? O sigui, arriben a aquest punt i diuen si jo estic sentint tot això.
0: Però a l'home li importa més el tema de
3: la infidelitat sexual
0: i a la dona li importa més la infidelitat, diguéssim, emocional.
1: Afectiva. Per això us dic que nosaltres com ens vinculem i ells com es vinculen amb nosaltres.
2: Clar, no? Ja. Torna com vulguis, Sílvia. Ens agrades molt.
1: Ara ja sé quin tipus de reels t'he de fer.
2: Però molt, t'ho prometo.
3: Ens els pots anar enviant tots, eh? I t'anem trucant.
1: Vale.
2: Escolta, sempre gràcies. Que vulguis i moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí.
1: Moltes gràcies, he estat molt a gust.
2: I nosaltres amb tu també. I els oients també, que és el més important en aquesta vida, perquè molts ens ho diuen, ens escriuen i ens truquen per felicitar-te. Gràcies,
1: Sílvia.
2: Fins
1: una altra. Fins
2: aviat.
1: Gràcies.
4: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
2: Ara passa un minut de 3:15. Fa justament 3 quarts d'hora arrencat aquesta desfilada militar presidida pels Reis d'aquest 12 d'octubre, amb crits, amb insults al president espanyol Pedro Sánchez, un president que, per cert, ha reivindicat una Espanya plural. Ramon.
5: Sí, és una de les reivindicacions que ha fet el president del govern. Ara ho explicava, sempre hi ha aquest moment en què el president del govern espera que arribi el cotxe de la família reial, és quan baixa del cotxe i els espera, que es produeix aquest allau de xiulets i avui sobretot insults. Està la gent allunyada, però acaben insultant, en fi, l'insult habitual contra Pedro Sánchez, que, com deies, ha reivindicat, en aquest cas, una Espanya plural el 12 d'octubre. Portem els nostres drets per bandera en un missatge que ha adreçat des del Palau de la Moncloa abans de desplaçar-se cap a la desfilada.
2: Sí, senyor, i tenim manifestacions en marxa a Barcelona, de seguida que sigui possible, i anirem també en directe amb la nostra companya Lorena Enns i qui està a punt d'arribar aquí al matí de Ràdio 4, Jordi Vila. Són José Corbacho, David Fernández i la Marta Tips, també.
6: I la Marta Tips, sí, sí. ens acaben de dir que ja els tenim per aquí a la vora de la ràdio, José Corbacho i David Fernández, que tornen a presentar No Somos Stop a l'àmbit ja 20

0: 25.000 espectadors tornen del 21 al 25 d'octubre al Teatre Borràs. Amb ells viurem una última hora de programa esplèndida, riures assegurats, i és que la química que tenen ells dos és inigualable. Es van conèixer fa molts anys a La Cubana. Repassarem una mica la seva trajectòria i veurem i viurem moments únics amb ells.
1: Sí, i de moment, conductors, tot tranquil, aprofiteu, si no voleu tornar amb cua a la carretera, perquè a aquesta hora hi ha tranquil·litat i a la tarda sembla que s'emboliquen a la troca. Passen 3 minuts de 3 quarts de 12. Veus, un altre que repeteix el Marc Crespo. Vas venir, ens vas agradar, dic que aquest l'hem de fitxar.
2: Quin honor, doncs mira, moltes gràcies, m'alegro molt.
1: Vas agradar molt als oients.
2: Ah, que bé, me n'alegro.
1: De veritat.
3: És que els temes que tracta són molt interessants, sí. Perquè a més hi ha moltes coses que fem i que no som conscients que estan bé o malament, simplement les fas perquè les has normalitzat i que algú et digui, que això no està bé.
2: És que és divertit, segons com t'ho prenguis. A més, tampoc és tan... Vull dir, no és tan important, no salvem vides. Podem salvar relacions, però vides no. I també depèn del context. Tu em preguntaves, estic ben assegut?
1: No.
2: Estàs... Sí, perquè estàs fent un programa, estàs concentrat en el que has d'estar, però si te'n vas al metro no t'assegures així, perquè ocupes més espai, per exemple.
3: I el Xavi aquí pot fer el programa amb els peus al damunt la taula.
1: No, aquest extrem encara no ha arribat.
3: Ets capaç, Xavi, t'aixeques de seu, sí. Fa de tot.
2: Això ho està fent, no ho està
1: fent. Va amb la bèstia, això.
3: És la seva manera.
1: Sí. T'anava a dir, el Marc Crespo, recordem-ho, és tutor d'alumnes, responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Abans dèiem amb els tertulians, el tema olives, per exemple, sí. Quan aporten un platet d'olives, estàs amb els col·legues allò fent una cervesa,
2: sí.
1: I tots allà amb els dits, vinga, i agafen l'oliva i amb el dit toquen la del costat, que és la que després t'has de menjar tu.
2: Sí.
1: Els que som maniàtics, això, molta gràcia no ens fa.
2: No. Què? Però és difícil evitar-ho, eh? És a dir, no t'ho posaran amb una amanida, no et posaràs allà a agafar amb els dits, no? Però si estàs amb els amics prenent una cervesa, com ho evites, això? Intentant...
3: Amb uns escuradents.
2: Sí, el que passa que si no t'ho portes... Al final, l'escuradent també és perillós, perquè també se't pot moure i tal. I sempre hi haurà algú que ho acaba agafant amb els dits. És simplement ser una qüestió de respecte. Tu agafes la teva, no et poses a seleccionar les olives.
3: A tocar totes les olives.
1: Però agafes la teva, però amb el dit pots tocar la del costat.
2: Home, si vas amb compte, no.
3: Però és el que
2: dius. Pinceta,
1: sí, has d'anar molt de compte. Però és que hi ha gent que no va amb compte.
2: Ja, però també quan vas pel carrer hi ha gent que va com per les... Mira, ara que estava plovent hi havia gent que anava amb el paraigües per sota els balcons i en el sentit contrari. Al final tot és convivència.
1: Jo no diré noms, però he vist gent que talla els pastissos, allò arriba al postre, amb els dits, i mentre va tallant, va llepant el dit. Allò sí que... No en menjo directament, però això m'ha passat a mi.
2: Sí, no cal ser maniàtic, és que això directament és com...
3: És desagradable.
2: Exacte. Llavors, per alguna cosa hi ha els coberts, no? Per alguna cosa hi ha el ganivet i una pala per servir-ho en el plat.
3: Una pala.
2: Exacte, i ja per als dits també per alguna cosa hi ha els tovallons, no? Sí, que per això estan... La història dels tovallons també és bastant divertida. Ja. Si vols, algun dia en parlem.
3: Per què? Què passa amb els tovallons?
2: No, com es presenten, com es fan servir...
1: Com s'ha de fer, això?
2: Les formes... Penseu el tovalló com el presentaria. Hi ha molta gent que el que fa són formes, no? Allò, he fet una forma d'acordeon, de no sé què.
3: Sí.
2: Jo sempre ho dic, servilletoflexia, no, per un motiu, perquè això després va a la boca.
3: I clar, t'ho jugues així.
2: Clar, si algú ha estat fent formes, heu fet alguna vegada un creuer, que d'aquests que hi ha tovalloles en forma de cor, de cisne...
3: Sí,
2: no
3: sé. Bueno, sé el que és. Jo no ho he fet, però
2: sí
3: que ho fan. Fotografies d'aquestes coses.
2: Val, doncs això després va a l'esquena, no? És una tovallola. Doncs el tovalló el mateix, és a dir, quan menys el dobleguis, molt millor. Quan menys el dobleguis, millor. Saps? Que no hagis de fer formes. Uh-huh. I ja està, ja es fa servir, l'aixugues i després el deixes.
3: I com ens hem d'aixugar? Quina és la manera correcta d'aixugar-se allò molt discretament?
2: Sí, només fent lleugers tocs a la boca, sense fer rastregar la bèstia, que és que no cal. Saps? I llavors el deixes a... Bueno, si és de paper, no el deixis a sobre de la falda.
3: Si és de roba, sí.
2: Si és de roba, sí.
1: Ja, el segon plat no s'espera, i el primer?
2: El primer sempre. I el segon, per què no?
3: Això m'hi crida l'atenció. A mi se'm fa incòmode.
1: Jo crec que és de sentit comú, perquè si et porten un bistec que t'acaben de fer a la planxa i triguen 7 minuts a portar el plat del teu company o companya, aquest bistec ja jo no me'l menjo, fred.
2: Clar, però
1: fred no me'l menjo.
2: La sopa del primer també crema. És a dir, el tema... Som igual d'educats del primer que el segon.
1: Però la sopa potser crema massa, que dius, ja va bé que passin 5 minuts.
2: Aquí el tema està en el que ja li han portat. Que el que ha de fer és dir, per favor, comenceu. I llavors els altres... poden començar. És a dir,
3: aquí no li han portat... Exacte.
2: El tema està que aquí a l'important no comenci a menjar a lo bèstia, ràpidament, perquè si no s'haurà acabat tot. Però si aneu amb compte i els diem comenceu, sisplau, no hi ha cap problema.
1: Els grans fumadors

0: fumen entre plats. Ara, ja, si ets dins a un restaurant i acabes el primer i et ve de gust sortir a fer un cigarro, una cigarreta, com es diu en català,
1: sí,
0: i no fuma ningú més a la taula, això és molt lleig?
1: És, home,
0: o s'entén?
1: Sí, és lleig.
0: Sí.
1: Aviam, jo soc molt respectuós en tot, però jo no ho faria. No costa res esperar-se una mica. Però bueno, també he vist gent que para ràpidament a l'AVE o quan vas en tren un moment corrent a fumar. Ostres.
2: I si hi ha aquesta necessitat, és a dir, si no es pot esperar tot l'àpat per fumar, quin seria el millor moment per sortir a fumar?
1: Quan has acabat. És que no
2: del
1: hi ha...
2: Tot,
1: no hi ha,
2: clar, quan has acabat no del moment. Tot.
1: Igual que, aviam, si no pots... Tu, per exemple, en un sopar, idealment, estem parlant de sopar un esdeveniment com més formal, eh?
2: Sí,
1: no
2: sí,
1: te'n vas al lavabo i aquestes coses, no? Dius, però si no, dius, un moment, i ja està, no dones grans explicacions fent espavientos. Oh, tio, que em pixo, ni aquestes coses.
0: Ja, escolta, seure amb les cames creuades, hi ha algun problema amb això o no?
1: No, cap
0: no,
1: ni una. Si no seus en forma de quatre, saps allò...
2: Però perquè... Què vol dir en forma de quatre? Quan
0: érem petits, anàvem a missa i no ens deixaven creuar les cames a missa, per exemple. És a dir, si anem a un funeral o un enterrament, què passa si creues? Es poden creuar les cames a dins l'església ara mateix o no?
1: En teoria, jo és que no soc, jo no anava gaire a missa. Llavors,
0: no, home, però sí que jo ara només hi vaig als enterraments, però si hi ha un capellà allà davant, diguéssim, jo puc creuar les cames així o és lleig, això?
1: Ho vaig buscar una vegada, em vaig documentar i en realitat no hi ha cap lloc que digui que no es pugui fer. Però sí que és veritat que és tradició que estiguin amb els peus a terra
0: a missa,
1: i les cames
0: no,
1: juntetes
0: sí, eh? Sí, a missa, sí.
1: I no creuar-les. Però és que en general creuar-les està bé sempre quan no ocupes l'espai.
0: Ja.
1: No? I que no sembli que estiguis allà passant de tot, no? Ja. Molt informal.
0: També depèn de la situació, lògicament, i amb qui estàs.
1: Sempre, no? Com tot. Igual que les olives.
0: Com
1: és que tot
0: olives.
1: Sempre depèn de la situació.
0: Ja. Si tenim una entrevista de feina, consells, així, per donar bona impressió, sobretot al principi, no?, que és el moment com més complicat.
1: Sí, jo crec
0: perquè
1: que...
0: tu veus la persona i al minut zero dius, mira, aquest tio em cau bé o em cau fatal.
1: Sí, i a més després és molt difícil canviar aquesta sensació.
0: Uf, i tant.
1: Saps? Però el que passa que hi ha les típiques, que és no arribar tard, no fer servir el mòbil, el que dèiem l'altre dia, mirar els ulls sense intimidar, mirar els ulls, somriure, estretar la mà, aquest tipus de coses. Hi ha una altra que, jo, aquesta ja és meva, eh? Però hi ha molta gent que diu, mira, jo no vull caure bé tothom, etc. Jo sí, no sé si es pot aconseguir, però sempre està bé intentar caure bé l'entrevistador, perquè igualtat de condicions segurament t'agafaran a tu, no?
0: Ja.
1: Llavors, no està malament intentar esforçar-se perquè t'agafin... Bueno, i les òbvies, no?
0: Aquest que ha entrat de protocol no en sap.
3: No.
0: Perquè saps què fa, normalment?
3: Jo entro sense que presentin.
0: Comença a parlar sense que jo l'hagi presentat.
3: Encantat.
0: És a dir, no respectes, diu Marc Villanueva, per si algú no ho sap.
3: Hola, perquè crec que aquí estem com en família. Me n'oblido que estic a la ràdio.
2: Ja.
3: I clar, a la família, el saló no et presenta, no? Hola, Marc, benvingut. M'interessa mirar sense intimidar, Freixas. Com es deu fer això de mirar algú als ulls sense intimidar-lo?
0: Home,
3: perquè gent que ho trobo ofensiu, fixar-te molt...
0: No, però si et miro així amb una... No?
2: S'estan mirant, atenció, que s'estan mirant.
1: Va més sobre el comportament en general. Si tu estàs mirant, somrient...
3: El gest facial una mica,
1: exacte.
3: Eh?
1: Si tu et quedes sense parlar així, clar, és que no vull fer silenci aquí a ràdio. Clar, sense parlar, mirant fixament com estàs fent tu ara, sí que intimida, però si tu segueixes parlant, movent tal... No, al revés. O sigui,
3: és amable.
1: Clar, és més, si hi ha més persones, has d'intentar dirigir-te a tothom. No?
0: Aquest matí he buscat coses d'aquestes així curioses, no?
1: Ai.
0: I, per exemple, he trobat, parlant de protocol, que diu, demana sal o pebre, allò que vas a un restaurant i tal,
1: sí.
0: Si no el tens a la taula, no tens el pebre o no tens la sal a la taula, i la demanes... Diu, es pot considerar com un insult al xef.
1: És que
0: perquè,
1: ho és.
0: Perquè, de fet, li estàs dient
2: dir,
0: pel
2: sal.
0: Meu gust
1: exacte.
0: I falta sal aquí. No
1: clar.
0: Ho has fet prou bé, això.
1: Clar.
0: I què has de fer? Fotre't el plat sense... Exacte.
1: No, si
0: per no quedar malament amb el xef.
1: No, si tu la vols, la demanes. Però això és com si venen a casa i et diuen, o a qualsevol lloc, vas a un restaurant que t'ha portat algú i dius, això no m'agrada, aquest lloc no m'agrada.
0: Però també pot entendre el xef que cuinar el gust de tothom és molt difícil i hi ha gent a qui ens agrada més la sal i altres a qui no agrada tant. I sempre és millor afegir-la perquè en falta que no pas que en sobri, perquè si està massa salat és un problema per tots.
1: Clar, i la demanes i te la poses, no hi ha cap problema. Però sí que és veritat que s'estan allà preparant un xef en el punt de tot, de sal, de no sé què, que maridi, el que dèiem l'altre dia, no? Que maridi amb un vi determinat. Ara, si vols més sal, la demanes.
0: I al Japó, diu que quan fan soroll, quan mengen fideus o sopa, allò que...
1: Sí.
0: Que veus que ho gaudeixen, que ho disfruten, que diem a casa.
1: Sí.
0: Diu, no és de mala educació allà. Diu, és una senyal de que el menjar és boníssim, està deliciós aquell plat, i és una manera d'agrair la feina feta al cuiner. És a dir, està ben vist que la gent...
3: Xarrupi.
0: Faci, exacte, faci soroll menjant uns fideus o una sopa, allò de...
1: Exacte. Sí, però és que és el que dèiem l'altre dia, les relacions internacionals, el món és molt ampli, cadascú, inclús dintre de les mateixes zones,
0: aquí,
1: pot variar,
0: no? Aquí què passa si
1: no?
0: fa soroll quan menges sopa?
1: Tu que ets maniàtic, què creus? Home, és desagradable.
0: No, i és que hi ha gent que té una fòbia amb això, la meva filla no ho suporta, vull dir, és que se'n va de la taula
1: que,
0: directament.
1: Sí, hi ha molta gent que li passa.
0: Si algú fa soroll menjant sopa o fins i tot mastegant, i ja per suposat si parles mentre mastegues i tot això, se'n va.
1: És que al final totes aquestes coses són...
0: El problema, haurem d'anar al psicòleg. Haurem d'anar al psicòleg.
1: Al final no és una qüestió de mira què fica, soc, que sé menjar, és una qüestió de posar-ho, fer-ho agradable a tothom que estigui al teu voltant.
0: A Japó està mal vist deixar propina als restaurants, també.
1: Sí.
0: Diu, es pot considerar ofensiu.
1: Sí, sí, hi ha moltes coses...
0: Perquè el servei excel·lent ja ve inclòs amb el preu.
1: Sí, exacte.
0: A canvi, aquí agrada que deixis propina.
1: Clar, exacte.
3: Aquí és al revés, si no en deixes, et miren malament.
2: Seria bé que tampoc es veiés bé aquí.
0: Cada cop se'n deixa menys, jo crec, de propina.
1: Sí,
2: és difícil, tal com estan els preus.
3: Ara, sense les monedes, ja no es deixa propina. Ara que pagues amb targeta sempre, freixes, claves el que és i adéu.
0: I a França consideren correcte deixar el pa directament sobre les estovalles. És a dir, no posar-lo en un plat, sinó directament damunt les estovalles.
1: Això ho has vist, sí?
0: Ah, això ho he vist. És mira, que... el pan en Francia.
3: Google, Sant Google.
0: Tradicionalment, el pan no se pone en el plato, sinó directament sobre el mantell de la mesa.
1: Home, jo et prometo que això no ho havia vist, perquè al final per això està el platet del pa. També depèn del tipus de menjar, però per exemple, a França el que s'hi fan és deixar els coberts, les forquilles, que això també és un bon, al revés. És a dir, tu has de girar-les, sí, i això és perquè quan... bueno, no sé si li interessa a molta gent, però quan es van... gravaves amb els escuts amb plata, i era molt més fàcil gravar-los només perquè el cantó van quedar sense plata.
0: I els que estan separats amb un sopar formal o no sé què, s'han de seure junts o separats, millor?
1: Home, depèn. Al final es tracta de fer-ho cordial, no?
2: De la relació que tinguis,
1: clar,
2: no?
1: Sí, depèn del sopar. Si és un sopar amb amics i tal, tu ja intentaràs fer-ho, però si és un sopar formal, vas on et toca. I,
0: yeah.
1: I us en recordeu el que dèiem l'altre dia del descans matrimonial, de separar tothom que té un vincle, sigui el que sigui, de feina, etcètera, perquè puguis parlar amb tothom,
2: sí.
1: Doncs mira, com que ja tenen un vincle, els separes i així no hi ha problema.
0: Moltes gràcies, Marc Crespo, tutor d'alumnes, responsable d'admissions a l'Escola Internacional de Protocol i Esdeveniments. Hola, Marta Tips!
4: Bon dia!
0: Home, on vas amb mascareta? Què t'ha passat?
4: No, res, un refredat, però jo, per si de cas, per respecte a la resta, doncs et porto la mascareta.
0: David Fernández, bon dia, moltes gràcies.
5: Hola, bon dia.
0: De seguida arriba el José Corbacho, també. Sentirem les notícies de les 12 i ara tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4.
6: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
7: Tu tirais les fils dans l'ombre, un théâtre sans lumière. Mes gestes, ils n'étaient pas les miens, mais les reflets de ta colère. Tu m'as sculpté dans ton silence, une statue sous ta loi. Je t'ai porté comme une robe, bien trop serrée pour moi.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: Doncs aquí seguim, deixem enrere les notícies de les 9, enfilem la darrera hora d'aquesta edició especial del Pla B de Ràdio 4. Ja saben que avui no estem en directe, el programa demà sí que hi serem, lògicament, però aprofitarem aquesta darrera hora per recordar algunes de les coses que han passat xules al nostre programa. Hem volgut tirar de memòria per donar-hi cita en aquests darrers 50 minuts a dues persones que ens agraden molt per motius molt diferents. La primera és una senyora. És una senyora del periodisme, per no dir la gran dama o una de les grans dames del periodisme de la història recent del nostre país. Rosa Maria Calaf va estar amb nosaltres el dia 9 de juliol d'aquest any, abans de marxar de vacances, perquè li acabaven de concedir el Premi Nacional de Televisió 2026 pel Ministeri de Cultura. Ara de seguida recordarem la xerrada que vam tenir amb Rosa Maria Calaf, va ser realment interessantíssima. I per acabar, el que farem serà deixar-nos anar pel bon rotllo que sempre ens porta el Jordi Merca. Avui, amb la secció que no li agradaria a Justo Molinero. Tot això, ja ho saben, des d'ara i fins a les 10 de la nit. Gaudeixin d'aquesta xerrada amb Rosa Maria Calaf. En parlarem d'aquí una estoneta, perquè hi ha una dona aquí a l'estudi, és una dona la que jo diria que tota la professió admira de manera claríssima. Em fa molta gràcia perquè deia... clarament, si podem dir una cosa, Rosa Maria Calaf, bona nit, Rosa.
2: Hola, què tal?
1: És que per tu

0: El món és petit. És a dir, tu el món se't fa petit, no? T'has passat la vida viatjant, agafant avions, fent de casa teva les principals ciutats del món. Quina meravella de vida, eh?
1: Sí, no, no, això... Bueno, no, ni ho somiaven els meus bajos somnis. Quan era petita, que ja era molt viatgera, eh? Sempre, realment... Jo sempre dic que al final l'haig de confessar que vaig fer periodista. Primer anava a fer carrera diplomàtica, vaig fer dret. És a dir, la cosa era... anar fora, o sigui, viatjar i córrer, bueno, o sigui, que des de molt petita sempre i ho he pogut fer, i aleshores això estic molt agraïda a qui sigui.
0: M'imagino que quan sona el telèfon et truquen del Ministeri i et diuen que t'han donat el Premi Nacional de Televisió, això ha de fer molta il·lusió.
1: Sí, sí, sí, i a més va ser molt curiós perquè m'havien estat intentant trobar per dir-m'ho abans de denunciar-ho, no?, perquè s'avantés, doncs, per ells, no per no, la típica cosa que et truca algú, no? I estava inaugurant les jornades d'aquest any de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, no? I clar, tenia el mòbil apagat. Quan surto i estàvem parlant, doncs ja m'acomiadava i tot això, obro el mòbil i veig que hi ha tres trucades del número 1 que no conec i dic, passa, ja trucaré, no? I aleshores, en el moment que estem acomiadant, sona una trucada i veig Ernest Urtasun, que tinc el seu mòbil precisament perquè en aquesta casa, Ràdio Nacional, em fèiem el Gente Despierta, doncs una vegada el vaig entrevistar i no sé què, i bueno, tal. I llavors que la dic, oh, mira, l'Ernest Urtasun. I llavors em diu, ja el contestaré després, i no vaig contestar. I després sí, evidentment. No,
0: lo bueno puede esperar, no?
1: I no vaig dir, perquè tothom deia, no, no contesta, dic, no hi ha res que no pugui esperar 10 minuts que m'estic acomiadant de vosaltres i estic parlant aquí, em sembla molt mal educat, ara deixeu-vos aquí penjats, sigui el ministre o no
0: Premi
1: sigui
0: Premi Luca d'Atena per la teva trajectòria, Creu de Sant Jordi per la teva gran feina periodística, Premi Nacional de Televisió, tens a l'Ondes... De premis ja no et poden donar més, no?
1: Sí, bueno, suposo que sí, però... I espero... No, perquè sempre s'agraeixen molt, eh? Siguin petits, entre cometes, o grans, perquè de fet sempre vol dir que hi ha unes persones, i a mi totes em semblen importants, interessants, que pensen que la teva feina ha estat alguna... A mi, com que per la meva feina és la meva vida i la meva passió, i no ho puc separar una cosa de l'altra, i tot això, aleshores penso que si a sobre doncs, hi ha unes persones que pensen que ho has fet bé, doncs, escolta, o sigui, no sé, tots em fan molta il·lusió.
0: Fa un moment m'ha agradat molt, quan encara no havíem obert el micròfon, un detall de la conversa, quan jo li estava dir, és que la Rosa Maria ha fet moltes coses, ha viatjat molt, ha estat corresponsal, anirem comentant una mica, no? Però a Nova York, a Moscou, ha obert delegacions com la de Moscou, per exemple, sí. O Hong Kong, també, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: I tu deies, sí, fins i tot jo, quan miro cap enrere, també em sorprèn que hagi pogut fer tanta cosa. No?
1: Sí, perquè penso, mare de Déu, però no sé com he tingut temps, també, no? I no, i sempre, ara, ja saps, seriosament, la veritat és que sempre penso que he estat molt afortunada. O sigui, és veritat que no et regalen res, eh? Tampoc vaig de falsa modestia d'aquesta tan femenina, no? Que em sembla que sempre t'ho regalen tot. Doncs pues no, no t'ho regalen, tu has de currar. Però és veritat que he tingut sort.
0: Però tu has hagut de currar en un moment en el que... I ara parlàvem també amb la Montse, no? És a dir, quan obrir-se camí per una dona és més complicat que, sobretot en aquell moment, que obrir-se camí per un home. I en canvi, tu sempre has tingut l'oportunitat, que d'entrada has de tenir, t'han de donar l'oportunitat, no?
1: Sí, sí, sí, no, jo trobar les persones adequades, a més, també. Jo, per començar, sempre dic el mateix, la meva família, perquè si la meva família no hagués donat el tipus d'educació que em va donar, que era molt estranya en aquella Espanya escarosa, o sigui, dels anys 50, no? Si jo vaig néixer al 45,
0: clar.
1: Doncs portar-me amb l'únic col·le, amb el Liceu Francès a Barcelona, que era seglar, o sigui, no monges, mixta, nens i nenes, sistema Montessori, vull dir, i permetre'm viatjar des de molt petita i enviar-me fora per practicar francès amb els 17 anys als Estats Units, tot això, si no ho hagués tingut, pues, hagués resultat molt més difícil, no? I això jo no en tinc cap mèrit.
0: No.
1: Tinc el mèrit d'haver-ho aprofitat, potser, però m'ha caigut del cel.
0: Eh? Bueno, això ja és un mèrit, d'alguna manera.
1: Que...
0: Solta'm, devia ser curiós entrar l'altre dia al Telediario com a notícia.
1: No. Sí, l'altre dia em va fer... Bueno, malgrat que tècnicament, bueno, això em posa els pals de punta, perquè és clar, vaig haver-ho de fer amb el mòbil, que detesto això absolutament, perquè aguantar-me amb la mà, com si fos un selfie, i perquè tot era a correcuita, i en fi. I ho vaig dir, no?, dic, entrar al Telediari, després, a més de temps, parlant de mi mateixa, quan som de la generació de periodistes que pensem, bueno, doncs, que no som notícia de res, vull dir, tu ets un intermediari, i prou, no?, vull dir, no ets mai el personatge, o no has de ser-ho mai, no?, en principi.
0: Aquest és un dels problemes que tenim avui, no?, que hi ha massa

0: Els personatges expliquen notícies, no?
1: Sí, bueno, sobretot perquè no és culpa tant de les persones, no, que estan fent la informació, però ara quan es diu això de no, que és molt important la marca, no, la marca personal, però la marca personal s'interpreta el jo, no? No, la marca personal en tot cas és el rigor, el compromís, l'honestedat, o sigui, és a dir, el com es fa la feina, no? No, no tu. O sigui, com a persona. Hi ha molt lluïsme, i el lluïsme a mi em sembla en aquesta professió molt perillós.
0: No? M'ha agradat la resolució del jurat, no? Destacant l'impuls que vas donar noves formes de crònica televisiva amb una mirada avançada al seu temps. Ha subratllat també el jurat la teva mirada feminista, diversa i capaç d'anticipar temàtiques i estils de plena actualitat. Tenia aquesta visió en un món tan complex, ostres, té mèrit.
1: A veure, hi ha un mèrit, evidentment, però torno a dir el mateix. O sigui, és el mèrit de saber, jo crec, mirar al voltant, mirar amb humilitat, que és una altra de les coses que has de fer com a periodista, i pensant que has d'aprendre del que en saben més i del que és millor, i la sort que vaig tenir és el fet de viatjar. Perquè, clar, quan em diuen, no, és que tu vas fer un estil de periodisme totalment diferent, de forma de parlar, era una televisió molt, molt incipient, i sobretot era una televisió que venia d'una dictadura, realment, i bueno, jo vaig començar amb dictadura, però hi havia unes limitacions extraordinàries, no?, a l'hora de l'expressió, i buscar les formes, no?, de poder expressar, i tot això jo ho havia vist a fora, o sigui, és a dir, que no era que fos ciència infusa, sinó que havia vist, per sort, doncs ja dic, amb 14 anys, 15 anys, per la televisió francesa, i amb 16, 17 anys, per la televisió americana, aleshores tenia aquesta idea de que es podien fer les coses i s'havien de fer les coses d'una manera diferent.
0: Com va ser això de que t'oferissin la corresponsalia, la primera, que va ser a Nova York, ni més ni menys, no?
1: Això és un altre, també crec, a vegades no també cop de sort, perquè això va venir després de la creació de TV3, no? I és que, bueno, doncs a mi...
0: Que tu vas estar també, eres directora de programes?
1: És a dir, érem una mica al principi de tot, perquè érem quatre, no? O sigui, érem res. Era des de que abans que existís, no? Pues ens van demanar uns projectes i, en fi, bueno, la qüestió és que era, no hi havia res, vam estar buscant un pis al carrer Tosset, que curiosament la vida, no? Perquè era el mateix edifici, vam agafar dos pisos per fer la TV3, que era on havia estat la meva escola.
0: Ja veus.
1: L'escola Laietana, aquesta Montessori, etc., era a la Diagonal Tosset, o sigui, a l'edifici aquest de la cantonada. I era el mateix lloc, dius, fins a totes les voltes que donen la vida, no? I aleshores, res, vam començar amb tres habitacions a crear la TV3. I realment, és clar, per mi una oportunitat extraordinària que em feia una moltíssima il·lusió. Bé, d'això tira endavant, però clar, quan jo demano l'excedència especial, la televisió espanyola, que jo ja estava a Madrid, ja estava a Informe Semanal, ja estava doncs fent Internacional, que és el que jo volia fer, i tot això, doncs em diuen, vaig a parlar amb la direcció, tal, sí, sí, ja, doncs molt bé, va, molt bé, molt bé, i tothom era aquesta idea, i el director general de llavors era, ah, doncs molt bé, que interessant, no? una televisió cultural, no? O sigui, folclòrica, no? Vull dir, pensant que faríem tot el dia plecs i sardanes.
0: No s'esperaven TV3.
1: No s'esperaven TV3 per res. Tot el que, per fer-ho curt, clar, quan van començar a veure que arribaven en els mercats de compra de producció aliena i els hi deien a la BBC o els hi deien al Canal 4 o els hi deien als brasilenys, no, això ja no ho podem, ho tenim vengut. Com que ho tenen vengut? I arriben a comprar la tercera, em sembla que era temporada, de Dallas. I els hi diuen, no, però per Catalunya i pel
0: País Basc. Perdona, tu vas tenir a veure amb allò?
1: Home,
0: per
1: jo
0: escoltar...
1: Jo vaig ser la
0: Suelen,
1: que vaig...
0: Com era allò? Suelen, ets una borratxa?
1: No, ets un pandó.
0: Ets un pandó. Recordo per fer allò, va ser tremendo, no? Quan vam sentir a JR parlant en català.
1: Això va ser, veus, també cops de sort, no? Anàvem amb el company de ETV, de la televisió basca, que també estaven començant, no? I el meu homòleg, diguem, no? El Josu Erwin, que encara seguim sent extraordinaris amics, fa molt poc va estar per aquí, i vam estar sopant, doncs, bueno, compràvem, anàvem als llocs, i anàvem als mercats, i anàvem comprant producció. I llavors vam dir, hem de comprar dades. Vam anar a Roma, on estava la delegació de la productora americana que per Europa. I arribem allà i ens rep un senyor extremadament elegant, molt bé, el delegat, no? I ens tens els dos explicant que érem d'una televisió de Catalunya i la televisió del País Basc, i l'americana mirava com dient, però aquests on t'han sortit, no? Però saps allò que, bueno,
0: sí, sí.
1: En fi, que t'enrotlles bé, li van fer gràcia, vam acabar

0: sopant a casa seva, i aleshores ens diu, d'acord, i llavors ens diu, bueno, molt bé, doncs ja està, doncs sí, els hi venc, i quants, perquè funcionava per milions de bueno, per els números d'audiència, no els preus i tal, i aleshores, quan som, en fi, i aleshores diu, no, doncs molt bé, diu, doncs miri la primera temporada, i vam dir, no, és que no volem la primera temporada.
1: Clar.
0: Volem, no me'n recordo, ja dic, crec que era la tercera, o sigui, ja sabia, més, em sembla que era la primera, s'estava mantenint la segona, i aleshores vam dir, no, és que volem la tercera. Ah, i bueno, al final va dir, ah, molt bé, d'acord. I esclar, llavors, què va passar? Que va arribar a Televisió Espanyola i li van dir, bueno, sí, li venem la tercera, però no la pot emetre ni a Catalunya ni al País Basc.
1: Que fort, eh?
0: Molt fort. I aleshores, jo per què ho explico? Per el que em deies. Perquè aleshores jo acabo, jo m'havia compromès a muntar la TV3, bueno, no entrarem en detalls, però la cosa, jo tornava a Televisió Espanyola, era una excedència, no? Però vaig, i llavors quan se van començar a donar compte de que havíem comprat dades, van començar a donar-se en compte del que estàvem fent, i tot això, jo vaig pensar, ara quan torni m'enviaran el teletext.
1: I el teletext no, et van enviar a Nova York.
0: I
1: més menys,
0: gràcies a José Luis Balbín, el ja que et deia al principi. Persones que et trobes a la vida, perquè jo no el coneixia de res, no l'havia parlat amb ell mai, i quan torno, doncs, bueno, m'ofereixo, no? Dic, bueno, torno, em reincorporo, què faig, no? I aleshores, doncs, ell em va dir, era quan estava remodelant els telediaris, i em va dir, bueno, doncs a mi m'agradaria que fessis el TD3, perquè vull que sigui un telediari així que fiqui, com que rodoneixi, que tingui una entrevista de fons, i jo li vaig dir, no, és que això no... I clar, es va quedar parat. I em diu, però perquè tu què vols fer? I dic, no, dic, jo vull, sempre he volgut una corresponsalia, no? Dic, jo me'n vull anar fora, dic, jo vull ser, vamos, feia internacional, que és el que feia a Informe Semanal. I, en fi, bueno, em va dir, doncs ho tinc a consultar, ja veurem. Quan surto, els meus companys em deien, però tu estàs boja, però com li has dit que no m'ho muntaria diari, però tal. Dic, no, però perquè no és el que vull, no? O sigui, no... I, en fi, ja està.
1: La vida del corresponsal ha de ser absolutament apassionant. En aquestes, és evident, també a Nova York. Efectivament, és la primera corresponsalia que ocupes. La primera d'unes quantes, eh?
0: Sí, amb el Diego Carcedo, eh? Sí, sí. Anem els dos, que va ser fantàstic, perquè, clar, era ja una persona que ja tenia... Era una mica més gran que jo, acaba de morir i he estat a tots els seus homenatges i l'estimava molt. I ell ja tenia una experiència, estava a Lisboa, clar. I, en fi, vull dir que també va anar molt bé, no? I sí, el que perquè, clar, que era la primera corresponsalia... Va estar molt bé que fos Nova York, perquè, clar, era un repte increïble, però alhora també era, als Estats Units hi ha el millor periodisme, hi ha el pitjor, també, però hi ha el millor. I vaig aprendre, en fi, moltíssim, va ser una escola que em va servir molt per després.
1: Encara ara? Ho dic perquè anem assistint a anuncis dels principals diaris de que estan retallant plantilles, de les coaccions, que, per exemple, ho hem vist en el món de la televisió, que ser especialment crític amb el president dels Estats Units pot comportar problemes, continua sent el lloc en el que es fa millor periodisme?
0: Uf, ara, bueno, que es fa molt bon periodisme, sens dubte, eh? Però, en fi, ara ja no diria segurament que és el millor, però que continua havent-hi, doncs, aquesta tradició, no? I el que passa que, clar, el que està passant als Estats Units, vamos, jo no hagués pensat mai, o sigui, que veuria això a la meva vida, eh? O sigui, és a dir, aquesta destrucció realment... No és que realment aquesta idea, que també era molt idealitzada, no?, de la democràcia i llibertat i tot, hi ha moltes falles, eh? O sigui, la pròpia Constitució americana. Però bé, en fi...
1: En qualsevol cas,
0: fantàstic.
1: A mi el que m'admira, de persones com tu, que se'ls dona, efectivament, l'oportunitat i l'aprofita, no?, de viure en una ciutat com Nova York, és com un dia et sona el telèfon i et diuen, Rosa Maria, hem pensat en canviar-te la destinació. I t'envien de Nova York a Moscou. En un moment en què encara era Unió Soviètica,
0: era Unió,
1: no?
0: Sí, però això, de fet, o sigui, va ser la Pilar Miró, i jo havia demanat, o sigui, ja... Bueno, en fi, que ja portava un temps i tal, però, en fi, no és que... És, i aleshores em va dir, sí, volem que canviem, no? I sí, què vols? I llavors em va oferir Moscou, obrir la oficina
1: Moscou... Obrir la corresponsabilitat.
0: La corresponsabilitat de Moscou, o obrir la corresponsabilitat d'Àsia, o sigui, a Filipines. I, clar, jo, evidentment, no sé, directament vaig dir que Moscou...
1: No, però sí. Quin xip, o sigui, quin canvi de xip, no? És a dir, perquè tu vas passar de viure a una ciutat com Nova York... A una ciutat, no em vull imaginar com devia ser aquell Moscou, no?
0: Sí, no, clar, era molt difícil tot, tota la vida diària, no? Jo sempre dic que de totes maneres hi ha una cosa, és a dir, que per què t'has d'acostumar, és que en el periodisme a l'hora de fer informació és tan, diguem, t'esgota quan hi ha un excés de suposada informació, que és el que hi ha als Estats Units. És a dir, que quan estàs parlant d'una cosa, al final dius, a veure, un moment, per què estic parlant d'això? O sigui, és d'això del que haig de parlar, o és que m'han donat tal quantitat de coses per aquí i per allà que al final estic parlant d'això? Bé,

0: Doncs, i en canvi arribes a la Unió Soviètica on te no et donen res. O sigui, i aleshores, és a dir, que per defecte o per accés, o sigui, sempre és una angúnia.
1: Allà devia ser difícil, no?
0: Molt, sí, era difícil.
1: I accedir a informació...
0: Era molt difícil perquè, evidentment, no hi havia informació, però era un moment extraordinàriament apassionant perquè, clar, el Gorbachev estava començant i aleshores què passava? Que ell havia dit, ja començava a parlar de lo de l'apertura, en fi, tot això, la glasnost, la estroika i tot això, i això van deixar que s'obrissin oficines exteriors, no? I aleshores hi havia un molt desconcert a l'administració. O sigui, els tics soviètics continuaven, però com que hi havia una ordre, com de que... Llavors, saps? O sigui, llavors hi havia molta confusió i llavors era més fàcil aprofitar les escletxes. O sigui, allà on veies que hi havia tal, era per on et ficaves, no? I era extraordinàriament apassionant, però era molt difícil, molt difícil.
1: Per fer una entrevista com cal a Rosa Maria Calaf, hauríem de fer els 15 dies de Rosa Maria Calaf. És a dir,
0: perquè, quin rotllo, pobra gent!
1: No, al contrari, perquè cadascun dels punts del seu currículum mereix realment una amplíssima entrevista, no? O sigui, saber l'experiència d'aquell Moscou que començava a obrir-se. Jo recordo, no sé si era d'aquella època, però una notícia del el primer McDonald's que es va obrir.
0: Sí, tant, aquesta la vaig fer jo.
1: La vas fer tu,
0: sí,
1: aquella...
0: Sí, sí, el primer desfile de moda. O sigui,
1: clar, era una societat que de sobte li canviaven tot, no?
0: Sí, sí, sí. Sí, i esclar, una cosa són aquestes, diguem, reformes cosmètiques, no? I, però
1: significatives.
0: Però significatives, i, esclar, i veus que... Però clar, és molt difícil que el ritme sigui el mateix. És a dir, que per una banda sembla que es fan moltes coses, però esclar, canviar les coses costa molt. O sigui, i canviar l'imaginari, ja no et dic, mira on estem ara, no? O sigui, aleshores és complicat, perquè dius, sembla que sí que s'avança molt, sí, però realment la societat no va tan de pressa. Eh?
1: I després Hong Kong.
0: I després, bueno, sí, bueno, a veure, entremig...
1: Ah, no, entremig
0: és Buenos Aires, Roma, Viena...
1: Buenos Aires, Roma, Viena, una altra vegada Moscou...
0: Una altra vegada Moscou...
1: I finalment Hong Kong.
0: És a dir, el Moscou ja rus, és a dir, amb Yeltsin, que això també va ser fantàstic, no? Vull dir, perquè clar, era una mica veure les dues cares, no? I després ja sí, després ja Àsia, Hong Kong i Pequín, o sigui, pels fons.
1: És impressionant aquell món, eh?
0: Sí, sí, perquè també, perquè clar, aquí tens el xoc cultural, eh? No és el mateix. Tots els llocs són diferents, perquè quan et diuen, no, Itàlia, que fàcil, no? Perquè som iguals. Iguals?
1: No ben bé, no?
0: O sigui, en absolut, no? Però, bueno, però molt més propers, evidentment, no? Però clar, la cultura bueno, asiàtica en general, però i la xinesa en particular, i després també doncs, en aquells moments en el que s'havien de portar bé perquè clar, se'ls havien donat els Jocs Olímpics, aleshores clar, no hauria de semblar que, en fi, que sí, que hi hauria una certa capacitat de canvi, llavors que ens deixarien anar, per exemple, doncs, i sí que ens hi van deixar l'any just anterior, eh, anar a Xina sense haver de portar un xino que ja has de pagar, a més, eh? Contínuament vigilanta i tot això.
1: Que
0: no?
1: Fort, eh?
0: I, sí,
1: fixa't que ha passat una cosa a la tertúlia d'avui que m'ha cridat molt l'atenció, no he volgut interrompre perquè no es tractava d'allò en aquell moment, però hi ha hagut una persona que d'alguna manera estava defensant, avui ha sortit el CEO i saps que un dels titulars del CEO és l'augment en intenció de vot molt potent d'Aliança Catalana. Doncs bé, una de les persones que estava defensant, no, aquesta possibilitat ha dit, és que més enllà dels discursos morals dels diferents partits, la veritat és la veritat. I va fer molta gràcia, perquè la veritat és un comentari molt subjectiu i molt poc basat en dades objectives, més aviat en impressions i en alguns comentaris.
0: Sí.
1: No ens estem deixant anar massa per la impressió i molt poc per la dada.
0: Sí, no, és que estem creant unes societats d'emocions, no d'opinions, no? És a dir, no, perquè per tenir opinió has de tenir coneixement, i per tenir coneixement, evidentment, ningú de nosaltres ho sabem tot. Necessitem que un metge doncs, estudiï medicina, el que ha de fer tal, doncs que una musicòloga sàpiga música per poder organitzar un festival, o sigui, i per descomptat doncs que una periodista, un periodista pugui tenir els elements de coneixement suficients per que el ciutadà, o sigui, traslladar-los al ciutadà, perquè és el que deia abans, no? Som ponts, som intermediacions, no? entre el que passa i el ciutadà, que no pot ser en el lloc i no pot preguntar. Aquesta és la teva tasca. I clar, això, si no, això es trenca, no? Doncs realment la gent, i la veritat, com tu dius, la veritat és una paraula molt grossa.
1: Clar.
0: O sigui, podem parlar de veracitat, no? És a dir, de dir el que ha passat és això, no? I això és confirmat, és contrastat a partir d'aquí i de

0: ara, les veritats... Bueno, i a més, en aquest moment, el que hi ha més és desinformació, i el que hi ha més és aquesta idea que va treure ja el Trump en el seu primer mandat, no?, de que hi ha fets alternatius. Dius, home, doncs no, perquè aquesta ampolla que tinc aquí davant és de plàstic i està a la meitat. O sigui, no em pots dir que tu... Ah, no, però jo crec que no, que en realitat està... No, no, tu pots creure el que vulguis, però això és això, sí, no? Ja. En fi, és molt complexa, però...
1: T'he llegit més d'una vegada, dir una cosa que a mi em preocupa i amb la que estic d'acord amb tu, no?, que no podem donar per descomptats els drets. Mm. I efectivament estem en un moment, Rosa, no sé com ho veus tu, però que hi ha discursos que fan una mica de por, no?
0: Molta por, sobretot perquè estan calant molt fort, no? Aquest és el problema, que jo crec que hem passat, no, de haver construït una societat amb molts defectes, moltes coses que s'han de modificar, reformar, etc., però a una societat que valorava, diguem, la força del dret, no? És a dir, hem fet un consens i hi ha, doncs, una convivència que es basa, doncs, en una sèrie d'acords, etc., és a dir, la força del dret, i estem passant a una societat de què és el dret a la força. I, clar, això és gravíssim. Sí, sí. Això és gravíssim. I es modifica el sentit de les paraules, no? Utilitzem eufemismes contínuament, i la llibertat, no? Dius, no, és que això jo puc dir el que vulgui. No, perdona. O sigui, a veure, la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, no empara la mentida. O sigui, en absolut. O sigui, per tant, ojo amb això, no? I perquè, clar, no. Llavors, si comencem a manipular el sentit de les paraules, el que estem és manipulant les idees.
1: Però ho estem fent molt, això.
0: Clar.
1: No estem... No, això no és una democràcia.
0: No.
1: Ui, potser hauries de viatjar una mica més per veure què és i què no és una democràcia,
0: sí, sí.
1: No?
0: No, no, tot això és una cosa, ja dic, que ni és casual, que està molt ben dissenyada, que porta molts anys, ja que s'està instal·lant i s'està intentant, doncs, baixar la qualitat educativa, baixar la qualitat informativa, és a dir, arribar en aquest tipus de ja dic, de societat que funciona a cops d'emoció, i que, a més, és important l'emoció, o sigui, molt important, és a dir, tu quan davant d'algun fet, el que sigui, reaccionar emocionalment és important, però, clar, no pots mai supeditar, o sigui, l'error, l'anàlisi, la cerca de tots els elements possibles de coneixement, etc., o sigui, a l'emoció, no?
1: Clar.
0: I això, en fi...
1: Sóc en deus tenir amics de tot el món, no?
0: Sí, bueno, els amics no són tan fàcils, eh? Però...
1: D'acord, coneguts.
0: Però, no,
1: bons
0: no,
1: coneguts,
0: no,
1: bons
0: amics,
1: coneguts.
0: Sí, perquè ara que continuo, sincerament, viatjant molt, i que me'n vaig a llocs molts estranys encara, perquè, bueno, doncs perquè mentre puguis el que penso fer, i sí, que això fa molta alegria. O sigui, és a dir, quan tu te'n vas de les ciutats en les que has anat a viure, és molt dolorós perquè t'has muntat un món que tots ens muntem normalment a la teva pròpia ciutat, però tu te'l muntes allà on te vas, no? Llavors, on te'n vas i deixes efectes, deixes inèrcies, deixes costums, deixes el lloc d'on t'agrada anar a prendre el cafè, etc., i te'n vas amb un altre. I això està malament. Però, en canvi, vas agrupant, no?, aquest pozo que va quedant, i que llavors quan tornes a reviatjar, doncs comences a trobar-te gent coneguda i que li fa gràcia tornar-te a veure.
1: Em deies que ara ja viatges molt menys, com a molt un viatge a la setmana.
0: Sí, sí. No,
1: però em fa gràcia perquè per tu és poquíssim, però per qualsevol persona un viatge a la setmana és molt més del que...
0: Sí, no, jo ja ho entenc, perquè jo ho dic amb sinceritat, no ho dic així com una gràcia, no? Però perquè sí, perquè abans era una barbaritat més, no? Eren 5 ciutats per setmana, des abans de la pandèmia. I ara sí, és veritat. No, però sí que és veritat que viatjo molt. L'any passat, per exemple, doncs vaig anar, a part dels viatges, evidentment, aquí, doncs per conferències i per moltes coses de les que estic fent amb ONGs, etc., doncs vaig anar a Eritrea, vaig anar a les Illes Salomón, vaig anar a Kirguistan, vaig anar a Japó. O sigui, que llavors jo reconec que quan ho dic la gent em mira dient, però... Què és això, no?
1: Quina enveja, no? Pepe Ribas.
2: Una lliçó de periodisme.
1: Una lliçó de periodisme, eh?
2: Fantàstica.
1: Oi?
2: Sí, te l'entrevistaré per l'Ajo Blanco.
0: Gràcies. Faria molta il·lusió, perquè l'Ajo Blanco, ja t'ho he dit quan t'ho he vist, meva generació, Déu meu.
2: Jo defenso el mateix que defenses tu. Penso igual, o sigui, és terrible el que està passant, però bueno, hi ha gent com tu, que ho parla clar, i aquest senyor...
0: Sí, sí, afortunadament, o sigui, molta gent.
2: O sigui que ja lluitarem, tu, i si tenim que tornar a lluitar, doncs tornarem a lluitar.
1: Hi ha molta gent lluitant amb mitjans nous, i s'estan fent coses molt xules.
0: Molt bones.
1: S'estan fent coses molt xules.

0: escola. És a dir, saber que tu, que les coses que et donen regalades, algú les paga.
1: Clar.
0: I normalment, o sigui, la majoria no les paga amb intenció.
1: L'altre dia, la Pepa Bueno va fer en aquesta casa, al telediario, un exercici, de veritat, de posar-se de peu i treure's el barret. Van fer un telediario que les lletres centrals de telediario, la IA, era a majúscules.
0: Ja.
1: Va ser una lliçó realment de quin és el món que tenim en aquests moments, perquè va obrir el telediario i quan portava com 8 o 10 minuts va dir, tot això que hem fet és fals.
0: És fals.
1: Tot això ho ha generat la intel·ligència artificial. I estava dient això i diu, de fet, fins i tot jo sóc falsa. I aleshores va sortir per una altra banda i era ella en realitat. Que és evident que hem de donar eines als més joves, però també als adults, però als més joves sobretot, perquè tenim un món que vés a saber com serà. És a dir, ja ens passa això. No estem parlant de futur. Estem parlant d'uns algoritmes que quan d'alguna manera ens connectem a, no sé, i mirem un rentavaixelles, després tens rentavaixelles tot el dia en el correu
0: electrònic. I sense connectar-te, només cal que en parlis. Ja gairebé que hi pensis. O sigui...
1: Rosa Maria Calaf, ha estat un gust. T'agrada la música, no?
0: Sí. I a veure, als meus pares els hagués agradat que m'agradés més o que fos més capaç de perquè eren molt, eren socis de tot i tal, i em van fer sòcia de les joventuts musicals quan tenia 2 anys.
1: Caram.
0: O sigui, tinc un carnet amb munyets. El que passa que després no els hi vaig sortir gaire bé perquè tinc un oïdor.
1: Li ha agradat molt a la Montse Faura, no? Per què, Montse? Què ha passat?
2: Perquè quan ella tenia 2 anys, es barallava amb el seu germà, perquè el seu germà, que era més gran, volia veure pallassos i ella volia escoltar la 2 al Karajan.
1: Ah, sí? Això és veritat?
3: Això és cert.
1: Que bonic.
3: Les baralles fraternals a casa van començar així, no? No vull dir, quan a mitjans de 70 només havia la 1 i la 2, havies d'apretar el botó, havien els mandos, i el meu germà tenia quasi 4 anys, jo en tenia 2, i hi havia un fenomen en què els meus pares quedaven com molt meravellats, no? De dir, bueno, aquesta guerra que estan tenint entre els dos germans és perquè un vol veure els pallassos i l'altre, no entenem, l'altre era jo, no entenem com es queda boca badada escoltant els concerts de piano i orquestra dirigits pel Karajan, no?
0: Sí, sí,
3: la 2, en aquella època, eren tot concerts de música clàssica, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I aleshores, quan la Rosa Maria ha dit, i jo, als 2 anys, em van fer els meus pares sòcies de joventuts musicals, clar, és que el Festival de Torroella ja està vinculat amb joventuts musicals, no?
1: Ara ho parlarem.
3: Aquí, de cop i volta,
0: quina altra cosa,
1: coincidències d'aquestes. Només un detall, perquè és que em fa il·lusió. No era la 1 i la 2, no, era la primera i la UHF.
0: La
1: UHF, us en recordeu d'això, eh? Rosa Maria, sempre que et veig és un gust, enhorabona, com per tota una trajectòria, però sobretot per un present. Perquè a mi, jo des del dia que et vaig conèixer, que recordo la primera vegada que era, ostres, ve la Rosa Maria Calaf. No, que clar, tu ets gens petit, perquè estem davant d'una de les, de veritat, mestres del periodisme. I el millor és que és una persona collonuda. És a dir, és que no, és veritat, és que ets una persona com cal. Vull dir, això és molt d'agrair.
0: Bueno, tinc una passió extraordinària per la professió i per aquesta casa. Gràcies per convidar-me i, a més, amb aquestes companyies fantàstiques.
1: Ja està tot
0: què
1: ple.
0: Més es pot demanar?
1: De
0: gràcies.
1: Moltíssimes gràcies.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Así que tu també vives los lunes.
5: Jo també, sí, jo està bé, los lunes. Està guapo, el lunes. Dilluns m'ha agradat venir, eh?
1: Ha t'agradat el dilluns, sí? I això?
5: Lo passa que, clar, per mi dilluns és difícil perquè... per mi dilluns és diumenge de la penya normal.
1: Clar. Ah.
5: Clar, perquè, clar, jo vaig treballar ahir. Jo ahir estava...
1: On estaves tu ahir?
5: Jo estava a Madrid.
1: Ah, molt bé.
5: Jo vaig estar divendres a Sant Pere de Ribes.
1: Vas fent el seguiment del papa, eh?
5: És que m'està seguint aquest senyor. Jo vaig viure, vaig enviar... No vaig tenir la poca decència de penjar-la, però vaig viure una situació molt còmica a l'estació de Totxa dissabte a altes hores de la matinada, rotllo 12 i pico, perquè va haver-hi un moment en el que en aquella estació que jo estava passant, en comptes de creuar Totxa per fora, vaig dir, creu per dintre, perquè ja més sé, els atajos.
1: Els atajos.
5: Els atajos. I es va juntar la penya que venia del concierto de Bad Bunny amb la gent que venia per veure el papa el dia següent. Llavors, aquella estació, va haver un moment que jo vaig dir, ve molta gent, van venir 2-3, ve molta gent, vaig mirar enrere meu...
1: La de Totxa, dius, eh?
5: La de Totxa. Hi havia molta gent a darrere meu seguint-me, tots vestits igual.
1: Ostres.
5: Perquè, clar, la gent que va veure el papa va de blanc amb aquella samarreta... Que
1: és veritat que estan fent obres allà, a Totxa, i que han tret lo de les tortugues?
5: Sí, les tortugues ja no estan, perquè allò era una plaga total.
1: Ja.
5: I tota l'estació està completament en obres.
1: Això m'han dit, que està...

0: Completament. És un desastre. Cada dia que vas tens, has d'entrar per un lloc. Hi ha obres dintre, hi ha obres fora, també.
1: Bé,
0: El taxi moltes vegades no sap on te pot deixar. Molt bé, a tots està, bueno, a tope, a tope.
1: Veus?
0: Sí, sí.
1: No com Barcelona, que no hi ha obres.
0: Bueno, et dic una cosa, l'estació de Sants tampoc és que estigui gaire bé.
1: Ja.
0: No vagis a Sants el dia que plou més dintre de l'estació que fora.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, plou més a dintre que fora.
1: Ah, molt bé.
0: Hi ha unes goteres, nen.
1: Sí, eh?
0: I per solucionar-ho han posat com, una, com unes teles
1: sí,
0: que van encaminant tota la gotera cap a un lloc, llavors hi ha com un bidó molt gran que es va omplir d'aigua.
1: Ah, de veritat.
0: Llavors hi ha un senyor, t'ho juro per la meva vida,
1: que de tant en tant
0: hi ha un senyor que va... va canviant bidons.
1: Bueno.
0: Porta un bidó buit, s'emporta el ple. El ple el buit de fora, fora clar, directament al carrer.
1: Ah, no, hi ha un reciclatge d'aigua.
0: Fora, fora, fora.
1: Ah, d'acord.
0: Sí, sí, a Sants també està molt
1: guapo. Utilitzar per regar, com les aigües freàtiques.
0: No, però si està plovent, fora, perquè vols regar?
1: Bueno, les guardes.
0: Sí, home, guardes tota aquella aigua.
1: Home, hi ha uns dipòsits a
0: que
1: sota...
0: Que no, hi ha molta aigua. Home, de sota els Sants hi ha els trens.
1: Bueno, ja, però...
0: Només falta que es mulli l'AVE. No, home, no.
1: No.
0: El que li
1: no...
0: falta a l'AVE, mullar-se. Deixa, deixa...
1: Va,
0: deixa,
1: va, la secció d'avui.
0: Avui la nostra secció pues, possiblement no li agradi al gran Justo Molinero, no ho sabem. Li bueno, preguntarem, li preguntarem.
1: Des d'aquí li enviem una abraçada.
0: Una abraçada a Justo Molinero, que ha sigut Premi Nacional de la Comunicació de la Generalitat de Catalunya pels seus 45 anys com a professional de la ràdio.
1: Molt bé.
0: 45 anys, eh? Quan portes tu a la ràdio?
1: Molts.
0: Menys de 45.
1: No et pensis.
0: Sí?
1: Por ahí, por ahí. Home, una miqueta menys.
0: Sí,
1: però vaig començar amb 14 anys.
0: Ah, clar, doncs era il·legal, que ho sàpigues,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, bueno, tampoc cobrava. Eh?
0: Ah, vale, vale, perfecte, perfecte, perfecte. Va dir, los catalanes son tan educados que cambian de lengua rápidamente.
1: Això qui ho ha dit?
0: El Justo Molinero.
1: Molt bé.
0: A l'entrevista. Perquè clar, és veritat, no? Ell és un senyor que va néixer a Andalusia, va venir a Santa Coloma de Gramenet, no sé ben bé, li haurien de preguntar un dia per què Santa Coloma de Gramenet?
1: Bueno.
0: No? Per què, no? Un tio, un senyor d'Andalusia va començar a treballar de taxista i va decidir muntar una ràdio pels taxistes que s'ha fet tan gran com Radio Teletaxi.
1: I tant.
0: Vale? Però jo he buscat això i saps que l'ordinador té allò que te coneix, comença a conèixer.
1: Sí.
0: Llavors m'ha posat una altra notícia de fa uns dies que diu «Los chunguitos!» Vuelven tras 20 años separados.
1: Però això t'ha posat l'ordinador?
0: Los chunguitos, sí. La següent notícia era los chunguitos.
1: Vale.
0: A veure, jo he buscat Justo Molinero, li volia fer aquesta secció al Justo, i acto seguido, los chunguitos vuelven tras 20 años separados. I diuen los chunguitos, el mundo está desfasado. Todo el mundo quiere dinero y robar.
1: Ala.
0: Això han dit los chunguitos. Tu has vist... Però tu has... No, no, no. Tu has vist... Vaya dos canvis de vida, eh? Justo Molinero dient, no, els catalans... Los catalanes hacen cosas.
1: I l'altre...
0: I l'altre, la gente quiere dinero y robar.
1: Bueno.
0: ¿Vale? Clar, chunguitos... Ojo, vaya tres... Els chunguitos eren tres...
1: Sí, fa molts anys, no,
0: sí,
1: això?
0: Els chunguitos van començar que eren tres chunguitos.
1: Sí.
0: Un chunguito dijo, yo ya no soy chunguito, yo soy normal.
1: Ex chungo.
0: Ex chungo. Ara, ara era, era buena gente.
1: Exacto.
0: Es van quedar dos chunguitos, es van barallar per tema de money money.
1: Sí.
0: No va haver-hi cap chunguito i ara han tornat los tres chunguitos.
1: Els tres?
0: Ara han tornat els tres chunguitos.
1: Han fet les pavos.
0: Han tornat els tres chunguitos i estan fent una gira de el 40 aniversari dels chunguitos o algo així, ¿vale?
1: Bueno, està bé.
0: Clar, m'he començat a... Això era el diari La Razón.
1: Sí.
0: He començat a llegir. Aquesta gent són uns personatges de la, de la
1: de
0: Bíblia,
1: los chunguitos,
0: eh? Diu, los chunguitos. Los chunguitos están calientes. Tienen, tienen unos cuantos chascarrillos todavía que contar. Se mueven como un sonajero. Taíno. Uno veo que es diu Taíno.
1: Taíno.
0: Digo, a mí me pusieron Taíno porque tenía el pelo zaíno como los toros.
1: Anda.
0: No sé ni qué es Taíno ni zaíno.
1: Bueno.
0: Son dos adjectivos que yo no conec. José Salazar sube la pierna a la altura de la cámara. Bruce Lee, me dicen.
1: ¿Bruce Lee?
0: No sé.
1: Oye, ¿había una señora?
0: Bruce Lee.
1: Nosaltres entrevistàvem una senyora.
0: Que era, se deia Bruce Lee?
1: Que si estigués escoltant, perquè ella escoltava sí, els programes, sí, es diu Carme, i una senyora meravellosa
0: sí,
1: que venia i quan venia sempre sí, t'ensenyava sí, com aixecava
0: la cama.
1: La cama.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè tenia un nivell
0: de cama molt alta.
1: Meravellós.
0: Feia pilates, feia
1: sí,
0: pilates.
1: Sí, ella representava una associació.
0: Sí, sí, sí.
1: No?
0: De Juan Salazar lleva el sobrenombre de Machote. Solo... sí, diu, me llaman Machote porque pesé 7 kilos cuando nací.
1: Colom.
0: Digo, sí, y diu el hermano, no seas exagerado, dijo el taíno.
1: Ah.
0: Dijo, bueno, pues serían 6.
1: Ah, són germans.
0: Són germanes, tres són germans.
1: Ah, això no ho sabia.
0: Clar, a veure, els chunguitos... Clar, t'està passant una mica com a mi. Els chunguitos són tres germans que són germans de les Azúcar Moreno.
1: Ah, sí?
0: Són tots família, allà.
1: No ho sabia, això.
0: Hòstia, sí, sí, són tots família.
1: Val.
0: A mi em passa amb els chunguitos una cosa que confon una mica... Els chunguitos amb els xixos. No et passa?
1: Dame... Com era?
0: Clar, no, no.
1: També bona.
0: Sí, estan los chunguitos.
1: És que jo no sé qui són cadascú.
0: Claro. Mira, volia fer-te una prova.
1: Vale.
0: Te voy a decir canciones y tú me tienes que decir si son de los chichos o de los chunguitos.
1: Es que no tengo ni idea, ¿eh?
0: Dame veneno.
1: ¿Qué es la que...? Sí. Yo diría los chichos.
0: Los chunguitos.
1: ¿A veus?
0: El vaquilla.
1: El vaquilla.
0: Hay una canción del vaquilla.
1: ¿No es del Fari?
0: No, el Fari... Que sí, no, que sí. El Fari aquí. No te Fari. No, te, no es de la
1: era
0: família.
1: Molt, era molt simpàtic, el Fari.
0: Ui, que sí, bona gent, eh? I el fill és molt bona persona.
1: El fill no ho sé.
0: Javi Cantero, és molt bona persona.
1: Ah, ja sé qui és.
0: I quanto más acelero, más calentito me pongo.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Molt bona persona.
1: Molt bé.
0: Son ilusiones. Son ilusiones que más me da...
1: No sé.
0: ¿Los chichos o los chunguitos?
1: Los chunguitos.
0: Los chichos. No das una, ¿eh?
1: Ni una.
0: Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor. Ay, qué dolor.
1: ¿Vols dir que és així?
0: Los chunguitos.
1: Los chunguitos.
0: Ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. Va. Llavors, com a homenatge...
1: Ya está la
0: cara. Bueno, que si no te saps ni una.
1: Bueno, ya.
0: Per exemple, ni más ni menos. Ni más ni menos, ni más ni menos.
1: Això és de los chichos.
0: Ni no, ni no. Los chichos. Molt
1: ah,
0: no,
1: ni idea.
0: Sí, sí, sí, sí. O, por ejemplo, te vas, me dejas.
1: Y me abandona,
0: te va, te viene tu mala persona. Libre, libre. No, los chichos.
1: Los chichos.
0: T'he pillat, perquè estava dient una cada i ara t'he pillat.
1: Clar.
0: Clar, aquesta gent va viure aquella magnífica època de la cinta de cassete a les bancineres.
1: Home, per favor.
0: Com molava aquell moment bancinera que hi havia, sí, sí. Aquell estant metàl·lic.
1: Ai, sí.
0: Que li donaves...
1: Amb un candau.
0: Amb un candau.
1: Amb un candau, que tu el podies anar girant.
0: Oh, oh. I ja veies quina cinta feia molt de temps que estava allà, perquè sí, li havia donat el sol.
1: Eugenio va triomfar molt allà.
0: Home! Has vist el reportatge d'Eugenio de TV3?
1: No, no l'he
0: vist. És una meravella, perquè ensenya des de dintre com feia les cintes.
1: Ja veus, ja veus.
0: El tio primer les feia en els bars on anava a actuar i després ja es va comprar allà un magnetofono,
1: ja.
0: Se'l va posar a casa seva i es gravava allà dintre de casa seva.
1: Molt bé.
0: Vale?
1: Los 60 de Marfil.
0: Los 60 de Marfil, quins són?
1: Era un... Marfil era un grup que
0: ah,
1: va...
0: Ah, sí?
1: Va, sí. Que jo...
0: I eren 60 en el grup?
1: No, eren, no sé, los 60 de Marfil, crec que eren 60 minuts
0: sí.
1: D'una cançó que no parava.
0: Una cançó 60 minuts?
1: Sí, senyor.
0: Ullo, que guapo, eh?
1: Sí, sí.
0: Me sabe a humo, me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que
1: no,
0: yo me fumo.
1: No, perquè era una barreja de...
0: No, que d'aquí és, i de los chunguitos o de los chichos.
1: Los chichos.
0: Los chunguitos!
1: Veus,
0: no dones una, eh? No dones una. Vale. Llavors, he pensat de fer un homenatge al gran Justo Molinero.
1: Sí.
0: Justo Molinero, una de les persones potser més imitades d'aquest país.
1: Sí.
0: A Catalunya tothom alguna vegada ha imitat el Justo Molinero i a l'estil del Justo.
1: És veritat.
0: Perquè Justo no és una sola persona, sinó és un estil de fer ràdio, no? Aquella ràdio dels anys 60, no? Aquell folklore que veritat, ma mare, per exemple, que no ha sigut nascuda a Catalunya, es costava Radio Teletaxi,
1: clar.
0: Perquè, clar, eren les cançons que li sonaven de la seva infantesa.
1: I la manera,
0: no?,
1: de parlar, també.
0: I la manera de parlar.
1: És una manera molt,
0: sí, sí,
1: propera.
0: Sí,
1: molt...
0: Que està viu, el Justo, que jo me'l creuo. Perquè jo tinc la sort de... col·laborar i treballar una miqueta amb el Justo.
1: Ah, molt bé.
0: Fem cosetes, el Justo i jo.
1: Molt bé.
0: És bon amic meu, el Justo.
1: Estupendo.
0: Molt
1: és
0: bona
1: que
0: persona.
1: És un tio molt maco.
0: I és molt bona persona.
1: Sí, sí.
0: Se passa de bona persona.
1: Sí, t'ho creus. Eh?
0: Se passa de bona persona. Llavors he pensat, com seria la ràdio Teletaxi si en el dia... Quin dia? Ai, pensava que estava aquí...
1: Avui és 8 de juny.
0: 8 de juny del 2026. Com seria ràdio Teletaxi? Pues seria...
1: Bueno, ja hi és.
0: Bueno, ja hi és, però...
1: L'escoltes
0: no
1: i dius, sí.
0: No, però més no va, la faria jo.
1: O sigui, si ara obrissin Radio
0: sí,
1: Teletaxi,
0: Radio
1: no,
0: Teletaxi,
1: com seria?
0: En versió moderna seria... Mor bona nit i benvinguts a Radio Cabify! Radio Teletaxi, no. Ara és Radio Cabify, perquè ja ningú fa servir taxi, ja. Ara tothom va a l'aplicació i va amb el Cabify.
1: Bueno.
0: No, me sale normal la imitació, també t'ho he de dir.
1: D'aquella manera.
0: D'aquella manera, però sí. Bueno, ho intentarem. Radio Cabify, la ràdio de tots. Això que posava la cançó.
1: Aquesta cançó és meravellosa, no?
0: Aquesta cançó és estupenda.
1: Sí, sí.
0: Santa Coloma, Terrassa i Manresa. Estem molt contents d'estar avui aquí en el nostre primer dia d'emissió.
1: No et surt, eh?
0: I possiblement l'últim dia també d'emissió d'aquest programa Ràdio Cabify. Vale? El programa del gran, l'únic, el simpàtic i l'irrepetible, Jordi Merca. Bueno, també està Toni Marín aquí,
1: saps,
0: eh?
1: Saps qui ho fa molt bé,
0: qui ho fa
1: això?
0: Molt bé?
1: A l'Òscar Andreu.
0: Oi, sí, home, clar.
1: L'Òscar Andreu, quan es posa a fer de Radio Teletaxi...
0: Ha practicat molt més que jo, clar.
1: Et pixes de riure amb l'Òscar Andreu.
0: Ha practicat molt més que jo.
1: Sí, sí.
0: Estem molt contents, igual que estan contents tots els feligresos que demà arribaran a la ciutat de Barcelona per veure el Papa. Per cert, Vol celebrar la visita del Papa amb un xupito? Doncs pre

0: en aguardiente de Dios. Te hará subir al cielo. Tot això que diré, totes les marques que dic existeixen, eh?
1: Ah, sí, eh?
0: Totes les marques que diré existeixen, eh?
2: Molt bé.
0: Et diuen els amics del... Em diuen els amics del control que estem rebent una trucada. Esto m'agradava molt,
1: eh? Haurem de tenir una trucada, eh?
0: S'està trucant Paquita de Sant Vicent dels Horts. Molt bona nit, Paquita. No, no tenim trucada perquè no hem donat el número de telèfon, clar, ja deia jo. Així que si voleu tocar en directe a Ràdio Cabify, heu de trucar al 93 423 32 i dos números més. L'altre dia la teva dona va sortir a fer un passeig i tu, que és un home com cal, vols preparar-li el sopar. I perquè no pogués dir mai més allò de no sap ni fregir un ou, vas intentar fer-li el sopar i resulta que tenia raó i no sap fregir un ou i vas cremar tota la casa, a partir d'ara, a totes les cuines catalanes no pot faltar extintores Palma Penya.
1: Extintores Palma Penya?
0: Extintores Palma Penya, tu.
1: Existeix,
0: existeix
1: això, eh?
0: Extintores Palma Penya, tu.
1: Molt bé, molt
0: totes
1: bé.
0: Les marques que estic dient existeix, eh?
1: Molt bé.
0: Ara anem a canviar de cançó, company. Camarero, por favor.
1: Avui la Sílvia Tarragona jo crec que s'enfadarà una mica amb nosaltres.
0: Llena. Ole! Llena la copa, camarero. Sí, a mi ja comença la caloreta. I resulta que tu t'acabes de mirar i t'has donat compte que portes tot l'hivern menjant-te, fins i tot un tio cagant, i ara resulta que no t'hi cap el banyador de l'any passat, i a més, tens 40 anys, t'acabes de separar. No t'apunti al ginar a mi, perquè farà la pena anar al ginar. Millor que t'apunti al torneig de pàdel organitzat per Pàdel Nuestro.
1: ¿Existe Pádel Nuestro?
0: Pádel Nuestro, así cuando te lesiones y te rompas los meniscos, dirás y rezarás a yo de Pádel Nuestro que estás en el cielo.
1: Pero es verdad, eso, Jordi, es
0: Pádel Nuestro. Pádel Nuestro es una página web de pádel.
1: Qué fort.
0: Pádel Nuestro.
1: Muy bien.
0: Que, perfecta, cambien de canso, que es que portan muchas canciones. Cambien de canso. Entre Sarroch y la mina, los gitanos me están llevando. Todas las canciones, muy buena calidad, ¿eh?
1: Ya.
0: Una calidad de eso, 4K, ¿eh?
1: Pero la teva sección no era ben bé, això, ¿eh?
0: ¿El qué?
1: Això que estás fent avui.
0: Bueno, avui estoy fent una cosa diferent, ¿no?
1: No tinc res a dir.
0: Bueno, vale, pues segueixo, ¿no?
1: Va, i tant.
0: Perfecte, puja la música, a mi. Que me voy de aquí, que marcho para otro sitio, antes yo pueda vivir. Molt bé, aquesta cançó està dedicada al mosso d'esquadra. Toni el Gitano. Aquest cantant es diu Toni el Gitano.
1: Ah, molt bé.
0: No amaga res.
1: No, diu
0: Toni i és gitano.
1: Pues no, ja està.
0: No amaga res. Tens més de 35 anys i encara no t'has pogut treure el carnet de conduir. De fet, vas atropellar una senyora amb el carrito de la compra l'última vegada que vas pujar a l'examen, i això que era el teori. Eh? La millor autoescola per tu és autoescola, si Dios quiere.
1: De veritat?
0: Autoescola, si Dios quiere, está en Huelva.
1: ¿Sí?
0: Está en Huelva, sí.
1: A Huelva hay una autoescola que es si Dios quiere.
0: Autoescola, si Dios quiere. Apúntate a la autoescola, si Dios quiere, y ve a ver al papa y demana que él te contactas a mar jefe.
1: Pero una cosa, si després de tenir el carnet i t'has de comprar un cotxe, perquè és un clàssic...
0: Sí, Automòbiles Conxita.
1: Automòbiles Conxita.
0: Deu existir Automòbiles Conxita?
1: I tant.
0: Sí? Encara està...
1: No ho sé, però...
0: Automòbiles Conxita, potser ja la Conxita ja s'ha jubilat, també, no?
1: No ho sé.
0: Podria ser, no?
1: No ho sé.
0: No sé, vale. Per cert, Toni, tu te tapes a l'hora d'anar a dormir o no?
1: Jo ara ja no em tapo.
0: Ja no te tapes? No és d'aquell que te tapa i saca una cama a vegades?
1: No.
0: Sabes que hay gente que se tapa, pero saca una pierna.
1: Sí.
0: Que dius, no, perquè diu, la pierna me hace de termómetro. Això ho diu la gent, eh?
1: Sí, eh?
0: La gent, a l'hivern.
1: La gent és rara.
0: La gent és rara.
1: La gent és rara en línies generals.
0: I a l'hora de dormir també, eh?
1: Sí?
0: Ojo, a l'hora d'anar a dormir, cuidao, eh?
1: Ja.
0: No sé si fa molt que no vas a dormir amb algú, possiblement, però... Ni m'acuerdo, no? Ni m'acuerdo. Pues si ets d'aquell que encara que estem a 40 graus i no has tret el nordi perquè hasta el 40 de mayo no te quite el sallo,
1: sí,
0: que hi ha gent que encara no ha tret el nordi perquè diu, no sigui...
1: No el 40 de mayo.
0: Clar, diu, no sigui que arribi un frío polar d'aquests i m'hagi de tapar, doncs tenim una botiga especialitzada per la gent que en tu. Vine a comprar... La colcha de tu madre. La colcha de tu madre.
1: La colcha de tu
0: madre. La colcha, no la concha.
1: Ya, ya voy a entender. La colcha
0: de tu madre. La sala de los ángeles del cielo.
1: Por eso mi vida no quiero. Caram. No sé, és que no sé molt bé què dir-te avui.
0: Bueno, no
1: sé. Sí, normalment et vaig fent, però...
0: Me quedan dos pàgines d'anuncio, no te preocupes.
1: Sí,
0: passa. No, dóna temps, vale. Tu, Toni, amic meu, jo sí. Com...

0: Como Justo Molinero te he de donar un consell, jo que porto 45 anys a la ràdio.
1: Sí.
0: T'he de donar un consell, t'has de cuidar la veu.
1: Molt bé.
0: Estàs la veu, te veig la veu una mica ronca, no? Estàs
1: ah,
0: ronco, sí?
1: Sí.
0: Tens la veu... Jo recomano que prenguis la millor mel del món, ¿vale? Perquè estem en una època rara.
1: Sí.
0: En l'època en què el carrer està a 40 graus a la sombra i entra al Mercadona i està a menys 18 graus. Esto està passant ara, eh?
1: Sí,
0: entra al Mercadona fa mort de fred. Estan les gambes ja no con gabardina, sinó con anorà i bufanda, les gambes. Doncs per la tos aquesta que té, que s'està posant la veu de Marujita Díaz, es recomano Miel Gibson.
2: Sí, me llevo algo.
0: Miel Gibson, la miel que te quita la vida, però no te quitarà la libertat.
1: Però que la persona que posa els noms de tots aquests és la mateixa? És a dir,
0: no, Miel Gibson, això és d'Equador.
1: Això és... Ah,
0: sí, Miel Gibson.
1: Ah,
0: és un senyor d'Equador.
1: T'has posat a buscar...
0: Marques.
1: Què li passa a aquest senyor?
0: Espera, puja-lo.
2: Tu pelo!
0: No vagi a Turquia amb aquest pèl que té, home. Ai, tu pelo, Toni, Maria.
1: És fortíssim, això.
0: El què?
1: O sigui, tu has fet, per una banda...
0: Jo he buscat marques.
1: Marques i... que no s'anuncien a Teletaxi.
0: Bueno, però no, però jo les he fet com si s'anunciessin.
1: Ah, d'acord.
0: Estic fent una prova.
1: Ah,
0: estic fent una prova. Me salió justo.
1: Sí, ara t'ha sortit una
0: mica. És autònom, tu és autònom, Toni?
1: Sí,
0: és autònom, ¿verdad? Puja! Gol del Betis!
2: No te cortes
0: el pelo, Toni, no cal que te corti el pelo.
1: Ai, Déu meu.
0: Tu és autònom, Toni? Sí, és autònom? Autònom, ja estàs cansat de que sempre que se quedi la impressora sense tinta el dia que has d'entregar el paper de trimestre a la gestoria i haver de baixar a la botiga del costat de casa teva a comprar tinta i que el senyor et digui, vols l'original o la pirata? I tu pilles la pirata perquè és més barata, perquè l'original...
1: No, perquè després et foten els capçals,
0: Sí, però l'original has de demanar un préstec al banc si la vols comprar. Doncs deixa les teves impressions en mans de professionals amb Harry Plotter.
2: I su domicilio,
0: i su carnet. Harry Plotter, la màgia està en su tinta.
1: Jo crec que
0: Harry Plotter.
1: Jo, Jordi, crec que ja està.
0: Me quedan las dos mejores, ¿eh?
1: Uf.
0: Jo crec que sí.
1: Estic a punt de veritat,
0: no.
1: Estic pensant en acabar amb tot.
0: Me quedan las dos millors. La última per mi és la millor, ¿eh?
1: Va.
0: Anem amb la penúltima. Per cert, que la gent ja comença a posar-se sandàlies, ¿eh? Ja comença la gent... Jo porto sandàlia avui, ja. Per cert, la gent que posi sandàlia el dia davant, talleu-vos les ungles,
1: ah,
0: ¿eh?
1: Sí.
0: Perquè estem venint de l'invern i de tenir el peu tancat, ¿eh? I és perillós, això. Per cert, no vols que et sui el peu amb aquesta calorassa que fa i vols comprar-te les xancles més de moda, les xancles que porten les famoses, doncs vine a Xanclot Van Damme.
2: En verano, playa y merendero.
1: No puc més, eh? Va, fes l'última.
0: Tenim les xancles que te peguen, Xanclot Van Damme, eh? Mira, aquesta cançó, me pot posar tècnic, sisplau? Me pot posar aquesta cançó des de principi? Des de principi, escolta aquesta cançó.
2: Qué bonito es Badalona.
0: Qué bonito es Badalona, eh? A tu t'agrada molt Badalona. I el arbre de Badalona t'agrada, que me'l vas comentar.
1: Això no ho faré més, eh?
0: El què?
1: Això m'estàs posant al cap?
0: Sí, jo estic suant, eh?
1: No, m'estàs posant al cap, jo no, eh?
0: Jo no havia suat fins avui cap dia.
1: Va, fes l'última.
0: Vinga, l'última. L'altre dia estaves a casa i com un bon macho iberi vas dir, me vaig a fer-me un cubatilla, eh? Aquest moment macho, no? Dic, vaig a fer-me un cubatilla, un pelotazo, un whiskola, un cupasso, un artefacto. I resulta que la teva dona havia gastat el gel de l'aire condicionat en aquell aire condicionat que va comprar l'any passat. Saps aquell aire condicionat de la tienda en casa que li posa gel
1: i
0: refreda i no refreda.
1: Sempre m'han criat l'atenció.
0: I no refreda una merda. I la teva dona ha gastat tot el gel i no te pots fer tu el cubata que com a macho iberi te mereixes. No passa res. Perquè pots demanar gel que et portin a caixa a Yellow Submarine.
2: Esa playa y esa arena.
0: Yellow Submarine, te'l porten des d'allà on faci falta.
1: Ja està, ja era l'última, no?
0: Sí, era l'última.
1: Ja està.
0: Quin t'ha agradat més?
1: No, cap.
0: Home!
1: No, cap.
0: Xanclot Van Damme.
1: Encara lo dels xunguitos, encara.
0: Xanclot Van Damme.
1: Xanclot Van Damme. Hola, Sílvia Tarragona.
3: Hola, Sílvia. Bona nit, jo us estava escoltant.
0: Molt bona nit, Sílvia Tarragona. La tenim.
1: Calla un moment.
3: Subim a música, bajam a música.
0: Tenim avui a la Sílvia Tarragona aquí amb nosaltres.
1: Ja, prou.
0: Ara se m'ha quedat, eh?
1: No puc més.
0: Ara com a parin a bufar...
1: És que això passa. Que quan et dona parinita... A mi em passa quan parlo en gallec, cosa que no penso
0: parles
1: fer.
0: Parles en gallec.
1: No, bueno, parlo
0: teva,
1: amb accent gallec.
0: Amb la
1: teva intimitat. I em poso a parlar, t'ho juro, i em poso a parlar en gallec.
0: Sí.
1: I em vaig liant, i aleshores ja no puc parar.
0: Però
3: I te vienes arriba.
1: I me vengo arriba i...
0: Però en quin moment parles gallec?
1: No,
0: sí,
1: t'ho penso.
0: En quin moment de la teva vida
1: no,
0: dius...
1: No ho faré.
0: Voy a hablar gallego.
1: No puede ser.
0: No puede ser.
1: Doncs apropant-nos a les 10 de la nit, això és tot. Demà tornarem aquí en directe, com és habitual, des de 7:45 i fins a les 10. Espero que ja hagin arribat a casa, que estiguin preparats ja per fer front a una setmana que afortunadament serà més curta, i no es deixin desanimar pel fet de que demà sigui dimarts i 13. Jo sóc dels que pensen que això porta bona sort. En fi, de seguida les notícies de les 10, una mica de música i les notícies. Que passin una bona nit. Fins demà, gràcies. It's our party, we can do.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. Avui a La Tàctica comencem la setmana del benestar. Com més digitals som, més ganes de desconnectar tenim. Jo he deixat l'ordinador i avui vaig amb fulls de paper per fer el guió. No es tracta de triar una cosa o una altra. El digital es quedarà per sempre i ens va bé, però hem d'alçar el cap i veure també què hi ha fora. En digital tot va molt ràpid, tenim molts inputs per segon, la multipantalla, els vídeos ràpids ens estan fregint el cap. Necessitem reduir l'ansietat i millorar la nostra concentració i és per això que estem recuperant activitats que permeten, per exemple, tocar, trobar-se amb altres persones, crear comunitat. Des d'avui i fins aquest mateix divendres a La Tàctica farem tallers, us donarem idees i descobrirem algunes activitats que van a l'alça i no estaven previstes, aquello que diuen del plot twist, no? És un gir de guió. Des de tallers de fotografia analògica a ceràmica, passant per tot tipus de manualitats.
2: Els diners.
3: A veure, un punt del dret, un del revés, passo el fil per sota, giro l'agulla i... merda, se m'ha tornat a desfer. Jordi, fem un repàs. Ahir era el pa de massa mare. Abans d'ahir, la restauració de cadires de fusta. I avui, quina és la teva nova obsessió?
4: No és una obsessió, Marta. És crochet. Ganxet de tota la vida. M'estic fent un jersei per l'hivern.
3: Jordi, això sembla un macarró gegant de llana xafat per un camió. A més, portaràs un jersei sense mànigues?
4: Les mànigues són opcionals, Marta. El problema és que el tutorial de YouTube diu que això relaxa el cervell i jo tinc un atac d'ansietat que ni amb una té.
3: Porta cap aquí. Quants dies portes encallat en la mateixa fila?
4: 3. I se m'ha adormit el dit polze.
3: Doncs abans de posar un negoci de bufandes a Etsy, potser necessitem una bona estratègia per gestionar la frustració quan intentem aprendre una habilitat nova.
5: I per saber com dimonis es tanca un punt sense destrossar-ho tot.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també fem avui La Tàctica la Natàlia Sánchez i la Laia Casanova. Primer dia de la Setmana del Benestar.
6: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de La Tàctica de Ràdio 4. Et proposem el detox digital.
7: No fer tant, deixar lloc per sentir.
6: Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a La Tàctica. Dilluns, crochet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16...
8: canviaran els temps.
6: La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de La Tàctica.
0: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I avui, manualitats.

0: Això que les manualitats van a l'alça no ho dic jo. Preguntem-li al Daniel Foncillas, és el director de Creativa Barcelona. Del 5 al 8 de novembre es celebra aquesta fira a la Farga de l'Hospitalet i ja porta unes quantes edicions. Daniel, què tal, com estàs?
1: Què tal, molt bé.
0: Clar, això no ho dic jo, ja fa temps que això de fer manualitats, ho està petant, mai millor dit, no?
1: Sí. A veure, tenim una... Les manualitats tenen una comunitat molt, molt fidel, però sí que és cert que des de la pandèmia, des de la Covid, vam veure pues, un boom exponencial. El confinament ens va ajudar a descobrir el que normalment no fèiem, o sigui, parar a casa, cosir, teixir... Jo, per exemple, vaig començar a fer reposteria creativa i abans de la Covid jo no havia fet mai res, només uns panellets amb la meva àvia. I també d'altra manera hi ha una altra cosa també, que és tot en el món en el que vivim, amb les pantalles, tot el tema de la IA, que ara viatgem a la Lluna, tenim cotxes que van sols. El que necessitem és tornar al món físic i tornar a crear amb les mans i el cor.
0: Mira, això que deies del confinament és com un clar exemple de quan li diem als nanos que per fer volar la seva imaginació els hem de treure de les pantalles, i quan no tens res a fer és quan t'arriba aquesta imaginació i aquesta creativitat, no? Als adults també ens passa una mica això.
1: Sí, als adults també ens passa una mica. Al final el dia a dia ens menja i hem d'aprendre a desconnectar per tornar a connectar amb nosaltres mateixos i amb els nostres amics, amb els nostres familiars.
0: Podríem dir que això de fer manualitats s'està convertint en una cosa generalitzada. També l'efecte, diríem, de tutorials de YouTube, en el cas dels nanos, també això ho ha incrementat. Però, clar, quins són una mica els orígens de la Fira de Creativa? Amb quin objectiu es va crear? I no sé si al moment que la veu crear era una cosa de nínxol, era poca gent que ho feia.
1: Bueno, al final la Fira va... la vam crear fa 19 anys i la vam crear per ser un gran punt de trobada de les manualitats, les artesanies i la creativitat. Al final volem ser un espai on descobrir noves tècniques, trobar també molts materials que normalment ens costa de trobar, i

0: també sobretot per aprendre, per experimentar, per crear i també per equivocar-nos.
1: Però si fem una mica de balanç, això ara ja no us costa tant de trobar materials, de trobar llocs. O sigui, ahir mateix vaig anar a un gran centre comercial que era tot producte xinès per fer-t'ho tu mateix. És a dir, que les manualitats ja estan a tot, no? En boca de tothom, no? Vull dir que amb això sí que heu notat aquesta evolució, no, Daniel?
0: Home, sí. Al final, a veure, és una indústria molt gran, hi ha molts fabricants darrere, distribuïdors, hi ha escoles, hi ha tallers... I sí que és cert que la venda online ha fet una mica de mal al sector. Al final, poder comprar amb un clic és algo que s'ha fet molt senzill, també és molt econòmic, però al final des de Creativa volem reivindicar l'artesà i el comerç de proximitat. Al final, a Creativa, el que no pots fer a l'online és tocar, és preguntar a la persona que ha fet això o que sap fer-ho, que t'ho expliqui, i tot això és un extra que a Creativa ensenyem.
1: I la botiga, no? Clar, també el petit comerç, evidentment el petit comerç també pot buscar-se la vida i també vendre, no? A internet, però sí que és veritat que hi hagi una cosa física et dona un valor, no?
0: Clar, sí, però el que passa és que ha de competir en aquest món de la venda online i és molt difícil. Per això ens agrada deixar Creativa a l'abast d'aquestes botigues perquè es puguin donar a conèixer.
1: Mm. Digues una mica el llistat de disciplines, no? Per saber, per exemple, a Creativa, del 7 al 8 de novembre a la Farga de l'Hospitalet, que hi ha coses molt diferents, no?
0: Bueno, seria més fàcil dir que no hi ha, però, però sí, tenim una mica allò de sempre, la costura, el patchwork, lettering, el scrapbook, fotografia, ceràmica també tenim, i bueno, cada any intentem també sempre tenir noves tècniques, noves eines que volem afegir. Aquest any hem incorporat el bricolatge, és una de les novetats, i també el món del maquillatge creatiu, el body painting, farem unes demostracions. Sí, serà molt xulo.
1: Clar, tot és, al fons tot és art, no? O sigui, està molt connectat amb l'art. Tu creus que són unes disciplines que pot fer tothom per això? O sigui, tothom ho pot fer, totes aquestes coses, o s'ha de ser una mica...
0: Sí, tothom, o sigui, no s'ha de ser creatiu. Bueno, de fet, però jo crec que tenim errades de creure que la persona creativa és aquella que és artista, que fa peces úniques, que fa alguna cosa increïble, i no, tothom pot ser artista. Jo el que vull és que la gent vingui i surti pensant que és més creatiu del que ha entrat. Llavors, com he dit abans, crear també és equivocar-se, és agafar peces que funcionen o es fan servir per una cosa i tu li dones la volta i les fas servir per una altra. Això també és crear.
1: Uh-huh. He de ser sincera i he de reconèixer que m'ha sorprès que al capdavant de Creativa Barcelona hi hagi un home. Perquè és veritat que a dins de Creativa, i hem de ser sincers, no? O sigui, hi ha moltes dones, no?, en aquest sector.
0: Sí, o sigui, s'ha de ser honest. O sigui, històricament, Creativa és una fira per dones. I no tinc cap problema en dir-ho. Hi ha moltíssimes dones, però a poc a poc sí que és veritat que nosaltres, els homes, anem a poc a poc sortint de la cova i ens dona menys... Bueno, ens fa més gràcia fer-ho, sobretot també veiem molts avis que venen amb els nets a compartir temps. I bueno, sí que és cert que aquest any volem portar el bricolatge, que és un clar...
1: Però la Moniqueu, una entrada perquè comencin
0: a entrar
1: els homes,
0: sobretot,
1: no?
0: És una entrada perquè aquests homes que, tot i així, es neguen a venir, que tinguin la seva raó per dir, ostres, està el bricolatge. Això no vol dir que el bricolatge també ho fan les
1: clar,
0: dones.
1: Clar, és que hi ha dones que pengen quadres, eh? O sigui, ho hem de dir, això, eh?
0: Totalment, totalment.
1: I cada vegada més. Clar, però és que a mi em fa ràbia això, per exemple, no? Que quan fas un tema ha de ser de gènere, no? Si parles de tal, més aviat són dones. Si parles de tal... És que quina tonteria és aquesta? Trenquem ja amb això, no?
0: Sí. A veure, Creativa no entén de gènere ni d'edat.
1: Hi ha molta indústria i negoci al voltant d'això, no? Actualment.
0: Sí. Hi ha molts fabricants, distribuïdors, escoles, tallers, i hi ha molta, molta indústria i cada cop hi ha més.
1: L'any passat recordo que França era la protagonista, no? I hi havia una exposició de patchwork, no? No sé si França deu tirar molt pel patchwork. A banda del bricolatge, hi ha algunes altres novetats aquest any. Quants expositors teniu en total?
0: Sí, tenim 135 expositors. Encara ens queden, si algú ens escolta i vol venir, ens queden alguns espais. I, bueno, a part del bricolatge, aquest any el sector... que més volem potenciar és la ceràmica. És un sector que veiem que entre els joves de 18

0: de 35 anys està molt de moda. També una mica entenem que és com tot el contrari al que és el dia a dia d'avui, que són pantalles, ordinadors, intel·ligència artificial, i al final la ceràmica és agafar les mans, és el fang, és crear amb aquestes pròpies mans, equivocar-se, i bueno, serà una dels principals sectors. Tindrem també tallers per nens de ceràmica, tindrem tallers amb torns, i després també farem una demostració de body painting, i bueno, això és una mica, tampoc vull explicar-ho tot aquí, no, perquè s'ha de venir a veure.
1: S'ha de viure, creativa s'ha de viure, però és veritat, això de la ceràmica, a banda de la fascinació ghost, diríem, no?, del torn, que això ja és un clàssic, però a banda d'això, el tema de la ceràmica té una cosa mental molt forta, no? És a dir, que realment fas focus i ja no surts del multipantalla, no?
0: T'oblides de tot, t'oblides de tot. Coses. Jo no he fet mai ceràmica, però sí que és cert que els reels meus de TikTok i Instagram és moltíssima ceràmica. Suposo perquè em quedo totalment bloquejat allà.
1: Què vols dir? L'algoritme et posa ceràmica?
0: L'algoritme em posa ceràmica. I mira que jo busco tots els sectors, perquè és una eina que faig servir molt, l'Instagram i el TikTok, per veure pues, noves talleristes que apareixen, però la ceràmica és algo que m'enganxa. Vull cosir.

0: La Tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Mira, la Vanessa Tejero, hola Vanessa, com estàs?
2: Hola, què tal, com estem?
1: Ens estaves aquí escoltant. El 2012 he vist que vas muntar una de les primeres marques de manualitats de tot l'estat i des d'aleshores no has parat. Escolta, tu dius, Vanessa, que ja les has provat totes, és a dir, que no, una mica?
2: Bueno, he provat moltíssimes, però el que té d'interessant en això és que sempre surten tècniques noves i sempre podem experimentar més. Llavors, mai és tot.
1: És a dir, que no s'ha de ser especialista en una cosa concreta, no?
2: No, no s'ha de ser especialista. Hi ha persones que sí que tenen molt clar que els hi agrada, els hi agrada una tècnica i és per això i es fan molt especialistes, però el que ens passa quan som molt creatius és que ens encanta fer coses diferents, som molt curiosos en aquest terme. Llavors, ara ens agrada pintar una bossa, demà ens agrada fer ceràmica, passat ens agrada fer una enquadernació, llavors és una activitat que sempre està, és molt ràpida i molt guai de fer i tens molts inputs i, bueno, vols provar de tot.
1: De totes maneres, has provat totes les coses, però tu tens alguna especialitat concreta? Què és el que t'agrada més o el que t'has dedicat més?
2: Mira, en el que més m'he dedicat ha sigut a... M'agrada molt ensenyar i ensenyar les tècniques, perquè jo sóc una persona que, evidentment, sóc molt creativa, però no sóc un artista, no sóc una persona de fer un oli increïble o pintar un Van Gogh increïble, no, zero. Llavors, sempre he utilitzat aquestes tècniques de manera terapèutica, de manera relaxant, de manera de ser més analògica, no sempre estar fent scroll amb el mòbil. Llavors, és una miqueta el que m'ha fet a mi desconnectar una mica d'aquest món en el que vivim tan ràpid, no? I llavors el que intento sempre és provar diferents coses i el que més m'agrada és ensenyar això perquè tot el món pugui veure que té aquesta part creativa i que és molt fàcil activar-la i veure-la i potenciar-la.
1: Clar, per tant, tu sí que ets de les que dius que tothom ho pot fer, tothom pot fer manualitats.
2: Tothom és creatiu i tothom pot fer les manualitats.
1: I tu, en el cas de creativa, fas com una mena de tallers express, no? És a dir, que la gent es pot trobar, que pot provar moltes coses que potser mai no havia ni mirat i, en canvi, s'hi pot posar, no? És una manera de poder fer moltes coses, no?
2: Sí, el que jo veig aquí és una necessitat molt important,

0: que és, abans de voler fer una activitat, comprar absolutament tot el material, veure si ens agrada, si no ens agrada, és una inversió que s'ha de fer. No és que sigui una superinversió, però bueno, t'has de comprar les eines per poder fer aquesta activitat, per fer... Llavors, abans de fer tot això, crec que és molt important tastar, veure si t'agrada, veure si és el que busques. I llavors, d'aquesta manera, ja t'especialitzes en una cosa o en l'altra. Llavors, els tallers que nosaltres fem, que es diuen make and take, és, fas, són 45 minuts, els fas molt ràpid i llavors, en aquest temps, te n'adones si t'agrada o no. Si t'agrada, tens tota la fira per poder fer tallers més llargs d'una hora, de dues hores, de tres hores, comprar els materials, provar una altra cosa i llavors acabes estant segur del que vols fer.
1: Perquè a la fira també es poden comprar coses, no? Perquè també hi ha botiga i també la, no? Crec que es pot comprar coses. És molt interessant. No sé si, per exemple, has fet alguna descoberta últimament de dir, ui, ara, de cop hi ha aquest material que és brutal o... No sé, quines descobertes has fet?
0: Mira, el que jo me n'adono molt és que cada vegada utilitzem més coses de sempre o que les tenim a mà, però no les utilitzem perquè no ho sabem, no sabem per què funciona. Ara està molt de moda una cosa que es diu cinotípia o el...
1: Cinotípia?
0: Sí, cinotípia i quimigrama, ¿vale? Sona molt guai, eh?
1: Què
0: és
1: això?
0: Molt guai. Pues s'ha de veure. Però realment són els químics que es feien utilitzar tota la vida o es fan utilitzar per la fotografia. Llavors, no és res nou, però si s'utilitza amb unes eines que tenim de manualitats... pots fer coses increïbles de manualitats. És una novetat? Sí que és una novetat perquè no es feia fins ara, però són productes que hem tingut sempre a la mà.
1: O sigui, aquell líquid que feien servir pel revelat de la fotografia, no?
0: Perfecte.
1: Que posaven allà i
0: això,
1: sortia.
0: Sí.
1: I per, amb altres aplicacions, no?
0: Sí, i molt fàcil, és molt, molt fàcil de fer i fas coses increïbles, molt xules, que dius, no pot ser això. Pensa que els tallers que nosaltres fem són de 45 minuts. En 45 minuts fas una peça, fas alguna cosa que t'emportes feta. Llavors, no són coses que dius, ostres, és que demà passat veurem els resultats, no? Són ràpides.
1: I vosaltres, que ja fa molt de temps que esteu en aquest sector, veieu com realment també hi ha modes dins de les manualitats i es crema molt ràpid o es va més a poc perquè dius, val, vaig a fer manualitats perquè la vida vagi més a poc, però després de seguida em canso d'això i canvio. Això està passant? Ho noteu?
0: Home, sí que està passant perquè va molt en modes i jo veig, des que vaig començar en el 2012 fins ara, ha canviat molt. Hi ha moments en el que hi ha com sectors o parts de les manualitats que tenen més auge o menys auge. ¿Vale? Per exemple, l'scrapbooking va ser una tècnica que va ser un boom molt fort. Les persones encara continuem fent scrapbooking, però poder no fem tant com una moda, sinó com un diari de la teva vida, com un viatge que fas. És diferent, però va haver-hi una època que era com tot scrapbooking. Ara ens dona més per fer poder un brodat modern. Ens encanta pues, agafar les nostres Converse i fer un brodat. I el brodat és una cosa que s'ha fet sempre, però ara està en auge. O com deia, la ceràmica. La ceràmica, tota la vida s'ha fet ceràmica. Ara està molt de moda. Jo faig molts casaments. En els casaments, totes les núvies regalen un posavasos de ceràmica fets per ella. Això... ara està passant. Per què ara? No sé, però sí que va una mica movent-se.
1: El que també és veritat és que quan t'aficiones a una d'aquestes coses, el que primer penses, com que vas mirant també, és una bola, no? Que vas mirant vídeos, veus nous productes, vols comprar... Hi ha una certa cosa d'enganxar-te i voler-ho tenir tot, també, no? O sigui, per això tu dius que ho provin, perquè realment és una inversió... I hi ha com, no sé, és que no vull dir addicció, però sí que hi ha una mena de conducta addictiva de dir, vull tenir tot, no? En el cas del paper, de l'scrapbooking i això, no? Per tallar, no sé què, no cal una tisora, anar més enllà, la guillotina, o sigui, anar cada vegada més, no?
0: Sí, ho vols tenir tot. La meva germana em diu a mi sempre que tu hobby és tenir, o sea, és tenir les coses de fer hobbies. No tant fer-los, sinó tenir les coses de fer-los. I és com, no te creo.
1: No, és que és veritat, però és que jo intentava analitzar aquest fenomen i és que també tinc un armari en aquest sentit, no? I dic, cada vegada tinc més coses i les vull tenir, no? Tu com ho analitzes, això, Daniel?
2: Bueno, al final ens agrada professionalitzar-nos i dedicar-nos molt a alguna cosa. Llavors, també totes les eines que ens dona l'internet ens ajuda tot això. Si estem sobreinformats, és molt fàcil arribar a tot i això ens enganxa una mica a aprofundir en el detall de com perfeccionar-ho.
1: Jo crec que aquesta setmana reflexionarem molt al voltant d'això, perquè diem, bueno, fem la setmana del benestar, hem de sortir de les xarxes, hem de sortir d'internet per poder, no sé, tenir una mica més de salut mental i tenir moments per nosaltres, però al fons també les manualitats viuen un bon moment perquè existeixen les xarxes també, no, Vanessa?
0: Està clar, les xarxes són molt importants per tot, molt, molt important, i és molt xulo perquè pots veure d'immediat coses que poder abans havies d'anar a algun puesto que t'ensenyessin. D'aquesta manera tu ja veus el que t'agrada i el que no t'agrada. Una cosa que volia remarcar és que no és una fira de consumisme pur. Zero. No, no, això no ho pensem, perquè poder estem orientant en plan és que ens agrada tenir de tot. No, no és així, És una fira d'aprendre, de veure, de connectar-se, de fer molt, molt tapinya entre nosaltres, de conèixer gent i d'aprendre. Uh-huh. És important tenir això en compte.
1: No, i a més, fer aquest tas que tu deies, no? Perquè hi ha de molts tipus i així allà en un lloc, en dos dies, pots veure tot el que hi ha i tu pots triar què és el que et pot anar bé i amb aquests tallers express. Escolteu-me, les noves generacions s'estan incorporant al món de les manualitats? O és tot una franja d'edat? Què creus, Daniel?
2: Sí, sí, les noves generacions s'estan incorporant. Els més petits, de fet, nosaltres no parem de créixer perquè ens ho demanen. O sigui, cada cop, de fet, aquest any hem pujat a 5 anys l'edat per entrar gratuïtament i cada cop tenim molts més tallers per la canalla. Tot és el que ens demanen i sí, sí, ho estem veient molt clarament.
0: Sí, el que jo veig és que és molt familiar, que és el que més m'agrada. Pot anar des de la mare amb el nen, el pare amb els nens, l'avi, és molt familiar i és una cosa que pots fer activitats conjuntes, que això és el que més m'agrada de tot, perquè ho fas tots junts de la família, no és a dir, no, això és només per mi o això és per... No, hi ha moltes tècniques que és unió familiar.
1: I podríem dir que ja no és un hobby, no? O sigui, abans es parlava molt d'aquesta paraula, un hobby, però ara ja és també és un, no sé, una forma de desconnectar, d'expressar-se i de fer comunitat, no? Dius, aquí segurament a la fira molta gent es posa cara, gent que ha estat connectada. Clar, no sé si és diferent la gent que fa ceràmica de la gent que fa, no sé, el journal o els diaris en paper, de la gent que fa crochet. Tu, vosaltres, anant passejant per la creativa, quan veieu una persona ja sabeu què fa?
0: Bueno, sí que tenen una mica...
1: Hi ha tribus urbanes?
0: Sí, sí, hi ha tribus urbanes que són molt identificables, m'encanten.
1: No?
0: Sí, sí, sí, tal qual.
1: Tu pots detectar-ho?
0: Sí, sí que es detecta, jo crec que sí, Però està molt xulo perquè, t'explico, tu les veus i les veus com... Han estat connectades de manera digital per al mòbil, per Instagram, es coneixen, poder una és de Teruel i l'altra és de... Arriben a la fira i tenen aquest grup i van juntes i com fan aquesta pinya és increïble. I després també fan altres tècniques. Llavors, bueno, veus una mica de tot, però està molt xulo. I sí que les identifiques clarament.
1: És a dir, digue'm quina manualitat fas i et diré com ets, no? Una mica. O sigui, una per exemple, mira, ara jo una mica per jugar, Una persona que sigui super, super nerviosa, que no para, quina seria la seva manualitat?
0: Mix media, no? O algo així, que és com mezclar de tot un poco i fer quadres, molts colors...
1: Però
0: mix
1: clar,
0: media...
1: potser se l'accelerarà, o sigui, l'hem de...
2: Sí. Una persona. Hi ha vegades que es contraposa, que potser és una persona molt nerviosa i vol pintar paisatges o li agrada pues, fer fotografia del mar.
0: O ceràmica, també,
2: o ceràmica,
0: que és molt
2: equipat.
1: Sí, potser la recomanació seria que de tastar, no? De provar-ho tot i a veure què és el que et va millor tu, no? Perquè hi ha gent, per exemple, hi ha gent que fer ioga el posa nerviós. Sí, no? Vull dir, això cadascú,
2: sí, sí,
1: no?
2: Cadascú. Sí.
1: Però a tu personalment, Vanessa, què és el que et relaxa més? Quina és l'activitat que et relaxa més de manualitats? O que et connecta més amb tu mateixa?
0: Pues la veritat és que m'agrada tot molt. A mi el que m'agrada és provar moltes coses. No em quedo amb una. És que d'això va sorgir aquesta cosa de fer els make and takes, perquè m'agrada provar tot. I avui em ve de gust pintar una bossa perquè li vull regalar una amiga i demà em ve de gust pintar un quadre perquè vull fer... Saps? És a dir, no sóc una persona a fer només una cosa. M'agrada i segon el dia, segon la temporada, doncs em ve de gust fer una cosa o una altra. Llavors no em quedo amb res.
1: Teniu influ... Digues.
2: Ostres, jo ho tinc molt clar. Jo tinc una, és fer mandales. O sigui, jo i amb la meva parella fem mandales és com la manera de baixar revolucions. Ja sigui, tenim una petita baralla o ens ha passat... Fem un mandala. Llavors, baixa les revolucions, desconnectem del dia a dia i ja tornem a començar el que havíem de fer.
1: El mandala és una mica l'evolució d'allò que et feia ja molts anys, que era que posaven els números i havies de dir el color.
2: Això és el pinta per números, però sí, el mandala, el bo és que

0: en el cas de la papereria, que és bastant el meu tema, o sigui, Àsia té molta importància, no?, amb el paper, amb el que ens arriba de Corea, etc. No? Però no sé si, per exemple, en els tallers, hi ha, amb les manualitats, hi ha països concrets que tenen molta influència.
1: Bueno, a veure, nosaltres... Cada any convidem a un país, aquest any és Portugal, portar una mica tema de ceràmica. Fa uns 3 anys, si no m'equivoco, va ser Xina, i des de llavors s'han quedat 3 o 4 tallers que no es mouen perquè tenen un èxit brutal des de que va venir Xina. L'any passat va ser França. Llavors sí, cada país té com el seu sector...
0: I Xina, quina manualitat seria?
1: La Xina era la pintura.
0: Pintura?
1: Era la pintura, sí, sí.
0: Xina, pintura, que curiós.
1: Sí, sí.
0: I Portugal, clar, la ceràmica, evidentment.
1: Sí, llavors portarem, serà el fotocol, estarà ambientat a Portugal, amb un des de Barcelos, i bueno, tindrem també una exposició, tindrem moltes, moltes coses.
0: I a nosaltres què ens representa? A Catalunya, per exemple, quina home, manualitat?
1: A Catalunya també tenim molt bona ceràmica.
0: Ah, la Bisbal.
1: Sí.
0: No, i a més, ara cada vegada hi ha més... A casa ens agrada més tenir ceràmica. És que hi ha la moda, també, en forma de decoració, de tenir ceràmica, que no sé si és una cosa, si és l'ou o la gallina, o si és primer haver-hi les manualitats i després ceràmica, o ja fa temps que la ceràmica, una cosa més natural, ens agrada tenir-ho a casa, no?
2: Bueno, poder era una professió, llavors... No sé, a partir d'aquesta professió hem vist que també és una cosa que podem fer un art a casa. Uh-huh. Llavors, no sé, és una cosa que és molt xula.
0: Clar, no, i també és això, no? Fer com un taller i sortir amb una cosa que tu has fet i que és teva, només. El tema de la personalització també ha revolucionat el sector, no?
2: Està molt en auge, a que vulguis fer-ho amb la teva... I veus que tu ensenyes una cosa i hi ha poder 10 persones fent i són 10 coses totalment diferents. I que tu, a l'hora d'ensenyar, aprens molt del que estan fent altres.

0: Escolta, mira, us faré un joc que fem sempre. Va, anem a fer el reel de la tàctica.
1: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: Això és sorpresa, no us he explicat abans, però, escolta, us diré un seguit de paraules que són anglicismes i m'heu de dir què és en català. Perquè, clar, o sigui, és entrar creativa i sembla que xum, xum, xum, xum, xum, tots són noms estranys, no? Doncs una mica m'heu de traslladar què vol dir.
2: A veure, sempre agrada més en anglès
0: No, hem de catalanitzar-ho.
3: Sí, o sigui, sí, sí.
0: Clar, per començar ja, die, o di, o die.
2: Sí, això és do it yourself, fes-ho tu mateix. Això es tradueix paraula per paraula.
0: O sigui, aquesta etiqueta que està tot arreu a xarxes, no? D-I-Y, no? O sigui, això és el fes-t'ho tu mateix.
2: Fes-t'ho tu mateix.
0: Handmade.
3: Pues és igual, fes-ho amb les mans.
0: Però és veritat que tota l'estona diem handmade, tota l'estona, sí, no? Sí, fet a mà. Però clar, scrapbooking, no sé, vosaltres quan algú es pregunta com pots, què és això de l'scrapbooking, com ho expliqueu?
3: És fer retalls de papers amb records i fer àlbums, fer layouts, fer coses que expliques en aquest moment el que vols expressar.
0: Paper, retallar, sí. Enganxar, àlbums, fotografies, viatges, no?, també.
3: Sí.
0: Llavors també diem lettering.
3: L'art de les lletres, sí. Pintar, dibuixar, lletres.
0: I més a més cada vegada s'escriu més a mà, eh?
3: És difícil, eh?
0: Journaling.
3: El journaling és un diari.
2: Fer un diari.
0: Ho dieu en anglès, ja no sabeu què vol dir, quasi bé. Bueno, decoupage.
3: Decoupage és una tècnica d'enganxar trossos de paper, com fer un mosaic. Enganxar trossos de paper en productes home decor, doncs amb una fusta, amb un moble, amb moltes coses.
0: Upcycling.
2: Ah, sí, aquesta la sé jo. Ah. Això és donar-li la volta, reutilitzar un material o una cosa que tenim per donar-li una altra vida.
0: I últimament també veig a xarxes que està molt de moda, i no sé per què ho diuen en anglès, el candle making. Que dius, bueno, fer espelmes.
2: Això fer espelmes de tota la vida, sí.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Però diuen, sí, sí. Candle making. I dius, a veure, què m'estan explicant? Fer espelmes.
3: Farem, eh? El make and take, sí.
0: Oh, que això és bastant atent. Què passa amb les espelmes? Per què ara tothom fa això?
2: És un boom que vam tenir l'any passat, que jo me'n recordo que vaig estar parlant amb els diferents expositors d'espelmes i em deien que era increïble, que no, ni ells mateixos s'esperaven aquesta pujada. Potser estem en una nova ceràmica, en un nou sector que està fent un repunt.
4: Pot ser que ho donguis tot i no ho aconsegueixis, que et quedis sense forces i que no se't compleixi. Pot ser que t'arrosseguis, que vagis fent el cuc. Pot ser que ploguin pedres que et facin marxar lluny.

comiats amb moltes gràcies, però és que estem de ressaca d'aquest comiat. Mira, dos dies després del comiat continuen i perduren. Això és el que té la música, que podem continuar posant les seves cançons, que de fet ens porten aquesta setmana del benestar. Ens relaxen, ens fan pensar, ens fan ser una miqueta més feliços.

0: Avui parlant amb la gent de Creativa, aquesta fira que fa 15 anys que es fa, en aquest cas l'edició 2026, és del 5 al 8 a la Farga de l'Hospitalet. Connectem amb una altra de les persones que és sempre creativa. És l'Ariana Simó. Ella és artista, és pintora, és tallerista. Hola, Ariana, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tu també participaràs a Creativa, no?
1: Sí, un any més, no m'ho perdo mai. Aquest any també estaré allà.
0: Tu fas classes a Terrassa, Viladecavalls, a Sabadell, Castellà del Vallès. Escolta, quins són els cursos que tenen més èxit de tots els que fas?
1: Mira, doncs aquest any està tenint molt èxit, pel que hem vist amb les inscripcions, l'estampació botànica.
0: Estampació botànica? Ui, explica'ns una mica més d'això.
1: L'estampació botànica és una tècnica de tints mil·lenària que consisteix en captar l'essència, el tint natural que tenen les fulles i les flors en un teixit. Una mica de recuperació i a la vegada doncs, de revalorització de l'entorn natural i que la veritat és que és meravellosa.
0: Ariana, tu suposo que, clar, tens molts tallers de moltes maneres i no sé si també t'exigeixen que cada vegada intentis crear també nous tallers i la gent vol més o la gent ja es queda en una disciplina i es queda allà?
1: No, la gent sempre vol experimentar, tot i que sempre tornem a l'essència, és a dir, sempre hi ha una tècnica que ens encanta més i que volem mantenir o poder-hi tornar, però sí, el factor de la novetat hi és sempre. Llavors ens hem d'estar constantment reinventant i reconvertint.
0: De què depèn que es triï una activitat o una altra?
1: Mira, depèn de diversos factors, però jo crec que la part de la tendència del mercat, és a dir, el que veiem en xarxes o el que el propi mercat produeix, ens influeix, perquè és una cosa doncs, que veiem i ens crea aquesta necessitat, però també hi ha una part del que tu esperes, no?, d'aquella activitat artística que faràs. És a dir, no és el mateix una activitat tèxtil que una activitat pictòrica que una activitat escultòrica, per exemple.
0: Quina importància té el foment de la imaginació? Que crec que és una cosa que tu sempre dius, és molt important, no?, la imaginació en totes aquestes coses.
1: Perquè al final penso que l'expressió més autèntica de tu mateix és la teva creativitat, és la manera com tu resols els problemes, entens el món. Per tant, per fer tot això necessitem imaginació i és algo tan intrínsec humà que és molt important no oblidar-la, no? La imaginació, ser capaços de projectar, de crear coses noves, de combinar materials. Penso que ens ajuda moltíssim després en moltes altres coses de la nostra vida.
0: Podríem dir que el digital i aquesta enganxament que tenim al mòbil ha afavorit els artistes com tu que feu tallers?
1: Mira, totalment. És a dir, no et pots arribar a imaginar fins a on. Actualment, aquest any, pràcticament hem doblat alumnat, però tots els artistes que conec que tenen estudis de diferents disciplines estan igual. És a dir, estem totalment intoxicats de pantalles i de producte digital i la gent necessita vivències reals, compartir, sentir, crear tribu, i això, doncs, un ambient artístic t'ho dona al 100%.
0: I és qüestió d'edats o no?
1: No, que va. Que va, que va. Mira, el meu alumne més jove té 3 anys i el més gran en té 98, imagina't. Per tant, més transgeneracional no pot ser.
0: Allò que deien dels jocs, no? Del 0 als 99.
1: Gairebé. El qual.
0: També veig que fas cursos per fomentar la qüestió de l'equip, no? Fer activitats per les empreses. També és important això.
1: Sí, fem molts team buildings, sobretot, curiosament, moltes multinacionals de videojocs, que creen videojocs, després pels seus treballadors els hi busquen team buildings artístics, i la veritat és que és una activitat molt interessant, perquè jo crec que, sobretot, trenca l'escletxa jeràrquica que pot haver-hi dintre d'una empresa, i a la vegada recrea el que seria un projecte, no? Un projecte en el que tothom ha de treballar conjuntament, tothom ha de posar el seu granet de sorra per aconseguir doncs, aquest, o un mural col·lectiu que busques aquest resultat final, o simplement un compartir i estar tots bé.
0: I fins i tot també ho personalitzes perquè he vist que dius, mira, si la teva empresa li agrada el medi ambient i l'ecologisme, et proposo una activitat concreta que s'adapti a això, no?
1: Ah, exactament, sí. Evidentment, cada empresa és un món i busca objectius diferents, ja que simplement doncs, està fent una festa temàtica i vol doncs, fer un taller ambientat amb allò, i hi ha qui no, que busca realment aquest treball en equip per fomentar doncs, totes aquestes skills, no? transversals.
0: Estem aquí amb el Daniel Foncillas, que és el director de Creativa Barcelona, també la Vanessa Tejero, que és coordinadora dels Make and Take de Creativa Barcelona.
1: La Vanessa!
2: Hola!
0: que us coneixeu tots.
2: Ens coneixem molt bé.
1: La Vanessa i jo ens n'anem de concert el divendres.
0: El viernes,
1: oi?
3: Molt bé, molt bé.
0: Escolta, però abans dèiem això, dèiem que jo li preguntava, no? I deia, tu vas per creativa i saps exactament, quan veus una persona, quina és la manualitat que fas? Tu creus que si les persones, segons la seva manualitat, és com una tribu urbana, també?
1: Bastant, bastant. Hi ha el Club de les Escraperes, que són un perfil molt concret, el Club de Tèxtil és un perfil molt concret.
0: Aquestes m'interessa. Com són les de paper d'escraperes? Tipo què?
1: Les escraperes és un grup, la veritat és que fan una cohesió molt forta, és a dir, els encanta trobar-se molt en crops, que n'hi diuen elles, que són tallers que organitzen per fer aquestes trobades escraperes, segueixen molt a una creadora, per exemple, els encanta doncs, anar-la seguint, i després els encanten les novetats, sempre estan pendents de les novetats del mercat.
0: Una mica consumistes, les del paper, sí, ho reconec. Bueno,
1: està molt bé, però és veritat.
0: No, hi fan cues per comprar coses, això sí.
1: Exacte, això sí, és molt divertit.
0: I una cosa, el tema ganxet i crochet, que potser no està en el teu negociar, però també fas tallers d'aquest tipus, entren molts homes en aquest sector, no? És que
1: això és una cosa
0: em té fascinada,
1: ara.
0: Això. Sí, no?
1: Però, de fet, és molt guai perquè és una mica com recuperar l'essència de com érem abans, tothom teixia a casa. Abans, vull dir, abans de la primera revolució industrial, durant tot el llarg de la humanitat, homes i dones han teixit perquè era una necessitat i un moment d'estar en tribu al vespre, quan ja havies acabat la llum del dia, estaves arreglant la xarxa de pescar, fent el cistell, fent la roba, fent les decoracions i cosien tant homes com dones. Això ha passat sempre, ha sigut una mica aquests últims anys que ha semblat que era un paper totalment femení, però el tèxtil ens ha acompanyat tota la vida i el tèxtil és un moment que tu pots fer d'una manera mecànica, una cosa repetitiva, mentre fas xerres, ara mirem la tele o simplement et relaxes. Per tant, és molt, en el fons és molt natural que s'hagin tornat els homes a aquest procés.
0: És que t'estic escoltant i em fas pensar, no? I penses, ostres, com hem arribat fins aquí, no? I pensar que la vida és una dicotomia que has de triar entre digital sí o no, entre no sé què sí o no, quan la cosa és combinar-la i portar-ho al teu terreny a el que tu t'aporti, no? Però
1: correcte,
0: sí que és veritat que... Quina connexió li veus tu, ja per acabar, aquesta cosa de les manualitats, els tallers i la salut mental, que sembla que tingui tanta cohesió. Com és?
1: Mira, la veritat és que al voltant d'una taula, d'un taller...

0: on tothom està creant, es crea una espècie de connexió sensorial impressionant, perquè tothom baixa el seu nivell diari, la seva quotidianitat, i s'enfronta a una obra, no? Sigui la que sigui, pintòrica o la que sigui, i l'important és estar allà compartint i connectant amb totes aquestes persones que estan amb tu. I aleshores, és, bueno, el que abans a lo millor podies fer amb una meditació, doncs ara es pot fer en aquests espais agradables, artístics, i la gent ho identifica molt com un espai segur, un espai on es pot obrir, on pot xerrar, on, oh, que maco t'ha quedat, doncs a mi m'agrada més com t'ha quedat a tu. És, realment, la vibra que et notes en una aula artística és meravellosa. Jo sempre dic que sóc molt afortunada perquè treballo on la gent descansa. Clar. I és molt guai.
1: Doncs mira, ens quedarem, Daniel, Vanessa i Ariana, amb la frase lapidària de l'Ariana, aquesta de les manualitats és meditació. O sigui, jo crec que seria la conclusió d'aquest primer programa en aquesta setmana que estem dedicant al benestar, no? D'aquesta mena de detox. Perfecte. Digital, que jo tinc el guió paper avui. Sempre estic envoltada de pantalles, però avui estic una mica zen. Moltíssimes gràcies, Ariana Simó, artista i pintora tallerista, el Daniel Foncillas, director de Creativa Barcelona, i la Vanessa Tejero, coordinadora dels Make and Take de Creativa Barcelona, el 7 i 8 de novembre a la Farga de l'Hospitalet.

I en aquesta setmana especial de benestar, de detox digital, alguns tips, alguns consells, algunes tàctiques de l'apartat benestar digital del teu mòbil. Perquè potser no ho saps, però les tens.

alguns consells útils i tàctiques que hi ha dins del teu mòbil que et poden ajudar per aquesta desconnexió. Temps d'ús de pantalla. Pots veure quantes hores passes al telèfon mòbil. Hi ha temporitzadors d'aplicacions. Pots limitar, per exemple, el temps que passes a TikTok, el temps que passes a Instagram, el que temps que passes també a YouTube, aplicació per aplicació. Això ho pots fer des del teu propi mòbil. Mode descans, hora d'anar a dormir. Reduir notificacions i distraccions a la nit. Poses on el mode descans i no t'empaitaran ni t'empiparan durant tota la nit. Hi ha l'opció no molestar, evitar interrupcions en moments concrets. Reduir distraccions, posar límits a les aplicacions que més utilitzes. I també pots desbloquejar i les notificacions, saber quantes vegades mires el mòbil.

tret de sortir d'avui d'aquesta setmana especial, la setmana del benestar a la tàctica. Fem un detox digital i intentarem també donar-vos tàctiques per a la desconnexió. Sabem que no podem llançar el mòbil a la brossa, però sí que podem tenir algunes tàctiques per no estar-hi tan allà enganxats. Avui hem descobert les eines de benestar digital del nostre mòbil. Però demà... Demà què passarà a la tàctica?

Demà la tàctica, fans del paper i l'escriptura a mà. Aquesta és la cançó de Lucía Salom, A Piece of Paper, un tros de paper. Hi ha fans del collage, hi ha fans de l'escrapbooking, fans de fer diaris amb llibretes, les botigues que venen coses de paper cada vegada tenen doncs més èxit. I demà, per exemple, tindrem aquí a l'estudi la gent de la botiga preciosa, la botiga més maca de Barcelona, Raima. Som la Natàlia Sánchez de la redacció, la Laia Casanova al control de so i qui us ha parlat, Mariola Dinarès. Fins demà a la una. Every situation.

0: Tercera hora d'aquest especial 12 d'octubre, sí? La tarda de Ràdio 4.
1: Aquí estem.
0: És un ball de parelles, David Gallach.
1: Ball de parelles, aquest 12 d'octubre.
0: M'agrada molt.
1: A la tarda de Ràdio 4, fent aquestes combinacions de col·laboradors i col·laboradores.
0: I ara, fora de micròfon, mentre sonava el butlletí informatiu, estàvem parlant amb ells, amb ella i ell, d'horòscops. Molt interessant aquest tema, per cert.
1: Sí, sí, sí. Aquí cadascú té les seves teories, que a saber si són verídiques o no, però aquí cadascú fa la seva, tu. Sí.
0: Patricia Centeno, bona tarda.
2: Verídiques.
0: Ai, ara.
2: Verídiques.
0: Són verídiques.
2: Les teories són verídiques, home. Sí. O sigui, l'horòscop sempre hauria d'estar sobre la taula. Abans de contractar algú, abans de tenir una cita amb algú, hauríem de revisar la carta astral de la persona que tenim davant.
0: Oh, Marbi Arnés,
2: molt a favor d'això.
0: Ho has fet en alguna cita? Marbi Arnés, bona tarda.
3: Bona tarda. No, jo he de dir que és una cosa en la que així, de bones a primeres, no hi crec massa, però sempre acabes mirant, no?, com dir...
2: Per si de cas. Aviam què diuen aquesta
1: setmana.
2: Sí,
1: de cas, no
3: sí perquè
1: cas,
3: hi ha una cosa com divertida, també, en tot això.
0: Home, a mi m'agrada molt. És a dir, jo crec que... Bueno, això és molt personal. Jo no li dono poder. En la meva vida no té poder.
2: Home,
0: però m'agrada molt i m'interessa, i ric, i investigo.
2: A l'horòscop de la premsa no li donem rigor. Vull dir, l'horòscop l'hem fet tots com a becaris. Vull
0: tu
2: dir,
0: estàs parlant d'un nivell superior.
2: Clar, aquí, sí.
0: Astrologia.
2: Jo estic parlant aquí de la carta astral, eh?
3: O sigui, això és sèrio, eh?
2: Nivell,
0: aquesta nova Patricia Centeno m'encanta.
2: No, jo soy muy brujilla.
0: Eres una mega. És que, clar, és mega.
3: És mega, que no maga.
2: Soc mega total. No, no maga mai, maga mai, per favor.
1: Mega, a ver las ailes.
2: Aquí tenéis una...
0: És Meghan Markle. Sí, sí.
3: Oh.
0: No,
3: perdó. Bueno, és un bon dia, també.
2: Home,
3: per
2: mira,
3: parlar.
2: Tu, pues no estaria mal. Ah,
0: ja li gustaria a Meghan Markle, hombre.
3: A Meghan Markle,
0: favor.
3: Tornar a treballar d'actriu, nena.
0: Vinga, totalment. Ah, i llavors, tu ets... Peixos.
2: Jo sóc Peixos.
0: Bueno, no ho diguis, perquè potser, no? Sí.
3: Després et busca.
0: Ho dius.
2: Jo sí. Si me'n recordo, sí. Ascendent, Càncer i lluna en Tauro.
0: Molt bé. I tu saps tot això teu, no?
3: No, jo sé que sóc sagitari. Un cop em van fer la carta astral, però, si sóc sincer, ja no me'n recordo ara mateix darrere d'això.
2: Però això es pot fer per internet, gratuïtament.
1: Sí,
2: de la
3: perquè poses l'hora de naixement.
2: L'hora
3: de naixement sí que la sé,
2: lloc,
3: per exemple.
2: El lloc i la data. I allà et sortirà, doncs això, l'ascendent, la lluna... De fet, amb la carta astral, és que jo ho faria per tots els moments importants de la meva vida, com triar carrera, fins i tot. Perquè allà t'ho posa tot. Quin és l'objectiu? De la teva vida. És que és molt interessant això, Us ho juro. O sigui, no sé, després us hi poseu i en parlem el següent dia.
0: M'estan entrant ganes de fer un especial.
3: A mi saps que em passa de curiositat? Que jo vaig néixer a les 5:05 de la matinada, de la nit.
0: Ui, t'he pegat tant.
1: 5:05.
3: I escolta, és justament l'hora, ara que ja sóc una mica més gran, és justament l'hora en la que, si estic por ahí de parranda, m'he de recollir. Perquè el meu cos em diu...
2: Oh, demana... Ja està.
3: It's time to go bed. O sigui, sí, m'he d'anar a dormir. Sí, t'ho juro, és una cosa que dic... I a part, jo vaig néixer a les 5:05, al Vall d'Hebron i tal, i ara mateix estic en un moment que a les 5 el meu cos ja em diu...
0: Ja està.
3: Cap a casa, ja a dormir, prou. Necessites dormir.
0: Ara dic una cosa, és que clar, tu portaves des de les 12 del migdia, llavors clar, a les 5:05
3: sí,
0: ja diu, home...
3: Però no me piques, que em llenço,
0: ja ho
3: em poden donar a les 5 de la tarda del dia següent.
0: Sí? Ja ho sé, home,
1: i arriba fins a les 5:05 de l'altra. Però a mi em passa que vaig néixer al migdia a l'hora de dinar cap a les 2 i per això tinc gana. Penso que era això.
2: A mi em passa igual.
1: Perquè clar,
3: és fort.
1: És al migdia i em va dir ma mare, és que naciste pa comer, o sigui...
2: Clar, jo també vaig
0: ara entenc per què m'agrada tant el vermut. Clar, jo vaig néixer a les 12.
2: És que aquí cadascú té la seva hora.
3: Quina hora? Però és quan jo començo.
0: Sí, clar, veus? Per això ens entenem. Jo, tu què eres, David? Eres escorpí.
1: Escorpí, ara, per si...
0: Ascendent, ho saps?
1: No, és que això no ho he mirat mai, ho he de mirar. Ascendent, no sé, ascendent...
3: Ascendent, busco parella.
1: Ascendent... Oh! Què? És que ni en festiu hem de deixar aquest tema. O sigui...
0: Però ho fa pel teu bé.
3: No, perquè ja que estem parlant d'horòscops,
1: sí,
3: hi ha algun oient que està pensant... Bueno, a veure,
2: vull un escorpí a la meva vida, vull un escorpí a la meva vida, perquè hi ha signes que necessiten buscar un altre que es correspongui amb ells. Per tant, potser algú busca un escorpí.
3: Perquè realment hi ha que són incompatibles.
2: Sí.
3: Existeix, això,
2: sí,
3: eh?
2: I tant,
0: sí,
2: i tant,
0: per
2: i
0: exemple,
2: tant, i tant.
0: No sé si ja ho té pronto.
2: No sé, no jo sé. Amb... No sé, no ja, ho sé. Ara així no, però n'hi han d'incompatibles. Sí,
3: sí, sí, sobretot
2: sí.
3: Del mateix signe. Sí, del mateix signe. Per exemple,
2: no, del mateix signe
3: un foc i foc,
2: no.
3: Jo tinc entès que, sí. Cuidado.
2: Ai. Home, no? Sí, sí. Sí, és perillós.
3: Massa energia, massa...
2: Massa energia, sí. Però després també, per exemple, diuen aigua i foc és complicat, però aigua després funciona.
3: Després funciona.
2: Sí, després funciona, perquè hi ha molta passió.
1: Tot és parlar-ho després.
2: Tot és parlar-ho.
1: Clar, si hi ha passió, no hi ha diferències.
2: Tot és parlar-ho, però el de l'ascendent i la lluna al final marca moltíssim, perquè si tu només et guies per si sóc Escorpí, si sóc Càncer, si sóc Leo, això no diu res. Vull dir, és general, és com dir té els ulls blaus, però si ja vas més enllà, on tens els planetes tal i qual, això ja t'ajuda a aprofundir i ja a conèixer-te molt més, també, us diria.
3: Quins nervis.
0: Jo sóc Tauro, jo sí que ho sé, Tauro, ascendent Lleó, lluna en Càncer.
2: Ah!
0: Què? Va,
2: no,
0: què?
3: Jo sabia que tu tenies un ascendent a foc, perquè tu notava per la nostra compatibilitat.
2: I perquè, mira, tu ets Tauro, jo sóc Tauro de lluna i tu ets Càncer de lluna i jo sóc descendent. Veus?
0: Ostres.
2: És que clar, és que és per això que quan comences a connectar i segurament tenim planetes també en comú o coses així i per això connectes i tens bons feeling amb la gent, sí. I dius, ah, però si no és el meu signe, no, és que és igual, perquè és tota la carta. Us convido a fer-la, de veritat.
0: No, no,
1: la
0: faré,
1: la faré, l'astrologia.
2: És un món fascinant.
0: Sí. Sí, sí, sí.
3: M'encanta.
0: Sí. Em va dir una vegada un astròleg, Vicente Casaña, que és dels astròlegs més antics que tenim al nostre país, que fa molts anys que va començar a estudiar tot plegat. I em va dir que era molt curiós, que jo tenia un ascendent Lleó i lluna Càncer, són els dos signes dels meus pares. Meu pare és Lleó, ma mare és Càncer. I em va dir que es veu que passa molt això també, moltes vegades. És un vincle intrafamiliar.
2: Jo tinc la meva mare és Tauro. Per tant, també la tinc aquí lligada, o sigui, sí, sí,
3: ai, pues
2: sí,
3: pot
2: passar,
3: jo.
2: Pot passar.
3: Jo, ma mare és Virgo.
0: Veus?
1: La meva era Escorpí, com jo.
2: Ah, veus? Doncs és que aquí hi ha un món, nois.
3: És que,
2: hem de fer un especial, passa, Hem de fer un especial sobre aquest tema.
0: No estava parlat i m'estan entrant moltes ganes.
1: I té misticisme aquí, quina cosa.
2: Hombre, i tema tarot també seria un tema molt interessant, sí.
0: Fem, però des d'un lloc... Algú dirà, va, és que la ràdio pública, mira, que estan parlant de tarot i d'astrologia. Escolta,
3: no.
0: Fem-ho des d'un lloc professional.
3: No,
0: des d'un lloc
3: amb grans professionals. No passa nada, perquè la Benita va d'un programa a otro.
0: La Benita.
3: Que jo tinc por claro. Que facin un nou Masterchef per si tornen a la Benita. Llavors no passa res per
1: aquí,
3: fer una mica de...
1: De moment no hi és, a la tarda de Ràdio 4 no la tenia.
3: Bueno,
2: però mira,
1: espera, he dit de moment.
0: Dóna'm un mes.
1: De moment.
0: La Benita és la que et llegia...
3: El cul,
0: no?
3: El cul, sí.
0: Veia el futur, sent una lectura.
2: Però hi havia una altra també que ho feia, això, no?
0: No, és que és el mateix.
2: No, però... és el mateix.
0: Sí. Maestro Joao, que ara
3: és Benita.
2: Ara és Benita.
0: Ara és Benita. Sí, és que
3: ara s'ha estat... Però el cul només ho feia ella.
2: Vale.
1: Sí. Això de llegir...
2: Quin sort.
1: Sí. El cul... és igual.
3: A mi m'encanta.
1: Sí?
3: Sí. Ai. Tu no has provat mai, ara, quan tinguis una cita, ara, sí. Recentment, no, tu digues... ai, vols que et llegeixi el cul?
1: Sí, m'anirà tot aleshores. T'anirà bé a partir d'ara.
0: T'anirà molt bé. Amb les palomes t'anirà molt bé.
3: Amb les palomes t'anirà molt bé. El de les palomes n'hi ha tornat.
0: Escolta,
3: no te digo más.
0: Això ho farem, i ho farem a més amb professionals.
2: Ai, vale.
0: I que vinguin i ens expliquin com
2: sí.
0: Es fa això. I tu hi seràs, evidentment, perquè tu ets experta, ja ho he vist.
2: Sí.
0: Ja m'ha quedat clar que tu domines
1: i
0: molt d'això, Patrícia.
2: Molt.
0: Bé, ja no sé on estava. Ah, sí, home,
1: jo tampoc, no sé què fem aquí ara mateix.
0: No, això, mira, això és una cosa que va passar durant una reunió online del G7 per parlar d'energia. Donald Trump no va encendre la seva càmera. Això va donar pas a tota mena d'especulacions sobre què estava fent el president dels Estats Units, no? Per què? I nosaltres hem volgut saber si és correcte desconnectar la càmera quan fem una videotrucada. Oh. Sigui de feina, videotrucada de feina o no, de les que siguin. I quins altres comportaments, escenografies, gestos, vestimentes, hem d'evitar en aquest tipus de trobades online, però professionals? Patrícia, periodista, experta en comunicació no verbal i a xarxes la trobem com a política i moda, podem tenir la pantalla apagada durant una reunió online?
2: No. I ja està.
1: No.
2: I aquí s'ha acabat el tema. No es pot apagar. Per què? Perquè ha de ser presencial, és a dir, el més presencial que es pugui. Vull dir, ja que no tens a la persona davant ni al costat, fem-ho de la manera més presencial que puguem. Ara, Donald Trump sempre em serveix, sempre em diuen, ostres, ara amb Donald Trump tens molt contingut. Amb l'Obama també tenia contingut i jo era força més feliç que ara. És a dir, ja, Obama ensenyava el que s'havia de fer, més o menys, i Donald Trump ens ensenya el que no s'ha de fer.
0: No s'ha de
2: clar,
0: fer.
2: Tu tens una reunió i apareix allà el Macron, apareix a... tots els presidents apareixen allà a la seva càmera, que dius, home, també tindran feina ells, saps? Tu desconnectes la càmera. Clar, on era aquest home? I això és el que ens preguntem quan tenim una reunió online. Tu et connectes i sempre hi ha algú que diu, ah, jo desconnecto la càmera. Aquella persona hi és, allà? Sempre et queda el dubte.
4: Clar.
2: Però és que després hi ha gent que fins i tot difumina la imatge.
1: Ui,
2: que
1: sí.
2: Això encara sí, fa més ràbia.
1: Sí, sí, sí. A mi això
2: fa molta...
1: Ai, em dóna toc, això, qui? Perquè penso... Per què amaguen?
2: Sí, clar, sí. Quin misteri, amaguen al darrere? Quin misteri? Home, en una reunió professional, per què has de generar misteri? Qui estàs amagant?
1: Oh, no.
2: Qui estàs amagant? I després hi ha els altres que busquen dins de la biblioteca, no, de la plataforma online, busquen aviam quin fons poden trobar, no? I trobes aquells fons artificials, no?
4: Ostres,
2: falsos.
4: Sí, molt malament.
2: Perdona, què vols projectar? Què vols projectar amb la teva imatge que estàs projectant? Que ets una persona falsa? I després està el tema de, escolteu, on esteu treballant o on viviu perquè no pugueu
1: trobar... Que no es pugui veure.
2: Clar, perquè dius, escolta, un
3: reportet... Però podria, per exemple, ser que no m'agrada la meva casa, no? Em fa cosa que el meu cap la vegi, em fa vergonya, no? Per aquesta cosa de... em sento de menys i tal. Això podria ser...
2: Podria
3: però t'hauria d'avisar, no? En plan...
2: jo no podré connectar.
3: Canvio el fondo perquè no m'agrada la meva casa.
2: Jo més que això... O sigui, prefereixo que no connectis la càmera i diguis, escolta, mira, no estic en un lloc adequat per fer aquesta reunió, per tant, desconnecto la càmera i tu avises. A mi això em sembla com més respectuós que el fet de que tu desconnectis la càmera i no donis cap tipus d'explicació. Però després també hem de pensar que qualsevol raconet de casa, és a dir, no cal tenir un casoplon per fer un despatx espectacular, perquè ningú el té. Per tant, un raconet de casa on hi hagi un tros de paret llissa, més que res perquè si hi ha molts elements ens distraiem.
1: Això
2: i tu,
1: això
2: clar,
1: passa
2: o sigui,
1: molt.
2: Quan es va posar, durant la pandèmia, que es va posar, clar, estàvem tots a casa, i llavors la gent ho feia davant de la seva biblioteca personal, no? Que era en plan, bueno, jo soc un intel·lectual, no? I ara te mostraré que llegeixo molt, no? Clar, tu al final desconnectaves del que t'estava dient aquella persona. Tu estaves revisant quins eren els llibres que s'havia llegit aquella persona o mirant les fotografies de la família, que això també és un tema
0: o
2: molt
0: si
2: interessant.
0: O si estaves mirant Alfonso Merlos, doncs persegueix
3: la... Sí, jo d'això... Mira, m'estava venint al cap al moment de l'Alexia.

0: Arribes, o sigui, aquest
1: allò
0: moment...
1: Allò va ser història d'Espanya.
0: Això va ser història.
1: De les videotrucades.
0: Com podem evitar que això passi? Hem d'amagar la mà sota clau? Hem de pagar la
1: pobra Patrícia. No sé si és expert en això, Marc.
0: Hem de pagar la càmera.
1: Pot donar la seva opinió, però clar.
0: Hem de pagar
2: Jo crec que no és expert en...
0: Hem de pagar la càmera.
1: Hi ha comunicació no verbal. L'Alexia Corrent era comunicació no verbal, però estaven comunicant moltes coses.
3: Estaven comunicant moltes coses. Home, t'has d'assegurar de que sempre poden haver imprevistos, però t'has d'assegurar que passin els menys possibles i no... Hombre, jo què sé, fills, si esteu treballant, no?
4: Sí.
3: No esteu fent altres
0: coses. És que jo crec que també el teletreball va canviar-nos una mica la vida,
1: sí. Oi?
0: Va canviar-nos una mica la vida el teletreball, jo crec. I llavors, molta gent no, pues va dir, bueno, com estic teletreballant, estic a casa, puc estar com en mig pijama, em relaxo, no? Pues i no... puc seguir fent coses que faria la meva vida sense que estigués treballant,
3: total.
0: No?
3: I això el que provoca és que hi hagi gent que es posi a menjar.
0: Ah, sí.
3: Que es posi a beure.
0: Això dius, malament.
3: No, això no ho pots fer.
0: Això
3: per
0: malament.
3: Què? Perquè si no pots convidar l'altre a menjar i a beure, no ho facis.
0: Ja. Yeah.
3: O demanar permís. Digues, escolta, mira, tinc una mica de mal de gola o tal, o no m'he pres encara el cafè, et sap greu. O sigui, el que faríem també si estiguéssim asseguts a una taula amb una altra persona.
1: Totalment.
3: O sigui, una mica d'educació.
2: No ens posem allà a esmorzar enmig d'una reunió.
3: Clar, no fas això i no convides a la gent. I no convides a la gent, perquè dius, estic esmorzant, però no pots convidar l'altre.
0: Perquè en el cara a cara, si no estiguéssim amb les càmeres, o sigui, apagar la càmera seria, jo crec, com l'equivalent a que el teu cap estigui davant teu, no? I tu t'aixequis, te'n vagis i no diguis res.
3: Que això també passa a les videotrucades. No us ha passat mai que esteu en una reunió i algú es posa dret i marxa? Sí.
0: Yo tengo que decir, el otro día lo hice mañaneros.
3: No me lo creo.
0: Sí, no, en Males Lenguas Noche ho vaig fer l'altre dia.
3: Perquè trigaven molt.
0: No, en directe no, perquè estava trigant molt en entrar. Perquè et preparen...
1: La finestreta aquesta que estàs
0: sí,
1: com esperant.
0: I clar, et preparen 15 minuts abans, però encara abans de sortir tu i tal, no sé què. I clar, però tu vas parlar amb una persona que després, mentre tu estàs esperant, desapareix. Mm-hmm. Clar, i et diuen, fins a 15 minuts no entres. I jo, clar, jo em vaig quedar allà. Però...
1: Piti.
0: Tu saps. El Piti tal. I jo en un moment vaig dir, no sé si me siente... No sé si m'escucha alguien, perquè estava en Males Lenguas. I li dije, surto a fumar. Ningú em contestava. I sabes què hice? Escriví un paper i lo dejé enganchado.
3: Ay, qué mono.
0: Com el palo. Per si es tornen a connectar i jo no estic aquí, que sàpiguen, i li vaig posar, vuelvo en 5 minuts, com en les tiendes.
2: Com si fossis un cotxe. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. Tu saps de les tendes?
2: Estic aparcat en doble fila. Si molesto, truqueu.
0: Avisa'm, no truquis a la grua. Jo vaig fer això.
3: Doncs això està molt ben vist.
0: Aquí hi ha educació, oi?
3: Aquí hi ha educació, perquè tu estàs tenint empatia amb els altres i dius, bueno, quan ells se n'adonin que jo no hi soc, ja els hi has deixat l'avís.
0: Clar,
3: en 5 minuts.
2: Sí. Això va haver-hi, perdoneu, algú que t'hauria agrair el control de realització del programa, que hauria d'estar a una altra cosa en aquell moment, perquè tindria feina i diria, ai, el viernes, espérate un momento, ¿qué ponen en el papel?
0: I el meu carrer
2: ponia... Mirant, ara
0: vuelvo en 5 minuts, vaig posar.
2: Sí que estava, però estava en una altra...
0: Sí, sí.
2: Però no canvia el paper, s'ha penjat la càmera o és que el paper en continua, no, que encara no hi és.
3: Bueno, clar... que si et poses dret i marxes, encara que vagis a fer un piti i hagis demanat permís o almenys hagis deixat el cartell posat, clar, et pots aixecar i pot passar allò que diguis, com només se'm veurà de cintura cap amunt, només em vesteixo de cintura cap amunt. No, t'has de vestir perquè pot passar això.
0: Vale, o sigui,
3: pot passar que truquin a la porta, pot passar qualsevol imprevist i, per tant, t'has d'aixecar.
0: O sigui, tu estàs en una reunió a casa de teletreball amb el teu cap.
3: I
0: tu t'has de vestir a casa?
3: Sí, almenys posar-te pantalons o faldilla, és igual.
0: Clar.
3: Però, clar, si després hi ha un imprevist i t'has de posar dret, tenim un problema.
0: Clar.
3: Entenc, potser a tu t'és igual, però... suposo que hi haurien persones que es posarien dretes i dirien, home, jo en roba interior no vull sortir.
0: Clar.
3: O despullat tampoc. I llavors, és millor, és millor vestir-se pel que pugui passar. Que tenim qualsevol imprevist, que això sempre passa. O truquen a la porta.
1: Sempre hi ha.
3: O entra el teu fill, o la teva mare. O, no sé, o comencen a fer obres. sí. No? Sí, i pam, pam, l'altre dia.
1: Amb la Patricia Centeno analitzant com va ser la roda de premsa de Pedro Sánchez anunciant les eleccions.
3: I tinc obres al pis d'un i es va sentir moltíssim. Què has de fer en aquestes ocasions? Explicar-ho. Ser molt natural. Clar, perquè si no, o sigui, la gent es pot imaginar coses que no són. Explica-ho. Escolta, que acaba d'entrar el meu fill, estan fent obres, ho expliques amb tota la naturalitat. I tant, sí, sí. O sigui, el que tu vas fer em sembla ideal i em sembla una bona idea que afegiré a tots els meus consells sobre videotrucades d'ara en endavant. Tema d'il·luminació. Mm-hmm. Sempre és millor que sigui natural, és a dir, si tenim una finestra, tal i qual, però no pot ser l'única. Per què? Perquè imagineu-vos que entra un núvol i ens hem quedat sense llum, no? O canvia la il·luminació en aquell moment. Si és una videotrucada de feina, una reunió, no passaria res, però si estiguéssim en un directe, per mitjans de comunicació, tenim un problema. Després, una de les llums ha d'apuntar a la càmera que tenim a l'ordinador o al mòbil. És a dir, hem de donar llum a la càmera, no ens hem de donar llum a nosaltres, que això hi ha gent
0: no
3: que
0: no digues. Ho acaba d'entendre. M'estic assabentant d'això ara mateix.
3: Sí. I després, sota de la nostra barbeta, diguéssim, a sobre de la taula, hauríem de posar sempre un full en blanc. Per què? Perquè així evitem ombres aquí a la part del coll.
0: És que jo l'altre dia, per exemple, jo vaig sortir molt lleig amb les llengües.
1: Però, home,
0: no, tu dic...
2: Ja serà menys, això.
0: No, però t'ho dic de debò.
2: Vaig mirar-ho.
0: Sí, i jo em vaig donar compte que era per coses de la llum.
3: Veus? Doncs això.
0: T'ho juro. Saps això que dius? M'està donant malament la llum des d'algun costat?
3: Doncs sempre, als laterals, llum. Llum a la càmera, no apuntant a nosaltres, i després els fulls blancs, encara que tinguem quatre notes,
0: m'encanta el del full,
3: aquí,
0: eh?
3: A sota de la barbeta, perquè si no es veu aquí horrible,
1: perdona,
3: horrorós.
1: Professora, perdó. És cert, ara seguim, però és que m'ha vingut.
0: Senyo.
1: És cert, senyo, que els colors de la roba ens canvien la cara, perquè jo m'ho noto, eh?
3: Total.
1: Jo amb un blau fosc em veig fantàstic. Ara, no sé, posa'm un beige, mira, aquesta que porto avui, un blau... Clar, tampoc és que em vegi
0: massa... Sí, està bé.
3: Clar, és que els colors... Clar, per això es fa tot això de les mostres de colorimetria.
0: Això es porta molt.
3: Es porta molt, però és una mica estafa, també us ho he de dir. Ara trucarà tothom i em posarà a parir, però realment tot això de... Home, depèn del color de la pell, depèn del color del cabell i depèn del color dels ulls. Això és així, per això amb alguns colors ens veiem més afavorits que amb altres. Però també hem de tenir en compte que depèn molt també de l'estat de l'ànim. Els colors són energia i, per tant, depenen molt de l'estat d'ànim que tenim en aquell dia. Per tant, hi ha un moment en què a tu no t'ha agradat mai el taronja, però hi ha una època a la teva vida que dius necessito taronja o necessito negre. Doncs perquè el necessites. Per tant, això de dir-li a una persona a tu et toca el blau, el blanc i el vermell, no, i els altres no facis cas. Clar, no, d'això no ens en fiem.
0: I a part és molt poc divertit,
3: no,
0: tot això.
3: Clar, no. Perquè la vida ens porta a fluir amb els colors.
1: Sí,
3: necessitem colors. Els colors són vitamina i, per tant, els requerim d'una altra manera. Tornant a això de les videotrucades.
1: Sí, perdona, Patricia.
3: Mirar a càmera.
2: Ai, sí.
3: I mirar càmera vol dir mirar els ulls de la gent. És a dir, la càmera són els ulls de la persona que tenim davant. Com no la tenim davant presencialment, hem de mirar a càmera, que representen els ulls.
2: Sempre.
3: Llavors, lo de posar-se la càmera a sota, perquè encara hi ha tertulians encara, que avui en dia es connecten als mitjans de comunicació, i li veiem tota la papada aquí.
2: És veritat,
3: que dius,
2: què
3: feu?
0: És molt boomer, això,
3: És molt boomer, això. Aquella imatge del president Torra durant la pandèmia, que només li veiem...
2: Horrorós,
3: fins que va aprendre a posar-se llibres sota l'ordinador perquè li quedés ja una mica a l'alçada.
1: Perdona, senyor.
3: Digues.
1: Diuen que és, estàs exposant potser inferioritat si et poses massa alta la càmera? És a dir, que tu estàs parlant des d'un lloc d'inferioritat, sempre des de sota mirant cap amunt, i diuen que el moment papada, és a dir, que la càmera sota i tu mirant des de dalt,
3: és autoritari.
1: Mostres autoritat, no? Va per aquí, això?
3: És així. El que passa que amb les càmeres de això passaria més amb una càmera per fer-te una fotografia.
1: D'acord.
3: Amb les fotografies. De fet, amb els dictadors sempre veiem, o si revisem el retrats i les pintures, sempre veiem aquest punt de vista, no?, de fer-lo més gran, des de baix cap a dalt.
0: I a les pel·lis també, com el pla contrapicat o picat.
3: I a les pel·lícules també. Però clar, aquí estem parlant d'una càmera que és força més petita, és més reduïda, que és la de l'ordinador, la del mòbil, i per tant aquest efecte no el fa tant. I l'únic que fa és doncs produir una imatge desagradable papada per la gent que t'està veient.
2: Dictadura
3: que és,
2: papada.
3: Que és papada, o sigui, no és ni autoritat ni és inferioritat, és papada.
2: Papada.
0: O sigui, podríem dir que és un plànol papada. Sí, no?
3: Papada.
0: És un plànol papada. Sí,
3: sí, i després està el tema de...
0: Terelu, we love you.
3: Sí, mirem, somriem, perquè realment allò a la càmera és com un marc, no?, a la cara, i hem de tenir en compte que no comuniquem igual presencialment que a través d'una pantalla. I, per tant, hi ha molta gent que fa servir les mans com si estigués en una reunió presencial. Si tu poses la mà a la càmera d'un ordinador o d'un mòbil, pren tanta presència com el nostre cap quan ha estat molt a prop. I, per tant, allò intimida moltíssim. Que surti una mà, no?, que tu estiguis donant el teu missatge i que surti una mà pel mig, queda una mica com massa agressiu i contundent.
2: I que depèn de com posis el mòbil, engegues el mòbil...
3: Per tant, les mans...
2: Cau tot,
3: les mans bastant quietetes. Aquí on hem d'expressar és facialment.
0: Jo tinc un problema perquè jo moc molt les mans i ho passo molt malament quan no les puc moure. L'altre dia... Per exemple, vaig estar rodant el meu programa, que sortirà demà, 13 d'octubre.
2: Ai, sí, sí, atenció,
1: que t'estrenes demà.
0: Vaig estar rodant i, clar, jo moc massa les mans, hi havia micròfons a la taula i em van cridar una miqueta l'atenció del pal. Intenta no picar tant a la taula, perquè jo, mentre m'expressava, anava fent...
2: Anava fent cops.
0: Però, clar, és molt difícil...
3: Sí, perquè t'has de reprimir. Perquè, clar, les mans és l'expressió. Si tu ets una persona molt extrovertida... necessites, no és que moguis, és que necessites moure les mans. De fet, diuen que per callar un italià, el primer que has de fer és lligar-li les mans. O sigui, no dir-li que callis, sinó lligar-li les mans. Si li lligues les mans, aquella persona es queda quieta. Quieta i callada, absolutament.
1: No parla, eh?
3: No verbalitza.
0: Cosa silenci.
3: No verbalitza. Per tant, clar, és una manera d'autocensurar-te en el moment que et diuen.
0: Els argentins també li hem de fer això, eh, per ser.
2: És que ara pensava en els argentins
1: són italians que parlen castellà.
0: És gent de la Barceloneta. Un petó molt fort des d'aquí a tothom de la Barceloneta.
2: Una abraçada a la Barceloneta, que
1: no, però és veritat que el Marc es mou molt les mans.
0: Sí,
1: tu necessites molt fer...
0: Sí. Jo ara que estic com aprenent a posar-me davant de la càmera, ja com a nivell una mica més professional, fora de casa i tal, sí que em donen indicacions que jo encara no coneixia, no?, com del pal. Bueno, pues és un pla mig curt, mig tal. No, les mans es veuen rares perquè no et veiem tot sencer, llavors és com una cosa, i ho estic aprenent i està intentant guardar les mans una miqueta.
3: És que, de fet, clar, la càmera també té aquesta manera d'amplificar-ho tot. Per tant, encara que presencialment moure les mans ens pot semblar com una persona molt al·lèrgica, no?, una persona molt extrovertida, clar, si ho veiem en càmera, per això ens diuen, a la televisió, no us mogueu massa, jo també sóc de moure'm molt. No et moguis molt, per què? Doncs perquè, clar, a la tele tot s'amplifica, es magnifica, i llavors sembla molt més del que realment
0: és. Et pregunto una cosa fora una mica d'això, però
3: amb tot
0: aquest tema...
3: I nosaltres ja hem acabat de comunicació online, vinga, va. Consultorio.
0: Si tu, per exemple, li has fotut les banyes a la teva parella, en el moment d'explicar-te... No, vull saber, en el moment d'explicar-te, quan la teva parella et pregunta coses, és recomanable... menos és más, és a dir, guardem les mans i no expressem gaire, o expressar-se natural, però això potser porta a donar la sensació que m'està... M'he explicat bé?
3: Sí, t'has explicat perfectament. Ara, vols resultar sincer, entenc.
0: Sí, per exemple,
3: si
0: tu vols... Sí, exacte.
3: Vols
0: si tu vols convèncer
3: aquella persona.
0: Sí.
3: Val, és una infidelitat donada o no? És a dir, és veritat o és fingida? O és fingida, vull dir...
0: No, ha passat.
2: Real.
0: És real.
2: Vale. Efectiva.
3: El primer que jo faria és mirar-la als ulls. Si vols sonar creïble, és
0: mirar-la als ulls.
3: Ara, si ho has fet, és força difícil que puguis mantindre la mirada.
0: Vale.
3: A no ser que
0: però
3: siguis
0: sabent
3: molt
0: aquest truco, per exemple, tu podries... Si ho fessis tu, per exemple, tu sabent aquest truco, tu podries estar dient, com sé que t'he de mirar els ulls, no t'apartaré la vista, encara que sàpiga que t'he enganyat.
3: Sí, ho pots fer.
0: Això es pot controlar.
1: Clar, es pot fingir, no?
0: Es pot fingir,
1: seguretat sense tenir-ne.
3: Es pot fingir. Després, però és superimportant que li mantinguis la mirada.
2: Mirar els ulls.
3: Una persona que no et miri els ulls, però quan t'estigui dient que no t'ha estat infidel o quan t'estigui declarant amor a terra o t'estigui demanant matrimoni. Si no et mira als ulls, no hi ha sinceritat. Després, el tema de les mans. Ensenyar sempre les mans, mostrar sempre les mans. No moure-les, no cal moure-les, però sí ensenyar-les. No estàs amagant res.
1: I si no t'ha donat temps a tallar-te les ungles aquell dia, com t'agrada portar-les?
0: Com a un càsting.
3: I després, molt important, no posar-li les banyes a la teva parella per evitar aquesta situació.
2: I t'estalvies tot això i no cal.
0: A veure, això per suposat. Això per suposat. Això per suposat.
3: Això seria bo, també.
1: És molt bona pregunta.
0: Sí, no, jo he posat l'exemple de les banyes.
1: Ho pots portar a un altre.
0: Però ho puc portar, per exemple, a la feina, no? Si jo li estic dient una mentida...

0: Tim, és que el cos es rebel·la. No li agrada que mentim. Entra en cortocircuit. O sigui, el nostre cervell diu no, no, no, es rebel·la contra això. I llavors ens passa això de que ens comencem com...
1: Ah, sí, ara m'estava tocant la barba.
0: O que em grato el nas, o la barbeta...
1: Però a vegades ens rasquem el nas perquè... Justament ens pica.
2: Perquè ens pica en aquell moment.
1: Quan estem mentint.
3: 100%.
1: I jo m'he trobat dient una mentida, sí, i he dit, m'estic rascando perquè me pica.
2: Perquè me pica.
1: Per deixar-ho clar.
0: Pica. Clar.
1: Però és que pica.
0: Però és que això, en comunicació no verbal, és a dir, en llenguatge corporal, existeix a la teoria Pinocho, que és que quan estem mentint, el nas ens creix. No és que ens creixi a lo llarg, sinó a lo ample.
1: Lo que le faltava a mi amiga Laura.
3: Tu amiga Laura, ja...
0: De fet,
1: que fort.
0: Clar, Clinton, quan va tenir aquella infidelitat, ara per juntar-ho tot, juntar els dos, moltes dues preguntes que ens ha plantejat. Però Clinton, quan va haver d'anar a declarar pel cas de la Mònica Lewinsky, per aquella infidelitat, no parava. Crec que van ser 16 vegades que es va...
1: Tocar el nas.
0: I llavors es va parlar d'això, o sigui, científicament està demostrat. És a dir, quan mentim, es dilata. Amb unes glàndules que tenim al nas es dilaten, perquè el cervell no vol que nosaltres mentim.
1: Oi?
0: I aquí ens comencem, doncs això, a rascar. Quan som petits, de fet, quan diem una mentida, el primer que fem és posar-nos les mans a la boca. Quan som molt petits...
1: És veritat.
0: Se'ns ha escapat la mentida. Se'ns ha escapat la mentida. Sí, i de gran, com ho sabem, ho anem com refinant. I llavors ja no és a la boca, és al nas, és a l'ull, és al clatell... És a dir, sempre que veiem a una persona que intenta ser sincera i que està fent tot aquest tipus de gestos, desconfiem. Perquè aquella persona no està sent sincera del tot.
1: I si té síndrome de Tourette...
0: Bueno, sempre hi ha excepcions, clar.
2: Aleshores, clar, has de posar-ho al context.
0: O si li han tirat pica-pica a sobre, però en teoria, va. Normalment... Amb els polítics funciona molt bé, això.
1: Vale.
0: Sempre que estarem davant hem de fer aquest exercici.
3: Gestos per saber que li agrades a algú.
1: Ai! A veure. David, atent.
2: A veure, vaig a prendre nota.
3: Si fan segons quines coses, tu pots dir, escolta, jo crec que a aquesta persona jo li agrado una mica, no?
0: Vale, mira't als ulls, també.
3: Als ulls, sempre.
2: Sí. Mirar ulls.
0: Si hi ha una persona que et mira molt als ulls, és perquè ja hi ha feeling.
3: Ja.
1: Però això també és com que té seguretat, no? Perquè normalment si et fa vergonya, mires poc. Però si et miren fixament, volen llit.
0: Volen tot.
1: I a part, avui, el primer dia, no?
2: Sí. Ai,
0: després,
2: per favor, a veure.
0: Si són una mica més tímids...
2: Mirar ulls fixament.
0: Estarà amb els peus.
1: Com?
2: Amb els peus.
0: Sí. Els peus, sempre hem de mirar a on apunten els nostres peus. És a dir, apunta cap a la sortida, aquí, si estem en un grup, on estan apuntant els nostres peus?
2: Ai...
0: On estan apuntant? A la
1: porta? Jo els tinc ara mig trencats.
0: Cap a l'altra persona.
2: Jo els tinc com creuats, entrecreuats ara mateix.
3: Jo els apunto a la Patricia i al Marc.
0: Sempre hem de pensar, si ens interessa una persona, els nostres peus apuntaran cap a aquella persona.
1: I si feu peuets, millor.
0: Encara més.
2: És que ja comença la festa.
0: Després, un que no falla és que algú et vingui i et vulgui treure alguna coseta d'aquí. Després, ara s'ha marxat del cap, l'altre que us anava a explicar.
2: A veure, ulls fixament, els peus.
1: Treure la llengua.
2: Recordem, els ulls, els peus i el treure cosetes de la roba.
0: Acostar-se a la persona. Acostar-se a la persona i, sobretot, el primer us he dit, la posició dels peus. Però també, si la persona aquella es comença a acostar moltíssim a nosaltres, ens hem de fixar moltíssim en la seva pelvis. On està la seva pelvis?
2: Com?
1: Ja m'he posat nerviós. Ja m'he entès, a veure.
0: Clar.
1: És que pelvis i penis és molt semblant, eh?
0: No. Clar. On apunta?
2: El què?
0: On apunta la pelvis? On apunta la pelvis?
1: La pelvis, perdoneu-me
0: un moment. Com està col·locada la pelvis?
1: Que estic tenint jo un...
3: A veure, Marc.
1: La pelvis és... Els malucs.
0: Sí.
1: La cadera.
0: Sí.
1: Vale.
2: On ubiques la pelvis?
3: Clar,
2: és la part
3: perquè tu pots estar mirant algú... Ui, ara el micro aquest ha fallat. O sigui, jo puc estar mirant aquí, per exemple, però girat cap a tu.
0: Clar.
3: No? O sigui, la pelvis mirant a la porta, però parlant amb
1: vosaltres. I aquí, en aquesta postura, estaríem manant la pelvis o el cos, o el cap del Xavi.
0: la pelvis i els peus. Perquè sempre hem de pensar que, sempre que analitzem el llenguatge corporal d'una persona, és

0: en conjunt. Encara que diguem un petit gest, a vegades jo a la ràdio ho explico amb un petit gest, sí, però jo no analitzo només un gest en particular, sinó que és la lectura de tot que em fa arribar a la conclusió que està sentint o té aquella emoció. Per tant, ara veiem el Xavi. El Xavi, amb el seu cap, amb la seva mirada, estava apuntat cap al micròfon, però la pelvis i els seus peus i les seves cames apuntaven cap a la porta, és a dir, clar, que vol marxar cap a casa. Val? Perquè està fins als nassos nosaltres.
1: No, però ho he fet, ara ho he fet.
0: Ho ha fet expressament, ara ho ha fet.
2: No, perquè no, però mira, tens tota la raó, tens tota la raó, perquè jo ara estava en recordar-me, no? Per exemple, quan estàs enfadat amb la teva parella, no? O vols demostrar que estàs enfadat o molest, sí, però a la vegada tens una mica de morrinya,
0: sí,
2: d'això, no? I com d'alguna manera, encara que vulgui demostrar jo que estic molest, però físicament
3: t'apropes, pues, sí, vas atupant.
2: És aquesta com contradicció,
0: clar,
2: no?
0: Clar, perquè el cos et demana...
2: Dilo, dilo! Pelvis!
3: Reconciliació! Demana reconciliació!
4: El cuerpo me pide pelvis. M'encanta.
2: Sí, m'encanta com es
1: logra. M'agrada molt pues sí, aquest nou llenguatge.
0: És tal qual. Però ja, sí, aquests serien... Jo crec que serien els punts en els que jo em fixaria.
3: Ai,
0: si hi ha una persona interessada per nosaltres.
1: Deien que et miri a la boca. Això és real o no?
3: A la boca?
0: Sí. Aviam.
1: A la boca.
0: Sí, sí,
2: sí, per fer un petó, ja veuràs.
1: Sí, com que li estan entrant ganes de fer-te un petó inconscientment, no?
0: Clar, però aquí ja t'acostes més, no? Ja. Aquí ja estàs més... Ja. No sé, sí, aquí ja hem partit de la pelvis, eh? Clar. O sigui, si ja estic mirant boca és perquè la pelvis ja està apuntant cap a nosaltres.
2: Sí, la pelvis ja està.
3: Primer deu ser pelvis orientada.
0: Sí, clar. Sí. I després ja
3: és ulls, boca, ulls,
0: sí. Que ja comet la boca,
2: sí,
0: no?
2: Però...
0: Ja...
3: Perquè
1: no, ja va... aquí, en aquest moment, a Villaplaya està sonant l'alarma.
2: I a part això és com molt clar. Això a part és molt clar perquè jo a vegades ho he utilitzat com a mesura per enviar senyals de dir, ara li miro la boca perquè aquesta persona s'adoni compte
0: que el següent pas és fer-li un petó. Doncs sí, això, ja mirem boca. Però jo crec que aquests ja són conseqüència dels primers.
3: Clar, de la pelvis, perquè si la pelvis mira un altre cantó i la boca un altre, aquí hi ha una cosa que és d'anar a l'hospital igual que et recol·loquin.
0: Clar,
3: primera,
0: si tu estàs,
3: i segona, per què estàs aquí dintre?
0: Tu, per exemple, estàs a una cafeteria o a un bar, ai, o a una discoteca, o estàs assegut, jo què sé, a un tamboret o tal. Clar, és que diem-lo de la pelvis, però al final la cadira també es gira. I estem girant pelvis. Vull dir, estem buscant a la persona, sempre. Estem buscant a la persona. Sempre estem buscant a la persona. I quan hi ha grupets, d'amics o de feina o tal i qual, es nota mogollon quan hi ha algú que té complicitat o que s'agrada, passa desapercebut, perquè tots aquests puntets, totes aquestes senyals gestuals, encara que no en sapiguem, però inconscientment les percebim.
1: És que jo estaria tot el dia.
2: Ai,
1: tot el dia amb la Patrícia.
0: Ai, que bé.
2: Sí, jo també.
0: Parlant de l'horòscop, parlant de llenguatge corporal, parlant de com hem de lligar...
1: Perquè, Patrícia, quins gestos quotidians poden fer que semblem arrogants sense adonar-nos?
0: Arrogants sense adonar-nos.
1: No, penso en, no sé, com mirem, escoltem o fem servir el mòbil mentre algú parla, no ho sé. Mira, coses que ens poden deixar en un lloc que no és massa agradable.
0: De fet, per mi és molt arrogant això que deies. El fet d'estar mirant el mòbil, no mirar la persona mentre està parlant. No sé si us ha passat mai que hi ha gent que tu estàs parlant amb ella, amb un amic, no, i et diu, ai, però em vols fer cas? Em vols escoltar? I tu dius... O sigui, t'estic escoltant. Clar, però no l'estàs mirant. Ja. Si tu no mires una persona, no l'estàs escoltant. No,
2: i com podem parar?
0: Perquè t'estàs perdent tota la informació del llenguatge corporal.
2: Com podem parar també aquesta persona que a vegades s'excedeix?
0: No?
2: Com parem a la persona que s'excedeix de parlar,
3: sí,
2: i de reclamar atenció? Perquè, no? Perquè a vegades també, a vegades quan mires el mòbil i tal, no, com una mica de... Bueno, tallem una miqueta això que m'estàs explicant, que me tienes la cabeza hecha un bombo,
0: doncs,
2: però
0: aquí sí,
2: com podríem parar...
0: Aquí ja per mi.
2: No, però te pregunto, com podríem parar amb un gest sense donar la pinta de ser un maleducat, però com enviant la senyal de dir tanca la boca una mica? Què podríem fer sense mirar el mòbil?
3: Amb la pelvis.
2: Mirar un ocell?
3: Amb la pelvis.
2: No, què podríem fer?
0: Sense el mòbil? Home, és que el mòbil ens dona molt de joc, perquè realment pots ignorar perfectament aquella
2: persona.
0: Jo
2: saps què faig? Estornudo.
3: Oh!
0: I què? I estossegues i què?
2: No, perquè l'altra persona m'està explicant un rotllazo que no m'interessa ja hace rato. Llavors jo començo...
1: No és real, però
2: no
1: fas molt
2: bé.
1: És increïble.
2: I molts cops, llavors...
3: Estornut fingit.
2: jo comença a dir... Ai, no em surt.
1: És que mira lo que
2: és
1: dramàtic.
2: És que dramàtic. Canvio la conversa i passa a ser... I el focus de la conversa passa a ser que tinc aquí l'estornut aquí parat al nas i no em surt. I llavors ja canviem. I si el teu pare és mort, ja és mort, nena. M'entens?
0: Ah,
1: no,
0: i que després, és veritat, que després d'això pots dir, ai, mira, em penso que és l'ambient, que allà ara hi ha alguna cosa...
2: Em penso que ets tu, no? T'imagines?
0: He de sortir d'aquí, he de sortir d'aquí. Està molt bé com a excusa. Mira, fixa't que m'estàs donant moltes idees de com sortir de situacions, perquè, clar, jo sempre comento com fer-ho, com fer situacions que siguin com més...
2: Tu si ho pots dir, tu si ho pots dir, tu com surts? Tu sabent de tot això, tu com surts?
0: Ostres,
2: desvetlla el teu secret.
1: Però ho dius, jo per què no dir-ho, no?
2: No, però ella, com és professional, que tampoc els seus amics es donin compte ara de... Ah, me estabas haciendo esto, eh?
1: Clar.
0: Jo el que faig és apuntar amb les cames, o a les dones ens funciona molt bé el fet de posar la bossa sobre la taula o la cadira, en plan, posar-me la jaqueta, aquestes coses, saps? De marxo, si he de marxar.
3: Anem en destin, anem en destin.
0: Tu vas recollir l'altra persona tal, i tu li estàs dient, perdona, però jo tinc pressa. I jo ja estic sortint per la porta.
3: Però hi ha gent que et segueix, eh?
0: Com que em segueix? Que em segueix per parlar amb mi?
2: On vas? T'acompanyo.
3: M'ha arribat a passar d'anar d'aquesta situació, jo dir, amb el paper fer així, no diré qui, i dir, bé, jo, i arriba al metro, a la porta del metro, i dir, no sé, encara m'obriré la porta de casa. Dic, un moment, que ja sé on visc.
0: Llavors ja pots començar a estossegar.
2: Vale,
0: la gent que et parla aquí... I és que em sembla molt adient, eh? Em sembla un bon consell aquest d'estossegar. Sí, està molt ben vist.
2: Sí, sí, a mi em passa. Jo, també algun cop he fet com que em dona com una cosa al cap.
1: Què dius?
2: Perquè no, perquè
3: com
2: a vegades...
3: Una cosa al cap?
2: No, perquè a vegades a mi em passa, no sé si us passa, que noteu com que les neurones fan sinapsis. No us ha donat mai com un pequeño...
0: Com si estuviera dando un telele.
2: Sí, nunca os ha pasado. Como que
3: ¿para qué?
2: No, como que os da un pequeño calambrito.
1: Sí. A vegades. A mi quan m'estic adormint, em dóna.
2: Clar, per exemple. Pues, clar, jo faig això.
3: A mi no. Un calambre d'aquests.
2: No, com una petita sensació... Sabeu el que dic?
0: Jo, a mi em passa amb el tret.
2: Home, digueu-m'ho que us passa, perquè si no, mañana voy al Valle Bro per la mañana.
1: Has d'anar al neuròleg.
3: A mi no em passa.
0: A mi no em passa. A mi em passa quan menjo una cosa molt freda. Sí. No? Això sí que us ha passat.
2: Ah, doncs és com això. És com...
0: Vale. Però sense fred.
2: Sense fred
0: ni calor.
2: Sí, sense fred.
0: Però clar, és que tu tens una vessant molt actoral, molt interpretativa.
1: Totalment.
0: Llavors pots fer tot aquest tipus d'escenaris. Jo no, jo l'únic que puc fer és tinc pressa i començo a posar-me les coses i a marxar.
2: No, és que a mi com a actor, que al món actoral s'utilitza molt la paraula predisposició. Llavors jo, amb qualsevol d'aquestes situacions, sempre és com del pal. Vale, predisposició. Abans d'engegar l'acció i tal, com de dir me voy, me estás rayando, no?
0: És la
2: disposició, el que tu dius, pues poso el bosso sobre la taula.
0: Clar, és manifestar. Sí. És manifestar el que vols fer, que és marxar i que aquella persona calli.
1: T'he de dir, David, calla, que tu i jo potser semblem a vegades per convidats o col·laboradors que no ens coneguin massa, potser una mica bordes. Perquè, clar, estem en directe amb el mòbil, estem parlant tècnics, amb producció, estem escoltant a una persona que ens explica una notícia mentre estem enviant a la redacció una altra cosa, una ordre perquè ens portin un paper, però s'entén. S'entén. Això és en la vida íntima.
0: Sí, i perquè, a més, després vosaltres us supliu, és a dir, vosaltres aixequeu el cap, no? I el primer que feu és somriure, no? I intentar que aquella persona se senti bé. No mirar a la gent als ulls, a mi em sembla com molt desagradable.
2: Això és
0: molt desagradable.
3: I que no dona confiança, això no dona...
0: No, i és com no reconèixer aquella persona. A mi és una cosa que em molesta moltíssim.
2: Sí que és veritat.
0: És una cosa que em molesta moltíssim. El fet de saludar una persona sense mirar-la als ulls, el fet d'això, d'estar treballant amb una persona i no mirar-li en cap moment als ulls... No sé, és que és una cosa molt estranya que fa molta gent, eh? I molta gent que no se n'adona que ho fa.
1: Sí.
2: Però és de molt mala educació, eh?
0: És de mala educació i és molt arrogant. Sí. Després hi ha gent que et diu, no, és que jo et miro per sobre de les espatlles, no? Però és que ja seria no mirar la persona.
1: Ja.
0: O sigui que ja, no?
1: Suposo que és cultural, però quan et donen la mà, et presenten algú i et donen la mà, si no és en un ambient super, super professional, diguéssim, d'una serietat alta, no us genera distància a vosaltres? Jo vaig a fer petons, a mi em passa sempre. Directament.
0: Ostres, és que...
1: La mà és clar, com...
0: Bueno, això és un tema molt polèmic i té una explicació. És a dir, el de donar-nos, fer l'encaixada de mans, això ve dels romans. I era, li diem una salutació perquè el que feien era mirar si sota la toga anaven amb un ganivet.
1: El ganivet.
0: Sí.
1: Fixa't. I ho esteu fent ara mateix, clar, Patrícia
0: estava,
1: i Marc?
0: És demostrar, la Patrícia li ha fet al Marc Viernes... Si aquesta persona va armada o no, a sota la toga, sí, m'atacarà o no. Per tant, ens estem demanant, o sigui, ens estem desitjant salut perquè ell jo sé que no em matarà. Vale? Això és la salutació. Després es recupera, a l'edat mitjana es recupera per l'intercanvi de doncs, la gent quan feia negocis com un acord, com una senyal d'acord. Ja no era només una salutació, sinó que també era de pacte. Hem arribat a un acord i us agellem...
2: Amb el contracte, no?, que sí, coneixem avui
0: sí,
2: en dia.
0: Exacte, doncs ho signem d'aquesta manera. Clar, això era, provenia d'un ambient molt professional, molt masculí. Quan s'incorpora la dona
2: a la feina,
0: quan s'incorpora la dona a la feina, es comencen a donar petons. Per intentar que la dona continuï, perquè aquests petons ens els fem en l'àmbit domèstic, en l'àmbit íntim. Per això hi ha tantes dones que els hi sap greu que els hi facin petons, perquè consideren que, clar, que l'encaixada de mans és professional i quan li fas dos petons i estàs dient tu hauries d'estar a casa teva o cuinant. Per tant, per això els hi molesta. Ara, jo sempre recomano una cosa, sempre que em plantegen, perquè això al món professional sempre t'ho plantegen, què s'ha de fer? Encaixada de mans o dos petons? Jo sempre dic el mateix. Siguis home o dona, si tries encaixada de mans per tothom. Si és petons, petons per tothom. I ara diré, home, però dos homes fent-se dos petons, tal, no sé què. El Macron,
1: sí, és veritat.
0: A França es fan petons els homes. Sí, i el Macron ho ha imposat tothom que va a l'Elisi. Fixeu-vos amb el Sánchez. O amb el Trudeau. O amb tots es feia uns petons. I petons, petons, eh? Vull dir que si fas petons, petons per tothom. I de fet, petons, clar, sí. I de fet no aniria malament, eh? Perquè no. També s'havia introduït dins del món professional, introduir una mica més... de, jo què sé, de lleugeresa,
2: sí,
0: de
2: tendresa... I per trencar una mica també aquesta...
0: Aquest rol
2: Que hi ha a vegades en molts àmbits, ja no tan sols de la feina, sinó també, bueno, pues una mica com a la vida i a l'oci i tal, que a vegades jo crec que ara està... Lo de la mà és també com, ara que estem a l'actualitat i tal, és també com per seguir demostrant, no, una mica que els homes tenim aquesta masculinitat i, no, és més com...
1: Però l'has de donar forta, eh? Sí, l'has de donar... Sí, no, si no la donis dones... la... Bueno, això ho dirà millor la Patrícia,
3: si
1: que jo, però jo crec una mà fluixa... Sí.
0: Fluixa no agrada, val? Perquè és com, de fet, es diu l'encaixada de mans de peix. Això se'n va ofendre molt un polític un dia que ho vaig dir. Que ella hi feia encaixar.
2: Quin polític? Digue-ho.
0: President d'Esquerra Republicana recentment. A la Generalitat es va ofendre moltíssim. Bueno, no s'ha passat perquè vaig dir que l'encaixada de mans era de peix bullit. Però és que peix bullit és com es diu. Jo és que no m'invento els termes.
3: No puc dir-ho, no.
2: Però li vas preguntar... D'una altra manera. Però li vas preguntar si l'agafada de mans ha de durar 8 segons?
0: Ha de durar 7 segons com a mínim, entre 5 i 7 segons.
2: Com la independència.
1: Entre 5 i 7 segons?
0: Sí, una encaixada de mans natural, és a dir, que no estàs fingint, entre 5 i 7 segons.
2: I mentre això passa, ens hem de fer-hi. O sigui, i t'has de mirar els ulls mentre això passa.
1: 3,
0: i normalment la gent ja, 4, si tens molta confiança... Si tens molta confiança... No, perquè és 1, 2, 3, 4, 5... Normalment, vas parlant...
2: Però si l'altra persona és molt guapa... Si l'altra persona és molt guapa, en aquests segons, a mi se'm nota que ho estic pensant. Clar, jo començo i ja dic... Dos besos, no?
0: No, és que...
3: Comences amb l'encaixada i
1: vols aguantar.
2: O tres.
0: El que fan molts homes, per això a moltes dones els hi molesta, és que tu allargues la mà perquè vols que l'altra persona et faci una encaixada de mans que no et clavi els dos petons, i l'home...
3: Estira.
1: Un Donald Trump.
0: Amb el
1: Sánchez.
2: Que va guanyar el Sánchez.
0: Amb el Sánchez i amb tothom. Ho fa amb tothom. O sigui, la salutació de Donald Trump també és d'anàlisi, i de fet el primer que ho va pillar va ser Justin Trudeau, i quan va arribar a la Casa Blanca li va dir no.
3: Res.
0: O sigui, per ahir no. Clar, quan et fan la tiba d'aquesta, és que al final tu què has de fer? Per tant, al final, jo molts cops quan faig formació a dones acabo fent classes de defensa personal.
1: Ostres.
0: Perquè és que, clar, li has d'ensenyar a l'altra persona com s'ha de col·locar perquè l'altra no tingui tanta força per tibar-te, per fer-te una estibada i portar-te al seu terreny, que no és una cosa menor quan estàs en una reunió important o quan estàs negociant.
1: És que ja comences perdent, no?
0: Clar.
1: Ja l'autoestima teva ja està.
0: Clar. I no s'ha de deixar la mà fluixa, val? Com aquest president que us deia, però tampoc s'ha d'apretar massa. Recordeu també el que va fer Macron...
2: No, perquè el Joe Biden el mataves, per
0: clar,
2: exemple. Si
0: recordeu el que va passar amb el Macron i el Donald Trump. El Macron, per fer-se el fort, li va apretar la mà i li va deixar tota la mà marcada. Tampoc cal, o sigui, havíem... totes aquestes merdes de machitos també
3: no
0: les
3: cal,
0: podem
3: no
0: deixar
3: cal,
0: de banda.
3: No
0: vull dir.
2: Mira els fascistes, que és senzill. Aixequen el braç i s'ha acabat.
1: Veus?
0: Bueno,
1: veus?
0: Sí.
2: I punt. Saps per què? També per no trobar-se amb aquesta cosa de dir fem dos petons,
3: clar,
2: o fem mà de 9 segons.
0: I llavors aixequem el braç.
2: Brazo en alto i sense acabar.
0: I punt. I mira, i així aprofites i agafes un taxi. Sí, està tot molt ben trobat.
2: Quina sort, diu, agafes un taxi, diu. Serà a Barcelona, no.
1: Ens queda poc temps, anem acabant, però jo tinc una altra pregunta. No sé si puc aprofitar-me de tu.
0: Aprofita.
1: Una mica. Sí. Es pot demanar perdó amb les paraules i transmetre amb el cos que encara creus que tens raó?
3: Oh...
0: Aviam, torna.
1: O sigui, tu pots demanar perdó, amb les paraules, em sap supergreu, perdó, no ho tornaré a fer mai més, i transmetre amb el cos que encara...
3: Que
1: tu creus que no. Però que no voldries
2: transmetre
1: això.
2: Sí, sí, perdó perquè lo quieres escuchar.
1: El cos parlant sol.
3: Sí, perdó.
0: És que jo crec que és el que passa més sovint.
1: Ja.
0: És a dir, és que tenim una desconnexió entre el que estem pensant i el que transmet el cos. Per què? Perquè ens han ensenyat a mentir amb la paraula, però no ens han ensenyat a mentir corporalment. I corporalment és molt difícil de dominar. Ho dominen les actrius, les bones actrius i els bons actors.
2: Clar,
0: però,
2: t'entenc.
0: Però només durant una durada determinada.
2: Clar, exacte. Sí,
0: perquè
2: sí.
0: Si no, allò, clar, o sigui, la persona ja es creuria la pròpia mentida, no? La pròpia interpretació, i entraríem dins d'una patologia psicològica emparada per la mentida. Per tant, ja va bé que el cos es reveli quan nosaltres estem dient una cosa que no casa,
1: ja, ja,
0: saps?
1: Ja, ja, ja.
0: O sigui, jo crec que al final el llenguatge corporal a mi m'agrada tantíssim, i la comunicació no verbal, perquè revela coses que nosaltres fins i tot no ens adonem. O sigui, que amb nosaltres mateixos no som sincers del tot.
1: I no podem controlar.
0: I no ho podem controlar. I jo crec que és el bo. I per això ho aplico tant a la política, perquè la política estan molt acostumats a mentir-nos amb la paraula.
2: Però amb el cos...
0: Però amb el cos, aquí no ho controlen tant. No són tan bons actors.
1: Gràcies en majúscules. Marc Viernés, masterclass de Patricia Centeno.
2: No, m'ha encantat,
1: un,
2: eh?
1: Un regal, de debò.
2: Un regal.
1: Gràcies.
2: Un regal.
0: Regal vosaltres.
1: Gallac, tornem demà.
3: Tornem demà. Demà tornem, Xavi Martínez.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya. Ara està Xidó, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: És 13 d'octubre del 2026, el dia que ens vam saber que Renfe i Adif han començat a restablir de manera progressiva la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
2: El servei estava interromput des d'ahir a la tarda per l'incendi d'un AVE que es dirigia a Figueres, a l'altura de Ricla, a Saragossa. La circulació s'està restablint de manera progressiva després que els bombers hagin extingit el foc i de la inspecció de la infraestructura per part d'Adif. La incidència ha afectat uns 5.000 passatgers dels 14 trens de Renfe que estaven en circulació, a part dels viatgers d'altres operadores i dels trens que estaven patint retards i que continuen patint retards en la seva sortida.
0: I unes 1.700 persones es van manifestar ahir al centre de Barcelona en suport a Ceuta.
2: Sí, la manifestació, convocada amb motiu del Dia de la Hispanitat, ha recorregut aquest dilluns al centre de la ciutat amb la participació de 20.000 persones, segons les dades de l'organització, 1.700, segons la Guàrdia Urbana. Els organitzadors han situat la defensa de l'espanyolitat de Ceuta com a principal reivindicació de la mobilització.
0: I els quatre partits del Front Ampli han acordat proposar Ada Colau com a candidat a la presidència del govern i criden a la unitat de totes les esquerres.
2: Els quatre partits també conviden Podemos a formar part d'aquest projecte en un comunicat emès ahir al vespre. Afegeixen que l'actual moment històric exigeix responsabilitat, generositat i posar el benestar de la gent per davant de qualsevol altra consideració. També que la unitat és la millor garantia per frenar PP i Vox, defensar els drets conquerits i continuar avançant en la transformació del país.
0: I el Tribunal Suprem manté la suspensió que cautelar del vot per als nacionalitzats per l'anomenada llei de nets.
2: Per tant, més de 163.000 persones que es van nacionalitzar com a descendents d'exiliats de la Guerra Civil no podran votar a les eleccions generals del 29 de novembre. El govern espanyol ha lamentat la decisió del Tribunal Suprem i estudia si pot recórrer al Tribunal Constitucional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la resolució del Suprem que considera que ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern. També Vox i el partit Justícia Europa han celebrat la resolució.
0: I el Papa Lleó XIV serà hospitalitzat avui per sotmetre's a una cirurgia a principis de la setmana vinent.
2: Segons ha confirmat el Vaticà, el pontífex té un nòdul pulmonar que els metges han recomanat extirpar, ja que es troba en una fase molt inicial i ben localitzada. La intervenció, que requereix uns 7 dies d'ingrés, arriba a poques setmanes del seu pròxim viatge apostòlic, previst del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú.
0: Són les 6 i 2 minuts del matí. Portem 2 minuts ja d'aquesta setmana, eh? Ja tot fa baixada.
2: Ja, són
0: dimarts. Escolta'm, qui no... Tu, qui no...
2: Qui no es consoles perquè no vol.
0: Ah, aquí. Això volia dir que no em sortia. Que tampoc és difícil que no em sortin les coses avui. Eh?
2: Sí, també us dic
0: una cosa. Tu saps que normalment, entre setmana, sempre et dic que demà és dimarts, sí. Que demà és dimecres. Demà és dimecres.
2: Demà ja és dimecres.
3: Ja és dimecres,
0: demà,
3: demà,
0: això ja ho tenim. Ja està, demà ja et diré allò de demà és dijous, divendres, ja s'entornem i això. Sempre,
3: i Sant Tornem.
0: Ja està, i Sant Tornem, i la roda de la vida, el cicle de la vida, tornarà un nou Nadal, un nou rei. El Nadal ja estarem pensant en l'estiu, l'estiu ja estarem pensant en el Nadal, ui, i així, successivament, fins que d'això. Però tal, que avui estem a dimarts. I aquest dimarts tindrem núvols baixos al matí i més clarianes a partir del migdia.
2: No s'esperen pluges importants i les temperatures seran suaus, amb màximes entre 21 i 24 graus. El vent serà fluix al matí i de sud i est a la tarda. En definitiva, una jornada tranquil·la i agradable.
0: I una vegada més, les xarxes les darreres hores s'han omplert de diferents virals. El viral d'avui és aquest.
4: Ai.
5: Ai, Dios mío, qué pasó.
4: Checklist, checklist, checklist. Ayúdame con el checklist.
5: Checklist, ok.
4: Quieto, cabina, dime.
5: Asiento y cinturones, asegurado.
4: Asegurado.
5: Ajá. Controles.
4: Asegurado.
5: Master switch.
4: Check.
5: Scream.
1: El que sentiu és la reacció de Cielomar. Bueno, encara no l'heu sentida. El vídeo és bastant llarg.
0: És molt llarg, és molt llarg.
1: No tenim tampoc tot el matí aquí. Sí, més que res perquè són vídeos d'aquests que em fan ràbia, també.
0: Que està molt bé que la gent s'estimi, però avui tampoc els hem de dedicar un programa sencer.
1: Per favor, aneu al que aneu. Una cosa curta, resumida, no? El cas és que ell és pilot de vol i vol amb la seva nòvia al costat, la Cielomar Lúñez. Llavors, el pilot dominicà, en aquest cas, es diu Sadiel Alexander, 24 anyets, i li demana que sigui la seva nòvia en ple vol. La seva nòvia no li demana matrimoni, eh? És una curiositat del vídeo que em crida l'atenció.
2: És curiós, sí.
1: Li treu l'anell, que tu estàs veient el vídeo, i dius, para, agafa el volant, per favor, deixa de buscar cosetes a la butxaca, o tingueu preparat. Llavors, treu l'anell amb l'altra mà, agafa el volant de l'avioneta o el que sigui que vol, eh? I li diu si vol ser la seva nòvia. no s'hi vol casar-se amb ella.
0: En sèrio?
1: És una cosa molt d'allà, suposo.
0: Però quan diu si vol ser la meva nòvia, refereix a si vol ser la seva dona.
1: No, home.
0: Sí, jo crec que sí, eh? Jo crec que sí, eh?
1: Deu ser una forma de parlar-ho d'ells,
0: llavors, perquè... Exacte, jo crec que li diu, que trauen ell, li diu, quiere ser mi...
1: Nòvia, li diu nòvia.
0: La núvia.
2: Ah, igual és la núvia de casar-se.
0: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí.
2: És que a mi em recordava molt a l'època infantil, adolescent, vol sortir amb mi, no?
1: És tal qual, vaig pensar, aquí ho hem perdut, això... Bueno, no ho sé, la canalla, com ho fan ara? Pregunteu-los els vostres fills.
0: Perdona, perdona, no, a època adolescent i no tan adolescent. Ara també es diu, per tu i jo som parella o no som parella?
1: Sí, però no preguntes bueno, vols ser la meva nòvia. Clar, al final arriba un moment...
2: Demanar de sortir. No és, vol sortir amb mi, no és... Saps? Vull dir, el concepte, com a concepte.
1: Tu vols dir que... Tu estàs vivint això en primera persona? Tu has hagut de... Tu vols que segueixi amb el vídeo? Sí?
0: Segueix amb el vídeo.
1: El cas és que ella havia preparat tota la sorpresa. Està molt bé perquè el nano se'l sent dient bé, ajuda'm amb la checklist, això està preparat, això tal, i ella va dient sí, sí, llavors justament ell havia preparat ¿Dónde vamos? Dirección de vuelo, destino, el futuro contigo. Llavors aquí ja comença la sorpresa, una cosa molt pastelosa, molt bonica, que s'ha convertit en viral a les xarxes en les darreres hores.
0: Per cert, com em van demanar per casar tu?
1: A mi em van demanar per
0: casar... O vas demanar tu?
1: Jo no vaig demanar, no. A mi m'ho van demanar fa molts anys, una vegada. Però no era la bona, clar, perquè si no no estaria en un altre... En aquest moment és un altre.
0: Però et vas casar?
1: No em vaig casar. Ah!
0: Tu vas casar?
1: No, em van demanar matrimoni una parella, però després em vaig casar amb una altra.
0: El mateix any, el mateix any.
1: No, han passat molts anys. Són molts anys els que han passat. Ni me'n recordo.
0: Molt bé, molt bé. Les 6 i 6 minuts, carai, dic, no m'enfoca la càmera i al moment que estornudo, la càmera allà, primeríssim primer pla.
1: Que has agafat fred aquests dies?
0: No, aquesta nit.
1: Aquesta nit?
0: Sí. Les 6 i 7 minuts del matí.

0: Vinga, va, que torna la Champions i el Barça ja és a Estambul per disputar aquest dimarts la segona jornada de la Champions League contra el Galatasaray.
1: Hansi Flick manté la convocatòria de 22 jugadors amb les baixes per lesió de Rafinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen i Roni Bargi. La principal novetat és Eric Garcia, que torna a la competició europea després de complir sanció. Els blaugranes buscaran una segona victòria consecutiva a Europa després de golejar el Feyenoord per 5-1 en el debut.
0: Mentrestant, l'expresident del Barça, Joan Gaspar, ha partit a Leo Messi que el club està per damunt de qualsevol jugador i li ha demanat que torni per acomiadar-se de l'afició independentment de qui ocupi la presidència.
1: Gaspar també ha qüestionat que l'argentí no hagi fet aquest gest i ha explicat que els seus besnets prefereixen posar el nom de Lamine Yamal a la samarreta blaugrana abans que el
0: de
1: Messi.
0: No calia.
1: Unes declaracions que reobren el debat sobre la relació entre l'astre argentí i l'actual directiva de Joan Laporta.
0: I atenció a Can Madrid, perquè Mourinho perd el control del vestidor del Madrid i creix la tensió amb les estrelles de l'equip.
1: Les actituds teatrals del tècnic portuguès, les tensions entre Vinícius i Mbappé i els mals resultats han enrarit l'ambient al Real Madrid, mentre l'afició critica el joc de l'equip i el vestidor comença a qüestionar el lideratge de Mourinho a dues setmanes del clàssic contra el Barça.
0: Estem al mes d'octubre, eh?
1: Va acabar de començar, però comença fort.
0: Sí. I Thibaut Courtois ha arribat a un acord precisament amb el Club Blanc per ampliar el seu contracte una temporada més fins al juny del 2028, segons el periodista Fabrizio Romano.
1: El Club Blanc continua confiant en el porter belga, considerat una peça clau de l'equip després de superar diverses lesions importants. Courtois vol dosificar els esforços amb la selecció per mantenir el seu millor nivell amb el Madrid. L'acord es farà oficial en els propers dies, un cop signat el nou contracte.
0: I acabem, el Alcaraz cau eliminat a Xangai després de perdre els nervis davant Bergs.
1: Carlos Alcaraz s'acomiada dels Masters 1000 de Xangai a la tercera ronda després de perdre contra el belga Zizou Bergs per 7-5 i 7-6. El tenista murcià es va mostrar frustrat per les condicions de la pista i el joc del rival, que va aprofitar la situació per aconseguir una victòria destacada. Amb aquesta eliminació, Alexander Zverev ja té assegurat matemàticament acabar el 2026 com a número 1 mundial de la temporada.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badoia 2.
0: Doncs bon dia i bona sort. Arrenquem aquest 13 d'octubre del 2026. Dimarts 13, nit casis, nit embarquis. Dimarts 13, nit casis, nit embarquis.
1: Bueno, és martes, nit casis, nit embarquis, però si li vols afegir el 13 també pots. Martes, nit casis, nit embarquis, però tots els dimarts, no només el 13. El 13 encara pitjor.
0: En sèrio? Sí. No, només dimarts 13?
1: No.
0: Ah, jo pensava que només era el 13.
1: Si li surt massa el 13, a sobre tens doble mala...
3: No rime, si no. És el que diu la Montse. Martes, nit casis, martes 13, nit casis, nit embarquis, no rime, Badó.
0: Que jo pensava que no estava subjecte a una rima. Jo pensava que era el dia i el número. Punto.
3: La pregunta és, dimarts 13 està subjecte a la mala sort? En parlarem avui.
0: En parlarem.
3: Tu, vosaltres creieu a la mala sort?
0: Jo sí, molt.
1: Sí? D'aquella manera.
3: Això del dimarts 13 creieu que té...
0: Avui... Home, dimarts 13, mira, ni et cases ni te marquis. Ara que ho dius.
3: Però creieu que el dimarts 13 està relacionat amb la mala sort? Avui us porto exemples de persones que, gràcies a les seves històries, i gràcies per dir-ho d'alguna manera, comprovem que nosaltres tenim un mal dia, mala sort, no? Hi ha gent que va per la vida, que li passen coses, que dius, això no pot ser...
0: Coses,
3: mala sort, és això, sí.
0: Jo potser no hi crec, però... Però jo no em casaria un dimarts 13, ni m'embarcaria
1: no,
0: un dimarts 13.
1: Jo tampoc.
0: No buscaria... Un dimarts 13 no faria un... No inauguraria, per exemple, un negoci.
3: Per exemple.
0: No posaria en marxa un negoci un dimarts 13.
3: O, al revés, a nivell de màrqueting, hi ha gent que potser trigaria en els temps que corren, no raro allò de dir, no, nosaltres anem a sortejar la mala sort i... No,
0: sí, perquè som no els més guais. I en dos dies, tancat.
1: Sí, per si de cas. No? Va, sempre està per si de cas. Sí.
0: Inaugurar el dimarts 13 i en dos dies... Bé, jo vaig inaugurar un negoci que no era un dimarts 13, però igualment també
1: ho vaig... I també van a...
0: També el vam tancar. Vull dir, això com va. Avui és dimarts 13, precisament, i el sol sortirà a les 8, i ens... a les 8 en punt sortirà el sol,
1: en punt, que puntual.
0: I ens deixarà a un quart i un minut de 8 al matí. Bé, és curiós perquè jo li vaig traient i posant els minuts en el dia, segons el marca el calendari, però és que hi ha vegades que que em queda com desfassat i després actualitzo i és allò de... Sortirà 5 minuts abans o després. Fa una cosa molt rara el temps, eh?
3: Avui, és el que té. Tu no fas coses rares, no? Amb aquests minuts que sumes.
0: Vas a parar, no? Jo sumo i resto segons el...
3: Però és cosa del temps, no? Coses...
0: Jo em llevo al matí, miro el sol i sé d'això. Avui, mira, avui m'he llevat i he dit les dues. Segur que són les dues.
3: I eren les dues?
0: No, he obert el llum i eren les quatre. M'he hagut de llevar.
3: Oh! Quina ràbia, això. Claves, eh? Claves.
0: Saps allò? El rellotge interior, eh? Dic, les dues.
1: Tens ben ajustat.
0: Miro les quatre. Vinga, per adiós. S'acabó, ja està. Montse, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Doncs mira, ara que parlava l'Ares de la mala sort, està passant una cosa que no és ben bé mala sort, però podia acostar-s'hi bastant a les plataformes streaming de música. Concretament, a la majoria de segells discogràfics que estan començant a retirar cançons que són dels seus artistes més emblemàtics, però que tenen la veu clonada.
3: Què?
1: És a dir, a nosaltres ens està afectant la intel·ligència artificial en molts aspectes, però hi ha altres aspectes que no som conscients que està començant a afectar moltíssim, i és en la música. S'està ja arribant a uns límits de la quantitat de cançons amb veu clonada d'artistes famosos que no són d'ells i que la gent es pot arribar a pensar que són d'ells quan
0: Ostres.
1: No ho són. Que
0: Déu-n'hi-do. I que estan a les llistes d'Spotify.
1: I estan a les llistes, i clar, hi ha unes retirades puntuals i periòdiques, però no arriben a controlar-les totes. En parlarem d'això després.
3: Això de la intel·ligència artificial.
0: Sí, sí, ai, ai, ai,
3: ai. On arribarem?
0: Anem pel pedregar amb la intel·ligència artificial. Sí. Per cert, el cap de setmana, aquest llarg, bé, sí?
3: Molt bé, he descansat molt sí? bé. Sí, sí, vosaltres bé?
0: Jo vaig aprofitar per fer el cim del Castell de Burriac, que és una sortideta. Però és curiós, perquè el Castell de Burriac hi havia pujat per Cabrera, sempre he pujat per Cabrera, Cabrera de Mar, pots atacar des de diferents fronts, des d'Òrrius, des de Cabrera o des d'Argentona. I des de Cabrera és una pujada allò que vas fent, ho vaig pujar.

0: pujar des d'Argentona, tu, se'm van quedar els passons, que tenia els passons a darrere les orelles, eh? Ah, si és una sortida de res, una sortida de res.
1: Home, a veure, darrere, darrere no és, eh? Déu-n'hi-do, eh?
0: Que dius que... I vermut a Vilassar? No, no, a l'Espinaler. No. Però ho vam fer, eh? Però no va ser a Vilassar.
1: Jo vaig fer una ruta amb bicicleta, a la Via Verda, a Girona.
0: Per cert, que vaig arribar a dalt i a dalt semblava allò que hi hagués una mani, però una gentada. Una gent de por.
2: Això és bona senyal,
1: no? La gent està donant per pujar muntanyes.
0: Està fantàstic. Millor que estiguin amb les muntanyes que les discoteques. Doncs bé, avui el control tècnic amb el... És molt de senyor Grano,
1: això. És molt.
0: Jaume, millor les discoteques que les muntanyes.
1: Jo que no faig altres coses.
0: El control tècnic, el Jaume Bernet i Gorka Delgado, i a la producció, el Mario Cervera i el David Alcalde. Mira, avui he buscat... avui els dos estudis van de mastegar xiclets.
2: Ostres, fa molt que no menjo un xiclet.
0: Ahir.
2: Ahir? Ostres, no sé...
0: Estava una persona que agafava el xiclet, treia el d'això i agafava només mig xiclet. I dius que sencer em sembla massa. Jo me'n foto 5 i em quedo igual.
1: A mi em passava igual. Ara no em menjo, no em senten massa bé, però mínim
2: crec que és
1: dos.
2: Això, també, que em passa.
0: Perquè no et senten bé?
2: És que crec
1: perquè
2: que
1: té sorbitol i si tens, el cibo, de limo...
2: Que tenim, vale.
1: Exacte, la història que tenim, la Desi i jo, doncs no senta bé, té sorbitol.
0: Doncs escolta això, que igual et canviarà el concepte del martes 13 i de mastegar xiclet. Mastegar xiclet pot alterar el ritme de les passes quan caminem.
2: Què?
0: Doncs sí, l'estudi i la tonteria més gran escrita i llegida mai de la humanitat, però aquí la tenim. Un estudi científic va observar que el ritme amb què masteguem pot influir en la freqüència de les passes. Els investigadors van analitzar el comportament de 30 persones i van detectar una relació entre aquests dos moviments. La troballa mostra com accions quotidianes, aparentment independents, poden estar coordinades pel sistema nerviós i influir en els nostres moviments sense que en siguem conscients. És allò que vas mastegant i al final el ritme de les passes van al ritme de la mastegada.
2: És molt curiós,
1: quina
2: això.
1: Quines coses fem, eh?
0: No et dones compte, però es veu que està passant allà fora i nosaltres ho comentem des d'aquí dins.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Adollador.
0: Ahir era festiu i segur que més d'un encara té el cap en moda cap de setmana, però abans de començar amb les commemoracions d'avui recuperem dues dates d'ahir dilluns que també mereixen una menció. Per exemple, ahir, 12 d'octubre, a banda de la Festa Nacional, era el Dia Mundial de l'Artritis.

0: Aquesta inflamació dona més articulacions i que provoca dolor, inflor i dificultats de moviment. No és simplement molèstia de fer-se gran, hi ha diferents tipus d'artritis i poden afectar persones de totes les edats. Ahir també va ser el dia de les escriptores. Aquesta jornada era per reivindicar les dones que han fet història a través de la literatura i que durant segles sovint van tenir més dificultats per publicar, ser reconegudes entre els llibres d'història. Algunes fins i tot havien d'escriure uns amb pseudònims masculins perquè les seves obres fossin preses seriosament. Ha passat algú? M'he perdut algú, no?
1: No, la...
2: Perdona, Amador, que t'he molestat. Li estic dient a la Montse, fa molta calor a l'estudi, sóc jo, que normalment tenim fresqueta a l'estudi i estic ara a calor.
0: Home, a veure, si portes quatre mantes
2: sí,
0: a sobre...
2: Pot ser que vinc sempre molt tapada, perquè aquests aires acondicionats me tenen tot el dia malalta, i ara li estic dient a la Montse, li fes senyes de... Sí. Sents calor? Sóc jo.
3: A veure, és que em fa més calor del que...
2: Jo crec que és això.
3: ...de la que tocaria, però sí. No només aquí dins, també fora, al carrer.
2: Pot ser.
0: Perdoneu un moment. Ara mentre estava llegint això de la reivindicació de les dones d'escriptores, m'ha vingut al cap una pel·lícula que vaig veure ahir. Estaria bé, prenem nota, sí? Recordem-ho ara. Recordem alguna sèrie, alguna pel·lícula que havia?
2: Ostres!
3: Ah, mira!
0: Fem-ho!
3: Vinga!
2: No, doncs mira, això per mi mateixa m'anirà bé, també, perquè de vegades te poses a veure la tele i dius, què veig?
0: No, veure...
2: Ho vaig apuntar, tens tota la raó.
0: La pel·lícula i una petita sinopsi.
2: Sí.
0: No, estaria
3: molt
0: bé.
3: Molt bé.
0: Ahir vaig veure amb... com era? Un que es dedicava... a enviar bombes, que durant va ser...
3: Una bomber. Sí, és molt bona, aquesta.
0: Sí, i ho dic, està bé recomanar-les i no recomanar-les, per exemple.
3: La última...

0: tant.
1: L'última de les que ha entrat a Netflix, la de Ben Affleck, aquella que li segresten el fill, no sé, eh? Una xapa de Manuel.
2: Aquesta, no, eh?
1: No, no, no, no, per això dic que està bé saber si has de perdre el temps o no mirant una pel·lícula.
2: Està molt bé.
1: A veure, per gustos colors, eh?
2: Sí, però bueno...
1: Black Rabbit, heu vist Black Rabbit?
0: Black Rabbit no crec que no.
1: De Jude Law?
2: No, aquesta no.
1: La minissèrie?
2: No.
1: Brutal.
2: Bona?
1: Sí? Brutalíssima.
0: Mira, ja teniu la recomanació de dia.
2: Mira, veus?
1: Vinga, va. Doncs va, avui, dimarts dia 13, és el Dia Internacional per la Reducció del Risc de Desastres. Una jornada impulsada per les Nacions Unides per recordar que davant d'inundacions, incendis, terratrèmols o altres emergències, la prevenció pot salvar vides. I aquest 2026 el lema és la resiliència comença a casa. És a dir, saber quins riscos tenim al nostre entorn, disposar d'habitatges segurs i conèixer què hem de fer davant d'una alerta de protecció civil. De fet, gràcies a les alertes, exacte, aquest cap de setmana s'han salvat moltes vides, exacte, al Nepal, que s'ha pogut actuar ràpid, i malgrat que hi han, si no recordo malament, 5 desapareguts, s'ha pogut evitar un altre desastre com el que es va viure fa poques setmanes. Perquè una alerta només és útil si arriba a temps, l'entenem i sabem com actuar. Avui també és el Dia Mundial de la Trombosi. La trombosi que es produeix quan es forma un coàgul de sang dins d'un vas sanguini i pot dificultar o bloquejar la circulació. Pot aparèixer, per exemple, en una vena profunda de la cama i provocar inflor, dolor o envermelliment, ara sí. I si una part del coàgul arriba als pulmons, pot causar una embòlia pulmonar, una emergència mèdica. Per això és important conèixer els senyals d'alerta i consultar ràpidament si apareixen. Avui també és el Dia Internacional del Llenguatge Clar.

0: Aquesta cançó em recorda Llums cutres.
1: Juro que he pensat el mateix. Per què m'ha vingut aquesta imatge a mi? Si aquesta cançó no és de la meva època.
0: Ni de la meva, però he pensat en tu i dic...
2: M'ha vingut la mateixa imatge. Sí,
0: Llums cutres. De discoteca, colors, no? Sí o no?
2: T'ho juro. No haurem anat al mateix lloc i haurà sonat aquesta cançó.
0: Busca un vídeo de Words, a veure si surten Llums cutres.
2: És que estic flipant. M'ha vingut la mateixa imatge al cap.
0: T'ho juro, em recorda això i Colònia... d'aquesta que feia pudor, saps?
2: Xuli.
0: Saps? Xoni. Colònia Xoni. Doncs bé, aquest és un dia que ens hauria de fer reflexionar sobre quan rebem cartes de l'administració, contractes o documents oficials. Perquè hi ha frases que necessites llegir 4 vegades i quan acabes continues sense saber què t'estan dient. El llenguatge clar defensa una cosa molt senzilla, que la informació sigui fàcil de trobar, d'entendre i d'utilitzar. Com la multa que em va arribar a mi i que vaig dir, vaig a pagar-la. Tens 20 dies hàbils per pagar-la. I quan han passat 17 dies, dic, vaig a... I diu, el temps ja...
1: Què dius?
0: Sí, ja no pots pagar-la. Ja no. Has de pagar el doble.
1: Oh, però no pot ser, si estàs dins del marge que et donen...
0: No, això és el que pregunto jo. O sigui, van allargant fins que finalment haurà d'expirar el temps sí o sí.
1: Mare meva.
0: Avui també és el dia sense sostenidors conegut internacional com a No Bra Day. Aquesta iniciativa informal que s'ha popularitzat a les xarxes i que algunes persones relacionen amb la llibertat de decidir com vestir-se i amb la sensibilització sobre la salut mamària. Però no és una campanya mèdica oficial, ni portar sostenidors és perjudicial per si mateix. Al final, la idea és forçar senzilla...
1: És senzilla.
0: És la idea, és força senzilla, no forçar, és força senzilla, que cadascú es posi el que vulgui, el que li resulti còmode i el que, bàsicament, li doni la gana. Drets d'octubre del 2026, 7 minuts, i seran 6:45 del matí. Esteu escoltant a través de Ràdio 4 EBN, a través de Gaudoscat, el Bon Dia i Bona Sort, el despertador de Catalunya, i avui tenim aniversaris d'aquells que travessen generacions, cinema, música, televisió, i recuperem també alguns noms molt potents d'ahir. Comencem amb un dels actors que millor s'ha fet de tipus dur, sense necessitat d'aixecar gaire la veu. Avui fa 55 anys...
1: Luis Tosar. Qui no coneix a Luis Tosar, eh? Boníssim. És un dels actors més importants, impressionants, diria jo, del cinema. El van veure a Los Lunes al Sol, Te doy mis ojos, también La lluvia, Mientras duermes, peliculón, Mientras duermes, i sobretot a Celda 211, on interpretava a Mala Madre.
0: Mientras duermes, el que es posa sota el llit, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Quin mal rotllo
1: de
0: pel·lícula.
1: Rotllo de pel·lícula. És boníssima, però t'estàs en tensió tota l'estona.
0: Sí, sí, sí.
1: I és que fa un papelón aquest tio a Mientras duermes. M'ha encantat aquesta pel·li. El cas és que ha guanyat 3 premis Goya i té una d'aquelles presències que fan que només entrar en escena ja canvia completament el to de la pel·lícula. És boníssim, Luis Tosar.
0: I també avui 41 anys per...
1: Índia Martínez. Cantant cordobesa, que va començar molt vinculada al flamenc, però amb els anys doncs, ha anat barrejant-lo amb pop, balada, música llatina, ha publicat diversos discos i ha cantat amb artistes molt diferents. Aquesta cançó, 90 minuts, s'ha convertit en una de les cançons més identificables de la seva carrera.
0: I avui fa 85 anys...
1: Paul Simon.
0: Aquí, no, aquí anirien els llums de colors, també.
1: Aquí també les colem,
0: aquesta cançó, aquesta cançó és més de...
3: Home, aquesta... No s'havien inventat encara les llums de colors, doncs,
0: en la mena... On te la col·loques tu, aquesta cançó?
3: Aquesta cançó la col·loco... amb una festa d'aquestes d'institut...
0: El Gorka diu, vol a discoteca?
1: Sí?
0: T'ho supero. Això és cançó de sala de ball de creuer.
3: Ah, bona.
1: El cas és que aquest bon home fa avui 85 anys, eh? Ell va primer formar part de Art Garfunkel, no sé si ho pronuncio
0: home,
1: bé. És un dels duets més importants de la història de la música i després ja ell va construir una carrera en solitari enorme, especialment amb l'àlbum Graceland. Així que avui felicitem un senyor que té 85 anys, però també un catàleg que podria omplir-nos mig programa.
3: I tant.
0: I recuperem 3 aniversaris d'ahir. Ahir va fer 58 anys...
1: Hugh Jackman!
0: Cert, aquest va ser considerat un any l'home més atractiu del món.
1: No és mal, aquesta. Estem d'acord, potser.
0: Aquí ho coneixem molt per la seva faceta d'actor, però d'actor de cinema, però és un gran actor de teatre.
2: De teatre, justament us anava a dir això.
0: I un gran ballador, balla molt bé.
2: Sí, molt bé.
0: Musicals de teatre, eh?
2: Exacte. Durant més de 20 anys, evidentment, l'hem identificat sobretot amb la saga X-Men, però el que deies, la seva carrera va molt més enllà del superheroi, perquè ha fet molt teatre musical, a Broadway, Les Miserables, The Greatest Showman m'ha encantat també, on va poder ajuntar les dues coses que millor sap fer, que, com deies, és actuar, cantar i també ballar.
0: Mira, de les coses bones que té les xarxes socials, et permet acostar-te i conèixer més de fons artistes com el propi Hugh Jackman, perquè t'ensenyen realitats molt, que difereixen molt de la imatge que ens podem crear de la persona.
3: Coses que no sabies.
0: Aquest és un home divertit, simpàtic, amable, proper, un tio molt autèntic.
3: Ah, mira, l'he de descobrir, aquesta faceta.
0: I avui hauria fet 91 anys...
2: Luciano Pavarotti.

0: Aquesta és la que va sonar a l'Olímpic de Roma en la final del...
1: Del 2019.
0: A la final... dels moments més èpics de les prèvies d'un partit de futbol.
1: Sens dubte, ell va ser una de les grans veus de l'òpera del segle XX, probablement...
0: No la cantava Pavarotti, eh? El dia que es va cantar aquesta, no la cantava Pavarotti.
1: Ella probablement és el tenor que més va contribuir a portar aquest gènere al gran públic. Amb Plácido Domingo i José Carreras va formar els tres tenors i la seva interpretació de Nessun Dorma es va convertir en una peça pràcticament universal.
2: És que és brutal.
1: Brutal, brutal, brutal.
0: Brutal. Després és d'un dels altres que també recordem que moltes vegades posem el focus en separar l'artista de la persona, perquè déu-n'hi-do Pavarotti el que li va caure a sobre. I ara sí, deixem les espelmes i mirem qui té excusa oficial per celebrar avui el seu sant. Avui, 13 d'octubre, què trobem?
1: Aviam, avui el santoral destaca Sant Teòfil i també se celebra Sant Eduard, Sant Florenci, Sant Geraldo, Sant Lleobó, Sant Lubenci, Sant Simber, Sant Venanci, Sant Ròmul, Santa Quilidònia, la Beata Magdalena Panelliteri i la Beata Alejandra Maria de Costa.
0: Molt bé, doncs, a totes i a tots...
1: Ara felicitem els Eduards.
0: Moltes felicitats. Eduards.
1: Sí, sí.
0: Felicitat, Eduard. D'aquí un minut seran en punt 2:15 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: I avui més, normalment desitgem una bona sort a diferents col·lectius. Això ja es pot considerar un col·lectiu.
2: També.
0: Avui desitgem bon dia.

0: Pagià, no?
1: No, pel no passa per... Però igual, però és, per victim, sí. És per victimitzar-nos una mica.
0: Doncs, pobret. La intervenció té com a objectiu resoldre les freqüents filtracions d'aigua i el deteriorament de la calçada. S'allargarà durant 2 mesos, entre l'octubre i el desembre, tot plegat amb una inversió de 740.000 euros. Però mireu, per minimitzar una mica el drama, per no paralitzar la ciutat durant el dia, els talls es faran de dilluns a dijous, entre les 11 de la nit i 2:15 de la matinada, val? En el tram dels, entre els accessos 21 i 22.
2: A mi sí que m'hagués agafat, ara que penso. Clar. A mi justament sí? M'hagués agafat on vivia abans.
1: Quan m'havies d'agafar.
2: Exacte, sí,
0: doncs
2: justament.
0: Llavors, sí, sí, sí. A primera hora del matí... és a dir, a 5:15, els operaris taparan els forats i faran com desaparèixer per art de màgia tot, aquí no ha passat nada, deixant la ronda a punt perquè pugueu gaudir del vostre tradicional i diari habitual amb ús matinal, vale? Llavors, si us toca, però, circular de matinada, prepareu-vos per una petita excursió, perquè en sentit besós us desviaran per la sortida 21, passareu pel Josep Carner, Passeig de Colom i el carrer del Doctor Aiguader per tornar a la ronda per la incorporació 22.
2: Mare
0: i si aneu en sentit Llobregat, el tour serà des de la sortida 22, passant per Isabel II, Passeig Colom i Josep Carner, fins reincorporar-vos una altra vegada per l'entrada 21. Per tant, per cert, que aquests treballs consisteixen a injectar ciment sota la llosa de la via, bàsicament per segellar la junta, on es troben 2 túnels d'èpoques molt diferents. Un, el de Colom, del 1989-90, i l'altre, el del Moll de la Fusta, que aquest és del 1991. Per tant, molts ànims, molta paciència a tots aquests usuaris de matinada de la ronda i molta sort aquests 2 mesos.
1: Doncs, sobretot, paciència. Paciència que us farà falta.
3: Bon dia i bona sort amb Adollador.
1: Doncs amb molta paciència, hem arribat a 2:15 i pràcticament 2 minuts de 7 del matí. Anem a la contra del bon dia i bona sort, perquè ha passat aquí, ha passat a Badalona, una dona reconeix per les xarxes un chihuahua que havia estat robat a Badalona i la Guàrdia Urbana recupera el chihuahua.

0: Doncs sí, una ciutadana va reconèixer a través d'una publicació a les xarxes socials una gossa chihuahua que havia estat robada a Badalona. Va avisar una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va localitzar l'animal al districte de Sant Andreu. Els agents van comprovar el microxip i van confirmar que, efectivament, era la gossa denunciada com a robada. Les persones que la tenien van assegurar que l'havien comprat a una dona. Finalment, l'animal va ser retornat a la seva propietària. La Guàrdia Urbana destaca que la col·laboració ciutadana va ser clau per recuperar-la, però fixeu-vos quina utilitat Ostres. Més destacada de les xarxes
1: està,
0: en aquest cas.
1: Bé,
2: aquí menys mal de les xarxes,
0: totalment.
2: També dic.
1: Home, que et substreuen el teu chihuahua. És que al final la gent que té un animal és que se'ls estima molt,
2: home, evidentment, evidentment.
1: I que a través de les xarxes socials puguis identificar el teu chihuahua.
2: Imagina també l'altra persona que puja a les xarxes, el nou membre de la família, i aquest membre de la família nou per tu és un membre que està buscant una altra família des de fa temps.
1: I s'ha acabat.
2: Sí, s'ha acabat. I ha de tornar les mans de qui era, clar que sí.
1: Foto i final de la història. Atenció, perquè no és l'únic cas curiós de robatoris que s'ha descobert aquesta setmana. Una foto de casament. Una foto de casament. Atenció, és boníssima aquesta. Del 1976 permet recuperar a Sicília una peça arqueològica de fa més de 2.000 anys.
2: Doncs sí, una fotografia conservada en un antic carret d'un fotògraf sicilià ha estat clau per recuperar la píxide de Centuripe, una peça de terracota del segle III abans de Crist que feia gairebé 30 anys que era en un museu d'Amsterdam. Les imatges d'un casament van permetre demostrar que la peça encara era sicilià el 1976, fet que contradeia la versió que pertanyia a una col·lecció suïssa des d'abans del 1970. Ara tornarà al seu municipi d'origen, on quedarà exposada permanentment en un museu regional.
0: Déu-n'hi-do,
1: Aquí revelant fotos i revelant secrets. I atenció, ho dèiem divendres, David Guetta torna al número 1 del món i aconsegueix la seva sisena corona. Aquest home que està intractable, És que és el rei indiscutible de les pistes.
0: I tant, David Guetta torna a encapçalar

0: El top 100 DJs 2026 de DJ Mag, després que els resultats es fessin públics aquest el passat dimarts, vaja, a Eivissa. El DJ francès suma així la seva sisena victòria en el rànquing i amplia el seu llegat com una de les figures més influents de la música electrònica. Guetta continua al capdavant després de dècades de trajectòria, grans èxits internacionals i actuacions davant de milers de persones, demostrant doncs, que és el rei, que és el rei, que allà on va triomfa. I a més s'ha popularitzat aquella figura del disjòquei massiu, fer concerts, no? Un disjòquei que fa concerts, no només punxa música, sinó que ell és l'artista.
1: Aquesta celebració es va fer a la sala Universe de Eivissa. És curiós com, clar, amb les noves tecnologies, les sales estan convertint en uns temples de llum, de so, de projeccions,
2: sí, sí.
1: Però el de Universe és una passada.
2: Jo crec que és de les discoteques més espectaculars en les que he estat, i estaré, crec, perquè és que és molt bèstia.
1: L'altre dia sortia el rànquing de les millors discoteques del món, que també es va publicar, i, evidentment, pràcticament totes les d'Eivissa
0: estaven a les primeres.
1: N'hi havia algunes americanes, algunes brasileñes, però pràcticament les d'Eivissa estaven al capdamunt de tots els rànquings. I atenció, perquè Shakira podria generar fins a 340 milions d'euros amb els seus 12 concerts a Madrid.

0: Doncs sí, la gira de Shakira ha convertit Madrid en un gran focus d'atracció internacional, amb una previsió de fins a 650.000 assistents i un impacte econòmic estimat entre 210 i 340 milions d'euros. L'arribada de fans de diferents països s'ha notat molt en les reserves d'hotel, trens, avions... Les xifres situen el fenomen de la cantant colombiana a l'altura d'altres grans esdeveniments que es van celebrar a la capital, com per exemple els concerts de Bad Bunny o la visita del Papa.
1: Heu vist algú?
0: Mare de Déu.
1: A través de les xarxes, molta gent està ensenyant els diferents espais on...
0: Ja estaria, ja estaria. Ja hem matat el tema perquè estic de Shakira una mica empatxada.
1: Han allargat un dia més, no?
0: Avui també, van acabar ahir.
1: No, però van fer un dia més, no?
0: Però ahir dilluns ja va tancar.
1: Ja s'ha acabat, ja s'ha acabat.
0: Mare de Déu, a mi se m'ha fet una mica llarg, però molt bé. Us he de dir que el que us vaig portar...
1: Espera un moment. Però que muntaves? I desmuntaves escenaris, tu?
0: No, però vull dir, no us passa que de vegades, ostres, entres a les xarxes i hi ha el mateix tema en bucle?
2: Tot el mateix.
0: Amb la Shakira ha passat una mica això. Sí. Ha estat molts dies,
2: molta gent.
0: Al final se m'ha fet una mica bola. He de dir-vos que ja sabeu que m'encanta, o sigui, defensora ultrança de la Shakira i de l'entrevista que va fer en aquesta casa amb el Broncano. S'han criticat molt a la Shakira.
2: Ah, sí?
0: Jo us vaig portar els talls que vaig seleccionar amb tanta il·lusió i se l'ha criticada molt per començar, perquè va arribar una hora més tard a l'entrevista. Llavors, aquí s'ha criticat moltíssim, que jo penso, nois, és ella, que ella està en un cabrera i diu, no vull anar, t'ho imagina't, no? Hi ha un equip que controla la seva agenda.
1: Els seus horaris.
0: No? Llavors, crec que criticar que ella va arribar... Ella potser no era ni conscient, no?, amb ella. Si ara aquí, ara allà. Això per una banda. I després que no... Ella... Que això va fer que l'entrevista fos molt curta, que entenc aquí l'enfado, potser, de l'equip de la Revuelta. Evidentment, tu prepares aquesta entrevista amb tota la il·lusió. Tens un timing, una escaleta... i l'entrevista, si es redueix a molt menys temps del que tenies previst, imagino que fa ràbia. I després s'ha parlat de la poca connexió entre el presentador, en aquest cas, i ella. Hi havia com una distància... A la gent no li ha agradat.
1: Que va ser molt freda.
0: Això comenta la gent.
1: Tu la vas veure en directe, l'entrevista?
0: Jo no, en directe no, perquè dormíem. Jo vaig veure... És veritat que vaig veure talls a les xarxes.
1: Ja.
0: I clar, potser era el millor de l'entrevista.
1: Evidentment, això és el que les xarxes.
2: Normalment passa.
0: És el que passa.
2: Però déu-n'hi-do, aquí vam comentar-ho i sobretot semblava que tenien complicitat tots dos parlant català, potser després no.
1: Precisament per això, perquè és la màgia de les
2: emissions.
0: Tot el contrari, nois. El que li ha caigut per aquesta entrevista, increïble, no m'ho esperava, la veritat. No ha agradat. La gent no ha comprat l'entrevista de la Shakira a la Revuelta.
1: En fi, amb tot plegat hem arribat a 2:09:07 del matí. Li anem a posar una mica de música?
2: Home, i música de la bona, a més a més.
1: Ah, aquesta està
2: perquè
1: molt bé.
2: Perquè comencem a escoltar una de les grans cançons, col·laboracions, una de les grans col·laboracions d'Elton John, que, per cert, ara recupera gravacions inèdites amb un disc que veurà la llum en breu, que es diu Rock of the Wisties. I no és el cas d'aquesta cançó, perquè aquesta ja era famosa, i a més, però la va tornar a posar de moda, i a més, amb una de les grans veus del segle XXI, la de Dua Lipa, que l'acompanya amb aquesta mítica Cold Heart, que ja s'ha fet mítica.

0: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Chant of Gratefulness, de bascs, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Xostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Vinga, que ja ho tenim. En un minut arribem a 6:45 al matí. Anem als titulars que podreu trobar avui quan aneu al quiosc. Això és el que hi ha en portada a la premsa escrita.
3: La Vanguardia titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12-O. El periòdico diu la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció. El País avui diu el Suprem suspèn el dret a vot de 163.000 espanyols. El Mundo titula el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels nets. El diari Ara diu revés del Suprem a la llei de nets. La Razón titula el Suprem desmunta el cens exterior dissenyat pel govern. I el diari ABC titula avui el Suprem suspèn el cens de la llei de nets i titula no podran votar.
2: Pel que fa a la premsa esportiva, comencem amb Mundo Deportivo fent referència al partit, al compromís que avui té el Barça a Istanbul.
3: Que titula repte a l'infern.
2: I el diari Esport
3: a per la desena.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: A per la desena, serà la desena victòria, no la desena Champions, eh?
3: Imagina't.
2: Seria la sisena. Va, avui és dimarts, dia 13, i l'Ares ve de mostrar-nos que no tenim mala sort, que això de la mala sort és una cosa que està sobrevalorada.
4: Aviam, no tenim mala sort nosaltres, nois, perquè, clar, després escoltes històries de segons quina gent, quines persones, i penses, potser alguna cosa sí que hi ha. As you had a bad day, you take a one. Clar, perquè nosaltres diem mala sort, no sé, poseu algun exemple de quan heu dit mala sort, no sé, per les claus, et cau el cafè a sobre, no? Quan heu dit allò de, ai, és mala sort que m'ha passat això. No sé, alguna cosa, però així
3: mira,
4: com...
3: Mira, sí, jo puc explicar una de fa molt poc, una ruïna.
2: La teva mala sort?
3: Vaig a fer una cursa fa un parell de setmanes i anava per fer podi i em vaig passar l'arribada. Vaig perdre un minut. Vaig perdre un minut i vaig quedar al final onzeno, així.
2: Però com et passes
3: l'arribada? Em vaig passar perquè era un cross. Llavors, clar, tu vas fent la mateixa volta diverses vegades al mateix circuit fins que l'última volta t'has de desviar per una altra part que no estava ben senyalitzat. I vaig continuar baix, llavors vaig veure que passava per l'arc, però per una altra zona dic no. Llavors vaig tornar enrere, vaig perdre un minut de temps.
2: Això no és mala sort.
3: Això fa molt poquet. Això no és mala sort.
2: Això és tenir gran Can Barraquer. Però directe.
4: Ja us avanço que et porto molts exemples de mala sort de veritat.
3: Va.
4: Per a que lo teu no creguis que és mala sort. Per exemple, Roy Sullivan era un guarda forestal de Virgínia i entre el 1942 i el 1977 amb aquest pobre home li van caure 7 llamps. Sí, ell va perdre l'ungla d'un dit del peu, se li van cremar les celles, els cabells diverses vegades, va patir cremades a les cames, al pit, a l'estómac, però escolta, va sobreviure els 7 impactes.
2: El mòbil sempre a tope de bateria.
4: Clar, imagina't. A tu, Bado, que t'agraden tant lo del record Guinness, aquest home està, el Guinness, el continua reconeixent com la persona que més llams ha sobreviscut.
3: Bueno, al final és bona sort, també.
4: Per això et dic. Però espera't, que encara en tinc més, eh? Aquesta pobra dona m'encanta. Ella és la Violet Jessop. Treballava en vaixells. El 1911 era a l'Olímpic quan va xocar amb un vaixell de guerra. Va sortir-ne bé, no li va passar res. L'any següent va passar a treballar en un altre vaixell, precisament el Titanic.
2: No.
4: Doncs ella va sobreviure al naufragi. Ella no va morir. I 4 anys després, ella estava al Britànic, i és un altre vaixell que va tombar amb una mina i també es va enfonsar. Doncs, nois, també va sobreviure la Violet.
2: Estem parlant de mala sort?
4: No. Espera't, que després del segon desastre jo ja hauria potser pensat, Violet, que la vida t'estava donant senyals de que havies de canviar de feina, no? Doncs no. Ella va seguir allà. 3 vegades va sobreviure. Tinc més casos.
2: Yeah, yeah, yeah.
4: Mira, Ann Hodges, Alabama, 1954. Ella està fent una migdiada tan tranquil·lament al sofà de casa seva quan un meteorit... Heu sentit bé?
3: No,
4: un meteorit. Travessa el sostre de casa seva,
3: no.
4: Impacte contra una ràdio i li rebota directament a la cuixa. O sigui, li va deixar un morat enorme, però ja seria, eh? És un dels casos més extraordinaris i millor documentats d'una persona ferida directament per un meteorit. O sigui, és que aquí no hi ha superstició ni mala sort que valgui. És que pots evitar els gats negres, les escales, els miralls trencats.
2: Un meteorit.
4: Però escolta, si...
3: T'hagi de caure el meteorit a la cama a casa teva.
4: És que clar, si l'univers decideix enviar-te una pedra de l'espai mentre estàs fent la migdiada, escolta, és que poc marge de maniobra tens.
2: I a l'últim... Perdona, tot això no va passar un dimarts 13, oi?
4: No. Ah. T'imagines? Ja hagués estat... No. Per acabar, el cas que em sembla més impossible de tots... Tsutomu Yamaguchi, agost de 1945. Ell era a Hiroshima per feina quan es va esclatar la primera bomba atòmica. Va sobreviure ferit i va tornar a casa. On vivia?
2: Nagasaki.
4: A Nagasaki. Oh, és que clar. Tres dies després, quan el pobre home estava explicant als seus companys de feina el que havia viscut a Hiroshima, esclata la segona bomba atòmica. Ostres. I també sobreviu. Per això, nois, dit tot això, dimarts 13 avui, jo proposo una mica de perspectiva, eh? Que si perdeu el metro, se us crema una torrada o se us cau el mòbil, escolta, no dramatitzem gaire, perquè després escoltes aquestes històries i la majoria de nosaltres no tenim mala sort, tenim un mal dia.
2: Y mañana...

0: Ali Massús, que està a control, fas cara d'haver baixat per l'ascensor sol avui, no t'ha acompanyat ningú, eh?
1: A
0: aquestes hores del matí. I després ens explica el perquè. Portava un cabreig ahir, l'Assust. En fi, a 3:45 de 7 del matí, anem a més coses. Esteu escoltant el Bon Dia amb la Sort. És dimarts 13. Ni et casis ni te'n marquis. No, així que no? Però és igual, pel que pugui ser, no ho feu.
2: Sí, home, sí, per si de cas.
3: A Ràdio 4, Bon Dia i Bona Sort. Amb Badollador.
0: Hem parlat molts cops de com la IA està afectant el nostre present i també sobre com afecta el nostre futur. Però hi ha alguns aspectes de la nostra vida que ja estan canviant sense que en siguem conscients. Per exemple, la música. Yeah.

0: dels àmbits on la IA està començant a preocupar més la música, sobretot per la falta de regulació. Ja hem sentit veus artistes doncs, que es queixen precisament d'això. Però és que hi ha dades que no som conscients, però que si ens parem a pensar, ostres, realment podem provocar canvis molt importants en com les noves generacions entenen la música. Us explico. Hi ha hagut la notícia en què les cançons creades amb intel·ligència artificial que clonen les veus dels artistes reals, Harry Styles és un exemple real,
1: s'ha clonat la veu
0: i s'han fet cançons que no són d'ell i s'han publicat a les plataformes de streaming, doncs és una llista que no para de créixer, potser no som conscients, però per la xarxa corren multitud de peces musicals que semblen fetes, per exemple, per Harry Styles o per Adele.

0: fins ara la veu d'un artista, juntament amb altres factors, com el seu estil musical, les seves lletres, etc., poden ser el seu patrimoni, la seva manera de diferenciar-se.
1: Evidentment.
0: Totalment,
1: És que imagina't, jo no sé si la cançó aquesta que ens han fotut amb calçador de un cafecito, riquitor, Tiago Navarro és intel·ligència artificial. O sigui, ens hem menjat aquestes cançons. Aquest tio no és allò de és una cançó feta mia. És que s'ha creat un univers entorn amb aquesta persona.
0: Un artista
1: i
0: digital.
1: I no existeix.
2: Però ja no només això, sinó que són cançons que enganxen.
1: És que és molt fort, enganxen per això et dic. Que sí, que sí.
0: Clar, això és un tema, però clar, el tema aquí està en que hi ha alguns, alguns temes que es fan amb les veus reals, d'artistes reals.
1: Fort, això, és a dir,
0: veus clonades, perdó, però d'artistes reals. Però ja ho sabem, que la IA pot imitar quasi a la perfecció. Què està passant? Doncs que plataformes com Spotify proliferen cançons que diuen que són de Harry Styles, Adele, de Britney Spears, quan en realitat són veus fetes per intel·ligència artificial.
2: Perdona, estaves posant la cançó aquella que estava dient l'Ares,
1: És molt fort, veure, aquesta cançó.
2: Posa-la un moment. Ah, aquí està.
3: Una llamadita bonita, bonita.
1: Un rayito. Vale, ara us puc contar la veritat? Us conto la veritat?
2: Sí.
1: És que vaig buscar quan aquest tio venia a fer un concert per aquí.
0: Bueno, i espera que vindrà.
1: I és
0: que vindrà.
1: Quan me vaig menjar, Montse, que aquest tio era intel·ligència. I dic, això ho sabia tothom menys jo? No, evidentment, després vaig començar a buscar i a les xarxes la gent n'ha parlat, però no gaire, que aquesta cançó, mira, la Imma ballant, tothom coneix aquesta cançó.
2: Ara quan acabem del programa, sortiràs i a fora de la porta hi haurà un Cadillac descapotable, i us aneu per aquesta avinguda de Palmeres, que hi ha per aquí tan maca, i us aneu a aquesta platja aquí, que hem guardat tres hamaques per tu.
0: Però mira, Ares, no m'estranyaria que fessin un concert, perquè s'estan fent concerts amb hologrames, amb artistes que no són reals. Per tant, qualsevol dia tindràs a l'agenda el concert de... No sé com es diu.
1: Tiago Navarro.
0: Tiago Navarro. Bé, doncs el que dèiem, artistes que sí que són reals, que tenen les veus clonades. Doncs què està provocant això? Que segells discogràfics perdin la paciència. És el que ha passat, per exemple, amb Sony Music al Financial Times, que fins a finals del mes de setembre havia demanat a les plataformes digitals que retiressin, atenció, més de 260.000 pistes generades amb IA que suplantaven artistes al seu catàleg. El ritme s'ha accelerat. Mireu.
2: 260.000.
1: És una bestiesa.
2: Però perdona un moment. A Spotify, per exemple, una plataforma com Spotify no té un filtre de control d'entrada?
0: Sí, els té, gràcies a denúncies com aquesta, que de vegades són més...
2: No, dic d'entrada directament. O sigui, Spotify, en el seu catàleg, abans de posar les cançons, han de saber què pugen, no?
0: Clar, d'entrada sí, però no ho controlen tot, perquè cada dos per tres estan retirant. Deezer fa igual, però mireu la progressió. Al novembre del 23 hi havia 10.000 sol·licituds. Al març del 25, 75.000. Al març d'aquest any, del 26, més de 135.000.
1: Wow.
0: I al setembre, fa res, 4 dies, més de 260.000.
2: És que acabaran havent-hi milions de demandes.
0: Per tant, encara hi ha un gran volum de cançons que estan titulades com que són d'uns artistes concrets, quan en realitat no ho són. Concretament, Sony està reclamant la retirada d'aquest tipus d'imitacions no autoritzades. Ha passat amb Harry Styles, amb Adele, amb Britney Spears, amb les músiques que estem sentint a la secció, amb Queen, amb Michael Jackson, i és el que entenem per deepfake, una peça sintètica dissenyada per atribuir a una persona una interpretació que en realitat no va fer. El problema és que aquests continguts es retiren i després tornen a reaparèixer després, però immediatament, pràcticament, quan això obliga a repetir el procés i converteix, doncs, això,
2: però,
0: la vigilància en una...
2: No sé com funciona Spotify, però les pròpies discogràfiques són les que... pengen les cançons en les plataformes?
0: Discogràfiques, artistes, empreses, agències... És a dir, clar, al final... Aquí hi ha una, entre cometes, no és barra lliure, però fins que no es verifica o fins que no hi ha una denúncia, passa com a les xarxes socials, fins que tu no... Hi ha un contingut que no s'elimina, ja ha corregut per les xarxes, ja hi ha gent que ja ho ha consumit. I això passa amb les cançons. Què passa? Doncs que els nostres fills, per exemple, no tindran ni idea, doncs, si serà Michael Jackson qui està cantant o no, si aquesta cançó és informe per la seva discografia o no arriba.
1: On arribarem, nois?
2: Gràcies, Montse. Anem arribant a les 7 del matí. Falten només 4 minuts de seguida. Entre la Imma Sus i el Marc Llibre. Tenim el llibre per aquí o no? Sí? Sí? Vinga.
4: A Ràdio 4. Bon dia i bona sort. Amb Bedolla 2.
2: A veure, Hi ha coses petites que racionalment no haurien d'afectar-nos tant, però triguem exactament 3 segons perquè ens posin ja que ens facin pujar la bilis.
1: És així. Avui us porto 5 coses que ens fan perdre la paciència gairebé a l'instant.
2: Pensava que saludia. Marc Llibre, bon dia, bona sort.
5: Bon dia i bona sort.
2: Què tal?
5: Bé.
2: Sí? Doncs ja estic més tranquil. Imma Sus.
6: Què tal? Encantada de la vida. Vaig néixer un dia 13, no. A favor dels 13.
5: No,
6: 13.
5: No, no,
2: doncs molt bé, doncs tu i el 13.
1: A veure si esteu d'acord amb mi. Coses que ens fan perdre la paciència. Això fa una mica de senyora gran, eh? Jo ho reconec. Tria la cua equivocada, no us passa?
2: No puc, no puc.
1: Que arribes al supermercat, mires les cues, fas els càlculs i dius aquesta és la bona, aquesta va més ràpid. Error, la del costat comença a avançar més ràpid, tu no, canvies de cua.
2: Després una altra. I si hi ha pressa, hi ha la típica caixer que encanta parlar. Que veu després.
6: A mi un dia em faran fora del Capravo i sortiré per la tele. Perquè monto uns pollos jo a les cues del Capravo.
1: Quina ràbia em fa.
6: Que la culpa no és de la gent, eh? La culpa és que no organitzen bé les cues.
1: Oi.
6: Llavors, a vegades la cua és al mig, a vegades a la dreta, a vegades a l'esquerra, llavors tu et poses al mig un sempre i un altre et diu no, hi ha 3 coles. Pues no hi ha 3 coles, aclarem-ho. Que jo vengo aquí cada dia.
2: Clar.
6: O hi ha una cola, o hi ha 2, o hi ha 3. Però no me canvien el sistema, perquè soy Tauro i me pongo nerviosita.
1: Va, que en tinc més. Que et diguin és un moment i no sigui un moment. Això fa molta ràbia. Et puc preguntar una coseta? Si és una coseta, si ja m'ho estàs dient en diminutiu, que sigui rapideta, eh? Bueno, normalment no. Això mitja hora després et fa perdre molt els nervis. Una altra, que vegis escrivint al WhatsApp, per a que acabi dient un hora. Ok.
6: Això és ta mare, no?
5: Això ho fa ma mare.
0: Això fa ma mare, sí. També.
1: Però ma mare no em fa perdre els nervis. Però la gent que no és ma mare, per què feu escrivint 3 minuts per acabar posant ok? Això me fa perdre els nervis.
2: Sí, però com a mi contesten, eh? Com a mi contesten. Ja. Què més?
1: Ai, que mal. 2, que hi hagi una cosa que no funcioni just quan tens pressa, eh? Això un clàssic, la impressió hora, o el datàfon, o una aplicació, la porta que no s'obre. Quan tens tot el temps del món, tot funciona perfectament.
2: Jo avui m'he sentat davant de l'ordinador, a punt de començar, i veig que no se'm carregava el cotxe.
1: Ah,
2: torna cap a baix.
1: Això també fa molta ràbia. I en el número 1 d'aquest pòdium, de coses que ens fan perdre els nervis a l'instant, que et diguin, tranquil·leta, quan estàs enfadada. Mira!
0: Tranquil·la, eh?
1: Mira,
0: fa molta ràbia.
1: Mira, el tranquil·litza't, us el podria una... No, què hem de fer amb aquesta gent? Tranquil·litza't, que no estic... Me poses nerviosa, tu. Així que, per favor, acabem.
2: Calma,
6: aquesta frase no ha tranquil·litzat mai a ningú.
1: No ha tranquil·litzat mai a ningú, aquesta frase, exacte.
2: Tranquil.
1: O sigui, és gasolina, el tranquil·litzat.
2: Això és com li diuen a la Imma, a la cua del Capravo, que diuen tranquil·la. Tranquil·la. Calma, tranquil·la.
6: Sort que estic jo que poso ordre.
2: Sí, sí.
6: No, vamos.
2: I que veus amb ella que li va pujant aquella songa al cap i tranquil·la. Vinga, va, anem arribant a les 7 del matí, no m'ho pareu just.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
2: Vinga, amb l'arribada de la tardor hi ha un producte que es converteix en protagonista de les parades dels mercats i dels forns. El moniato.
0: Home.
2: A quant va el

0: quilo de moniato?
1: 3 euros.
0: 3 euros.
2: Aquesta secció em té la moral menjada.
0: Digues.
2: 7.
0: 7 euros.
3: 1 euro 20.
0: 1 euro 20.
3: 1 euro 25.
0: 1 euro 25. En fi, ja veig que sou de poc de moniatos.
2: Sí, sí, sobretot jo.
0: De seguida la resposta, arribem a les 7 del matí. Nova hora del bon dia i bona sort. És 13 d'octubre del 2026, el dia que ens hem llevat, sabent que Renfe i Adif han començat a restablir de manera progressiva la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: El servei estava interromput des d'ahir a la tarda per l'incendi d'un AVE que es dirigia a Figueres, a l'alçada de Ricla, a Saragossa. La circulació s'està restablint de manera progressiva després que els bombers hagin extingit el foc i de la inspecció de la infraestructura per part d'Adif. La incidència ha afectat uns 5.000 passatgers dels 14 trens de Renfe que estaven en circulació, a part dels passatgers d'altres operadores i els dels trens que estan patint retards a hores d'ara en la seva sortida.
0: I unes 1.700 persones es van manifestar ahir al centre de Barcelona en suport de Ceuta.
1: La manifestació convocada amb motiu del Dia de la Hispanitat ha recorregut aquest dilluns al centre de Barcelona amb la participació de 20.000 persones segons l'organització, 1.700 segons la Guàrdia Urbana. Els organitzadors s'han situat la defensa de l'espanyolitat de Ceuta com a principal reivindicació de la mobilització.
0: I els quatre partits del Front Ampli han acordat proposar Ada Colau com a candidat a la presidència del govern i criden a la unitat de totes les esquerres.
1: Els quatre partits també conviden Podemos a formar part d'aquest projecte. En un comunicat emès ahir al vespre afegeixen que l'actual moment històric exigeix responsabilitat, generositat i posar el benestar de la gent per davant de qualsevol altra consideració. També afegeixen que la unitat és la millor garantia per frenar PP i Vox, defensar els drets conquerits i continuar avançant en la transformació del país.
0: I el Tribunal Suprem manté la suspensió cautelar del vot per als nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nits.
1: Per tant, més de 163.000 persones que es van nacionalitzar com a descendents d'exiliats de la Guerra Civil no podran votar a les eleccions generals del 29 de novembre. El govern espanyol ha lamentat la decisió del Tribunal Suprem i estudia si pot recórrer al Tribunal Constitucional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la resolució del Suprem, que considera que ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern. També Vox i el partit Justícia Europa han celebrat la resolució.
0: I el Papa Lleó XIV serà hospitalitzat avui per sotmetre's a una cirurgia a principis de la setmana vinent.
1: Segons ha confirmat al Vaticà, el pontífex té un nòdul pulmonar que els metges han recomanat extirpar, ja que es troba en una fase molt inicial i ben localitzada. La intervenció, que requereix uns 7 dies d'ingrés, arriba a poques setmanes del seu pròxim viatge apostòlic, previst del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú.
0: Anem pel temps. Per cert, parlant del temps, ara estem en aquella època que ja comença a haver-hi un altre cop que passa sovint també a la primavera, que el contrast tèrmic entre el dia i la nit. Això vol dir que si vas amb camisa de pana, al migdia...
2: És molt fina, per això.
0: Fina, fina, però és pana.
2: Sí, és pana, sí.
0: És pana,
2: sí.
0: És pana.
2: Bueno, no ho sé, tampoc si és pana.
4: És un perfil, la gent que porta pana.
2: Sí?
4: Parlem-ne de la pana.
2: Un perfil dolent?
4: Bueno, i marró, ja no te cuento. O sigui, és molt de cantautor, eh?
0: No, t'ho dic per...
4: Tu cantes? Tu cantes, Marc? No.
0: El Marc Llibre porta...
4: Perquè tens pinta de cantautor, eh?
2: No. Has vist la veu que tinc?
4: Perdona, tens la veu ben maca?
2: Sí, de Joaquín Sabina, però...
4: Perdona, doncs pues ja ho tens.
0: A veure, perdona un moment. Aquest senyor que parla és el Marc Llibre i és el que porta la camisa de pana.
4: Clar.
0: La pana, segons com, aquesta camisa és guapa de pana.
4: Sí, és xula. A veure, tu no et poses pana... ni que et paguin.
0: Perdona, jo vaig amb... Tinc pantalons... Ara buscaré uns pantalons.
4: Com estàs dient, ara?
0: Tinc uns pantalons de pana blaus.
4: Com lo pijo que ets, però deu ser de marca, no? Deu ser una pana de marca.
0: Home, és pana de marca.
4: Ah, amigo.
2: També us dic, és el primer dia que vinc mitja arregladet i la que m'està caient.
4: És que no, és que a vegades...
2: Vindrem samarretes de futbol.
4: T'he de dir una cosa, Marc. A mi em passa el mateix, eh? Jo m'arreglo i la gent em diu, estàs rara avui. I hi ha gent que no quedem bé arreglats. En canvi, tu és al revés. Aquest porta pana i té una pana pija. És que dius, clar.
2: Aquesta pressió que em trec, ja.
4: No, que t'ho dic.
0: Sí, sí, sí. Es confirma, és pana pija.
4: Bé,
0: aquest dimarts tindrem núvols baixos al matí i a més clarianes a partir del migdia.
1: No s'esperen pluges importants i les temperatures seran suaus, amb màximes entre 21 i 24 graus. El vent serà fluix al matí i de sud i est a la tarda. En definitiva, una jornada tranquil·la i agradable.
0: A veure, quan arribem als 24...
2: La pana ja no podia ençar.
0: Gràcies que et farà la pana. Anem a conèixer com tenim la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, començant destacant un vehicle avariat a l'AP7 entre el Papiol i Castellbisbal, en sentit nord, en direcció Girona, on tot just fa uns minuts es talla un carril de circulació i que ja provoca un quilòmetre de lentitud, com dèiem, en direcció Girona. Pel que fa

0: tensions habituals a poc, doncs ja tenim més intensitat a la C58 en direcció a Barcelona, sobretot amb més intensitat en l'últim tram cap al nus de la Trinitat, que de retruc doncs també deixa afectacions de les dues rondes en sentit sud. La ronda dalt pateix cues en aquest cas en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron i la ronda litoral retencions fins a la Barceloneta. També, com dèiem, a hores d'ara la AP7 circula amb una miqueta d'intensitat també entre Santa Perpètua de Mogoda i el punt de Barberà del Vallès. També des del Llobregat. Hi ha retencions a la B23 des de Molins de Rei en direcció Barcelona fins a Sant Feliu de Llobregat o també per la A2, en aquest cas des de Pallejà també cap a la capital catalana. De moment això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia. I...

0: I aquest és el moment de viral del dia que ens regala una història que acaba amb un final feliç. Una història d'amor que comença així.
1: Ai.
2: Ai, Dios mío, què passó?
1: Checklist, checklist, checklist. Ajuda'm a tomar
2: checklist.
1: Quieto, cabina, dime.
2: Asiento y cinturones, asegurado.
1: Asegurado.
2: Ajá. Controles.
1: Asegurado.
2: Master switch.
1: Switch. Check.
2: Scream.
1: Check.
2: Alerones.
1: Check.
2: Sistemas.
1: Check. Condiciones de vuelo.
3: Destino.
4: Aquest checklist va avançant aquest pilot dominicà, Sadiel Alexander, 24 anys, està volant amb la seva nòvia, la seva parella, li comença a avançar aquest checklist fins que arriba un moment que diu destí, un futur al teu costat, el noi acaba traient un anell de compromís, aquí diríem un anell de compromís.
0: Vols una bossa?
4: Llavors, que... per vomitar, vols dir, no, Imma?
5: Sí.
4: Com te conec, amiga meva, com te conec? Doncs és el vídeo que s'ha fet viral en les últimes hores, una història preciosa, que a mi em fa patir una mica el vídeo, perquè veig el noi agafat a les mans al volant, comença a buscar l'anell, que diu...
0: El timó.
6: Va, però gilipolles, que... a veure si s'anirà a l'avió terra. És que de veritat, eh?
4: Para, home, para.
6: Jo estic
4: para.
6: En aquest avió i, bueno... No responc. Lo del Caprabo és
7: el sistema. La noia treballa allà o la
4: companya? No, no, no.
0: L'acompanya.
6: Pues això no hauria de ser ni legal, ja.
0: Em fa molta gràcia perquè és una cosa... O sigui, és una avió petita, va ell... amb la seva futura esposa i ell li vol demanar en matrimoni, doncs, i fent aquestes indicacions.
4: Sí.
0: I ara em fa gràcia perquè diu, l'Aima diu, jo estic en aquest avió, no m'imagino ells dos, i tu darrere sentada.
6: Ah, jo què sé, pensava que era un avió gran.
0: No.
6: Sí, era una avioneta, no?
0: Anaven sols.
6: Que cutre. Exacte, llavors, sí. Per què es graven? Per què es graven, llavors?
0: Deixa.
6: Això és una avioneta.
0: Pues per recordar-ho.
4: Ai, penós, de veritat, la gent, de veritat, no t'he sentit el ridícul.
0: De veritat, estàs una mica... Tu ets aquest... A tu et fa ràbia la gent feliç, a vegades,
4: avui
0: també.
4: Avui vinc alterada, que, per cert, abans us puc dir una cosa? Perquè
0: sí?
4: A mi m'agrada molt fer-vos una mica el repàs del que he sentit al cotxe.
6: A veure què ens hem de carregar.
4: O sigui, jo fa anys que no porto sostens. O sigui, reivindico no portar sostens. Estic d'acord que cadascú que faci el que li doni la gana, però dels sostens és com lo de les sabates de taló.
7: Sobretot o sigui, els de pana, oi?
4: Per favor, ja te digo. Després, estimada, Paul Simon, ¿vale? No Paul Simon.
6: Correcte.
4: Paul Simon, que aquí he sentit molta broma. Musiqueta, musiqueta. O sigui, a sus pies, senyor Paul Simon.
8: Sí, home, i tant.
4: Que aquest home va fer la gran cançó de Graceland, eh? Elvis Presley, recordeu, no?, que va anar a Graceland.
6: Ai, és veritat.
4: Parlem-ne.
6: Clar, és que...
0: I què després, més?
4: I després, la Shakira i el Broncano, em podeu aclarir quin és el problema de l'entrevista?
6: No,
4: és la Shakira o és el Broncano?
6: Jo he portat el que diu la
4: sí,
6: gent.
4: Sí, però explica'm.
0: Clar, la
4: gent, amb qui està enfadada?
6: En general, amb la Shakira.
4: Pues perquè s'enfaden amb la Shakira, la culpa és del Broncano. O sigui, qui fa l'entrevista? Perdona, estem d'acord o no?
0: Que el problema és que va arribar tard.
4: Però és que m'és igual.
0: Una hora tard.
4: És Shakira, o sigui, que arriba quan li surti del papo. És que arriba tard Madonna i què li diràs? Pues és igual a l'hora que arriba... Et diré més, la gent no se n'hauria ni d'enterar de si arriba tard o no. Tu que fas un programa, tu li dius a la gent si arriba tard l'entrevista, eh? O sigui, que és això. I després, si no hi ha química, és que no t'ho estàs currant, tio. O sigui, tens a la Shakira i aconsegueixes que la gent critiqui l'entrevista, en vez de dir, ostres, que guai, tens a la Shakira. O sigui, el problema no és la Shakira. Ho sento, pel senyor Broncano. Però el problema no és la Shakira. O sigui, és perdre una oportunitat d'or, no?
0: No tinc... Saps què passa? Que és dimarts, vinc d'un pont llarg i no tinc...
4: T'és igual, eh?
0: No t'interessa, eh? Mira, és que m'és igual.
4: T'és igual la Shakira. Estàs fart de la Shakira com ella?
0: Que m'és igual.
4: Com ho faries tu? Com entrevistaries tu la Shakira? Tu li fotries bronca perquè arriba tard?
0: A la Shakira?
4: Però
8: li va fotre bronca en directe.
4: Ah, no ho sé, com ho sap?
8: És que jo no l'he vist l'entrevista.
4: Llavors la gent com ho sap que va arribar tard? És que no ho entenc.
0: Perquè s'haurà filtrat, ja està. Hi ha gent que no pot contenir les coses, que ho ha de treure tot, ho ha d'explicar tot, ja està.
8: La qüestió és queixar-se, mare meva.
0: Vols estar contenta, que em veig una mica alterada?
4: Estic molt contenta, jo feliç de venir aquí sempre.
0: Vols estar contenta?
4: Que m'he dutxat i tot.
0: Vinga, va, que avui tornen a Champions.
4: Oi.

0: per cert, on juguem la final de Champions aquest any?
1: Ostres, doncs no ho sé.
0: Ho mirem?
2: Ho mirem, clar.
1: No ho sé, és que no arribem mai, aleshores ja no ho miro jo.
0: Com que no s'arriba?
1: No solem arribar últimament, a la final no.
0: Home, a veure...
1: Des del 2015 que no.
2: A Madrid. És que nosaltres n'hem viscut moltes de finals de Champions.
0: La final de Champions es juga a Madrid?
3: La final de Champions League del 27 se va jugar en el Estadio Metropolitano de Madrid.
0: Ah, sí, sí, és veritat.
3: El 5 de juny.
1: Home, doncs mira,
2: home, pues s'ha de guanyar una Champions allà, no? Que seria bonic, eh?
0: S'ha de guanyar la Champions a Madrid.
2: Home.
0: El Barça ja s'insta molt per disputar aquest dimarts la seva segona jornada de Champions contra el Galatasaray.
3: Sí, Hansi Flick manté la convocatòria de 22 jugadors amb les baixes per lesió de Rafinha, Frenkie de Jong, Andreas Christensen i Rooney Bargi. La principal novetat és Eric García, que torna a la competició europea després de complir sanció. Els blaugranes buscaran una segona victòria consecutiva a Europa després de golejar el Feyenoord per 5-1 en el debut.
0: Mentrestant, l'expresident del Barça, Joan Gaspar, ha advertit a Leo Messi que el club està per damunt de qualsevol jugador i li ha demanat que torni per acomiadar-se de l'afició, independentment de qui ocupi la presidència. A més, ho ha fet amb un to, com una mica...
1: Sí, mira que van bé les coses. I nosaltres mateixos ens agrada...
2: Per què feu cares? Per què feu cares? Vull aprendre de futbol.
0: Perquè
1: no ve a cuento aquest comentari.
0: No toca.
2: Quin comentari era? És que no us estava escoltant.
0: Està recriminant a Leo Messi que no hagi vingut encara aquí a fer un comiat, però si tampoc estan a les seves mans. No. Ell no decidirà que vull fer un comiat.
2: Com la Shakira. Si arriba tard, arriba tard.
1: Exacte.
2: No és cosa seva.
0: Sí, total.
3: Gaspar ha qüestionat també que Leo Messi no hagi fet aquest gest i ha explicat que els seus besnets prefereixen posar el nom de Lamine Yamal a la samarreta blaugrana abans que el de Messi. Unes declaracions que reobren el debat sobre la relació entre l'astre argentí i l'actual directiva de Joan Laporta.
0: Va, dos apunts més i liquidem. Per un costat tenim Mourinho, que perd el control del vestidor del Madrid i creix la tensió amb les estrelles de l'equip.
3: Les actituds teatrals del tècnic portuguès, les tensions entre Vinícius i Mbappé i els mals resultats han enrarit l'ambient al Real Madrid, mentre l'afició critica el joc de l'equip i el vestidor comença a qüestionar el lideratge de Mourinho a dues setmanes del clàssic contra el Barça.
0: I Alcaraz cau eliminat a Xangai després de perdre els nervis davant de Bergs.
3: Carlos Alcaraz s'acomiada dels Masters 1000 de Xangai a la tercera ronda després de perdre contra el Bergs. Gas i Zou Bergs per 7-5 i 7-6. El tenista murcià es va mostrar frustrat per les condicions de la pista i el joc del rival, que va aprofitar la situació per aconseguir una victòria destacada.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Badoia 2.
0: Doncs aquí estem, els del Bon Dia, Bona Sort, arrencant en aquest 13 d'octubre del 2026. D'aquí a pràcticament 48 minuts mal comptat sortirà el sol, quan siguin en un punt les 8 del matí, i ens deixarà quan sigui un quart i un minut d'avui del vespre. Falten 73 dies per les vacances de Nadal. I avui, novament, ens hi posem amb el control amb el Jaume Bernet, el Gorka Delgado i la producció del Mario Cervera i el David Alcalde. Voleu saber el preu just del moniato?
2: Sí.
0: Doncs tal com dèiem, l'arribada de la tardor, doncs hi ha un producte que es converteix en protagonista de les parades dels mercats, dels forns, el moniato. A quant va el quilo de moniato?
2: 3 euros.
1: Jo he dit 7, puc canviar 4?
0: 7 euros?
1: He dit 7, sí.
0: Sí, banyat a mort, eh?
2: Jo he dit 1,20 €.
0: 1,20 €.
2: 1,25 €.
0: 1,25 €. Tu quan has dit?
2: 3.
0: 3. Us heu passat. Va, vosaltres dos, digues un altre número.
2: Jo he dit 1,20 €, eh?
0: Va, un amic més.
2: 1,60 €.
0: Vinga.
5: 2.
2: 1,80 €.
5: 2,10 €.
2: 2,30 €.
0: Ui.
5: 2,40 €.
0: Ui.
2: 2,45 €.
0: Ui.
5: 2,51 €.
0: Ui.
2: 2,55 €.
0: No.
5: 2,58 €.
2: 2,60 €.
0: 2,60 €.
1: Ostres.
2: Jo et dic jo que el que prava val 1,80 €.
0: 2,60 €. Doncs res, t'aportes el pernil, eh? Tal dia com avui, un 13 d'octubre, però del 2010.
3: En aquest cas,
0: Del 1975, perdona.
3: Però és un dia com diumenge, eh? Que també recuperem algunes de les del cap de setmana. Un dia com diumenge, però del 1975.
0: I per què no fèiem de dijous passat?
3: Home, perquè és una efemèride significativa i ara ho entendràs. Saturday Night, títol que més tard es va canviar a Saturday Night Live, debutava a la NBC.
0: I tal dia com avui, però del 2010...
3: A la mina San José, prop de...

0: Copiapó, a Xile, finalitzava amb èxit el rescat dels 33 miners atrapats des de feia 69 dies.
1: Con Luis Urzúa se finaliza este rescate de los 33 mineros con un rotundo éxito. Después de casi 24 horas de trabajo ininterrumpido.
2: I tal dia com avui, però del 2023.
0: La pel·lícula de Taylor Swift, The Eras Tour, s'estrenava als cinemes i batia rècords de taquilla, convertint-se en la pel·lícula de concerts més taquillera de tots els temps.
2: Amb aquesta hem arribat a un quart de 8 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, 13 d'octubre del 2026, despertant com si fos dilluns, però mira tu, ja és dimarts. Per cert, abans estava explicant una dada curiosa, i és que quan masteguem xiclet...
3: Sí, eh?
2: Heu sentit?
3: Ho hem escoltat,
2: científicament, sí. El ritme de caminar va al mateix ritme de mastegar el xiclet. O sigui, no et dones compte i...
4: Jo, per mi, que això és publicitat encoberta perquè comprem xiclets.
2: I sincronitzes. Però si ho he buscat jo, que tu què penses, que m'està pagant aquí una companyia?
4: No, però ho has buscat en un lloc i que són notícies que sorgeixen perquè comprem xiclets.
2: Doncs et dic un altre de xiclets. Et dic un altre de xiclets.
4: Tu menges xiclet?
2: Ahir m'has menjat un.
4: A mi és que em fa mala boca quan menjo xiclets.
2: La de mandíbula?
4: Sí. Sí, no em sento bé, no.
2: Jo tampoc, a mi m'agrada menjar xiclet, sí. Mastegar xiclet...
4: Quins debats, Atenció.
3: Sí.
2: Mastegar xiclet podria ajudar a mantenir l'atenció durant una estona. I és que una revisió de diversos estudis científics apunta que mastegar xiclets pot augmentar temporalment la sensació d'alerta i afavorir el rendiment en algunes tasques d'atenció. Aquest efecte podria ser útil en moments de cansament o quan necessitem mantenir-nos concentrats. Tot i això, els resultats no són concloents en totes les situacions i no hi ha garantia 100% que mastegar xiclet millori la memòria o la capacitat d'aprenentatge, però sí que ajuda a focalitzar en les coses. Tenim el menjar el xiclet, saps els polis americans? Clar. Menjant xiclets, eh?
3: Sí, sí, amb això hi ha un món dònut. Els americans sempre
2: tenen
3: un
2: menjar xiclet o menjar dònut.
3: Dònut, sí.
2: Mira, demà portaré a veure si menjar dònuts ajuda també a concentrar-se.
3: Sí, segur que sí.
2: Va, posem-li música. Anem per feina, perquè si no després la Iva se'ns queda sense temps, eh?
0: Doncs anem per feina i anem per Harry Styles, que és un dels artistes que abans dèiem que se li ha clonat la veu i que han aparegut cançons que no són d'ell amb les plataformes de streaming fent-se passar per cançons d'ell, quan en realitat no ho són. Per cert, farà 3 concerts l'any que ve a Madrid. Va venir a Barcelona fa un parell, 3 anys, però actuarà l'any que ve a Madrid, presentant doncs, el seu nou àlbum, amb una gira que el portarà arreu del món, a Madrid. Mira, no sé, si algú li interessa, doncs que s'escapi a veure Harry Styles i escoltarà cançons com aquesta, Golden.

0: les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
1: I aquí comença el matí de Ràdio 4.
2: Amb Xavi Freixas.
3: I us he trobat a faltar molt, eh? Que ho sapigueu, eh? Super entretingut.
1: No sortirem per la porta, Quim. No?
4: Parles amb una oient ara, que et diu això, que estava esperant que... Ah, clar, és que això...
1: El so del dia.
5: Del dia, mira, mira, mira.
1: Gonzalo Bernardos, Sílvia Barroso, Jordi Barbeta, l'anarquè de Salvador Cot.
6: Es va formar una tempesta enorme.
7: Tiro pau de pau!
1: Un petó molt gran que us estimem moltíssim. Fins demà, oients.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
8: 9 minuts, seran en punt 7:45 del matí. Anem a fer una ullada a la premsa escrita. Comencem amb La Vanguardia.
9: Que avui titula Sánchez i Feijóo exhibeixen optimisme electoral en el 12 d'octubre. El periòdico diu la indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció. Al País llegim el Suprem suspèn el dret a vot de 163.000 espanyols. El Mundo titula el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels nets. Al diari Ara llegim revés del Suprem a la llei de nets. La Razón titula avui el Suprem desmunta el cens exterior dissenyat pel govern, i el diari ABC diu el Suprem suspèn el cens, la llei de nets no podran votar.
8: Pel que fa a la premsa esportiva.
9: Repta l'Ifern titula Mundo Deportivo.
8: I el diari Esport.
9: Que diu a part la desena.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
8: Està molt bé la sintonia, però anem per feina, perquè és que si no...
10: Anem per feina, anem per feina.
8: No estic rient perquè ahir estava veient un post que vas penjar,
10: sí,
8: que deies que un veí va dir baixes...
10: Sí, sí, sí, d'això parlem, parlem avui.
8: I tu vas dir, doncs...
10: Pues va ser que no.
8: No baixo.
10: O sigui, 91.000 visualitzacions al post, eh?
8: Molt bé.
10: I 530 comentaris i cap dolent, tothom està d'acord amb mi.
8: No, va dir baixa i no...
11: Però expliquem-ho
10: bé. Vaig viure el que és el not all men a les meves carns. El not all men és allò de que passa alguna cosa amb un home i aquest home s'ofèn, perquè no tots els homes som iguals. Dius, ja, però sempre són homes, llavors jo m'he de protegir, vale? Llavors, jo quan vinc aquí a la ràdio, a aquesta hora, he d'anar al pàrquing, ja no ho faig, eh? Ara tinc el cotxe al carrer. El dia abans vaig al carrer i deixo el cotxe al carrer.
8: Estava rient per això, perquè he vist, vale? Precisament que has vingut al cotxe, que tenies el cotxe,
10: sí, sí, sí,
8: al
10: i ahir el vaig treure i el vaig deixar al carrer, perquè vaig dir, mira, no vull passar aquesta incomoditat. Pues un dia vaig anar, pues això, a les 6 del matí, estic al carrer, estic allà amb les claus, i un tio al carrer, no dintre de la porteria, em diu, perquè tinc el pàrquing, no a la meva porteria, em diu, vas al pàrquing? Baixem junts. I jo me'l vaig quedar mirant i li vaig dir, no, no baixem junts. Tira, ja baixaré jo després. I això es fa, o com ofendre, no? Però bueno, no va dir res, evidentment, va respectar-ho, en el sentit és que no hi ha opció, baixes. Jo no li vaig dir ni malament, ni el vaig insultar, ni vaig ser borde, estava dormida. Vaig dir, no, vull dir, sí, home, baixarem tu, que no sé qui ets, a les 6 del matí,
8: en
10: un pàrquing. No cal, exacte. I en un ascensor després, és que no cal, eh? Entrar ni a la porteria, ni a l'ascensor, ni al pàrquing amb tu. Total, que l'altre dia vaig al pàrquing, veig una parella amb un gos, noi, noia, gos, és de dia, i dic, entro? Volem dir, puc entrar a l'ascensor i quepo? I em diu el noi, sí, entro, i em diu, jo sóc el noi amb el que no vas voler baixar a l'ascensor.
11: Què dius?
10: I me'l quedo mirant, dic, ah, dic, ho vas entendre, no? Dic, suposo que aquestes alçades de la pel·lícula no cal que t'expliqui. Bueno, no sé, dic, no saps el què? Salta la noia, la dona, al defensar-lo, i diu, anava a treballar, eh? Dic, ja, jo també. Dic, és que, torno a repetir, dic, si aquestes alçades de la pel·lícula us he d'explicar el que significa entrar a un pàrquing amb un home a les 6 del matí, desconegut, la dona encara de... Estàs ofenent el meu marit, que jo pensava si t'hi trobes tu algun dia, que t'hi trobaràs, perquè tots ens hi trobem algun dia, i salta el tio i em diu, bueno, ja ens coneixem, eh? Ara ja ens coneixem. I jo vaig cometre l'error de dir-li, sí, sí, ja ens coneixem. I quan estava al cotxe, em vaig quedar amb el mal rotllo de dir, no, no ens

0: deixem. I seguiré protegint-me ara i sempre. No sé qui ets. A més, et diré, en general, els que s'ofenen no tenen per què ser agressors, que per això s'ofenen. Però què sé jo? Què sé jo? Per què he de pujar? Per què he d'estar incòmode? I per què m'has de fer sentir incòmode per segona vegada?
1: Que baixes al pàrquing amb aquest home, si vols, i si no vols, no baixes. Exacte. I ja està, no es dona explicacions de res.
0: El meu pare és qui em va dir, perquè ho va veure també, el meu pare em va dir, jo, per no incomodar, moltes vegades ni entro.
2: Això a mi també.
0: Abans de que m'ho diguin.
2: Mm. A mi m'ha passat i ho agraeixo.
0: Diu, jo veig una dona, segons a quines hores, a l'ascensor, i dic, puja, puja, ja pujaré jo després. I dic, papa, és que tu ets un senyor com cal. Saps què vull dir? Llavors dius, això és el not all men, que vaig trobar un vídeo a internet, ja sabeu que jo sempre trobo coses a les xarxes interessants, un vídeo que és molt divertit, on s'explica...
1: Em pensava que portava els talls de l'ascensor, que va
0: ser... No. Nosaltres no tenim una bola de vidre per saber quin home és perillós i quin no. Però, com sempre dic, no tot el ment, però sempre és un ment. Llavors, hi ha una teoria que ho explico molt bé, que és la teoria de les galetes de xocolata.
3: Te dice galletitas de chocolate.
4: Señor.
3: Dice 20 galletitas de chocolate. 19 de ellas tienen chips de chocolate.
4: ¿Y la otra?
3: Tiene pequeños pedacitos de mierda.
1: ¿Qué dios?
3: ¿Querés una?
4: No, prefiero no comer nada.
3: ¿Cómo? ¿Por qué no? O sea, a ver, tus chances de agarrar la galletita que tiene mierda, o sea, son muy pocas.
4: Sí, pero no voy a tomar ese riesgo igual. No.
3: ¿Cómo que no? Deberías probar. Porque no todas las galletitas son iguales.
0: ¡Amigo!
5: És bona.
0: No totes les galletites són iguals. Pues això és el mateix, o sigui, no tots els homes sou iguals. Per sort, el 90% sou meravellosos, o el 95%, no m'atreveixo a posar les estadístiques, però només que hi hagi una petita possibilitat de que a mi m'agradeixin o em facin mal, o em facin passar una mala estona. És que al final és això, dius, per què he de passar una mala estona jo? Quina necessitat tinc jo?
2: A veure si matí, per què?
0: És que no cal. I em sap molt de greu, però és que ens hem de protegir. És que no veig quin és el problema.
6: Ens faltaria.
0: És així. Després hi ha una altra categoria que a mi em fascina, dels homes ofesos, perquè això és la categoria d'hombres ofendiditos, eh? Els homes que no entenen per què les dones no els volem, no els escollim, com a parella. O sigui, ara hi ha molt home indignat a les xarxes de ¿por qué no yo? Porque soy muy bueno. ¿Vale? Escoltem aquest home que busca parella i s'adreça a persones solteres com jo. Val? En el seu cap totes som heterosexuals, perquè en aquesta gent no els hi entra el cap que siguis bollera, o sigui, ja és com... som així.
7: Esto es un mensaje para todas esas mujeres solteras. ¿Me podéis explicar qué narices buscáis en un hombre? ¿Qué queréis? Tengo 37 años, no he estado casado nunca, no tengo hijos, no bebo, no fumo, no me drogo ni lo he hecho en el pasado, no salgo de fiesta, no doy like a otras chicas, no pongo jueguitos. Si estoy en pareja soy 100% leal, soy cariñoso, soy mimoso, soy servicial. Tengo trabajo estable, tengo mis inversiones. ¿Qué buscáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué queréis?
0: Nada, no buscamos nada ni necesitamos nada. Este es el problema.
1: Hauria, igual,
0: I a part que és avorridíssim. Hauria, o sigui, no bebo, no fumo, no fa res.
1: Hauria de sortir una mica més. Hauria de sortir una mica més de casa.
0: Si ens posem a analitzar este càsting que has hecho, te diría aburrido. Tengo inversiones, que diria, a mi que m'importa si tienes inversiones. Igual inviertes fatal, lerdo. O sea, ¿qué me estás contando? A lo mejor soy lesbiana, a lo mejor no me gustan los tíos. O sea, es que dius, pero ¿qué es aquest nivell d'exigència? I aquesta agressivitat, que dius, en quin moment et penses que això sedueix a ningú?
2: Sí, quina ràbia.
0: Estem parlant de seducció. Dius, tu penses de veritat que a mi m'agradarà això? Tio, però a quin planeta vius? Després hi ha la categoria superior, que són els bros, aquests tios supercatxes, que s'agraden entre ells, que jo tinc la teoria de que són tots gais, però us agradeu entre vosaltres, hòstia, folleu ja! I deixeu-nos en pau a les altres persones! Per què m'ha d'agradar a mi? Per què m'ha d'agradar a mi aquest senyor? Catxes, que dona grima! No ho sé, doncs es posen molt nerviosos, perquè no ho poden entendre. I parlen ja amb nivells també econòmics, com aquest que parlava de inversiones, doncs es veu que la inflació en els homes està decaient.
8: ¿Alguien me explica qué está pasando con la inflación en los hombres ahora mismo? Esta es la foto que ha subido Ples, que es una barbaridad. O sea, parece un superhéroe. Se le ve definido, se le ve... Mira, es que mira qué cara tiene, parece Superman.
9: Vamos a leer lo que ponen las mujeres en Twitter. No me pone absolutamente nada. Es feo como él solo. Está en el club de los hombres que no ponen nada a las girls ni a los gays.
8: Pero, vamos a ver, ¿estamos perdiendo la cabeza? Realmente, o sea, tú ves esto y dices, feillo, hay que acabar ya con esta inflación. O sea, que una tía que es un 5 te diga que esto, sin más, a mí me está volviendo un poco loco.
0: O sea, a mí lo que me vuelve loca es que nos enumeren un 5, un 4, un 3. Yo puedo ser un 5 y querer un 3, o puede ser un 5 y querer un 10. O sea, viva la diversidad.
5: Falta que digués la que ens agrada, no? És que és increïble.
1: Què dura el tall, el que ve ara? Quant dura? Ui, 49, home.
0: No, posem després, perquè és un bon colofón el pròxim tall.
1: Sí, va, doncs
0: el guardem per després.
1: Farem el colofón a la tornada. Va, anem arribant a 8:15 del matí, de seguida els titulars d'avui. Sembla ser que s'està resolvent el problema entre la circulació dels trens Madrid per

0: A l'alçada de Ricla, a Saragossa, la circulació s'està restablint de manera progressiva després que els bombers hagin extingit el foc i també de la inspecció de la infraestructura per part d'Adif. La incidència ha afectat uns 5.000 passatgers dels 14 trens a Renfe que estaven en circulació, a part dels viatgers d'altres operadores i també els dels trens que estan patint, recordem, retards en la seva sortida.
1: I unes 1.700 persones es van manifestar ahir al centre de Barcelona en suport de Ceuta.
0: La manifestació, convocada amb motiu del Dia de la Hispanitat, ha recorregut aquest dilluns al centre de la ciutat amb la participació de 20.000 persones, segons les dades facilitades per l'organització, 1.700 segons la Guàrdia Urbana. Els organitzadors han situat la defensa de l'espanyolitat de Ceuta com a principal reivindicació de la mobilització.
1: I els quatre partits del Front Ampli han acordat proposar Ada Colau com a candidat a la presidència del govern i criden a la unitat de totes les esquerres.
0: Els quatre partits també conviden Podemos a formar part d'aquest projecte. En un comunicat a més ahir al vespre, afegeixen que l'actual moment històric exigeix responsabilitat, generositat i posar el benestar de la gent per davant de qualsevol altra consideració. També han dit que la unitat és la millor garantia per frenar PP i Vox i per defensar els drets conquerits i continuar avançant en la transformació del país.
1: I el Tribunal Suprem manté la suspensió cautelar del vot per als nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets.
0: Per tant, més de 163.000 persones que es van nacionalitzar com a descendents d'exiliats de la Guerra Civil no podran votar a les eleccions generals del 29 de novembre. El govern espanyol ha lamentat la decisió del Tribunal Suprem i estudia si pot recórrer al Tribunal Constitucional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrat la resolució del Suprem, que considera que ha tornat a posar límits a la irresponsabilitat del govern. També Vox i el partit Justícia Europa han celebrat la resolució.
1: I el Papa Lleó XIV serà hospitalitzat avui per sotmetre's a una cirurgia a principis de la setmana vinent.
0: Segons ha confirmat el Vaticà, el pontífex té un nòdul pulmonar que els metges han recomanat extirpar, ja que es troba en una fase molt inicial i ben localitzada. La intervenció, que requereix uns 7 dies d'ingrés, arriba a poques setmanes del seu proper viatge apostòlic, que està previst del 6 al 17 de novembre a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú.
1: 2:15 d'avui. Anem pel temps. Aquest dimarts tindrem núvols baixos al matí i més clarianes a partir del migdia.
0: Avui no s'esperen pluges importants i les temperatures seran suaus, amb màximes entre 21 i 24 graus. El vent serà fluix al matí i de sud i d'est a la tarda. En definitiva, serà una jornada tranquil·la i agradable.
1: Vinga, gràcies, Montse. Anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia i bona sort.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts amb 3 accidents actius i una avaria. El primer accident deixa el vehicle al voral, la Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud de la AP7, doncs provoca uns 3 quilòmetres de retencions. El segon ha estat a la C58, a l'altura de Sabadell, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació provocant 3 quilòmetres de cues. I el tercer accident ha estat a la B23, a Molins de Rei, cap a la capital catalana, on en aquest cas doncs, també provoca 3 quilòmetres i mig d'intensitat. També des de primera hora hi ha un vehicle avariat a l'altura del Papiol, en aquest enllaç amb la AP7, on en sentit nord doncs, obliga a tallar un carril de circulació. Per altra banda, tenim retencions habituals en tots els voltants i accessos de Barcelona, tant al vessant Besòs, cues que arriben des del Vallès per la C33 o també per la B20 i cada retruc des del nus de la Trinitat, afecten a les dues rondes de Barcelona també, des del túnel de Can Revella, amb retencions per la C16 des de Sant Cugat, en direcció a Barcelona. També tenim retencions des del vessant Llobregat, tant per la A2 com per la B23, com també des del Prat i Gavà per les vies costaneres en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, Ferran Arandiga. Bon dia i bona sort. Vinga, 4 titulars esportius. El Barça ja és a Estambul per afrontar el Galatasaray en la segona jornada de la Champions.
0: Sí, Flick recupera Eric García després de l'ascensió, però manté 4 baixes per lesió i buscarà sumar el seu segon triomf europeu.
1: Mentrestant, Joan Gaspar reclama a Messi que torni a Barça a Barcelona per acomiadar-se de l'afició i recorda que el club està per damunt de qualsevol jugador.
0: L'expresident blaugrana qüestiona que l'argentí no s'hagi acomiadat de l'afició i revela que els seus besnets prefereixen la samarreta de Lamine Yamal a la de Messi.
1: Mourinho perd el control del vestidor del Madrid i creix la tensió amb les estrelles de l'equip.
0: Les actituds teatrals del tècnic portuguès, les tensions entre Vinícius i Mbappé i els mals resultats han enrabit l'ambient al Real Madrid a 2 setmanes del clàssic contra el Barça.
1: Ara deixaré anar un missatge subliminal al Gorka, al mig del titular, eh? Seria Courtois acorda amb el Real Madrid per pagar la sintonia de la IMA, renovar una temporada més fins al juny del 2028.
0: Segons Fabrizio Romano, el porter belga continuarà vinculat al club blanc, que confia en ell com una peça fonamental de l'equip i l'acord s'oficialitzarà quan s'assigni el nou contracte.
1: I acabem, el Carles prepara el tall també, cau a Xangai davant Mercs i deixa escapar el torneig després d'un partit ple de frustració l'últim tall que havia de tirar.
0: El Murcia perd en dues mànegues per 7-5 i 7-6 a la tercera ronda del Masters 1000 de Xangai, mentre que Alexander Zverev es garanteix acabar el 2021 26,9%.

0: número 1 mundial de la temporada.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Això és fàcil. Vinga, va, anem a... Quin era l'últim que et faltava dir?
3: El colofón és aquest. Estàvem parlant de no tot el men, no tots els homes són iguals, que els homes, que ja sabeu que jo adoro el sexe masculí, que sempre són una porció molt petita, però s'ha de vigilar perquè les dones pues, tenim aquesta cosa, no? Clar, què seria del món si els homes no existéssiu? Què passaria ara si els homes no existissin al món?
4: Home, no m'ho imagino, la veritat.
3: Bueno, pues imagina tu, que t'estic fent la pregunta.
4: Uf, què podria passar?
3: Què podria passar?
1: D'entrada... Bé. Per mi seria una pena, molt gran.
3: Seria una pena.
5: Home, sí, per mi també, la veritat.
1: Seria una pena molt
3: però
1: gran.
3: Però què seria de les dones?
1: No, jo seria una pena...
6: Què seria de les dones?
3: Què penses tu? Imagina't un món ara de cop sense homes.
6: Home, a veure, hi tindríem alguns avantatges, com el que deies, i alguns inconvenients també.
3: Hem escoltat aquesta reflexió feta amb intel·ligència artificial, que a mi també m'enganxen aquests vídeos que hi ha a internet, que són IAs parlant amb dibuixets i fruites, però m'agraden.
7: Si los hombres no existieran, ¿quién protegería a las mujeres?
8: ¿Protegerlas de qué?
7: ¿Cómo?
8: ¿Por qué las mujeres necesitarían ser protegidas si los hombres no existieran?
7: ¿Qué quieres decir con eso?
8: Tú hiciste la pregunta, tú dime.
7: Sí, pero te pasaste
8: porque
7: con la respuesta.
8: ¿Porque de qué nos tendríamos que preocupar? ¿Ah? Dime qué más ataca a las mujeres que los hombres.
7: ¿Quién protegería a las mujeres si los hombres no existiéramos?
8: Es que no entiendo la pregunta de ¿por qué necesitaríamos protección si los hombres no existieran?
7: No sé, serpientes, cocodrilos, arañas.
8: Ok, ¿y nosotras por alguna extraña razón estamos en el Amazonas? ¿Buscando esos animales o solo estamos en nuestras casas, estando tranquilas?
3: Això, sí, això tindria tranquil·litat!
1: A veure què ens diria... A veure què ens diria...
3: Tranquil·litat!
1: Li preguntem a Nil?
3: Hola.
1: A veure, sisplau. Nil, bon dia i bona sort. Hola.
9: Ah, vol dir... doncs mira, sí. Nil.
1: Bon dia, Nil.
9: És un nom propi?
1: No, ah. Ets tu, Nil. És que de veritat...
9: Ai. Sóc jo.
1: Sí,
9: sóc jo.
3: Pots fer el favor de pagar veure, cada mes?
1: Sí, clar. Sí, ho passaré de pago perquè aquest està emparat. A veure, Nil, què passaria si els homes no existissin?
9: El món seria molt diferent. Però si parlem biològicament, sense homes, com a sexe masculí, la reproducció natural no continuaria igual. Ara bé, si de cop desapareguessin tots els homes, les dones podrien continuar vivint, treballant i governant, i la ciència podria permetre alguns avenços en reproducció assistida. I et llenço una pregunta curiosa. Si no existissin els homes, desapareixerien també moltes guerres i conflictes o aquests problemes continuarien igual perquè depenen més de la naturalesa humana que no del sexe?
1: Molt bé. Bona,
3: no, bona, mira, bona,
5: doncs, Madó, ho tenim fotut, eh?
1: Bona reflexió, bona reflexió. Ara podríem dir, però el que me queda l'encomento, 8:15 de 8 del matí.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: És allò que a vegades vas malament de temps i ens hem de saltar a diferents seccions, però avui no ens el podem saltar perquè és una obvietat que s'ha de fer sí o sí. Avui és dimarts 13. Ni et casis ni t'embarquis. Per tot, des de les 6 del matí diem-me que això no és de dimarts 13. Que això no és de dimarts 13.
3: Això és de dimarts.
1: Això és de dimarts. Però dimarts 13 també. Perquè al final dimarts 13... És dimarts, m'entens o no?
3: Sí,
1: té tot el
3: sentit.
1: A veure, sabies que...
3: Tocar fusta és una de les supersticions que fem fins i tot quan diem que no som supersticiosos? És una d'aquelles coses, lo de tocar fusta, vull dir, que fem quan després de dir alguna cosa bona. Allò de, fa anys que no em poso molt malalta, doncs toques fusta. Mai m'han robat, a mi això no em passa. I de cop, doncs, busques una taula de fusta. Com si l'univers estigués escoltant i haguéssim parlat massa. Doncs bé, la gràcia és que no hi ha un origen únic i segur pel fet de tocar fusta. Una de les teories, antigues a més, diu que consideraven que alguns arbres sagrats o habitats, tocar-los, doncs havien estat habitats per esperits protectors, llavors tocar-los era una manera de demanar protecció. Més tard es va relacionar amb la tradició cristiana i la fusta de la creu de Jesucrist, i encara hi ha una altra teoria, i és que el costum modern podria venir d'un joc infantil britànic del segle XIX, en què tocar fusta era allò de sentir-se... estar salvat, diguem. I, evidentment, com sempre, a cada país doncs, ho han adaptat a la seva manera. En anglès no només la toquen, sinó i piquen, no? El knock or good. Ah. Exacte. Llavors, a Itàlia, tradicionalment, el que

0: fan el socaferro i en altres llocs combinen el gest amb altres rituals. El cas és que el més curiós és que el mecanisme sempre és el mateix. Acabes de verbalitzar una cosa bona i fas aquest gest per evitar agafar-la. El gest és... tocar fusta.
1: Tocar fusta, sempre.
0: Però això seria picar fusta, tocar fusta... És una cosa que fem, sí, al cap també.
2: Doncs mira, si heu tocat fusta, gràcies, Ares. Si heu tocat sempre fusta, potser teniu un regal fantàstic. Ara regalem des del Bon Dia Bona Sort. 900-630-630. 900-630-630.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Vinga, va, regal per família. Si teniu fills i teniu ganes de viure un Halloween com mai a la vida, avui regalem un pack familiar amb 4 entrades per viure el millor creepy Halloween family, el pla més emocionant pel Halloween al poble espanyol de Barcelona. Un esdeveniment totalment immersiu on grans i petits podran viure una jornada inoblidable plena de misteri, diversió i petits ensurts per família. Pack familiar de 4. Bé, per família, per amics, al final podeu anar-hi 4. 4, no aneu sols, aneu 4 persones, eh? 900-630-630, 900-630-630. I és que si voleu viure aquesta experiència en directe, avui regalem aquesta entrada familiar per anar a veure-ho i gaudir d'un dia fantàstic a Montjuïc. Recolliu una trucada, bon dia, bona sort.
4: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, amb qui parlo?
4: Amb l'Adrià.
2: Com estàs, Adrià?
4: Molt bé, de camí a la feina.
2: De camí a la feina. Des d'on truques, Adrià?
4: Des de... bueno, entrant a Lleida.
2: Entrant a on, perdona?
4: A Lleida.
2: A Lleida.
0: Epa, Adrià.
5: Home,
0: la terra ferma. Segur que ens coneixem i tot.
4: Què?
0: Pot ser?
2: No, o sigui, agafa el timó de la trucada.
0: Adrià. Sí. Soc l'Àrex, de Lleida. Ens coneixem? D'on ets? Quants anys tens? Per on surts?
2: És igual, ja l'agafo jo.
6: És que Lleida no sé tot, perdoneu. Lo de Lleida...
2: Què?
6: Res, no dic res.
2: Jo també passava per fora, però no passava. És igual, és igual.
0: Va.
2: A veure...
6: És que va, Lleida és la nostra terra. Lleida serveix per separar-nos d'Espanya.
0: Calla, home, va.
2: Adrià...
6: Entren i diuen, ui, no.
2: Espera, que parlo amb Adrià. Adrià, tens fills tu o no?
4: No.
2: No tens fills. Bé, d'aquí a que hi vagis encara estàs a temps. Escolta'm, que les entrades són teves. Gaudeixo molt. Per cert, amb qui aniràs? Amb qui aniràs? Són 4 entrades, eh?
4: Va, amb uns cosins i la parella, jo crec.
2: Molt bé, Adrià. Us ho passareu molt bé. Molt bé. És una experiència immersiva molt, molt xula. Adrià, que vagi bé. Forta abraçada.
4: Va, mil mercis.
2: Adéu, gràcies, maco. Gràcies. Bon dia i bona sort. Adéu, Adrià. Adéu. Vinga, va, que anem avui l'estop de Blondie, eh?
1: Sí, l'estop de Blondie, perquè un dia com avui del 1974 la banda de Deborah Harry tocava per primera vegada al CBGB, el mític local de Nova York, que els va veure triomfar juntament amb altres artistes, i utilitzaven el nom de Blondie per primera vegada. Escoltem cançons com aquesta.

0: una mica de so electrònic, amb el rock que sempre també els identificava, més present amb cançons com Call Me.
1: Llums de color avui, també, eh?
2: Home, sí. Sí,
1: abans ha sigut curiós perquè hem posat el FR David, el Words.
2: M'encanta, Words.
1: I al mateix moment, l'Ares i jo hem visionat llums de colors de cutres de discoteca.
2: Ha passat.
1: A mi m'ha vingut també l'olor aquella de colònia cutre, també. L'època aquella, que... A mi...
2: Pues a mi em dóna molt bons records, la Blondie.
0: Home, Blondie, sí.
2: Seré cutre jo.
0: No, home, és un altre rotllo.
1: Perdona, i FR David, Awards,
2: sí,
1: també.
2: Sí,
1: no,
2: a mi m'enratxifla aquella cançó.
1: Preciosa, aquella cançó.
0: Mira, i ara, a veure què us inspira aquesta, perquè és una mica més reggae. Escoltem The Tidy's Hike. I'm not the kind of
2: girl. Canta.
1: Cançó de campament d'estiu, eh?
3: Sí.
1: Eh?
3: Tots són records, eh?
2: Podria ser de Dirty Dancing, aquesta cançó. Podria sortir de Dirty Dancing.
1: Sí, senyor, estava pensant això, també.
2: Ai, que sí?
1: Estem connectats avui, eh?
0: Una mica més endavant, als anys 90, van aparèixer ressuscitant el seu èxit i van arrasar a les radiofórmules amb Maria.
2: Aquesta ja em fa ràbia, veus?
3: No, aquesta m'agrada.
2: Ja em fa ràbia, és la generació.
0: És una altra època.
2: És que és canvi d'època, eh? És canvi d'època. Tu t'agrada i a mi em fa ràbia, ja.
0: Canvi d'època i tornem ara una mica més enrere a una de les seves emblemàtiques, 1978. Èxit absolut, One Way, Hora No.

0: Vinga, va, ara que estem a dalt de tot, perquè això no decaigui, anem als truquillos.
1: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badolla 2. Bon dia i bona sort.
0: L'altre dia estava pensant, dic, no, per no sempre fer els truquillos de coses de gallar...
2: L'altre dia molt bé, has obert camins.
0: He obert, sí, el meu equip de producció, els truquillos team, ens vam reunir, és a dir, jo mateix... I vam fer... primer, l'altre dia vam dir truquillos del cotxe. No sé si... Us en recordeu d'algun?
3: Ara que ho dius.
2: Ara que ho dius, ara que preguntes...
3: Estan calant, els truquillos.
0: Doncs avui, truquillos per meteorològics.
2: Home.
0: Sense tenir una estació meteorològica, sense tenir una...
2: Per saber quin temps farà.
0: Per exemple... Les orenetes volen baixes.
2: Clàssic.
0: Sí. I saps per què volen baixes?
2: Perquè plourà.
0: Però saps per què volen baixes?
2: Perquè plourà.
3: Però no es volen mullar.
0: No, però és que ara al·lucinaràs.
2: No ho sé.
0: Quan els insectes volen més a prop del terra per la humitat o el vent, les orenetes els segueixen i poden volar més baixes. Mira. És pels insectes.
2: Clar. Cap al menjar, directament.
0: Van més avall. És un indici possible, però no una predicció segura de pluja. Però és un bon indici.
2: Més, vull més.
0: Vols més?
2: Vull més.
0: Les pinyes...
2: Mireu la cara de Mano, per favor, està emocionadíssim.
0: Les pinyes s'obren...
2: Sí.
0: O es tanquen.
2: Què? Quines pinyes?
3: Quines pinyes?
2: Però on vivim ara?
0: Les pinyes.
2: On he d'anar jo a veure les pinyes?
0: Les pinyes. Tu per aquesta ciutat?
2: Aquest truquito ja, adéu.
0: Tu per aquesta ciutat?
2: És la ciutat on vius tu, al tròpic? O sigui, quines pinyes?
0: Jo visc al Maresme.
2: I al Maresme hi ha pinyes?
4: Vado, vado.
2: Allà hi ha maduixes, no pinyes?
4: No els escoltis, els hi fa ràbia.
2: Però un moment.
0: Sí.
4: Ells ja està fent...
5: La pinya del pi o la pinya tropical? Quina pinya parlem?
0: Si s'obren i es tanquen, no serà una pinya tropical, pinya.
2: La de pinyons!
3: Sí, ja.
2: T'ho juro que estava pensant en la pinya tropical.
5: Veus com et calia aclarir-ho?
2: Home, calia.
4: Jo ho he entès,
2: clar, pinya de pinyons n'hi ha moltes allà al monte teu, allà al Maresme.
0: I tu vols que ens extingim? Que ens extingim tots. I tu busques pinyes.
2: Jo no vull res. Jo només poso temes sobre de la taula.
0: Les escates de les pinyes s'obren quan l'ambient és sec i es tanquen quan hi ha més humitat.
4: Ara.
0: No prediuen la pluja directament, però sí que reaccionen a les condicions ambientals. Vull dir, quan s'obren i es tanquen, saps que alguna cosa està passant allà. I anem al cel. Si el cel es torna vermell al vespre, què passa? Cel rogent.
5: Pluja i vent.
0: Pluja i vent. Un cel rogent a la posta del sol pot indicar aire sec i núvols il·luminats des de l'oest. A les nostres latituds de vegades anuncia bon temps per l'endemà, però depèn de la situació meteorològica. Tot depèn. Digui.
2: Ai, boníssim.
0: 3:15. Mira, quasi tan bo
2: però
0: com...
2: Però per què li fas la pilota d'aquesta manera?
4: M'encanten els truquillos.
0: Quasi tan bo com el sabies què, boníssim.
3: Molt bo.
0: Toca fusta.
5: Tenim un pique entre sabies què i truquillos.
0: Oh, que divertit que m'ho he passat en aquell moment.
2: Boníssim.
1: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: Sort que tenim el Mar Llibre, que ens ho arregla.
3: Sí, sort d'això, sí.
0: Va, com cada dimarts, arribats a aquest punt, és el moment de donar pas a la secció del Mar Llibre, que avui vol aprofundir en dimarts 13 i la seva relació amb això que dèiem abans, amb la mala sort,
3: Sí, ho heu comentat al llarg del programa. Avui és dimarts 13, un dia associat amb la mala sort, degut a la combinació de dos elements que tenen un simbolisme negatiu. Explicaré el perquè, d'acord? El primer és l'origen del dimarts, que rep aquest nom en honor al déu romà de la guerra, Mart, que es vincula amb la destrucció, la violència i els conflictes, per la qual cosa s'associa amb hostilitat. Jo crec que s'hauria d'actualitzar una mica. Aquest déu, l'imperi romà, queda lluny. Jo utilitzaria Donald Trump, diria Trump, alguna cosa així, no?
0: També
3: és el déu del conflicte, actualment, no? Jo diria.
2: Tu parles del déu romà de la guerra, però Ares...
5: Perdoneu,
2: Era un apunt.
3: No, té raó.
2: Un apunt.
0: És un

0: Sabies què, això, eh?
1: Sí. Sabies què?
2: Però que és el déu de la mitologia... Què és Ares?
1: És Ares, és el déu de la mitologia grega.
2: Ah, de la mitologia. Ah, la grega.
1: El mar que s'ha parlat. La grega sempre és millor que la romana.
3: Sí, estic d'acord, la grega molt.
1: Ah, anem a parar.
3: El segon element va relacionat amb l'origen del número 13, que s'associa a la mala fortuna per diferents raons històriques i religioses. Una d'elles és l'últim sopar de Jesús, aquella mena de comiat de solter que explica la Bíblia, que va acabar malament, en el que diuen que hi van participar 13 comensals, Jesús i 12 apòstols, i el número 13 era Judas, que va trair el seu amic. No un amic qualsevol, una mica convertir a l'aigua en vi, vull dir... Gravíssim, vull dir... Una altra raó té a veure amb la mitologia nòrdica, la qual explica que Loki va ser el convidat número 13 en un sopar que també va acabar amb desgràcia, en aquest cas al Valhalla. Tot i que amb aquest nom Loki podia haver estat a la Tagliatella, que és el Valhalla dels Quillos, amb el Kevin i la Jennifer. I fins i tot la relació entre la mala sort i el número 13 està vinculada amb el tarot. Sabeu el que és el blackjack aquest per persones supersticioses que diu que la carta número 13 representa la mort i el canvi. Una alegria.
1: Però no? És una carta boníssima, perdoneu, eh?
3: T'agrada, sí? No?
0: Un moment, un moment.
3: Sabeu què t'agradaria a tu, la carta aquesta?
0: Tu ets el tarot o no?
1: Jo tiro tarot.
0: Ah, tires tarot?
1: Ho sap l'Ares.
2: Però per què és boníssima la carta de la mort?
1: Perquè és una carta de canvi radical.
3: Sí, exactament.
1: S'ha de canviar...
2: No és mal rotllo, no és mal rotllo.
1: No, que va, a mi m'encanta la carta de la mort. I a més és el 13 i jo vaig néixer un 13. Seguim. Molt interessant.
0: No, no, però tu hi creus amb aquestes coses?
1: Sí, però no crec que adivinis el futur, eh? Si vols un dia en parlem seriosament, eh? Però jo no... Sí, les cartes és una manera de fer-te preguntes i obtenir respostes, i és una feina més psicològica que una altra cosa. O sigui, jo no et diré què et passarà, però sí que et donaré eines per tirar cap a una banda o cap a una altra. És interessant.
0: I amb les cartes pots fer aquesta predicció?
1: Sí, clar. Sé llegir-les, sé llegir-les. Jo et diré més. Saps qui em va ensenyar a mi tirar les cartes?
0: Sí.
1: Tu sabràs qui és, vosaltres no. Mariló Casals.
0: I tant.
1: Cuideu.
0: I tant.
1: Va ensenyar ella, eh?
0: I tant, i tant, que va estar molt...
3: Ens ha descartat, però... Sí. Vosaltres segur que no.
0: Sabies qui era?
3: No, no, però...
0: Home, va estar molts anys amb el Buenafuente.
1: Molts anys, meravellosa. Vaig estar a casa seva, em va fer un taller... Bueno, no, meravellosa, la Mariló.
0: Me'n recordo sempre l'Andreu Buenafuente. Sí, el Toni Clapés treballava amb l'Andreu Buenafuente.
1: Sí, els efectes secundaris.
0: Feien un programa. I deien... la Mariló Casals tirava les cartes del Barça.
3: Sí, eh?
0: Tirava les cartes del Barça i es veu que una vegada va trucar un de l'Espanyol i van dir que estava tot falsejant, però vull dir, formava part del xou, i deia, home, és que sempre tireu les cartes del Barça, hauríeu de ser més, més oberts. I diu, va, doncs fem una cosa, ho fem a sorts. A veure, quin d'això, què ha sortit? Diu l'Albacete, amb qui juga aquest cap de setmana? Diu, el Barça.
2: En sèrio?
0: Boníssim. En fi...
3: Sí, el del 13 ha calat molt a la societat. No sé si recordeu Ángel Nieto, que va guanyar 13 campionats del món i deia...
0: 12 mesos.
3: Bé,
0: Per cert, deixa'm dir una altra cosa. Anem bé de temps.
3: Sí, no pateixis.
0: Ara que parlem d'aquestes de fets paranormals, de tirar cartes, de coses, bueno, de prediccions de futur, que sempre recordo, ho he dit moltes vegades, que estàvem fent un programa a una tele... I que el Darbó ens va portar... El Sebastià Darbó...
1: Sí,
0: ens va portar,
1: vaig treballar jo amb el Darbó, també. Jo és que tinc un currículum.
0: Ens va portar un druida per fer una... Per donar bona salut al programa, tal i qual. L'endemà ens trucaven de direcció que tancaven el programa.
1: Bueno, ell s'ho veia venir i per això es va portar el druida. I us he de dir una cosa del 13. Saps que hi ha molts hotels, per no dir quasi tots, que no tenen l'habitació 13?
3: Sí, em sona això.
0: Sí, senyora.
1: És cert, perquè jo sóc fan del 13, m'agrada seure el 13 a l'avió. M'agraden els 13. I els hotels mai aconsegueixo el 13 i molts estrellers...
3: Els porters suplents de futbol solen portar el 13.
1: Sí.
0: Calla, que m'estan dient que els primers programes... Això és canela.
1: De què? A veure, m'encanta.
0: Les primeres col·labos de Mariló, de Mariló Casals, van ser a Ràdio 4.
1: Ostres!
0: Amb la Sílvia Tarragona.
1: No has vist quina connexió ara mateix?
0: No, brutal, eh? Amb un programa que es deia Amb molt de gust.
1: Sí, la Sílvia Tarragona és que l'adoro.
0: Brutal.
1: Sí.
0: Gràcies. Continua.
3: Bé, en tot cas, tot això són motius més que suficients perquè una persona supersticiosa cregui que avui serà un dia de merda, però sempre pot anar pitjor, perquè la superstició no té límits, ni a tanta com ganes tinguis de fotre-li la culpa als teus problemes a una altra cosa. Per això us porto més supersticions que podeu afegir a la motxilla aquesta per acabar de que sigui un dia ja de merda totalment. La primera és aquella que diu que creuar-te un gat negre porta mala sort, una superstició que apareix a l'època medieval en la que associaven els gats negres amb la bruixeria. Hi ha una manera de que això no t'afecti i és molt senzill, és no ser racista. Vull dir, els gats tots són iguals, siguin siamesos, amb pèl blanc, no passa res. Vull dir, deixeu-vos de bruixeria i ja està, els gats negres són bona gent, vale?
1: I tant que sí.
2: Vale.
3: Menys bruixes i més Martin Luther King. Una altra superstició relacionada amb la mala sort és la que diu que no pots passar per sota d'una escala. Aquesta m'agrada molt perquè explica perfectament com és l'ésser humà, no? Una espècie capaç de creure que passar per sota d'una escala et dona mala sort, però alhora trepitjar una merda i anar corrents a comprar l'euro millor.
0: Exacte,
3: com
0: exacte.
3: Molt absurd, no? Per combatre aquesta, recomano, bueno, viure en una planta baixa o en un bloc que tingui ascensor per no anar passant per sota. Una altra molt coneguda relacionada amb la mala fortuna és la que diu que si trenques un mirall tindràs 7 anys de mala sort. Que si és veritat, suposo que Carlos Sainz, abans de ser pilot de ral·lis, va anar al Palau de Versalles, va fotre 13 allà a l'habitació aquella. Bueno, això és tan fàcil com no tenir miralls a casa, eh? Decoreu la casa estil Quasimodo, ni una sola cosa que reflecteixi el vostre rostre. Un altre diu, obrir un paraigües dins de casa porta mala sort. Aquesta explicaria per què Mary Poppins li va tocar fer de cangur d'aquells dos nens anglesos pijos i malcriats. Com combatre aquesta? És molt fàcil, tenir una casa amb sostre. No sé si és tan fàcil amb el tema de l'habitatge ara, perquè acabarem ja vivint al carrer tots, però bueno, jo crec que aquesta està bé. L'Ares ho comentava al principi del programa, ja no t'entens desgraciat, Roy Sullivan, la Village Shop... T'has deixat una que m'agrada molt, que és Melanie Martinez, que va perdre 5 cases amb 5 huracans diferents.
1: Ostres!
0: Què dius? Què dius?
3: I jo crec que el que s'emporta el cupo sóc jo, que em vaig treure el carnet de conduir, d'acord? El primer dia vaig rebentar-li les 4 rodes del cotxe al meu pare. Ostres. Mesos després em va regalar un cotxe i el vaig estrellar. Un mes després em vaig comprar un altre cotxe i el vaig estrellar i ara vaig amb transport públic i per això he trigat 6 hores en arribar avui.
0: Ho dius de veritat, això?
3: Ho dic absolutament de veritat.
1: És en
3: sèrio? Sí, sí, sí.
1: Ostres.
0: Jo primer
3: dia de carnet em deixa el cotxe i va, vés a fer unes pràctiques, les 4 rodes.
1: No pot ser, ostres.
0: I com vas punxar les 4 rodes?
3: Vorera i farola vaig fer.
1: En sèrio?
0: Però això és un supercombo.
3: Bueno, una màquina.
0: Això no ho facis jugant al pinball.
2: Una màquina
3: d'estros a cotxes. Brutal.
1: Jo ja també dic, jo escoltant-te molt jijijajà, però jo ni passo per sota una escala, si no? Veig un gat negre... Ai,
2: jo
1: ja
2: faig
1: no
2: la
1: sé.
2: Volta aquí, eh?
1: Tinc no aquesta no cosa, veus? Veus? Veus? Ara comença a sortir la
2: però
1: veritat.
2: Però faig unes mira, coses mira, rares.
1: Jo sí, també, que jo també
2: no,
1: puc
2: però...
1: evitar... I creus, no sé si crec del tot, ja, però
3: per si
1: ho evito.
3: Cas, no?
1: Exacte,
3: sí, sí,
1: ho evito,
3: aguanté,
1: ho evito. Jo al revés, em sento valenta, dic, pues ja passo per sota, vinga!
0: Vinga! A mi em passa una cosa, que si, quan acabo de dutxar-me, si no passo allò de...
1: Però això ja és un altre tema,
3: home,
1: eh?
3: Això,
1: això ja no, és el no, tema no, toc, eh? Això ja és el tema toc.
0: Però que em dóna la sensació que si no ho faig tindré mala sort.
1: Ja, però això ja és un altre tema. Jo veig com surto de casa, si no he tancat bé, torno, he tancat, no he tancat, no sé què... Ui, esto ja...
0: Jo he arribat a fer la volta a l'autopista, eh?
1: Sí, home, sí, sí.
3: Jo necessito que el volum de les coses sigui número parell.
1: Ui, això tinc una amiga que...
0: Perdona,
1: us ho juro. Una amiga i ho passo fatal amb ella, posant música al cotxe...
3: Però amb la tele, amb la ràdio, ho necessito, si no, no em quedo tranquil.
1: Quina paranoia.
0: Us en dic una més bèstia. Jo, quan escolto la ràdio i paro el cotxe, espero que el locutor acabi la frase.
1: Ai, per favor, no, tallem-la
0: amb ell, no? En sèrio, em sap greu tallar-lo.
1: Ai!
0: No és broma, eh?
1: No, no,
0: anem a això al respecte. Ai, anem arribant a les 8 del matí.
4: Bon dia i bona sort amb Badolla 2.
0: I si fos festiu avui?
1: Doncs mira, avui aniríem a Santa Maria de Palautordera.
5: Que són des del cim més alt, velles cançons.
1: Doncs és que avui allà, als peus del Montseny, al Vallès Oriental, sí que és festiu, de veritat, perquè celebren la Festa Major de la Ploc del Remei. És una festa que combina cultura popular, música, teatre, sardanes, cercaviles, gegants i activitats per a totes les edats. Aquest any, a més s'han estrenat un toc d'inici, que és una cercavila amb les entitats del poble que acaba a la plaça de la Vila amb un pregó i espectacle de dansa. El nom de la festa ve precisament de l'aplec de la Mare de Déu del Remei, que és una celebració molt vinculada al municipi i al Baix Montseny. Durant aquests dies, el poble doncs concentra bona part de la seva vida cultural al carrer, amb orquestres com la Selvatana, la Meravella, teatre, activitats populars, que estan repartides per diferents espais. És a més, Palautordera està literalment a la porta del Montseny, així que té aquesta combinació de festa major i passatge de tardor, que ara mateix li queda preciós.
0: Gràcies, Ares, ho deixem aquí mateix per res més. Moltes gràcies,
1: bon
0: Marc, Ima,
1: Ares. Fins demà.
0: Demà hi tornem quan siguin en punt 6 del matí, com si cada dia fos estiu. Feliç dimarts, bon dia i bona sort.
6: No Hola, molt bon dia. Són les 8. 163.000 persones no podran votar el 29 de novembre malgrat haver obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. És la decisió del Tribunal Suprem que vam conèixer just ahir.

0: el dia de la Hispanitat i que ha aixecat molta polèmica.
1: PP i Vox, Gemma, celebren la decisió, però Pedro Sánchez anuncia que els nets del franquisme podran votar, però, en canvi, els dels exiliats no. I, per fi, s'ha resolt la incògnita de quin paper jugarà Gabriel Rufián a les properes eleccions.
0: S'alia amb Irene Montero a nivell estatal i Podem no es presentarà a Catalunya tot plegat, quan ahir al vespre es va confirmar que Ada Colau serà la candidata del Front Ampli d'Esquerres.
1: Avui és un dimarts d'aquells que sembla un dilluns, cap de setmana de 3 dies per la festa del 12 d'octubre, que com cada any ha deixat escenes que avui comentarem a la tertúlia política.
0: I un dimarts també marcat pels problemes a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un incendi a la màquina d'un tren va obligar ahir a evacuar passatgers.
1: Anem a Sants per saber quina és la situació ara mateix. Bernat Herrandiz, molt bon dia.
2: Amb circulació només per una via i limitacions de velocitat en el tram de l'incendi, l'alta velocitat funciona amb retards rellevants aquí a l'estació de Sants. Hi ha moltes persones que arriben aquí i giren cua al constatar que faran tard a Madrid o a Saragossa i fins i tot hi ha qui prefereix assegurar el viatge canviant el bitllet per un regional.
0: Gràcies, Bernat. 8 i un minut. Obrim el Cafè d'Idees.

0: Però la imatge del dia la protagonitzaran els Reis d'Espanya, que en només unes hores arribaran a Ceuta. És la primera visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma en 19 anys i té lloc 75 dies després de l'entrada massiva de migrants.
1: I a la ciutat ja està tot a punt i l'agenda dels monarques per avui és intensa. El Palau de l'Assemblea rebran les claus de la ciutat i a l'exterior ja hi ha preparada una pantalla gegant per seguir l'acte. A la tarda visitaran un centre escolar i el cementiri musulmà de Sidi en Barek, on presidiran un homenatge en memòria dels 88 migrants que van morir mentre intentaven arribar a Espanya. Per alguns sautís, la visita dels Reis és oportuna i necessària perquè percebin com ha canviat la seva realitat des del passat 30 de juliol. Els monarques aniran demà a la ciutat autònoma de Melilla.
0: És una visita a Ceuta que arriba quan falten 47 dies per les eleccions. La convocatòria ha precipitat les negociacions entre els partits d'esquerres. Hi ha pactes sense tancar, però el que ja és oficial és que Ada Colau encapçalarà la llista del Front Ampli i que Podem no es presentarà a Catalunya. Donarà suport a Esquerra Republicana i tindrà representants a la llista.
2: El Front Ampli mou fitxa i ja ha anunciat que Ada Colau serà la seva candidata a la presidència del govern, un acord que signen Comuns, Esquerra Unida, Sumar i Más Madrid. El moviment arriba després que els Comuns hagin acusat Rufián de dividir les esquerres.
3: Al final ha elegido Esquerra. Y nosotras respetamos profundamente su decisión, evidentemente. A mí me hubiera gustado que se hubiera tomado antes, porque creo que no está favoreciendo a ese acuerdo entre las izquierdas.
2: L'acord entre Esquerra i Podem molesta els del BIAC, un pacte que es basa en dos punts. D'una banda, Podem no es presentarà a Catalunya i contribuirà a la candidatura dels republicans. De l'altra, en Gabriel Rufián participarà a actes electorals a la resta d'Espanya amb Irene Montero.
4: Soles no podemos.
5: Tenim una oportunitat.
2: I davant les crítiques rebudes durant les últimes hores, Rufián ha respost a les xarxes socials. Explica que no vol contribuir al colabrot turc de ningú. Diu que intentarà que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i espanyoles fins al final.
1: Per la seva banda, la CUP no presentarà candidatura al 29N. La militància ratificarà la decisió de la direcció al·legant que actualment no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Consideren que les eleccions s'han convocat davant una dicotomia entre el PSOE i l'extrema dreta i que la CUP ha d'optar per un horitzó polític més ampli per poder fer front a les lluites del país.
0: I d'altra banda, també us expliquem que avui és el primer dia que els ciutadans nacionalitzats per la llei de nets poden presentar al·legacions després que el Tribunal Suprem hagi mantingut la suspensió del seu dret a vot. És una decisió que celebren des de PP i Vox, mentre el govern, Lorena, no amaga el seu malestar.
1: I és que la resolució Gemma deixa més de 163.000 espanyols sense dret a votar en aquests comicis. 5 dels 6 magistrats han decidit mantenir les mesures cautelars. Els dona 5 dies per presentar al·legacions i argumenten que l'interès general per protegir les eleccions està per sobre del dret particular a votar i que cal preservar la veracitat i la inexistència d'irregularitats en el cens electoral. El govern central, la decisió crea ciutadans de primera i de segona, acusant a PP i Vox d'enyorar el franquisme i de voler castigar els nets dels exiliats. També el PSOE i Sumar assenyalen el Suprem perquè diuen en una democràcia el dret a vot no es pot prohibir. Des de les xarxes, Alberto Núñez Feijóo celebra que el Suprem posi límits a la irresponsabilitat, diu, i afegeix que en unes eleccions no pot haver-hi dubtes sobre el cens. El ministre Ángel Víctor Torres parla de despropòsit i Jorge Buxadé, en un vídeo difós per Vox, aplaudeix la resolució.
6: Nos parece un dislate, nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales que sí podrán votar los descendientes de quienes se quedaron en nuestro país durante las 4 décadas de dictadura y no lo pueden hacer, los que tuvieron que marcharse al exilio por razones políticas. Es una absoluta injusticia.
7: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo.
0: Els Reis han presidit la desfilada del 12 d'octubre, que enguany arriba en plena precampanya electoral. Sánchez, com passa cada any, ha aprofitat l'esdeveniment per tenir converses informals amb els periodistes, on ha expressat optimisme pels comicis. El president ha explicat que està convençut que l'esquerra està més mobilitzada que l'any 2023.
1: Sí, Gemma Sánchez diu que la ciutadania ha entès l'urgència després de la patacada amb la llei d'habitatge i fins i tot el PSOE podria guanyar i tornar a governar. Un argument que, per descomptat, no coincideix amb el de Núñez Feijóo, que ha assegurat als periodistes que el seu partit capitalitzarà el vot del canvi. I ha restat importància a les enquestes que disparen el vot pels de Vox. Aquesta és la crònica de la jornada.
8: La desfilada del 12 d'octubre s'ha mirat enguany amb ulleres electorals. Com en els darrers anys, no hi ha faltat el president de la Generalitat, que a les xarxes reivindica una Espanya plural davant dels que, diu, se la volen apropiar. La ja habitual escridesada del president del govern s'ha convertit en insults directes cap a un Pedro Sánchez, convertit de nou en candidat socialista. Salutació de compromís amb la presidenta de Madrid, tot seguit des de la tribuna de convidats pel candidat popular Alberto Núñez Feijóo. I amb la crisi migratòria de Ceuta encara oberta, el focus avui sobre el president de la ciutat autònoma. Vives estava a Madrid i Abascal a Ceuta. El líder de Vox falta a la desfilada per segon any consecutiu. Entre els presents també ministres que són candidats, hereu pel PSC i altres com Urtasun, que estan a les travesses per ser-ho. Desfilada que ha seguit també de ben a prop el poder judicial, que comptarà segur amb protagonisme les properes setmanes, casos de corrupció als jutjats i l'aplicació de l'amnistia, i tot en ple calendari electoral.
1: A Catalunya també s'ha commemorat el 12 d'octubre amb una manifestació al centre de Barcelona que ha aplegat 1.700 persones segons la Guàrdia Urbana i 20.000 segons l'organització. Ha estat convocada per la plataforma Units per Ceuta i ha posat el focus precisament en la ciutat autònoma. Sota el lema Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya, els manifestants han recorregut el Passeig de Gràcia. La mobilització ha comptat amb la participació de PP i Vox.
9: Recuerdo y reconocimiento para nuestros compatriotas ceutíes. Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado. Pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España.
10: Hoy es un día para decir al conjunto de los catalanes que solo Vox va a defender nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestra maravillosa forma de ser español, que es esa identidad catalana que tenemos aquí en Cataluña.
1: I encara amb motiu del 12 d'octubre, desenes de persones han participat en una marxa antifeixista a Barcelona en contra del que consideren la celebració d'un genocidi. Han anat des d'Urquinaona i fins a Plaça Catalunya, on han donat suport als acampats pel dret a l'habitatge.
0: I a Madrid, la Policia Nacional ha detingut a 3 persones acusades d'atemptar contra agents de l'autoritat. Els incidents s'han produït quan un grup que sortia de la desfilada del 12 d'octubre s'ha desplaçat fins a la Puerta del Sol, on han increpat els acampats. Els enfrontaments han deixat, a més, un policia ferit. Allà hi tenim l'Àlex Cravera. Àlex, bon dia.
11: Bon dia, sí, 3 persones ferides, una d'elles menors i un policia ferit. És aquest balanç dels aldarulls que es van produir ahir aquí a la Puerta del Sol. Tot va començar, ho deies, després de la desfilada militar del 12 d'octubre, quan un grup de persones van venir a increpar els que es troben aquí acampats. Aleshores va començar tot

0: una sèrie de fets. Es van començar a llançar ous, també es van començar a escridassar, a insultar, fins i tot va haver-hi baralles i la policia hi va haver d'intervenir en diverses ocasions. Amb aquest balanç que dèiem, de 3 persones detingudes, una d'elles menors, i un policia ferit. Ja de cara a la tarda, la normalitat va tornar en aquesta acampada de la Puerta del Sol, que per cert, el que hem d'explicar és que mica en mica va perfeccionant el seu funcionament. Si fa uns dies explicàvem que es van establir carrers interns per millorar l'organització, ara hi ha persones que tenen tanques, que fan tasques de vigilància i tota la plaça està plena de lones per protegir-se del fred i de la pluja de Madrid.
1: La línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona s'està restablint progressivament després que un incendi cremés l'últim vagó d'un comboi que circulava prop de Saragossa. El trànsit va estar suspès durant diverses hores i hi va haver unes 17.000 persones afectades. Anem cap a Sants. Bernat Hernández, molt bon dia.
2: Bon dia, i continuen les afectacions aquí a l'estació de Sants. Moltes persones arriben aquí i veuen que l'alta velocitat en direcció a Madrid o Saragossa no va a l'hora, que per tant arribaran més tard del que tenien previst. El servei continua funcionant, això sí, ho fa amb només una via en el tram afectat i amb limitacions importants de velocitat en el tram aquest de Ricla, que és on es va produir l'incendi ahir a la tarda. Els passatgers veuen com els trajectes duren més del previst i ja veiem retards de més de mitja hora i alguns trens demorats sense una hora prevista. Per això hi ha qui arriba aquí i fa mitja volta o qui opta per demanar un canvi i agafar un regional que no estan afectats per la incidència ferroviària.
1: Gràcies, Bernat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima hauria estat ferida amb una arma blanca.
3: La policia, Gemma, va rebre una trucada ahir a les 2 de la matinada on s'alertava de l'agressió d'un grup de persones a un home enmig del carrer. Tot i les maniobres dels agents i dels efectius del servei d'emergències per salvar-lo, el ferit va acabar morint. La investigació resta sota secret de sumari. I a Girona, els Mossos investiguen una altra baralla que ha acabat amb un ferit de gravetat. Els fets van tenir lloc ahir sobre la 1 del migdia. Dos homes van començar una discussió. Un d'ells li va clavar a l'altre una ganivetada i va fugir corrent. Dues ambulàncies van atendre a la víctima i la van traslladar a l'Hospital Trueta de Girona, on segueix ingressat amb pronòstic reservat.
1: Comença oficialment la campanya electoral a Israel pels comicis del 27 d'octubre. Aquestes són les primeres eleccions des dels atacs del 7 d'octubre i es plantegen com un plebiscit sobre el futur polític del primer ministre Benjamin Netanyahu.
3: La cursa cap a la Knesset destaca per una fragmentació extrema i de manera inèdita pel pes de les xarxes socials i la intel·ligència artificial en la propaganda dels partits. Són les primeres eleccions des dels atacs de Hamas fa 3 anys. I amb una societat molt polaritzada, cap dels blocs té la victòria assegurada. Netanyahu empitjoraria els seus resultats i les darreres enquestes li donen un empat a 52 escons amb el bloc de l'extrema dreta sionista.
1: El Fons Monetari Internacional millora les previsions de creixement per a Espanya aquest any, que serà d'un 2,5%, més del doble del que s'estima pel conjunt de l'eurozona, que segons l'FMI seria, Lorena, d'un 1,1%.
3: I precisament Europa, Gemma, que està en el punt de mira de la guerra híbrida russa, ha estat el motiu pel qual l'OTAN ha llançat un avís contundent a Moscou. El comandant suprem de l'Aliança ha presentat la nova teoria de la victòria. Es tracta d'un pla de resposta que destruiria qualsevol infraestructura russa si el Kremlin donés l'ordre d'atacar territori aliat. L'OTAN i també la Unió Europea eleven la pressió contra Moscou. L'alta representant de la política exterior europea, Kaja Kallas, ha anunciat un nou paquet de sancions a centenars de persones properes a Putin.
4: Hi ha un consens clar que ara és el moment d'incrementar la pressió sobre Moscou. I és per això que avui els ministres han aprovat la inclusió de 1.600 noves sancions adreçades al complex militar i industrial de Rússia.
1: El Papa Lleó XIV ingressarà aquest migdia a l'Hospital Gemelli de Roma perquè li extirpin un nòdul pulmonar. Ell mateix ha explicat que es troba en un estat molt inicial i ben localitzat.
3: El pontífex no presenta cap tipus de símptomes. És una lesió que es troba en estat molt inicial i ben localitzat, segons deies. La Santa Seu només ha afegit que els especialistes li han trobat durant una revisió rutinària. Està previst que el postoperatori duri almenys una setmana. Per tant, el Vaticà ha anul·lat totes les seves audiències fins al proper dimarts 20 d'octubre. És la primera vegada que Lleó XIV fa públic un problema de salut d'ençà de la seva elecció al maig de 2025.
1: Torna a la Lliga de Campions i ho fa amb el Barça visitant el Galatasaray turc a la segona jornada.
3: Sí, Gemma, i per al primer desplaçament europeu del curs, Flick s'han dut tots els disponibles. Rafinha i De Jong encara no estan a punt. Ens explica a l'última hora el David Riol des d'Istanbul.
5: El Barça visita aquesta nit el Galatasaray amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en totes les competicions i amb la principal absència de Rafinha. Tampoc han viatjat a Istanbul ni Frenkie de Jong ni Christensen. Gabriel Jesús apunta a ser titular de nou a l'11 d'un Hansi Flick que ahir va rebutjar respondre les preguntes que li van fer sobre el Real Madrid. El jugador que va parlar, Pau Cubarsí, no se'n va estar d'elogiar el seu company de generació, Lamine Yamal, en la seva cursa cap a la pilota d'or.
1: També avui Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal, Nàpols. I demà el Madrid, pendent de l'ascensió de Vinícius a la Lliga, visitarà el camp de la Roma, mentre el Betis, rival del Barça dissabte, rebrà el Porto.
3: I a segona divisió, el Girona va tancar la novena jornada amb un empat a un al camp del Tenerife. Els homes de Quique Álvarez es van avançar amb un gol matiner del colombià Yacer Asprilla, però els illencs van empatar al minut 26 per mediació del seu capità, el barceloní Enric Gallego. Un resultat que deixa els de Montilivi setens amb 15 punts a un del play-off d'ascens.
1: I més futbol, perquè a la una de la matinada a Teledeporte i RTV Play la selecció femenina actual campiona del món juga a Filadèlfia el segon partit amistós davant dels Estats Units, que és la vigent campiona olímpica.
3: Espanya, Gemma, que vol repetir el triomf que va assolir dissabte a Washington, on es va imposar per 0-2. La blaugrana Irene Paredes, que estava tocada, s'ha entrenat amb el grup, mentre que Alexia, que es va retirar per molèsties a l'anterior amistós, jugarà el seu partit 150 amb la selecció aquesta nit, segons ha assegurat la seleccionadora Sonia Bermúdez.
6: Mañana Alexia hace 150 partidos. Ya veremos si de inicio o después, pero lo va a hacer 150 partidos sí o sí. Así que también aprovecho para decir que es un dato único y muy difícil de conseguir.
1: I triple compromís dels equips catalans a les competicions europees de bàsquet. El Barça rep el Maccabi a l'Eurolliga, el Manresa juga a la pista del Baxehir turc, a l'Eurocup i el Girona visita els belgues de l'Ostende a la Copa FIBA.
3: En handbol, el Granollers juga a la pista dels portuguesos de l'Augusta Santas a la segona jornada de la Lliga Europa, i el Mundial Masculí d'Hockey Patins, que s'està jugant al Paraguai, debut amb victòria per 3-2 de la selecció espanyola davant d'Itàlia, després de remuntar un 1-2 advers al descans. Aquest dimarts, segon partit davant de Portugal, el vigent campió d'Europa.

0: El Festival de Sitges continua descobrint noves mirades al terror. Entre les activitats d'avui destaquen la cloenda del Sitges Fan Pitch 2026, que és un espai de presentació de llargmetratges, produccions televisives i documentals de gènere fantàstic. Mentrestant, les projeccions i les estrenes continuen al llarg del dia amb films com The Ones Who Grieve i Interior.
1: Però una gemma de les pel·lícules més esperades ha estat Hope, que es va projectar ahir, una història sobre dos agents de policia que busquen una criatura terrorífica i que es podrà tornar a veure aquest diumenge. Ens ho explica el Julián Echazarreta.
2: El Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya continua en les estrenes i continua en les visites, con les de Berto Romero, Javier Cámara i Daniel Anido, entre altres. Ahir se va estrenar un dels plats forts del certamen, Hope. Una barreja de gèneres en un món postapocalíptic. També ens han visitat els Vampirs d'Upiro, que es va rodar per terres catalanes fa uns mesos. Una pel·lícula que, en paraules del director, vol barrejar fets històrics i ficció. Per últim, Once és una producció catalana i rodada en català.
3: Això no és un lloc per venir amb nens.
2: Està dirigida per dues joves directores. Planteja una història molt inquietant amb nens aïllats en la muntanya.
4: Com et dius?
5: Leo.
6: Sí, un nen perdut.
4: Ostres, Leo, i això?
6: Diuen que no vindrà ningú.
0: I anem ja amb el temps. Loren, hem deixat enrere un cap de setmana d'aquells estranys. Gent banyant-se a la platja, però com ser regust de tardor.
1: Sí, una calma que no sé, Sergi Lora, si ens acompanyarà. Bon dia, aquest dilluns.
7: Molt bon dia, Gemma, i molt bon dia, Lorena. Doncs sí, es mantindrà aquesta tranquil·litat amb força variabilitat a Paró, amb sol, molts núvols també en algunes comarques i amb possibilitat d'alguna gota. De fet, ara els núvols s'extenen per moltes comarques, sobretot del litoral, del prelitoral, també cap a la Catalunya central, fins i tot cap a algunes comarques del Pirineu i Prepirineu més oriental. Tot plegat amb núvols que han impedit aquest refredament nocturn i que fan que a hores d'ara la temperatura mínima hagi quedat força més alta que no pas d'ahir. De fet, tret del Pirineu, on l'ambient és relativament fred, a bona part de l'interior la temperatura es queda per damunt dels 15 graus i cap a la costa la nit en alguns indrets ha estat tropical, al voltant o per damunt fins i tot dels 20 graus. Una calma associada a les altes pressions que manté de moment allunyades les borrasques cap al nord d'Europa. Ara bé, el nucli de l'anticicló situat cap al centre del continent europeu també s'encarrega d'impulsar un lleuger flux de vent humit de mar cap a terra, que és el que mantindrà aquesta nuvolositat abundant, fins i tot en algunes comarques durant aquest dimarts. Així doncs, amb aquestes condicions, esperem un matí amb més sol cap a ponent, cap al Pirineu, fins i tot cap al nord de les comarques gironines, però un cel entre variable i estones a mitja nuvolat cap a les comarques del litoral i prelitoral central, punts a la Catalunya central, també cap a alguns sectors del Camp de Tarragona, sud de les comarques de Girona, i no descartem fins i tot alguna goteta, algun plogim molt localitzat cap a algun sector del litoral central. De fet, durant la tarda podrien créixer nuvolades, sobretot en àrees del prelitoral i de la Catalunya central, on no descartem algun ruixat amb una mica més d'entitat. En canvi, cap a l'oest, cap al Pirineu, cap a les comarques de Girona i fins i tot cap a alguns sectors de la costa tindrem més estones de sol. Avui la temperatura puja respecte ahir una miqueta, per tant, màximes que s'acabaran enfilant fins a valors de 24 a 25 o puntualment 26 graus, a més cap a ponent i cap a la Vall de l'Ebre, es podrien acabar fregant els 28 o 30 graus durant les hores centrals del dia. Per tant, Gemma, som davant d'aquest dimarts, amb temperatures que seran entre 3 i fins a 5 graus per damunt de la mitjana climàtica.
0: Però aquesta setmana endrecem ja els paraigües, Sergi?
7: Doncs de moment, Gemma, fins divendres els podrem guardar, però de cara al cap de setmana els haurem de tornar a recuperar. I és que de moment, el cert és que fins divendres continuarem amb domini de les altes pressions. Per tant, amb força estabilitat, amb sol, amb alguns núvols baixos cap a la costa, però de mica en mica l'anticicló s'anirà instal·lant cap al nord d'Europa, cap als països escandinaus. Amb la seva posició afavorirà que durant el cap de setmana es despengi un embussament d'aire molt fred a capes altes de l'atmosfera que podria acabar fent diana sobre la península. En funció de la seva posició final, haurem de veure la seva evolució perquè es podria acabar combinant de cara al cap de setmana amb l'aportació d'humitat, per tant, amb un vent de component marítim La combinació de tot plegat el que afavoriria és un increment de l'inestabilitat, sobretot ja a partir del cap de setmana i a principis de la setmana que ve. Però el cert és que fins divendres aquestes altes pressions ens deixaran temperatures doncs, força suaus o agradables a capes mitjanes de l'atmosfera. Ara bé, aquest canvi de temps que arribaria durant el cap de setmana també comportaria un canvi amb les temperatures i l'entrada d'una massa d'aire més freda que faria davallar els termòmetres. Però de moment, durant aquestes pròximes nits i matinades continuarà l'ambient de tardor, ambient fresc cap a l'interior i també cap al Pirineu, suau en àrees de la costa, i durant els migdies doncs, respirarem aquest cert regust d'estiuet, tant demà dimecres, dijous com divendres, amb màximes de 25 a puntualment 30 graus cap a algunes comarques de Ponent i també de la Vall de l'Ebre. Per tant, migdies de màniga curta en molts indrets. Ara bé, de cara a dissabte la temperatura ja començarà a baixar i entre diumenge i dilluns la patacada tèrmica podria ser important en molts indrets i amb màximes que amb prou feines passarien ja dels 15 a 20 graus. Per tant, aprofiteu aquest estiuet que tindrem ben bé fins aquest pròxim divendres amb temperatures per sobre la mitjana climàtica, Gemma, perquè de cara al cap de setmana i principis de la setmana que ve les temperatures sembla que tirarien cap avall i tindrem ja aquest ambient plenament de tardor i fins i tot amb valors per sota la mitjana climàtica. Però tot plegat ho anirem seguint durant aquests dies.
0: Has parlat de patacada tèrmica, eh? Quina por, Sergi.
7: Déu-n'hi-do,
0: ja,
7: déu-n'hi-do.
0: Ja arribarà. Gràcies,
7: que
0: Sergi.
7: Que vagi molt bé.
0: 9 i 25 minuts. Marc Brau, bon dia.
5: Bon dia, Gemma.
0: Et duia els diaris, eh? Tots amb una mirada molt clara a les eleccions, però vols començar comparant el tractament sobre la decisió del Suprem de mantenir la suspensió de la llei de nets.
5: Sobretot comparant dues línies editorials que ja habitualment són diferents, també des del punt de vista d'ideologia política, però avui és especialment interessant veure les portades i les fotografies del País i del Mundo, perquè la manera com s'enfoca el no del Suprem a la llei de nets és força significativa. Començo però amb les fotografies, a la del País, el rei Felip VI al costat del president del govern Pedro Sánchez. En canvi, al diari El Mundo no apareix. Pedro Sánchez és el rei Felip VI al costat de la princesa Eleonor presidint aquesta desfilada militar del 12 d'octubre. Portada del País, el Suprem suspèn el dret al vot de 163.000 espanyols. L'enfocament, per tant, és en aquesta gent que es queda sense poder utilitzar aquest dret a vot, tot i que parla d'un recurs que presentarà l'abogacia de l'Estat. En canvi, El Mundo, relacionant una mica amb el que va passar amb l'amnistia, Gemma, diu que el govern s'aferra a Pompidou per salvar el vot dels nets, una mica com va passar amb l'amnistia, deixant entreveure que el govern confia en que el TC tombi una decisió del Suprem.
1: Des de Catalunya, precisament, aquesta decisió del Suprem també es veu com un pols al govern.
5: Sí, en aquest cas d'una forma un pèl més neutra en el seu titular. Parlem del diari Ara, que directament diu que el revés del Suprem a la llei de nets, sobretot, és un cop important al govern de Pedro Sánchez. En aquest cas, xifren 163.020 persones les que es queden sense poder votar els comicis, de moment, si no prospera el recurs que presentarà l'abogacia de l'Estat. En aquest cas, la fotografia sempre interessant del diari Ara és per un Pedro Sánchez amb gest contrariat a la desfilada del 29N, tot i que destaca que el president del govern és optimista de cara a les eleccions.
0: I la paraula optimisme, La trobem en l'anàlisi de reaccions del 12 d'octubre.
5: Sí, en aquest cas a La Vanguardia, que no se senta tant en el no a la llei de nets, sinó també amb el que opinen tant Pedro Sánchez, president del govern, com el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, dient que tots dos són optimistes i que el van exhibir el 12 d'octubre. Optimistes amb aquestes eleccions. Els pronòstics sobre els comicis del 29 de novembre centren la recepció dels Reis, és el que diu La Vanguardia, amb fotografia principal a la portada pel rei Felip VI a la desfilada. També a la portada hi ha espai per dir que el Tribunal Suprem deixa sense vot els nacionalitzats per la llei de nets, però vull destacar també de la portada de La Vanguardia una notícia que heu comentat, Gemma Lorena, a l'apartat informatiu. Ho dic perquè és força significatiu com posa entre cometes La Vanguardia les paraules del general Grinkevich, que és el cap militar de l'OTAN a Europa, avisant a Rússia: si ens ataquen, lluitarem. Això sí, com heu explicat també abans, deixa clar que de moment no hi ha sensació que hi pugui haver un atac imminent.
1: T'has deixat pel final el periòdico?
5: Uh-huh,
1: i
5: sí.
1: què ens porta?
5: Doncs perquè treu una notícia per mi força interessant en la línia d'aquestes paraules del cap militar de l'OTAN a Europa, no ben bé el mateix, però sí que és interessant això que diu. La indústria de defensa exporta el 60% de la seva producció i el que diu és que la indústria de defensa i aeroespacial necessitarà 25.000 persones més per treballar-hi durant el 2027. Això sí, Gemma Lorena, la fotografia principal pel rei Felip VI, per la princesa Eleonor, i dient que la llei de nets i Ceuta, unint els dos conceptes, marquen el 12 d'octubre.
0: Aquest 12 d'octubre s'ha analitzat totalment en clau electoral, eh? Però tu, Marta, ha cridat l'atenció l'atenció una crítica interessant des d'una tribuna habitualment més combativa amb el govern que no pas amb els altres partits.
5: Sí, és l'article de David Jiménez Torres al diari El Mundo, que habitualment doncs, acostuma a donar la seva opinió sobre les decisions del govern d'una forma força directa, però avui deixa evident la seva disconformitat amb l'absència de Vox a la desfilada del 12 d'octubre. En el seu article dient d'on està l'Espanya de Vox, es pregunta si era tan necessari que Abascal anés a Ceuta quan molts dels líders socials i econòmics de la ciutat autònoma, en canvi, van anar a la recepció de Madrid. I el que destaca l'autor és que el propi Abascal va dir fa uns anys que Espanya és anterior i superior a la Constitució. Tot i això, l'absència en actes del 12 d'octubre dona a entendre alguna cosa diferent i diu que hi ha nació més enllà de les institucions i que no es pot passar també a estar al marge d'elles. Interessant, sobretot, perquè aquest article el llegeixo des del punt de vista de aquesta possible por a que Vox li prengui molts votants al Partit Popular.
1: I a mi, deixa'm canviar radicalment de tema, que m'ha cridat molt l'atenció el que ha passat a França aquest cap de setmana, sí, sí. On milers de congeladors, neveres, de supermercats han parat.
5: Amb un ciberatac. I això sembla també de pel·lícula, de ciència-ficció o de sèrie de televisió. Ho expliquen diferents diaris, però em quedo amb el titular de La Vanguardia, que explica, com diu la Lorena, que aquest cap de setmana hi ha hagut un greu ciberatac a les neveres de cadenes franceses de supermercats. Els hackers causen pèrdues milionàries perquè s'han perdut productes frescos i congelats. El que explica La Vanguardia és que aquests hackers van manipular el control de temperatura, van elevar exageradament els aparells i van causar el deteriorament de productes frescos i congelats. Pèrdua de molts milions d'euros. Van pujar de forma telemàtica les neveres dels 35 als 50 graus, això sembla Black Mirror, que és una de les meves sèries preferides, i més de 400 supermercats van haver de llançar tot el menjar. Compte, perquè estem entrant en aquesta guerra híbrida amb conceptes que mai ens haguéssim imaginat.
0: Marc, fa dies que vam explicar que els directors de NASA, un documental que ensenya des de dins el setge de Gaza per part de l'exèrcit d'Israel, ha rebut amenaces, amenaces de tot tipus, del seu país d'origen. Però ara s'hi sumen els militars que hi van participar. Quina és la notícia?
5: Doncs el diari

0: d'alguna manera desmunta tot el que diu NASA, no es pot veure en el país, però el diari The Guardian, qui és qui ha produït, coproduït aquest documental, d'aquí un mes ja el penjarà a la seva web i es podrà veure de forma gratuïta arreu del món. Compte, perquè crec que aquest tema pot marcar l'agenda. Recordem que el dia 27 hi ha eleccions a Israel i d'aquest tema se'n parlarà i molt.
1: Marc, quan parlem de robatoris de menors, de nens, sembla que ens traslladem a èpoques passades, però has trobat una dada que diu que van en augment.
0: Sí, però ho hem de posar en context, perquè dins d'aquest concepte de robatoris de menors també s'inclou quan els progenitors, en aquest cas, doncs, tenen alguna mena de disputa o un dels dos se'ls emporta sense el consentiment de l'altre. I això és el que destaca la notícia del periòdico, que posa un exemple concret. El periòdico diu que el robatori internacional de menors per progenitor creix el 46% des del 2022. És veritat que és un percentatge força cridaner i diu que la complexitat d'aquests procediments, quan un dels progenitors s'emporta el fill i la dificultat per localitzar els nens en tercers països, dilata la seva resolució, però el periòdico posa, d'exemple, un cas d'una família que vivia a Olot, que el 2017 es va divorciar, el 2024 el pare es va emportar els nens a França i, de fet, la mare va escriure una missiva a Macron dient: Macron, m'han robat les meves filles. Diu, en aquesta notícia al periòdico, que la fiscalia francesa no hi està posant tot de la seva part perquè considera que les nenes no volen marxar a Catalunya. Però, esclar, no se sap si això és pressió del pare, si no ho és, en tot cas, temes delicats que a vegades també paga la pena explicar.
1: Quina és la teva atracció favorita del Tibidabo?
0: Qualsevol menys la Talaia. Em dóna un vertigen increïble.
2: La Talaia.
1: No, no t'agrada?
0: Em dóna molt vertigen, la Talaia, a mi.
1: No t'agrada?
2: No, a mi no.
0: A tu tampoc, la Talaia.
2: No.
0: L'avió, mira, em quedo amb l'avió.
1: L'avió, Marc.
2: És que la muntanya russa.
1: Allò no s'acaba mai, aquell avió.
2: Què muntanya russa?
0: A mi la Talaia encara em fa por. I mireu que jo pensava que no tenia vertigen, eh? Però bueno, suposo que m'ho preguntes, perquè ahir va ser un gran dia.
1: 125 anys. Potser els has de donar una altra oportunitat.
0: És possible. De tota manera, ahir a aquesta casa ja explicaven que el Tibidabo feia 125 anys, però avui els diaris es fan ressò d'aquesta festa d'aniversari que es va fer ahir a la muntanya de Barcelona, al parc d'atraccions. 125 anys, diu La Vanguardia, la muntanya màgica de tothom. Sí que destaca que realment la data dels 125 anys no és fins al 29 d'octubre, però ahir se'n va celebrar la festa oficial amb parlaments, gent vestida d'època i pastissos de diversos pisos. Cal dir que des d'aleshores l'únic que es manté és el tren aèri o monorail i el funicular que puja des de la plaça del Doctor Andreu fins al Tibidabo.
2: Abans dels esports, Marc, ens has de fer una confessió. Tu eres molt escèptic,
0: sí,
2: però t'agrada la nova cançó de Rosalía?
0: Sí, de fet, la voleu escoltar?
2: Sí.
0: Vinga, va, escoltem la nova cançó de Rosalía. No seria la més alegre. Però m'agrada, eh?
1: Amb qui és la col·laboració?
0: Doncs la col·laboració és amb Fontaines D.C., que segurament no són gaire coneguts pel gran públic, però segurament les últimes setmanes ens han cridat més atenció perquè seran un dels caps de cartell del Primavera Sound d'enguany. I, de fet, diferents diaris se'n fan ressò, però avui vull destacar una notícia del Regió 7, el diari de la regió del Bages, que explica en aquest titular que Rosalía col·labora amb Fontaines D.C. a la balada Where Is Gone, una emotiva cançó que forma part del nou disc que surt el divendres. Aquest nou disc es diu Dopamine Chamber i la veritat és que m'agrada molt perquè és un nou registre per Rosalía, com veieu, una balada molt més diferent, amb aquest to una miqueta més indie, i la veritat és que li he donat una oportunitat i Gemma era escèptic, però t'ho reconec. M'agrada la nova cançó de Rosalía i Fontaines D.C.
2: Avui el Barça torna a jugar a la Champions, a un dels estadis més calents del futbol europeu.
0: Jo he estat en aquest estadi i et diria que és l'estadi on he escoltat més soroll de tots els que he viatjat, però em van dir una cosa una vegada que tenia trampa.
1: Per què?
0: Perquè em van explicar que al camp del Galatasaray a vegades s'utilitzen els altaveus per posar aquest soroll com si fos la gent la que xiula. Per tant, els periodistes desplaçats a Istanbul, que ho comprovin, perquè jo no ho vaig poder fer. No acuso, a mi m'ho van explicar, jo he de dir que va ser espectacular. Va ser espectacular, per tant, els que estiguin allà que ens ho expliquin demà. Li preguntarem al David, que estigui pendent, que abans ens ha fet la connexió.
2: A veure, els diaris.
0: Vinga, perquè tots van amb aquest concepte que sempre es diu, que això ve des dels anys 90, de l'infern, quan es parla dels estadis turcs per al gran ambient que s'hi produeix. En aquest cas, comencem amb la portada de Mundo Deportivo, que fa seu aquesta expressió. Repte a l'infern, diu que el Barça afronta el seu primer examen d'alta exigència a la Champions a un dels escenaris més intimidatoris. I en aquest cas, marxem cap als diaris a Madrid, perquè d'una manera semblant i jugant amb el doble sentit, el diari Marca titula Nit diabòlica per parlar del partit del Barça a l'infern turc, però també del partit que l'Atlètic de Madrid juga al Metropolitano contra el Manchester United, que ja sabem, gairebé sempre se'ls coneix com els Diables Vermells.
1: De Vinícius, res de res.
0: És que això va ser del dissabte, Lorena, però bé, després en parlarem, crec, eh?
2: Sí,
0: però
2: parlarem Vinícius amb la Colino.
0: A veure.
2: Però se sap ja la sanció que li
0: encara
2: caurà?
0: Encara no, segurament serà demà. Clar, recordem que d'aquí dos partits hi ha clàssic, hi ha Barça-Madrid. Mínim haurien de ser dos partits,
2: vinga,
0: no hauria de jugar Vinícius.
2: Anem a la nostra tertúlia política dels dimarts. Ja saben que cada dimarts reunim aquí tres

0: polítics, Ada Colau, Laura Borràs, Carlos Carrizosa. Un dels tres avui no podrà venir. Suposo que poden intuir qui serà.
1: Tenim una oportunitat de poder repetir el que es va fer al 23. Perquè l'Eix, que ningú dubti d'això, l'Eix tornarà a ser el mateix. Feixisme o antifeixisme.
2: Son los espacios donde la gente nos juntamos unas con otras para hacer que las cosas cambien. Solas no podemos, solo con amigas podemos. Cuantas más hagamos, mejor. Más posibilidades tendremos de que sean exitosas. Pero hay que hacerlas.
3: Nos parece un dislate, nos parece un despropósito, un atropello a los derechos fundamentales. ¿Qué sí podrán votar los descendientes de quienes se quedaron en nuestro país durante las cuatro décadas de dictadura y no lo pueden hacer, los que tuvieron que marcharse al exilio por razones políticas? Es una absoluta injusticia.
4: No se puede aceptar una alteración del censo electoral. El 29 de noviembre todos a votar y a votar en las urnas solo los españoles, sin fraude y sin alteraciones del censo.
0: Doncs els hi deia, un dimarts més obrim aquesta nostra xerrada amb la Laura Borràs. Bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Carlos Carrizosa, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: I avui sense Ada Colau, perquè, dèiem ahir la nit, ja va transcendir, es va saber, es va confirmar que Ada Colau serà la candidata de l'espai Front Ampli a les eleccions generals i no ha pogut venir, evidentment, perquè suposo que no vol aparèixer en públic fins que oficialment no es presenti aquesta candidatura. Què us ha semblat la notícia? Us ha sorprès o ja ho intuïeu, Laura?
5: A veure, jo crec que era bastant clar i vam començar dient era una tertúlia d'expolítics. Pensava, aviam, no es podia saber. No. Vull dir, ell havia dit
0: potser
5: molt
0: tots
5: que
0: tots anireu
5: no,
0: tornant però a la primera línia de la política, eh?
5: Això digueu als jutges. A mi digue'ls-hi, perquè van anar afegint coses. Van donar un indult que havia demanat el govern, però ara hi han afegit un requisit
0: ara
5: addicional.
0: Ara t'han posat un curset. He vist que t'han posat un curset.
5: Troben que
0: anticorrupció.
5: Això, poc aplicada, saps?
0: I què és exactament això del curset?
5: Bé, això és una cosa que s'han tret de la xistera perquè és un afegit que busca, jo crec que estirar una mica el xiclet. És a dir, jo m'ho vaig començar a imaginar a començaments de setembre, que estava a una universitat alemanya fent una xerrada i vam rebre la documentació. I feia un suggeriment una mica estrany a Fiscalia. Una fiscalia que ja es va oposar a l'indult que demanava el tribunal i ho va fer en uns termes bastant contundents. Van dir que no s'oposaven a l'indult perquè Laura Borràs no estava rehabilitada, no estava penedida i no estava reeducada. I mira, perquè no sembla sempre que jo estic en contra de les decisions judicials, he de donar-los tota la raó, perquè efectivament no estic rehabilitada, perquè no tinc res de què rehabilitar-me, no estic penedida perquè no tinc res de què penedir-me i no estic reeducada perquè no estic prou espanyolitzada, que suposo que és el que volen. I ara volen fer aquest curset, però això no ho ha decidit ni tan sols la Fiscalia. El propi tribunal, de motu propi, sense la magistrada que va fer el vot particular, que no signa aquesta resolució.
0: És un curset de 25 hores.
5: Tu imagina't,
0: el faràs o no?
5: Amb 8 anys no m'han vinclat i ara es pensen que ho faran amb un curset de 25 hores. Ells no, suposo no que busquen una humiliació. Ells, soc professora i busquen que faci d'alumne. Vol dir que no han entès res, perquè jo, per aprendre, no tindré mai cap problema. És més, jo n'havia fet de cursos de formació de servidors públics a l'Escola d'Administració Pública per la meva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Però ara s'han afegit aquest requisit addicional que busca, jo entenc, un grau d'humiliació que jo dic sempre que no humilia qui vol, sinó qui pot.
0: O sigui que no el faràs, Laura?
5: No, no és qüestió que es faci o no es faci. Ells poden establir el marc jurídic per al qual fan o no fan efectiu l'indult en funció d'aquest requisit. Mm-hmm. El que jo vinc és a qüestionar la mesura per excepcional, perquè no s'ha produït en cap altre cas dels indultats en relació mm-hmm. al procés i, per tant, busquen, suposo jo, aquest grau d'humiliació que, com us dic, no poden aplicar perquè no és que vulguin, sinó que puguin.
0: A veure, Carrizosa.
6: Sí.
0: Advocat Carrizosa.
6: Advocat Carrizosa, ho has dit bé. Ho has dit bé perquè les antigues baralles que teníem la Laura i jo i també al voltant d'aquesta condemna, jo no les vull reproduir aquí i sí que vull respectar el dret de la Laura que té davant d'un tribunal a dir

0: jo no he sido, jo no he fet nada i tal, i continuar dient-ho. Jo això ho respecto i ella diu el que vol. Però jo el que sí que haig d'explicar és que a qualsevol tribunal és normal que per suspendre la condemna de 2 anys que, no, que té encara en vigor, li demanin que faci un curs relacionat amb allò que ella ha infringit. I el discurs aquest de que me lo han puesto a medida, lo hacen para humillarme, tal, no. Això és una conseqüència normal de que ella també està dient, i això és veritat, i el fiscal ho va dir en el seu dia, de ella no tiene conciencia de haber delinquido i tal. Els jutges, per unanimitat, van dir que això era un delicte, allò que sí, ho saps.
1: No, per unanimitat, no, si hi ha un vot particular...
0: No, sí, i el vot particular
1: Carrizosa
0: també va dir... No, i el vot particular tampoc no va dir que no haguessis delinquit, sinó que deia que havies cometido delito.
1: Advocat Carrizosa ha de repassar
0: sí,
1: la sentència.
0: No, això és veritat.
1: Ja li dic.
0: Sí, me la vaig repassar sí. ahir perquè vaig pensar demà...
1: Doncs
0: bé,
1: llavors sabrà,
0: parlarem d'això,
1: sabrà
0: i me la vaig
1: que
0: repassar.
1: No es parla de corrupció, Laura, perquè diu que
0: vale.
1: la base de bueno, poder parlar de corrupció
0: tu,
1: no. és... No, no, i
0: sí,
1: això
0: mira,
1: ho sabràs.
0: No, no, no.
1: Que hi hagi malversació de fons,
0: és que
1: hi hagi lucre personal, que
0: ja,
1: hi hagi
0: Laura,
1: benefici econòmic
0: sí,
1: o que hi hagi
0: per això,
1: perjudici a l'administració. I això la sentència, si
0: veritat,
1: ho diu... Clarament.
0: Tu ja has parlat, Laura. Tu ja has parlat. Tu ja has parlat. I és veritat que van considerar que no vas treure benefici personal econòmic.
1: Ni
0: I
1: jo,
0: per això
1: ningú.
0: Van demanar que en lloc d'aquesta pena que sortia important perquè era de més de 4 anys, van demanar al propi tribunal l'indult perquè van pensar que això era una pena excessiva, la que surt a la llei d'abans de que la Laura comencés a ser política. O sigui, és una llei que ja anava així i ficava aquestes penes. Però el tribunal va pensar, mira, com que la Laura no es va lucrar, només va trossejar contractes i donar-los a un amic,
1: no,
0: a pesar
1: no, no.
0: de que sabia, perquè li havien advertit els tècnics, que això no es podia fer, ella va optar per fer-ho, llavors ells van condemnar amb el que sortia. Per tant, aquest curset és normal i jo espero, Laura, que si tu tornes a tenir el dia de demà diguem, la possibilitat de fer contractes públics, pues que te'n recordis que no pots donar als amics, perquè això,
1: això...
0: hi ha un llibre que es diu... que es diu... com es diu? Aquest de... ¿Por qué los países fracasan? O, és un
2: no sé quin llibre
0: sí, és. És un llibre molt famós d'economia que diu ¿Por qué hay países que fracasan y otros que van bien? Una de les coses és perquè els responsables públics no, amb la corrupció a certs països, no deixen que la lliure competència i els preus vagin modelant tot el sector públic i la riquesa nacional. Perquè si els poders públics contracten amb els seus amics, això fa que hi hagi empreses que podrien contractar i no ho fan i que es contracti el preu que dona l'amic i les empreses que tenen potser un millor preu no fan...
2: El títol del llibre és ¿Por qué fracasan los países?
0: Exacto.
2: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.
0: Efectivament.
1: I per les mentides repetides sistemàticament que no es converteixen en veritat.
0: Bueno, Laura, ja t'he dit, tu tens tot el dret a dir el que vulguis, però jo explico esta sentència perquè jo me la vaig repassar i és la qüestió.
1: Ja te l'enviaré subratllada.
2: Deixeu-me parlar d'una altra decisió del Tribunal Suprem, que avui és notícia. Laura, avui el Suprem és notícia perquè ha mantingut la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Veiem que afecta 163.000 persones. PP i Vox estan molt satisfets amb la decisió. El govern espanyol no ho està tant. Vosaltres ho enteneu? Enteneu la decisió del Suprem?
0: Jo sí.
2: Tu sí? La jo comparteixes?
0: Sí, l'entenc perquè és una decisió provisional, els tribunals quan fan una decisió provisional...
2: Però afecta milers de persones
0: sí,
2: que no
0: sí,
2: podran votar.
0: Però, clar, afecta per què? Perquè la llei del Parlament deia una cosa i la directora general del Ministeri de Justícia va ampliar allò que deia la llei del Parlament i va donar més amplitud a la llei de nets i va deixar que gente que no estava comprendida en la llei del Parlament pues pogués pogués tenir la nacionalitat espanyola. Llavors, el Suprem el que diu és oiga, nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley, no lo que dijo la directora general. Podria, i llavors amb el... Això es diu fumus boni iuris. Sembla tan lògic, sembla que hi ha tanto... aroma, tanto humo de buen derecho, es tan claro que una directora general no puede enmendar la plana al Parlamento, que decide no dar validez al reglamento o a la orden, a la instrucción que dio la directora general.
2: Laura.
1: Jo quan veig aquesta preocupació perquè els nets dels exiliats del franquisme puguin votar, la comparteixo, la preocupació, perquè crec que hauria de ser així. M'hauria agradat veure tothom igual de preocupat per tots els vots dels catalans a l'exterior que es troben amb unes dificultats extraordinàries cada vegada que arriben les eleccions, que es perden un munt de paperetes. A les últimes eleccions catalanes es va documentar amb un 15% dels vots perduts o votats i no comptabilitzats, i en les del 2017 un 30% dels vots. Per tant, jo crec que això és una vergonya democràtica.
2: Tothom I estàs insinuant que el vot per correu és fraudulent aquí al nostre país?
1: No estic insinuant, estic dient que ara hi ha molta preocupació perquè hi hagi una part dels nets dels exiliats del franquisme a causa del franquisme que no puguin votar, i que a mi m'hauria agradat veure el mateix nivell de preocupació quan els catalans a l'estranger, que és una comunitat molt important, han expressat de manera reiterada i sostinguda en el temps les dificultats, els entrebancs, els obstacles que es troben per poder exercir un dret democràtic. I a més això està comptabilitzat amb unes xifres que demostren que hi ha molts vots de catalans a l'estranger que no s'acaben comptabilitzant.
2: Alguna cosa a dir, Carrizosa?
0: Sí, que s'està ficant el focus al tema de si són els nets dels exiliats,
2: Sánchez ahir va dir exactament que no pot ser que els nets dels franquistes puguin votar, però no ho puguin fer els nets dels exiliats republicans.
0: Això, per mi, és un agafar el tema pel perfil més demagògic i populista. Ficar-ho així és això. O sigui, si el Suprem provisionalment diu, oiga, és difícil privar de derecho a voto a persones que en teoria tenen la nacionalitat espanyola, però és que creemos que esta gente que ha adquirido la nacionalitat espanyola lo ha hecho conforme a una instrucción de una secretaria de justícia, però no conforme a la ley. I això jo crec que és incontestable i que sortirà el dia de demà una resolució que dirà que en los términos que dijo la secretaria del ministerio pues no se puede conceder la nacionalidad porque excede de lo que dice la ley.
2: Laura, acabes d'arribar de París, has assistit al concert de Maria del Mar Bonet.
1: Sí, va ser
2: Què te l'explica'm? A l'Olímpia, mig segle després, com ha anat?
1: Va ser un concert absolutament meravellós pel que tenia de revisitar doncs, aquest esperit que ella va traslladar en el públic des del primer moment. Borja Penal va ocupar el lloc que havia ocupat Ovidi Montlló ara fa 50 anys i ella va oferir un recital magnífic i va ser preciós veure gent vinguda d'arreu dels països catalans a París per celebrar la cultura i la llengua que ens agermana. I, per tant, va ser un acte magnífic de celebració de la catalanitat, de la llibertat i de rememoració d'aquelles llibertats prohibides en el moment en què ella va cantar a París i bé, poder-ho fer al costat d'una persona que aviat esperem que pugui recuperar la llibertat.
2: I vas assistir amb Carles Puigdemont.
1: Efectivament.
2: Justament la setmana en què se li ha aixecat l'ordre de detenció. Què ens en pots explicar? Realment no tornarà abans del 29 de novembre, abans de les eleccions?
1: Jo crec que ell ha estat molt clar amb això. Teníem previst d'anar-hi i jo ho vaig mantenir en un absolut silenci també per qüestions de seguretat, naturalment. Però va ser una arribada. De fet, va costar molt entrar i va costar molt sortir perquè la gent doncs, estava realment eufòrica de poder-lo veure, d'acostar-se-li, d'agrair-li aquesta resistència de 9 anys. I a més, doncs això, mira, en aquest programa la setmana passada Ada Colau deia no podrà tornar i no podrà passejar. Jo li vaig dir tant que podrà passejar per Catalunya.
2: No va dir no podrà tornar.
1: Ell va dir que tindrà dificultats
2: no podria caminar tranquil
1: per Catalunya, que ja té el seu què, que se li pugui demanar una responsabilitat política a qui fa 9 anys que se li han pres les responsabilitats polítiques perquè es va dissoldre el seu govern, perquè el van cessar en el seu càrrec i perquè es va dissoldre el Parlament de Catalunya.
2: És el president de Junts.
1: Efectivament, però vull dir que suposo jo que les decisions polítiques per les quals se'ls pugui demanar responsabilitats seran els responsables de polítiques en actiu

0: que en aquest moment serien els partits que tenien encarregada tirar endavant aquesta qüestió. En qualsevol cas, jo crec que això va ser el preludi o l'aperitiu del que trobarà el president quan vingui a Catalunya, que ja dic que és aquesta alegria, aquesta il·lusió i sobretot aquest reconeixement. Per tant, ell no vindrà abans de les eleccions perquè vol que el seu retorn sigui un retorn de país i no de partit, i això ho ha dit sempre. Va marxar com a president de la Generalitat, ha estat fent de president de la Generalitat a l'exili, i per tant no confondrà aquests 9 anys amb una contesa electoral. Li va dir a una de les persones amb les quals se li va costar parlar, que va dir-li gràcies per haver resistit aquests 9 anys, doncs diu, si no vaig tornar, no he vist morir els meus pares o no he pogut, no, estar a Catalunya a l'última campanya electoral, la seva mare es va morir en la mateixa campanya. No ho va fer aleshores, sent ell el cap de llista, és evident que no ho farà ara per barrejar una qüestió electoral i, per tant, una contesa de partits amb un retorn de país.
1: Carrizosa, va.
2: El primer que voldria dir és que m'agrada molt, molt, moltíssim, anava a dir, la Maria del Mar Bonet, igual que el Lluís Llach, la qual cosa no vol dir que m'agradin les seves idees o que estigui d'acord amb les seves idees, però m'agraden molt. I a més,
1: Maria
2: a més
1: Marbonet,
2: que la sento propera perquè és una cantant de tota la vida que tot ens ha agradat, i el Lluís Llach també, i no estem gens d'acord. Això és el primer que volia dir. El segon que anava a dir és obligat per mi, no?, que el senyor Puigdemont porta 9 anys, 9 anys fugit de la justícia, no ha pogut vindre a Catalunya perquè estava buscat per la justícia i ell s'havia anat, i als 9 anys també volia recordar a tothom que claro que són 9 anys per a que se resuelva su situació jurídica. És que si tu tens un plet amb la teva comunitat de propietaris, et pots trigar 9 anys con unas reparaciones y no sé qué de pleitos. O sigui que amb un tema tan complex com és allò que va fer el senyor Puigdemont, que va saltar-se les normes constitucionals i tal, i va declarar la independència de Catalunya, que menys que 9 anys hasta que se resuelva su pleito, que a més s'ha resolt per la intervenció política, com tots sabem, del govern Sánchez, que precisava dels 7 vots de Junts al Congrés dels Diputats, i per això li van amnistiar, i esto ha durado menos de lo que podría haber durado.
1: Em vas dir que no estava gens d'acord amb aquesta amnistia.
2: Clar, jo no hi soc d'acord amb aquesta amnistia, però en el fons jo també penso que entre compatriotes ens hem de perdonar, ens hem de reconciliar, ens hem de procurar tornar tots a estar units, perquè tothom té a la seva família algun independentista, algun constitucionalista, fins i tot la Laura potser té algun parent que no és independentista. Potser, no ho sé.
1: Com a segur.
2: Però clar, no ho sé, perquè a lo mejor són tan puros que tots són independentistes. No ho sé. Però és lo normal que aquí a Catalunya procurem de reconciliar-nos. A mi el que em fa ràbia, si t'ho puc dir així, és que aquests que ens van voler fer passar per lo que ells volien, saltant-se les normes democràtiques, encara diguin que són els demòcrates i que ells ho hicieron muy bien, i no se'n penedeixin, no demanin perdó, no diguin, hombre, pues quizá nos pasamos. Saps? Però jo la reconciliació la entenc.
0: Sí. No, jo de reconciliació res de res, perquè tenen una estranya manera de parlar de reconciliació.
2: El res
0: president,
2: de res, no?
0: El president Puigdemont, de fugar...
1: Si te xuleas
2: jurídicament i luego encima te lo mantienen allí i tal, pues dices...
0: A veure, un moment. El senyor Carrizosa ha parlat del president Puigdemont com a fugit de la justícia.
2: És que és així, Laura, vale.
0: Fugit de la justícia, no. S'ha presentat davant d'un jutge alemany i l'ha absolt. S'ha presentat davant d'un jutge italià i l'ha absolt. Home, estava a la presó i va sortir. Si això no és absolt...
2: Això no és absolto.
0: S'ha presentat davant d'un jutge francès, com ahir ens recordava el president, i també ha sortit de la justícia. Per tant, s'ha presentat davant de la justícia belga. S'ha presentat davant de la justícia europea. El que passa és que la justícia europea ha marcat els límits de l'autoritarisme de la justícia espanyola, que s'ha dedicat a fer política en lloc de fer justícia. Per tant, ha calgut una llei d'amnistia que no resol el conflicte. Això de dir que van fer el que van voler. Van fer el que la gent va votar.
2: Ja
0: hi havia majoria absoluta, el Parlament de Catalunya...

0: Tiene la palabra.
1: No, al contrari, està clar que aquest tema... Ara la clar que aquest tema el veieu de dues és maneres evident. Completament diferents.
2: Però vull dir que les paraules, les paraules que, diuen molt del món del que parlem. I Fugat, una persona que s'ha presentat davant de diverses justícies europees
3: sí, menys de la
2: i
3: que
2: ha estat a presó, clar, quan la justícia s'extralimita en les seves funcions.
1: Laura, vull fer una pregunta i començo pel Carlos. Carlos, ha dit la Laura que el president Puigdemont no tornarà perquè no vol arribar en plena contesa electoral, sinó quan ja acabi. Tu creus, o sigui, com influiria el retorn de Puigdemont en aquestes eleccions que venen ara? Beneficiaria més a Pedro Sánchez o a Núñez Feijóo? La foto de Puigdemont arribant, la dreta de PP podria utilitzar-la per
4: jo
1: criticar
4: crec,
1: Pedro Sánchez?
4: Jo crec que les coses beneficien també a aquell que té la potència mediàtica per presentar-lo d'una determinada manera. Per tant, sí que beneficiaria, jo crec, més a Pedro Sánchez i a les seves expectatives electorals, perquè la tornada de Puigdemont...
1: Però tu creus que l'amnistia, o sigui, crec... fora de Catalunya s'accepta com s'accepta aquí? Inclús per votants socialistes?
4: Jo crec que en aquestes altures ja no influirà en el mapa de les enquestes, igual que no està influint decisivament. O sigui, tot el que... de la Mari Carmen, totes aquestes coses que estan passant i que eleven la crispació, ja tenim els blocs formats electoralment. I jo crec que no afecta.
2: Jo, quan, si preguntes a qui beneficia, és que el president Puigdemont qui vol beneficiar és a Catalunya. I, per tant, no entra en veure si beneficia a un bloc o no o un altre. Jo miro des de la mirada, ho vaig dir, autocentrada i respecte de Catalunya, no respecte de l'Estat.
1: Sí, però a l'any 23 ell va fer president a un bloc, no a l'altre. Va fer president a Pedro Sánchez.
2: I ho va fer.
1: I ara no ho faria.
2: Per aquesta... intenció de poder trobar el camí per al qual el conflicte polític torni a la política i no per la una via que s'ha vist que ha durat 9 anys de repressió i que ara doncs amb la llei d'amnistia hauria d'acabar-se aquesta repressió. Per tant, quan he dit de reconciliació, reconciliació quan s'hi arriba per aquestes vies, no, el que s'hauria de reconciliar l'Estat espanyol és amb la democràcia i amb un estat de dret, no evacuant els problemes polítics a la dimensió judicial quan això s'ha vist que no ha tingut el resultat esperat.
1: Però ara he vist que Míriam Nogueras ha dit que no donaran suport a un govern, que, o sigui, que no tornarien a donar suport a un govern de Pedro Sánchez, però tampoc a un govern de Partit Popular en Vox.
2: També ho ha dit.
1: Quin serà el paper de Junts?
2: El paper de Junts ha de ser el paper de defensar els interessos de Catalunya. Allà on hi hagi d'interessos de Catalunya per defensar, allà és on Junts per Catalunya treballarà per defensar aquests interessos. Malauradament, aquests interessos no es poden defensar només des de Catalunya, que és el que voldríem. I, per tant, s'han de defensar també en espais com el Congrés dels Diputats. I, per tant, el que s'ha de fer allà és defensar els interessos de Catalunya. I això és el que ha de fer, des de la meva perspectiva, Junts per Catalunya, que quan jo he estat al capdavant he mirat de fer. Per tant, no a parlar de blocs, no a parlar amb mentalitat espanyola, no parlar subsidiàriament d'un altre, sinó estar autocentrat i, per tant, treballar per allò que a tu t'interessa, que en el nostre cas és Catalunya.
1: Històricament, els partits nacionalistes com, no sé, l'Antiga Convergència, o Junts, o BNG, és a dir, partits que han ajudat a la governabilitat d'Espanya. Carrizosa, tu com veus ara que Junts es mantingui un pas enrere, no?
4: Clar,
1: és a dir, no pactarem, o sigui, no farem president a un, no farem president a l'altre.
4: Jo ho veig normal perquè Junts sempre està pensant, com la pròpia Laura ha dit, en els resultats per Junts aquí a Catalunya. I com que ells tenen, pisándoles los talones a los de Aliança Catalana, jo crec que ells han de reforçar que no es presenten en aquestes eleccions, tenen l'oportunitat de conservar una influència al Congrés que potser al Parlament de Catalunya mateix la perdran. Segons les enquestes, i de moment, i jo crec que vosaltres habéis creat el monstruo, perquè, clar, perquè vosaltres, al sí de Junts, hi havia aquesta ideologia que s'ha quitat la màscara amb Aliança Catalana. Al sí de Junts. I, clar, en el moment que surt un partit més de dretes i més nacionalista, si cap, perquè ells tenen, a més, aquesta mena de nacionalisme rococó del segle XIX, de, no sé, aquestes coses molt somniades i romàntiques, la idea aquesta de Catalunya, de, pues això és molt vostre, també us està trepitjant els talons i vosaltres, clar, heu de... forçar... No, jo ni com Vox ni... Per què? Perquè ells pensen a les properes eleccions del Parlament de Catalunya. No passen aquestes que ells estan més tranquils.
2: El monstre sempre s'alimenta.

0: estat contra Junts. Si hi ha alguna cosa que sempre se'ns fa responsable a Junts, el monstre s'ha alimentat contra Junts. I mira, se li donava una responsabilitat la setmana passada al president, que qui té la responsabilitat representa que evacua. Per tant, és evident que Junts per Catalunya té molt clar, Junts per Catalunya, el partit Junts per Catalunya, que s'ha presentat a les eleccions espanyoles, ho ha fet sempre per defensar els interessos per Catalunya. I el president Puigdemont ha vist que fer pactes amb un partit que no té la voluntat de complir aquests acords, doncs no surt a compte, i per això ha dit en aquests moments la portaveu Míriam Nogueras que de ganes de poder investir a presidents espanyols, doncs cap. Jo, malauradament, això ja ho vaig dir en el seu moment.
1: Aprofiteu, Laura, que no tenéis competència en esta del sector.
0: No, sempre dic que aquest meu dit anirà al Museu d'Història de Catalunya perquè he votat dues vegades en contra de la investidura de Pedro Sánchez.
2: Ho hem de deixar aquí, les 9 i 2 minuts. Laura Borràs, gràcies. Gràcies. Però benvingut, Carlos Carrizosa. Gràcies. Continuem aquí al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2, amb més analistes d'aquí un moment, Josep Martí Blanc, Ernest Folch, i també saludarem Gerardo Pissarello, que ens expliqui veure què hi ha d'aquest front ampli liderat, com saben, per Ada Colau. Ara continuem.
3: Recuerdo y reconocimiento. Nuestros compatriotas ceutíes. Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado. Pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España.
4: Porque es el sistema el que no permite la expulsión directa de todos estos inmigrantes.
5: Hoy es un día para decir al conjunto de los catalanes que solo Vox va a defender nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestra maravillosa forma de ser español, que es esa identidad catalana que tenemos aquí en Cataluña.
6: Un alto al foc no pot funcionar si només el manté una de les parts. Hi ha un consens clar que ara és el moment d'incrementar la pressió sobre Moscou. I és per això que avui els ministres han aprovat la inclusió de 1.600 noves sancions adreçades al complex militar i industrial de Rússia.
2: A les 9 i 3 minuts del matí, doncs aquí al Cafè d'Idees, afegim a la tertúlia, a l'anàlisi, al periodista Josep Martí Blanc. Bon dia.
7: Molt bon dia.
2: Benvingut de nou. I el periodista i editor Ernest Folch, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
2: Què tal?
8: Molt bé.
2: Després parlarem de l'estirada de cabells de Vinícius, eh?
8: Ai, sí.
2: Ets futboler, Josep?
7: Molt.
2: També Barça?
7: Sí, sí.
2: Doncs després en parlem, de l'estirada
8: de cabells. El de menys és l'estirada, eh?
2: El de més, la reacció.
8: Home, clar.
2: El
8: neomourinyisme, diguem.
2: M'ho guardo per després, que hi haurà el Toni Clapés, aquí al programa d'aquí uns minuts, i també la Carmen Colino, i ja en podrem parlar, i també, com deia, Gerardo Pissarello, per aquesta decisió. Ahir la vam conèixer, notícia del dia. Ada Colau serà la candidata del Front Ampli a les eleccions generals. Què us sembla, Josep? T'ha sorprès?
7: No, sorprendre, no. Crec que era previsible que es produís aquest moviment, sobretot després del moviment de Rufián en Podemos, que posa molta pressió a la resta de la constel·lació a l'esquerra del PSOE, que per tant havien de córrer perquè el temps passa, i si volen tindre algun tipus de possibilitat de que això realment sigui un front ampli que agrupi tothom, ells havien de prendre una decisió que a la vegada intentés posar pressió a Podemos, i probablement Colau és l'actiu millor que tenen en aquests moments. Des d'aquest punt de vista no m'ha sorprès. El que està per veure és el que passarà en les últimes hores i en els últims dies de negociació, perquè aquest front ampli, sense Podemos, deixa de tenir el sentit que es pretén donar. I una vegada tancada l'operació de Rufián, això ho dificulta molt.
2: Ada Colau és col·laboradora d'aquest programa. Cada dimarts la teníem, ho dic en passat, perquè si la tornarem a tenir, suposo que no, la teníem aquí a la xerrada, i precisament fa 7 dies, quan se li preguntava si seria la candidata, deia això.
9: Jo no tenia previst tornar a la primera línia. Tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important. El que és important és que les persones es posin al servei de crear consensos perquè estigui el màxim de gent a dins d'aquest front ampli.
2: Aquesta,
9: estic pensant en Podemos
2: coalició.
9: I estic pensant en Compromís i estic pensant

0: Anant més, i estic pensant en la xa, i estic pensant en moltes altres formacions. És a dir, no s'entendria que a nivell estatal hi hagués més d'una proposta electoral a l'esquerra quan el programa electoral, ara mateix, per la situació que tenim, crec que el tenim clar totes i és comú.
1: Ha dit moltes coses, eh? Sí. No tenia pensat tornar a la política institucional, però el moment és històric i hem de ser-hi totes.
2: Sí.
1: Ara, fa 7 dies encara pensaven en Rufián, eh?
2: Sí.
1: Encara deien que el millor candidat podria ser Rufián.
2: El Josep apuntava a una part de l'anàlisi que jo crec que és clau, que és... Ens hem de fer una pregunta. Estem davant d'un moviment definitiu o és purament tàctic? Perquè al final el que sí que jo crec que tenim tots clar és que o s'uneixen tots, tots, vull dir, tots, absolutament tots, inclús Rufián, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, tots a dins, tots a dins, en un sol bloc, i que el depositar un vot sigui per tots aquests junts o procediran a la seva autodestrucció. S'hauran acabat.
1: Però aquest tots, penses en Catalunya o penses en tot Espanya?
2: No.
1: Perquè, clar, Catalunya, aquest tots que tu planteges ja no és possible.
2: Sí, no
1: és
2: ho
1: dir,
2: sé.
1: Rufián,
2: no ho sé.
1: És el candidat d'Esquerra.
2: No, no ho sé. Jo, i reprenent el que deia el Josep, és... Jo el que crec és que a les properes hores veurem molts moviments. Perquè hem vist un atac, Rufián Podemos, i hem vist un contraatac a Colau. Jo crec que això no es pot acabar aquí. I no es pot acabar aquí perquè és la primera vegada que tots tenen clarament un incentiu, que és unir-se o destruir-se. No hi ha més. O sigui, no hi ha cap altra solució. Ho saben perfectament. Les poques opcions que té l'esquerra passen per aquesta unió. Per cert, inclòs Pedro Sánchez. I, per tant, jo crec que l'escenari és tan complex com senzill. Només hi ha un final possible.
1: Avui Sergi Pamés, a La Vanguardia Estandú, comença dient que aquest és un espai podrit per formes genuïnes de narcisisme caníbal.
3: Bueno, Josep, crec que és una definició bastant
1: ajustada a la realitat. Diu que Rufián jugarà amb la samarreta d'Esquerra, però farà partits amistosos.
3: Vàries coses. A Catalunya, Esquerra Republicana, dins d'aquesta equació no hi pot ser. És a dir, les màximes sessions que podia fer el partit sense entrar en una dinàmica d'autodestrucció, de pèrdua ja total de la cohesió interna i d'impugnació del lideratge de Junqueras, és el que s'ha donat, que ja costa d'entendre, però amb els votants d'Esquerra Republicana. És a dir, és molt fàcil imaginar-se gent d'Esquerra Republicana, dels quadres directius, que en un teatre aixecar el braç d'Irene Montero no els hi ve gaire de gust fer, no? Per tant, el màxim de sessions estan fetes. A partir d'aquí, o desfàs el que has fet a Catalunya perquè Podemos acabi integrant dins de la resta de coalició del Front Ampli, o Catalunya queda al marge, perquè és inimaginable que Esquerra pugui fer un pas més. I l'altra cosa és, vull dir que en la política, el discurs més romàntic, i forma part de l'equació, no direm que no, és la defensa de l'interès general, a partir de la teva cosmovisió del món. I, per tant, tota aquesta constel·lació a l'esquerra del PSOE, no anirem a negar pues, que tenen una idea com ha d'anar això i que volen lluitar per fer-ho possible. Però després hi ha una altra cosa que és menys romàntica, que també forma part de la política, que és la supervivència de la teva organització. I, per tant, en els pròxims dies la dificultat està no en el programa electoral, que al final es redueix en una frase que és no passaran, sinó en un escenari en el que es preveu que la subhasta de cadires a l'esquerra del PSOE sigui molt poca, és a dir, que hi hagi poques cadires en subhasta, com cada organització d'aquestes està disposada a cedir sense garantitzar-se escons. Perquè n'hi ha molt... Les enquestes diuen que n'hi ha molt pocs en subhasta. I, per tant, Mas Madrid què vol? Diu, ha cedit en que Colau sigui candidata, però diu, no, el control de la llista de Madrid la vull jo. I cada organització mira per ella mateixa.
1: Saludo Rodolfo Irago, que us està escoltant des de Madrid. Rodolfo, bon dia, buenos días.
4: Bon dia, Gemma, què tal?
1: Des de Torre España. Bueno, continua tu la conversación. ¿Cómo ves tú de este lío a la izquierda? ¿Qué crees que acabará pasando, Rodolfo?
4: Bueno, yo el otro día ya aposté aquí que no iba a haber una unidad a la izquierda del PSOE. Mantengo la apuesta.

0: En favor de Ceuta, ¿verdad, Rodolfo?
1: Perdona, te he oído al final.
0: No, decía que aparte de estos insultos, sí hubo mucha proclama en favor de Ceuta en el desfile de ayer.
1: Sí, entre el público que es que asistió y luego también en la recepción hubo por primera vez, digamos, una representación en el Palacio Real de la sociedad de Ceuta y de Melilla. Bueno, yo creo que esto de los abucheos, los insultos, ya va a venir en el programa oficial del 12 de octubre, 12 menos 5, abucheos al presidente, porque, digamos, ya forma parte de una tradición que no solo es con Pedro Sánchez, aunque con Pedro Sánchez se ha agudizado, pero ya ocurrió con Zapatero. Es decir, hay un sector grande de los que asisten habitualmente al desfile militar.
0: Pero no con Aznar o con Rajoy, ¿no? Pero no con Aznar o
1: Rajoy. Con Rajoy tampoco había mucho entusiasmo, ¿eh? Tampoco había mucho entusiasmo. Pero digamos que hay un sector de ese público que cree que los presidentes socialistas que no son lo suficientemente
0: legítimos para estar en ese acto.
2: No, això no és llibertat d'expressió. Això és una falta de respecte, és incitació a l'odi. És convertir la cançó de l'estiu en una rutina, que és Pedro Sánchez i joder, això s'ha cantat a discoteques, s'ha cantat a estadis de futbol, es canta a manifestacions, es canta tal. I això es canta, gairebé es descriu com un fenomen meteorològic. Bueno, cantaven això, no? Per cert, això es canta davant dels reis, davant de polítics i tal. A mi m'agradaria que els reis agafessin un moment un micròfon o el que fos i diguessin, escolti, parin de xiular, això és una falta de respecte. Ho dic perquè això ja forma part com del paisatge, l'insult, l'odi, que és l'Espanya que ve, d'altra banda. Això és el que ve, això és el que està aquí.
0: Però si Borja sempre va dir que quan ells governin ja no haurà més insultos.
2: No, clar, perquè quan la dreta espanyola accedeix al poder, l'agitació s'acaba, això ja ho sabem tots, però jo el que vull dir és no podem normalitzar el que vam viure ahir, el que estem vivint. Escolta, ho hem viscut a estadis de futbol, a discoteques, a no sé quants llocs, però què és això de normalitzar l'insult d'aquesta manera?
3: Jo crec que forma part de la mala educació i d'una mala educació expressada en un ambient de polarització extrema en la que l'adversari polític no se'l veu com un adversari, sinó com un enemic. Qui està governant és Sánchez i que, per tant, qui rep més d'aquesta medicina és Sánchez, però res fa pensar que l'escenari hagi de canviar. És a dir, això ho veiem per la tele, és vistós, és un crit col·lectiu, però al mateix temps tens un ministre de l'executiu socialista, el dels trens, utilitzant les seves xarxes socials per a insultar i repartir carnets de moralitat.
2: Malament.
3: Per tant, el partit s'ha estat jugant amb aquests termes i de la mateixa manera que si anem 15 anys enrere, a l'època de la crisi econòmica, dius a l'escratxa, buscar l'eliminació, entre cometes, de l'adversari és una cosa que arriba aquí des de l'Argentina i de Sud-amèrica i ho importa l'extrema esquerra i juga la mateixa categoria. I des de llavors l'únic que han fet és aprofundir amb aquesta dinàmica, que és lamentable perquè la democràcia és tot el contrari, és la defensa fins a les últimes conseqüències de les teves conviccions, però sent capaç de fer exercicis d'alteritat i de posar-te les sabates de l'altre i sobretot respectar-lo. I això és el que lamentablement crec que en els últims anys s'ha trencat a Espanya, però a mi em costa atribuir només la culpa a un sector de la societat i a una part de l'hemicicle.
0: Josep, deixa'm posar-me a les sabates d'un sautí, perquè ara fa un moment parlàvem d'aquesta visita. Li hem demanat al president de l'Associació de Veïns del Barri Sautí del Príncipe, Ahmed Enfeddal, que avui ens acompanyés. Ahmed, bon dia, buenos días.
4: Bon dia, buenos días.
0: ¿Cómo se vive en el Barri del Príncipe la visita de los Reyes? ¿Es una visita esperada por los ceutíes?
4: Pues sí, la verdad que sí.

0: de viatge, amb una campanya electoral, i coincideixo amb el que deia ara el company. I en campanya hi ha marcs mentals que els has d'evitar, no els has de posar al mig de la taula, i el de, que venen temps durs i que és una època de sacrificis, no és el missatge il·lusionant que un candidat ha de construir.
1: No, jo crec que el PP ha ensenyat la puteta d'unes mesures que poden ser molt perilloses, perquè, a més, quan diu això, què està anticipant? Home, està anticipant Vox. Vox ja ha dit de reformar el sistema de pensions. Mm-hmm. Això ho va dir el diputat Figueredo al Congrés. Aquí, de fons, hi ha la privatització de la sanitat pública que ha fet Ayuso a Madrid de forma descarada, beneficiant un sol grup empresarial. Bueno, a mi m'estranya que Feijó, en aquestes alçades de la campanya, que ho té tot bastant controlat, ensenyi una puteta que pot tenir reminiscències de Milei, com deia ara el Rodolfo. I, per tant, és fàcil que l'esquerra en bloc en això s'hi agafi. I el fantasma de la dreta retalladora... jo crec que és una tàctica que no li convé per res a Feijó, i per tant jo crec que és fàcil que veiem una reculada els propers dies.
0: Fixa't que és molt millor centrar el discurs en una oferta de baixada d'impostos que indefectiblement et porta a retallar algunes prestacions, perquè si ingresses menys has de gastar menys, però poses el focus amb una retallada d'impostos, t'estalvies dir-li a la gent hi haurà retallades en les prestacions. És la mateixa cosa, però una fa il·lusió, que és pagar menys impostos, i l'altra no en fa.
2: Deixeu-me anar a la Puerta del Sol. Ahir va ser una jornada una mica convulsa a la Puerta del Sol. Hi va haver les manifestacions del 12 d'octubre, hi va haver alguns grups feixistes que van anar a la Puerta del Sol a encarpar. Per això li hem demanat a l'Àlex Cabrera que ens expliqui com s'ha allevat avui aquesta acampada després de la jornada d'ahir. Àlex, bon dia de nou.
3: Si ja fa més de dues setmanes que centenars de persones van acampar aquí, a la Puerta del Sol, hores d'ara és molt difícil dir el total de tendes de campanya que hi ha. De fet, la darrera xifra parlava de més d'un miler. Els més matinadors ja s'han despertat, han anat a treballar. Altres, com podem veure, fan tasques de neteja en aquesta zona. I, a més, el que us volem ensenyar, Gemma, és aquest petit altar que es va instal·lar fa ja uns dies aquí davant de la presidència del govern de la Comunitat de Madrid. És un altar en homenatge a la Mari Carmen, aquesta dona que va ser desnonada, aquesta veïna de Madrid que va ser desnonada i que va morir a l'Hospital Gregorio Marañón. Podem veure que hi ha espelmes, molts cartells reivindicatius i també missatges dirigits justament a la Mari Carmen, compromesos amb la lluita per l'habitatge. La plaça de la Puerta del Sol, a més, es va recuperant mica en mica dels aldarulls que es van produir aquí després de les desfilada del 12 d'octubre. Recordem, aquests aldarulls van acabar amb un balanç de 3 persones detingudes i un policia ferit.
2: Molt bé, Àlex, gràcies. 9 i 40 minuts. Saludem a aquesta hora el portaveu dels Comuns, candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de Barcelona, Gerardo Pissarello, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
2: Què tal, senyor Pissarello? Ada Colau, a qui vostè coneix molt bé, serà la candidata de Frente Amplio a les eleccions generals. A veure si em pot aclarir una cosa. Això vol dir que serà la cap de llista per Madrid, com van defensar els Comuns a l'última executiva?
4: Home, de moment, jo crec que és la persona que 4 forces polítiques ja han entès que en un moment on el tema del dret a l'habitatge està sobre la taula, en un moment on, després de veure les imatges que passava vosaltres ara, no?, de Puerta del Sol, amb tots aquests atacs de l'ultradreta, doncs el missatge és que hem de tenir un sentit de la urgència davant d'això, i jo crec que ara mateix, bueno, doncs Ada Colau és una exalcaldessa de Barcelona, una activista compromesa amb els drets humans, que ja dic, diferents forces polítiques han considerat que pot assolir aquesta unitat que s'està demanant al carrer.
2: Aquesta unitat amb Podemos, confia vostè que Podemos finalment també s'assumi aquest front ampli?
4: Nosaltres treballarem tot el que calgui, ho anem fent des de fa molt de temps.
5: Perdona,
4: jo mateix vaig parlar més d'un cop amb Irene Montero en el passat. Jo crec que ha de ser-hi tothom. Hem d'aconseguir, ja dic, hem d'actuar ara mateix amb el màxim de generositat, amb el màxim de pragmatisme i amb el màxim de sentit de la urgència.

0: Rússia. Perquè ja dic, o sigui, tenim unes ultradretes que estan disposats a tot. Avui hem vist aquesta decisió del Tribunal Suprem eliminant, no?, el dret de vot de milers de persones dels nets de represàlies franquistes. Hem vist les imatges que vosaltres passàveu ara a Puerta del Sol, hem vist les aliances entre la ultradreta espanyola i la ultradreta francesa. La situació és prou greu, el perill de retrocés de drets és prou greu com perquè l'espai a l'esquerra del Partit Socialista malbarati aquesta oportunitat. No ens ho perdonaria la ciutadania i si és per nosaltres no quedarà i anirem fins l'últim minut a buscar aquests acords.
1: Però senyor Pisarello, no sé si dir també és greu, però sí la imatge que vostès han donat és una imatge que pot no agradar als electors perquè, escolti, tot això arriba després que Rufián hagi anunciat que serà el candidat per Esquerra i arriba un acord en Podem per fer campanya amb ells. Vostè mateix li va fer l'encàrrec d'encapçalar a Rufián el Front Ampli. Se'n penedeix d'haver-li ofert, perquè fins fa dos dies vostès el missatge que llançaven és que deien que Rufián era un bon líder, que era el millor, però ara no sé si ho segueix pensant. Ara diuen que ha desunit les esquerres.
0: Sí, jo, home, a mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut. Però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme. Ens podem posar d'acord, la gent ens ho està demanant i el missatge és aquest. O sigui, el que importa ara és com defensar el dret a l'habitatge, com arribar a tenir una bona vaga general contra el rendisme que està fent fora milers de persones al carrer, que va provocar finalment la mort de la Mari Carmen. I els missatges que jo rebo, Gemma, de la gent del carrer, de la gent comuna, el que arriben per xarxes socials, poseu-vos d'acord, feu tot el que sigui necessari perquè aquest acord arribi. Tenim poc temps, però jo crec que és possible i ens hi deixarem la pell.
1: Li fa una pregunta a l'Ernest Folch, senyor Pisarello.
2: Hola, bon dia, senyor Pisarello. Diguem-ne que hi ha una part de l'esquerra que ha vist amb bastanta consternació el creuament de comunicats i de declaracions d'aquest cap de setmana. La meva pregunta és molt senzilla, és si això és purament tàctic i si encara hi ha esperança per una unió absoluta. És a dir, estan negociant vostès amb Rufián en aquests moments? Descarten un acord amb ell i amb Podemos? Veu encara possible l'acord de tots abans de divendres?
0: Bueno, i tant, crec que tenim l'obligació de fer-ho, Ernest. O sigui, ara mateix estan produint totes aquestes converses. El que passa és que se'ns pregunta moltes vegades a la premsa, però precisament el que hem d'intentar és que siguin el més discretes possibles per trobar la fórmula, per trobar la manera, per trobar l'encaix. Per això insistia molt en aquestes idees, sentit de l'urgència, generositat i pragmatisme, no? I s'ha de buscar la fórmula pel Congrés dels Diputats i la fórmula pel Senat, també, que vull recordar que les eleccions al Senat són molt importants. Després, insisteixo, del que hem vist avui d'aquesta decisió del Tribunal Suprem adoptada, diguem-ne, per un tribunal o per un magistrat que va demanar, que va dir que li semblava bé que Feijóo fos president d'Espanya. Davant d'això, la votació pel Senat, per exemple, és molt important perquè el Tribunal Constitucional doncs, no quedi en mans del PP i Vox, perquè hem vist el que està fent aquesta gent amb aquests òrgans. I per això dic, el Senat, el Congrés dels Diputats, s'ha de buscar la fórmula. La fórmula és possible, s'ha d'anar província per província, s'ha de veure què és el que passa en cada regió, però l'acord és possible. L'únic que hem de fer és tenir present això que deia un dels primers grans frontamplistes del nostre temps, que era Pepe Mujica, que és, hem d'insistir en el que ens posa d'acord, no? En el que ens diferencia, i hem de lluitar per això. I ja dic, hi ha moltíssima gent, no només a Catalunya o a Espanya, que ens està mirant, sinó a la resta d'Europa, que no ens perdonaria que no ho féssim. I ja dic, jo sóc optimista, estic esperançat i vull llançar aquest missatge a la ciutadania de que amb aquest esperit farem tot el que estigui a les nostres mans per impedir que hi hagi un govern de PP i Vox i també, evidentment, perquè hi hagi un espai a l'esquerra del Partit Socialista que vagi molt més enllà en totes les conquestes socials que s'han aconseguit en aquests anys i que estigui a l'alçada, sobretot, el que està demanant tota aquesta nova generació que està sortint al carrer en defensa del dret a l'habitatge, de salaris dignes, el dret a l'educació.
1: Miri, l'última pregunta, des de Madrid, Rodolfo Irao. Adelante, Rodolfo. Te escucha el senyor Gerardo Pisarello.
3: Sí, evidentemente hasta el viernes pueden pasar muchas cosas, pero señor Pisarello, ¿están ustedes en condiciones de recuperar la credibilidad ante su electorado después de los espectáculos de estas semanas y estos meses? ¿Se van a creer de verdad, si hubiera un acuerdo de todos, que no es más que un apaño para ir a estas elecciones?
0: Bueno, yo creo que lo que se ha visto, digamos, de manera muy clara es que gracias a todos, a todas estas conversaciones, pues ya hay cuatro fuerzas políticas que entienden que Ada Colau es una persona que está en condiciones de conseguir este acuerdo, de facilitar, mejor dicho, este acuerdo. Me consta que ella pues está hablando con los diferentes espacios, lo vamos a hacer todos los que podamos, y ya digo, ese adelanto electoral hacía que no sea tan fácil llegar, digamos, a poder cerrar estos acuerdos después de unos años que han sido muy difíciles para la izquierda alternativa, donde ha habido criminalización, donde ha habido lawfare, donde se ha perseguido mucho a mucha gente de la izquierda, y eso, por supuesto, deja heridas, deja suspicacias, pero creo que gracias a esa movilización de la calle y gracias, sobre todo, como digo, a este sentido de la urgencia que está imprimiendo lo que la ultraderecha de Trump, de Abascal, de la ultraderecha francesa están poniendo sobre la mesa, que son recortes de prestaciones sociales, disminución de los impuestos a los más ricos, etcétera, etcétera, pues nos obliga a actuar. Por lo tanto, no exijo que la gente nos absuelva de nuestras limitaciones, pero sí que confíen en nosotros porque nos vamos a dejar la piel para conseguirlo.
1: Gerardo Pisarello, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies, bon dia.
0: Un plaer, com sempre. Molt bon dia.
1: Bon dia, ho deixem aquí. Rodolfo Irago, también lo tengo que dejar aquí. Rodolfo, gràcies.
3: Nada, buenos
1: Hasta
3: días.
1: Hasta la próxima. Hasta luego. Vinga, doncs Lorena Amo, anem amb un resum de l'actualitat. Lorena, endavant.
4: Doncs mira, Gemma, comencem amb l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que manté retards aquest matí després de l'incendi que va afectar ahir un comboi a Ricla, Saragossa. Les demores es deuen perquè la circulació de trens es fa per una sola via durant 25 quilòmetres i amb una limitació temporal de velocitat a 80 km per hora en el tram entre Ariza i Plasencia de Jalón. Adif diu que ha activat canvis i devolucions sense cost entre els usuaris. Molta paciència i també resignació.
5: Hombre, si están los de las 7:50 a las 9:50, échale. Bueno, mientras que no nos dejen 8 horas dentro del tren.
6: Pues nada, la semana pasada con la Renfe y esta semana con el AVE. Sí, sí.
7: Además, llevamos desde ayer con toda la incertidumbre, un grupo enorme de personas que nos movemos para allá.
8: Nosotros tenemos un concierto hoy en el Auditorio Nacional con el Orfeo, somos miembros del Orfeo Catalá y tenemos concierto esta noche con el maestro Dudamel y.
4: La circulació també serà complicada demà, però per carretera els pagesos portaran la seva protesta a Barcelona. Ho faran amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos. Es veurà afectada sobretot l'autopista AP7, tant en direcció Girona com en direcció Tarragona, i l'autovia A2, per la qual circularan els tractors que surtin des de Lleida al Pirineu o Sant Vicenç dels Horts. També arribaran tractors des de l'Empordà i d'Osona. La marxa lenta passarà per l'autovia C17. Un altre grup circularà per l'autovia C16 procedent de Sallent. I de ben segur tots estem atents a aquest context de campanya preelectoral. La portaveu de la Comissió Executiva del PSOE ha reiterat les crítiques de la decisió del Suprem de negar el dret de vot als nets d'exiliats pel franquisme. En declaracions a Ràdio Nacional, Montse Mínguez, per ella és incomprensible, diu que el 29N tinguin prohibit anar a les urnes quan sí van poder fer-ho en d'altres convocatòries electorals. Mínguez també ha celebrat que Frente Amplio agafi forma de cara a les eleccions generals.
9: Bueno, es que no se entiende, de verdad no se entiende. Estamos hablando de una cosa tan fundamental como es el derecho a votar. El derecho a votar de unas personas que es que ya votaron en el año 2023 y que han participado en procesos electorales de las comunidades autónomas que hemos vivido desde el año 2023 hasta esta parte. Evidentemente hay un espacio a nuestra izquierda que cuanto más organizada esté mejor y todos nuestros respetos a que este proceso les salga bien y tal y como ellos quieren.
4: I amb aquesta informació, Gemma, ens acomiadem des de la redacció del Cafè d'Idees.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. Va, ara ja ens hem relaxat una mica, no? Ens ha sortit un somriure quan hem vist entrar el Toni Clapés. Toni, bon dia.
10: Què tal, bon dia?
1: Què tal?
10: Molt bé, molt bé.
1: Estàs content? Et vaig veure molt content l'altre dia a la presentació de l'Euskat.
10: Sí, sí.
1: I m'ho va dir tothom.
10: Sí, és que estic content, sí, sí.
1: L'altre dia vaig anar a la carnisseria...
10: Tot i que la gent es pensa que sempre estic trist.
1: Vaig anar a la carnisseria a Sant Feliu de Guíxols...
10: Sí.
1: I el carnisser, quan em va veure entrar, em va dir...

0: Toni Clapés, que demà estrena programa a la 2CAT, Mariano Barrientos, expert en canvi climàtic, la doctora Magda Carles i l'Opau de Pons, entre molts altres, passaran pel matí de Ràdio 4 d'aquest dimarts. Abans, però, Sergio Fidalgo, director del Català en Ponès. Com estàs? Bon dia.
1: Bueno, estem contents. Ahir va ser un gran dia.
0: Va ser un gran dia per què? Uau, i per qui?
1: Hombre, Fiesta Nacional, aquí a Barcelona, 20.000 persones al Passeig de Gràcia. Molt content.
0: Barbeta, seu, sisplau, prengui possessió. Barbeta, content. Que cada dia arribes més just. Ahir va ser un gran dia, diu el Sergio Fidalgo. I què rius, tu? Què et fa gràcia?
1: Molt a celebrar.
0: Què et fa gràcia?
2: Aquesta de que va ser un gran dia.
0: Per què? Explica.
2: Per el dia de la raça.
1: No, jo he dit Festa Nacional, no el dia de la raça. Bueno, això tu dius el que vulguis.
2: Tots som els mateixos, no?
1: Bueno, som moltíssims, però bueno, sí.
2: Tots som els moltíssims.
1: Són 50 milions d'espanyols.
2: A mi m'ha agradat un net meu que va veure a la tele, es passava un moment de zàping, i a la tele hi havia com una taca que posaven els colors de la bandera monàrquica.
1: Monàrquica.
2: Això què? Sí, és
1: a la d'Espanya vols dir, no?
2: Monàrquica.
1: La d'Espanya.
2: Bueno, hi ha una bandera espanyola republicana o no?
1: Bueno, però sí, l'any 36 es va acabar.
0: Deixeu-me saludar, sisplau.
2: Bueno, no, per la força de les armes.
0: Ara continues, però
2: deixa'm...
0: Barbeta, deixa'm anar un segon a Tarragona. Carles Magraner, director del diari Més, com estàs?
3: Molt bé, molt bon dia.
0: Per tu va ser un gran dia ahir o no?
3: Em va tocar treballar, perquè nosaltres sortim els dies laborables, però bé, va ser un dia bastant normalet, per dir-ho així.
0: Dia bastant normalet. Barbeta, vinga, va, continua.
2: No, res. Ara hi som tots. El gran ho deia, què cony és això?
1: Andrà a Espanya?
2: No, allò, clar, bueno, no sabies
1: que... Li has d'ensenyar que la bandera és la seva bandera, la bandera espanyola.
2: La seva bandera t'asseguro que no és.
1: Bueno, vale.
2: Perquè però... els seus dos besavis, en aquest cas, van haver de marxar. Per culpa d'aquesta bandera van haver de marxar a l'exili i quan van tornar els van fotre a la presó. Amb aquesta bandera.
1: Recordo que la bandera aquesta és d'Espanya no des de l'època del franquisme, sinó de molt abans.
2: No és la
1: bandera del franquisme.
2: És la bandera monàrquica. No, i que tu t'ho fes, però és així.
1: I
2: els republicans tenien una altra bandera, perquè eren demòcrates, i els altres eren feixistes.
1: Era la bandera d'Espanya. O sigui, la bandera d'Espanya ha anat canviant, però
2: no, tu creus que Espanya és feixista, cosa que tens bastanta raó.
1: No, jo ho he dit, això ho dius tu.
2: Ho ha sigut bastant.
1: Hi ha espanyols
2: que pensen diferent.
1: Constitució, Espanya... T'has quedat al 39,
2: No.
1: Constitució, sí. Espanya, s'ha votat, ha guanyat sí. Felipe González, va guanyar Pedro Sánchez...
2: Ahir vaig sentir el Zapatero, Jorge Buixet defensant la democràcia, diu.
0: Barbeta. El que vulgueu, però d'un en un. Tant de bo no s'hagi de repetir més, això, durant tota la primera hora de programa. Sempre amb respecte, evidentment, i d'un en un.
1: Ens respectem.
0: Estones.
1: Bueno, un puesto y un altre,
0: de moment, avui sí. Magraner, estàs molt callat.
3: No goso intervenir, no fos cas que rebi. Però, vaja, estic molt poc disposat a discutir-me per allò que, no sé si va ser l'Aznar, que em parlava de la senyera com un drap, no? Però al final no deixa de ser. Cadascú interpreta el que vulgui amb els colors i amb els símbols que vulgui assumir. Vull dir que endavant les atxes, en aquest sentit.
0: Escolteu, Pablo Llarena, pudri amnistiar Carles Puigdemont aquest divendres o a molt tardar dilluns o dimarts de la setmana que ve. El jutge del Suprem està enllestint el text que també permetria el retorn dels exconsellers Puig i Comín. Barbeta.
2: Fins que no ho vegi, no m'ho creuré. Perquè, de fet, el Llarena ha fet una cosa molt rara, i és que quan el Tribunal Constitucional l'ordena que apliqui l'amnistia, ell diu, voy a escuchar a las partes. Que las partes és Vox, l'altre és el govern, no? Què vol dir escuchar les partes? Si a tu, el Tribunal Constitucional, que et mana i deia una llei que la va fer el PP, que ordena, que diu que el que ordeni el Tribunal Constitucional no té ni recurs ni punyeta, no escuchar les partes. Per tant, ha fet una cosa, diguem-ne, d'allargar-ho. Ja no sé fins a on ho allargaran, no ho sé, sembla ser que al final no podran més. Sembla ser que ara ho compten, com que si torna Puigdemont serà negatiu electoralment per Sánchez, doncs igual diuen, bueno, pues ara tant per tant de perdidos al río, no ho sé, però jo fins que no passi tot, no
0: Sergio Fidalgo. No.
1: Mira, el problema és una llei d'amnistia que és clarament inconstitucional i hi ha un tribunal constitucional que està polititzat d'una manera escandalosa.
2: Ara,
1: deixa'm acabar. Deixa'm acabar. Llavors, El que ha fet Llarena simplement és, bueno, jo crec que, i perdona que ho digui clarament, s'ha rajado, hauria de donar la batalla jurídica fins al final, perquè jo crec que el Constitucional no ha de ser el Suprem del Suprem. El Tribunal Suprem és el Tribunal Suprem per temes ordinaris. El que ha fet el Constitucional és saltar-se les seves atribucions. De fet, hi ha hagut cinc vots particular denunciant aquest tema al Constitucional, i a mi si hagués estat Llarena hauria donat més batalla. S'ha rajado, què hi farem? Mira, l'home ja està major i voldrà descansar.
0: Carles Magraner.
3: Bé, demà és quan acaba el termini per presentar les últimes al·legacions per part de les parts acusatòries. Suposo que llavors a partir d'ella... Jo tampoc, fins que no...

0: L'acabi de veure de signat, tampoc no tinc clar que això acabi aquí, perquè la capacitat per trobar eines tècniques i jurídiques per estirar encara més l'assumpte, és possible que l'hi trobin, però bueno, sí, el que és evident és que està a punt d'acabar-se el sainete.
1: Bé, d'altra banda, d'aquí a només 3 dies es tancarà el termini per presentar coalicions de cara a les generals del 29 de novembre. Ada Colau, com sabeu, ho heu sentit tots aquestes últimes hores, serà proposada com a candidata del Front Ampli a la presidència del govern espanyol. Parlem de Colau, de Rufián, etc. Però abans, deixeu-me anunciar altres continguts del programa d'avui. Una parella de Badalona té el pis pagat des de fa més de 40 anys, sí, però el banc els vol desnonar. Són el Francisco i la Milagros, jubilats. Tenen 81 anys el Francisco i 74 la Milagros. Jordi.
2: Sí, el problema és que ara fa 15 anys van decidir avalar el seu fill amb totes les propietats. El fill va deixar de pagar i els ho va amagar durant anys i panys. Ara els volen fer fora de casa seva, on porten més de mig segle vivint. Aquest matí coneixerem aquest cas.
1: Sí, sí, efectivament, tots els detalls del testimoni del Francisco i la Milagros aquí al matí de Ràdio 4. I també parlarem del canvi climàtic avui, que ara direu, ja ho sabem, això del canvi climàtic, que ens afecta, i espera't, ens afectarà molt més a tots plegats. Però volem parlar amb algú que en sap molt, el Mariano Barrientos. És paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Mariano, entre moltes altres coses, assegura, per exemple, que la vinya s'acabarà traslladant al Pirineu, que cada cop esquiarem menys a Catalunya i que els episodis extrems seran més habituals. També diu que ens quedarem sense estacions, que desapareixeran. Li preguntarem si hi ha pobles catalans amenaçats de desaparèixer per la pujada del nivell del mar. Si és així, li preguntarem quins i quan podria passar això. D'aquí una estona, Mariano Barrientos, aquí al matí de Ràdio 4. I també vindrà la Raquel Calart. Ramon, bon dia.
3: Bon dia. Doncs, en fi, ens explicarà què ens ofereixen actualment els bancs si posem els nostres estalvis, ja siguin un compte o un dipòsit. Li preguntarem, per tant, a la Raquel, que això ho sap molt bé, és periodista especialitzada, recordem, en economia i finances personals de La Vanguardia.
1: I autora del podcast Bolsillo, que té un èxit brutal amb pràcticament 2 milions de descàrregues. També vindrà la doctora Magda Carles aquest matí, Jordi.
2: Sí, amb ella ens preguntarem si és possible envellir menys i de què depèn l'envelliment. Quin paper hi té la dieta en tot això i, sobretot, quins aliments ens ajuden a envellir menys. Li direm que ens posi exemples d'esmorzars, dinars i sopars que ens ajudin a semblar, doncs això, més joves.
1: I atenció, perquè demà, aquest dimecres, s'estrena a la 2CAT Cervells Mínims, el nou programa d'humor del gran Toni Clapés. Aquest matí Toni Clapés serà en directe aquí, al matí de Ràdio 4.
4: El programa es diu Cervells Mínims.
5: Sí.
4: Valdres creieu que això va per nosaltres?
6: No, això ho diuen pel Clapés, home.
5: Clar.
7: Què? Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
5: Toni, que t'has deixat els...
7: El què? Un dia?
5: Sí.
2: Sí, s'ha deixat els pantalons, Xavi. Cervells Mínims es basa en una tertúlia humorística on no es parlarà de qüestions quotidianes i domèstiques del dia a dia sense filtres ni pretensions polítiques, on es parlarà de tot això, volem dir. Show assegurat amb el Toni Clapés i companyia, per cert. Li preguntarem si està poc o molt nerviós un dia abans del seu retorn televisiu i si farà aquesta entrevista amb o sense pantalons.
1: Com m'agrada tenir el Toni Clapés a la 2CAT a partir de demà a 2:15 de la nit. Què gran és!
8: Gran tipus. Sí,
1: gran tipus, en tots els sentits. Grandíssim, sí. Professional i
8: és gran,
1: i com a persona és que és una cosa excel·lent, el Toni.
8: I com deia el Tarradellas, darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona.
1: La Marta Romagosa.
8: Es diu Marta Romagosa.
1: Sí, senyor. Doncs aquest matí la Romagosa no, però el Toni sí. I la Romagosa perquè no voldrà. Serà en directe aquí al matí de Ràdio 4. Home, i qui també vindrà avui és...
9: Lo Pau de Por!

0: Doncs saps, què rius, Barbeta?
1: La lletra.
0: T'agrada el Pau, també, eh?
1: Sí.
0: Posa'm rom, Joana. És així, això?
1: És així.
0: Ahir llegia comentaris que té els vídeos que tenim a Instagram de Ràdio 4. I escolta'm, mira, feu l'exercici una estona d'aquestes. Mira.

0: festa major.
1: Doncs au, d'aquí una estona anirem de festa major amb el Pau de Pons. I avui també ens visitaran els autors del millor croissant artesà de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026, eh?
2: Sí, sí, no? Tenim unes ganes de tastar aquests croissants. Mira, costen 2 euros i és obra de la pastisseria Morreig. Els hi preguntarem Morreig. També pel nom...
1: Pastisseria Morreig?
2: De per què del nom d'aquesta pastisseria? Morreig, eh?
3: Pastisseria romàntica.
2: La,
1: sí, dolça, sí, sí, sí, és dolça.
2: La podrem trobar...
1: M'interessa.
2: ...al carrer Verdi 25 de Barcelona i, vaja, vindran els impulsors d'aquesta pastisseria, que són el Matthew Hatzenhofer i Alba Ruiz Ceamanos,
1: ah, molt bé.
2: Pastissers i socis fundadors d'aquesta pastisseria.
1: De la pastisseria Morreig, el sí, millor sí. croissant artesà de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026. Els catarem aquí al matí de Ràdio 4 i justament, oients, avui us regalem una capsa plena dels millors croissants artesans de mantega de tot l'estat, d'aquest any. Heu d'endevinar el so del dia i avui quin és? Doncs mira aquest, escolteu.
3: Sembla una estació de res.
1: 900, no em diguis de maldat, si ja en diràs prou ara a la tertúlia.
2: És que volíem posar una batedora, però al final hem posat aquest so.
1: Va, 900, 454, 455. Marta Inglés i Laia Casanova, el control de so, passen 3 minuts i mig d'un quart d'11.

0: Avui a la tertúlia, Carles Magraner, director del Diari Més de Tarragona, el Sergio Fidalgo, director del Català Empordanès, i el periodista Jordi Barbeta. Mira, aquest matí, Magraner, obriu el Diari Més amb una entrevista que has fet tu al conseller de la presidència, Albert Dalmau.
1: Sí.
0: Titular: mai cap govern havia invertit tant a Tarragona. És una aposta estratègica. Què més t'ha dit el conseller Dalmau?
1: Bueno, de fet, com que fa bandera molt, de manera molt consistent en el tema de l'eliminació de la burocràcia dels estaments públics, amb això ha incidit molt, no? És a dir, el fet d'eliminar tràmits i estar tirant endavant la llei per fer més simples la tramitació de llicències i de qualsevol altra qüestió que hagi de passar per l'administració pública. Tot i que és cert que una de les coses que també surten en aquesta entrevista i que, per exemple, a la nostra zona afecta de manera molt especial és la manca de secretaris i interventors, és a dir, d'aquells funcionaris que el que fan és que en aquella primera institució que és la més propera al ciutadà la fa funcionar realment, no? I això és un problema que els costarà molt de resoldre i que, però bueno, sembla que hi estan posant el coll per fer-ho.
0: Bé, Sergio.
2: Una pregunteta, perdona, però tu creus que allò que diu el Dalmau de que és qui ha invertit el seu govern a Tarragona, això tu ho creus? Això tu li pots comprar?
1: A veure, si les inversions a Tarragona es mesuren els pressupostos de l'Estat, per exemple, hi ha hagut anys que hi ha hagut molta més inversió perquè resulta que ens ha passat l'AVE per aquí, per exemple, que són inversions que llueixen molt però que tampoc no tenen una incidència molt més directa que el fet que passi una via per aquí. En el seu cas sí que estan produint-se coses que des de que negociades també amb el govern de l'Estat estan començant a tirar endavant aquí a Tarragona. Bé, i que són importants.
0: Altres titulars que veig a... Barbeta, prou. Que veig a portada del Diari Més... pluja de diners a Vilaseca, cauen... Home, tampoc es podran jubilar, però 46.000 euros amb la Primitiva. I un encertant de segona categoria de la Monoloto s'emporta 56.000 euros a Reus. Són petites pessigades, diguéssim, petites alegries que no solucionen la vida a ningú, però dos titulars...
3: Loterías y apuestas del Estado ha invertido en Tarragona.
0: Dos titulars aquest matí a la portada del Diari Més.
1: Aquestes són les mira Hisenda, aquestes notícies.
0: Molt bé, però són notícies que llamen, que diuen al poble, llamen a la gent també.
1: Llamen a la gent.
0: Sí o no?
1: Efectivament, i en el digital, com bé sabeu, que de manera molt ràpida saps de seguida que és allò que interessa a la gent, aquest tipus d'informació que, diguem-ne, positiva, en el bon sentit de la paraula, tenen molta incidència. Sí, sí.
3: Bé, sí, perquè llavors la gent va i compra.
0: Sí, aquest matí continua cuejant, portant cua l'incendi d'aquest tren d'alta velocitat a Barcelona-Madrid, que en principi va afectar 5.000 persones, però en total, amb el pas de les hores, ja són 13.000 els afectats pels retards que, com sentíem al butlletí de notícies amb els companys dels serveis informatius, continuen encara avui. I molts han passat una molt mala nit. Més coses. Falta poc més d'un mes i mig per les eleccions espanyoles i el Front Ampli proposa Ada Colau com a presidenciable. La notícia ha arribat poques hores després de confirmar-se un acord entre Esquerra i Podem. Els comuns indignats asseguren que Rufián fa tot el possible, diuen, per dividir les esquerres. Rufián, que farà campanya amb Irene Montero a l'Estat, insisteix que encara hi ha temps, diu, per una col·laboració entre les esquerres sobiranistes i espanyoles. Sergio Fidalgo.
2: A mi m'encanta que una persona com l'Ada Colau, que els barcelonins van dir que s'anés a casa seva, ser alcaldessa va quedar tercera, que va fracassar, ara sigui la gran esperança de l'extrema esquerra. És divertidíssim. I en quant a l'atac de Banyes que li ha donat dels comuns, bueno, Rufián és un candidat que ha escollit i que sempre ha parlat bé de l'Irene Montero. A mi l'Irene Montero em sembla un personatge sinistre. Però recordem que quan va fer un acte ho va fer amb ella, o sigui, no amb la Colau. Hòstia, és normal que Rufián se vulgui anar a l'Irene Montero. Els comuns, el problema que tenen és que han governat, perquè han governat, no Podemos ni Rufián, sinó els comuns, i no han fet res. I com no han fet res, ara estan intentant buscar excuses. Ho sento, però no tenen cap futur, i amb l'Ada Colau encara menys.
4: Aquí el que hem d'acotar també, perquè el personal no se'ns perdi, és a dir, el Front Ampli el conformaran comuns, d'aquí ve el paper d'Ada Colau.
0: Sí, sí, exacte. Quins partits acabaran formant part d'aquest espai, Ramon? Perquè la gent al final es perd.
4: Correcte, tenim comuns, tenim Sumar com a moviment, tenim, que és el partit de la Yolanda Díaz, que s'estava buscant un relleu, que era com la gran aposta en aquell moment a les anteriors generals. Tenim Más Madrid, que és el partit en el seu moment d'Iñigo Errejón, ara de Mónica García també, de la ministra de Sanitat, Izquierda Unida. Aquests són els que conformen el que és Frente Amplio. Ada Colau en el seu moment va dir que volia que hi fos Podem, però què ha passat? Que mentre anunciava el seu nom, es filtrava, es comunicava l'acord de Rufián amb gent de Podem, amb Irene Montero, amb qui feia els actes. Ens han d'explicar bé què consistirà aquest acord, a quins personal de Podem estarà a la llista amb Rufián, i realment si a Catalunya, Xavi, hi haurà un enfrontament entre Comuns i Podem a Catalunya competint.
0: Jordi Barbeta.
3: Jo diré una cosa una mica heavy, però és que és així. Tot això no té res a veure amb la política, tot això té que veure amb la supervivència laboral d'unes quantes persones, que no són gaires. Tothom s'està barallant perquè moltes persones d'aquestes, si no són diputats, no tenen feina. Se'n van a l'atur. I, per tant, estan defensant les seves possibilitats amb ungles i dents, no? Tot comença en que Rufián, Esquerra se'l volia treure de sobre. I per això el van posar de candidat a l'alcaldia de Santa Coloma, en contra de la seva voluntat. Rufián s'ho va veure venir i va dir, m'haig de buscar la vida. I se l'ha buscat, i se l'ha buscat molt bé. Li ha donat molt bon resultat. Fins al punt de que Esquerra no es pot permetre el luxe de defenestrar-lo. Llavors, quin acord ha fet Esquerra? Fixeu-vos, han pactat amb Podemos, que era un partit que va dir que els catalans eren racistes perquè volien el traspàs de les competències en immigració, i si no recordo malament, també van estar en contra, o estan en contra, del plantejament de concert econòmic o de per Catalunya, que també ha fet Esquerra tota la vida. Llavors, això, quin sentit té? Bueno, que Podem, que no té res a pelar, absolutament res a pelar a Catalunya, doncs no li costa res no presentar-se i col·locar una persona dintre les llistes d'Esquerra Republicana, que jo crec que no sortirà, segurament no sortirà, però bueno, té alguna possibilitat. Ada Colau va dir, vull el Rufián al Frente Amplio. Clar que volia Rufián al Frente Amplio. Volia que el Rufián se n'anés a Madrid, perquè ella el que vol és guanyar Catalunya. I en aquests moments, un neutralitza l'altre. Colau contra Rufián no tindrà els mateixos vots que si Rufián se n'anés a Madrid, Esquerra Republicana presentés una altra persona. Llavors què passa? Que si, quan hi ha un pacte polític entre diversos partits, si tu vas de número 3 amb el teu,

0: el que hi ha un pacte amb un altre partit, tu te'n vas al 5. I aquest 5 probablement ja no entra. Per tant, el que li toca al 3 diu, no, no, jo no vull pacte. Jo no vull pacte. Eh? Ara, i uns altres diuen, no, no, però és que aquí, si guanyem més, tindrem algun diputat més, que és probable. Si van tots junts, tindran més diputats. Perquè això, mira, a Barcelona i a Madrid, però a Santander, o a Cádiz, o a Múrcia, no surt ni el primer. O sigui, si van junts, en aquestes províncies, amb les províncies, no, la majoria no, perquè la majoria van 3 diputats o 4 i aquí ja no, només van PP i PSOE, pràcticament. Eh? I la tercera és Vox, no ens enganyem. És a dir, per arribar al quart diputat, diguem, han d'anar molt junts a Sevilla, suposo que... Bueno, a Bilbao, al País Basc no tenen res.
1: 4 dies, Jordi, encara poden fer pactes. Jo no estic, jo descarto que Colau i Rufián faci pactes.
0: No, no, jo tampoc ho descarto. Jo no ho descarto.
1: Com tu has dit, es juguen les garrofes.
0: Es juguen les garrofes.
1: Com es juguen les garrofes, encara poden pactar, eh?
0: I com que juguen les garrofes...
2: Queden 3 dies, eh?
0: Com que juguen les garrofes, però no oblidis que, per exemple, la Irene Montero, si pacten, la Irene Montero ja no va de número 1. Evidentment, anirà de número 2. Però la seva següent, que serà la Belarra, se'n va més avall.
1: No, no, va a Madrid, va a la comunitat. La Belarra va a la comunitat.
0: Bé, a Belarra puc dir una altra. El que vulguis, el que li toca el següent, el número 2, en Podemos, se'n va al número 5.
2: Carles Magraner, des de Tarragona, endavant.
3: El que sí que dona la sensació, efectivament, és que al final es tracta més que d'una qüestió política el fet de mantenir estructures de partit i gent que hi està dintre, però es dona el cas de que, en realitat, malgrat el pacte de Podem i Esquerra, el Podemos o la resta de l'Estat encara no ha decidit què ha fet o què farà. És a dir, hi ha la possibilitat encara de que fins divendres hi hagi aquesta integració dintre del Frente Amplio, tot i les escissions que s'estan produint a Andalusia o mateix Compromís, que ha decidit que tirarà per la seva banda i que no s'ajuntarà amb ningú en aquest sentit. I en el cas de Catalunya, clar, és que fins i tot el partit aquí a Catalunya es diu en Comú Podem. És la curiositat aquesta de que s'estan trencant fins i tot les línies d'actuació. El que semblava una estranya pareja de Podemos amb Esquerra, en realitat, però si vas a mirar una mica, tampoc no ho és tant. Sí. És a dir, a Tarragona mateix va haver, quan hi havia l'alcaldia d'Esquerra Republicana, l'anterior amb aquesta, dintre de l'equip de govern van entrar la formació d'en Comú Podem, tot i que van acabar barallats entre si, que és el que acostuma a passar quan hi ha dues formacions que funcionen de manera molt diferent, perquè els comuns i Podem a nivell local funcionen de manera molt diferent.
1: Molt ràpid, no, només recordo que l'única persona de l'espai Frente Amplio que té unes relacions mínimament raonables amb Podemos és Ada Colau. Això se l'he de reconèixer. I, per tant, jo d'aquí a divendres poden passar coses, poden passar moltes coses i no descartaria res. De fet, un dels motius possiblement que hi hem posat una fracassada com la de Colau com a cap de llista del Frente Amplio és que pugui arribar a acords precisament amb la Irene Montero, que tenen una relació com a mínim cordial.
3: A més, hi ha la curiositat del fet, almenys m'ha vingut al cap el fet que hi hagi un candidat a la presidència que sigui català, cosa que no ha passat gaire sovint i que ha tingut notoris antecedents.
1: Bueno, Albert Rivera, Reclamem Albert Rivera,
3: que el partit ha desaparegut i el fracàs absolut de Miquel Roig, que no tothom recordarà perquè fa molts anys el Barbeta segur que ho recorda.
0: Però, home, jo i tant vaig a aquella campanya. Pel periòdic de Catalunya, en aquella època. Jo crec que plantejar que de Colau tindrà un problema pel fet de ser català, m'estranya una mica. En això té més a guanyar Rufián, perquè és converso, és un converso, i això...
1: ¿Cómo que és un converso?
0: A Madrid això s'estima molt.
1: Explica'm allò de converso, perquè, home, és català, Rufián és català. Explica'm allò de converso.
0: Bueno, pues que ell era independentista i ell està fent tot un discurs que no té res a veure amb la independència de Catalunya ni amb res d'això. Fa altres coses.
1: Home, ell sempre diu que és independentista. Ell sempre ho diu, eh?
0: Bueno, ho diu en la boca
2: Rufián,
0: petita i procura...
2: Rufián, recordem-ho, habitualment el més ben valorat a les enquestes, eh?
0: Sí, clar, perquè si s'ha de reconèixer... No es pot negar que Rufián, des del punt de vista mediàtic, ha sabut utilitzar la seva tribuna del Congrés i les xarxes socials com ningú. I això no es pot negar. A mi, la seva demagògia, diguem-ne, a vegades em repugna, perquè és molt demagog, és molt populista, és absolutament populista. Bueno, és tan populista...
1: Com la Nogueras, eh? Com la Nogueras. Tan populista com la Nogueras.
0: La Nogueras, pobreta, no és populista.
1: No és populista la Nogueras? Ui, val.
0: No, home, no. És populista, però s'hi posa de mal humor a tothom. No, home, no. És molt diferent.
1: Ah, bueno,
0: és a dir, té més èxit diguem així, té més èxit Rufián entre la seva parròquia que Miren Nogueres amb la seva.
3: Sí, en aquest sentit, Rufián exerceix poc de català a Madrid. De fet, no parla ni català a la tribuna, que hi podria fer.

0: Econòmic,
1: qui va fer president Sánchez?
0: I la llengua, i la llengua.
1: Qui va fer president Sánchez? Junts. No em diguis aquesta pamema, que ja ho ha fet, ja, ja l'heu fet president.
2: Escolta, encara falta... Però
0: hi havia l'amnistia. Junts. Hi havia l'amnistia, tio.
2: Com us agrada,
1: sí,
2: eh?
1: I la moció de censura, també.
2: Vosaltres creieu que interessa molt, molt, molt a la gent, això?
0: El què?
2: A més d'un mes i mig vista de les eleccions.
0: Ah, bueno. No,
2: aquests
0: la
2: debats,
0: gent,
2: aquestes
0: no,
2: tertúlies, que si el Rufián,
0: bueno,
2: que si
0: sí,
2: l'Ada Colau...
0: No, no, però jo crec que sí, si la gent s'ho escolta. Ara... El que sí que dic és que la gent, en aquests moments, jo he vist aquest cap de setmana, tothom parla d'algú, del Rufián, de l'altre, dels Junts, de no sé què, del PP, de Vox. El que trobo és molta gent que em diuen, hòstia, no tinc a qui votar. No tinc a qui votar.
2: Molts indecisos.
0: No, no, indecisos no.
2: Que no tenen...
0: És que no saben a qui votar.
2: Hi ha molts que no tenen clar encara
0: a
2: qui votar.
0: Que no saben a qui votar perquè no els agrada cap. Això és el problema. Però això no és el problema.
2: En vam parlar fa 24 hores, però ahir vau veure les enquestes al Periódico, al Mundo, a l'ABC...
0: Sí, les enquestes ara...
2: No te les creus?
0: Home, si estem en temps de trinxera. Estem en temps de trinxera. No hi ha res que no sigui en defensa de la trinxera. Tothom fa això. I, per tant...
2: De moment, l'esquerra no remunta amb aquestes enquestes que hem vist aquests últims dies més immediats, Sergio.
1: Jo recordo el 23, que també el 23, per aquestes alçades, la majoria absoluta PP i Vox era aclaparadora i va passar el que va passar. Queden molts dies, poden passar moltes coses. Ja ho he dit aquí, que la mareta Sánchez no es va anar de vacances, va estar planificant tot el que va passar, i lo de l'operació Mari Carmen, en bona part, és un tema ja planificat a la mareta, estic convençudíssim, i per tant, qui doni per perdut a Pedro Sánchez, que s'equivoca moltíssim, perquè ja va donar la volta i ho pot tornar a fer.
0: Jo estic convençut de que a Pedro Sánchez aconseguirà que el PSOE sigui la llista més votada.
1: Podria ser.
0: Una altra cosa més difícil és que com que tots aquests de l'esquerra estan allò fatal, difícilment sumar la majoria, com han fet la majoria republicana, diguem-ne, que hi ha hagut fins ara, jo crec que és molt difícil.
1: És difícil, però jo insisteixo, queden molts dies, i a veure d'aquí divendres què passa, a veure si
0: fixa't
1: la Colau arriba a un acord o no arriba a un acord.
0: Fixa't en un detall, és per què no es presenta Aliança Catalana a aquestes eleccions?
1: Per no cremar-se per les municipals? No,
0: no, no, no, no, no, no. Sí, no es presenta perquè tenen uns sponsors que li diuen, escolta, tu...
2: La CUP tampoc, aprofito per recordar-ho, que la CUP tampoc.
0: No, la CUP tampoc.
2: Aprofito per recordar.
1: Bueno, però ja saps que, segons Jordi, la CUP...
2: 7 de cada 10 van votar que no.
0: No, però la CUP... no ho sé. Però en el cas de... perquè la CUP només pot anar al Congrés a fer testimoni, no d'allò. Però l'Aliança Catalana sí que segur que tindria algun diputat. I aquell diputat li pren a Vox... I llavors, potser PP i Vox no sumen, necessiten Aliança Catalana, i Aliança Catalana no pot votar.
1: El CNI va muntar Aliança Catalana, ja ho saps.
2: Tot això, el Suprem manté...
0: El CNI no, però que hi ha espanyols a darrere, només cal veure quina
1: bueno,
0: gent...
1: Si, quin tipus, Riós és espanyola,
0: quin tipus de gent, de societat civil catalana, amics teus, se'n van amb Aliança Catalana.
2: Bé, a tot això, el
0: per
2: Suprem...
0: Motiu.
2: Barbeta per la mort
0: per
2: de Déu.
0: Per algun motiu.
2: Sí, home, sí, per algun motiu, queda clar. El Suprem manté les restriccions al vot dels nous nacionalitzats per la llei de nets,
3: Sí, el Tribunal ha rebutjat el recurs de l'advocacia de l'Estat i manté la suspensió de les noves inscripcions als cens electorals dels espanyols residents a l'estranger que han obtingut la nacionalitat a través de la Llei de Memòria Democràtica. La decisió afecta les persones que encara no estaven inscrites al cens i que, per tant, no podran votar a les properes generals.
1: A veure, aquesta llei és una xapuza. Si tu fas una llei i demanes una documentació a la gent que vulgui accedir a la nacionalitat, l'has de presentar correctament. I el problema és que alguns consulats s'han fet les coses molt malament.
4: Però aquesta gent ja està nacionalitzada, o sigui, ja són ciutadans espanyols.
1: Però hi ha
4: retirant el dret a vot, que és el més sagrat, que suposa que defensem amb la Constitució i amb totes aquestes lleis que ens donen aquesta llibertat com a país, no? A més, total, són 160.000 persones. No sé quina és la incidència real que pot tindre en el resultat final de la votació. No sé per què fan tanta por. Vaja, perquè els recursos els ha presentat Vox, m'assembla, i una associació d'advocats de molt, molt extrema dreta, diria jo.
1: Bueno, es diu Institut Europa, i el problema és que hi ha molts dubtes amb els procediments que s'han aprovat. I com n'hi ha dubtes, demanen que es revisi. I em sembla molt correcte que, si n'hi ha dubtes de tupinada, es revisi.
0: Vale, bé, pues aquí el
2: Suprem,
0: que passa,
2: recordem-ho, subratllem-ho, el Suprem manté pel 29N la suspensió del vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Una decisió que afecta, per ser exacte, 163.020 persones. Ara tu parlaves d'aquestes 160.000 i que genera malestar al govern espanyol. Barbeta.
0: Jo crec que el Suprem, evidentment, ja sabem que és un enemic aferrissat del govern espanyol, juga com juga,

0: I ara hem de veure què passa amb el Tribunal Constitucional, que igual que un és del PP, l'altre és del, majoritàriament és del
1: PSOE.
0: No,
1: però no pot, no pot.
0: I ja veurem com acaba, però jo crec que aquí, això acabarà en batalla institucional, com ha passat amb l'amnistia. Però, en principi, diguem, és molt difícil, per molta lletra petita que es vulgui dir, que si un té el carnet d'identitat espanyol no pugui votar. Això és molt raro. I això val pels exrepublicans, pels saharauis, i per tanta gent com jo conec bolivians que tenen el carnet d'identitat espanyol i que votaran.
2: Bé, breument, sisplau.
1: Molt
2: final,
1: ràpid.
2: Breument.
1: El problema no és el tema del DNI, perquè no són 60.000 persones les que estan nacionalitzades en els últims anys, són moltes més, són moltíssimes més. El problema són aquests 160.000 que hi ha sospites de que s'han fet malament el procediment i que s'ha donat de manera inadequada. Per tant, insisteixo, no és perquè tinguin DNI, és que es posa dubte de que aquest DNI com s'ha donat. Bueno, i sembla molt correcte que es revisi, perquè el que no podem fer és regalar la nacionalitat a persones que no se la mereixen si no han presentat la documentació requerida.
0: Bueno, a banda d'això...
1: No, a banda no. És
0: tot
1: que
0: això
1: és que
0: el PP, com que és franquista i
1: fatxa,
0: es pensa que tots els exiliats aquests votarien el PSOE. I jo crec que això s'equivoquen absolutament. Bé. Absolutament. El vot extern normalment funciona, si més no, com el d'aquí. I aquí, qui ha fet trampa, per cert, amb el vot per correu, va ser Fraga Iribarne, que hi ha tota una literatura escrita de com manipulaven
1: un altre franquista
0: el vot per correu.
1: Tothom és franquista,
0: aquí. I els sacs. Això està escrit en llibres,
1: Però en fa quan, d'això? 30 anys, 40 anys?
2: 6 minuts i 3 quarts d'11.
3: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Shan of Gratefulness, de Basques, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
4: Els que no compren discursos.
5: Està tot caríssim.
6: Els que t'expliquen què passa al món i et presenten gent que ho entén.
7: Els que donen veu a tothom.
5: Donar la raó ja costa una mica més.
6: Els que parlen més de desconnexió i et recorden que ens segueixis a Instagram.
4: Els que més entenen de relacions.
8: Les seves parelles han declinat fer declaracions.
6: Som els de la tarda.
5: Perquè el dia continua i ara es posa interessant.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7 de la tarda...
9: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez. Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: I aquest programa sempre té molt present el que passa també arreu del país. Abans hem repassat els titulars del diari més de Tarragona, el Segre. Aquest matí, el diari dirigit per l'Anna Sáez, tertuliana d'aquest programa, obre, lògicament, amb els retards encara a l'alta velocitat després de l'incendi en un tren ahir, aquest dilluns, però també destaca que l'Hospital Arnau de Vilanova i el Santa Maria tindran llista única d'espera i governança comuna. Després d'integrar els seus serveis mèdics, compartiran direcció de recursos humans. I un altre titular destacat a la portada del diari Segre, el Lleida supera el rècord de socis del segle XXI. L'entitat arriba als 4.674 i sobrepassa les xifres de l'últim any a segona divisió. La Mañana, dirigit pel Francesc Guillaumet, també tertulià d'aquest programa. La prescripció d'antidepressius augmenta gairebé un 20% en els darrers 5 anys a Lleida. Què més podem destacar aquest matí, Ramon?
2: Doncs mira, per exemple, el diari de Girona, que diu que voluntaris de Girona retiren 9.000 quilos de brossa dels rius cada any i reclamen més ajuda municipal. Es diuen la Brigada del Celebret i demanen que l'Ajuntament s'impliqui més. I, per exemple, si el Regió Zeta és interessant perquè fa 5 anys diu donava diat per la història des de l'elecció i proclamació de Manel Gas com a abat de Montserrat.
1: Sí.
2: Clar, fan balanç, diu, s'ha trobat amb dos papes, un dels quals ha estat el segon que ha visitat el monestir i ha estat l'abat del mil·lenari, ha rebut els reis i ha donat la benvinguda a Barack Obama.
1: Sí, sí. Ah, i mira, veig un altre titular, el Regió 7, que em crida l'atenció, diu, el cap dels atracadors del cas dels Tous fa 20 anys va dirigir el robatori a casa de Joan García.
2: Recordem-ho, aquell cas que va portar molta cua.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Més coses. Mira, falten 2 minuts i mig per 3:15. Els reis visiten avui Ceuta, 19 anys després de l'última visita reial.
2: Sí, els reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma en una visita de fort simbolisme polític i institucional marcada per la pressió migratòria i la situació en la frontera amb el Marroc. És la primera, de fet, visita d'un cap d'estat a la ciutat autònoma des de 2007. Felip VI i Letícia seran rebuts a l'Ajuntament, visitaran una escola i participaran en reunions amb veïns i entitats. També hi haurà la pernocta dels reis al Parador i demà visitaran Melilla.
1: Ceuta encara commocionada rep avui els reis d'Espanya. Sergio.
3: És que és normal. Si Ceuta i Melilla són ciutats d'Espanya, el que no pot ser... No és normal que la corona trigui 20 anys en anar-hi. Aquestes pors que tenen al Marroc no l'he entès mai. També em sembla molt raro que, a més, hi vagi, qui anunciï la visita real sigui Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola, però, bueno, o a l'Ester, no sé si recordo ara. És correcte, però arriba massa tard. Felip VI hauria d'anar pues, el dia següent o 3 dies després del que va passar, no 2 mesos. Però, bueno, benvingut sigui.
1: Permeta.
4: Bueno, ja era hora que anés algun... que s'atrevís algun monarca a dormir allà, perquè el seu avi va dormir en un barco. Jo crec que la geografia sempre ha estat molt determinant. I no ens enganyem, amb aquest tema de Ceuta i Melilla té més la paella pel mànec Marroc que Espanya. Aquest conflicte s'anirà doncs, allargant, s'anirà allargant indefinidament, com el tema de Gibraltar espanyol, no? I Gibraltar espanyol hauria de ser espanyol perquè per la geografia, però no ho serà mai. I el control de l'estret, tal com està la geopolítica, el control de l'estret és important. Però val a dir que Joan Carles I, i això està publicat, Joan Carles I, quan la Marxa Verda va estar a punt d'entregar Melilla. Melilla és més petit. Ceuta és més complicat. Bueno, ara farem un numeret una mica nacionalista, i ja està. I d'aquí un temps el rei del Marroc tornarà a fer de les seves.
5: Bueno, fa 20 anys ja va originar, fa 19 anys,
1: sí, sí.
5: La visita del rei Joan Carles ja va originar un incident diplomàtic. Jo no descarto que torni a produir-se ara algun tipus de...
4: Pel Marroc, no? Ceuta, Melilla i les Canàries són seves. I, bueno, bueno, i per Espanya, Gibraltar és espanyol. Bueno, pues anirem fent. Però el que estic segur és que els britànics no deixaran mai Gibraltar, entre altres coses perquè els de Gibraltar volen ser anglesos.
3: Bueno, per mateix, aquesta mateixa norma, llavors els ceutis i els de Melilla, també que possiblement voldran ser, preferiran ser espanyols, que no se forma part d'una dictadura com el Marroc, no haurien de tenir cap problema. Però hi ha un tema.
4: Sergi, no siguis tan optimista, que el temps passa i la demografia compta.
3: No, però és un tema de demografia. A veure, tu has de dir un marroquí que vols un passaport de la Unió Europea o un passaport del Marroc. I qui tingui negoci, el tingui negoci a Ceuta, a Melilla, si és marroquí, però ja veurem què vol. D'una altra manera sí que et dono la raó, que mentre la diplomàcia britànica fa les coses bé i la diplomàcia marroquí fa les coses bé, la diplomàcia espanyola fa les coses fatal. Però lo que no pot ser és que Espanya no aprofites el tema del Brexit per collar pel tema de Gibraltar, i en canvi en el tema de Ceuta i Melilla, Marroc sí que s'estigui collant i Espanya sigui incapaç de reaccionar.
4: Però tu saps per
3: què? I no ve d'ara, ja ve d'abans.
4: Perquè el Marroc, d'entrada, va ser el primer país que va reconèixer la independència dels Estats Units.
3: Sí, sí,
4: té una relació de privilegi amb els Estats Units. Et vull recordar que quan la tonteria de Perejil, que l'Aznar es volia posar una medalla, va venir el secretari d'Estat americà i va dir, escolta, foteu el camp d'aquí.
3: També puc recordar...
4: I traieu la bandera.
3: Puc recordar una altra cosa històrica. Sí, el primer país que va donar suport al Marroc, però qui va... Els soldats espanyols i militars espanyols van donar suport militar als que lluitaven per la independència dels Estats Units. També Espanya té una tradició...
4: Galvez, jo he fet un article molt bonic. Però sí, Galvez era INDP.
3: Que no és només Marroc, que també Espanya estava allà.
4: No, però espera't, però és que tu has d'entendre... Però hi ha l'actualitat. A l'actualitat, les relacions amb el món àrab són molt importants en la geopolítica. En Marroc està establint relacions diplomàtiques amb Israel. Ha participat amb els acords d'Abraham. Tenen una relació amb els israelians tremenda, tremenda. I això li dona una força, i a més té una força més important que tot això.
1: Per bé, anem acabant.
4: L'última. Amb la invasió que li dieu de Ceuta, van morir 180 persones.
3: No li diem, és una invasió.
4: Vale, molt bé.
3: És una invasió.
4: Vosaltres li dieu que és una invasió.
3: No, li diem perquè ho és.
4: Suposem que és una invasió. Van morir 185. No? Em sembla que la xifra és aquesta. Si no és 185, era 182. Aquests 182 són marroquins. Tu creus que això li ha afectat alguna cosa al règim del Marroc? No. Escolta, el dia que hi hagin 10 morts espanyols, ja veuràs tu com els espanyols diuen, escolta, que es fotin Ceuta on te les hi càpiga.
3: No, ja està.
1: Bé, Magraner,
4: qui anirà a fer la
1: alguna cosa més breument o passem pàgina?
5: Ja podem passar pàgina.
1: Doncs vinga, va, 12 minuts i les 11.
0: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Atenció als de Barcelona, perquè els bons consum per gastar 10 euros en mercats i botigues del barri es poden demanar des d'avui, Per cert, avui és dimarts i 13. Algú supersticiós aquí a la taula o passeu bastant del tema?
3: No, jo no passo.
1: També passes tu, eh? Barbeta.
4: No, jo no passo, però...
1: Tots d'aquests emmaniats que t'has de llevar amb el peu dret i tot això, o no?
4: No.
1: I tu, Magraner?
5: Jo espero el dia que tot me vagi bé. Llavors, si és un dimarts i 13, ja...
4: Bueno, mira, jo no sé, avui que faré una loteria. Aviam què passa.
3: Jo també faré una altra, mira.
1: Ah, sí?
3: A veure si es toca.
1: Mira, per allà baix a Tarragona han tocat pessics, abans en parlàvem, Magraner.
3: Home, 50.000 no està mal, no està mal, no és un pessic.
1: Una bona alegria, però no et pots jubilar.
4: Amb 50.000 no recuperes tot el que has llançat.
5: Els que hem de tocar aquí ja estan repetits.
1: Els bonus, aquests consum, us sembla una bona manera, això d'incentivar el comerç local? Ara explicarem com funciona, Jordi Vila, que el capdavall és el que més ens interessa. Com es poden aconseguir aquests vals? Això, descomptes de 10 euros als comerços, per exemple, del barri, no? Si estan adherits.
6: En compres superiors als 30 euros, als mercats municipals i a les botigues de barri. Doncs heu d'accedir a la web de Bonus Consum de l'Ajuntament de Barcelona i sol·licitar-ho. Es podran bescanviar en comerços quotidians alimentaris i no alimentaris, com drogueries, ferreteries o botigues d'aparells electrònics. En quedaran excloses, en canvi, grans cadenes, franquícies i botigues 24 hores. La que començarà la setmana vinent és la primera fase de la iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Barcelona per impulsar... L'objectiu és impulsar el comerç local. Fins ara s'hi han adherit uns 200 establiments dels 30.000 que ho podran fer. Per tot això, l'Ajuntament de Barcelona ha invertit 4 milions d'euros i s'espera que el retorn als comerços arribi a ser el triple, 12 milions d'euros. O sigui, per tant, una bona notícia, aquesta promoció del comerç local, dels mercats municipals.
1: Mirarem d'aconseguir algun val d'aquests, no? Te n'has de gastar 30 i te'n reuen 10. A partir de 30,
6: a partir de 30
1: de
6: 30 euros
1: de despesa. Sí, sí,
7: sí, jo sí, sí, saber sí. Què és botiga de barri. Sí. El bon preu, el doncs, Casey, que són els que tinc a casa.
1: La carnisseria Montserrat...
7: Bueno, però el bon preu no és del barri?
1: No, i no ho sé, el bon preu.
7: No ho sé, ho dic.
1: No sé què dir-te.
3: I Mercadona, tampoc?
6: Estan excloses les grans...
1: Entra i documenta.
7: I Mercadona,
1: ja.
7: Bon preu i la Mercadona. Que sàpigues que el Roig és catalanista.
3: Sí, no, és independentista, que és, no és el mateix.
7: No, no, independentista.
3: Sí, home, sí que ho era, sí que ho era. Les samarretes allà de la Diada que es venien allà.
7: El Roig del Mercadona?
1: Calma.
7: Què dius, el Roig del Mercadona?
1: Calma.
3: Bon preu.
7: No, jo dic el Roig del Mercadona.
3: Ah, vale, perdona.
7: El Barbeta, de bon preu no es diu Roig.
1: Que no som sords. Et sentim igual, eh? Pot ser igual de contundent, no cal cridar.
7: No.
1: Una de Tiles.
7: És que sóc una mica sord.
1: Va, ets sord, sí.
6: Simplement, Xavi, això, recordar, accediu al web de l'Ajuntament de Barcelona, bonus consum, eh?
1: Molt
6: i allà
1: bé.
6: Tu posa tot i pots registrar.
1: Mira, parlant de Barcelona, justament alerta la capital catalana per les intoxicacions de turistes amb gominoles i amb vapejadors del gas del riure. Ramon, què ha passat?
2: Sí, però no us penséssiu les gominoles dels nens, sí. Són un altre tipus de gominoles que hi ha en aquest cas.
1: Explica, aclarim-ho, això.
2: Sí, són el que es coneix com a gominoles del riure i productes elaborats en derivats semisintètics del cannabis.
1: Per tant, estem
2: parlant d'aquest perfil de producte. El consistori està desenvolupant una campanya perquè els turistes deixin de prendre aquests productes a la venda, que es poden trobar a plena llum del dia en moltes botigues obertes en zones, per exemple, com el Raval i el Gòtic, on n'hi ha moltes, i també a la Rambla. Alguns fins i tot ofereixen allò, com quan vas a buscar taula i gairebé et fan entrar dintre per dinar, doncs també s'ofereix això als turistes i alguns ho estan provant. I, per exemple, doncs, estan havent-hi aquests problemes sanitaris i per això es demana des del consistori que no es banalitzi el consum de drogues i es tingui en compte el risc que poden tenir aquests productes.
1: Déu-n'hi-do, mira, ara parlàvem de què passa.
7: No, bé, volia dir una cosa abans. Digues. Jo he dit el Casey o el Bon Preu o la Mercadona i el Paqui, que té una fruiteria davant de casa meu.
6: Els 24 hores estan exclosos, eh? Els comerços 24 hores.
7: Els meus no són 24 hores, però seran 12.
1: O 14.
7: O 14.
1: Sí. Tanquen allà.
7: Són del barri, de tota la vida.
3: Bueno, si és una carnisseria del barri, per què no?
7: Aquestes tonteries només serveixen pel titular del primer dia.
3: A mi em sembla
7: correcte. És com la pluja de milions. És com la pluja de milions.
3: A mi que es digui Mari Carme Puig o es digui Yusuf, si és un comerç de barri, un comerç de proximitat, per què no?
7: Podríem estar d'acord.
1: Què dius, Magraner?
5: No, que per exemple aquí a Tarragona i a Reus, que són les ciutats grans que tinc aquí al Camp de Tarragona, s'han fet ja iniciatives de bons comerç, que en diuen, durant fa ja diversos anys, i que realment la gent hi va darrere. Tot i que, clar, a Barcelona la dimensió és desproporcionada. Quan parles aquí, per exemple, els bons són de més diners que no pas 10, i van funcionar molt, i la gent anava molt, molt al darrere d'ells perquè ajuden realment, no només a la botiga, sinó al consumidor, vaja.
6: No, volia dir que aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona va en la línia del que va anunciar l'alcalde de Barcelona de crear el primer supermercat públic, eh? O sigui que va en aquesta línia.
7: Sí, s'han copiat del musulmà de Nova York.
1: Ja, ja.
7: L'alcalde musulmà de Nova York. Ho diríem així perquè no m'ha sortit de l'ànima, perquè és el que l'identifica.
1: Atenció, Barbeta, atenció a això. Escolta, amb atenció. Centenars de supermercats francesos pateixen un ciberatac sense precedents als seus sistemes de refrigeració.
2: Sí, a les neveres ja ha passat també a Bèlgica i a França.
1: Que
2: i
1: fort.
2: Per tant, doncs, s'ha obert una investigació urgent. El propi Macron n'ha sortit a parlar perquè està afectant el producte fresc i congelat i està, per tant, deixant sense abastiment aquest supermercat. Supermercats doncs, que els haurien
1: hackejat
2: a través de sistemes informàtics.
3: És que és brutal, eh? És que van aconseguir augmentar la temperatura 50 graus, amb control remot, i han fotut, s'han carregat un munt de menjar impressionant, 50 graus. Sembla que hi ha cadenes com Intermarché i altres cadenes que ho estan passant molt malament.
1: No,
3: i
1: no,
3: això
1: no.
3: Hem d'anar molt en compte per aquest tipus d'atacs els patirem, eh?
7: Oh. Bueno, és la guerra híbrida que diuen que de híbrida no té res.
5: No sé si
7: això recordeu... és un sabotatge a la seguretat de l'Estat, diguem-ne, la seguretat francesa, claríssim.
5: Jo diria que un dels atacs més sonats que vam tindre aquí va ser, sembla, l'Hospital Clínic, no? Que van,
7: sí, sí.
5: Van atacar,
7: sí,
5: van afectar tot.
7: No, bueno, però allà els hi van prendre la informació.
5: Sí, però potser van haver de deixar de funcionar en molts casos, eh?
7: Sí, sí, clar. Bueno, és que aquest tema de la tecnologia pues, té unes vulnerabilitats tremendes, no?
3: I la Universitat de Barcelona, que va tenir el sistema informàtic parat, no van poder pagar nòmines, no van poder fer matrícules, va ser un... Això anirem patint cada vegada més i tenen que gastar en seguretat.
7: Doncs sí, sí. Els russos, no?
5: Part dels problemes de la modernitat. No crec que, a més, tingui molt a veure amb els russos. Hi ha gent que es dedica, senzillament, a practicar aquest tipus
7: el terrorisme perquè sí?
5: Sí, sí,
3: no,
5: sí.
3: No, però guanyar calés, és xantatge. Al final, després demanar encara la propera cop, bueno, i ho pagues o tindràs problemes.
7: Bueno, però és a dir, si abans, no sé, tenies un grup terrorista que et posava una bomba, ara et fan això. Bé, i això pot tenir més conseqüències.
1: Escolta, aquestes últimes hores, el que també n'estem tots al cas, ho hem vist, ho hem llegit tots, això, el president Salvador Illa demanant explicacions a la direcció de TV3 per haver donat veu al discurs antivacunes en el programa del Ramon Pellicer d'aquest diumenge. Esteu al cas d'això? Sí o sí?
7: No.
5: El problema, essencialment, és un problema en què després hi havia experts, que jo sàpiga, en què ja parlaven sobre la vacunació. El problema és que les dues persones que van sortir parlant que eren antivacunes eren senzillament dos avis que no tenien cap vincle ni mèdic, ni tècnic, ni científic amb aquest tipus de sector i que van exposar la seva experiència. La cosa sí que era bastant absurd. És a dir, a mi si em portes algú que és capaç de defensar des del seu punt de vista científic la no vacunació, encara ho puc acceptar-ho, però clar, entrar en aquest discurs de qualsevol pot tindre la seva idea i que sigui vàlida per aparèixer en un programa de televisió pública sí que és una mica complicat d'acceptar.
3: A mi el que em sembla molt flipant, no és que es demani explicacions, que em sembla molt correcte, però que el Salvador Illa hauria estat per altres tipus de coses més importants i que té consellers i té persones dedicades al RAM. Mira, té el 30.000 que té la comunicació allà al Palau, és que ha de demanar aquest tipus d'explicacions, no Illa, que no pot dedicar aquest tipus de titulars per aquest tipus de coses.
1: Barbeta.
7: Bueno, Illa no pot estar molt descontent de TV3, jo crec.
3: Això és un altre tema.
7: En general.
1: Ja està?
7: Ja està.
1: Ja t'has quedat descansat, ja.
7: No, descansat, no. No ha d'estar perquè, escolta'm...
2: Home, sí que recordem que ella va ser ministre de Sanitat en un moment determinat i que això potser li farà
1: fet,
2: una especial...
1: De fet, va deixar qüestió, el ministeri, no? En plena pandèmia per venir a Catalunya i ser candidat a la presidència de la Generalitat.
3: Però la consellera de Sanitat...
1: Permeta silenciar el mòbil.
3: Que la consellera de Sanitat ho faci de manera explicació no sembla correcte, però és que, insisteixo, Salvador Illa hauria d'estar per altres temes més importants. Però, bueno, mira, el que és una barbaritat és que dona aquest tipus de missatges de la televisió pública. Estem d'acord. La televisió pública està per un altre tema, però el problema de TV3 que ja fa molt de temps que fa coses molt rares, ja des de l'època del procés.
1: Avui la Magda Carles, una de les nostres nutricionistes de capçalera, ens donarà consells per envellir només 9 mesos per any.
3: Sí, oi, m'interessa, m'interessa, dime.
1: Cada any que passa no seràs un any més vell, seràs 9 mesos més vell.
3: O sigui, guanyo 3 mesos?
1: Exacte, guanyes 3 mesos.
2: Un trimestre de coll.
3: Jo m'enganxo, m'enganxo ja.
1: Doncs enganxa't al Matí de Ràdio 4.
3: Ja ho estic, però avui encara més.
1: És un dels molts temes que tractarem. Abans, com dèiem, parlem amb Mariano Barrientos del tema canvi climàtic. La gent ja ho sabem, que esquiarem menys, però és que dirà més coses que poden passar a Catalunya per culpa d'això i molt aviat.
3: Home, això m'interessa, però el d'esquiar no, perquè jo no esquio mai, perquè com veureu...
1: A mi m'és igual, què vol dir com veureu?
3: No, però home, jo tengo aquí un cuerpo que és com intento esquiar...
1: Pots esquiar perfectament. Escolta'm...
3: Sí, soy muy torpe.
1: També tindrem en directe el gran Toni Clapés, que demà estrena el programa aquesta Serveis casa, la Dos Caps.
7: Tens ara a les 11?
1: 11:45 demà.
7: Ah, el tens demà?
1: No, el tinc avui. El programa seu va demà 11:45. Ah. I el Clapés el tindré d'aquí una hora, aproximadament. No diré exactament el minut.
7: No.
1: Seguiu al Matí de Ràdio 4 i de cop i volta... Toni Clapés, bon dia!
7: Com estàs? Si no, doncs dóna-li records de part meva.
1: Doncs au, serà servit. També vindrà Lo Pau de Pons, amic del Toni.
6: Ui, tant,
1: de fet, només va dos programes de ràdio, aquest i l'altre.
6: És veritat.
1: I ara limiten cada dia.
6: És el que anava a dir, ara limiten. Sí.
1: No vols caldo dues tasses. Ara limitem, també. Escolta'm...
6: Home, mirarem que coincideixin, no? A veure si poden coincidir.
1: Sí, clar, que coincidiran.
6: Coincidiran, clar.
1: No ho saben, ni l'un ni l'altre, que es trobaran aquí. Però sí, els tindrem aquí tots dos.
6: Ara potser si ens han escoltat ja ho saben, Xavi.
1: No, que el Pau dorm i el Toni treballa com un...
6: D'acord.
1: Treballa com un dallons, si és aquesta hora. Escolta, mira, les notícies de les 11 amb la Lourdes i tornem de seguida aquí al Matí de Ràdio 4. Magraner, una abraçada, fins aviat.
5: Igualment.
1: Barbeta, porta't bé.
7: Jo sempre.
1: O no. Que vagi bé, Sergio.
3: Merci.
1: Va, 5 minuts i tornem. Fins ara mateix.
8: Són les 11.
9: Ràdio 4.
0: Serveis informatius.
8: Bon dia. Pendents de la visita dels Reis avui a Ceuta, ja són desenes les persones que es congreguen al centre de la ciutat autònoma per ser testimonis d'aquesta visita històrica. Més detalls, Sergi Bassoles.
9: Sí, estem escassament a una hora de l'arribada dels monarques a la ciutat autònoma. La primera visita programada serà a l'Ajuntament, ubicat a la plaça d'Àfrica. Ja per la tarda, Felip VI i Letícia visitaran el col·legi Vicente Alexandre i el cementiri musulmà de Sidi Embedek. Els Reis pernoctaran a Ceuta i demà es desplaçaran a Melilla. Una visita històrica, la dels monarques, que arriba precedida de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Una visita que el director executiu d'UNICEF Espanya, José María Vera, celebra, perquè permetrà, diu, que els Reis vegin de primera mà quina és la situació dels menors migrants de Ceuta.
10: Algunos estaban antes en las playas que han sido desalojadas en estos últimos días y lo que nos tememos es que se han ido al monte o a casas o que están en asentamientos algo más pequeños, en ciertos barrios periféricos, pero siguen en calle al menos esos 700 y seguramente hasta 1000.
9: Pendents, doncs, de l'arribada dels monarques a Ceuta, una visita que arriba en plena precampanya electoral i que des de Casa Reial emmarquen amb la ferma voluntat de mostrar la seva solidaritat i suport als ciutadans de Ceuta dos mesos i mig després de l'entrada massiva de més de 80.000 migrants.
8: Gràcies, Sergi. De la política, la número 2 de Podem, Irene Montero, ha instat avui a continuar buscant acords després de l'aliança amb Esquerra Republicana. En una entrevista a Televisió Espanyola, ha convidat la coalició electoral Front Ampli a afegir-se a l'acord entre les dues formacions. Al mateix temps, ha reiterat la rellevància de dur a terme unes primàries.
11: Las primarias, que es lo que llevamos proponiendo todos estos días y que, insisto, se vota los días 14 y 15 en primarias.info, 14 y 15 de octubre, que es ya mañana y pasado, se puede votar. Esa es la forma que nosotras creemos que es la mejor de llegar a acuerdos, sobre todo cuando se lleva mucho tiempo en un bucle infinito.

0: infinito que no lleva a ninguna parte.
1: Montero també ha confirmat que hi haurà candidats de Podem a les llistes republicanes. En aquest sentit, el portaveu dels Comuns i alcaldable de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello, creu que hi ha marge per trobar aliances entre les forces d'Esquerra després que aquest cap de setmana la seva formació hagi criticat l'acord entre Esquerra Republicana i Podem. En declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4, lamenta que Gabriel Rufián no hagi decidit liderar la llista del Front Ampli.
2: Sí, jo, home, a mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme.
1: I en plena campanya electoral, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions. El cap de l'executiu també té previst reunir-se amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Lorena Enns, bon dia.
3: Bon dia. Sí, Salvador Illa ha encetat el seu tercer viatge a Brussel·les des que va ser investit president de la Generalitat. Ho fa amb l'objectiu de consolidar la relació entre Catalunya i la Unió Europea. El cap de l'executiu participarà demà dimecres a la sessió plenària amb el Comitè de les Regions, on intervindran el debat sobre la Llei d'Acceleració Industrial. Com deies, l'agenda del president passarà també per dues reunions al més alt nivell institucional. Illa es reunirà demà amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Rivera. Serà un viatge en el qual el president traurà pit de les polítiques d'habitatge que s'estan aplicant a Catalunya i es reunirà amb representants de la Comissió d'Habitatge del Parlament Europeu per defensar la necessitat d'impulsar mesures ambicioses des de les institucions. També a l'Eurocambra, Illa traslladarà a representants de la Comissió d'Agricultura la posició de Catalunya davant la nova política agrària comuna i abordarà les preocupacions del sector.
1: El Fons Monetari Internacional ha elevat la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5% aquest 2026, quatre dècimes més respecte al juliol, i manté les perspectives de l'economia mundial amb un increment del 3,1%, una dècima extra. Pel que fa a la zona euro, l'augment és d'un moderat 1,1%, tot i que són dues dècimes més que les projeccions de l'FMI del juliol. Tanmateix, el Fons reconeix una disrupció del mercat energètic més persistent de l'esperat pel conflicte de l'Orient Mitjà, però atribueix les bones xifres i la resiliència de l'economia mundial al canvi de rutes del subministrament energètic, l'augment de la producció d'energia en altres països i el boom de la inversió en intel·ligència artificial. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
4: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, ara mateix. En Raquel Calà, Art, com
1: què
0: estàs?
1: Què tal? Molt bé, molt bé. I vosaltres, què tal? Com esteu?
0: Contents de veure't.
1: Sí, jo sí, també, home, perquè, a vosaltres.
0: Escolta'm, ens ho poses més fàcil, això. Aprenem moltíssim. De què parlaràs avui?
1: Doncs avui parlaré per totes aquelles persones que diuen jo tinc por a invertir, jo prefereixo tenir els diners en el banc.
0: Ara molts pensem, doncs, si no tenim un ral, què vols que invertim?
1: Ja, aquest és un altre problema. Però vaja,
0: gros,
1: per aquells que encara
0: problema.
1: Els hi queda algun cèntim a la butxaca, doncs dir que hi ha, per sort, sí que és veritat que el tema de la inflació i de la pujada de preus té com a contrapartida que tot és molt més car, però també és veritat que ara que el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès, hi ha entitats, sí

0: que és veritat que no la gran banca, però més petitones, i d'altres països que comencen a remunerar una mica millor els estalvis, no? I ara explicarem quin percentatge d'interessos estan donant.
1: Perfecte. Més coses. Una parella de Badalona té el pis pagat des de fa més de 40 anys, sí. Però el banc els vol desnonar, Anna Còrdova.
2: Sí, exacte. No explicarem ara tot el que passa en aquest cas. De seguida ho anirem desgranant. Però és el cas d'aquesta parella que té el pis pagat, però per un aval que van fer al seu fill. D'un dia per l'altre es van trobar que els feien fora de casa.
1: El fill va deixar de pagar. Exacte. Els ho va amagar durant anys i panys, durant
2: exacte.
1: Una dècada, em sembla,
2: sí.
1: Aproximadament.
2: Sí, prop d'una dècada.
1: I ara amb el de Caprai. Doncs ara de seguida coneixerem a fons el testimoni d'aquesta parella, que es diuen Francisco i Milagros. Tenen 81 i 74 anys, respectivament, i són de Badalona, jubilats, lògicament, eh? I aquest matí també parlarem amb un gran, el Mariano Barriendos, paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals.

0: encara.
1: Sí, assegura que aquests fenòmens extrems, com els que vam tenir la setmana passada, doncs aniran a més i, per tant, ens hi hem d'anar acostumant, perquè això canviarà fins i tot les collites, potser haurem de canviar com organitzem les nostres activitats. Una de les preguntes que ella es feia és: ens quedaran pistes d'esquí?
0: Doncs segurament cada cop menys. Esperem que puguem esquiar encara durant anys, eh? Bé, que puguin esquiar els que esquieu. Magda Carles, la doctora Carles, ens dirà què hem de fer per envellir menys.
1: Diu
0: que, és que l'altre dia el David Bisbal, era en una entrevista, deia que ell envelleix 9 mesos per any. No 12,
1: sinó
0: 9. És a
1: dir, n'hi ha 3 que se salva.
0: Sí, un trimestre, exacte. Cada any és 9 mesos més vell, diguéssim. No, no 12 mesos, no un any sencer. Doncs aquest matí la Magda Carles diu que sí, que això més o menys es pot aconseguir seguint unes pautes i uns consells que ens donarà d'aquí una estona aquí al
1: matí. Que
0: ens
1: ho expliqui, que això ens interessa a tots.
0: Ara m'ho deien els tertulians, això diu no ens ho perdrem. Segur, i aquí tampoc no ens perdrem, ni aquí, aquest matí, al matí de Ràdio 4, ni a partir de demà els dimecres a 2:15 de la nit a la 2CAT, és el grandíssim Toni Clapés.
1: Sí, estrena demà Serveis Mínims a la 2CAT i això, com deia, serà 2:15 de la nit i tothom esperant-ho una mica amb candeletes.
0: Sí, senyora, d'aquí una estona el Clapés aquí en directe al matí de Ràdio 4 i qui també vindrà un altre amic del Clapés, lo Pau de Pons. Rosa.

0: Estic esperant a veure si diu Raquel, però em sembla que no, eh? Raquel Calart. O Anna. Anna tampoc. Mira que és un nom...
1: És un nom molt comú, eh? Avui molt malament,
0: hem de dir això al Pau.
2: I tampoc no ho diu Xavier.
1: Li direm que ens dediqui una cançó.

0: Recalde.
1: No, no, ni Recalde.
2: Tens raó, i diu noms Maria Alba.
1: Oh, Maria Alba és un nom habitual a Catalunya. Al meu poble n'hi ha de Maria Alba.
2: Al teu poble.
3: Jo no en conec a cap,
2: exacte, el teu poble serà habitual. A la resta de Catalunya... Exacte, es nota. En aquesta cançó s'ha notat, Pau.
1: Els noms, reivindicant els noms de tota la vida que s'estan perdent, i amb això sí que té raó, la Pau de Pons.
2: Però Anna també és de tota la vida.
1: Ara posen noms tornen, molt moderns.
3: Les modes que han quedat una mica obsoletes, tot s'acaben tornant.
1: Jordi, ja no es posa gaire, això, ara.
3: Però Maria sempre, ara és un nom que sempre ha estat de moda, Maria.
1: Ara tots són noms així, moderns. Escolta'm una cosa. Què rius, a la Còrdoba?
2: Jo res.
1: No, res.
2: Ric, per no plorar, Ric.
1: Avui... Ui, això ha sigut un cop baix.
2: Que s'està molt bé.
1: Ara m'has enfonsat en la misèria.
2: Sí, escolta'm.
1: Aquest matí també vindran els autors del millor croissant artesà de mantega de tot l'estat, d'aquest any 2026, Anna.
2: Exacte, de la pastisseria Morreig.
1: Exacte, Morreig, eh? Com es diu aquest senyor?
2: Em costa, sí, és difícil de pronunciar. Eisenhofer.
1: Sí, d'on és aquest
2: senyor? Eisenhofer.
1: I Alba Ruiz Siamanos.
2: Exacte, pastissers. I ens explicaran els secrets d'aquest croissant, perquè al final té els seus misteris, fer un bon croissant.
1: I el perquè del nom, pastisseria Morreig.
2: Sí, això també ens ho explicaran, que té una història bonica, em sembla.
1: Carrer de Verdi, número 25 de Barcelona. Es pot intuir que hi ha alguna història interessant aquí al darrere. Escolta, doncs, oients, atenció, perquè avui regalem una capsa plena dels millors croissants artesans de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026. Només heu d'encertar el so del dia. Avui és aquest, sentim-lo, va. Aneu trucant, 900-454-455, 900-454-455. Falten 2 minuts per 11:45 ara mateix.
4: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: cert, aquest animal, et donarem una pista. És el zoo.
1: És el zoo.
0: I es veu molt i de lluny.
1: Es veu de lluny, sí.
0: No és una cosa petita, al contrari.
1: Sí.
0: Eh?
1: Vols alguna altra, de pista?
0: No, home, no ho sé. És que, clar, si diem el que veig aquí escrit, ja podem dir directament el que és. No,
1: aquesta última...
0: Home, que és un animal molt simpàtic, és una tonteria, una rocada, dir això.
2: Però hi ha molts animals simpàtics,
0: clar, exacte.
2: No?
1: En quin animal penses tu quan penses en un animal simpàtic?
0: Mira, jo amb els suricates. No és
2: sí,
0: un suricata.
2: Sí, també.
0: Per exemple, els suricates.
1: Doncs no és un suricata. Perquè hem dit que
0: mico,
1: es veu de lluny.
0: Un mico pot ser simpàtic o violent, també n'hi ha de dolents. Però n'hi ha de molt simpàtics. Clar, és que un animal molt simpàtic, la gran cosa, la gran pista, és el zoo. Es veu de lluny?
1: Es veu de lluny.
0: Es veu de lluny.
1: De molt lluny.
0: Clar. Doncs au, 900-454-455. Raquel Calart, periodista d'Economia del diari La Vanguardia, autora del podcast de Bolsillo. Abans d'anar als consells aquests pels que tenen algun ral, digue'm què és el que més ha triomfat del podcast Bolsillo últimament. Quins han estat els més vistos, els més escoltats?
2: Doncs dels darrers que hem publicat, doncs el del Pablo Gil, que ell és economista, analista econòmic, i ha estat el guardonat enguany per la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Ministeri d'Economia i el Banc d'Espanya com a millor iniciativa d'educació financera, perquè ell té com un programa que ensenya a la gent a com moure bé els diners, no? I a més ho fa d'una manera, diguéssim, no només assequible, sinó molt trepitjant de peus a terra, perquè ell diu, això de que et diguin que pots viure de rentes o que pots viure amb els teus estalvis i deixar de treballar, és una presa de pèl per al comú dels mortals, no? I ell dona molt aquest missatge. Però sí, que evidentment saber moure bé els diners farà que visquis molt millor i et puguis jubilar sense passar penúries econòmiques.
0: Ja,
2: no?
0: Mira, un titular del Pablo Gil, el milionari d'abans de l'euro ara seria pobre.
2: Sí, això ho diu per dos motius. Un és que evidentment en aquella època, quan hi havia la pesseta, abans amb, no sé, amb 12 o 13 milions de pessetes eres un milionari, no? Se't considerava milionari, fins i tot tenies per comprar-te un o fins i tot dos habitatges, no? Hi havia, actualment, amb la conversió, amb 70.000 o 80.000 euros, que seria més o menys la relació, no tindríem ni per comprar-nos mig habitatge. I això què ens diu? Que primerament hem passat per unes dècades de molta inflació, per tota la política fiscal i monetària que hem tingut i, d'altra banda, per el fet de que si la gent que en aquells moments tenia diners no ha sabut moure'ls bé, doncs, evidentment, ara seria pobre. No?
0: Més coses que diu el Pablo Gil, si no inverteixes, tot l'esforç que fas per estalviar no serveix per res.
2: Per aquest motiu, precisament.
0: Ja, però doncs més consells, com s'ha d'invertir i on?
2: Això, a veure, sempre hem de dir
1: sempre
2: que...
1: Sempre li demanem això a la Raquel,
2: sempre
1: on
2: invertim, i jo sempre he de posar el disclaimer, no?, que ens obliga a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i és que depèn de la tolerància al risc de cadascú i de la situació personal que tingui. No és el mateix una persona que només té un estalvi de 3.000 euros que una altra persona que disposa de 50.000 euros en el banc. Llavors, i que a més compta amb una nòmina cada mes i té una estabilitat econòmica. Però en funció d'això, el que deia, per exemple, amb el tema que avui tractem dels dipòsits bancaris, està clar que amb el que ens donen els millors dipòsits bancaris actualment no aconseguim deixar de perdre poder adquisitiu per la inflació, que acabarà l'any al voltant del 4% segons les previsions. És a dir, si els dipòsits bancaris, els millors, els que més ofereixen, donen un 3% TAE, vale? Vol dir que si inverteixes 20.000 euros tindries un guany net de 575 euros l'any, doncs evidentment no podries, això no contrarresta la inflació, que és d'un 4%, vale? Perquè t'estan donant un 3, la inflació mitjana anual acabarà al voltant d'un 4%. Per tant, els teus estalvis en el banc perdran poder adquisitiu.
0: Ja. I què s'ha de fer, doncs?
2: Pues, evidentment, no tens una altra opció que invertir o doncs entendre que perdràs poder adquisitiu, no tindràs més opcions, no?
0: Ah, m'has matat,
1: ens hem de resignar.
0: Sí, clar.
2: I per això aquí també l'esforç que està posant, que estan posant també des de la Comissió Europea, d'una mica fer una mica de pedagogia perquè la gent doncs aprengui i ja no tingui tanta por a invertir els seus diners. Perquè sí. Això ho parlarem amb el nou compte d'inversió que ha tret el govern, que el que vol és que la gent, a través d'aquest compte d'inversió, que

0: comercialitzaran els bancs, doncs pugui invertir en empreses europees, i així hi haurien dues contrapartides. Una és que les empreses europees serien més fortes per poder dur a terme projectes d'inversió i perquè Europa sigui més independent financerament, i per un altre costat, que les famílies europees, com passa amb les nord-americanes, tinguin més diners a la borsa i per tant puguin rendibilitzar millor el seu patrimoni i ser més riques. Ho he dit així d'una manera molt resumida.
1: Però això d'invertir és que és el que diem sempre, sempre fa por.
0: Sempre fa por, però clar, també és veritat que com més, més educats i més informació tenim de com funciona l'economia i els productes financers, que és el que intentem amb seccions com aquesta del matí de Ràdio 4, doncs la gent entén molt millor com funcionen els productes i, per tant, a mesura que tu coneixes més una temàtica, la domines més i li perds la por, no? Pues amb això, amb el tema d'inversió, passa el mateix. Com més coneixes una temàtica, el tema d'invertir, el tema de l'estalvi, el tema de com manegar-se amb els diners, menys tolerància al risc tens, no? Evidentment, també hi ha una qüestió de temperament, que hi ha gent que és més poruga que una altra i amb això no es pot fer més, no? O sigui, jo sempre dic, tinc dues filles bessones i jo des de que era, tenen 12 anys, però des que eren petita van néixer el mateix dia, i amb una, doncs, tenint els mateixos coneixements financers que l'altra, una vol invertir els seus estalvis en fons d'inversió i l'altra, quan li menciones de que podria perdre diners, et diu que no, que ella no. I tenen els mateixos coneixements financers una que l'altra. Evidentment, és un tema de temperament, de caràcter, però també és un tema de coneixement. Com més coneixement, més disposada està una persona a moure millor els seus diners i a rendibilitzar-los i diversificar-los. No només en el compte bancari o en el dipòsit aquest que ens dona un 1% o encara ni això a la gran banca, sinó que també doncs, tenim aquesta... Bueno, segurament estarem més disposats a poder invertir en uns altres productes, no?
1: Doncs...
2: Déu-n'hi-do. Què passa, doncs?
1: No, que a mi m'agradaria conèixer alguns d'aquests productes i que m'expliquessis, no?, quines opcions tenim per invertir.
0: Doncs a veure, per aquells, com deia, que ja que és un tema que m'havia preparat, de què és el que ens està donant la banca actualment per tenir els dipòsits en el banc, els diners en el banc, doncs com deia, en les millors ofertes, doncs no superen el 3%, 3,5%, no superen, i a més amb molts condicionants, amb molta lletra petita. Vull dir, demanen, per exemple, que tinguis els diners com a mínim a un any vista, que a més està posar com a mínim 20.000 euros, per exemple, dic els condicionants que posen, que tinguis la nòmina domiciliada, que tinguis una targeta de crèdit, o que contractes un fons d'inversió i llavors et diuen aquest dipòsit et donaré un 3,5. Això en els millors dels casos, i són normalment entitats molt petites, o sigui que no són de la gran banca, o entitats online digitals, que són els que els hi costa més captar clients. Yeah. La gran banca espanyola, doncs, evidentment, actualment pràcticament no està remunerant a l'estalvi, excepte per nous clients i algun cas que sí, no? I per què no? Preguntaré, per què la gran banca no està remunerant l'estalvi? Perquè ja té una posició de liquiditat molt bona, i per la gran concentració que tenim actualment després de les fusions i absorcions que va haver arran de la crisi financera del 2008, de la desaparició de les caixes d'estalvi, doncs el sector està molt concentrat, no hi ha gaire competència i això fa que no necessitin, diguéssim, doncs, a l'haver menys competència, les ofertes en dipòsits a la gran banca també són inferiors. No?
2: Yeah.
0: I llavors, clar, diu, bueno, la gent, si jo en el millor dels casos he de posar els diners en un banc que està lituat, que em dona un 3%, perquè normalment són entitats a fora, doncs què faig, no? Perdo poder adquisitiu, i aquí ve l'alternativa, que és començar a invertir els nostres diners.
2: Yeah.
0: La primera, i la que ha tret ara el govern espanyol per fer una mica de pedagogia, és el tema del compte d'inversió, el compte d'estalvi d'inversió Finance Europe,
2: sí.
0: Vale? Aquest compte d'estalvi d'inversió Finance Europe, que ara hi ha el decret llei que s'haurà de convalidar en el Congrés, aquest decret llei, doncs el que vol és impulsar, animar les famílies que posin diners en empreses europees, pel que comentava, que hi ha una estratègia a nivell de la Unió Europea, de la Comissió Europea, igual que fa Estats Units, de voler, diguéssim, atraure molt de diners de les llars dels Estats Units per les empreses, perquè puguin invertir en innovació, en intel·ligència artificial, poder créixer, que el teixit productiu sigui més fort, no? Doncs el mateix volen fer també a Europa. Llavors, per fer-ho, el que has de fer és captar els estalvis de les llars. A Europa, perquè us feu una idea, actualment hi ha 10 bilions d'euros mobilitzats en comptes bancaris, que no són productius, vull dir, que van perdent poder adquisitiu, o sigui, aquests diners van perdent poder adquisitiu any rere any. I en el cas d'Espanya, la xifra que s'estima és d'un bilió d'euros que estan actualment en comptes que no donen cap mena de rendiment o que donen molt poc rendiment. I el que volen és que una part d'aquests diners vagi a les empreses europees a través de fons d'inversió i a través d'accions. Quina diferència hi ha entre aquest compte d'estalvi d'inversió Finance Europe, que la banca, evidentment, està esperant en candeletes a que surti endavant aquest projecte per poder oferir aquest
2: quan
0: producte.
2: Quan podria tirar endavant això? No hi ha data encara.
0: No hi ha una data definida, però vaja, diguéssim que una diferència que realment pot fer que, en relació a altres productes que s'han o amb uns altres beneficis que hi ha hagut fiscals, incentius fiscals, en aquest cas sí que funcioni, és que els primers 10.000 euros estarien exempts, diguéssim, de tributar. Diguéssim,
2: els primers 10.000?
0: Els primers 10.000,
1: sí. Si el deixes 5 anys, no? Havies de deixar...
0: Les plusvalues, les primers beneficis de 10.000 euros serien exempts de tributar. Els primers, si deixes els diners, un mínim, crec que és de 5 anys, i a partir d'aquí seria el 20% del que es guanyés.
2: Els primers 10.000 no pagues IRPF.
0: Exacte, sí. Llavors, això és molt atractiu, perquè ara, per exemple, el producte més popular que tenim, que tenim alguna mena d'incentiu fiscal, dic alguna mena, perquè en realitat no és pa per avui i fan per demà, és el tema dels plans de pensió, que ens permeten desgravar en el IRPF 1.500 euros al mes. Però clar, això és poquíssim, no? Perquè l'estalvi que tindrem per 1.500 euros de desgravació és molt poc i després, el dia que ho rescatem, haurem de tributar, com ja sabeu, aquests diners. Per tant, sí que és veritat que els experiments similars que s'han dut a terme fins ara amb el compte d'estalvi d'inversió Finance d'Europe, un experiment similar s'ha dut a terme a Suècia i els ha funcionat bastant bé. I ara pensen, bueno, si ho introduïm a Espanya, doncs hi haurà més gent que s'engresqui a posar els seus diners doncs en aquest tipus de producte i, per tant, podrem, per un costat, enfortir el teixit productiu europeu, perquè seran sobretot empreses d'aquí d'Europa i que generen llocs de treball i generen riquesa aquí d'Europa, i per un altre cantó, les famílies, diguéssim, europees, i en aquest cas espanyoles, doncs veuran com el seu patrimoni creix més ràpid. No?
2: Bé, aquest matí, ara mateix, per cert, l'IBEX 35 puja un 0,27%, està a 19.337 punts, i tenim el barril de Brent, que està baixant una miqueta, però déu-n'hi-do, encara està als $105 ara mateix.
0: Sí, és el gran problema que tenim ara mateix, el preu dels productes energètics per tota la crisi que hi ha del conflicte d'Iran, el conflicte amb Rússia, que això està disparant moltíssim el que és el preu dels combustibles, del gas, dels fertilitzants, i ja sabeu.
2: Sí, en parlarem aquesta setmana amb els pagesos, demà mobilitzacions, demà hi parlarem i demà passat hi parlarem a fons. Abordarem
1: el
2: tema...
1: Demà passat farem una taula amb diferents veus amb qui abordarem totes les reclamacions que tenen els pagesos i quines són les problemàtiques que els afecten.
2: Ara, de seguida, amb tu, Raquel, donarem consells per ser més constants a l'hora d'estalviar, però abans, et puc preguntar una altra cosa?
0: Digue'm.
2: Per què ChatGPT ens pot fer perdre diners?
0: Home, perquè moltes vegades la gent consulta a ChatGPT, o sigui, li consulta en plan... en què puc invertir, no? I llavors dona consells molt estandarditzat, moltes vegades hi ha errors també que estan, diguéssim, que no estan bé, o sigui, això hi ha estudis que diuen que ja GPT s'equivoca molt a l'hora de donar consells financers, a donar resposta a consultes financeres, i evidentment, com deia, doncs cada persona és diferent, cada persona té una tolerància al risc diferent, i no podem fiar, diguéssim, a l'hora d'invertir la decisió al que ens digui una intel·ligència artificial. S'ha demostrat que realment no, que hi ha errors i que no és gaire fiable a l'hora de poder doncs, saber que hem de fer amb els nostres diners si consultem amb una intel·ligència artificial, ja pot ser ChatGPT, o pot ser Perplexity, o Cloud, o qualsevol altra IA, no?
2: Ah, 2:15.
3: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'ESMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
4: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
5: Més.
4: Més.
5: Més.
4: Més.
5: Més.
4: Més de tot.
3: Bon dia i bona sort amb Badollador.
4: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
3: Bon dia i bona sort.
4: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
6: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu. El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
2: De seguida, Toni Clapés, que demà estrena programa a la 2CAT, aquí al matí de Ràdio 4. També tindrem a Mariano Barrientos, expert en canvi climàtic, a la doctora Magda Carles i l'Opau de Pons, entre molts altres, eh? I regalarem els millors croissants de mantega de l'estat als oients, que truqueu al 900-454-455. Abans, però, a aquesta hora, saludem a Gisela Bermúdez, del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Bon dia, Gisela.
7: Hola, bon dia, com esteu?
2: Doncs aquí pendents del que ens expliquis, perquè tu ets la portaveu del cas del Francisco Olea i la Milagros Andrade. Tenen 81 i 74 anys, jubilats, veïns del barri d'Artigues, a Badalona. Viuen en un pis des de fa més de 50 anys. Un pis que van acabar de pagar fa dècades, però ara, fa unes setmanes, els van comunicar de cop i volta que els farien fora de casa. Això una mica d'un dia per l'altre. Ens pots explicar exactament què ha passat aquí i com es van assabentar de la situació? Què passa exactament, Gisela?
7: Exactament, doncs estem parlant del Francisco i la Milagros, com dius, no? Uns veïns de Badalona. El 2008 van avalar el seu fill, com moltes famílies treballadores, perquè tingués una hipoteca. El 2012 el seu fill la deixa de pagar per dificultats econòmiques i s'enfronta a una execució hipotecària, perd el seu pis al seu fill l'any passat i, en conseqüència, ara el matrimoni i els seus pares també s'enfronten a un desnonament. Com tu dius, doncs la comitiva judicial arriba un dia i els diuen, no, que en 24 hores hauran de desallotjar la seva casa. Ara bé, vam intervenir des del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, vam posar doncs a servei d'aquesta família, no, totes les nostres eines jurídiques, les nostres eines sindicals, vam aturar aquest desnonament amb més d'un centenar de persones a la porta. La següent data de desnonament era el 29 d'octubre i gràcies doncs a tota la pressió sindical, no, que hem exercit durant tot aquest mes, ara mateix hem aturat el desnonament. El 29 d'octubre aquesta família no té cap desnonament perquè hem intentat, no, doncs intentar trobar doncs una solució conjuntament amb el BBVA. El BBVA es negava a negociar, però no ha sigut fins que hem exercit tota aquesta pressió sindical que ara mateix ens trobem enmig d'una negociació per intentar trobar una solució. La nostra solució passa per un lloguer social, per un pis, a més que ja va estar, com tu dius, no, pagat des de fa 50 anys i ara mateix el que estem negociant és un lloguer social amb un contracte de lloguer indefinit. Per aquesta família, doncs, que com tu en dius, no, té 88 i 74 anys.
2: Ja, és a dir, el problema és que ara fa 15 anys van decidir, com deies, avalar el seu fill amb totes les propietats. El fill deixa de pagar, no els ho diu,

0: És a dir, aquesta família estava a les portes d'un desnonament i ara mateix, gràcies a la seva afiliació i a la seva organització amb Sindicat d'Habitatge, com el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, doncs ara es trobaran a la seva casa. El 29 d'octubre no tindran aquesta angoixa de no saber si es trobaran al carrer i, sobretot, que el més probable és que puguem aconseguir doncs, una victòria sindical per aquesta família, que és que es quedin a casa seva, i, sobretot, amb un preu no, en lloguer que sigui doncs, proporcional a la seva renda.
1: Ja. De tota manera, tu saps que ara més d'un del que ens està escoltant deu pensar ja, però al capdavall, quan uns pares avalen un fill, doncs clar, després si el fill no paga, les conseqüències són les que són. Entenc perfectament el que dius, però tu també saps que més d'un deu pensar això, de dir, clar, sí. És a dir, aquí tenim a la Raquel Calart, que és periodista d'economia del diari La Vanguardia, l'autora sí. del podcast Bolsillo. Raquel.
2: A mi m'agradaria comentar que, pels càlculs que he fet, més o menys la hipoteca la hauria de firmar en el 2011. En aquell any sí que és veritat que la crisi financera, hi havia molt de desnonaments, hi havia molt de pares i molt de familiars que perdien l'habitatge perquè havien avalat algun fill o algun familiar, i és cert que en aquella època no hi havia, diguéssim, la mateixa diligència bancària que hi ha actualment a l'hora de concedir crèdit. Vull dir que era molt habitual, crec que ja no tant en el 2011, perquè era més abans de la crisi del 2008, que els pares avalessin els seus fills quan compraven un habitatge. Ara ja no ho és tant, perquè els bancs aquesta fórmula ja no els agrada, perquè el que no volen és arribar a situacions
1: com aquesta,
2: precisament. I ara, evidentment, si la gent no té una estabilitat financera i no té uns estalvis, no donen hipoteques, i és per això que ens estem trobant també amb aquesta situació que a la gent jove li costa tant poder donar l'entrada per un habitatge, perquè aquestes fórmules ja no s'apliquen perquè ja, en aquest sentit, afortunadament, sí que la banca ha après d'aquella lliçó, no?, del que va passar. I per mi, aquest cas sí que és com un dany col·lateral, és com aquests casos que encara queden cuejant de la crisi financera, dels anys una mica posteriors, en el que la banca no era tan diligent per donar crèdit, no? Mm-hmm. Però, evidentment, han de trobar una solució, una solució, perquè avui en dia, i després del que ha passat amb la Mari Carmen, no ens podem permetre socialment que hi hagi gent gran que acabi perdent casa seva, no?, per aquesta poca diligència a l'hora de donar crèdit, no?
1: Gisela.
0: Bueno, jo crec que és, com et deia, no?, un cas bastant paradigmàtic de moltes famílies que durant la crisi del 2008, no?, doncs, van intentar avalar doncs, els seus fills, i ara mateix doncs, es troben en aquesta situació. Ara, o sigui, no culpabilitzaria ni els pares ni tampoc el fill per aquestes dificultats econòmiques. És a dir, doncs, és una situació molt injusta en la qual s'estan trobant moltes famílies treballadores i, com bé deia la companya, no?, doncs, ara mateix estan patint com aquestes conseqüències. Ara mateix estem patint les conseqüències de tantes execucions hipotecàries que portem arrossegant en els nostres sindicats, en les nostres assemblees, i jo crec que l'important ara mateix és intentar pensar, no?, en quina solució trobem. Doncs aquesta solució ha de passar necessàriament per l'organització en el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, intentar forçar doncs, el BBVA, no?, que és a més a més un banc que acumula centenars de milers de pisos buits, que acumula centenars de milers de milions d'euros i que, per tant, segurament no li costarà gaire, no?, intentar cedir perquè aquesta família ara mateix doncs, tingui un lloguer social amb un contracte indefinit per una família, com dic, no?, de 81 i 74 anys.
3: Gisela, com van ara mateix aquestes negociacions amb el BBVA?
0: Doncs ara mateix estem intentant donar tota la documentació possible per intentar que en les properes setmanes ja puguem signar realment aquesta proposta que ara mateix està sobre la taula.
3: Uh-huh. I com estan ells? És a dir, el Francisco i la Milagros es van trobar amb això, que pel que hem pogut llegir, un dilluns van rebre aquesta carta on se'ls hi comunicava que dimarts serien desnonats l'endemà. No sé com estan ara mateix, ens consta que en aquell moment van haver de buidar el pis a correcuita. Com estan ara mateix? Han pogut tornar les seves coses a casa seva? En quin moment es troben?
0: Exactament, o sigui, un dilluns va arribar la comitiva judicial i els van dir, no?, que en 24 hores havien de desallotjar el pis, havien de buidar absolutament totes les seves pertinences perquè si no es considerarien com abandonades, i aquell mateix dilluns arriben al sindicat de l'assessoria i nosaltres posem doncs, totes les nostres eines jurídiques i sindicals per tal d'aturar el desnonament. El dia següent, més d'un centenar de persones ens concentrem, aconseguim aturar el desnonament fins al 29 d'octubre i, evidentment, doncs, fins ara, no?, que no hem aconseguit aturar aquest desnonament a través de la pressió sindical, aquesta família és que no dormia durant les nits, o sigui, no podien dormir més d'una hora seguides per aquesta angoixa de no saber

0: a on aniran, a més perquè els seus fills tampoc li podien proporcionar cap alternativa, per tant, i a més tampoc l'Ajuntament de Badalona ni tampoc la Generalitat ara mateix està donant alternatives residencials de qualitat que no siguin un alberg durant 3 dies. Per tant, ara mateix jo diria que la situació en la que es troba aquest matrimoni és molt diferent respecte a fa un mes, però perquè ara mateix el desnonament ha estat durat gràcies al sindicat i ara mateix hi ha una proposta sobre la taula.
1: Moltíssimes gràcies a Gisela Bermúdez del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya per haver-nos explicat aquest cas aquí en directe al matí de Ràdio 4. Lògicament estarem molt pendents. Ja ens has dit que el 29 d'octubre tampoc seran desonats, tal com s'havia previst.
0: Exacte. Doncs, moltes gràcies.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres. 11:45. Hola, Magda Carles.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Bé.
1: Perfecte. Com va això?
2: Molt bé.
1: Sí?
2: Passa que sentint aquests temes, una es queda ja confundida, però...
1: Ja.
3: Ell ha entrat aquí amb tot el seu optimisme.
2: Sí.
3: Ell ha entrat aquí amb el seu optimisme a parlar-nos de com envellir millor.
1: Sí. I menys, no?
2: I menys,
1: això que diu el David Bisbal, és veritat? Això es pot envellir només 9 mesos per any, diguéssim?
2: Ah, que m'ho expliqui, que m'ho expliqui. El trobo molt divertit que digui 9 mesos per any, i a més, 9 mesos. Perquè no sé,
3: calculadíssim,
2: no?
1: Exacte.
2: Com un embaràs, no? O sigui, 9 mesos. Hi ha 3 mesos que no vull envellir. Fantàstic. Em sembla... Posar una mesura està bé, perquè a vegades no s'ha de quantificar, però 9 mesos. Bé, seguint la teoria dels 9 mesos, el David Bisbal es deu cuidar. Es deu cuidar. Hi ha maneres de no envellir.
3: També l'energia, no?, una mica. Sí. És a dir, evidentment, la nutrició que mengem, com ens cuidem,
2: coses.
3: És important.
2: Hi ha molts factors.
3: Però hi ha persones que tenen una energia així més juvenil i això fa que sempre semblin més joves.
2: Una personalitat, una manera de ser. No és només la nutrició. O sigui, la dieta, evidentment, que és importantíssima, però no és ni molt menys l'únic factor. Hi ha molts factors. I la psicologia també n'és un. Les persones més positives, més emprenedores, més que ho veuen tot més de color, més clar, doncs viuen més, òbviament. I a més també és important, i mira, no estic parlant de dieta, tenir un projecte, tenir un propòsit, que es diu, el que els japonesos diuen l'ikigai, o sigui, tenir una cosa que et tiri cap endavant, saps? No la rutina aquesta de que el anar fent, i el anar fent és una expressió que detesto.
3: Tenir alguna motivació, una motivació.
2: Exacte, una motivació que t'arrastri, que et tiri endavant, això també ja sentia aging, absolutament. Ara, dos nou mesos, tindria que pensar-ho.
1: Molt bé, escolta'm, teníem pendent donar alguns consells, en Raquel Calart.
4: Sí, per poder, perquè dèiem si està molt bé això de donar consells, a dir, bueno, per qui no vulgui arriscar, doncs pot posar els diners en un dipòsit, tot i que no seria l'ideal tenir tots els diners aquí. Però sí que és veritat que hi ha un problema, que és que la gent moltes vegades li costa molt estalviar.
2: Sí,
4: no? Sí que és cert, jo aquí deixo a banda totes aquestes famílies que ho estan passant molt malament perquè tenen sous molt baixos i realment no arriben al final de mes, ho deixem a part perquè donar consells, diguéssim, per a aquestes famílies és molt complicat i no seria honest, però sí per a aquells que realment poden generar un estalvi mensual, doncs jo voldria fer una reflexió. El tema de l'estalvi és com aquell que va al gimnàs, no? S'apunta al gimnàs i el primer dia diu vull ser el rei del fitness, no? I després, a poc a poc, va perdent les forces, no? I al final acaba doncs, fent com de mecenes del gimnàs perquè no hi va, no? I segueix pagant la quota. Doncs amb el tema de l'estalvi passa una mica el mateix. Ens animem, vinga, estalviar, comencem a estalviar i a mitjans de mes, doncs veiem que aquells 200 euros que hem posat al compte doncs comencen a sortir imprevistos i no ens arriba i els traiem, no? Amb això què vol dir? Que el coneixement tothom sap que hem d'estalviar, sabem com fer-ho, però el problema és que és un tema d'hàbit i és un tema de comportament. Val? I per tant, si no entrenem la ment cap a l'abundància, cap a que ens satisfaci més o trobem més plaer en estalviar i guanyar diners que en gastar-los, no aconseguirem mai estalviar, d'acord? No estalviarem tant com ens agradaria. Per tant, el primer consell que dono és intentar doncs, cultivar una ment d'abundància, una ment més enfocada en l'estalvi i en el ser disciplinat a l'hora de gastar diners, que no pas en gastar-los, no? O sigui, en ser com una butxaca foradada i anar improvisant. El primer pas seria, per tant, perquè no ens passi això, que a mitjan de mes haguem de tirar d'aquell estalvi, seria fer-nos un pressupost mensual realista. Vale? Vull dir, si realment gastem cada mes o més o menys les nostres despeses necessàries...
1: Un pressupost i no moure't d'allà.
4: Un pressupost, i evidentment hi ha estratègies, perquè en aquest pressupost imagina't una família que ingressi, ara posaré, 3.000 euros al mes, no? I tingui unes despeses diguéssim necessàries i diguéssim de circulant de 2.000 euros, entre hipoteca, lloguer, aigua, subministres, jo què sé, extraescolars de les criatures, 2.000

0: 1.000 euros, menjar, una mica ajustat, el pressupost. Sí.
1: Això t'anava a dir, 2.000 euros em sembla...
2: Complicat, això.
0: Si he posat aquest exemple, 3.000, però podríem posar 4.000, el que vulgueu. Hauríem de fer un pressupost, val? I dir, pues, tant de diners això, tant de diners l'altre, i ser realistes. I a més, jo sempre aconsello també en aquest pressupost a cada reflectit els diners que ens gastarem en oci. Per exemple, si fem una escapada cada cap de setmana, sortim el dissabte, doncs, a, no sé, al cinema, o sortim a un restaurant a dinar, doncs això també ha quedat reflexat en aquest pressupost, els diners en l'oci, no? I d'aquí no moure'ns. I després jo sempre recomano una partida molt, molt interessant, que és la de contingència. Vull dir, aquells diners que no van a estalvi, i els tenim de contingència per aquells imprevistos que poden anar sorgint durant el mes. Per exemple, doncs m'han... no sé, se m'ha trencat unes ulleres i les he de portar a reparar, no? Perquè si no tenim aquests diners de contingència, serà molt fàcil de tirar de l'estalvi perquè no arribarem amb aquell pressupost que ens hem fet, no. D'acord? Una vegada tenim aquest pressupost, cada vegada que nosaltres rebem la nòmina, aquells diners que han decidit que sí que podem estalviar, ja sigui, l'ideal seria entre un 10 i un 20% dels nostres ingressos, però depèn, ja dic, de la situació de cada família, doncs aquests diners, tan aviat com cobrem la nòmina, haurien d'anar retirats amb un compte d'estalvi, amb un compte d'estalvi, i a partir d'aquí, d'estalvi barra inversió, i a partir d'aquí anar fent doncs, un calaix, no? I a poc a poc. Jo dic que un dels principals errors que les famílies cometen a l'hora d'estalviar primer és la improvisació, i el segon error és el tema del deute, perquè vivim en una societat molt consumista. I això fa que moltes vegades confonem el que és un desig amb una necessitat. Moltes vegades quan comprem una cosa que en realitat en el fons sabem que no necessitem, ens donem excuses constantment de és que jo necessitava perquè, clar, resulta que m'he comprat aquesta brusa perquè, clar, o aquests pantalons perquè, clar, és que si surto el cap de setmana no tinc que posar-me, és que sempre porto la mateixa roba. Ens donem excuses, no?
2: Ja, ja, ja.
0: Perquè així ens sentim millor de gastar.
2: Magda Carles, sí, com veus això?
3: Jo l'estic escoltant molt atentament. Tot això de la contingència m'ha encantat. Sí, jo penso, no? Jo faig contingència. Quan molt tècnic.
2: I aquest, Raquel, hem de parlar d'això, els divorcis i el seu impacte fiscal a Espanya. Sí. Això del divorci també és un tema, això. De les separacions cada cop més habituals.
0: Jo sempre, en aquest sentit...
2: Això, econòmicament, és un daltabaix important,
0: segons com. I a més, hi ha estudis, un que es va fer aquí...
2: No et separis mai, a Còrdoba.
4: Mare meva, a mi és que en aquest programa m'ensorreu.
0: El tema del divorci...
2: No, al contrari.
0: Sí, sí. Vull dir, això està demostrat i s'han fet estudis que el tema del divorci és un factor... de risc per ser pobre. I tant. Vull dir, és un factor de risc per ser pobre.
4: Ja, és que
0: vull
4: fa un moment no. Estaves posant xifres...
2: Els divorcis t'empobreixen.
0: T'empobreixen?
2: Sí. A veure, a la ruïna,
0: en la classe mitjana alta, a veure, en classe mitjana alta, gent que cobri bastant calés...
2: Marta,
0: no,
2: Inglés, però... que rius tu. Sí, sí.
4: De tu, riuen directament.
2: Això ho diuen molts amics, se s'han separat.
5: És que és obvi.
2: Ja prepara't, que et plomaran.
5: Però dues coses, una casa o dos, és que ja està...
4: Clar, però és que pensa en les xifres que acaba de posar la Raquel. Vull dir, fa un moment estava parlant d'un pressupost i deia 2.000 euros. No, és que amb 2.000 euros
5: no vas enlloc.
4: No vas enlloc. I deia, una família que de mitjana ingressa 3.000.
0: És que... Hi ha un sou de 1.500 cadascú, que seria el salari, diguéssim, més habitual a Espanya, que estaria això entre 1.600 euros.
5: Això és el més habitual, 1.600?
0: Sí, 1.500, 1.600 nets.
4: Imagina't.
2: I què fas amb això, Raquel?
0: Doncs poca cosa.
2: Patir.
0: Patir...
5: No pots divorciar, perquè són 3.000 després.
4: T'has d'aguantar.
0: Per això jo dic que sí que és veritat que hi ha un tema molt de posar el focus en guanyar diners i estalviar. Vull dir, hem de posar-nos... I per guanyar diners,
2: a
0: vegades...
2: Però estalviar, 1.600 euros, que vols estalviar, Raquel? Que
0: és molt difícil. Esclar, per això deia que en aquests casos...
4: Has de fer com una formigueta. Cada mes intentar retirar, encara que siguin 100 o 200, i vas traient.
2: De 1.600.
0: Jo he posat en pràctica una... Realment, una manera... A mi m'ha servit particularment, i és el tema de posar... Si jo, per exemple, me'n vull anar a vacances, a mi m'encanta marxar a vacances una vegada a l'any, doncs anar-me'n de vacances amb la meva família, fer un viatge, no? Doncs posar-me un objectiu de quants diners em vull gastar un any abans. I a partir d'aquí, cada mes, retira, encara que siguin 50 euros, i amb una guardiola virtual, on ja posa objectiu, viatge. I cada mes...
2: Això ho havia fet, posar... i funciona, això, eh?
0: Funciona, perquè, a més, les aplicacions de banques et van fer com una línia com vas progressant per arribar a aquell objectiu. Ja. I això ens, és com molt, no, reconfortant i t'anima, no? I veus que

0: vegada aquell objectiu està més a prop. Vull dir...
1: Mira, que hi ha lo Pau de Pons. Clar. Lo Pau, no sé, tu tens un tocinet d'aquells, un porquet a casa, i vas estalviant 50 euros...
2: Sí,
1: 50 euros cada mes.
2: L'havia tingut, de petitet.
1: Allà diem tocinet.
2: Eh? El que passa que, com que ja no hi ha monedes, també les guardioles van...
1: Però, algun bitllet.
2: Un bitllet?
1: Clar, algun bitlletet. Clar. És la manera d'avançar.
0: No, sí, però la Guardiola del porquet no està gens recomanada, per estalviar.
1: Perquè el trenques abans, el mates abans de l'aeroport.
0: És que no podem controlar quants diners hi ha dintre. Tu els fiques i no els quants n'hi ha.
1: Sí, home, sí. Si tu vas posant
3: algun
1: bitllet... A mi m'han
3: dit que va haver una Guardiola transparent
2: metàl·lic,
3: per anar veient què hi ha dins.
1: No.
2: Insinues que cobro en negre.
1: Ens està aconsellant això d'estalviar 50 euros...
2: No en tinc de caler negre, jo.
1: No ho dic pas, jo, això. Jo no he dit res de tu. Jo dic si tu ets dels que... No, això del negre cada cop n'hi ha menys,
2: Sí. De caler, vols dir?
1: Restaurants... tota aquesta gent et diuen que abans podíem fer una mica de trampa. Ara, amb això de la targeta, això, molts amics meus, restauradors, t'ho diuen, i això del negre s'ha anat a l'aigua, i altres, no diré a què es dediquen perquè per no donar pistes de qui són, però abans es movia molt negre, i ara cada cop és més complicat, això, Raquel Calart.
0: Home, cada vegada doncs es fan més lleis, crec que actualment...
1: Sí, cada vegada més collats.
0: Més lleis que perquè restringeixen el pagament d'efectiu, no penso que actualment, com a màxim, pots pagar 1.000 o 1.500 euros...
1: No, sí, cada vegada més limitacions...
0: En efectiu, ara no me'n recordo la quantia, eren 1.000 o 1.500...
1: Sempre rep el mateix,
0: Home, evidentment s'ha de controlar d'alguna manera, perquè també és molt injust la gent que paguen impostos.
1: No es passen amb els impostos en aquest país, amb els treballadors? Sí o no?
4: Jo diria que sí.
1: Ja no em digueu que faig demagogia.
0: Sí, home. No, és una obvietat que la pressió fiscal que tenim a Espanya és força alta actualment. Hi ha estudis que diuen que entre... Que realment, o sigui, el que nosaltres, el salari brut que percebem, una vegada descomptes l'IVA i una vegada descomptes l'IRPF i tots els tributs,
1: està
0: aproximadament entre en el 45% del que guanyem se'n va pagar impostos.
1: Ja.
0: Vull dir, això són estadístiques que són oficials i que són estudis que ha fet, crec que la FEDEA, per exemple, ha fet un estudi...
1: Ja podem treballar, ja.
0: Aproximadament un 45% del que guanyem se'n va a pagar impostos.
4: Bueno, doncs porten allà, doncs, com s'entén que hi hagi gent que l'hagi de treure a la seva casa? No són per això els impostos, també? És que, clar, la pregunta és aquesta, no? Si paguem tant, per què passen aquestes coses?
2: Ah, clar.
4: No.
1: Perquè el calar...
0: Home,
1: ara t'ha posat
0: que...
1: una mica en un compromís,
0: sí,
1: aquesta
0: clar,
1: noia.
0: Sí. És un tema, si tothom tingués una vareta màgica, home, jo crec que
1: després
0: bueno,
1: també
0: no
1: hi ha el propietari d'un pis, o de dos pisos, que diu, escolta, jo pel meu pis puc voler cobrar el que em doni la gana...
0: Clar.
1: I si no em paguen, se l'ha de poder fer fora.
0: I aquí obriran un altre maló.
1: Això és molt impopular dir-ho, no estem parlant de fons voltors i no sé què. El senyor que treballant, pencant, ha aconseguit comprar un pis o dos, en té un de lloguer.
4: O tres, o quatre, o cinc.
1: Un de llogat. I diu, clar, i per què no puc demanar el que jo vulgui per aquest pis? Què passa, Ana Còrdova?
0: Res. Home, aquí ens estem ficant amb un sidral. Home,
1: no, a veure, estem parlant del que parla la gent al carrer.
2: Sí, sidral no cap, collons.
4: No, però és normal parlar d'això, també.
2: També
4: és normal parlar d'això, és veritat.
1: Ja.
2: Sí, sí, no, a veure si els impostos revertissin realment amb serveis, si revertissin en serveis...
0: Mira, suposo que la gent que...
2: No sabria tan greu pagar.
0: La gent que cada matí agafa el Rodalies.
2: Ah, exacte.
0: I matí, sí, matí... I matí també. No arriba a la feina, diu, per què estic pagant impostos? Yeah. No funciona.
2: Yeah. Yeah.
0: No?
2: Els països escandinaus, hi ha molts impostos. Ara bé,
4: els serveis són diferents, també.
2: Ah, exacte.
4: És perquè tothom tingui uns nivells mínims, tothom.
0: Jo vaig consultar, crec que a Dinamarca, crec que hi ha a l'IVA, és... es paga un IVA d'un 20% per tot, per restauració i per tot, si no m'equivoco. Hi ha un IVA únic, no? Vull dir, encara pagant més, perquè aquí hi ha molt de productes que estan reduïts, no? Però sí que és veritat que tenen uns serveis públics molt bons, el tren funcionar a hora punta, mitjans de transport són de luxe, vull dir, tot. Ara, sí que és veritat que hi ha molt poca gent a restaurants i bars.
1: Què hem de menjar per viure més anys? I no envellir.
4: Oh, hem de fer, a part de menjar, fer moltes altres coses. Ja. Però hem de menjar bé. Que, per cert, el menjar també és car. També s'ha d'estalviar per menjar, perquè després de l'hipoteca és la despesa més important d'una família.
1: L'altre dia vam parlar amb l'Ocu, Anna Còrdova, i ens van explicar com
3: sobre
1: ens podíem arribar a estalviar milers d'euros a l'any en funció de si vas a un súper o a un altre.
4: Oh, clar. Ara s'ha d'anar a un lloc de qualitat.
1: Això, també.
4: Sí.
1: La gent no mirem res.
4: Sí.
1: El dia a dia. I avui què faig per dinar? Pam.
2: No, parla per tu.
4: Sí.
2: No.
4: Sí.
2: Hi ha gent que sí que ho mire.
1: Sí, tu.
2: Hi ha gent que té una llibreteta i tot.
1: Sí. Tu tens el menú de tota la setmana.
2: Hi ha gent.
4: No, però és veritat
1: Que... cada cop improvisem més.
4: Sí, sí, és veritat. Perquè anem a la caçada.
1: I això és dolent.
4: Sí.
2: Jo sí.
4: S'ha de planificar el tema dietètic. Mm-hmm. Com feien abans les àvies, tu? Una mica sí que s'ha de planificar.
3: Un menú setmanal.
4: Clar, perquè menges més variat, saps on tu compres, què tens, quantes racions... La,

0: quantitat de menjar que arribem a tirar, perquè hem improvisat.
1: Hauríem d'anar dissabte al mercat per tota la setmana.
2: Dilluns, rap.
3: Dissabte no tinc res més a fer que no el
1: meu mercat. Dimecres, un.
0: Ah, no, però una mica planificar sí que va bé.
1: No, riem, però és seriós.
0: Clar, perquè quan no planifiques és quan improvises, és quan vas al menjar preparat, és quan els globus que van de bòlit que no saps què fer, fa mandra, i després coses realistes, pel que necessites, però també pel rato de cuina que vols passar, perquè a vegades comprem unes coses que no les fem servir. Ara faré el no sé què, que no ho faràs, que tu estàs a la cuina 10
4: perquè
0: minuts.
4: Perquè has vist una recepta online i has pensat, realisme, aquesta la faré.
0: Tu. Realisme, però el primer, per allò que dèiem, per no envellir, és comprar productes de qualitat. El menjar no es pot estalviar amb el menjar.
1: Tu quants dies a la setmana menges carn vermella?
0: Un.
1: Tu,
0: un.
1: Un dia només, un. No dos, un.
0: Va, igual, algun... No vaig amb l'Excel, però vull dir... En general, un dia.
1: Un dia. De mitjana, un dia a la setmana.
0: Un dia. Jo sóc partidària d'incloure la carn vermella, però poques vegades,
1: sí, però
0: és veritat. I de bona qualitat.
2: Aprende.
0: I una carn que sigui poc graciosa, això també és veritat. Però la variació és important. Què més per no envellir? Doncs peix, el peix que estigui molt present. I si pot ser que hi hagi peix blau.
1: Quin peix? El blau.
0: Blanc i blau. Però blau dos cops a la setmana. Pels famosos omega 3.
1: Blau, la sardina.
0: La sardina, el salmó, el barat, tot això. Que, a més, el barat és barat. Sí. Saps? O sigui que va bé.
4: I Magda, perdona, sí. Per les persones que no mengen ni carn ni peix, com jo, per exemple, l'omega 3, d'on el trec?
0: Doncs mira, el posterior, per exemple, d'algun fruit sec com les nous, val? El posterior dels ous, i llavors, evidentment, també pots prendre alguna suplementació, eh? Tampoc passa res. Les algues tenen omega 3. No és una menja molt, molt habitual, però en fi.
2: És que els ous estan molt de moda últimament?
0: Sí. Per què? Perquè s'ha vist que, primera, tenen la proteïna de més qualitat, la proteïna patró 1, que la proteïna la comparem una amb l'altra i diem, aquesta té més qualitat, aquesta té menys. Per què té qualitat? Perquè té tots els aminoàcids essencials, que són aquelles peces petites que composen les proteïnes i que no podem sintetitzar nosaltres. Yeah. Aleshores, la proteïna que té tots aquests aminoàcids essencials és de gran qualitat, la de l'ou ho és.
2: És un superaliment.
0: És un superaliment, sí. Per què? A més, és que és lleuger. Ja parlant d'avantatges.
4: Sí.
0: Perquè un ou són 80 calories, 90 calories. Mm-hmm. Però és que a part té un munt de vitamines. La A, la D, la E, la K, totes. Clar. Les liposolubles, perquè van amb el greix de l'ou, que està en el rovell.
4: I cada quan se'n poden prendre d'ous?
0: Cada
4: perquè
0: dia.
4: Abans es deia, no?
0: Sí.
4: Que si
1: podem menjar dos ous cada dia? Ous.
0: Si tu estàs bé i no menges més ou...
2: Això va modes.
5: Home, serà aquest missatge que jo... com compri ous pujant els preus dels ous, que ja han pujat bastant.
0: S'ha d'invertir en ous. Doncs mira, no, però jo això de les modes també voldria dir una cosa. És veritat que la indústria alimentària té modes, com la de la moda o com la dels cotxes, però també és veritat que la ciència va avançant.
1: Bé, Jordi, com estàs? Bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
1: Què tal? Des d'on truques?
6: I vosaltres?
1: Bé, home, bé.
6: Des de Canet de Mar.
1: Des de Canet de Mar. Molt bé. Doncs endavant, què volies dir, Jordi?
6: Sí, jo li volia preguntar a la doctora Carles, que tinc entès, aviam si ella m'ho confirma, que l'ingesta de nous no pot ser il·limitat, perquè carrega el fetge molta feina. Llavors tenia entès que més de 3 nous cada dia ja començaríem a forçar el fetge.
1: Només 3.
6: I la darrera pregunta, per què una persona que està grassa segueix tenint gana? Si té unes reserves impressionant, podria estar una setmana sense menjar.
2: Home, perquè ha donat el ventre, té el ventre donat.
0: Mira, és molt bona pregunta. Començaré per la segona perquè m'encanta. Per què una persona que està grassa continua tenint gana? Perquè, malauradament, tenim uns mecanismes de la sacietat i de la gana que a vegades no es funcionen bé. I això és un dels problemes que tenen les persones a vegades obeses. És a dir, tenim leptines i grelines que, es diuen prou menjar. En aquestes persones no els funciona bé, entre moltes altres coses. És un tema bioquímic. I lo de les nous, home, es pot menjar més de 3 nous, pots estar ben tranquil, De veritat.
1: De fet, potser s'haurien de menjar més de 3 nous al dia.
2: No et mataran.
0: 3 nous, no, és que quantitat il·limitat no es pot prendre de res.
1: Clar.
0: Ni tan sols d'aigua.
1: Ni d'aigua. Val?
0: Ni d'aigua. Però més de 3 nous segur que sí, no preocupis per les nous.
1: Jordi, moltes gràcies,
6: Una abraçada i felicito pel programa perquè és l'única emissora que permet al radioient participar. No t'ho donen tot ja que t'ho has d'empassar. Us agraeixo molt i que mantingueu aquest estil. I
1: així ho farem. Moltes gràcies a tu, Jordi, per escoltar-nos. Sí, aquí línies obertes sempre amb els oients, a través del 900-454-455. Abans parlaves del salmó. Sí.
0: D'aquest peix blau, no? Que a més, i del barat, i són peixos que a més no són molt cars, el barat, per exemple, i la sardina, i que a més són bones, de qualitat.
1: Estàs al cas de la polèmica que hi ha amb el salmó.
0: Què passa amb el salmó?
1: Més de 120, l'altre dia ho vam dir, 120 xefs de 26 països diferents, que sumen més de 90 estrelles Michelin, inclosos cuiners de renom com Joan Roca, Ángel León, van signar una carta oberta per retirar el salmó d'aquicultura. Sí? Mm? Dels seus menús. O sigui, sí, l'han eliminat dels seus menús. Per què?

0: Color rosa artificial. Denuncien que el color rosat del salmó de piscifactoria no és natural, sinó que s'aconsegueix mitjançant pigments sintètics afegits al seu pinso per simular l'aspecte de salmó salvatge. Impacte ambiental. Demanen deixar de servir aquest producte degut als danys ecològics que generen les piscifactories intensives al mar, com la contaminació, la propagació de paràsits i l'impacte en els ecosistemes locals. El compromís, els firmants es comprometen a no incloure aquest salmó a les seves cartes fins que la indústria pugui operar d'una manera veritablement sostenible. No ho sabies, això?
1: No, no ho sabia, no ho sabia.
0: Doncs sí.
1: Però dic una cosa, amb el salmó, però si en veiéssim uns altres productes, també tindríem... Vull dir que està bé que es fixin amb el salmó, però em fa l'efecte que això ho podríem aplicar a molts altres productes habituals.
0: Ja.
1: Però què passa? Que s'ha de mirar beneficis i riscos. I no deixa de ser un aliment que té omega-3 i que té proteïnes, i encara que tingui tots aquests, diguéssim, inconvenients, probables o presumptos inconvenients, doncs també té els seus avantatges. El que vull dir és que si anem a mirar a microscopi els aliments, tindrem moltes sorpreses. Ah.
2: Clar, és que és molt difícil.
1: I aleshores dic una cosa, què val el salmó salvatge? S'ho permetre a la gent?
0: No, no,
1: ah, clar, és
0: què
1: que,
0: val... I on el trobes?
1: I on el trobes?
0: Perquè jo vaig comprar salmó salvatge durant l'època de la Covid.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Perquè el paradista que conec, peixateres de la boqueria, no, em deien, mira, avui tinc salmó salvatge que no en trobaràs mai més, perquè a la que se'n pesca un va directe al millor restaurant de Barcelona, sí, i ja no ens arriba al mercat. Aquella època sí, que estàvem confinats o mig confinats, sí, en podies trobar algun, però habitualment no se'n troba de salmó salvatge.
1: I més és caríssim, a més és caríssim.
0: Oh, clar, que és que...
1: clar, vull dir, és que també s'ha de ser realista. Sí. Hem de menjar d'una manera que globalment sigui saludable. I els aliments de tots trobarem coses, això ho tinc claríssim.
0: Tocaran les 12, hem de sentir les notícies, ens posem al corrent de l'actualitat. Qui vulgui que marxi, qui vulgui que es quedi aquí. Tu t'has de quedar, Pau.
2: Et deixem sol.
0: Va, i de seguida, Mariano Barrientos, aquell que sap molt del tema canvi climàtic, i avui també el Toni Clapés, aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
3: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Els secretaris generals de la UGT i de Comissions Obreres han explicat fa uns minuts els motius de la convocatòria de vaga general el dia 11 de novembre. Una protesta que, diuen, ja estaven estudiant abans de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions anticipades. Segons Pepe Álvarez i Unai Sordo, l'objectiu de la convocatòria és mobilitzar el màxim possible la ciutadania per empènyer cap a un canvi de paradigma sobre les polítiques d'habitatge.
5: No acabamos de entender muy bien por qué molesta. Porque en realidad es una gran oportunidad para debatir. Es una gran oportunidad para saber cuáles son las ofertas que en materia de vivienda...
6: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas trabajadoras, de jóvenes, de estudiantes, de jubilados y jubiladas que... modifiquen, si se me permite la expresión, el sentido común sobre cómo abordar el tema de la vivienda.
4: Tot preparat per l'arribada del rei Felip VI i la reina Letícia a Ceuta. L'acte de recepció dels monarques tindrà lloc a l'Ajuntament ubicat en una plaça d'Àfrica que es troba ja repleta de centenars de ceutins. Una visita històrica a la qual els reis mantindran trobades amb les autoritats locals, amb representants de la societat civil i també amb representants dels sectors empresarials. La presidenta de la Confederació d'Empresaris de Ceuta, Arantxa Campos, defineix com a crítica la situació del sector empresarial dos mesos després de l'entrada massiva de migrants.
7: A mi me preguntaban empresarios, mira, voy a acceder a uno de los créditos ICO que han sacado el gobierno, ¿cuánto pido? No sabemos hasta cuándo va a durar esto, si la gente va a querer consumir o va a seguir metida en casa.
4: I els afectats per la paralització de la llei de nets anunciada pel Tribunal Suprem tenen ara 5 dies per reclamar el seu dret a vot a les properes eleccions generals. Mentrestant, el govern busca quina sortida hi pot haver per a aquestes 163.000 persones, sense descartar recórrer al Tribunal Constitucional. La catedràtica en Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Teresa Freixas, creu que l'executiu té complicat revertir la situació, però en declaracions a Ràdio 5 proposa una opció per al futur, que això sí, requereix una reforma de la Constitució.
8: ¿Cómo lo solucionan en otras partes? Pues...

0: En otros países lo que hacen es que tienen una circunscripción exterior, como si fuera una provincia más donde concentran los votos del exterior, sí. Y le dan un número de escaños. Y entonces eso ya no interfiere en lo que serían los resultados en las localidades donde se vota en el interior.
1: L'Hospital Vall d'Hebron, pioner en recanalitzar la sang de la vena porta del fetge amb radiologia intervencionista en menors. És l'únic centre a tot l'estat. Ana Banyeres.
2: Quan la vena porta, on conflueix la sang del budell i de la melsa, l'entrada del fetge s'obstrueix, provoca un augment de la melsa i causa hemorràgia. Per reconduir el flux és necessari accedir a aquests òrgans, però en nens és molt complicat. Fins ara requeria cirurgia oberta i el risc era màxim. Però ara l'Hospital Vall d'Hebron ha optat per una radiologia intervencionista, una tècnica mínimament invasiva que només requereix de dues punxades del tamany de la punta d'un bolígraf. Doctora Mercedes Pérez.
3: Una vez que tú tienes las dos puertas de entrada en el hígado y en el bazo, trabajas con catéteres, microguías, microcatéteres, microbalones, hasta que consigues abrir un diámetro mínimo de vena para poder colocarle después la prótesis.
2: 24 hores després, el menor marxa a casa amb dues tirites i pot fer vida pràcticament normal.
1: Gràcies, Anna. I encara una qüestió, perquè el Parlament ha atorgat la seva màxima distinció, la medalla d'or, a la dibuixant Pilarín Vallès i al cineasta Pere Portabella, diputat de la primera legislatura el 1976. També a les associacions Persones Expreses Polítiques del Franquisme i Promemòria als Immolats i al Centre Excursionista de Catalunya en els seus 150 anys. Josep Rull, president del Parlament, ha posat en valor la seva contribució al país.
4: 5 reconeixements, 5 trajectòries singulars i un mateix fil conductor, la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
1: L'acte de lliurament serà el 29 d'octubre. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la una.
5: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart d'una ara mateix. L'Opau de Pons s'està cruspint el millor croissant artesà de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026. Què tal això, Pau?
1: En dono fe, que me la sigui fotent i que és bo.
0: Bo, eh?
1: No sé si el millor, però bo és.
0: Nois i noies, felicitats. Maixier, Xenofer.
1: Matier, Matier.
0: No, Maixier. Com, atansa't al micròfon, digue-ho tu, com et dius tu?
1: Matier. Com aquell del Barça que fumava.
0: Matier. Xenofer. I Alba Ruiz Teamanos, pastisser, socis fundadors de Morreig, pastisseria Morreig, Pau.
1: Es diu Morreig, ja vindrem.
0: Sí, sí.
2: No m'has dit.
1: No. Si fa honor
0: però ja aniràs
1: pel
0: croissant, no?
1: No, i per la morjada també, cony.
0: Expliqueu-nos
1: ara, depèn de qui t'haig de fer,
0: Ara parlarem de l'important, que és el premi al millor croissant artesà de mantega d'Espanya d'aquest any 2026, però el nom, com se us va acudir, això? Com i quan?
3: Bé, en realitat vam demanar ajuda.
0: Ah.
3: Vam demanar ajuda a l'empresa Usted, i ens van passar una llista de 13 noms, entre els quals estava Morreig. Jo va ser el primer que vaig dir que no, que vaig descartar. I al Mati li va encantar per com sonava, però no tenia ni idea de què volia dir.
0: I vam anar a ell.
3: I vam anar a ell, bueno...
0: Que no sabia ni el que volia dir.
1: Va agradar la sonoritat.
0: Li va agradar la paraula Morreig.
3: Li va agradar com sonava. Sí. I la dissenyadora gràfica va dir, espereu, deixeu-me fer-vos una proposta perquè crec que té molt partit el nom.
0: Carai.
3: I res, ens va fer la proposta i la veritat que ens va enamorar. I, bueno, li vam trobar molt sentit, no? De fet, el tema del morreig no és perquè allà regalem morrejos, em sap
1: greu. No, ja s'entén, ja. Si no, tindria una cua, com dic ja.
3: Però sí que és el que volem que senti doncs, el consumidor quan menja el nostre producte.
0: Ja.
3: No? La mateixa passió.

0: sí.
1: Escolta, millor croissant artesà de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026 i només val 2 euros.
0: 2 euros amb 20.
1: 2 euros amb 20, però sí. N'hi ha de més cars i no són els millors de l'estat. Eh? Què té aquest croissant que és tan bo? Perquè és boníssim, Pau, sí?
2: Sí, bo, sí.
3: Bueno, pues primero empezamos por la materia prima, ¿no? Que tiene que ser de buena calidad. Y después...
1: I fet amb cariño, això ja ens ho sabem.
3: Eso es lo más importante. El tiempo y el cariño es lo más importante, y ya está.
1: Sí,
3: lo
0: más... Bueno, i l'experiència, no?
1: Sí. Sí. Perquè què feu? Què feu a la pastisseria Mont-reig, diguéssim? Sou experts en croissants, en feu de molts tipus?
0: Vam obrir com a pastisseria especialitzada en masses dolces fermentades, que serien croissants, brioix...
1: Que bons... No?
0: I gelateria, també.
1: Ah, gelateria, també.
0: Sí, som una gelateria, pastisseria, però només ens dediquem a masses dolces.
1: Que ara gelats ja mengem tot l'any, i més sí. A Barcelona. Barcelona sí, sí. No fa el fred de ponts ni de...
0: Sí, ho podem demostrar, perquè nosaltres els venem tot l'any i sí, que sí, hi ha sí. Consumidors tot l'any.
1: Cada cop més consumidors de gelats a l'hivern,
0: sí,
1: també, eh?
0: Sí, la veritat que sí. A mi m'ha sorprès perquè jo pensava que a l'hivern la gent potser s'enduria més el típic pot per endur a casa, i no, la gent segueix comprant terrines i cucurutxos.
1: Quin és el tipus de croissant que més t'agrada? O de tot el que feu, què és el que més t'agrada?
0: Clar, fem moltes peces amb massa de croissant. A mi, jo soc bastant clàssica, i a mi m'agrada molt el pau xocolat perquè m'agrada molt la xocolata.
1: Ara,
0: bo. Per mi és una combinació perfecta. Sí. A més, bueno, el nostre, la xocolata que utilitzem no porta gaire sucre, llavors sí. Si ets amant de la xocolata ho aprecies.
1: Ja. Com et quedes quan, Matia, quan et diuen mira, fas el millor croissant artesà de mantega de tot l'estat?
3: Pues super sorprendido, la verdad, porque no me lo esperaba para nada, me ha pillado. Ya. Muy de sorpresa, porque en principio en estos concursos suelen llamar, porque claro, piden los datos y todo, entonces suelen llamar antes para avisar, y claro, yo me enteré pues ahí mismo. Bueno, pues la verdad que muy contento, orgulloso también, porque bueno, siempre intentamos pues hacer lo mejor que podemos a diario en el Obrador, y bueno, es un buen reconocimiento, ¿no?, también del trabajo.
2: ¿Cómo va a celebrar Mont-reig? ¿Ho va celebrar amb un Mont-reig?
3: En el momento, no. Porque, claro, después es, las preocupaciones más bien, pues, cómo nos organizamos, ¿no? Para pues, toda la demanda que habrá después.
0: Sí, Mont-reigos no hi ha hagut.
3: No.
0: Últimament. Dono fe, com a parella.
1: Massa feina.
2: Ah, que sou parella.
0: Sí, som parella. Sí, sí.
1: Home, que no ho havies deduït, això.
2: Ja, però no el gosava, diu, perquè vaig la cago.
1: Escolta'm una cosa, el típic croissant amb banyes, el feu també o no?
3: No, perquè això s'associa muchas veces aquí, al menos en Catalunya, al croissant de manteca, ¿no?, si no m'equivoco. I el de recto suele ser el de mantequilla.
1: Ja, però no en feu sense mantega, de croissant?
3: No, solo hacemos este.
1: El de mantega, eh?
0: Només sí. Treballem amb mantegas.
1: Sí. És boníssim, eh?
2: No, són parella, no els hi fotis que fossin banyes, home.
1: No, home, no.
2: També fa de mal fer.
1: M'esperava la broma fàcil, però pensava que seria el Jordi Vila. És de vegades tan guanyat, Jordi.
4: És veritat, perquè és una mantega francesa, no? O...
0: Sí, i a més és denominació d'origen protegida.
4: I és la segona vegada que us presenteu a aquest concurs? Sí. Clar, la primera vegada... us esperàveu guanyar o...? Perquè l'anterior no vau guanyar.
0: No.
3: Bueno, es que, claro, los concursos también es muy difícil, ¿no? Porque se presenta mucha gente, bueno, pues siempre hay mucho nivel y, bueno, pues cada año más. Entonces, bueno, es... Yo creo que hay una parte de suerte, ¿no? Ahí dentro también y, bueno...
1: Magda, menja, dona.
5: Jo m'ho deixo, ho guardo per després.
1: No menges, no menges res, tu.
5: I tant que menjo, però
1: sí.
5: Jo me l'emportaré el croissant, què et penses?
2: Perquè tu, Xavi, menges massa, poder. Amb Déu, no, Petras...
1: No. Ara, tio...
2: Tu menges amb un delit...
1: És boníssim.
2: No
1: I ara us confessaré un secret, són d'ahir.
0: Som
1: perquè avui teniu tancat, és a dir,
5: clar,
1: que avui som boníssims, però ahir és Jordi Vila.
4: Estava boníssim, estàvem boníssims.
1: I encara
5: que tenen un aspecte que és fantàstic.
1: Som boníssims, encara, el material que s'aguanta d'avui per demà, que el millor sempre és el dia, sí, sí acabat de fer, sí, sí. Però és a dir, igual que el pa. Mm. El pa que és bo, dura.
3: Sí.
1: Sí, te'l pots menjar al cap de 12 hores, de 15, o l'endemà o al cap de 2 dies, i aquell pa encara és bo. Uh-huh. El que no val res, al cap d'un parell d'hores, allò...
2: És un xiclet de...
1: És fatal. Sí? Sí? Mm. Molt bé, doncs felicitats, perquè és boníssim.
5: Molt bona pinta.
0: Moltes gràcies.
5: Estava mirant, dic, oi, això m'ho agafaré després, jo.
1: Els productes dels mestres pastissers d'aquest país són bons per la salut, també.
5: Sí,
1: Magda Carles.
5: El plaer està bé. I, a més, escolta, hi ha farina, hi ha aigua i hi ha mantega, no? Mm-hmm. La mantega és el greix de la llet i...
1: té res dolent.
5: No, hi ha molta vitamina A amb la mantega, vitamina D, perquè és el greix de la llet. Vull dir que quan hi ha bons productes també hi ha nutrients. El que passa que d'això no podem menjar la quantitat que vulguem.

0: Però jo, escolta, et dic una cosa. Si una persona em diu, encara que tingui un sobrepès, el croissant del matí és el meu delit, doncs jo no li trec aquell croissant, perquè és el seu moment de plaer. I els moments de plaer també estan bé. Yeah. També són saludables. El que passa que no podem tenir moments cada 5 minuts, eh? Però tothom...
1: No, i el que no podem fer és... Ara hi ha alguna calamitat que es podria menjar un parell de croissants d'aquests i no dinar.
0: No, això seria una mala idea. Això seria una bona idea.
1: Sí o sí?
2: Sí, sí, és així.
1: És així, de trist.
2: O dinar mitja tarda.
1: Això sí que no ho hem de fer, això.
0: No,
1: dinar a quarts de sis.
0: No, tampoc. Mira, si volem viure...
1: Ens moriríem aviat.
0: Si... No necessàriament, perquè no,
2: perquè
0: no depèn només...
2: No, perquè tens molts moments de plaer, també.
0: Clar. El plaer també està
2: també
0: bé, el plaer
2: també
0: està
2: bé.
0: Mira, el plaer intel·ligent, Xavi, saps quin és? El que no et fa mal.
1: Ja.
0: Clar. És això, no?
1: Ja. Escolta'm, fem una... Recapitulem, sí? Magda Carles.
0: Va, fem-ho.
1: Sí, Jordi, sí. Corre, no arribarem. Pobre Jordi Vila. Acaba cansat.
0: Càmera increïble.
1: Surt del programa i diu, això és com si et passés un camió per sobre cada dia.
0: Clar.
1: Però ens ho passem bé, Jordi Vila.
2: A la mató.
1: Ànims. Quins hàbits ens ajuden a viure més anys, Magda Carles?
0: Evidentment. A part del menjar, doncs, dormir les hores, més de 7 hores, 6, 7, 8, 9 hores. Evidentment, també, aquest descans ha d'estar bé. Respirar un aire pur, tenir un bon entorn, unes relacions socials saludables, també, i, evidentment, menjar bé. Menjar bé és importantíssim. Moure's, per suposat. Moure's cada dia. O sigui, poca cadira i moure's molt. A més edat, més moviment, no el contrari. I respecte a la dieta, doncs, aliments de qualitat. És a dir, com els ingredients bons. Menges un croissant, que sigui un croissant de qualitat, no qualsevol croissant.
1: Yeah.
0: Variar, que hi hagi llegums, que hi hagi verdures, que hi hagi fruita, que hi hagi peix blau, que hi hagi fruits secs, que hi hagi oli d'oliva, i molt, molt pocs aliments ultraprocessats.
1: Yeah.
0: És a dir, hem d'anar al mercat, hem de comprar moltes fulles verdes, hem de comprar sovint i hem de saber el que ens fa falta. I amb això ja tires. Però de veritat, amb el menjar no podem estalviar.
1: Ja. Escolta'm una cosa, amb 4.000 passos diaris n'hi ha prou? Ja sé que em diràs 6 o 7.000, però amb 3.500, 4.000 n'hi ha prou?
0: Més val 4.000 que res.
1: Això segur.
0: D'acord? Però, però...
1: això ja m'ho pensava.
0: A més, és que depèn de l'edat que tinguis, de com estiguis, de quin pes tinguis. Per a una persona més jove, el millor en té prou. Per a una persona més gran, ha d'anar augmentant.
1: Més gran, què vols dir?
0: Més gran, doncs a partir de 40, que és quan comencen a haver-hi goteres. Sí, sí.
1: A goteres a 40 anys, si avui
0: en dia no ets... A partir de.
1: No.
0: Sí.
1: Ai, senyor.
0: Sí, no és veritat. A més edat, a més ens tenim que cuidar.
2: És
0: tal qual. Es viu de renta fins als 35-40.
1: Quina és la fruita que més t'agrada en aquesta època de l'any? Què recomanes tu de tot el que hi ha ara? Hi ha bastanta varietat, ara.
0: Doncs mira, n'hi ha dos que m'entusiasmen, que són el raïm. El raïm, que a més té un nutrient molt interessant.
1: Amb pinyol, amb llavor o sense?
0: A mi m'agrada amb pinyol. Tu, l'altre té un gust una mica estrany.
1: Yeah.
0: Perquè, a més, a la pell té el famós resveratrol, que és un antioxidant, per cert, que va molt bé per no envellir, resveratrol. I la poma. La poma, que a més és assequible, que n'hi ha de mil tipus diferents i que la podem fer de moltes maneres, i que és molt saludable, la poma, que té, en veritat, té moltes propietats, i a més és boníssima.
1: Ja, escolta'm, la poma. La castanya, què tal, fruit sec aquest? Que no engreixa tant com la gent els pensa. A mi m'agrada molt, la castanya.
0: És el fruit sec menys sec, o sigui, és el que té més aigua,
1: sí.
0: I està molt bé. A més, pot ser una guarnició increïble. Pot ser una guarnició increïble per els nostres plats.
1: On la poses, tu?
0: Doncs tu la bulls, fas un puré d'això, posa amb la carn, per exemple.
1: Yeah.
0: Molt millor que un puré de patates, no?
2: A mi no em diu res.
0: Trobo especial.
1: L'únic que s'ha de... Estàs negrot? Estàs...
2: Moreno,
1: vull dir.
0: Està molt bruixejat,
2: sí. Ha tocat la sol, bé.
0: Escolta'm, i és un berenar increïble. Un sobre de castanyes d'aquestes torrades és perfecte, saps?
1: Ah, ok. Sí.
2: La trobo pastosa, com a estopenca.
1: La castanya, a mi crua m'agrada. Torrada
2: que no.
1: També, però no tant. No
0: fa falta aigua, fa falta aigua.
2: Costa de tirar avall.
0: Perquè és un fruit sec.
2: Ja, massa sec per mi.
0: És un fruit sec. I aleshores necessites aigua. Està bé la castanya.
1: La mangrana o magrana.
2: O moscatell.
0: Oh, fantàstic.
1: La magrana sí que és bona.
0: La magrana, a més us dic una cosa, la magrana per qualsevol amanida, tu fas una amanida d'aquestes soses amb enciam, lo de sempre, i poses a la magrana, és fantàstic, fabulós.
2: Sí, sí, per la vista també, eh?
0: Molt, molt, molt. I a més és com bonica, saps, aquells grans vermells?
1: No era la pastanaga, per la vista.
2: No, per la vista, vull dir que fa maco.
1: Ah, que és vale.
0: No, és veritat.
1: Ara.
0: És bonic, és bonic. Però... Mira, una amanida fàcil. Formatge fresc, fulles d'enciam i magrana.
1: A mi m'agrada la mangrana sola,
0: sí,
1: com tota la vida.
0: Sí, amb mi que surt de taronja,
1: potser...
0: Ara ho
1: barregeu, poseu a tot arreu, que ja m'està bé, eh? Però sí o no?
0: Però està bé.
1: N'hi ha que se la mengen amb suc de taronja, altres amb moscatell...
0: Boníssim.
1: Jo
0: com una macedònia.
3: Amb moscatell, m'encanta amb moscatell.
2: És que el fruit sec diu, amb aigua no, el fruit sec tot el dia s'ha fotut amb moscatell.
1: No eres abstemi, tu.
3: Sí, però
2: no,
3: en ocasions especials, la castanyada, no? Una bada d'all, aquestes coses.
0: És veritat, que ja s'acosta això, la castanyada.
2: I postres músics.
3: Sí, sí.
0: Ja s'acosta, veritat.
1: Pastisseria Morrets, tanqueu algun dia a la setmana o no?
4: Els dimarts.
1: Els dimarts? Ah, clar, avui. Per això no tenim els croissants al dia.
0: Clar.
1: Ole, ole!

0: això.
1: Oh, ja, ja. No. Són tantes coses, tants temes, clar, Magda Carles, clar, que al final... Què hem de menjar? Cues de pansa, diu, però a mi les panses no...
0: Les panses és un fruit sec, també. No és una fruita deshidratada, una pansa. Sí. Clar, què és una pansa? És un raïm sense aigua, que queda així xafadet,
1: yeah,
0: però que té molta fibra, que és saciant, que és dolcet, que també va bé per les amanides, per posar-se.
1: Ah,
0: va bé per si, sí, per adornar les coses.
1: Yeah.
0: Aquelles de Corinto, que són tan petitetes, són una meravella, allò, superbo. Yeah. I, a més, té fibra, és una cosa que està bé.
1: Ah.
0: Hi ha tantes coses bones per menjar, Xavi Freixa, moltes.
1: Què menges tu?
0: Buf, moltes coses. Cosa. Moltes coses. No, sí que menjo. Enganyo una mica, eh? O sigui, jo faig el meu esmorzar, el meu entrepà, la meva fruita, dos cafès, clar que sí. Sí, sí.
2: No, et veus saludable i forta.
1: Entrepà. No,
0: entrepà, m'encanta el pa.
1: Té mala fama,
0: no sé si tenen pa, però a mi m'agrada. No. Sí, el pa, un dia fem monogràfic del pa, perquè...
1: Espera, no el vull fer esperar, perquè aquesta hora... Aquest és un pancaire, també. És dels que està 20 hores al dia treballant. Toni Clapés, què dius? Clapés. Toni.
3: Hola, bon dia, perdoneu.
1: Com estàs?
2: Sembles pastor,
3: no,
2: aquest
3: és que m'ha passat aquestes... No, m'ha passat aquestes coses absurdes, que m'estava posant els auriculars, i aleshores tenia l'altaveu del telèfon i no sentia res, perquè, cony, no funciona això, però clar, és tan absurd com que tenia connectat els auriculars al telèfon i per això no sentia res.
1: Vull dir,
3: en fi, perdoneu, us demano disculpes,
1: no,
3: que estava jo aquí amb l'endoll posat, però no sentia res, perquè, clar, no m'havia posat els auriculars.
1: Escolta, dir,
3: aquestes coses estan...
1: Ja. Demà estrenes, ja? Servents
3: sí, demà, bueno, per fi ja, per fi estrenem i quan abans comencem, abans acabarem.
1: Optimista com sempre, Toni.
3: No, però vull dir que, home, és que portem amb el programa fa 4 o 5 mesos.
1: Ja, ja,
3: que dius,
1: s'ha fet llarg, bueno, això.
3: Clar, al final dius, ja arrenquem, no? I, hòstia, perquè, collo, abans no arrenques, mare meva, això és l'obra de la seu. Sí, ja tenia ganes de començar. Dius, va, arrenquem ja, que així ens ja fem via, saps? Perquè, si no, tanta preparació, al final dubtes de tot. Clar, quan més prepares, més li dones voltes, al final, hòstia, vols dir, i comença a menjar el vols dir, i quedes paralitzat. Dius, hòstia, farem aquí... Això farem un desastre, saps?
1: Dimecres a 2:15 de la nit, sí? Cada dimecres, sí. El Toni Clapés. T'esperem en Candeletes. Sí. Jo suposo que ha sigut tan llarg que la gent encara en tenim més ganes, de Toni Clapés.
3: Bueno, bueno, jo, a veure, que avui li explicava a la Gemma que, a veure, tampoc és allò avui... O sigui, la gent que no es pensi que anem a fer aquí un... Què et diré jo? Un pirotècnic, un piromusical, eh? Vull dir que, a veure, que és un programa de tertúlia, d'humor, que el que busquem és que la gent rigui, s'ho passi bé i poca cosa més. Vull dir, no és allò que anem a fer aquí un... Anem a fer treure conclusions filosòfiques, ni polítiques, ni històriques.
1: Sí, però, Toni, tu arribes a la gent com ningú. Quants anys fa que ets líder?
3: Perquè...
1: Jo, és que alguna cosa deus fer bé, Toni Clapés.
3: Alguna cosa.
1: I qui és líder a la ràdio pot ser la tele, també.
3: Bueno, això ja es veurà. No, líder, evidentment, no crec que ho siguem, però bueno, que hi hem posat molt d'interès, que hi hem posat ganes, i bueno, que la veritat és que m'ho agafo com un projecte molt personal, que tinc moltes ganes de fer el programa, que m'ho passo molt bé i, mira, de moment m'ho passo bé jo. Si s'ho passa algú més bé, doncs és tot això que tindrem. Sap?
1: Mira, a més, Toni, això de les xarxes socials, ja saps que a mi el Xavi Bosch fa molts anys em va dir, Xavi, no t'ho miris. Sempre n'hi ha que et criticaran. Sí, quan surts a Instagram, a no sé què. Però he mirat una mica els missatges que t'han escrit a tu i, nen, brutal. Mira, impacient per veure tota la sort del món, Toni, ja era hora. Molta sort a l'estrena, Toni. Per tots els que segueixin, quines ganes. Ja tenim data per venir de públic. Quan arrenqueu? Estic descol·locat perquè no veig mai la tele, però a tu sí que et veuré, Toni. Molta energia. Sort no et dic perquè teniu talent de sobre i quan hi ha talent, la sort és irrellevant. Quant d'amor, Toni. La gent t'adora i demà, a 2:15, ens tindràs a tots davant del televisor. Nen, jo feia anys que no veia tants missatges positius amb cap història de les xarxes socials com els que he llegit aquestes últimes hores amb tu.
3: Bueno, que has mirat Instagram, no? Instagram tot és...
1: Era Twitter. Aquests són de Twitter, em sembla.
3: A X de tant en tant ja sempre hi ha algú. Però bueno, ara ja, la veritat és que ja li he donat la volta i m'entreté. O sigui, li trobo, saps? Li trobo l'al·licient de contestar segons què. Uh-huh. Mira, és com un sudoku, saps? Mira, a veure què li puc contestar amb aquest. Uh-huh. No, escolta, jo sempre sóc una persona superagraïda. Torno a repetir. La

0: La intenció del programa és una tertúlia d'humor amb diferents temes que anem tractant. Lo dels serveis mínims és perquè, bueno, tampoc són, diguéssim, el contingut d'intentar fer riure sí que és elaborat, però no anem a solucionar res, sinó que anem a fer allò que es diu ara de cunyat. I, bueno, és un, podríem dir que és una oda al cunyadisme, és una oda a passar-ho bé i comentar, diguéssim, una mica el que habitualment amb un humorista primer li ve al cap, no?
1: Perquè, Toni, perdona, però quan dius...
2: Aquest es diu Jordi Vila.
1: Hola, què tal, bones. Records el Marc Serra de Part Meva.
2: Home! I records a tots de Part Meva. La Xènia, a l'Anabel Luna i al senyor...
0: La Xènia, que va ser el Xavi Freixas, va ser la primera persona que em va recomanar la Xènia Lobo des del primer moment que vaig aterrar a RAC1 i sempre tota la vida t'estaré agraït.
3: Gràcies.
0: Per mi és una persona essencial, vital, en tots aquests anys que estic a RAC1. Sense doncs... ella ja s'hauria acabat la versió fa anys.
2: Toni, saps que t'estimo molt i et vaig desitjar...
0: No, no.
2: Et vaig recomanar el millor, el que em recomanaria
0: sí,
2: a mi mateix.
0: No, no. T'ho prometo que tota la vida t'estaré agraït, perquè ha estat la persona més important amb qui he estat fent el programa aquí a RAC1.
2: T'entenc.
0: Xènia Lobo.
2: T'entenc, Toni, de veritat, i ho celebro moltíssim.
1: Anem a la pregunta.
0: Digues. Sí, digues, Toni. Jordi, perdona.
1: Quan parles de fer cunyadisme, què entens tu per fer cunyadisme? Com ho fareu, això, a veure?
0: Bueno, fer cunyadisme és, per exemple, demà per parlar dels bolets, d'anar a buscar bolets, o anar a caçar bolets, o de si t'agraden els bolets, si no t'agraden els bolets, si estan sobrevalorats els bolets, si n'hi ha per tant, si destrossen el que són els boscos, si el bolet és una exquisitesa, si el bolet realment és una enganyifa.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquest és una mica el tema. Llavors hi ha opinions per tots els gustos.
1: I uns,
0: de bolets...
1: I també uns col·laboradors estel·lars. Mira.
4: El programa es diu Cervells Mínims.
5: Sí.
4: Valdres creieu que això va per nosaltres?
6: No. Això ho diuen pel clapés, home.
2: Què? Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
5: Toni, que t'has deixat els...
2: El què?
5: Bon dia.
1: Són Xavi Franquesa, Alba Segarra i Guillem Estadella, molt coneguts del programa Els Taloners de RAC1, que coneixes moltíssim. Quin paper tindran? En quina posició et posaran? Perquè, esclar, la promo ja surt sense pantalons. A veure, què passa aquí? A veure, què passa?
0: Això són idees del director, del Gerard Jiménez, que té aquestes idees, que ja li vaig dir, si ja comencem baixant els pantalons, ja anem malament. Però bé... En tot cas, no. Ells són, diguéssim, la columna vertebral del programa. Són els serveis mínims. El Xavi Franquesa i l'Alba Segarra tenen habitualment opinions enfrontades. Després tenim un cervell mínim que es dedica, que és vinculat al món de l'humor, que és Servei Mínim Convidat, que el primer programa és el Carles Sanz. I després hi ha un altre convidat que diguéssim, que són convidats que tenen sentit de l'humor, que sabem que jugaran a tot el que els hi diguem, que en el primer programa és la de Parellada. I a partir d'aquí, doncs, el Guillem Estadella s'encarrega del públic, on també ens acompanyen monologuistes, i surt al carrer. I aquest és una mica... el que seria el remenat de bolets i ous que fem en el programa.
1: Se m'està fent la boca aigua en tot això que estàs explicant. Després,
0: bueno, tant de bo.
1: Després d'11 anys allunyat de la tele i decideixes tornar-hi, què t'ha fet dir que sí ara, no?
0: Què t'ha portat això? No, això és un projecte que em va venir un dia... A veure, això va venir un dia Il·lustres Ignorantes, que jo en soc bastant seguidor i en el qual he pogut fins i tot participar. Un dia vaig pensar, hòstia, per què no fem un Il·lustres Ignorantes en català, no? I va ser una proposta que vaig plantejar a Televisió Espanyola Sant Cugat fa dos anys i mig. Aquesta proposta, com a vegades passa, va quedar en un calaix per allò que passa sempre, el pressupost, no hi havia pressupost, fins que va arribar la proposta del 2CAT. Quan va arribar la proposta del 2CAT, va canviar la direcció del 2CAT, em van fer un apropament, em van preguntar si volia presentar un parell de projectes a la 2CAT, però jo no, per horari i per incompatibilitat no podia fer-los. I aleshores jo els hi vaig recordar, home, jo en el seu dia fa dos anys i mig vaig presentar un projecte que era com un Il·lustres, però en català. i ah, doncs ens ho mirarem. I a partir d'aquí va néixer la història.

0: I com que és un projecte que vaig presentar jo amb el Ferran Cera, que és el productor del programa, sí, i que em feia molta il·lusió, doncs sempre me l'he sentit molt meu, perquè és una mica el que intento, el que intentem fer, no? Intentar fer aquest tipus de programa. El que passa que, clar, aquí les condicions canvien una mica, el programa és de més llarg, és més llarg, havia de durar una hora i mitja, per tant, això t'ho complica tot molt, perquè, clar, il·lustres són 20-25 minuts, i, bueno, diguéssim que ho hem resolt amb més col·laboradors i amb més intervencions.
1: Molt bé. Toni, demà a 11:15, t'ho prometo, assegut davant la tele, no la veig, la tele, pràcticament no la veig, però el clapés no me'l penso perdre.
2: Això jo tampoc.
1: Ho tinc claríssim. Mira,
2: jo me'l miraré.
1: Mira qui hi ha aquí, Toni.
2: Antoni, com està? Soc el Pau, de Pons.
0: Hombre, què tal? Ja t'espero divendres amb la cançó.
2: Hòstia, aquest divendres no hi soc, que tinc un show.
0: Vaja.
2: L'altre.
0: És la millor manera que tanques el... els taloners.
2: Què ens has de quedar bé? Què ens has de quedar
0: bé? No, però escolta, ja no entro per no interrompre.
1: Ara l'imiteu, també. Felicitats,
0: sí,
1: eh? Gran imitació,
0: sí,
1: Toni.
0: Això...
1: Gran imitació.
0: Aquesta porta la signatura de l'Oriol Cruz, sí, sí.
2: No, no, jo de vegades m'hi reconec, eh?
1: Hosti, molts records a l'Oriol. és un... Yeah. I el Jaume. El senyor Marcelí.
0: Seran donats gràcies, per partida, Xavier. Gràcies. Ja saps que se t'estima molt aquí.
1: I jo vosaltres, i també ho sabeu tots. Toni, Magda Carles,
3: Toni,
1: home, per l'amor de Déu.
3: Que vagi molt bé aquest programa, que me l'estimo molt, bueno, Toni. Hem treballat junts molts anys.
0: Sí, senyora, tens tota la raó. Al final ens coneixem tots.
3: És veritat.
0: Aquest país ens coneixem tots i després ens dediquem a fer trinxeres i a llançar i a disparar-nos uns als altres. Però bé, són coses de...
2: És com un poble.
3: És com un poble, és sota la raó.
0: Exacte. Que estan tots barallats i tots es maten uns als altres.
1: Jo vull més clapers, jo, en aquesta professió, Toni, ja t'ho dic ara. Mira, el Toni va arribar, ho diré perquè ja saps com sóc, que dic el que penso, per bé o per mal.
0: Bueno, ets com jo.
1: Ja, som bastant semblants.
0: Sí, sí.
1: Escolta'm una cosa. El Toni debut a RAC1 el setembre del 2005. Sí, Toni Clapers?
0: Sí, sí, correcte, sí, sí.
1: El mes de desembre... No érem líders a RAC1. El mes de desembre, la tarda, va ser líder. Amb 3 mesos.
3: Sí, sí.
1: Això ningú més dels que ha vingut a RAC1 ho ha aconseguit mai. Amb 3 mesos va ser líder. Jo recordo, Toni, entre moltes altres coses, un dia que estàvem junts al teu programa, i vas dir, va, els que passeu per aquí, Diagonal 477, toqueu el claxon. Nen? Te'n recordes o no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Buah,
0: sí.
1: Buah. Què més he de dir? Jo crec que està tot sí, més sí, clar no, que l'aigua.
0: Ets el meu representant sense cobrar.
1: Merci. Escolta, molta merda, Toni. T'anirà de puta mare, t'anava a dir, perdoneu.
0: Bueno, escolta.
1: Ho sé, de veritat.
3: Molta sort, Toni.
1: Moltíssima sort, Toni.
0: Moltíssimes gràcies a tots. I gràcies en especial a tu, Xavier, que em vas ajudar tant quan vaig entrar a RAC1, perquè jo era un pop en un garatge. Gràcies, sempre agraït.
1: I gràcies a tu també, Toni, per tant, de veritat, per tot
0: no,
1: i per
0: no,
1: tant.
0: No, al contrari.
1: Merci.
0: A tu, Xavier.
1: Merci,
0: una abraçada molt forta.
1: Ai, senyor, que em poso vermell i m'agafa esta calor. Me l'estimo tant, el clapés, sí, nen. Pau.
2: És bé, és un home estimat.
3: Sí.
1: A més, se'ns nota, sí, és el que em diu la gent.
3: Sí.
1: Quan algú et cau especialment bé...
3: És veritat. És una gran persona.
1: La Marta Tips, sí, el Picó, la Magda Carles... Uh-huh. El Pau de Pons...
2: Tothom.
1: El Pau.
2: Ets un home que... Va. Desprens amor.
1: Hosti, noi... Sí.
2: Per segons qui.
1: No, exacte, per segons qui, eh? Ja hem dit amb el clapés que també diem una mica el que pensem. Va, com ha de ser. Passa un minut i mig de 12:45.
4: Sota sospita.
5: És molt possible que aquesta dona t'enganyi.
6: Li hauríem de prendre declaració.
4: Entreteniment cultural per a ments inquietes.
7: Creus que és bufar i fer ampolles?
4: I molta foscor.
8: No tindràs probabilitats de sobreviure.
4: De dilluns a divendres.
8: 5 dies, amb sort.
4: De 10 a 11 de la nit.
9: No es preocupe, està en bones mans.
4: Amb Laura González.
10: L'estat de la nostra unió és més fort que mai i alhora podem sentir-lo com més precari que mai. Úrsula von der Leyen.
11: Cada diumenge, d'una a 2:15, Ràdio 4 repassa els reptes, les oportunitats i els valors de la política europea, amb reportatges, grans entrevistes i col·laboradors.
4: Tota Europa. Amb Vicenç San Clemente. Ràdio 4.

0: tant, sí, després sí. El missatge arriba més.
1: Sí, perquè si no arribem, s'ha d'arribar, s'ha d'arribar. Sí, sí. Escolta'm una cosa, què li regalareu a l'oient que endevini el so del dia d'avui?
2: Doncs havíem pensat una capsa amb uns 6-8 croissants.
1: Oh, Déu-n'hi-do! No, no. Ara posa-n'hi 8, has dit 6
2: Vinga,
1: o 8,
2: va, 8
1: ja que siguin
2: 8. 8 croissants.
3: Poden ser 10?
2: 10, per què? No.
1: No, Jordi Vila, va, escolta'm una cosa. Heu d'endevinar el so del dia...
2: No m'hi caben, a la capsa.
1: Abans de gravar el Pau, has de donar un parell de pistes d'això, el so del dia, 900...
0: Pobre home.
1: 454-455. Què és això? Mira, oient, escolta, escolta. Són al zoo. Al carrer no n'hi ha. I a Pons tampoc. Què és això? Són més llargues que un dia sense pa. Jo crec que hi ha... Què?
4: Mira, és l'animal terrestre viu més gran.
1: I la llengua, de quin color deu que és, la Sílvia Garcia?
4: És un animal també molt, molt, molt simpàtic. I la, i la llengua és molt llarga
1: llengua
4: i té
1: llarga,
4: molt de protagonisme.
1: Com nosaltres, Pau. Sí, llengua, sí, sí, llarga, llengua llarga. De color morat o negre, diu.
0: Home, lo que ja la llengua està, o l'animal?
1: Ja està, la llengua. 900-454-455.
4: I una última pista.
1: No, ja n'hi ha prou, Jordi.
4: Que
1: prou
4: grecs,
1: vol dir prou. Sembles el Barbeta i el Gonzalo Bernardo.
4: Xavi, que els grecs pensàvem que aquest animal era un camell lleopard. Això ho pensaven els antics, els grecs.
1: Ja
0: està. Que ara m'has perdut més, m'has fet perdre més.
1: Això, Jordi, és com una altra pista que donaven aquest matí. No sé, és un animal molt simpàtic, dius, molt bé.
0: També ho soc jo.
4: És que n'hi ha molt de...
0: Va. Una mica animal ho soc i simpàtic també, home.
1: Vinga, va. Esteu preparats i preparades per veure aquí gaudir de la música de l'Opau de Pons aquí en directe al matí a Ràdio 4, sí o sí?
2: No ho sé.
1: Com que no ho saps? Ara ho sabràs, Matí.
0: Avui és una cosa que no... Sí? Gens polèmica ni res.
1: Magda Carles.
0: És una mica una cançoneta autobiogràfica.
1: Ah.
2: Ah, mira, que bé.
1: Mira.
0: De quan va començar una mica.
1: Entrecem una mica el piset que surti bé això, els vídeos. Va. Senyores i senyors, l'Opau de Pons. Eli!

0: El matí de Ràdio 4.
1: Sí, senyor. Ai, senyor, què veu fas, això, Pau, quan vols?
2: Una mica country, eh?
1: Molt bona. Sí, Magda Carles.
3: Has vist que volies ser advocat? És veritat, que volies ser advocat?
1: És,
3: bueno,
1: és,
3: no volíem que fossis advocat.
1: És.
2: Jo anava per advocat, vaig estudiar 3.

0: Vaig fer el màster d'advocacia,
1: sí.
0: I quan havia de començar a treballar, vaig torçar.
2: Ah. Escolta'm una cosa.
0: Anava ara, dret i em vaig torçar.
2: Ara fa una gira. Arrenca sí. Ja, això, el dia 7 de novembre a Vic, el 14 a Lleida, no, Pau?
0: El 14 a Lleida.
2: 28 a Reus.
0: 28 baixo a Reus. I
2: 12 de desembre a Olot.
0: Desembre a Olot.
2: Ai, ja la gent va comprar entrades, ja, que falta una mica encara.
0: No
2: però
0: sé,
2: ja...
0: perquè no tinc la d'allò, no. Però jo em sembla que sí. I si no, també la podeu comprar allà a la porta mateix.
2: Sí, però no. Més val...
1: Sí.
0: Curar-vos amb salut, que en Gabat podria ser que no en trobéssiu.
2: Per això t'ho dic. Jo, la del 14 de novembre a Lleida, la compraré aquesta tarda, ja t'ho dic ara.
0: Vegis veritat.
2: Sí, sí.
0: Te dius molt?
2: A Instagram. Què vols dir?
0: Vols dir que ho sabré? Ja t'ho faré jo, ja te la reservo jo. Encara et fotràs un embolic allà amb tantes contrasenyes i adreces...
2: Em fas molt
0: ruc. Que tu ets d'una altra època. No, ruc no. No
2: d'una altra època. Això ha sigut un cop baix, això, Pau de Pons, tio.
0: No, és el que és. Això no és pas bo ni dolent. Perquè a mon pare li passa el mateix.
2: Vinga, ole. Embolica-ho més.
0: No, però ja s'entén.
2: Però si és molt fàcil. Entres a l'Instagram, prems allà... I compres l'entrada, no?
0: Ah, sí. Al meu Instagram, a dalt de tot, hi ha una frase de color blau. Em diuen un link. És igual, una frase que trobareu d'un altre color, de color blau. Pitxeu allà i ja. Si no, demaneu a la filla o al net que us ho faci.
2: Però sí que ens fa rucs.
0: No,
2: sí.
0: Però s'ha de donar tot molt mastegat. Te'n faries creus.
2: Però ja, tu ja ho fas de manera que sigui fàcil.
0: Sí, jo ho intento posar
2: ja
0: molt
2: fàcil.
0: Ja
2: saps com és la gent. De dir, va, ho
0: per
2: hem
0: això,
2: de fer fàcil.
0: Massa que ho sé. Massa que ho sé com és.
2: Ai, Déu meu, senyor. Doncs això arrenca el 7 de... Vindrà el Lluc Cruselles, nen. A Vic.
0: Sí, ja m'ho
2: va
0: dir.
2: A Vic, a Vic.
0: Vindrà a Vic.
2: Ho va dir quina antena, també. El Lluc diu, he de comprar l'entrada ja. Perquè, a més, és el primer.
0: És molt bon xicot. Ahir vaig anar a Vic i... Perquè vaig anar, és igual, al 50 aniversari de casats d'una gent i el pastís el vam anar a buscar al Lluc Cruselles.
2: Ah, home, clar. Com ha de ser.
0: De fet, em va fer el pastís meu pels 10 anys. Quan vaig fer els 10 anys l'any passat de trajectòria, ell va fer el pastís.
2: Sí, senyor.
0: I no me'l va voler cobrar, eh? És un bon xicot i un bon amic, per tant, li agraeixo molt.
2: Veus? I jo t'he de pagar l'entrada. És que...
0: És que tu has fet...
2: Ara penso, no sé si és tan bon xicot ni tan bon amic aquest.
0: És que tu has fet tot tu. Tu has fet tot tu.
2: Ja ho sé, home, Pau.
0: Jo t'ho anava a dir que no calia, però aquí m'entenen no ho direm, perquè diran, ah, uns sí i els altres no. Ah, no, Xavi, el conec de fa temps.
2: El que no faré, amics i coneguts, és demanar 20 entrades al Pau, ja us ho dic ara.
0: No, perquè
2: a tothom que em diu, jo vindré a veure el Pau a Lleida el 14 de novembre, us dic el mateix, compreu-vos l'entrada i ho entendreu. El Pau s'hi guanya la vida amb això i no tinc la cara de demanar deu entrades.
0: A part, són molt barat, no pateu.
2: Ah, sí? Val 15 o 16 euros?
0: Menys.
2: Menys al final?
0: Sí, 13 o 14.
2: Home, per la mort de Déu Santíssima. Per la mort de Déu Santíssima.
0: Coneixeu el Lluc... Jo perdo quartos, aquí.
2: No, sí. Coneixeu el Lluc Cruselles o no?
3: Sí, tant.
2: És maquíssim.
3: Molt.
2: Va estar aquí l'altre dia, la setmana passada.
3: Sí.
2: Escolta, parleu-nos alguna cosa més que feu a la vostra... a la pastisseria Morreig. Ah, aprofiteu una mica, per vendre el producte.
0: On
2: la
0: teniu?
3: La tenim al barri
2: carrer
3: de Gràcia,
2: Verdi, no?
3: Al carrer Verdi. Gairebé davant del cinema.
0: Allà al cinema? Oita, un plan perfecte.
3: Sí, és planar.
2: Vindré, un dia vindré.
0: Curs del cine, em cau bé. O abans, és igual l'ordre.
2: El barri de Gràcia em cau a prop, a mi.
3: Molt bé. I tenim uns productes que sempre els tenim igual, que són els fixes, i després sí que tenim algun producte de temporada.
2: Tipus? Ara, en aquesta època de l'any, què hi ha?
3: Doncs, bueno, treballem la figa, llavors tenim tant sorbet de figa, tenim un de brie amb figa, tenim uns flams que fem amb figa...
1: Brie amb figa? Carai.
0: Molt bé, això de treballar la figa, perquè ara és època. I volia dir, a més, som un país que som molt de pastisseria, perquè moltes tradicions van lligades amb un... moltes tradicions d'aquest país van lligades amb un dolç específic. Collons, ara ve Tots Sants, panellets, engabat, Nadal, torrons, per Sant Joan, la coca. Vull dir, sempre hi ha la part dolça allà, som gent dolça.
3: Sí, i gràcies a això.
2: Sí, carai, tu.
3: Sí, perquè la tradició aquesta de fer postres els diumenges i també s'ha perdut bastant.
0: Sí.
3: Llavors, gràcies a aquestes festivitats, la pastisseria encara...
0: Sí. Lo braç de gitano, el diumenge, el tortell...
1: Mm. No, això també què passa, que s'ha dit tant que el sucre no, que jo també reivindico usar dolç a la teva vida. Una mica de plaer dolç, per què no?
4: Perquè tot hi volem fer un croissant sembla senzill, però expliqueu-nos com el feu. Una miqueta...
2: A tu t'ho diran.
4: Si us podeu explicar una miqueta del vostre secret,
2: Que producte de qualitat i carinyo.
4: Que hi ha molt d'ofici.
2: Són com els boletaires, aquests, els pastissers.
4: Hi ha molt d'ofici.
3: Nosaltres teníem 3 dies en fer un croissant.
4: 3 dies trigueu?
1: 3 dies?
3: Mm-hmm. Sí, si vols explicar una cosa.
5: Sí, perquè, primero, digamos, hay un prefermento, ¿no?, que fermenta, pues, unos 20 horas, después la masa se amasa, se deja reposar hasta el día siguiente, y al día siguiente, pues, se le da lo que decimos los pliegues, ¿no?, que es incorporar, digamos, capas de mantequilla y masa. Y eso después, digamos, se forma, se pone a fermentar otra vez y se cuece.
2: I només 2 euros en vi.
0: Ara t'anava a dir, sí. Fos massa barat.
2: Tants dies de feina para... i només,
3: I sí.
2: Només 2 euros en vi. Encara hi ha gent que li sembla car.
3: Sí, sí.
5: Sí, és que la gent creo que no és consciente de tot el treball que conlleva.
4: És molt bon preu, eh? És molt bon preu, eh?
3: A més, és clar. És que també estan acostumats a uns preus més populars, de la indústria, i llavors costa.
4: Quants croissants podeu vendre en un dia?
0: Ara farà el càlcul.
3: Uf, no, no. Bueno, tenim bastant present perquè cada dia hem d'estar enrotllant els croissants que vendrem el dia següent perquè no donem abast. Llavors, estem fent ara... que són uns 800, 900...
2: Què? A diaris?
0: Deixa multiplicar.
2: Diaris?
1: 800, 900.
3: Però només en traiem, què, 30, 40 abans al dia?
5: Sí.
2: Què dius, ara? Sou vosaltres... Però quan sou? Quan sou allà treballant?
3: Ara mateix...
5: En el obrador, que som 7, 6, 7, sí. Más o menos.
3: Sí, però... 7 a l'obrador i després a
0: botiga. Has fet la multiplicació i bé... Sí que us ho recomptes, sí.
3: I t'he de dir que jo també sóc advocada, eh? Tot això, sí. I ara enrotllo croissants.
1: Però... Sí, la vida.
0: És que allò és molt... És massa sèrio, allò. A mi no m'hagués trobat bé.
4: És que els advocats sou molt enrotllats, eh?
0: Sí. Molt estirats, sou molt estirats.
2: Hi ha de tot.
4: Hi ha de tot.
2: A la vinya del senyor, hi ha de tot. Sí, però jo no t'imagino tancat a la Ciutat de la Justícia, Pau.
0: No, jo tampoc.
2: Eh que no?
0: Més al banquet dels acusats, poder.
2: Ai, Déu meu. Doncs, nois, felicitats, eh, per la bona feina que feu.
3: Gràcies.
4: Us esteu plantejant ampliar perquè us està anant molt bé, això, o què?
3: Bueno, sobretot perquè no tenim espai.
4: Clar.
3: No? I se'ns ha quedat bastant petit, ara estem fent torns.
0: Això és bon senyal.
2: Ja.
3: Sí, sí que ens agradaria.
2: Molt bé.
0: Mira, ja vindré. Un dia que passi per allà, farem la croissanter.
2: Sí, sí, passaré, jo també passaré pel carrer Verdi i em cau a prop, això. Escolta'm una cosa, Magda Carles, algun consell més abans d'acabar, tu, també? Has de guanyar una mica el sou.
1: Clar que sí. Escolta'm, que em penso que això del Pler també entra perfectament dintre aquesta dieta anti-aging que dèiem. No podem viure només comptant calories i proteïnes i cuidant-se. També ens tenim que passar-nos-ho bé. Però, sobretot, coses ben fetes. Com el que dèieu del croissant, no? 3 dies per fer un croissant. Doncs, amb tot, comprem menjar que estigui ben fet. Anem a una botiga que tingui menjar de qualitat. Anem a un mercat que tingui verdures bones. Quan comprem una verdura, mirem d'on ve aquella verdura. Que a vegades no ho fem, no? Aquelles mongetes, d'on venen? Aquell peix, d'on ve? Això és, això és menjar anti-aging. O sigui, un menjar que sabem d'on ve, qui l'ha collit, etc etc etc. Molt sovint no ens hi fixem. Comprem d'una manera automàtica. Estem amb els auriculars i pensem en una altra cosa. Doncs la compra ja és el més important. Perquè si no ho hem comprat, no ho menjarem. No?
4: El problema és que, com que de vegades no tenim temps, fem compres express, aquest és el problema, no?
1: Jo sóc partidari de comprar diverses vegades, eh? Perquè això d'acumular menjar a casa, la gent es pensa que compra una taronja i aquella taronja dura un mes. Una caixa de taronges.
2: No, i una taronja encara és de la fruita que més et pot aguantar, segons
1: sí,
2: com.
1: Sí, però aquella taronja que et dura un mes no és la mateixa que el primer dia, eh?
2: Ah, no, clar.
1: No, clar, tot passa. Per tant, s'ha d'anar a comprar sovint. Us ho dic en sèrio. Ja sé que és una mica rotllo, però menjaràs molt millor.
2: La fruita i la verdura, segur.
0: Jo hi vaig abans de dinar. Sí. Abans mateix de dinar, com que no tinc res, a veure què podríem fotre.
1: Però això vol dir que improvises, eh?
0: Del tot.
1: Clar.
2: Ja.
1: Doncs no sé com deus menjar.
0: Malament, malament, ja t'ho dic ara.
1: M'encantaria veure la teva agenda dietètica, Pau.
2: Ui, mira, no. Sí. Deixa-ho estar. Deixa-ho córrer, que hi ha molta feina aquí.
1: Per això.
0: Molt a fora.
2: Bueno, mira qui parla, eh, també. Sí. Vull dir,
0: no. Ui, també donem vida als restaurants.
2: Ah, sí, això sí.
1: Això també és veritat.
2: Això sí que ho tenim.
0: L'economia del país també depèn d'això.
1: Això també és veritat. Això també és veritat.
0: Si tothom anés a l'hort cada dia, malament res.
1: No, però dic una cosa. Tu escrius durant una setmana el que menges i trobaràs molta informació.
2: Escolta, si menges peus de porc sovint, què passa?
1: Doncs no passa res. Si són de bona qualitat i estan cuinats d'una forma correcta, saps que el peu de porc és una gelatina, és un col·làgen, sí, vull dir que és una proteïna de baixa qualitat, però és molt proteic.
2: Sí, a no si t'ho mires molt, una segons com, fa una mica de...
1: Si és aquella consistència gelatinosa. És aquella consistència gelatinosa, sí. No?
0: Vete aquí, que no tinguis cap arruga encara.
1: Si t'agrada...
2: Són els peus.
0: Col·làgeno.
1: Escolta, i és lleuger, eh? És lleuger. El peu de porc és lleuger.
0: Sí, si te'n fots un,
1: sí. Cosa, sí, clar, depèn de la salsa i de què acompanyis,
2: sí,
1: no? Però no és una cosa contundent, no ho és? Tu fas un peu de porc a la brasa i realment, doncs,
0: Anirem.
1: Sí, sí, és col·làgen, per les articulacions va bé.
0: No fas peus de porc avui.
2: Anem a dinar, Pau.
0: Ja està decidit.
2: Ja està decidit, a dinar.
0: Si vols vindre, ja ho saps.
2: Vols vindre o no, Magda Carles?
1: M'encantaria. No menjaré peus de porc, eh?
2: És acabar i fugir, eh?
1: Ah, mira, doncs som-hi.
0: Ni reunions ni històries.
2: No, ràpid. Avui ràpid, Jordi Vila.
0: Ja t'ho diu ara.
2: Ja estic ràpid,
0: ja
2: això.
4: A mi els peus de porc amb naps.
2: Demà. El Maria Barrientos, demà. Demà. Sí, perquè falten 12 minuts per la una. Hem de sentir els oients i voldríem tornar a sentir el Pau.
0: Tu
2: sí?
0: Què t'agrada més? Lo peu de porc o lo pau de pons? Lo peu de pons, lo peu de porc. O lo peu de pons o pau de porc.
2: Entre els clapers i ell, avui m'ho posen difícil, això, nen. Buah.
0: Ara em trucava...
2: A tu qui et sembla, aquest Pau?
0: Home, jo veig que els peus de porc els freqüentes més,
2: Molt!

0: Sí, sí.
1: Però tu també.
0: Poi també tinc salsa, també tinc salsa.
1: Tu també, que tens salsa, també, tu.
2: Molta.
1: Va.
0: De vegades també fa coragró.
1: Ah, i un dia d'aquests farem pública una cosa que encara no es pot dir, Pau.
0: Quina?
1: Una cosa.
0: La sé, jo?
1: Sí, clar que la saps.
0: Ah, ja tenen saber on vas.
1: Una cosa que farem junts.
0: Ja sé per on vas.
1: Però encara no es pot dir. Oients, molt aviat, aquí al matí de Ràdio 4. Magda, com estàs?
3: Hola, Xavi, què tal?
1: Molt bé, i tu? D'on truques, tu?
3: De Barcelona.
1: Des de Barcelona? Molt bé, Magda.
3: Sí.
1: Doncs endevina-ho, això, dona, que guanyaràs un... 8 croissants de primeríssima qualitat, boníssims.
3: Ui, que buenos, que ricos.
1: Que sí?
3: Mira, és una girafa.
1: És una...
3: Girafa.
1: És una
3: girafa.
1: És una girafa, això?
3: Olé.
1: Sí o no?
3: Sí.
1: Sí, diu que sí, doncs sí. Si tu dius que sí, és que sí. Olé. Ja està. Ja. Però tu primer m'havien dit que pensaves una altra bèstia, un altre animal, eh?
3: Sí, però no ho tenia molt clar, ¿vale? Però bueno, ja crec que sí. És una girafa. Olé, olé.
1: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, moltes felicitats. Content que hagis guanyat tu, Magda, de veritat. Em sap greu, perquè la Maria Dolors, el Toni, el Josep, tots aquests que estaven esperant aquí per entrar en directe, ja no. Però truqueu un altre dia, oients. Avui és per la Magda, i content que sigui per tu, això, Magda.
3: Gràcies, sí? Xavi, gràcies.
1: Gràcies a tu per escoltar-nos.
3: T'escolto cada dia.
1: Sí?
3: Maco.
1: Qui és, qui, maco, diu. Què és el que més t'agrada i el que menys d'aquest programa?
0: No, que les tens totes.
3: No, a mi m'agraden molt les entrevistes que feu. Les entrevistes que feu a la gent que és especialitzada en fer coses i en restaurants i tot això, sí, et dona molta informació.
1: Carai, tu. Molt bé. Doncs mira, ho celebro. Alguna entrevista que t'hagi agradat especialment?
3: Bueno, has fet moltes, has fet
1: ja,
3: moltes.
1: Fet molt. És una màquina de cremar temes, sí. Això.
3: Molt xula,
1: Ràdio 4. Sí. Jordi, sí o no?
4: No parem, no parem. Sí, però molt interessant, sí, tant.
0: D'on ets tu, Magda? Que podeu has dit i no hi he fixat, eh?
1: Barcelona, Barcelona.
3: De Barcelona, Barcelona.
0: Bé.
3: Sí.
1: De quin barri ets?
3: De Poblenou.
1: De Poblenou, així ets a prop?
3: Sí.
1: Sí?
0: Però si vols vindre a dinar, també estàs convidada, ja no ve d'aquí.
1: Anem a dinar?
3: No puc, però bueno, els croissants sí que els
1: agafaré. Oh, és sí. Un lleig, això que ens has fet ara. No vols venir a dinar amb lo Pau i amb mi, ara?
0: No pot,
1: eh?
0: Coi. No pot. Si no pot, no pot.
1: Va. Un altre dia, doncs. Va, Magda, merci. Continua escoltant el matí de Ràdio 4, que vagi bé.
3: Clar que sí, gràcies. Adéu.
1: Adéu, una abraçada. Què dius tu?
0: Algun dia sortejarem un dinar amb algun oient que vingui a dinar amb nosaltres.
1: Sí, ah, mira.
0: Aquell dia no trucarà ningú. Apa,
1: O sí.
0: Que mos convido a dinar.
1: O sí. Què, Magda Carles?
2: Ah, jo m'estic esperant el croissant, ja.
1: Però menja-te'l ja, dona.
2: No, després, que
1: així
2: no,
1: pots explicar als oients què t'ha semblat.
2: No. El meu croissant, jo m'agrada menjar-lo. I saps, amb calma. Ho dic moltes vegades, menjar a poc a poc, tranquil·la.
0: Pues que a la una, si menges un croissant, encara no dines.
1: Això, quan no ens entra res a primera hora del matí...
2: Doncs no mengis res.
1: Ja, no passa res.
2: No passa absolutament res.
1: És que tothom és tan aconsellable menjar a primera hora del matí.
2: Les persones no som iguales. No.
0: Jo no esmorzo.
1: Jo tampoc. I menys si això aquí. També som iguals, sí, si no pot sí. Ser menys, això, Pau.
0: No, perquè és els horaris. Si vinc aquí, a més, com que sempre teniu coses...
1: Sí, però aquesta hora, mira, es
2: pot... O sigui, has vingut sense esmorzar?
1: Sí, clar.
2: No havies menjat res?
0: O tu, a quina hora et pensa que m'he aixecat? Jo,
2: no tinc ni idea.
0: Doncs això també t'ho explica molt.
2: Fa un quart.
0: Ja vinc amb aquesta... Jo sóc més guapo del que sóc aquí. El que passa que vinc recent despertat.
2: Ah, sí, que vas a dormir molt tard.
0: M'adorma molt tard. No és que vagi a dormir molt tard.
2: Ja.
0: Ahir vaig llegir el Canigó del Verdaguer tota la nit.
2: Caram.
0: Hòstia, bestial, eh?
1: Sí?
0: És el poema fundacional de Catalunya. Algun dia us el recitaré, la part final.
2: Mira, és molt bonic.
0: Jo m'agrada la poesia, encara que no ho sembli.
2: Doncs, Pau, si no esmorzes, no passa res.
0: Clar que no passa res.
2: No passa res, de res.
0: No, perquè ara dinaré potent. Què filmes, una altra cançó? O què, ve aquí té el telèfon?
1: Sí, clar, ja tenim el Jordi Vila a punt. Aquí mana ell. Quan s'aixeca el Jordi Vila...
0: I
1: perquè no tenim l'Anna Còrdoba.
0: I sort n'hi ha, eh?
1: O sort n'hi ha.
0: I que si estem anant a tu, aniríem pel Pedregà.
1: Seria una calamitat, això. No t'ho dic de veritat, eh?
0: No, ja t'ho dic jo.
1: Què vol dir això, Jordi? Que hem de cantar, no?
0: Sí, perfecte. Doncs, escolta...
1: Va bé, Marta Inglés, sí? Laia Casanova, sí? Tot ok?
0: Que t'explico de què va aquesta. Aquesta va de l'autenticitat. De ser un mateix. De no deixar-se endur pel ramat. I em sembla que és un tema bastant... a l'ordre del dia.
1: Doncs sí, bon consell aquest, Pau.
0: Quan vulguis la poses i la cantarem.
1: Endavant, lo Pau de Pons.
5: Miquel! Miquel!

0: Llarga, llarga, aquesta, llarga.
1: T'ha caigut la jaqueta, Pau. Si vas abrigat.
2: Home, perquè el matí fa fresca, han acabat...
1: Però el matí, quina hora és per tu el matí?
2: Sí, igual, si
1: però
2: moment, dius val que... més prevenir que curar.
1: Ja, pre... a Barcelona no fa
2: és mai que ahir voltava per allà a Vic i fotia mitja fresca.
1: Vaig
2: baixar,
1: clar,
2: a Vic,
1: Vic és Vic.
2: Vaig baixar a Barcelona a la nit a cos de camisa, tio. Tropicalitat.
1: Ja, ja, és que Barcelona és això... És...
2: A mi ja m'agrada, ojo, però...
1: Això, el Carles Canut, el pobre Carles Canut, grandíssim actor, de Gerri de la Sals, de Freixes, això de Barcelona, això no és un hivern, això és una primavera suau.
3: És veritat. Sí, sí.
1: Eh? Gran jugador de botifarra.
2: Los
1: Refeques. De Gerri de la Sals, sí, senyor. Que gran, el Carles Canut, també. Sí. Quina sort haver compartit amb ell moltes estones i bones de ràdio i de TV.
2: Havia fet de part del Cartanyà.
1: Ah, sí?
2: El de part del Cartanyà, ah, sí? A la sèrie.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: És veritat. Hòstia, sí. El Cartanyà ha de tornar un dia, Jordi.
4: Sí, perquè l'any passat vam viure un moment icònic aquí. Sí. Fantàstic, amb, també amb el Lobo de Pons, mare meva.
1: Ah, també hi eres tu, aquell
4: sí,
1: dia, Pau.
4: Sí, sí, sí. Sí,
2: sí.
1: Jo et recordo aquí cantant amb el Gerard Quintana.
2: També.
1: Eh?
2: També.
1: Sí.
2: Un pelut i l'altre pelat. I així, el Cartanyà no en té de pèl.
1: Ai, senyor.
2: En canvi, el Gerard Quintana en té molt llarg.
4: On hi ha pèl hi ha vida, no, diuen?
2: On hi ha pèl hi ha alegria.
4: Això, alegria.
2: Però també hi ha porqueria.
1: On hi ha pèl hi ha alegria. Hi ha algun poll.
2: Però
1: hi ha algun poll,
2: la dita sencera és on hi ha pèl hi ha alegria, sí, però també hi ha porqueria. I on hi ha mata hi ha patata. Això no ho sabies. Pau, és cultura popular, tio.
1: Marta Inglés. Sort, mira, riu la Marta Inglés, això em tranquil·litza. Vol dir que anem bé. Escolta'm,
2: la cultura
1: una cosa
2: popular no fa cap mal.
1: No fa cap mal.
3: No.
1: Moltes gràcies per haver vingut, eh? No us ho pensàveu, això.
3: Per convidar-nos. No, no.
1: Hi ha programes que són diferents, eh? Vull, no us penseu que...
3: Sí.
1: Que són tots iguals.
3: Hauria sigut especialment xispos.
1: Cot, sí, clar.
3: Sí.
2: Mira, pensa que és caòtic.
1: Jo dono la culpa al Clapés i al Pau.
3: Clar, són els dos.
4: No, no, ens ha encantat massa, tenir la pastisseria morrents.
1: Massa confiança.
3: Sí. I el croissant.
1: Ens no ens podem ajuntar, ens esperem.
3: Clar.
1: I ens esperem dos, imagina't tres.
3: Clar.
1: Pot aguantar. Escolta'm, moltíssimes gràcies i felicitats una vegada més per la bona feina, de veritat.
3: Moltes gràcies.
1: Ja vindrem a buscar un croissant al carrer Verdi.
2: Dos i tot.
1: I dos, i dos, i tot.
2: No farem res.
1: Jordi Vila, què farem demà?
4: Doncs mira, parlarem amb la Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
1: Ah, sí?
4: Perquè parlarem de la tracturada que està prevista, eh? Parlarem també de la situació dels fisioterapeutes, eh?
1: Sí.
4: Demanen tenir més presència a la sanitat pública.
1: Sí.
4: I atenció, amb l'Anna Soler, que és arquitecta, però és una gran comunicadora, ens donarà tips d'arquitectura. No confondre amb la Marta Tips. No, no, no. És l'Anna Soler.
2: Jo tinc una cosina que és igual a Anna Soler.
1: Ah, sí? I atenció... No, no ho és, aquesta. L'arquitecta no ho és. No.
4: I atenció, perquè l'Antoni Bolinches acaba de publicar nou llibre. Ojalá lo hubiera sabido antes. No, ojalá... Jo a cafè no, eh? Ojalá lo hubiera sabido antes, eh? Ens parlarà de tot això.
1: El Bolinches amb... agrada. Agrada el Bolinches.
4: I atenció, perquè també parlarem dels pastissers. També tindrem a la pastisseria La Palma, amb Ramon Pérez, mestre artesà de la pastisseria, que ens explicarà com ho fan, com ho fan. En fi, això, eh? I mascotes, atenció, perquè la funerària Àltima, això és molt, molt curiós i molt interessant.
1: Ara, si
4: correcte, et pots enterrar amb la teva mascota.
1: Bueno, és a dir, el gos, la cendra del teu gos la poden posar amb tu.
4: Sí, sí, sí.
1: Però,
4: sí, sí.
1: Però això en un cementiri, només. No?
4: En un cementiri, el de Roc Blanques, ha començat amb aquest cementiri, i ens explicaran doncs, com va tot plegat.
1: Tot això i molt més demà, aquí, al matí de Ràdio 4. Va, anem a dinar, Pau? Sí?
2: Vinga, va.
4: Veus a porc, per això?
1: Fins demà, i tant, i cargols. Fins demà, bon dia a tothom.
5: 1:00. Ràdio 4. Serveis informatius. Bon dia, marxem cap a Ceuta, on els Reis han arribat cap a 1:45. Felip VI i Letícia visiten per primera vegada la ciutat autònoma. L'objectiu? Mostrar el suport de la monarquia als ceutins després de l'entrada massiva d'emigrants a finals del juliol. Sergi Bassoles.
6: Sí, centenars de ceutins continuen aplegant-se a la plaça d'Àfrica, on fa escassa mitja hora han arribat els monarques. Bany de masses en tota regla de Felip VI i Letícia en una llarguíssima salutació als ciutadans gens habitual que a peu de l'Ajuntament de Ceuta els han volgut rebre.
7: Pues es lo que estamos esperando hace mucho tiempo, porque ya necesitamos que alguien se preocupe por Ceuta.
8: Yo nunca he visto un rey de tan cerca. Yo creo que va a ser bonito.
9: Será una visita de estar, de... para decir que Ceuta es España y que tenemos que seguir aquí.
6: Una visita històrica, la primera que Felip VI fa a la ciutat autònoma des que va accedir al tro, i una visita en la que els reis mantindran trobades amb les autoritats locals, també amb representants de la societat civil, així com representants dels sectors empresarials. I, per cert, també serà la primera vegada en democràcia que els reis pernocten a Ceuta. Recordem que demà partiran cap a Melilla.
5: I a Catalunya retiraran el monument franquista de Tortosa en un any i sancionaran fins a 10.000 euros les vulneracions molt greus d'espais de memòria i l'enaltiment del franquisme, segons fixa la Llei de Memòria Democràtica que el Parlament preveu validar al proper ple. Ens ho explica Elena García.
10: I per àmplia majoria, PSC, Junts, Esquerra, Comuns i CUP rubriquen el consens perquè el govern obligui a retirar en un any el monument franquista de Tortosa i reclami a Moncloa com a mandat exprés la transformació de les comissaries de Via Laietana i de la Trinitat en espais de memòria sense la presència de la Policia Nacional, un litigi amb interior que el progressisme arrossega, tot segons la Llei de Memòria Democràtica que el Parlament validarà la setmana vinent, encara que el PP, l'únic amb capacitat per recórrer la garantia estatutàries, pugui endarrerir-la. David Cid, Comuns, CUP, Pilar Castillejo.
11: Que en un moment que la dreta i l'extrema dreta venen amb la motosserra a retallar drets i llibertats, crec que és important.
12: És important destacar que és una llei molt consensuada.
10: Catalunya sancionarà de 200 a 10.000 euros la vulneració d'espais de memòria i enaltiment del franquisme com a molt greus i crearà un cens de la simbologia republicana retirada i una oficina d'atenció a les víctimes del franquisme.
5: L'aeroport de Barcelona torna a sumar un nou mes de rècord. El Prat ha registrat gairebé 5 milions i mig de passatgers durant el mes de setembre, una xifra que creix un cop més. En l'acumulat de l'any s'han superat els 45 milions de passatgers. Les xifres s'acompanyen del polèmic debat sobre l'ampliació de l'aeroport. Si la tendència segueix igual, el Prat tornarà a superar la seva capacitat tècnica màxima situada als 55 milions de passatgers, com ja fa 2 anys que passa. Un creixement que està portant la infraestructura al límit, així com està provocant que la ciutat pateixi més la sobresaturació turística. I, paral·lelament, TMB incrementa el nombre de trens en les línies de metro L1 i L5 per millorar el servei a les franges amb més afluència. Joan Seixas, bona tarda.
13: Bona tarda. Un augment de l'oferta que es farà ja efectiu aquest dijous, 15 d'octubre, i que té com a objectiu donar resposta al creixement d'usuaris dels darrers anys. Laia Bonet, tinent d'alcalde i presidenta de TMB.
14: L'objectiu és mantenir els bons estàndards de qualitat del servei i això és el que suposa, doncs, incrementar l'oferta cada vegada que veiem que la demanda està creixent.
13: La mesura comporta la incorporació de 2 trens addicionals els dissabtes a les línies 1 i 5 entre les 10 del matí i les 9 de la nit i una altra a la línia 5 per l'hora punta de la tarda dels dies feiners. Un increment que reduirà els temps d'espera per sota dels 6 minuts i augmentarà la capacitat de les dues línies amb més afluència de la xarxa.
5: Gràcies, Joan. I acabem a l'audiència de Barcelona, on avui s'ha celebrat el judici contra un home que s'enfronta a 12 anys de presó per agredir sexualment la seva neboda tutelada mentre l'acollia temporalment a casa seva. Núria Alcalà.
15: Sí, segons la Fiscalia, la víctima es trobava en situació de desemparat des dels 5 anys d'edat i l'antiga degaia en va assumir la seva tutela. Quan tenia 12 anys d'edat, el seu tiet va passar a tenir la guarda de la víctima i va començar a viure al seu domicili. Entre els anys 2016 i 2021, quan la menor tenia 17 anys, la va agredir sexualment en reiterades ocasions, segons el Ministeri Públic, aprofitant que havien de dormir a la mateixa habitació. La menor va aconseguir explicar els fets a la seva tieta i al seu cosí, que la va acompanyar a denunciar als Mossos d'Esquadra. Part de l'acusació es basa en uns àudios escoltats a la sala en què la jove va arribar a confrontar el seu agressor mentre l'home l'acusava de no haver fet res per oposar-se als abusos. La Fiscalia ha demanat 12 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i 27 anys d'inhabilitació per exercir qualsevol activitat que impliqui contactar amb menors.
5: Gràcies, i això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 2.
16: Quantes vegades mires el mòbil sense adonar-te'n? Apunta't al repte de la tàctica de Ràdio 4. Et proposem el Detox Digital. No fer tant, deixar lloc per sentir. Del dilluns 12 al divendres 16 d'octubre, Setmana del Benestar a la Tàctica. Dilluns, cruixet i ganxet. Dimarts, fans del paper i l'escriptura a mà. Dimecres, taller de fotografia analògica. Dijous, arts i ceràmica. I divendres 16... Canviaran els temps. La nova vida zen de Guillem Roma. Apunta't al detox digital de La Tàctica.
17: Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. La Tàctica, amb Mariola Dinarès.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Soc a la setmana del benestar. Hola a tothom, com més digitalment som, més tàctils ens tornem, necessitem combinar pantalles amb disciplines que ens connectin. Hi ha a hores d'ara un boom de manualitats, ho sentíeu ahir a La Tàctica, també hi ha jardineria, tallers de ceràmica i fans del paper. Fa pocs dies es commemorava el Dia de la Salut Mental. Aquesta és la Setmana del Benestar, on aprenem una mica de tot i no parem de fer un paral·lelisme precisament amb la salut mental. No cal triar, volem el millor del digital i el millor de l'analògic. Avui tinc els guions de paper, mira, ho ensenyo a l'streaming, a càmera, paper, guions de paper, i no he tingut temps de fer-los a mà. Imagineu-vos fer tot el guió a mà. Bé, no m'ho tingueu en compte. Avui us ajudarem a recuperar aquella bona lletra que teníeu amb les tàctiques d'una gran especialista. Ens infiltrem abans a casa dels Dines a veure quina cal·ligrafia tenen.
2: Els Dines.
3: Ai, la mare que ho va matricular. Marta, se m'ha adormit la mà. Tinc una rampa al dit polze que sembla un tros de por expand.
4: No t'hi resisteixis, Jordi. Mantingues el pols. A veure, ensenya'm aquesta A majúscula. Verge Santa. Sembla que hagi passat una formiga borratxa per sobre del paper. Això no és una A, Jordi. Això és una recepta mèdica dels anys 90.
3: I què vols, Marta? Portem 10 anys escrivint-ho tot amb els dits polzes del mòbil. L'últim cop que vaig agafar un bolígraf de tinta va ser per signar la hipoteca. Se m'ha oblidat la cursiva, Marta. No sé enllaçar la M i la A.
4: Doncs hem de fer la llista de la compra a mà, que el metge ens va dir que estimula el cervell. Vinga, intenta escriure llet d'avena.
5: També. Ai, ja m'he equivocat. On és el botó de suprimir?
4: Jordi, és paper. No hi ha botó de suprimir. Tatxo amb el tipex.
3: Estem perduts, Marta. L'era digital ens ha atrofiat les mans. Com haguem de signar un document oficial sense pantalla tàctil, ens desnonen.
4: Va, no facis més drama i passa'm la goma d'esborrar. Si és que te'n recordes de com es fa servir.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I també amb la Natàlia Sánchez i la Laia Casanova. Avui et pregunto, quant temps fa que no escrius a mà? Jo, de fet, tenia molt bona lletra i ara em fa mal la mà quan escric. De fet, escriure a mà és un art. Hi ha una catalana que escriu a mà cada dia i d'això n'ha fet una professió i treballa per grans marques del món. A l'era digital i de la intel·ligència artificial també hi ha oportunitats, alerta per la cal·ligrafia. Nosaltres mateixos podríem haver fet un logotip de La Tàctica en 3 segons amb intel·ligència artificial i vam triar una artista catalana que ara mateix viu a París. Va, anem cap a París. Gina Serret, hola, bon dia.
6: Bon dia, Mariola, com estàs?
1: Molt bé. Escolta, Gina, tu vas estudiar disseny gràfic, és la teva formació.
6: Sí, sí, sí.
1: Però des de fa uns 10 anys fas serveis de cal·ligrafia personalitzada, retolació artística, disseny tipogràfic per projectes de marca, publicitat i editorial. Explica'ns una mica en què ha consistit la teva feina i quina ha estat aquesta evolució.
6: Com has dit, soc dissenyadora gràfica i és veritat que des de sempre m'ha agradat molt tot el que són les lletres. I sí que durant la carrera vaig fer molta pantalla i vaig començar a treballar en un estudi de disseny gràfic, vaig estar fet en diversos estudis, però sempre hi havia aquesta vessant manual de fer els dibuixos, els esbossos a mà, a fer croquis de lletres, a vegades al telèfon mateix fer gargots, però sempre fent lletres, i vaig descobrir la cal·ligrafia durant la carrera de disseny gràfic, però bueno, era com petites dosis, i més tard sí que vaig començar a posar-m'hi més en sèrio, anant a alguns tallers, perquè no hi ha realment una formació acadèmica com a tal per la cal·ligrafia, sinó que vas fent per tallers, per workshops, per dosis, i aquí estic. No sé molt bé, ha estat bastant orgànic, molt natural. No és que em posés al cap de dir, vull ser cal·lígrafa. De fet, quan estudiava disseny gràfic ni pensava que existia aquesta professió. Però sí, ens podem guanyar la vida escrivint.
7: Que bo, no? Explica'ns una mica, però, en què consisteix la teva feina, perquè dius, per exemple, que fas també cal·ligrafia tradicional personalitzada sobre papereria. Això seria potser el més, diríem, no sé si arcaic que fas, o no sé com dir-li.
6: Sí, és arcaic, però a la vegada sí. O sigui, el concepte entenc que pot ser arcaic, però també depèn molt de l'estil que fas. És veritat que pot ser arcaic si et demanen una lletra anglesa, rodona, aquestes clàssiques que la gent li dius, la típica de casament, d'invitacions de casament tradicionals, però ara recentment he fet un projecte per una marca de moda a París per la desfilada de fa dues setmanes, amb un estil molt més contemporani, amb, no vull dir transgressor, però bueno, més artístic i que s'atreveixen una miqueta a anar més enllà del que sempre tenim, no? Quan penses, és un cal·lígraf, et penses que estem allà amb la ploma, no? En un monestir escrivint lletra gòtica.
7: I què t'han demanat concretament perquè ens fem una idea? Per exemple, una marca de luxe contacta amb tu i diu, i què t'ha demanat en aquest cas concret?
6: A veure, en aquest cas ha estat algo molt, molt bèstia, ha estat un projecte, crec que el més gran que he fet mai, perquè a més treballo sola, per tant no tinc un equip darrere. Per aquesta marca vaig fer totes les invitacions per la desfilada de moda, per tant invitacions on tu has d'escriure doncs, el nom de tots els convidats, el sobre de la mateixa invitació i després el que diuen els seat card, que és com la targeta on hi ha també el nom, un cop a la desfilada doncs, sobre cada cadira, per marcar on s'ha de seure cada persona.
7: Ai, m'està esclatant el cap. Ho has fet tot...
6: Diga, per 600 convidats, doncs et pots imaginar.
7: Ho has fet tot a mà.
6: Tot a mà, sí. A veure, he de dir que la invitació, per exemple, jo no he escrit tot el text de tal, et convidem, tal hora, o sigui, ja sovint ve impresa i només el que hem de fer nosaltres és personalitzar-ho doncs, amb el nom del convidat.
7: Igualment són molts, no? Una de les coses que penso és es pot reproduir una lletra a nivell digital, no? De quina manera tu detectes quan una cosa està feta a mà o està feta, diríem, digitalitzada?
6: Sí, a veure, per mi una regla molt bàsica, per exemple, quan també dissenyo logotips, perquè també fem l'altre... O sigui, hem parlat d'invitacions, que és com més tradicional, però també pots aplicar la cal·ligrafia, per exemple, per dibuixar logotips, com el cas del logotip de la tàctica. No? Mm-hmm. Com podem detectar? Una manera molt, normalment, que no falla, per detectar si una cosa està dibuixada a mà o escrita a mà per una persona, és a dir, no una màquina, és que et fixis, per exemple, si en una mateixa paraula, Mariola, la tàctica, no? Que tens diferents As. A la Mariola hi havia dues As, no? O dues Os. Si tu et fixes en un logotip i veus que les dues Os són exactament iguals o que les As són exactament iguals, o sigui, a vegades sí que poden haver subtileses, però ho veus que són idèntiques, segurament això pot ser que originalment hagi estat creat per una persona, però és el que ha creat una tipografia, que és clar, el que són un alfabet, que tu crees doncs, les 24 o X lletres de cada alfabet, cada llengua té diferents quantitats de lletres, però i després el que fas és reprodueixes aquella mateixa forma les vegades que tu vulguis. Aleshores, si tu fas un logo amb una tipografia que ja existeix al mercat, és totalment lícit, però si tu tecleges dues vegades l'A, segurament, tot i que avui dia hi ha moltes tipografies programades perquè això no sigui així, però segurament les dues seran idèntiques. Aleshores, aquí és on saps que això és una tipografia i que no hi ha una mà darrere que ha intentat que tot sigui diferent, no?
7: Clar, clar, ara harmònic, ho entenc, ara ho entenc, diferent. Interessant. Segurament també deus haver fet algunes tipografies per això, no? De dir,
6: sí.
7: No?
6: Sí, sí, sí. I justament el que es fa quan dissenyes tipografies, si vols justament que tingui aquesta vessant més manual, es creen alternatives. És a dir, per exemple, per l'A, tu pots crear doncs, 4 o 5 As diferents. I hi ha programes que siguin alternatius. És a dir, que quan tu escrius Hola Mariola, doncs que la primera A sigui una A i després la segona A doncs, sigui una altra que sigui un pèl diferent i que doni aquest toc clar, humà.
7: És que és interessant perquè ara jo crec que estem arribant a aquesta fase de que estem ja fins als pebrots ja d'aquesta perfecció de la intel·ligència artificial. Això és una mica el paral·lelisme de que la IA està buscant també la imperfecció per semblar-se als humans, no?
6: Sí, sí, sí.
7: És que és surrealista.
6: I ja no només la intel·ligència artificial, és a dir, abans de que existís la intel·ligència artificial o que almenys fos a l'abast de tothom, ja es dissenyaven algunes tipografies d'aquesta manera, és a dir, el que es diuen els alternates en anglès, que són alternatives de formes de lletres. Puguis crear coses una miqueta més interessants compositivament.
7: Abans es parlaves d'aquesta marca de moda, que no sé si la vols dir, la marca de moda es pot dir o és secret?
6: Es pot dir, crec que no he signat cap acord de confidencialitat. És Acne Studios.
7: Oh, no m'encanta aquesta marca.
6: Ah, sí, sí. Mira, hi ha molta gent que no la coneix. Sí.
7: Sí, bueno, perquè és una de les més modernes, no? Ha fet coses de Rosalía, per exemple, ha portat moltes coses d'Agné Studio i...
6: Sí, top, sí, no és la marca de luxe que penses, no? Quan penses en marques de luxe, penses en les més...
7: Però és luxe d'ara, és la luxe és la més moderna, per tant, és fort que Agné està marcant molta tendència, per exemple, Agné Studio, per tant, que aposti per una cosa tan artesanal i tan feta a mà, diu molt de les tendències del que vindrà al futur, jo crec, no?
6: Sí, esperem que així sigui, no només per la meva feina, però sí.
7: Gina Serret, què té de digital i què té d'analògic al teu dia a dia? Perquè segurament també és una combinació, no?
6: Sí, completament. No. I és veritat que ara, doncs, aquest temps que he estat amb aquest projecte tan bèstia, però això és molt excepcional, m'he passat, doncs, 7-8 dies sencers només escrivint, només la ploma i el paper, però el dia a dia normal és ordinador, com a tot autònoma, és e-mails, és... pressupostos, factures i, evidentment, també jo diria que sí, que cada dia, si no és excepcional que no toqui el paper, la pluma i la tinta.
7: I suposo que un cop crees també totes aquestes coses que les deus crear a mà, després també, clar, les has de captar i que es puguin fer servir també digitalment, no?
6: Sí, exactament. De fet, no som ultra allò, no es pot tocar l'ordinador, perquè, de fet, soc dissenyadora gràfica i tota la meva carrera l'he pres a l'ordinador. I sí, i justament el que és bonic és una mica aquesta evolució de que creem coses originalment a mà, però que després es poden aplicar digitalment, per exemple, per campanyes de publicitat, que els interessa que es vegi el traç d'una cosa feta a mà, però que evidentment necessiten poder-la aplicar en els formats, tant sigui per impressió com per pantalla, que puguin ells després dissenyar-ho, no? I composar-ho.
7: Una de les coses que està molt de moda és a dir, fer-ho també de forma presencial, no? Crec que tu, per exemple, ho vas fer a la botiga Burberry's de Barcelona, no? Que et vas estar allà i havies d'anar escrivint. L'altre dia també parlàvem amb una artista també que ho fa als casaments i fa dibuixos, però parlàvem aquí a la Tàctica. Sí. Això també ara es demana bastant, no?
6: Sí, de fet, fa molts anys ja. Jo diria que la moda ha estat una mica amb la moda aquesta del do it yourself, que en el fons... Pensem que és recent, però jo crec que fa 10 o 15 anys, ben bons, perquè fa 10 anys que estava fent això per Burberry a Barcelona, però segueix havent molta demanda, perquè sí, perquè al final és molt comercial, però compra una mica el show de hi ha una persona que t'està fent una cosa per tu en directe.
7: Clar, i la fascinació aquesta de ho està fent aquesta persona.

0: persona, no és
1: Exacte.
0: màquina, és una persona.
1: Sí, i ho pots mirar, perquè evidentment doncs, tens la gent superinteressada, com barreges les tintes, com comences a... Al final és així, és trist dir-ho, però sí, i els
0: no,
1: interessa
0: no,
1: molt les
0: trist
1: marques.
0: Per tu, perquè deu ser dur també fer-ho, però pels que ho veiem, això jo crec que és un gaudi, no?, de veure...
1: Sí.
0: És art, al fons és art.
1: Sí. És veritat que sempre és bonic veure com algú et dedica alguna cosa, no?, per tu.
0: Sí, personalitzada.
1: Si és...
0: A la teva feina, amb això que estem parlant d'escriure a mà, la importància del material, no?, que també amb tot això hi ha una mena de... Avui que estem parlant d'escriptura a mà i fans del paper, els que ho som ens gastem un dineral també en tenir i fins que no trobem la cosa concreta que ens agrada. Hi ha molta gent també, hi ha algú de l'estilogràfica, no? Tu amb què escrius? Quin material? Tries un paper concret? Quin és el teu fetichisme a l'hora de treballar?
1: Mira, he de dir que des que sóc professional de la cal·ligrafia no em gasto tants diners com potser un amateur. O sigui, no sé com... Intento fer una comparació com els corredors que es compren les millors bambes, el millor equipament, no? Que van superxulos vestits per anar a córrer. I no és tant això, és l'entrenament que tu fas. O sigui, són les hores darrere que tinguis de pràctica. Evidentment, un bon paper sempre donarà millors resultats que un paper offset d'imprimir a casa. O sigui, sí que hi ha uns mínims, però tampoc hem de gastar una pasta per tenir bons resultats. Crec que hi ha molta pràctica darrere i això, pots fer un molt mal paper per tenir una bona cal·ligrafia i després utilitzar un bon paper quan facis doncs l'obra final.
0: Com ho fas? A pinzell? Amb, no sé, amb punta fina? No sé, amb què ho fas? Amb quin és el teu material?
1: Jo treballo, el més habitual és amb clàssica, el que vosaltres, bueno, no sé com, a mi sempre m'han dit la plomilla metàl·lica de tota la vida, saps? Que la posàvem, em sembla que en català es diu el plomí.
0: I que suques, a la tinta?
1: Sí, l'antiga. Aleshores pot ser tinta, però avui dia pots fer tinta japonesa d'aquesta sumi, és a dir, que saps, no sé si ho has vist mai, que és una pedra negra, normalment és negra, però també hi ha altres colors, que la vas desfent amb aigua, fent uns moviments...
0: Sí, això ho vaig veure fa molts anys quan vaig viatjar a Xina, l'any 95, això ho vaig veure.
1: Sí. Doncs a Xina o a Japó, i s'ha importat bastant. I després hi ha molt tipus de tinta, pots escriure amb nogarina, que és el... no sé com descriure-ho, la pols de la noguera.
0: Ah, d'acord.
1: Sembla negre, sembla un carbó negre, però al final, quan ho dissols amb aigua... És una tinta d'un color marró, un marró avellana. Hi ha moltes opcions, però sí que utilitzo el plomí, normalment, el plomí de tota la vida metàl·lic, amb un mànec de fusta, que evidentment pots anar canviant depèn del gruix que necessitis. Hi ha diferents tipus de plomí, hi ha molts tipus de plomí. També utilitzo pinzells rodons, pinzells quadrats, depèn del projecte.
0: Va, ens podries ajudar una mica. Anem a fer el reel de la tàctica.
2: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
0: En aquesta setmana del benestar, avui intentem escriure millor a mà o tornar a escriure a mà. Estem amb la Gina Serret, una especialista en cal·ligrafia. Va, Gina, tàctiques per escriure bé a mà. Quines serien les coses importants per escriure bé a mà, per fer bona lletra, bona cal·ligrafia, per recuperar-la? Perquè molts l'hem perdut, aquella bona lletra que teníem abans. Tu què ens podies ajudar en aquest aspecte? Què creus que hem de tenir en compte?
1: A veure, ja, és complex, eh? D'entrada, no tenir pressa. Però jo diria que al final aprenem les coses copiant. Hi ha un factor molt determinant, que és el temps. Sovint escrivim molt ràpid i fins i tot jo, que em dedico a la cal·ligrafia, quan escric molt ràpid, és desastrós, perquè vaig ràpid. I jo mantenc les meves notes, però ningú més. Si tu és pacient i no tens pressa per escriure, et pots fixar molt més en el traç i en intentar fer una forma més llegible i més harmònica. Llavors, això també és important en el món actual. I després, si tu trobes alguna imatge d'una cal·ligrafia que t'agrada molt, intenta, imprimeix-la, o fins i tot la mires a una pantalla, però intenta entendre com han aconseguit fer la lletra, com l'han fet, és a dir, intenta llegir una mica el traç i intenta copiar el traç. Agafes un llapis, eh? No fa falta gastar-te diners en una bona estilogràfica. Per aprendre el que seria l'anatomia de la lletra, agafes un llapis, un paper, i intentes reproduir el que estàs veient, intentes, doncs, perquè la A l'ha fet com l'ha fet.
0: I quina lletra recomanaries que ho fessin? Perquè, per exemple, ara els últims anys s'ha posat com molt damunt el lettering i sempre és com unes mateixes lletres, no? O sigui, una lletra, la A s'ha de fer d'una determinada manera, però clar, costa molt com agafar personalitat amb aquesta lletra, que totes són com iguals, no? I t'ensenyen com s'ha de fer, no sé. He vist una entrevista que tu deies que la teva lletra era la itàlic, que tampoc sé massa què vol dir això, però... Sí. No? Què vol dir,
1: mira,
0: això?
1: Intento resumir-t'ho ràpidament.
0: És que és difícil sense veure-ho, eh?
1: Ja, intentem explicar-ho. Sí, sí. Veu? La itàlica és una lletra que té origen a la Itàlia renaixentista del segle XV, però és una lletra que fins a dia d'avui encara s'utilitza. La lletra itàlica és una lletra que té l'estructura angular, que vol dir, doncs, que no són lletres super arrodonides, que després poden anar derivant, perquè cadascú al final li posa una mica de la seva personalitat a la lletra, és evident, i molt ric. Però l'original és una lletra molt angular i que té una forma de zigzag, és a dir, com ho puc explicar
0: no,
1: això?
0: No, s'entén, no, jo t'he entès, perfectament, o sigui, una miqueta allargadeta, no? I més com primeta, sí.
1: Exacte, és bastant condensada i zigzag significa, doncs, que baixem recte cap a baix, però després pugem en diagonal per unir-la a la següent lletra.
0: D'acord.
1: La idea és això, sempre baixem a... I aquesta lletra és molt senzilla, però alhora és molt, molt harmònica i té un ritme molt bonic, i és una molt bona lletra per, exactament, copiar-la. I a base de copiar el que deies abans de la personalitat, és com tot, és a dir, primer hem d'estudiar la lletra i avorrir-nos, potser, copiant una lletra que diem, és que això no té massa... I després, naturalment, et sortirà la personalitat. Però si la base no està ben construïda, diguéssim, com uns fonaments d'una casa, diguéssim, un cop has fet la base, pots aportar la teva personalitat i tindràs la teva pròpia A, evidentment, o la P, però la base serà bona.
0: Per tant, m'imagino que la pràctica és molt important, no? Pràctica, pràctica,
1: totalment.
0: Pràctica, no?
1: Clar. Pràctica, perseverança, és una disciplina. No és allò, em llevo un matí, vinga, soc cal·lígraf, o no naixem amb una bona escriptura. És totalment pràctica i insistir-hi.
0: Un altre dels elements importants de les tàctiques per escriure bé són els blancs, no només el que escrius, sí. No? És que és curiós, sí. Això.
1: De fet, un dels meus professors preferits i amb el qui més he après, que és el Keith Adams, que és un anglès però que viu a Catalunya des de fa molts, molts anys, ell ens deia, és més important fins i tot el blanc que el que es diem el negre o el color de la lletra. Perquè si els blancs, és a dir, l'espai que deixes entre cada lletra no és uniforme, no crees un bon ritme i et salta als ulls una bona tipografia o una bona escriptura a mà, ha de ser harmònica i rítmica. I aquest ritme l'aconseguim amb els blancs, també. No només amb la lletra per si, sinó l'espai que deixes a dins de cada lletra, a dintre la O o a dintre l'A, i l'espai entre lletres.
0: És com la ràdio, sí, que de vegades també quan calles és l'important.
1: Exacte. Has de saber on posar els silencis, doncs sí. El blanc és igual, és superimportant.
0: L'altra cosa que deies també és la postura, no? Molta gent el que fa quan escriu a mà és, jo, per exemple, tota la vida portenia com una pauta sota per no anar-me'n cap avall, o anar-me'n cap amunt, no? No sé, què hem de fer? Perquè, per exemple, jo no sé escriure amb el paper recte. Ha d'estar com una miqueta girat.
1: Això és veritat que és una lluita en tots els cursos de cal·ligrafia,
0: sí?
1: Que he fet. És una lluita contínua de dir, intenteu posar-vos el full recte davant. I la gent, sí, i passes al cap d'un minut i ja tenen el full superinclinat. Al final, jo ho dic, ho suggereixo, la idea és que quan tu tens el full completament recte davant teu, sé que no és el més natural, no? És molt... al principi costa molt, però és l'única manera de saber que, per exemple, les lletres verticals com la L o la I les fas completament rectes, perquè
0: clar,
1: si tu poses el full inclinat, a tu et sembla que estàs fent les L's molt rectes, sobretot quan són cal·ligrafies que la lletra és molt alta, és molt llarga, vale? Que l'altura de la lletra és considerable. Quan tu llavors poses bé el full davant teu, dius, hòstia, estan tortes les lletres. I això és molt habitual. Però és una molt, molt bona opció el que m'has comentat de la pauta, perquè no, o sigui, al final no són perfectes i ens podem ajudar de tips com la pauta a sota.
0: Clar,
1: tota
0: i això de posar-lo recte, al final t'acabes acostumant. És a dir, si ara jo m'obligo a posar-me el full recte, és que jo trobo que és com antinatural amb la posició de la mà el fet de tenir el paper recte. Saps el que vull dir? O sigui, que
1: sí,
0: em costa molt. Però ho acabes assumint?
1: Sí, ho entenc perfectament, que ho diguis així. I de fet, a vegades I he de reconèixer amb els anys que, tot i que intento ser molt estricta amb això del full recte, depèn molt de l'estil. Perquè, per exemple, si tu vols aconseguir una lletra que estigui superinclinada, és veritat que t'ajudarà a tenir el paper inclinat. Igual que hi ha plumes que tenen un accessori, que és un braç una miqueta més inclinat, per ajudar-te a fer la lletra encara més inclinada. Per exemple, quan vols escriure cal·ligrafia anglesa, aquesta tradicional, el mànec de la ploma, és un mànec que ja està encara més inclinat de l'habitual perquè aconsegueixis aquesta inclinació. Per tant, hem de dir que sí, el millor és escriure amb el paper recte davant teu, però hi ha excepcions perquè per aconseguir segons quins resultats et pot ajudar a tenir el full més inclinat.

0: contra el cunyadisme creixent, La Tàctica, Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Tu estàs entre París i Barcelona. Bueno, vius a París en aquests moments, no? Però vull dir,
2: sí.
1: Vas i vens una mica també o no?
2: Totalment, sí, sí, sí. De fet, es passo ara mateix més, la major part del temps potser a París, però tinc encara clients a Barcelona i de fet és genial quan tinc un projecte a Barcelona perquè aprofito per allargar per davant o per darrere, quedar-m'hi més temps. Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Coses curioses que has fet. He vist que has fet doble de mans, també.
2: Sí, una pel·lícula ja fa molt, va ser durant la pandèmia, més o menys, el 2020. Va ser molt xulo.
1: I també que has escrit cartes d'amor per altres o coses així, també, no?
2: Sí, de tant en tant m'ha tocat fer alguna carta d'amor, de desamor, de... sí, sí.
1: Aquesta setmana que estem a la Setmana del Benestar a La Tàctica, totes aquestes activitats, no sé per què, connecten molt amb el tema de la salut mental, amb el tema d'una mica de... com una mena de meditació, també. No sé si també escriure a mà connecta amb tot això.
2: Totalment, totalment. De fet, excepte alguns projectes on hi ha l'estrès afegit de com aquest últim que he fet, que reps llistes de convidats a última hora i és veritat que vas a contracorrent, la disciplina normalment, sense excepcions d'aquest tipus, és algun molt meditatiu, que estàs tu sola, que et pots posar música o no d'acompanyament, això ja és segons el gust, però sí que és veritat que hi ha un moment en què estàs immersa doncs, en les formes de les lletres, en el color que hi vulguis posar, l'estructura del text, i et poden passar les hores volant. O sigui, uh-huh. Realment, jo ho recomano molt, ni que estigui, no per dedicar-s'hi, ni que estigui com a activitat de cap de setmana o les nits, o sigui, una nit per setmana.
1: A nivell personal pot aportar, però també has trobat el teu lloc dins de no sé, del disseny modern. Sembla que ara el més modern sigui també el més antic, no?, segons com.
2: Sí, malauradament, clar, en el món que és cada vegada més digital, no?, i on abans almenys sí que podíem, potser compràvem la forma, però el contingut l'havíem de posar nosaltres, però avui dia, fins i tot amb la IA, el contingut el poden gairebé fer, no?, d'un text, doncs tornar una mica als orígens jo crec que és necessari i tant de bo sigui... estigui encara creixent aquesta tendència de tornar al paper, al llapis, és, per salut mental és molt beneficiós. Sí.

0: tens algun projecte de disc. A mi m'agradaria ara escriure, però en aquest material concret, fer això, fer allò...
1: Tinc moltes coses pendents que sempre, evidentment, com a crec tot autònoma, tots els projectes personals passen darrere de les demandes dels clients. De fet, tinc un llibre pendent que vaig començar el 2020, que és justament sobre millorar la caligrafia, i ara he agafat alguns apunts que havia fet i quina pena que no hagi pogut acabar aquest
0: doncs
1: llibre.
0: Doncs a mi m'agradaria que això, això que has explicat aquí, d'explicar-ho encara amb més detall, no? Com millorar, no?, l'escriptura.
1: Sí, sí, sí.
0: I d'altra banda, també tens un fill molt petit i segurament estàs pensant ara de quina manera l'educo, no? Perquè ara hi ha com aquest debat de quina relació han de tenir amb les pantalles, què vols incentivar-li, no? Com t'ho planteges a l'hora de dir, ostres, li ets pantalles, però li ets ensenyar també a fer coses a mà. Com ho vius, això, aquest moment?
1: Jo penso que les pantalles venen soles, perquè malauradament, encara que tu a casa intentis no ensenyar-li la pantalla, no a fora al carrer, per molt que tu no li deixis el teu mòbil, veu tothom enganxat al mòbil, a les pantalles, tens pantalles publicitàries, per tant, això vindrà sol, però jo sí que... Té 2 anys, pobret, tampoc el vull forçar, però jo sí que ja, a vegades, mentre dibuixem, fem molta pintura, dibuix, i ja anem fent lletres, i li vaig ensenyar les seves lletres. Segurament ara no serveix de res, però bueno, jo intentaré, doncs, que... M'és igual si fa bona lletra o no, però que sàpiga escriure... Sí,
0: clar, tu la pregunta, què passaria si el teu fill és mala lletra?
1: Bueno, ell farà el que vulgui. No, intentaré no frustrar-me en aquest sentit. No,
0: però sí que és veritat que diuen, mira, els nens fan el que veuen a casa, no? O sigui, els nens són lectors si els pares llegeixen. Clar, tu et deu veure fent moltes

0: per comprovar un cop fas el logotip, fas proves de reducció, que es diuen, per veure com funciona el logotip petit, imprimeixo molt i ho enganxo a la paret. Ell ho veia aquí enganxat a la paret, i fins i tot un dia que penjava coses, o sigui, identifica que ja faig lletres, perquè anant pel carrer també quan veia alguna cosa amb lletres deia mama, mama, o sigui que sí, el que veuen que fas, o sigui, sí que és veritat que si et veuen llegint, doncs ells llegiran i segurament, espero, doncs si em veu fent lletres i dibuixant, doncs també.
1: Que
0: espero
1: bonic.
0: Almenys que ho provi, que li agradi, no és una altra cosa, però...
1: Mira, ara interpel·lo als que ens esteu escoltant que aneu a mirar, per exemple, les xarxes on es veu la logotip de la Tàctica. Clar, en el cas de la Tàctica o també del de la Mariola, s'ha de dir que tu també tens com llibres molt exclusius que busques també la teva inspiració amb coses que ja han passat, no? Del passat, llibres concrets que són molt buscats, no? També. Em va interessar molt aquest procés de creació que fas mirant el passat també una mica, no?
0: Sí, de fet, tot està fet i tot existeix i amb tota la humilitat, però hi ha coses xulíssimes que s'han fet en el cas de la Mariola o la Tàctica. Hi havia una inspiració dels anys 60-70, que hi ha coses guapíssimes. Llavors, només has de, només, entre cometes, buscar llibres d'aquella època o llibres actuals, però que recullin treballs d'aquella època i fer... Aquesta part és la que més m'agrada, que és fer una mica la recerca, no?, de formes, i em faig uns mood boards, o sigui, com unes pàgines amb tots els retalls que m'han agradat, i a partir d'aquí, bueno, el cap va funcionar i encara que estigui a la dutxa jo vaig pensant en això, tal, tal, i quan t'hi poses vas... No surt a la primera, hi ha molts, molts esbossos darrere, però és veritat que hi ha una part d'inspiració que, si has fet bé la recerca, t'ajuda moltíssim.
1: No, i també aquesta conversa, no?, que jo et deia, és que m'agrada molt, no?, aquesta època, i llavors anar parlant. La veritat és que també és veritat, a nivell de disseny, que també tot allò retro, no sé si és per contrapartida de la robòtica, de la IA, d'aquestes imatges tan, no sé, amb tantes llums, tants fluorescents, que s'està tornant a nivell de disseny a buscar coses també retro, no?
0: Sí, retro, o més planes, no? Potser no tan efecte, no tan... Però bueno, això també és molt... Hi ha molta tendència.
1: Hi ha de tot.
0: Per tant, sí, ara no? Parlem d'això i potser d'aquí 5 anys hi ha alguna cosa molt més... L'important és intentar crear coses el més atemporals possibles, que perdurin en el temps i que no estiguin molt a la moda avui, però que després d'aquí 5 anys estiguin obsoletes.
1: I que siguin com molt identificatius, no?, del client, direm, que t'ho demana.
0: Exacte.
1: Molt personalitzats i que ho hagis clavat, com és el cas. Escolta, sí. Gina Serret, m'ha encantat aquesta conversa, perquè... No, perquè són coses que aquesta setmana que podem parar i parlar d'una cosa molt concreta, però jo crec que pot servir una mica a tothom per fer aquesta meditació escrivint a mà i recuperar la lletra, que de fet no cal que ni que sigui maca, no? O sigui, recuperar això, la manera d'escriure. Gina, una abraçada i ens anem veient.
0: Igualment.
1: I jo et vaig buscant coses que fas de molt xules.
0: Moltes gràcies, Mariola, que vagi molt bé.
1: Un petó, una abraçada. Adéu.
0: Adéu.
2: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.

0: Diuen que hi ha tres coses que no es poden amagar per molt de temps. El sol, la lluna i la veritat.
1: Faristols, amb Elena García.
0: Dissabtes, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Ràdio 4, 50 anys en català i amb tu.
1: Més que esport.
2: Cada dissabte, de 2 a 3 de la tarda, tens una cita amb el Més que Esport de Ràdio 4. Un any més, ens acostem als valors de l'esport a través dels temes que han definit la història del programa: la superació, integració i solidaritat, la salut i l'educació i la vida després de l'esport.
1: Amb Marga Lluc.
2: Perquè l'esport per tothom és una eina incomparable, Més que Esport, dissabte, de 2 a 3 de la tarda, a Ràdio 4.
3: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, la tàctica amb Mariola Dinarès.

0: Bé, sembla que avui que estiguem una mica obsessionats en França, hem anat a connectar amb la Gina Serret, que és una especialista en cal·ligrafia, que treballa en moltes marques del món, i ella viu a París, i hem connectat amb París. Però ja sé que som a la Setmana del Benestar, però no me n'he pogut estar. He mirat TikTok de reull un moment. M'ho perdonareu, eh? I m'he trobat tot de gent anant a peu coix amb aquesta cançó i la imatge de molts polítics fets amb intel·ligència artificial anant a peu coix i també ballant això. És una cançó de Patrick Sébastien del 2015 que es diu Toc Toc. Es va fer molt viral aquest estiu a França amb coreografies i grups i gags humorístics d'aquell acudit de Toc Toc, qui hi ha a la porta? Bé, ara aquí al nostre país s'està fent servir per fer paròdia política. Jo mateixa ho vaig intentar ahir, he fet en 3 minuts ballar a peu coix Junqueras i Rufián, per exemple. Altres ho han fet amb Plats Bruts o els protagonistes del Super 3. És divertit i ja us aviso que no té aturador. Quina campanya que ens espera. Bé, tornem a la Setmana de Benestar i a l'escriptura a mà. Fa 50 anys, escriure a mà era generalitzat, parlant de fa 50 anys. Que sapigueu que RNE Audio hi ha la web dels 50 anys de Ràdio 4, que allà hi ha unes relíquies que us convido a que les veieu. Bé, en Jordi Bages és amant de les plomes estilogràfiques, col·leccionista i cofundador de l'Associació Estilogràfica de Barcelona. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia.
0: Què t'ha semblat la Gina, eh? Fent cal·ligrafia, dius, aquestes de les meves, no?
1: Clar. Bueno, està bé, ella, d'una qüestió que li agrada, ha fet la seva feina. I això està molt bé, perquè, a més, aquesta qüestió té demanda. Vull dir, en un món on la intel·ligència artificial ens pot reproduir qualsevol cosa, el toc personal encara dona un plus de distinció, diria jo, no?
0: Ara ens explicaràs si hi ha molta gent escrivint amb ploma, però primer, dos desmentiments. Primer desmentiment, perquè aquí la tàctica serveix per això, per desmentir tòpics. Una ploma es pot deixar?
1: Una ploma es pot deixar, i tant que es pot deixar.
0: A mi sempre m'havien dit que no, eh?
1: Clar, per què? Perquè quan tu escrius en ploma estilogràfica, el plomí, que és la part que llisca sobre el paper, té una micatona de desgast. O sigui, el lliscar del plomí, que és metàl·lic, damunt del paper, produeix un cert desgast. Aleshores, la forma com tu tens d'agafar la ploma estilogràfica fa que es produeixi sempre aquest desgast en una mateixa zona. Però per arribar a produir un desgast de la teva manera d'escriure, et calen mesos o anys de fer
0: clar,
1: servir...
0: Clar, no per un moment deixar-la,
1: no? Per
0: dir,
1: un
0: no?
1: Moment de provar-la i de fer un gargot, o de signar, o d'escriure un moment... No passa res, i encara que fos una setmana sencera, segurament tampoc no condicionaria la manera d'escriure en aquella ploma. Sí que és veritat que si tu utilitzes una ploma antiga que ha estat restaurada... Val? Et pots trobar que amb la teva manera d'agafar la ploma o d'escriure-hi, doncs et fa una miqueta estrany. Això es podria donar, però deixar la ploma, desmentim aquest tòpic per sempre més.
0: Val, el desmentim en general, però tu que en tens tantes i que segur alguna és de col·leccionista que t'ha costat uns dinerons aconseguir-la, si algú diu, a veure com va aquesta, tu li deixes?
1: Diguem que jo les plomes que més estimo les utilitzo la intimitat, que diria aquell.
0: Ah, d'acord.
1: Val? És a dir...
0: No te l'has arribat a imaginar com que cau a terra així de punxa? Pah, és la cosa més horrible.
1: No.
0: Deus tenir somnis amb això, que clau
1: no,
0: la ploma no, no, avall, no?
1: No ho somio, no. Estic tan enfeinat amb documentar-les i classificar-les que no.
0: Ara ho explicam, tota aquesta feinada que fas, però altre, segon desmentiment. Els esquerrans poden escriure en ploma?
1: Jo en conec uns quants.
0: No deixen tot fet una merda, que els hi passa per sobre la mà?
1: Disciplina, mira, el que deia la Gina Serret, eh? Posa el paper recte, doncs troba una posició on et sigui còmode i on amb la mà no vagis arrossegant la tinta.
0: Clar, la qüestió és això.
1: Aquest és el problema. És a dir, els esquerrans, si escrivissin com els àrabs o els hebreus, de dreta cap a esquerra, doncs els hi seria molt senzill. Però a l'escriure d'esquerra cap a dreta, doncs han de procurar, girant el paper moltes vegades, doncs de que la mà no vagi arrossegant la tinta i ho deixin tot emborronat.
0: Però també es pot. Val,
1: es pot,
0: escolta,
1: es pot.
0: Jordi, ara m'agradaria saber on dones la teva passió per les plomes estilogràfiques. Tu ets infermer de professió.
1: Soc infermer de professió.
0: I vas fer tota la carrera escrivint amb ploma estilogràfica. Això és així?
1: Vaig agafar tots els apunts de la meva carrera d'infermeria amb ploma estilogràfica perquè em resultava molt més fàcil, o sigui, no havia de fer tant d'esforç a l'hora d'escriure. La ploma lliscava amb molta facilitat. Avui, per ensenyar-te, l'he portat la primera ploma. Les dues.
0: Aquesta és la teva primera?
1: Aquesta és la meva primera ploma, que és una Parker 25. Parker, després, si convé, parlem, eh? Parker ha tingut algunes peces que han sigut molt significatives a la història de les plomes estilogràfiques, la 21, la Parker 21, la Parker 51, la Parker Duofol, n'hi han moltíssimes, eh? Però aquestes serien models emblemàtics.
0: La marca d'on és, la Parker?
1: La Parker és anglesa. Uh-huh. O americana. Ara sí que...
0: Jo pensava americana.
1: Tuixer.
0: Val. He trobat la pregunta que no sabies.
1: La de coses que no sé.
0: Sí.
1: Pues aquesta que veus que és una pluma tota metàl·lica, és una pluma de combat, amb un plomí molt especial, però també molt, molt de combat. Feta una mica per al mercat dels estudiants i tot plegat. A mi em va funcionar molt, molt, molt bé. La tinc guardada. És la meva Parker 25 de color... amb les coses aquestes de color blau. No en tinc cap altra. Després hi ha la negra, hi ha altres variants, però aquesta és la meva, i és la meva primera. I l'altra és una Lamy Safari, que és una pluma que avui encara es ven. Aquesta és de les primeres, dels anys 80, i també és una pluma molt fàcil, molt senzilla, que jo recomano a la gent que s'hi vol iniciar. Per què? Doncs, escolta, gastaràs poc més de 20 eurets amb una peça que funciona fantàsticament, i si no te n'ensurts, la poses en un lloc d'aquests de compra-venda, que segur que recuperaràs part de l'inversió.
0: Quina seria, Jordi Bages, la principal diferència entre escriure amb ploma o escriure amb un boli Bic de tota la vida? Quina és la principal diferència?
1: Doncs... A veure, la pluma llisca. És el joc aquest de fer lliscar el plomí damunt del paper, i en canvi el bolígraf has de fer l'acció d'anar deixant la tinta allà. És diferent, és més dolç. Jo diria que l'escriptura en pluma estilogràfica és més dolça. Però com que això forma part de les emocions i de les sensacions i tot plegat, doncs, bueno... Ho proves i si t'agrada, doncs ja està. Amb les plomes estilogràfiques, amb una mateixa ploma estilogràfica, un cop se t'acaba la tinta, tu la passes una miqueta per l'aigua, l'aixugues bé, que això sobretot, que no hi quedi humitat i tal, i pots posar tinta d'un altre color, i pots anar jugant amb els diferents colors. Hi ha gent que li agrada escriure amb tintes de color sèpia, o de color marró, o de color gris, o més de negres, o blaus...
0: Ara m'has fet recordar amb el moment, en aquell moment on necessites escriure a mà i trobes... el teu bolígraf, la teva ploma, el que sigui, el teu retolador ideal, és com, no sé si orgasmàtic, però és veritat que és un gaudi, o sigui, de dir, ostres, ara em trobo amb el paper adequat, amb l'escriptura, és un moment molt especial, no?
1: I també hi ha papers que faciliten els japonesos, que són...
0: Tu i jo tenim un paper comú.
1: Tenim un paper que ens agrada molt.
0: Una marca.
1: D'una marca comercial.
0: Ròdia.
1: Es diu Rodi. Sí, que comença per Roy i acaba per dia.
0: Perquè és molt setinat i ens agrada.
1: Clar,
0: ens agrada.
1: Perquè ens facilita molt aquesta qüestió. Jo insisteixo, és una qüestió de les emocions. Els japonesos fan paper superprim, saps allò que alguns anomenen paper bíblia, que és allò tan prim, però que quan escrius no traspassa.
0: Clar.
1: Aquesta és la gràcia de l'invent, perquè si no, clar, tu agafes un cartró ben gruixut i allà tira milles.
0: Aquest és un dels problemes, per exemple, del paper reciclat, no? Que,
1: clar,
0: és molt bonic, molt rugós, però no, zero gustós per la ploma.
1: Clar, perquè aleshores fa ramificacions, això que en anglès en diuen feathering o no sé...
0: Bueno, que també és una manera de fer estètica, també, no? Ramificacions, però...
1: Si fas coses estètiques, sí, però si fas una nota i posaves comprar cancel·lada i acaba posant, vés a saber què, doncs no serà pràctic.
0: Poses cancel·lada i et quedes sense tinta, directament.
1: Però...
0: No, amb aquests papers tan gruixuts i tan rugosos.
1: Això també influeix amb el tipus de plomí. Lletres petites, plomins prims, o, per exemple, els asiàtics que fan els ideogrames i els japonesos amb el katakana i l'hiragana i tota aquesta cosa, que han de fer tant a detall, allà fan servir plomins fins, extrafins o ultra-extrafins, que ja és una cosa com un cap d'una agulla. I, en canvi, la gent que té la lletra grossota, com jo, que tinc una mà grossa i lletra grossota, doncs plomins M's i generosos i vinga, va.
0: M'estan venint molts records, amb aquesta conversa, segurament els que esteu escoltant també, però ara m'ha vingut recordar els primers anys de la vida que et posaven com unes lletres rugoses que havies de resseguir, no? Per aprendre a com s'escrivia la cal·ligrafia, no? Era com, sí, com rugós. I després ho feies primer a llapis i després ho passaves com a net, no? A sobre del llapis. No?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Això es feia molt. Vas arribar a fer, diríem, els apunts d'infermeria amb ploma, i tens una col·lecció brutal i dius, aquestes estan indexades, o sigui, tu dius, aquesta això, però aquesta és de vermell, aquesta té negra, aquesta és la... Ho tens tot indexat, no?
1: Bueno,
0: quantes en tens?
1: Ja dic, mira, la resposta sempre és més de les que necessito.
0: Amb això és obvi, segurament.
1: Clar, però només amb les que hi ha aquí damunt de la taula, tenint només una mà hàbil per escriure, doncs a partir de dues ja me'n sobra una.
0: És com si n'hagués portat poques i n'ha portat 10, o sigui, de plomes. I una altra cosa, tu ets molt especialista d'una marca concreta, que jo crec que hem de reivindicar perquè és del nostre país, que és Inox Chrome.
1: Exacte. Resulta que, bueno, jo... això, la vida dona moltes voltes. Per la meva feina, en temps de papers autocopiatius i tot plegat, vaig haver de deixar d'escriure en ploma estilogràfica, que em resultava molt plaent, i ho he recuperat al cap d'uns quants anys. Ara ja fa uns quants anys.
0: Vas fer com un parèntesi i llavors vas recuperar aquesta afició.
1: Sí, sí, escrivia en bolígraf perquè era el que hi havia. O sigui, l'eina per la qual els impresos que jo havia d'omplir la feina, doncs, m'era fàcil. Val, que els rollers tampoc no acabaven de funcionar perquè no podies apretar i aquestes coses, eh? Doncs, quan he recuperat un altre cop el gust per les plumes estilogràfiques, tenia algunes plumes estilogràfiques de joventut. Un dia vaig veure que hi havia una gent que es trobaven periòdicament cada mes a la cafeteria del Palau de la Música. I, bueno... anava veient les coses que explicaven i les coses que deien, i un dia els vaig escriure per correu electrònic i vaig preguntar què cal fer per poder assistir a jugar alguna cosa i tal, i van dir, venir, i ja està. Ah, només venir, sí. I clar, ja vaig trobar altres locus de la cabeça de les plumes estilogràfiques, o sigui, és un lloc on ens concentràvem uns quants que estàvem tocats de l'ala de lo mateix. I el que defensava una miqueta aquesta cosa deia, si no vens aquí a parlar d'estilogràfiques, en qui parlaràs d'estilogràfiques?
0: I llavors tu vas dir, doncs jo vull parlar d'Inox Chrome, no? Vas dir...
1: No, aleshores, allà anar coneixent gent i tal, un dia un amic, un dels companys d'allà, em va dir, tu tens gaires Inox Chrome? I li vaig dir, em sembla que en tinc una
0: oruga. Fabricada a Barcelona, no?
1: I em va dir, doncs formen part de la història industrial del nostre país i encara es poden trobar la majoria de models al mercat de segona mà. M'ho vaig mirar, vaig veure que a més hi havia força informació a internet per tenir univers, jo que sóc col·leccionista necessito tenir un univers de col·lecció, però les plomes estilogràfiques Inox Chrome fabricades a Barcelona tenen un començament en 1953 i tenen un final al voltant del 2011. Després, per qüestions de l'empresa, hi va haver una època en què la cosa va quedar així una mica penjada, i ara estan en un període latent, veient a veure si ho poden tornar a tirar endavant. Però clar, aquí hi ha un període a estudiar, i m'hi vaig anar posant, i mira, avui una, demà una altra, anar fent, i vaig veure que sí, que podia anar trobant models de cadascun, o sigui, un exemplars de cadascun dels models, que hi havia diferents sèries i tal, trobant documentació, i això a mi em divertés especialment. A mi em divertés el tema del col·leccionisme per deixar coses pels que vinguin al darrere o per alimentar la intel·ligència artificial.
0: Molt bé.
1: Clar.
0: Clar, perquè vas indexant tota la informació també a les xarxes, que també van bé a les xarxes per trobar-vos a vosaltres. Mira, parlant de trobades, clar, l'any 2003 vau fundar l'Associació Estilogràfica de Barcelona.
1: 2023.
0: Sí, 2023, heu fet una fira, i crec que la pròxima trobada de l'entitat serà el dissabte 24 d'octubre. Què fareu?
1: Sí, fem una trobada pràcticament cada mes tret del mes d'agost, i la trobada d'aquest mes d'octubre serà més informal que les que fem habitualment, i parlarem, com que la majoria, en tenim unes quantes de plomes, la majoria dels socis de l'associació, que es diu Associació Estilogràfica de Barcelona, i tenim comptes a la xarxa, si ens busqueu per Instagram, veureu les activitats que anem publicant. Doncs parlarem de com organitzem les nostres col·leccions i de com les documentem. Perquè, clar, una vegada es troba una peça en un anunci d'aquests del mercat de segona mà i tal,
0: per indexar-ho i tot això.
1: I aleshores dius, hosti, això què deu ser?
0: Home, està bé això, Tàctiques per organitzar i catalogar les plomes i les teves col·leccions.
1: Hi ha una altra cosa, tu... Si col·lecciones cotxes, has de tenir molt d'espai per poder desar els cotxes. Les plomes estilogràfiques no fan tanta nosa, però la majoria venen en una caixa. Quan en tens 20 o 30, ja comença a ser un problema posar caixes. Però si en tens més d'un centenar, no saps què fer-ne de les caixes. I també formen part de la peça, de la cosa i de la història i tot plegat.
0: Doncs escolta, Jordi Bages, ens has estimulat amb aquesta conversa. Jo també escric de tant en tant amb ploma i realment és un gaudi, tot i que clar, tenim l'ordinador i el mòbil i és una cosa com de diumenge a la tarda.
1: Jo majoritàriament...
0: És la meva meditació setmanal.
1: Jo escric primer les coses a mà, amb una llibreta, ja veus que porto una llibreta.
0: Sí, ha fet una llista, ha posat la tàctica, Ràdio 4, Setmana del Benestar...
1: Sí, anaven sorgint idees. I habitualment faig les coses així. Quan he de fer alguna cosa, primer faig un esborrany i tal, i el faig a mà, que és la meva font d'inspiració. I després ja ho endreço, ja faig els powerpoints i totes aquestes coses que calen.
0: Doncs va, avui algú altre ha après a escriure a mà, avui hem fet això, i demà a la tàctica... Cal.

taller de fotografia analògica amb un supercrac, Joan Vendrell. Heu recuperat la càmera instantània, l'analògica, o t'has aficionat a alguna tècnica antiga? Per tots aquells i aquelles que vau viure l'era analògica o els que no, i busqueu com bojos un taller que us expliqui com ho fèiem abans. Doncs això, torna al Revelat. Deixa els teus comentaris al WhatsApp de la Tàctica, 690-080-830. Som la Natàlia Sánchez de la redacció, la Laia Casanova, el control de so, també la Marta Inglés a ajudar-nos, i qui us parla, Mariola Dinarès. Us deixem, ens actualitzem amb l'edició migdia, amb l'Helena Pérez, i això, eh? Continueu respirant a fons, que estem a la setmana del benestar a la Tàctica. Bon dia.

0: Són les dues.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. El Front Ampli, format per Comuns, Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida d'una banda i de l'altra Esquerra Republicana i Podem continuen apel·lant-se mútuament a fer una candidatura conjunta, tot i que no sembla que cap dels dos bàndols estigui disposat a cedir. De fet, el portador dels Comuns, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat sorprès al Café Idees de Ràdio 4 per la decisió de Gabriel Rufián d'Esquerra de no integrar-se en el Front Ampli.
2: A mi m'hauria agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme.
0: Rufián acaba de dir a xarxes que Esquerra i els Comuns han de parlar, escoltar-se i entendre's per desbloquejar la situació. I el president de la Generalitat viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions, una visita de dos dies que Salvador Illa aprofitarà per demanar un marc regulatori europeu en matèria d'habitatge que inclogui, entre d'altres, la regulació dels pisos turístics, els topalls del lloguer o límits als fons voltor.
1: Edició migdia.
0: Lourdes Gata, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: A les dues i deu repassarem tot el que estigui passant a Catalunya. Abans, la resta de la informació nacional i internacional. Amb tu, començant avui per la visita dels reis Felip i Letícia a Ceuta en plena crisi migratòria.
3: Sí, bany de masses de Felip VI i Letícia, la que és la tercera visita d'un rei, la primera de l'actual monarca a la ciutat autònoma. Una visita que arriba després de mesos convulsos marcats per la pressió migratòria a la frontera nord-africana. Sergi Bassoles.
4: Sí, una visita en què Felip VI i la reina Letícia han estat rebuts pels centenars de ceutins que no es volien perdre la primera visita oficial dels reis d'Espanya a la ciutat autònoma en gairebé dues dècades.
5: Pues es lo que estamos esperando hace mucho tiempo porque ya necesitamos que alguien se preocupe por Ceuta.
6: Yo nunca he visto un rey de tan cerca.
4: La primera parada dels monarques ha estat la trobada amb autoritats locals, representants de la societat civil i també representants dels sectors empresarials que ha tingut lloc a l'Ajuntament. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha agraït la visita dels monarques en un moment tan complex com el que està vivint Ceuta.
7: Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza. Confianza para resistir y confianza para alumbrar la salida del túnel en el que desde hace dos meses y medio nos encontramos.
4: El director general d'UNICEF a Espanya confia que aquesta visita permeti posar el focus en la realitat dels menors migrants a la ciutat.
8: Siguen en calle al menos esos 700 y seguramente hasta 1000.
4: Opinió que no comparteix en absolut el president de l'Associació de Veïns del Barri del Príncipe, Ahmed Enfeddal.
9: Una pintada de cara para que vieran una Ceuta que, digamos, las instituciones desean que vean. Que va a ver la realidad, pues yo creo que no.
4: Aquesta tarda els monarques visitaran el col·legi Vicente Alexandre i el cementiri musulmà de Sidi Embadek.
3: Gràcies, Sergi. Encara un apunt: salvament marítim ha auxiliat 86 persones en un nou rescat a 135 quilòmetres del Hierro, a les Illes Canàries. Els rescatats anaven en una embarcació precària i els han escortat fins la Restinga, on els ha atès la Creu Roja, si bé cap d'ells ha necessitat ser traslladat a l'hospital. Amb aquestes ja són prop de 900 les persones arribades a les Illes Canàries només aquest cap de setmana en diferents embarcacions a la denominada Ruta Atlàntica de la migració procedent d'Àfrica. I en clau electoral, la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el dret de vot dels beneficiaris de la llei de nets continua marcant l'agenda política. El govern central n'ha criticat la decisió i ha remarcat que s'estan vulnerant drets fonamentals. Pau Alemany, bona tarda.
10: Bona tarda. La portaveu del govern, Elma Saiz, ha estat l'encarregada d'assenyalar l'oposició del govern espanyol a aquest veto que afecta a més de 160.000 persones. Ho ha fet a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
11: En una democràcia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situació d'extraordinària gravetat.
10: Davant la decisió del Tribunal Suprem, només queda una última via legal: que les persones afectades pel veto es personin en el procediment judicial i presentin un recurs davant el Tribunal Constitucional. El termini per fer-ho finalitza el 17 d'octubre. Tal com ha argumentat el Suprem, que ha pres la decisió a petició de Vox, l'interès general és que el cens de les eleccions no generi cap mena de dubte, preval sobre el dret a vot d'aquestes més de 160.000 persones. La possibilitat de votar depèn ara de si els nacionalitzats amb la llei de nets poden presentar la documentació que demostre que són fills o nets de persones exiliades durant la Guerra Civil.
3: Gràcies, Pau. Per cert, que a pocs dies que s'acabi el termini per registrar coalicions de cara a les eleccions del 29 de novembre, Irene Montero de Podem defensa el seu pacte amb el republicà Gabriel Rufián. Míriam Andreu.
12: En una entrevista a Televisió Espanyola, la número 2 dels Morats ha animat el Front Ampli, l'antic Sumar, a adherir-se al pacte entre Podem i Esquerra. També s'ha mostrat contundent al descartar una integració a la coalició d'esquerres.
13: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
14: No.
13: No.
14: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera. Pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad.
12: Montero ha tornat a insistir en la via de les primàries per arribar a un acord entre les forces a l'esquerra del PSOE. Precisament, els socialistes han valorat positivament un enfortiment d'aquest espai polític, ho ha exposat la portaveu de la formació, Montse Mínguez, als micròfons de Ràdio Nacional.
15: Tener una izquierda, a nuestra izquierda, fuerte, sobre todo para intentar frenar lo que nos viene, que es que lo que nos viene es un mundo, como les decía antes, un país en el que todos los derechos que ahora damos por conquistados, pues evidentemente se pueden caer.
12: I ha apel·lat al vot útil a favor del seu partit, especialment, ha dit, a les circumscripcions petites per fer front a les dretes.
3: Parlant d'economia, els sindicats demanen una pujada del 7% del salari mínim. Els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres han explicat aquest migdia els motius de la convocatòria de la vaga general el dia 11 de novembre. Climent Sabater.
16: Una protesta, diuen, que ja estaven estudiant abans de la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions anticipades. Segons Pepe Álvarez, d'UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres, l'objectiu de la convocatòria és aconseguir un canvi de paradigma sobre les polítiques d'habitatge.
17: No acabamos de entender muy bien por qué molesta, porque en realidad es una gran oportunidad para debatir. Es una gran oportunidad para saber cuáles son las ofertas en materia de vivienda.
18: Impulsar una enorme movilización social en nuestro país que llene las calles de miles de millones de personas que modifiquen, si se me permite la expresión, el sentido común, cómo abordar el tema de la vivienda.
16: I és que destaquen actualment un salari mitjà sovint no permet fer front a les despeses que suposa l'habitatge, ja sigui el pagament d'un lloguer o d'una hipoteca.
3: I el Fons Monetari Internacional ha elevat avui la previsió de creixement de l'economia espanyola fins al 2,5% aquest 2026, 4 dècimes més respecte al juliol, i manté les perspectives de l'economia mundial amb un increment del 3,1%. Pel que fa a la zona euro, l'augment és d'un moderat 1,1%, tot i que són 2 dècimes més que les projeccions de l'FMI del juliol. Tanmateix, el Fons reconeix la disrupció del mercat energètic més persistent de l'esperat pel conflicte de l'Orient Mitjà, però atribueix les bones les xifres i la resiliència de l'economia mundial al canvi de rutes del subministrament energètic, l'augment de la producció d'energia en altres països i el boom de la inversió en intel·ligència artificial. I repassem ara altres informacions de la resta del món en un format més breu amb Joan Seixas. Tant Rússia com Ucraïna han respectat la treva energètica al que portem de jornada.
19: Una treva anunciada fa 2 dies pel president dels Estats Units i que, segons el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, Rússia hauria vulnerat hores després de l'anunci de Donald Trump. El Kremlin ha desvinculat avui l'acord amb Estats Units per al subministrament de dièsel rus del nou pla de pau per a Ucraïna que prepara la Casa Blanca en col·laboració amb Europa.
3: El Parlament hongarès ha anul·lat avui la llei introduïda el 2021 pel govern de l'ultranacionalista Víctor Orbán que relacionava l'homosexualitat amb la pederàstia.
19: La llei prohibia, per exemple, parlar de relacions homosexuals a les escoles i als programes de televisió en horari infantil. La reforma legal, impulsada pel nou executiu del partit conservador Tizza, elimina diferents punts de l'anomenada Llei de Protecció del Menor, que, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, violava els valors comunitaris.
3: I el Papa Lleó XIV serà operat aquesta tarda a l'Hospital Gemelli de Roma d'un nòdul al pulmó.
19: Així ho ha confirmat l'oficina de premsa del Vaticà. El secretari d'Estat, Pietro Parolin, ha destacat la serenitat del pontífex i ha dit que confia que tot es resoldrà el més aviat possible. El nòdul, com ja havia anunciat el mateix Lleó XIV, l'han detectat de manera molt precoç en una revisió rutinària i està molt ben localitzat.
3: I acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb Moonspell.
20: Not
3: La banda de rock gòtic portuguesa celebra 35 anys de carrera amb la seva gira God is a Vampire Tour, on repassaran la seva trajectòria amb 40 concerts i 19 països, incloent-hi Espanya. Els deixem ara amb la informació de Catalunya, l'edició migdia. Molt bona tarda.
1: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda a les esquerres. A l'esquerra del PSOE continuen fent una crida a la unitat d'aquest espai polític, tot i que de moment ningú vol baixar-se del carro. D'una banda, el Front Ampli amb Comuns, Sumar, Mas Madrid i Esquerra Unida, i l'altra, la col·laboració entre Esquerra Republicana amb Gabriel Rufián i Podem. De fet, el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, s'ha mostrat sorprès al que feia Idees de Ràdio 4 per la decisió de Rufián de no integrar-se en el Front Ampli després d'haver parlat ell mateix en nombroses ocasions de la necessitat d'aquesta unitat.
2: A mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontamplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontamplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme.
0: Rufián ha dit a xarxes fa uns minuts que Esquerra i els Comuns han de parlar, escoltar-se i entendre's per desbloquejar la situació. I el president de la Generalitat viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions, una visita de dos dies que Salvador Illa aprofitarà per demanar regulació en matèria d'habitatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
20: Demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: Salutacions de l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so i l'Eric sobrevia a la producció. Ara, la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, fins ara què?
21: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a l'autopista P7, a l'altura de Fogars de la Selva. S'ha accidentat un camió a la mitjana i només hi ha un carril obert a la calçada en sentit sud, en sentit Barcelona. En aquest tram hi ha retencions de 9 quilòmetres des de Maçanet de la Selva i es recomana com a alternativa circular per la Nacional 2 i per la C32 per tal d'evitar aquest tram de retencions a la zona de la Selva a l'autopista P7. En el mateix tram també hi ha un carril tallat en sentit nord pel mateix accident a l'altura de Fogars de la Selva i hi ha retencions des de Sant Feliu de Buixalleu en sentit nord. Un altre punt amb complicacions en aquests moments és a la C58, on hi ha un carril tallat a l'altura de Sabadell en sentit nord, en sentit Terrassa, arran d'un altre accident que provoca retencions des de l'altura de Badia del Vallès. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
0: I la previsió del temps a EMET, Jordi Oriós.
22: Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols alts durant les pròximes hores i núvols d'evolució a l'interior, sense descartar-se alguna precipitació feble i dispersa a zones de muntanya i del Pirineu i també a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens podran assolir els 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Barcelona. Pel que fa al vent, bufarà en general de component sud.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
0: Comencem parlant de les eleccions generals del 29 de novembre. Des d'Esquerra Republicana reivindiquen l'acord amb Podem perquè situa el partit com a referent contra l'extrema dreta a Catalunya. Des dels Comuns lamenten que Esquerra no s'integri al Front Ampli, però confien en que s'arribi a un acord. Més detalls, Toni Conde, bona tarda.
23: Bona tarda. Els republicans remarquen que el pacte amb Podem és una col·laboració i no una coalició perquè Esquerra presentarà una llista pròpia amb un programa propi i diputats que formaran un grup parlamentari propi. Celebren l'acord perquè diuen Podem entén que Esquerra és el referent per frenar la dreta a Catalunya i només incorporarà noms de Podem a les llistes de Tarragona i Barcelona. El portaveu Isaac Albert defensa que parlaran amb qui calgui però que les sigles del partit no es poden diluir.
24: Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom.

0: i amb qui vulgui, però Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana.
1: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha lamentat l'acord entre Podem i Esquerra, però confia en un acord i ha demanat generositat a les parts.
2: A mi m'hagués agradat potser un Gabriel Rufián que hagués entomat, no, la filosofia frontemplista de Joan Tardà. És a dir, jo sóc un frontemplista convençut, però repeteixo, ara és el moment de la màxima generositat i del pragmatisme. Mm-hmm.
1: Pisarello és optimista i diu que està esperançat perquè el front ampli hi sigui tothom.
3: El govern de la Generalitat viu amb respecte i observació la reorganització de les esquerres. En plena precampanya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, comença avui el seu tercer viatge a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions. El president reclamarà a Brussel·les una resposta conjunta europea per fer front a la crisi de l'habitatge. Anem en directe al Palau de la Generalitat. Lorena Enns, bona tarda.
4: Bona tarda. Sí, Salvador Illa demanarà a la Comissió Europea un marc regulador que permeti aplicar mesures com els topalls de lloguer, limitar els fons especulatius i impulsar l'habitatge social. Són qüestions que a Catalunya o ja s'estan aplicant o bé s'estan estudiant. L'executiu, però, reclama que siguin mesures que disposin també de l'aval europeu per enviar un missatge clar a la ciutadania i també per disposar de més recursos econòmics. Sílvia Paneque, portaveu.
5: El fet de que Europa marqui les polítiques d'habitatge no com una qüestió dels estats membres, sinó com una qüestió de l'àmbit europeu, ajuda a que hi hagi un missatge clar i ajuda a que hi hagi recursos econòmics.
4: Una de les principals reivindicacions d'Illa serà la creació d'un fons europeu específic per l'habitatge per anar més enllà de les mesures que poden prendre els propis estats membres. El president també traslladarà a la vicepresidenta Teresa Rivera que la Unió Europea tingui en compte les particularitats de l'agricultura i la pesca catalanes. Serà demà, després de participar al Comitè de les Regions. Per cert que avui l'executiu també ha aprovat les condicions perquè el món local pugui rebre ajudes per reparar els danys causats pel temporal de principis d'octubre.
3: Gràcies, Lorena. Per cert, que el govern ha aprovat també precisament avui en el Consell Executiu reservar una capacitat pròpia de la TDT perquè la 2CAT tingui un canal íntegrament en català i amb una programació diferenciada de la de la 2, que es continuarà emetent per separat. La mesura permetrà oferir una programació estable i continuada. La nova capacitat entrarà en funcionament el 5 de novembre. Fins aleshores, i durant una primera etapa, les emissions conviuran amb les que ja es fan a través de la 2. Més coses, l'USTEC ha confirmat que participarà a la vaga general per l'habitatge del proper 11 de novembre dins d'un bloc educatiu. En una roda de premsa a Madrid de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mombrú, ha vinculat la lluita per l'habitatge amb l'educativa.
6: Vamos a la huelga general por los derechos de la vivienda y por los derechos de educativos, por el derecho a la educación, porque sin vivienda no hay educación y porque también los maestros, las maestras, los profesores y profesoras y todo el personal educativo, si no tenemos garantizado el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación.
3: Mombrú ha anunciat que després de la vaga general els sindicats educatius plantegen mobilitzacions a nivell estatal, fins i tot una vaga si el govern que surti del 29 de novembre no negocia les seves demandes. Exigeixen baixada de ràtios, reducció d'hores lectives i la incorporació de plans d'inclusió i climatització a les aules.
7: Edició migdia.
3: Després del caos viscut ahir a la tarda a l'estació de Sants, d'alta velocitat ha registrat retards generalitzats aquest matí en els trens que van cap a Madrid. Última hora, Cristina Martín.
8: L'incendi de l'últim vagó d'un tren de Renfe durant el migdia de dilluns va fer saltar pels aires l'operació de tornada de milers de viatgers després del pont del 12 d'octubre. La incidència encara provoca retards en el corredor que connecta Barcelona i Madrid. Després de les aglomeracions vistes ahir, molta confusió avui a Sants. Els usuaris que havien de viatjar aquest dimarts s'han trobat amb poca informació de quan sortirien els seus trens.
9: Que después tengo que enlazarme para ir a Málaga. Y entonces, claro, tengo que saber si hay algún problema o no para poder llegar a coger el otro tren. Y me han dicho que no tienen una información oficial.
10: O sea, algún SMS que me han enviado y ahora esperando a que pongan la hora de salida.
8: La incidència obliga a circular per via única entre Ricla i Plasència de Jalón, a Saragossa. També s'ha de reduir la velocitat dels trens en aquest tram. Tot això provoca que el corredor no funcioni a plena capacitat i els trajectes s'allarguin a banda que es vagin acumulant els retards.
3: I Transports Metropolitans de Barcelona incrementa el nombre de trens de les línies de metro L1 i L5 per donar resposta al creixement de la demanda dels darrers anys, més d'un 10% respecte al 2023. S'ho ha anunciat aquest migdia la presidenta de TMB, Laia Bonet, en una atenció a mitjans.
11: L'objectiu és mantenir els bons estàndards de qualitat del servei i això és el que suposa, doncs, incrementar l'oferta cada vegada que veiem que la demanda està creixent.
3: L'increment de l'oferta es farà a partir del dijous 15 d'octubre amb l'objectiu de millorar el servei a les franges amb més afluència. La mesura comporta la incorporació de dos trens addicionals els dissabtes de les línies 1 i 5 entre les 10 del matí i les 9 de la nit, així com un tren més a la línia 5 durant l'hora punta de la tarda dels dies feiners. Obrim plana judicial. Un home s'enfronta a 12 anys de presó per agredir sexualment de la seva neboda tutelada mentre l'acollia temporalment a casa seva. Avui s'ha celebrat el judici a l'Audiència de Barcelona. Núria Alcalà, bona tarda.
7: Bona tarda. Segons la Fiscalia, la víctima es trobava en situació de desemparar des dels 5 anys d'edat i l'antiga degaia en va assumir la seva tutela. Entre els 12 i 17 anys, el seu tiet va passar a tenir la guarda i va començar a viure al seu domicili a Santa Perpètua de Mogoda. Entre els anys 2016 i 2021 la va agredir sexualment en reiterades ocasions, segons el Ministeri Públic, aprofitant que havien de dormir a la mateixa habitació. La víctima ha declarat que les agressions es produïen gairebé cada nit i no tenia ningú a qui recórrer fins que va aconseguir explicar els fets a la seva tieta i denunciar-los l'any 2024. Una de les proves de més pes són uns àudios escoltats al judici en què la jove va arribar a confrontar el seu agressor mentre l'home l'acusava de no haver fet res per oposar-se als abusos. La Fiscalia demana 12 anys de presó, 10 anys de llibertat vigilada i 27 anys d'inhabilitació per qualsevol feina o activitat de contacte amb menors.
3: En plana laboral, més d'un centenar de treballadors de l'empresa química Dow a Tarragona s'han concentrat aquest migdia davant les portes de la companyia per a protestar contra la decisió de la direcció d'acomiadar 116 treballadors. Tarragona, Pilar Ribas.
12: Sota el lema Stop acomiadaments a Tarragona, no hi sobra ningú, la concentració ha tingut lloc després de la primera reunió mantinguda amb l'empresa sobre l'ERO, que afectava inicialment 138 llocs de treball. La plantilla considera insuficient aquesta reducció. David Navarro, president del comitè d'empresa de Dow Sud.
13: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... Clar, tu tens muntada una vida amb la teva feina.
12: El comitè d'empresa també ha aprofitat per lamentar que no han rebut cap suport de les administracions, més enllà de bones paraules, i reclama ajuts directes a la descarbonització per tal que les plantes siguin més competitives.
13: El que demanem a l'administració és si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se.
12: De moment, els treballadors desconeixen quin serà el calendari de l'ERO, que afecta principalment la planta tarragonina.
3: I encara en l'àmbit laboral, creix fins a màxims històrics el requeriment de saber idiomes quan es busca feina. El 40% de les vacants en demanen, però 7 de cada 10 ofertes exigeixen anglès i només un 25% català, segons l'estudi de la patronal Pimec i la Universitat Oberta de Catalunya. Més detalls, Climent Sabater.
14: Del total de vacants laborals, el 70% demana saber anglès, gairebé la meitat castellà i només una de cada quatre català. Malgrat això, el requeriment de saber català augmenta en part, assegura la directora de l'estudi de la UOC, Carme Pagès, perquè amb el procés migratori abans el coneixement de la llengua catalana es donava per fet i ara ja no és així.
15: Sí que es comença a notar que més i més vacants estan escrites en català, que crec que dona una imatge bastant important de quina és la llengua que s'espera que es faci servir com a llengua d'interacció.
14: El requeriment del català al mercat laboral és molt diferent segons el sector. On es demana més és a l'educació. Ho fan la meitat de les vacants, xifra que l'hostaleria cau per sota del 20%. També hi ha molta diferència per territoris. Només a Girona les ofertes de feina que demanen català superen el 40%.
3: Són les 2:23.
16: Edició migdia.
3: L'Hospital Vall d'Hebron és l'únic centre espanyol que tracta en infants obstrucció de la vena porta, la vena que transporta la sang procedent de l'intestí i la melsa cap al fetge, amb radiologia intervencionista, una tècnica gens invasiva que permet a Ana Bañeres una recuperació en 24 hores.
17: Per causes diverses, els menors poden fer trombes fora del fetge just en la vena que el connecta amb el budell i la melsa, provocant, com a símptomes més comuns, un augment de la melsa que els fa reduir el nombre de plaquetes o causar hemorràgies. Fins ara l'opció era una cirurgia oberta, però el risc era molt elevat per la dificultat d'accedir al sistema digestiu en infants. Ara, però, Vall d'Hebron ha desenvolupat la radiologia intervencionista que permet recanalitzar la sang de forma segura. La doctora Mercedes Pérez explica en què consisteix.
18: Con un simple pinchazo con el tamaño de la punta de un bolígrafo podemos entrar dentro de una de las venas del bazo, una de las venas del hígado y lo que hacemos es comunicarnos de un lado al otro. Cuando se consigue recanalizar, primero dilatamos con un balón y luego dejamos un stent, una prótesis puesta, para redirigir todo el flujo.
17: El postoperatori és mínim.
18: El niño sale con una tirita en un lado y una tirita en el otro y es una recuperación de menos de 24 horas.
17: Una tècnica pionera a l'Estat que és exitosa en gairebé el 70% dels casos. I anem ara fins a Lleida perquè l'Ajuntament, que governa en minoria, el PSC, vol congelar l'any que ve tots els impostos i les taxes municipals i ampliar les bonificacions a l'IBI segons la proposta d'ordenances fiscals que ha presentat avui. També aplicarà devolucions a tots els habitatges locals i solars de la ciutat per l'estalvi que ha generat el retard de l'inici del nou contracte de neteja. Aquesta proposta d'ordenances es debatrà en un ple extraordinari el proper dia 20 d'octubre i el PSC necessita l'acord amb altres grups perquè s'aprovi. Pepa Santgenís.
16: Les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Lleida per l'any que ve tenen com un dels objectius principals promoure l'habitatge assequible. L'alcalde de Lleida, Félix Larrosa, ha anunciat que volen congelar tots els impostos i taxes municipals i ampliar les bonificacions a l'IBI. També hi haurà més bonificacions per promoure la construcció d'habitatge protegit i la rehabilitació de vivendes amb finalitats socials. Félix Larrosa, alcalde de Lleida.
19: Congelació de totes les taxes i impostos. Volem mantenir a ratlla la pressió fiscal sense comprometre la capacitat de gestió municipal. L'objectiu és impulsar l'habitatge assequible. Facilitem l'habitatge, la voluntat és facilitar l'habitatge lloguer amb incentius fiscals concrets. Volem afavorir que més habitatges s'incorporin a la bossa municipal.
16: A les noves ordenances fiscals també es preveu una devolució d'entre 6 i 8 euros a cada habitatge de la ciutat per l'estalvi que ha generat a l'Ajuntament el retard a l'inici del nou contracte de neteja. Els bars i els locals comercials rebran entre 33 i 123 euros. Les ordenances fiscals per l'any que ve es debatran en un ple extraordinari el proper dia 20 d'octubre. El PSC, que governa en minoria, necessita el suport d'altres grups polítics per poder-les aprovar. Els darrers anys ha pactat les ordenances amb Junts.
17: I l'Ajuntament de Girona aprofitarà les fires de Sant Narcís per combatre les malalties de transmissió sexual. Posarà un punt de salut perquè els joves es puguin fer proves ràpides d'infeccions. Joan Sisquella.
20: L'anomenat Espai Cuida't oferirà tests autogestionats per detectar la clamídia i la gonorrea. És una iniciativa destinada als joves d'entre 16 i 25 anys que utilitza les noves tecnologies per millorar la prevenció i el diagnòstic precoç de les malalties de transmissió sexual. Gemma Martínez és la regidora de l'àrea de Salut i Comunitat.
21: S'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual. L'objectiu és facilitar l'accés a informació i recursos de salut sexuals en un entorn proper amb atenció directa i sense judicis.
20: És una de les accions programades durant les fires per prevenir riscos, fomentar el benestar emocional i promoure un consum responsable. En aquest àmbit també destaca la creació d'un còctel sense alcohol, que han batejat com a 6700, i del que es preveu servir-ne unes 2.000 consumicions a les barraques de la Copa, que és l'espai dels concerts nocturns.
17: El Parlament de Catalunya ha atorgat la medalla d'honor, és a dir, la seva màxima distinció a la dibuixant Pilarín Vallès, també al cineasta Pere Portabella, a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, a l'Associació Promemòria els Immolats per la Llibertat de Catalunya i al Centre Excursionista de Catalunya. L'anunci l'ha fet el president del Parlament, Josep Rull.
22: 5 reconeixements, 5 trajectòries singulars i un mateix fil conductor, la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
17: I un apunt que acabem de conèixer ara mateix, el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Fotografia 2026 a Bari Caramés. I parlem ara d'Estopa, perquè presenta en aquests moments un nou disc i gira sota el nom de La Maqueta, que suposa un retorn als seus orígens. La presentació s'està celebrant a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, d'on David Muñoz és alumne de segon curs. Allà hi és la nostra companya Agnès Batlle.
23: Sí, un retorn també a una joventut que ara reviuen en aquesta facultat. Abans d'entrar ens explicava que ve presencialment cada dia a classe, va a les excursions, fa els treballs en grup i celebra aniversaris a la Bolera. Immers de ple a la vida estudiantil, reviuen els seus inicis. El 1998 en David i en José van gravar unes 30 cançons. Aquesta cinta és la que va arribar a la discogràfica i matèria amb la qual els van fitxar. D'aquí en van sortir 12 temes del seu primer disc i d'altres es van quedar al tinter i mai van arribar a editar-se un disc oficial. Ara li donen el lloc històric que creuen mereix. La Maqueta és un doble disc gravat a un terrat de Barcelona, emulant els seus inicis. Els de Cornellà volen premiar els seus fans més fidels i amb la compra del disc a la seva web donen accés directe a les entrades de la gira, que per cert arribarà el 18 de juny a l'Estadi Olímpic.
24: És un honor para nosotros haber que nos hayáis ofrecido este espacio
0: para presentar nuestro disco y nuestra gira. Nosotros lo hemos elegido básicamente primero porque yo estudio aquí, porque no vamos a engañar, es algo personal. Y segundo, porque creo que la universidad pública hace que la gente que no tenga recursos pueda estudiar, lo que iguala l'autèntico ascensor social.
23: Aquest divendres, dia 16, sortirà el seu primer single, Bicho Raro, i diumenge 18, dia de l'estopidà, dia que va sortir el seu primer disc, prevenda del disc i via codi accés directe a les entrades de la gira. Sortida al Mercat General el 17 de novembre.
1: Algo está a punto de pasar. Algo está... Pero
3: que no me deja... Doncs precisament ja coneixem aquest nou single, Bicho Raro, el que escolten. Pero que no me dejaron poner una sonrisa en tu boca. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que la informació continua a Ràdio Nacional i Ràdio 5 i també a Ràdio 4 al Quart Temps amb José María Rubí. Que passin molt bona tarda. Sí,

0: El quart temps. José María Rubí.
1: Què tal? Molt bona tarda. Comencem mitja hora d'esports a Ràdio 4 amb el Jaume Riello, aquí al meu costadet, l'Helena Ramos, a les vies de so. Avui torna aquesta Champions Interruptus de futbol, podríem dir, perquè avui comença la segona jornada de la fase de grup i la primera es va disputar fa 5 setmanes. Són coses del calendari. En tot cas, el Futbol Club Barcelona busca el 10 de 10, 10 victòries en 10 partits aquesta temporada a camp del Galatasaray des de les 9 de la nit. Allà a Turquia tenim els nostres enviats especials, el Raúl Hernández, el Germà García, el Josep Capel. Germà, ja ens ho dibuixaves ahir. Avui hi haurà 11 de gala, però sense Rafinha.
2: Sí, en principi no s'espera que puguin haver massa canvis a l'11 titular, per bé que alguns ho seran obligats en respecte al partit contra el Getafe. Així tenim que Eric García podria tornar al lateral dret, Pau Cubarsí a l'eix de la defensa, juntament amb Gerard Martín, que dissabte va jugar el seu partit 100 com a blaugrana, i al lateral esquerre jo crec que avui seria un partit per Joao Cancelo en lloc de Xavi Espar. A la zona de creació, al mig del camp, Rodri es mantindrà i Pedri té moltes opcions de tornar a ser titular al seu costat, amb Fermín López per davant. Dani Olmo, en principi, seria suplent. I pel que fa a l'atac, Lamine Yamal és fix a la banda dreta. Gabriel Jesús, que ho està fent força bé i que ja porta 3 gols al Barça, es mantindria com a fals 9. I a la banda esquerra tornaran a lluitar la titularitat Anthony Gordon i Karim Adeyemi. Cabria la possibilitat que l'alemany jugués a l'esquerra i que Gordon entrés per Gabriel Jesús en la punta d'atac, però totes dues opcions són factibles. Recordo que serà el 6è partit, el 6è cop, que el Barça visitarà l'Elisa Millén amb un bagatge de 3 victòries, un empat i una derrota. L'últim precedent va ser en la temporada 2021-2022, a la tornada dels vuitens de final de l'Europa League, i el Barça es va imposar per 2-1, gols d'Aubameyang, ara el Deportivo de la Corunya, i Pedri. Un Barça, de moment, imparable, en ple de victòries, 9-9, per un total de 39 gols favorables per només 8 en contra. Per cert, que avui el Barça no hi serà sol a l'Elisa Millén. L'acompanyaran 900 aficionats culers.
1: Busquem també la darrera hora del rival. Josep, el Galatasaray va començar perdent a Lisboa, però estem parlant del líder de la Lliga Turca i a Istanbul,
3: que és on el Galatasaray es fa especialment fort, al seu estadi, el Rams Park, a l'Elisa Millén, davant de 53.000 espectadors. A més, el seu tècnic, Okan Buruk, recupera un jugador importantíssim, Víctor Osimhen, que ja va tenir minuts el passat cap de setmana, amb la victòria del seu equip del Galatasaray, 3-1, davant del Kasımpaşa. Va jugar la segona part i a molt bon nivell, i avui, evidentment, serà titular en punta d'atac al nigerià. Per cert, que en un dels primers partits, el primer en Champions de Pau Cubarsí, es va enfrontar precisament a Osimhen, fent un gran partit quan aquest, el jugador nigerià, estava al Nàpols. La resta no hi ha sorpresa, segons s'apunta aquí des de Turquia. L'atac especialment potent, a part de Víctor Osimhen, amb Yilmaz per la dreta, amb el portuguès Rafael Leao per l'esquerra i amb el rus Alexei Batrakov en punta d'atac. Com dic, s'omplirà l'estadi. Per cert, es pagarà l'entrada més cara que s'ha pagat mai aquí per un partit. Més de 1.300 euros són les més cares per un partit que començarà a les 9 de la nit, a les 10, hora local, hora d'aquí. Per cert, d'aquests 53.000 espectadors, 900 seran aficionats blaugranes.
1: I per rematar la prèvia, un testimoni de Flick i un de Cubarsí. El tècnic culé parlava meravellat de l'actitud dels seus cada dia.
4: This hunger, yes, of course.
1: Tenen gana, deia l'alemany, que reconeixia que, com hi ha tants campions del món a l'equip, ell tenia dubtes a la tornada de l'estiu, dubtes raonables. I res, mantenen la gana, reconfirmava Flick, però no és fàcil, s'ha de seguir treballant de la mateixa manera

0: perquè aquest camí és llarg. I, per últim, com deia, un testimoni de Pau Cubarsí, acceptant molt educadament la política de rotacions del míster i de la qual ell també és partícip, sense o amb voluntat.
1: Sí, al final vinc de...

0: En tor de nit, avui juguen Atlético de Madrid i Villarreal. Els del Xolo Simeone reben el Manchester United en un partit que és el primer d'ells enguany a casa, en competició europea, a l'estadi, on precisament es jugarà la final.
1: A ver, entiendo la postura de ustedes de posicionarse en profundizar sobre la final de la Champions, que se juega en el Metropolitano, y siempre hay la situación de que si llegan a la final, vamos a la realidad es el día a día, el día partido a partido. No alimentemos situaciones que se generan diciendo, y si llegamos a la final, no, vamos al partido a partido, que en eso somos fuertes.
0: I el Villarreal rebrà el Nàpols i el seu entrenador Íñigo Pérez no vol sentir a parlar d'urgències, tot i que els dos equips van perdre en aquella llunyana primera jornada.
2: Las dinámicas de Champions, es una opinión propia, deben estar al margen de la dinámica general o integral que computa todos los partidos que se van jugando. Ellos, el partido que pierden es contra el finalista del año pasado, campeón de la Premier League, el Arsenal. Es decir, entra dentro de lo posible que ellos puedan perder con el Arsenal, nosotros contra el Borussia fuera de casa. Por tanto, llamar las dinámicas de negativas, en este caso en la jornada 2, creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros.
0: I per demà, Roma, Real Madrid i Betis, Porto. I aquesta propera matinada des de la una, segon i darrer partit amistós de la selecció femenina als Estats Units i contra els Estats Units, aprofitant que no han de jugar partits classificatoris. Si Sonia Bermúdez fa jugar Alexia, la ex del Futbol Club Barcelona arribarà a les 150 internacionalitats.
3: És un dato único, único y muy difícil de conseguir. Sería la primera jugadora de España que consigue esta cifra, así que todos sabemos quién es Alexia, es una referente tanto dentro como fuera del campo y sobre todo es una inspiración para las generaciones recientes y las generaciones del futuro.
0: Recordo que en el primer enfrontament, dissabte, Espanya va guanyar 0-2 a l'equip dels Estats Units. Les 2:37 de la tarda, estan escoltant el quart temps a Ràdio 4, obrim plena poliesportiva. De la màxima competició continental de futbol a la de bàsquet, entre avui i demà es disputa la cinquena jornada de l'Eurolliga. Àlex Carazo, el Barça busca tornar al balanç positiu. Sobre el paper, és una bona oportunitat. El partit d'avui és a casa i contra Maccabi.
4: El tercer d'aquesta sèrie de 4 partits consecutius que el Barça disputa al Palau en 8 dies sí que tancarà divendres amb la visita del vigent campió de l'Eurolliga, l'Olympiacos. Abans, aquest vespre, a 8:45, reben el Maccabi de Tel Aviv a la jornada 5 amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes per l'equip de Sekulic.
5: It was important to react, to find a way in the less than 2 days to play against a very good team, València. It helps that we win.
4: Un Sekulic que demana deixar enrere els partits d'aquests dies, tot i que estan molt recents, i centrar-se en el que per ell és el partit més important, que és el següent, el de Maccabi. Això sí, el tècnic eslové del Barça reconeix que va ser important la victòria en Lliga de diumenge davant del València per refer-se de la derrota de divendres enfront als Alguiris. Per aquest vespre, més enllà del triomf, que és evident, és el principal objectiu, també seguia amb la línia ascendent en quant a joc i sensacions. Al davant, un equip israelià que va perdre les 3 primeres jornades, però arriba després d'imposar-se a l'Olimpia Milà.
0: Avui juguen tots els equips espanyols d'aquesta Eurolliga. També a 8:45, Baskonia Dubai i Milà Real Madrid. A partir de les 9, València Olimpia Costros de partit al Roig Arena. I de la resta de competicions continentals, a l'Eurocup, el Manresa visita el Basesehir a les 6 de la tarda. A la Copa Europa de la FIBA, a 8:45, el Girona jugarà a la pista de l'Ostende. Més competicions europees, en aquest cas d'handbol. Recordo, la cita del Barça a la Champions serà dijous. El Granollers, en canvi, juga avui a la Lliga Europea des de 8:45 a la pista d'Aguas Santas, l'equip portuguès, en un enfrontament que pel tècnic dels vallesans, Antonio Rama, és probablement el partit clau d'aquesta fase de grups.
6: Penso que ara l'equip té un repte majúscul, que és guanyar aquest primer partit contra Aguas Santas. Sí que és veritat que després ens queda un mes fins al següent partit de competició europea, però si ens mirem la competició europea, diguéssim, única i exclusivament, tenim els 2 partits seguits d'Aguas Santas, que si els traiem estaríem classificats. I llavors, bueno, és una o virtualment classificats, no?
0: I al Mundial d'Hockey Patins, la selecció masculina juga aquesta nit des de 10:45 el seu segon partit contra Portugal.
7: És un rival molt complicat, potser menys dur físicament, però molt talentós. Haurem d'acabar d'analitzar el tema de vídeo, però són 2 seleccions que ens coneixem de sobres i suposo que espero que un altre partit molt igualat i tant de bo caigui del nostre costat.
0: La valoració del seleccionador Pere Vàries, que espera un

0: compromís equilibrat, com ja va ser el de nit contra Itàlia, que Espanya va guanyar per 3-2. El combinat masculí tot just comença la feina, però el femení ja és a casa, amb aquest títol mundial a la butxaca, i ens està escoltant i no volem fer-la esperar una de les golejadores de l'equip espanyol, l'Aina Florenza. Aina, molt bona tarda i enhorabona.
1: Gràcies.
0: El novè títol mundial per la selecció espanyola, si no m'he descomptat el tercer teu. Heu jugat les 6 darreres finals, guanyant 5 i només havent perdut fa 2 edicions amb Argentina. Algú podria pensar que això és bufar i fer ampolles, tot el contrari, no?
1: Sí, segur que hi ha molta gent que pensa que és molt fàcil, que la selecció espanyola ha de guanyar sempre, però bueno, jo crec que al final hi ha molt treball al darrere, hi ha molta feina, i que si es continua guanyant és que la feina s'està fent bé, no? Per tant, jo crec que, bueno, que tant de bo Espanya pugui guanyar molts mundials més i que no pari això.
0: El mèrit és brutal, m'imagino, perquè no és que estigueu en la lluita, que és potser el que se us podria exigir, no? Estar als països que sou punters, doncs estar lluitant pels títols sempre. No, és que a sobre a vosaltres no se us escapa cap, o pràcticament no se us escapa mai. No sé, si hi ha alguna fórmula, si...
1: No, jo crec que no, que al final és treballar molt, entrenar molt i estudiar molt el rival també. Al final la majoria les coneixem a totes, moltes són companyes d'equip també de nosaltres, per tant, jo crec que al final és continuar treballant any rere any i intentar, doncs, això, no? Cada vegada tenir la millor selecció per intentar batre, doncs, a les millors seleccions, com en aquest cas va ser Argentina a la final.
0: Va ser una final que al final se us complica, i acabeu patint abans de que tu facis el 3-1 definitiu. Havíeu jugat amb Argentina i les havíeu golejat en la fase de grup. Llavors, no sé si això va ser una mica una trampa, si... Bueno, és un sistema de competició peculiar.
1: Bueno, nosaltres n'érem conscients que el resultat de la fase de grups no tindria res a veure amb el resultat que obtindríem a la final, independentment de si guanyàvem o perdíem. Argentina és una molt bona selecció i a la fase de grups són d'aquests resultats que et passen una vegada cada molts partits, no? I que érem conscients de que Argentina també s'hauria refet, replantejaria una altra manera de jugar, intentaria anar per totes perquè segurament en aquell partit no els hi va funcionar. Llavors, bueno, jo crec que al final nosaltres n'érem conscients, no estàvem relaxades, perquè també és això, coneixem molt bé a les rivals que teníem davant, però bueno, sabíem, doncs, que també teníem opcions de guanyar perquè ja ho havíem fet.
0: Parlava jo del sistema de competició peculiar que feu servir en els grans campionats d'hoquei patins, on els equips bons compartiu grup i, per tant, doncs és fàcil que després us torneu a trobar. A tu t'agrada aquest sistema de competició? Perquè des de fora és un premi pels espectadors, és una joia tenir partits impressionants des del primer dia fins a l'últim.
1: A veure, sí que és cert que en aquest cas no va ser realment aleatori, no? Perquè va depenent de la classificació de l'últim mundial. I llavors, clar, nosaltres a Nova Era quedar primeres, Argentina va quedar tercera i Xile, que va quedar cinquena, és com que et creues primer, tercer i cinquè, no? I llavors, doncs, a l'altre hi havia Portugal i Itàlia, que va ser segon i quart, i llavors sí que els altres equips eren els que representaven teòricament el Mundial B, però com no hi havia suficients equips inscrits, doncs ho van unificar tot en un. Bueno, jo penso que al final aquesta tipologia i unificar com aquests dos mundials no afavoreix a l'esport femení en res, perquè a l'altre grup, per exemple, hi havia resultats molt avoltats i crec que tant per nosaltres com per l'equip rival que pateix aquest resultat, doncs no l'ajuda gaire, no? Però bueno, tampoc podem fer res amb la metodologia de competició, nosaltres juguem amb qui ens toca i també està bé, no?, que a fase de grups et troguis una Argentina, et trobis algun equip potent i que comencis el campionat jugant els partits guais que són aquests.
0: Bueno, de fet, a Xile guanyeu per la mínima, 3-2. Sí. No sé si va ser un toc d'atenció, no?, en el sentit de... toca donar el 110, no el 100%.
1: Sí, totalment. Si nosaltres

0: érem conscients de que no seria gens fàcil aquesta fase de grups i que el més important era guanyar primer França, després Xile, després Argentina i Suïssa per intentar estar a les semifinals. Però bueno, sí que és cert que jugar contra Xile ens va costar moltíssim. Elles van plantejar un joc que nosaltres no vam saber per on sortir, no? I mira, al final pues, ho vam solucionar per un segon.
1: I què tal va ser el fet de jugar a Sud-amèrica contra Xile, contra Argentina? Es notava que jugàveu fora de casa, clarament. A la final, m'imagino que especialment.
0: Sí, bueno, es notava una mica perquè potser hi havia més gent d'això, no? De les seleccions sud-americanes i sobretot d'Argentina, que a la final, doncs clar, ells els hi queda molt més a prop que a nosaltres i les famílies, els amics es van poder desplaçar. Sí que hi havia gent doncs, de la nostra selecció espanyola, però no, o sigui, molta menys en comparació, per exemple, amb Argentina.
1: El campionat no va acabar en la mateixa instal·lació que havia començat perquè, bueno, la superfície no era la idònia. M'imagino que quan van prendre la decisió vosaltres estaríeu especialment aliviades, no? Perquè quan no jugues en les millors condicions tot s'iguala.
0: Sí, totalment. Nosaltres, com a selecció espanyola, érem conscients que en el pavelló que ens van proporcionar de primeres no s'hi podia jugar a hoquei. Nosaltres vam dir que si ens feien jugar allà amb la resta dels partits que no jugaríem, que no, o sigui, no haguéssim disputat el Mundial perquè és que era molt perillós. I realment les setmanes treballades d'entrenos, o sigui, la preparació prèvia no hauria servit de res, i era una pista que no estava en condicions per jugar a hoquei. Llavors, sort que nosaltres vam demanar i totes les seleccions d'intentar fer el canvi on estava jugant la sub-19, més que res per poder jugar a hoquei i poder patinar tranquil·lament, perquè el partit de França el vam jugar a l'altra pista i no sé ni com vam poder jugar, vull dir, era impossible.
1: Escolta, Aina, ja fa unes quantes edicions que és així, però què tal que el Mundial de Hockey estigui dintre de tota una estructura més gran com són els World Skate Games?
0: Bé, té la seva part bona, no? Al final coneixes altres disciplines, t'ajuntes també amb altres esportistes, veus doncs, una mica el que fa tothom i totes les disciplines que comporten aquesta federació i que estiguem tots en un mateix hotel, estiguem tots allà, doncs està molt bé, no? I dins del World Skate, doncs que una tarda juguen les de hockey en línia, l'altra juguen bueno, els de scooter, els d'skate o el que sigui, i jo crec que està molt bé perquè és un campionat amb molts campionats a la vegada. Ara també té la seva part dolenta de que hi ha moltíssima gent i a l'hotel està ple, no hi ha tranquil·litat, vull dir, bueno, al final comparteixes un espai amb moltíssima gent i fins i tot a l'hora d'esmorzar a vegades t'havies d'esperar, bueno, té les seves coses de que saps que hi ha molta gent i que costa una mica més.
1: I conviure amb aquestes noves disciplines olímpiques que, bueno, estan tenint un recolzament mediàtic important, com l'skate, que l'esmentaves tu, en aquest sentit és bo també o no us eclipsen?
0: Jo crec que al final totes les disciplines, o sigui, per molt que formin part de la mateixa federació o que estiguem jugant a la vegada, jo crec que cadascú pues, tira pel seu costat, no? I que no perquè ells vulguin, sinó simplement perquè bueno, són mediàtiques les que realment ho són i ja està, per molt que ells guanyin i nosaltres també guanyem, costa una mica de visibilitzar tot per igual. Al final també hi ha disciplines que juguen Jocs Olímpics, que o sigui, es donen molt més a conèixer que les nostres i això també es nota, però bueno, també està bé, no?, que al final tinguin més ressò.
1: Vaig acabant, Aina. Set catalanes. Continua sent el bressol casa nostra. Es fan molts esforços, no?, perquè així continuï sent i això també ha de ser d'alguna manera un premi.
0: Sí, jo crec que sí, que al final aquesta selecció espanyola està amb 7 jugadores catalanes i crec que al final es nota, no?, que la gran potència és aquí i que tant de bo doncs, que les futures generacions que vagin entrant, cada vegada també hi hagin jugadores catalanes, que jo crec que sí, però bueno, tenim la gran sort de tenir-ne moltes.
1: Bueno, per això també és important fer-li el reconeixement a entitats com el teu club d'ara, no? Com el Vila-sana, agrair-li aquests esforços.

0: esforços, agrair-li que us intentin tractar cada vegada més com a professionals, que no és senzill aquí a casa nostra, no? La gent ho ha de saber, això.
1: Sí, sí, totalment. Al final els clubs són els principals responsables de que nosaltres després puguem anar amb la selecció, en el meu cas en el Vila-sana, no? que està fent una molt bona feina, com doncs, altres clubs també d'aquí de la Lliga Espanyola. I jo crec que és això, no? Que gràcies a ells doncs, actualment estem en el nostre nivell per poder anar amb la selecció.
0: Aina Florenza, enhorabona per aquest nou mundial aconseguit per la selecció femenina d'hoquei patins. El nostre reconeixement i el nostre agraïment per aquesta estoneta que has tret pels oients de Ràdio 4. Una abraçada molt forta.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I no canviem de temàtica. Seguim ubicats en aquests World Skate Games d'Asunción, de Paraguai, perquè aquesta setmana comença el Mundial de Skateboard a la modalitat de carrer, on la patinadora olímpica, la barcelonina Daniela Terol, busca un bon resultat. Daniela Terol, què tal? Bona tarda, bon dia per tu.
2: Sí, bona tarda per vosaltres i bon dia per mi. Com esteu?
0: Com arribes a aquest Mundial de Paraguai? Positiva, m'imagino, i optimista sempre. Les cames, el cos, la ment... Com estàs? En el punt que s'ha d'arribar a una de les cites de la temporada?
2: Pues sí, ara mateix em sento superbé, la veritat. Ja estava sortint d'una lesió, però ara estic perfecta. Llavors, he arribat aquí amb moltíssimes ganes. Toca Mundial i a donar-ho tot.
0: Quin és l'objectiu realista per aquesta edició? El 2024 Roma va ser onzena. No sé si estaries ja feliç amb una plaça de finalista, no et poses cap sostre i, bueno, a demostrar el que has estat entrenant.
2: Doncs el meu objectiu per aquest és passar a la final i un cop a la final doncs, intentar lluitar per la millor posició i també de com fer trucs nous que mai havia fet, com donar-me un millor i com superar-me a mi mateixa, sobretot.
0: O sigui que portes noves cartes per aquesta ocasió, sí?
2: Sí, podem dir que sí. Bueno, a veure si les puc treure al final.
0: Ja les veurem, tant de bo que sí. Ara et preguntaré pels trucs, però seguim fent la prèvia d'aquest campionat del món que comença ja mateix. A Roma, 7 de les 8 primeres classificades en la teva especialitat van ser japoneses. No sé quantes hi participen a 2026 i no sé si això marca una mica l'horitzó de com pot anar una competició en la teva disciplina.
2: Doncs la veritat que no... Bueno, sempre n'hi ha moltíssimes i dominen bastant, però al final com que... No ens deixem intimidar per elles. Al final, doncs, estem competint contra japoneses, brasileñas, xines, coreanes. Sí, al final és un mundial. I, doncs, lo bo és que pots compartir la competició amb persones d'altres països i això, doncs, és una experiència molt bona.
0: Mm-hmm. Escolta, per pura curiositat, per què són tan bones allà? Hi ha més potències, però sobretot al Japó. Què fan allà? Què tenen allà? Què podem aprendre d'allà?
2: Doncs m'agradaria respondre, però és que no tinc ni idea de per què són tan bones. Nosaltres també ens ho preguntem.
0: M'imagino que en aquesta cita de Paraguai per tu hi ha un doble objectiu, no? El Mundial en si mateix, però estem parlant de la segona prova del cicle olímpic. La primera va sortir bé. És tan important una cosa com l'altra per tu, no?
2: Sí, per mi m'ho prenc molt en sèrio perquè aquest és un Mundial, llavors també puntua per les Olimpiades, però puntua per dos perquè és un mundial. Llavors és com més important encara i n'hi ha com més pressió.
0: Mm-hmm. Escolta, a Paraguai has pogut anar amb tota la família, com per exemple a París o com quan és a Europa, o no, només esteu el teu pare i tu?
2: No, bueno, doncs en aquesta competició la meva germana, la Iber, està convocada de wildcard, que no va amb la selecció, però està representant Espanya també. Llavors, el meu pare l'ha acompanyat a ella i la meva mare doncs, ha tingut que quedar a Barcelona treballant.
0: Doncs llavors ha de ser un Mundial ben especial per tots i per tu també, no?
2: Sí. Tenir
0: a la Ivet que t'has també posat com a un repte personal poder estar a totes les grans competicions amb ella?
2: Sí, per mi la veritat que... Sí, sempre que comparteixo una competició,

0: i una competició així amb la meva germana. A mi m'encanta perquè és com que per ella són els seus primers mundials i ho està fent molt bé, està entrenant molt. Al final, doncs, jo entreno amb ella cada dia i veig com el seu procés, llavors és molt especial per mi.
1: I parlaves tu abans de que tens trucs nous que si cal els trauràs, a la final. Us alimenteu la una a l'altra a l'hora de tenir aquesta creativitat, aquest progrés en el vostre esport?
0: Sí, a veure, a mi normalment quan tens trucs nous et dona por i tens com bloquejos mentals, llavors jo, per exemple, m'intento com animar a mi mateixa també, doncs si estic patinant amb algú, doncs animar aquella persona també, com va, si tu ho intentes aquesta vegada, jo també ho intento. I doncs això és com que et vas motivant, vas millorant i és una manera com de compartir-ho amb els teus companys.
1: I si a sobre qui està al costat és la teva germana, m'imagino que és més especial i
0: Exacte.
1: més fàcil, no?, aquesta retroalimentació.
0: Exacte.
1: He llegit, preparant aquesta conversa, Daniela, que estàveu intentant construir una nau a Castellserà per poder
0: Sí.
1: treballar i entrenar exactament com vosaltres voleu. Com va aquest projecte? Perquè em va semblar meravellós, un projecte familiar, no?
0: Sí. Doncs fa poc, bueno, ja feia anys que ens ho estàvem plantejant, doncs fa poc, aquest any ja hem pogut comprar la nau, aquesta hi serà, i doncs ja encara no hem començat a construir la pista, però ja hem fet l'electricitat, les llums, els ventiladors, llavors doncs jo crec que serà un procés una mica llarg, però amb molta il·lusió, perquè al final jo crec que sortirà una cosa molt bona.
1: Bueno, és una mostra del que costa dedicar-se segons quines disciplines aquí
0: Sí.
1: a Espanya, com pot ser la teva, tot i que cada vegada sou més, oi? Cada vegada sou més noies i més nois fent skate.
0: Sí, són bastants ja.
1: Quin tipus de facilitats teniu almenys per poder compaginar amb l'altra vida que tothom té al cap quan parla de gent jove? Almenys, per exemple, a tu t'és possible compaginar amb els estudis, perquè sí, he llegit que per tu això és impepinable, no? Que ho tens molt clar, que has de poder
0: Sí.
1: fer les dues coses.
0: Sí, jo, bueno, per sort ara sí que fa 3 anys o 4 ja que estic al CAR. Llavors allà, doncs estic fent, ara sí, em vaig partir el segon de batxillerat en dos, perquè l'any passat vaig viatjar moltíssim i aquest any també em tocava viatjar i al final, doncs, segon de batxi és bastant complicat, no? Però sí, jo la veritat que he tingut clar que encara que sigui difícil, doncs vull compaginar els estudis amb la meva carrera esportiva i és el que estic fent. M'està costant bastant, no mentiré, però jo crec que es pot fer i s'ha de fer perquè els estudis són molt importants i encara que et vagi bé en el skate, al final mai saps. I sempre crec que tens que tenir com més com sortides i jo també vull estudiar a la universitat i tot, una carrera.
1: Acabo, Daniela, que no vull que se m'oblidi. Com neix un truc nou? Com al llit, mentre esteu intentant dormir, quan la inspiració surt, quan estàs amb l'skate? Em costa imaginar-me com és la creació de coses noves en el teu treball.
0: Sí, a veure, de repente sempre em passa, quan estic a punt de dormir, com ostres, ho podria fer això demà o
1: Ai, que l'estem
0: intento,
1: perdent.
0: sempre em passa,
1: No.
0: avui el faig, i així.
1: I després pots dormir bé pensant en les ganes que tens de que arribi demà per provar-ho?
0: Em costa bastant, sobretot els diumenges per la nit, que no tinc son. És lo normal, jo crec. A tots ens passa quan tenim així alguna cosa que volem fer.
1: Daniela Terol, que molta sort, molta fortuna en aquests Mundials de Paraguai. I gaudeix molt, també, acompanyada del teu pare, com sempre, però també en aquesta ocasió de la Ivet, de la teva germana. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies.
1: I dos apunts ràpids, a punt d'acabar. En tenis, el Masters 1000 de Shanghai, a punt de començar el partit d'Alejandro Davidovich contra el polonès Urkach. Buxa, Cristina Buxa, eliminada al torneig de Wuhan. I la Fórmula 1, que tornarà a l'Àfrica a partir de 2030, a Ruanda. Tornem demà al quart temps. Que passin bona tarda. Adéu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. De la visita dels Reis a Ceuta, us expliquem que el president de la ciutat, Juan Jesús Vives, ha lliurat als monarques les claus de la ciutat. Vives ha lloat i agraït la visita dels monarques en un moment convuls, ha dit, com el que es viu des de fa més de 2 mesos a finals de juliol, quan es va produir l'entrada massiva de migrants.
2: Como todos saben, los pasados 30 y 31 de julio, cerca de 100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar nuestra frontera, nuestra integridad territorial. Una invasión que ha causado la pérdida de al menos 141 vidas. Un drama tan doloroso como irreparable. Una invasión que se concibió, organizó y llevó a cabo con la intención de poner en riesgo la línea de flotación de nuestra ciudad.
0: Una visita, la de Felip VI i Letícia, que arriba 2 dècades després de la darrera vegada que un rei va a la ciutat autònoma. Aquesta tarda visitaran el col·legi Vicente Alexandre i el cementiri musulmà de Sidi en Badec i és previst que pernoctin a Ceuta per demà partir cap a Melilla. Una botiga de Lloret de Mar s'enfronta a 22.000 euros de multa per la presumpta venda de productes falsificats. L'Ajuntament li ha obert un expedient sancionador després d'intervenir més de 500 articles que podrien no ser originals. Gemma Esteve.
3: Els agents van inspeccionar l'establiment després de rebre informacions sobre la possible venda de productes falsificats. Durant l'actuació, la policia va intervenir 514 articles que a priori no semblarien originals. També van detectar diverses irregularitats, com ara la manca d'etiquetatge i de preus, l'absència de factures que n'acreditessin la procedència i deficiències en els comprovants de compra. També van constatar que la botiga no disposava dels fulls oficials de reclamació. L'Ajuntament li ha obert un expedient sancionador. Atribueix al responsable 4 presumptes infraccions lleus de 3.000 euros cadascuna i una de greu de 10.000 euros per no facilitar la informació requerida pels agents durant la inspecció. Els productes intervinguts han quedat precintats i dipositats al mateix establiment.
0: Gràcies, Gemma. I nova aturada parcial de conductors d'autobús de transports metropolitans de Barcelona. Continuen així amb les protestes per aconseguir la reducció de la jornada laboral a les 35 hores setmanals i més descansos setmanals. Els sindicats critiquen que des de la protesta de la setmana passada no s'ha celebrat cap nova reunió amb l'empresa per mirar de solucionar el conflicte. Les aturades es faran en 3 franges horàries, de 9 a 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 de la nit i d'11 de la nit a la 1 de la matinada. Com a les protestes prèvies, hi haurà serveis mínims del 40% en hora punta i un 20% en hora vall. Dijous també hi ha previstes noves aturades parcials. Si no s'arriba a cap acord amb TMB, els treballadors preveuen una assemblea general el 29 d'octubre per decidir noves mobilitzacions. I en clau cultural els expliquem que el fotògraf gallec Bari Caramés ha obtingut el Premi Nacional de Fotografia 2026 en reconeixement per la seva vigència i contemporaneïtat del seu treball, la seva aportació a la fotografia artística i la contribució a la renovació cultural gallega dels anys 80. El premi que concedeix al Ministeri de Cultura està dotat amb 30.000 euros. Caramés és un fotògraf autodidacta nascut al Ferrol el 1953 i el jurat n'ha destacat l'ampliació de les possibilitats expressives i els seus característics desenfocaments que van acostar la fotografia a l'abstracció pictòrica, així com la seva particular poètica visual i un univers reconeixible al llarg de la seva trajectòria. I encara en clau cultural, Tarragona es vesteix de literatura durant els pròxims 3 mesos. Ha programat desenes d'actes en diversos emplaçaments de la ciutat, com les 8 biblioteques o escoles, amb la voluntat de fomentar la lectura i l'esperit crític. Judit Huerta.
4: És el que es coneix com la tardor literària. Comença ja aquest dijous amb la presentació del llibre del guanyador del Premi Pini Soler, que és l'escriptor Andreu Carranza i la seva novel·la En una gota d'oceà. Hi haurà també la presentació del projecte literari que han fet una 50ena de persones que han escrit i il·lustrat relats sobre el seu barri, Sant Salvador, però també converses, teatres, xerrades... Sandra Ramos és la consellera de Cultura.
5: Sense cultura no hi ha pensament crític, sense lectura no hi ha pensament crític i el necessitem com l'aire que respirem. Especialment que la nostra gent jove tingui aquesta afició per la lectura i aparquin una miqueta a poder ser les pantalles.
4: S'homenatjaran poetes com Misael Alern o R.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. L'alta velocitat enregistra un matí de retards generalitzats en els trens que connecten Barcelona i Madrid, tant de Renfe com de la resta d'operadores com Ouigo i Irio. Després del caos viscut ahir dilluns a la tarda a Sants, en plena operació tornada pel pont del 12 d'octubre, la confusió es manté entre els viatgers que no van poder agafar el seu tren ahir.
2: No sabem res, en realitat. Som un grup i anem a Madrid. Així que ens avisin, marxarem. Paciència.
3: No tengo ni idea. O sea, una víctima más.
4: La compañera nos ha llamado y nos ha dicho que llega con un poquito de retraso. Es lo único que sé.
0: S'espera que en les properes hores la situació es vagi normalitzant a mesura que avanci la jornada. Arran de l'incendi dilluns en un tren de Renfe, el corredor entre Barcelona i Madrid no funciona a plena capacitat i circula per una única via en el tram de la incidència. Els reis Felip VI i Letizia són a Ceuta en una visita històrica, la primera de la monarquia espanyola a la ciutat des del 2007. Un viatge oficial que arriba 2 mesos i mig a l'entrada multitudinària de més de 80.000 persones a la ciutat autònoma i en plena tensió diplomàtica amb el Marroc, que reivindica la sobirania de Ceuta i Melilla. Centenars de veïns han rebut els monarques i el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, els ha lliurat les claus de la ciutat.
5: Como todos saben, los pasados 30 y 31 de julio, cerca de 100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar nuestra frontera, nuestra integridad territorial. Una invasión que ha causado la pérdida de al menos 141 vidas. Un drama tan doloroso como irreparable. Una invasión que se concibió, organizó y llevó a cabo con la intención de poner en riesgo la línea de flotación de nuestra ciudad.
0: D'aquí una estona, cap a 4:45 de la tarda, Felip i Letizia també visitaran l'escola d'infantil i primària Vicente Alexandre. Així n'ha parlat la seva directora, Patricia Barragán, en declaracions a Ràdio Nacional.
6: Nos hemos asegurado, todos mis compañeros, equipos directivos y docentes de todos los centros de Ceuta, que los centros pues sigan siendo, como siempre ha sido así, un lugar seguro para el alumnado. Al principio pues había cierto temor, pero pasadas una semana la asistencia se ha normalizado.
0: També és previst que els monarques participin en un homenatge als migrants morts quan intentaven arribar nedant des del Marroc. A nivell polític, el Partit Popular ha acusat Pedro Sánchez de no acompanyar els reis a Ceuta per por a una escridassada. Elías Bendodo és el coordinador general.
7: El president del govern debería haber ido hoy con los reyes a Ceuta, sin duda, y no va. ¿Por qué no va? Porque se hubiera ganado, sin duda, un abucheo en la calle a la puerta de las elecciones. Y ha dejado a los reyes que vayan solo a la ciudad.
0: En aquest context, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que la Unió Europea continuarà donant suport a Espanya per garantir el retorn ràpid al Marroc dels migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol i que encara són allà. En una carta adreçada als líders europeus abans de la cimera prevista per dijous i divendres a Brussel·les, von der Leyen ha advertit que les arribades sobtades i massives poden posar sota pressió les fronteres exteriors de la Unió Europea. Per fer-hi front, Brussel·les negocia ara un nou acord amb el Marroc per reforçar la cooperació en el control fronterer, prevenir les sortides irregulars i facilitar la devolució de persones. La crisi de Ceuta ha tornat a situar la gestió migratòria al centre de l'agenda europea. I encara de l'àmbit internacional, la República Democràtica del Congo ja supera els 9.000 casos confirmats d'Ebola des de l'inici de l'epidèmia el maig passat. Segons les autoritats sanitàries, el brot ha provocat prop de 4.400 morts i la taxa de mortalitat se situa en el 48,3%. Aquest és el segon brot d'Ebola més mortífer de la història del país i la variant actual no disposa de tractaments específics, tot i que s'investiguen dues vacunes. El Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional de Fotografia 2026 al fotògraf gallec Bari Caramés. El jurat ha destacat la vigència i contemporaneïtat del seu treball i la seva contribució a la renovació cultural gallega dels anys 80. El premi, que està dotat amb 30.000 euros, reconeix també la seva aportació a la fotografia artística i la seva cerca perquè allò quotidià i ordinari resulti extraordinari, procurant abocar i suggerir. Entre els temes més freqüents en les seves fotografies, la mar, el port, les estacions, el ferrocarril, el carrer o la gent que s'atura un moment. I pel que fa al temps, jornada amb núvols i clarianes, no es descarta, això sí, alguna precipitació feble i dispersa a zones de muntanya i en alguns punts del litoral de Tarragona. Temperatures sense canvis, amb màximes de 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Tarragona i 25 a Barcelona. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Quina notícia acabem de conèixer, i és que el Mundial 2030 ja té un primer guanyador, i no és cap selecció, és Netflix. La plataforma ha adquirit els drets audiovisuals de la competició per Espanya i Andorra i retransmetrà en directe els 104 partits del torneig. És una aposta forta que porta el futbol de seleccions al mateix lloc on milions de persones busquen la seva pròxima sèrie, entre els quals també m'hi trobo. I la pregunta que molts es faran ara, no? Caldrà pagar per veure el Mundial? Bé, hi haurà partits gratuïts. Aquest acord preveu que a Espanya es pugui seguir un partit per jornada d'aquest Mundial 2030 sense pagar. A més, Netflix oferirà a una cadena de televisió en obert un paquet amb tots els enfrontaments de la selecció espanyola. Les dues semifinals i la final. Encara no s'ha anunciat quina cadena els emetrà ni quan ha costat l'operació, però, escolta, aquesta casa, això és opinió, no és informació, aquesta casa porta els dos darrers grans esdeveniments, tres, no?, perquè va ser Mundial, Eurocopa Mundial, doncs els tres darrers a nivell de seleccions els està emetent. Veurem si també fem el Mundial d'Espanya. I serà el Mundial del centenari aquest, amb Espanya, Portugal i el Marroc com a anfitrions principals, i també hi haurà partits commemoratius a l'Argentina, al Paraguai, a l'Uruguai. Bé, serà una edició molt, molt especial. Així que Netflix ja té els drets audiovisuals, ha adquirit els drets audiovisuals del Mundial 2030. Hola, David Gallac, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi Martínez, què tal?
0: A veure, jo sé que això, molt bé, jo sé que això no treu la son, però...
1: El Mundial.
0: Sí, el futbol, sí, en general.
1: El futbol,
0: però
1: no,
0: és una notícia molt, molt bèstia, perquè mai havia passat abans. Mm-hmm. A nivell de plataformes, dic, no? De canvi de paradigma, segurament.
1: Això ho emetran, que això ho vendran, ho emetran per vendre algun lloc.
0: Suposo. A veure, i cediran partits també, potser ho vendran, com dèiem, no? Alguna televisió o privada, o potser és aquesta, és la nostra, però, Ràdio Televisió Espanyola,
1: clar,
0: ja veurem.
1: Nosaltres, vull dir, nosaltres, Ràdio Televisió Espanyola, quan ho fem això, porta com bona sort, no? Perquè l'últim Mundial
0: veritat, sí,
1: vam guanyar, l'última, la darrera Eurocopa, si m'equivoco, m'ho corregeixes, crec que també la vam guanyar.
0: Sí.
1: Per tant, doncs
0: veurem.
1: S'hauria de, no sé, fer alguna cosa.
0: Toca Euro 2028 i després Mundial 2030.
1: Això no para,
0: veurem,
1: no?
0: Què passa.
1: Això no para mai.
0: No, no para,
1: i
0: no,
1: abans
0: no.
1: I això d'ara, que
0: Nations,
1: és
0: la Nations League.
1: D'ara, que això d'entremig de què? De
0: és quan entre
1: Mundial
0: i Eurocopa hi ha una Nations.
1: I Eurocopa. I no, clar, podem fer una cosa entre la Nations i l'Eurocopa? És a dir, una cosa que sigui un partidet entre amigues allà totes juntes. Ai, quantes coses del futbol.
0: El control. Pau Robert i Sergio Lezcano, perquè tot soni molt bé. A la producció, Sònia Rodríguez, Justícia. I bé, ja heu escoltat el subdirector menys futbolero del món, però més divertit.
1: Ai, gràcies,
0: Xavi. No, perquè quan parles de futbol ets molt divertit.
1: Però que també
0: t'agrada parlar de futbol, encara que no t'agradi massa.
1: I m'interessa, és a dir, sí, no. I miro algun partit fins i tot,
0: Sí.
1: I he anat a camp de futbol.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A quin?
1: El de l'Europa. El de l'Europa, ara no, perquè juguem a Can Dragó. Però quan jugàvem estic posat en el futbol, quan jugàvem al Nou Sardenya, vaig anar un dia a esmorzar. Sí, jo esmorzava.
0: Tu ets com jo.
1: Jo anava a fer els torrednos, és que vaig a fer uns torrednos i estaven molt bons, i vaig pensar, no sé, a mi el resultat, home, no sé ni quin partit era. Recordo un senyor que em va dir, pots seure, sisplau, perquè estava de peu.
0: A tu et passa com a mi esquiant. Jo no esquio, però m'agrada molt el bar de l'estació d'esquí, saps?
1: Jo?
0: I des d'allà, escolta, es veu tot d'una manera...
1: Us esperaria allà, si hagués anat, perquè jo la meva experiència esquiant
0: és
1: zero.
0: Telesilles i coses...
1: No.
0: En fi, les 4 de la tarda, les 4 notícies més importants a aquesta hora de la tarda. Anem a repassar-les quan són les 4 i 10, els 4 punts d'informació més importants del moment. I és que continuen els moviments a l'esquerra del PSOE després d'un cap de setmana de negociacions i d'aquest acord entre Esquerra i Podemos a Catalunya. Aquest dimarts, David Gallac, hem conegut que l'eurodiputada Irene Montero ha descartat integrar-se al Front Ampli.
1: Tot i que Xavi ha remarcat que l'acord de col·laboració amb la candidatura d'Esquerra està obert a que s'incorpori qui vulgui. En una entrevista a l'Hora de la Uno, la dirigent ha dit que continuaran parlant i intentant totes les formes de col·laboració. Montero ha justificat així l'entesa amb els republicans.
2: Pues porque los tiempos son muy cortos y lo que estamos intentando es responder a lo que la gente nos pide. Los partidos también buscan esos acuerdos. Entonces, estamos haciendo lo que la gente espera, que es llegar a acuerdos para poder maximizar las posibilidades de tener una candidatura que represente al conjunto de las personas que quieren que acabe el negocio de la vivienda o que baje el precio de los alimentos.
1: Montero prioritzava així l'acord assolit amb Esquerra, recordem, per a col·laborar de cara a les eleccions generals del 29 de novembre.
0: Un dels protagonistes d'aquesta història, evidentment, és Gabriel Rufián, que s'ha manifestat a través, això sí, de les xarxes socials. Ha estat X.
1: X. I ha emplaçat a la seva formació i als comuns a parlar, escoltar-se i entendre's per desbloquejar la situació i teixir una aliança de cara a les generals. Vull que hi hagi acord, i això passa perquè també n'hi hagi a Catalunya. Això és el que ha expressat a través de X. Però sembla que aquest acord entre republicans i el Front Ampli no serà possible. Escoltem el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert.
3: Jo entenc el que ell diu, ell insisteix en el que ha defensat els últims temps com a Gabriel Rufián, com a portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid. Davant del que ens ve, és important estar preparats. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana.
0: I qui també ha parlat sobre aquest tema ha estat el portaveu dels Comuns al Parlament, el David Cid.
1: I ha refermat, Xavi, que el seu espai polític vol que la candidatura Front Ampli sigui més gran. Ha afegit que seguiran treballant amb aquesta voluntat fins a l'últim minut. Recordem que aquest divendres és la data límit per comunicar les coalicions electorals. Pel que fa a la proposta d'Ada Colau per a liderar la coalició, ha assenyalat que és una candidata de gran consens dins de l'Esquerra. Tot i el desacord amb el candidat d'Esquerra, Gabriel Rufián, de cara a les eleccions, David Cid ha remarcat que els comuns no confonen l'enemic i que al Parlament continuaran col·laborant amb les forces d'Esquerra catalanes.
0: Quan són les 4 i 13 minuts. Ara mateix saludem a aquesta hora de la tarda el catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Cesario Rodríguez Aguilera. Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Professor, per què és tan difícil aconseguir una entesa entre totes les formacions que es situen a l'esquerra del PSOE?
4: Això ja és un clàssic històric, no només aquí, sinó internacionalment. L'esquerra hi ha sempre l'obsessió de veure qui és més d'esquerres, qui és la puresa, no? És, ideològica. Això d'un cantó, però al final, a la pràctica, les qüestions ideològiques són secundàries. Diguem-ho ben clar, jo crec que el gran problema aquí és personal, és d'acomodament de candidats, perquè diferències programàtiques no, essencials no n'hi ha entre el Front Ampli i Podem. Per tant, al final el problema és d'integració d'egos. És dur parlar en aquests termes, sí, però al final és el que passa. I si no arriben a una entesa unitària, la decepció serà monumental i el resultat catastròfic.
0: Ada Colau, és un bon perfil per aconseguir votants d'esquerra fora de Catalunya?
4: Sí i no. A veure, va deixar un record agridolç com a alcaldessa, especialment el segon mandat no va ser tan brillant com el primer, però tot i així té imatge. El que passa que últimament estava com una mica marginada. No sé, aquesta reaparició, no sé fins a quin punt pot tenir seguiment entre alguns sectors. Una cosa que s'haurien de pensar molt bé és la qüestió de les circunscripcions. Sempre es diu, és que la llei d'on? No, la llei d'on no. El problema és la magnitud dels districtes. La majoria de les províncies escolleixen poquíssims diputats. I aquí sí que, si Podem i Front Ampli es presenten separats, tots dos s'hi suïciden. Per tant, aquí sí que haurien de ser molt curosos a l'hora de veure els resultats província per província. I això ja ho va dir Rufián al seu moment. Per tant, he de confessar que no acabo d'entendre molt bé el que al final ha fet Rufián, perquè no ha fet el que ell havia anunciat que faria.
1: Precisament, professor, li anàvem a preguntar per aquesta qüestió. Rufián entra en aquestes contradiccions i, sabent d'aquestes contradiccions, com hem de llegir aquest acord entre Esquerra i Podemos a Catalunya? Qui en pot sortir més beneficiat?
4: Jo crec que Esquerra no té res a perdre, perquè clar, Podem, que aquí a Catalunya té un pes molt, molt petit ja, no es presenta, i l'única contrapartida és que Rufián participarà en alguns mítings amb Irene Montero. Això és perquè és molt poc rellevant. Per tant, qui guanya és Esquerra, perquè es presenten les seves sigles. Això Esquerra ho ha deixat molt clar. Amb la teoria Rufián, amb la inicial, que a cada província la llista més votada hauria de ser la que integrés els altres, Esquerra no s'hauria de presentar, per exemple, a Barcelona, i hauria d'integrar-se en les llistes dels comuns, o sigui, inimaginable. Per tant, la vella teoria Rufián està morta. Per tant, jo crec que tal com ha quedat al final, guanya Esquerra, no Podem. Jo crec que l'impacte que Rufián pugui tenir als mítings de l'Irene Montero, jo crec que serà pràcticament irrellevant. Ara, insisteixo, si Podem i el Front Ampli finalment, encara queda uns pocs dies, i vull pensar que al final, de mala manera, crec que s'acabaran integrant i no funcionarà, perquè després es trencaran al Parlament. Però és tan suïcida presentar llistes separades que em costa pensar que cometeran aquest disbarat. Però en tot cas, com ho faran en l'últim minut i malament, crec que el resultat després no serà bo. En fi, és la meva impressió.
1: És a dir, vostè, remarquem aquesta idea, creu que el que passarà és que s'acabaran integrant d'alguna manera al límit, però que després dins del Congrés els diputats es separaran i que això no acabarà i no portarà una bona entesa.
4: Jo crec que sí, és a dir, pot passar el pitjor, que és que d'aquí al divendres no hi hagi cap entesa i presentin llistes separades. Això ja seria la certificació de la mort, pràcticament, de les dues candidatures. Em costa pensar-ho. En fi, si són tan insensats de fer-ho, allà ells. Però si al final arriben a una plataforma més o menys comuna, sobretot en les principals províncies, salvaran els mobles, podran tenir, en lloc de tenir 7 diputats entre tots dos, potser arribaran als 19 o 20, però estic convençut que aquesta unitat, després, un cop constituïdes les Corts, no aguantarà.
1: I en aquest escenari de que ens posem de que no arribin a cap integració, el Partit Socialista, en aquest cas Pedro Sánchez, en pot sortir beneficiat?
4: Sí, parcialment sí. Com a partit, jo crec que el PSOE aguantarà bastant bé. Tindrà un retrocés, perdrà uns quants diputats, però la dinàmica aquesta de vot útil, sense política anomenem vot estratègic, sí que funcionarà. Per tant, el PSOE jo crec que aguantarà relativament bé la més que previsible derrota. I passarà dels... És a dir, jo crec que tindrà més de 100 diputats. Per tant, aquesta... divisió de l'esquerra a l'esquerra del PSOE, objectivament sí que beneficia al PSOE. Produirà una certa concentració de vot progressista, sobretot en les petites províncies. Si tu vius a Guadalajara, segur que al final hi és progrés, segur que votaràs als socialistes. Per tant, sí, aquesta divisió jo crec que intensificarà més la dinàmica de l'anomenat vot útil.
0: Doncs ha quedat molt clar. Fantàstic, moltíssimes gràcies, professor. Tenim la sort de poder parlar habitualment quan l'actualitat ho demana amb el Cesario Rodríguez Aguilera, el catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Una abraçada molt forta, Cesario.
4: Una abraçada, molt amable, gràcies, és un plaer.
0: Bona tarda.

0: Més coses. Els Reis al carrer. El govern espanyol anuncien ajudes i rebat en silenci. Bé, Ceuta concentra avui totes les mirades. 2 mesos i mig després d'aquesta crisi migratòria, que encara no s'ha tancat, perquè Felip VI i Letícia, la reina Letícia, hi fan la primera visita oficial des de l'inici del seu regnat, en plena precampanya electoral i amb l'objectiu, David, de transmetre suport als veïns.
1: Una rebuda, Xavi, que ha estat multitudinària. Els monarques han dedicat més de 20 minuts a donar la mà, a conversar amb els ciutadans i acostar-se als infants abans d'entrar a l'Ajuntament. Després han sortit al balcó per saludar la gent que omplia la plaça. La jornada ha inclòs el lliurament de la clau d'or de la ciutat i una trobada amb 12 representants de diferents sectors per tal que els expliquin com es viu avui en dia a Ceuta. El president Juan Jesús Vives s'ha dirigit així als monarques.
2: Muchas gracias por ese aliento y muchas gracias por haber puesto de manifiesto desde el primer momento vuestra preocupación e indignación por lo que aquí ocurría. Muchas gracias por vuestro apoyo y cariño a Ceuta y a los ceutíes. Muchas gracias por vuestro permanente interés en conocer la evolución de la situación. Muchas gracias por vuestra defensa sin paliativos del carácter europeo de nuestras fronteras y de la necesidad de garantizar su seguridad.
0: Però darrere dels aplaudiments hi ha una ciutat que encara intenta recuperar la normalitat.
1: Segons el relat publicat, Xavi, a finals de juliol hi van entrar més de 80.000 migrants procedents del Marroc. Entre les veus que s'han pronunciat darrerament, el president de Múrcia, Fernando López Miras, ha denunciat que els veïns han perdut seguretat i han acusat el govern central de no donar-los l'ajuda que necessiten.
0: Anem a veure. Coincidint amb aquesta visita, què ha passat? Que el Consell de Ministres ha aprovat un paquet extraordinari de 45,3 milions d'euros per Ceuta.
1: I a què va destinat? Doncs a despeses corrents, a inversions i a serveis essencials. L'executiu també informa que ha rebut 1.909 sol·licituds d'ajuda d'autònoms i empreses afectades per la crisi i que 1.020 d'aquestes es troben en tràmit de pagament.
0: En paral·lel, Brussel·les manté el suport a Espanya per accelerar els retorns al Marroc.
1: El govern situa en 11.686 les persones que hi han tornat fins aquest dilluns i en 3.000 els menors identificats, el trasllat dels quals a altres comunitats ja ha començat. De moment, les autoritats marroquines no han fet cap pronunciament oficial sobre el viatge. Els Reis passaran aquesta nit a Ceuta i demà visitaran Melilla.
0: Doncs estarem molt pendents perquè durant tota aquesta tarda evidentment seguiran passejant per Ceuta i en qualsevol moment connectarem en directe també amb Ceuta per escoltar els Reis. Bé, clar, avui el suport institucional que s'està veient, no?, als carrers, ara veurem el més important, el repte, no?, que és que també es tradueixi en respostes pel dia a dia dels veïns. Veurem com avança tot plegat.
1: Com evoluciona.
0: Canviem de tema radicalment, els trens. Els trens, mare meva. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que manté retards generalitzats encara ara, després d'aquest incendi.

0: que va afectar un comboi a Ricla aquest diumenge a la tarda, no?
1: Unes complicacions que han provocat aglomeracions i llargues cues a l'estació de Sants de Barcelona, amb situacions que alguns usuaris han descrit com a caos. Desenes de persones s'han amuntegat al vestíbul de l'estació, fora dels accessos als trens d'alta velocitat, perquè únicament els usuaris en via assignada podien entrar a la zona d'espera per baixar a les andanes. Alguns trens amb sortida des de Barcelona han registrat retards de més de 2 hores. Aquest dimarts s'ha mantingut la circulació per via única i amb limitació temporal de velocitat a 80 km hora entre Ricla i Plasencia de Jalón. I han continuat les tasques de retirada del material afectat en l'incendi i reparació de la infraestructura. A conseqüència d'aquestes restriccions, la capacitat de la línia s'ha vist reduïda. Renfe ha reorganitzat la circulació de diversos serveis a través de trens de doble composició, agrupant determinades circulacions i ajustant-ne els horaris de sortida. Aquesta operativa continuarà al llarg de la jornada en diversos dels serveis programats.
0: I com és habitual en aquests casos, els usuaris, doncs clar, els més afectats.
1: I entre les queixes, la falta d'informació. Escoltem-ne alguns d'aquests usuaris.
2: Avui havíem d'agafar el tren cap a Ciudad Real, sortia a les 8:30 del matí, estàvem aquí cap a les 8 i hem vist que hi havia molta cua i una mica de caos.
3: És que és habitual, no és una cosa puntual, és habitual que normalment quan hi ha retards, quan hi ha problemes, ningú ens diu res i t'informes més amb la gent que et trobes.
4: Pues perdé casi todo el día de trabajo. Llegaré, no sé, si sale a la hora que pone ahí, llegaré a las 11 a Lérida, o sea, 3 o 4 horas de trabajo perdida.
5: És un irio a les 7:50 del matí. Camí a Zaragoza, que tenim allà un cotxe a lloguer i una reunió, i bueno, ens han enviat un missatge aquest matí que portava un retard a 2 hores. Llavors estem aquí esperant.
1: La portaveu del govern català, Sílvia Pané, que també ha avisat que la circulació dels trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona continuarà patint endarreriments durant els propers dies, i per part seva, fonts de Renfe han confirmat que l'afectació s'estendrà durant els propers dies.
0: Pel que fa als trens, no tot són males notícies, perquè Renfe ha suprimit el transbordament de l'R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, que encara es feia en busos des que la tempesta Harry del mes de gener ho provoqués, no?
1: Sí, així és. Després de 3 mesos sense trens en el tram de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona de la línia, al maig es van reprendre els trajectes ferroviaris entre Móra la Nova i Reus, tot i que amb autobusos de complement del servei. Renfe restableix ara tota la circulació i remarca que aquesta millora permet als viatgers disposar d'un servei més directe en els recorreguts entre Barcelona-Casp i Barcelona-Saragossa. Així tot, l'R15 encara manté limitacions temporals de velocitat.
0: Molt bé, seguirem informant, el que diem. Vull dir que tenim tota la tarda aquí a la tarda de Ràdio 4 per estar pendents de l'evolució de totes aquestes notícies i, evidentment, els serveis informatius de Ràdio 4, que van també actualitzant la informació a les hores en punt, als butlletins i també a l'edició vespre a les 7 de la tarda. Quan són les 4:27, canviem de tema radicalment, però tornem als decrets, d'alguna manera. No els deixarem encara. I és que, clar, trobes un pis, aconsegueixes hora per visitar-lo i, abans de veure'l, t'avisen que la visita s'ha cancel·lat perquè el propietari prefereix esperar. Això és el que asseguren que ja està passant algunes immobiliàries després dels nous decrets d'habitatge del govern espanyol. I aquest advertiment planteja una pregunta complicada. Les mesures per protegir els llogaters poden acabar reduint els pisos disponibles?
1: Doncs Xavi, segons a Recull Idealista, Jesús Duque, vicepresident d'Alfa Immobiliària, confirma cancel·lacions de visites i peticions de retirada d'anuncis. Javier Iscar, president de l'Observatori Espanyol de Solucions Immobiliàries i Asseguradores, pronostica una frenada molt intensa durant els propers 2 mesos. Parla de propietaris que dubten si posar un pis a lloguer mentre la necessitat de trobar-ne habitatge continua.
0: Sí, i la Federació d'Associacions Immobiliàries, David, parla de 4.235 habitatges que han estat retirats del lloguer residencial i preveuen una caiguda del 30% d'activitat.
1: Doncs sí, aquesta caiguda del 30% de l'activitat, recordem el que deies, 4.235 habitatges sí, que haurien sortit d'aquest lloguer habitual des de l'anunci dels decrets, alguns s'han retirat.

0: Altres han passat a la venda i altres al lloguer de temporada o per habitacions. També comunica més de 1.500 signatures de contractes bloquejades. Són dades del sector, no un recompte oficial de tot el mercat espanyol.
1: I David, què ha canviat? Perquè clar, partint dels decrets, perquè alguns propietaris hagin decidit aturar-se.
0: Doncs ara, recordem-ho, el govern va tornar a aprovar dos decrets el 6 d'octubre després del rebuig parlamentari de les normes anteriors, però tenen calendaris diferents. El que agrupa bona part de les mesures ja és vigent i el que modifica les renovacions dels contractes té prevista l'entrada en vigor el 15 de novembre si supera la convalidació. Amb les Corts dissoltes, recordem, ho explicàvem també aquí a la tarda de Ràdio 4, aquesta decisió correspon a la Diputació Permanent.
1: Entre les mesures vigents hi ha aquesta pròrroga extraordinària de fins a 2 anys pels contractes que compleixin les condicions.
0: L'ha de demanar el llogater, que ha d'estar al corrent del pagament i haver-ho estat durant els 8 mesos anteriors. Hi ha excepcions, com la necessitat real i acreditada del propietari de recuperar l'habitatge. També es limita l'actualització anual de les rendes fins a finals de l'any vinent, de l'any 2027. Si el lloguer supera el màxim aplicable, segons el sistema estatal de referència, no es pot incrementar. En els altres casos, sense un nou acord entre les parts, l'augment no pot superar el 2%. Això afecta l'actualització dels contractes, no significa que tots els anuncis hagin de baixar el preu. L'altre decret, encara no vigent, planteja renovacions successives de 5 anys o de 7, si el propietari és una persona jurídica, quan no s'hagi comunicat a temps la voluntat de no renovar.
1: A més, preveu indemnitzacions si el propietari decideix acabar la relació al venciment,
0: El més alt, entre 12 mensualitats de referència o una mensualitat per cada any que el llogater hagi viscut al pis. També hi ha excepcions, com necessitar l'habitatge per a ús propi o de determinats familiars. El govern defensa que amb aquestes mesures s'han de donar estabilitat a les famílies. El paquet també exigeix justificar la causa dels lloguers de temporada i a les zones tensionades impedeix que la suma del lloguer de les habitacions superi el que correspondria cobrar per un pis complet.
1: Clar, aquí xoquen dues preocupacions, no? La del llogater, que necessita continuar a casa seva, i la del propietari, que vol saber quan podrà recuperar el pis i en quines condicions, no?
0: Si el propietari ven, l'habitatge continua existint, però si el comprador hi entra a viure, desapareix una opció per a qui necessita llogar. I passar del lloguer a la compra exigeix uns estalvis i un accés al crèdit que, no ens oblidem, que no tothom té. Ara bé, cal separar els senyals d'alerta dels pronòstics. Alfa preveu una caiguda de l'oferta d'entre el 15 i el 25% en 6 a 12 mesos. IOS anticipa una reducció d'un terç abans de final d'any. Són estimacions, recordem, no caigudes que ja estiguin comprovades a dia d'avui.
1: Bé, caldrà veure quants pisos es retiren definitivament i quants tornen, no?, quan s'aclareixen les regles. Mentrestant, clar, cada visita cancel·lada obliga algú a continuar buscant. I aquesta serà la prova de les mesures. Protegir qui ja té una llar i facilitar que qui encara la busca, doncs, pugui trobar-ne una.

0: conscient, David, que penso, des que hem començat la tarda de Ràdio 4, no hi ha hagut cap programa, cap dia, des del setembre, en què no haguem parlat d'habitatge.
1: D'habitatge. És un tema que està sobre la taula del que cada dia anem de parlar. I tant.
0: Fa dies que no juguem al piso justo.
1: A veure, tu saps que aquí
0: el piso justo.
1: A la tarda de Ràdio 4 tenim el nostre particular indicador per comprovar com està la situació. Vols una nova edició del piso justo?
0: Convidem a un participant VIP.
1: I tant!
0: A jugar.
1: El piso justo VIP.
0: El piso justo VIP.
1: M'encanta.
0: Adam Martín, què tal, Adam? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Bé, de seguida parlem de nutrició.
2: No, però abans
0: el
2: piso justo.
0: Però abans participes. Jugues al piso justo?
2: Sí, i tant, i tant.
1: Som-hi. Doncs comença aquí el piso justo VIP.

0: aquest concurs en el qual procedim a llegir les descripcions que trobem als portals immobiliaris i heu d'endevinar el preu, en aquest cas avui són habitatges de lloguer, del qual us estem explicant.
1: De lloguer,
0: Lloguer.
1: Avui és lloguer.
0: De lloguer. Avui és
1: que hi ha dies de compra, lloguer. També.
0: I avui sortim de Barcelona, no tot serà Barcelona, també anem, farem una petita visita a d'altres localitats. Som-hi amb el primer, diu així.
2: A veure.
0: És el lloguer d'un pis a la Rambla Nova, a Tarragona, a l'Eixample. 60 metres quadrats, dues habitacions i una planta exterior amb ascensor.
2: 60 metres.
0: Diu així, exclusiva vivienda de alquiler a estrenar situada en centro neurálgico de la ciudad, a pocos minutos de la plaza Corsini, la plaza Imperial Tarraco, la estación de autobuses, el balcón del Mediterráneo, la estación de tren y la parte alta. La vivienda se encuentra rodeada de todos los servicios necesarios. Supermercados, farmacias, centros deportivos, restaurantes y comercios. Así que...
1: Masajista, tot.
0: Porque diu...
1: Acupuntura.
0: Exacte.
2: 60
0: metres quadrats, dues habitacions. Primera planta, exterior amb ascensor. Diu així. Espacio abierto de cocina comedor, cocina equipada con electrodomésticos, sistema d'aerotèrmia, paraigua caliente sanitaria, climatización frío-calor, armarios empotrados, que em fa molta gràcia que t'ho especifiqui, empotrados, baños completos con ducha. Sin ducha no seria un baño completo, també pregunto jo, però bueno. Solos de parquet, acabados alta de calidad, tot això. A veure, atenció avui, Xavi Martínez i Adam Martín aquí a l'estudi com a concursants.
1: Clar, és de lloguer, Tarragona.
0: Lloguer. Al mes. Quan estan demanant per aquest pis?
1: Estan demanant 1.650 euros al mes.
0: A veure, ara,
3: a Tarragona,
0: Martín, 1.650.
3: Per 60 metres... És que, clar, jo el mercat de Tarragona... Ara sonaré molt centralista, però jo no tinc ni idea.
1: No tinc ni idea del mercat del lloc.
3: A Barcelona, una cosa així, més o menys, et diria que, evidentment, més de 2.500. Però a Tarragona no ho sé. No ho sé.
1: Et diria, és que quan has dit centre neuràlgic, armaris empotrats, això va pujar sempre el preu.
3: Clar. Va, 1.400. No, és Tarragona, 1.300.
0: 1.300. Sí. 1.300. Doncs, va. En aquest cas, el guanyador és Xavi Martínez.
3: Oh. Però m'he passat...
0: 1.420.
3: Mira, qui està...

0: Lloguer. Carrer Sant Martí, centre històric de Lleida.
1: A veure.
0: 28 metres quadrats. Aquí hem baixat una mica, 28.
2: No, 28 metres quadrats.
0: Una habitació. No, si lo sorprenent seria que tingués 4 habitacions. Tercera planta exterior con ascensor. Ah, si té ascensor, cap problema. No, diu sí. Així, la descripció és molt llarga. Estudio en alquiler funcional. En alquiler ideal, funcionarios, estudiantes, etc. Aceptamos corta estancia, dispone de wifi, etc.
3: Perdó, eh?
0: Ha posat...
3: Això és riure per no plorar, eh?
0: Etc. Dos vegades en una línia i mitja de descripció.
1: Això sí, supermandrós. Supermandrós. Què vol dir ideal, funcionarios?
0: M'agrada molt això.
3: Això m'agrada molt.
1: Quin concepte és aquest?
0: Ideal, funcionarios. Abans era ideal, parejas. Ara és ideal, funcionarios.
1: Ideal, funcionarios i estudiantes, que a més a més són dos mons oposats.
0: Radicalment diferents.
1: Tenen res a veure.
0: Perquè us imagineu que hi hagi una festa de funcionarios? És que els estudiantes fan moltes festes i els funcionarios també.
1: Però no hi va ningú perquè els hi fa mandra.
0: ETC, llamo l'ETC, dispone de wifi, i acaba com, dispone de wifi, t'ho dic com, dispone de wifi.
1: Ja me'n posaré jo el wifi si em dóna la gana, deixa'm estar.
0: Us diria, nois, més coses, però és que no té
1: no res més. Això és Lleida, eh?
0: Lleida.
1: 28 metres quadrats, és que està tot tan boig.
2: Mare meva. Què dius, Adam, va, preu.
0: 28 metres quadrats, eh?
1: 800.
0: 800.
3: Sí, jo anava a tirar per aquí, va, diré 700.
0: 700, doncs us he de dir que us he trobat una ganga, eh? 480 euros!
1: Què dius?
3: Escolta, per 28 metres quadrats?
1: Però, cap a Lleida hi falta gent.
0: Per tant, ideal funcionarios, eh? Funcionarios i estudiants que ens estigueu escoltant a la tarda de Radio 4, tots cap al centre històric de Lleida.
3: Va, estem normalitzant la misèria.
0: Sí.
1: Totalment.
0: Totalment.
1: És impressionant. Però bueno, mira.
0: Anem a Barcelona.
3: El piso justo.
0: Vinga,
1: ui, Barcelona.
0: Atenció, eh? Pis, carrer de Sant Pere Mitjà. Sant Pere i Santa Caterina, la Ribera.
1: Vale.
0: 65 metres quadrats, 3 habitacions, tercera planta exterior amb ascensor. Diu així, siéntete como en casa, m'agrada molt aquest inici, és molt poètic, siéntete como en casa.
1: Oh, per això el llogo,
0: clar,
1: no?
0: O sigui, si fos, siéntete como
1: en un zoo.
0: Siéntete como en un banco sentado en la calle.
1: Ah, no,
3: siéntete como en casa de tu peor enemigo.
0: Siéntete como en un atasco, siéntete como en casa. En esta moderna vivienda de 3 dormitorios, diseñada por un profesional, això m'ha agradat molt, no està dissenyada...
1: Per qualsevol.
0: Per qualsevol. Per un professional. O sigui, una persona que aquí ha posat hores, eh?
1: El que passa que no diu de què.
0: Clar,
1: és un professional de qualsevol cosa.
0: Per un professional que podria ser...
3: Un lampista.
0: Un professional de la nutrició, per exemple.
1: O sigui,
0: tu
1: pots dissenyar... Jo podria haver dissenyat aquest pis.
0: Sí, perquè ets un professional. Nosaltres som professionals, Xavi. Aquí al control també som professionals. Tots som professionals.
3: 65 metres quadrats, has dit?
0: I diu, per lograr... Sí, per lograr un equilibri entre elegància i confort. Que tu volies un equilibri entre desendreçament i malestar... No vagis aquí perquè no el trobaràs. Muebles relajantes, toca la pera, muebles relajantes, que és un concepte que ara... Oh, aquest moble és relajante. No, vaig a comprar un sofà, però que no estigui bé, eh? Sisplau, el sofà.
1: Relaxant.
0: Que sigui jo un desastre. Qui va comprar així? I una paleta de colores harmoniosa. Lo convierten en el refugio ideal en el corazón del casco antiguo de Barcelona.
1: Vale.
0: Al costat del Palau de la Música.
1: Sí.
0: Atenció, 65 metres quadrats, 3 habitacions, tercera planta exterior con ascensor dissenyada per un professional. Ara, Martín.
1: Ostres.
3: És difícil, sí.
1: Jo posaria... Jo crec que tal com estan les coses, això no baixa de 1.700
0: euros. 1.700
1: euros. Al mes. Què? Ui, aquesta cara que fas.
3: Són 65 metres quadrats.
1: T'ha sigut passar innocent, no?
0: Ja. Ai...
3: Pot ser. Pots canviar, eh?
0: Canvia.
1: 1.701. No, vinga, 1.870.
0: 1.870, Adam.
3: Va, jo pujo de 2.000.
1: Sí? Que bèstia.
3: Sí.
1: Però és que podia ser.
3: És que pot ser. És que són 65 metres quadrats, una bogeria.
1: Però què vols? Quant necessites per viure,
3: exacte.
1: Tu?
0: Però és còmode, és una experiència...
3: És la mítica frase aquella, no?, de fa uns anyets que ens van dir, que va calar molt, a nivell social, que va ser... El 2030 no tindràs res, però seràs feliç.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
3: En fi.
0: I tant. A veure...
3: Va, jo dic 2000... No, jo dic 2050.
0: 2050. Hosti, doncs, sí, atenció, perquè...
1: Veuràs.
0: Que... Atenció. 7.055 posa.
3: Perdó.
0: Què dius? Ho heu de mirar.
1: No, home,
0: 7.055.
1: No.
0: Està aquí, eh? Ara ho estic ensenyant, estem fent ràdio, però està aquí. 7.055. I aquí no hi ha manera que jo hagi... Les xifres les hagi canviat, Xavi.
1: No,
0: posa
1: equivocat, home. 7.000 euros per aquest forat.
0: Però si pots anar al Palau de la Música caminant, què més vols? Amb això s'ha de pagar, perquè... Clar, cada dia s'ha d'anar al Palau de la Música caminant. Voleu un últim?
3: Va, un més abans dels mites de nutrició.
0: Atenció.

0: últim del dia. Aquest estudi és un estudi en lloguer, carrer d'Estruc, al Gòtic, Barcelona, 60 metres quadrats, i diu així. Estudio de 40 metres quadrats, que abans us he llegit 60,
1: sí,
0: oi?
1: Sí.
0: Doncs quan llegeixes la descripció posa 40. En què quedem?
1: Vale.
0: Aquí hi ha 20 metres quadrats que han desaparegut en algun moment. Han desaparegut.
1: Que ens queixarem ara de 20 metres quadrats.
0: Que vindrà d'aquí, vindrà d'aquí.
1: 20 metres quadrats.
2: És un finolis, home.
0: A sobre, si està en pleno centre de Barcelona, plaça Catalunya, cocina, baño, sala d'estar i dormitorio, amueblado.
1: Cocina, baño,
0: sala d'estar
1: i dormitorio separat, a més a més, eh?
0: Això suposo.
1: Perquè en 40 metres quadrats...
0: És que són 40 o 60. Clar, és que no és el mateix.
1: Jo el que he dit, no m'hi cap amb menys de 60.
0: Doncs tot està aquí.
1: I això està, a on has dit?
0: Al Gòtic, carrer d'Estruc.
1: També al Gòtic, eh? No sé on està el carrer d'Estruc, però...
0: Ara,
1: és que,
0: Martín...
1: clar, és que m'has trencat...
0: Clar, amb l'altre us he descol·locat, ho sé, per això ho faig. És que el piso just descol·loca, ho sabem.
1: Aquest, va, també, 1.700, va.
0: 1.700.
1: Jo què sé.
2: 1.600.
0: 1.600.
1: No, jo crec que...
0: Doncs us heu passat 750.
1: Però no entenc.
2: Ah, què va? 40 metres.
0: Això es pot comprovar, que està als portals immobiliaris.
2: Suposo que aquest, per 700 euros, suposo que allà hi viuen rates, paneroles, suposo que hi viu, no
0: ara,
2: sé, un senyor nuclear...
0: La teoria, un segon, la teoria del d'abans, pot ser que el senyor que hagi posat senyora, que hagi posat l'anunci, s'hagi equivocat al donar els números i siguin 755 i no 7.055?
1: Podria
0: ser. I és un zero
2: no
0: de
2: més?
0: Crec,
2: no ho crec.
0: Podria
2: ser.
0: Al
2: costat et parla de la música.
1: Però si 7.000 euros és un lloguer de Pedralbes.
2: Ja.
1: Saps què vull
2: dir? No, ja, és que ja estava pensant en això. Amb Avenida Pearson... Ja... No ho sé.
0: Qui sap, però està
2: bé,
0: ara mateix...
2: A veure, que està tot caríssim, eh? Vull
0: dir que
2: aquí
0: car,
2: el piso justo...
1: És que el concepte ja no és ni car, és que és indecent, directament.
2: És indecent.
1: La gent, com pot ser que la gent treballant amb dos sous no es pugui llogar un pis?
2: És que és
1: no,
2: això.
1: Home, no,
2: és això.
1: El sistema no funciona.
2: I que amb anys, treballant molt i molt, no puguin estalviar per una entradeta, eh?
1: Res.
2: Per una hipoteca, en fi.
1: Res.
2: Va, coses més agradables, o no, segons per qui. Anem a parlar de nutrició amb l'Adam Martín. Som-hi, va.
3: Entre la contemplació i l'abisme. L'OBC presenta per primera vegada al país Shan of Gratefulness, de bascs, una peça nova profundament meditativa. I com a contrapunt, la quarta de Shostakovich, feroç, grotesca i sense concessions. Entrades a auditori.cat, amb el suport de Ràdio 4.
4: Menys branx i més xup-xup.
5: Puja el jovent que es comencen a creure aquestes coses i comencen a presumir de tot aquest llegat culinari que tenim.
6: La boqueria a la família ens ha salvat la vida.
7: Una vegada Ferran Adrià em diu, tio, és que tens el restaurant més petit del món amb el magatzem més gran i més important del món.
8: Les cuines.
9: No hauria d'haver deixat mai de ser el centre de les cases perquè és on es fa xup-xup.
10: I hasta aquí puedo leer.
11: I aquí ho deixarem. Fins diumenge que ve.
12: La comanda, amb Natàlia Sánchez i Raül Balam.
13: Cada diumenge, a les dues, a Ràdio 4.
14: Quina meravella.
12: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martín.
2: Doncs, David Gallà, que avui tornem a parlar de mites sobre alimentació.
0: Sí.
2: Ho vam passar molt bé. Va estar molt bé ahir, eh?
0: Va estar molt bé ahir, per tant, volem més mites.
1: Sí, home, clar, que havíem de fer.
2: Les xarxes socials ens ofereixen aquest allau, que diem sempre, un allau de consells, de prohibicions, d'afirmacions, que, a més, la gran majoria de vegades no està feta per professionals de la nutrició.
1: No, professionals d'alguna altra cosa, com amb els pisos.
2: Exacte. Adam Martín és periodista, ja el coneixeu, periodista, expert en salut, màster en nutrició i salut i màster en nutrició esportiva. Adam, barrejar proteïnes i hidrats de carboni en un mateix àpat dificulta la digestió i fa engreixar?
1: Ai, Déu meu.
2: Això té alguna base científica, aquesta afirmació?
1: Què en penseu vosaltres? És la nutrició justa.
0: M'agrada molt.
1: A veure, aquí pot ser sí o no, només.
0: Sí,
1: ens
0: encanta. Barrejar proteïnes i hidrats de carboni...
1: És que clar... No.
2: Jo crec que no té res a veure, no?
1: Et veig molt insegur, a tu.
0: No.
1: Vale.
2: No, jo per les lliçons, que estem aquí, David, aprenent del profe...
1: Normalment...
0: Normalment és, això pinta un nom.
1: A veure, això són dietes que, per exemple, durant molts anys es va posar de moda una dieta que es diu dieta Atkins, que el que feia era separar precisament els aliments i no podies barrejar proteïna en carbohidrats o no podies barrejar greixos amb no sé què i tal, i aleshores això feia que la gent perdés pes. Val? Clar, i funcionava. I aleshores tu dius, coi, si l'Atkins funciona, deu ser que la base sobre la qual se sustenta també deu funcionar. Clar, què passa en general? I això, que la gent s'ho fiqui al cap. Quan tu et passes el dia menjant massa i menjant molt malament, qualsevol dieta que facis, encara que facis la dieta del cogombre o la dieta del tigretón, t'aprimarà. Perdràs pes, perquè estàs deixant de menjar una sèrie d'aliments hipercalòrics de mala qualitat i quan fas qualsevol canvi a millor, encara que estigui basat en res, et funcionarà durant un temps. El que passa que, clar, la salut no és pes. El pes és un element que és secundari, per no dir terciari, en casos normals. Per tant, aquesta tonteria de barrejar proteïnes i hidrats de carboni, que és dolenta, no té cap fonament científic. Primer, per sentit comú, perquè no hi ha, pràcticament no hi ha aliments que siguin només una sola cosa. Aleshores, també, realment t'impossibilita molt menjar, fer-te una dieta raonable. Sempre diem que per fer una dieta de pèrdua de pes ha de ser sostenible en el temps, i aleshores ha de ser fàcil. Sostenible en el temps vol dir que sigui fàcil. Clar, i dius, vaig a menjar arròs. Té proteïna, l'arròs? Ai, no. Té hidrats? Sí, té hidrats. Té proteïna? Sí. Ah, no puc menjar arròs. Però no pots menjar cap cereal perquè tots els cereals tenen hidrats i una petita part de proteïnes. No pots menjar llegums perquè tots els llegums tenen hidrats i una part important de proteïnes i suma i segueix.
2: Sí, sí.
1: I així fins a... Per tant, no té gaire sentit. A banda que el sistema digestiu està adaptat per digerir el que sigui, pràcticament, el que sigui. No agafa i diu, ai, a veure, això... Ui, hidrats i proteïna, que complicat! Quins enzims faig servir jo ara per... No, el cos ho sap fer perfectament perquè tenim un cos que s'adapta a les necessitats. I ja està. Vull dir que s'acaba molt ràpid això. Insisteixo, i molta gent potser estarà escoltant i estarà dient, ja, però a mi em va funcionar. Sí, qualsevol dieta t'hauria funcionat si has deixat de menjar aliments de mala qualitat i hipercalòrics. És així de senzill.
2: Sí, sí, el que comentaves, no?, també, Adam, d'aquesta persona que va, sembla que es va fer molt viral, no?, perquè va baixar de pes menjant només McDonald's, no?
1: Clar,
2: no sé, cada dia, no?
1: Sí, senyor. Sí, clar, perquè al final el tema de la pèrdua de pes, algun dia dedicarem una de moltes, a parlar de la pèrdua de pes. Perquè normalment, sempre que parlem de nutrició, acabem parlant d'això, en realitat la nutrició és una altra cosa, i aquest és un element també secundari, però pèrdua de pes, sobretot, vol dir ingerir menys energia, això ho vam explicar-ho ja, ingerir menys energia de la que gastes, i ja està, entrar en dèficit calòric, i aquest és l'element, no és l'únic, però és l'element més important que defineix la pèrdua de pes. I si tu vas a un McDonald's i t'organitzes bé els àpats, doncs pots fer una dieta hipocalòrica, i que et faci perdre pes, i de tigretones, i de bollicaos, i del que vulguis. Sí. Faig servir referents de la meva època, jo.
2: No, i que encara són vigents,
0: I que encara són vigents.
1: Encara existeix el bollicao?
2: Sí, jo i el tigreton. Sí.
1: Tigreton l'he vist. Però el bollicao
2: fa
1: molt...
2: I el boni.
1: Sí, també.
2: Sí.
1: El boni, també.
2: El boni.
0: Déu-n'hi-do.
2: Aquí a Barcelona es menja molt el coll boni.
1: I tigreton. Boníssim.
2: Aquest...
1: Boníssim.
2: T'anava a dir.
1: Boníssim. Això hi ha un comptador de bromes dolentes, no?
2: Sí, sí, evidentment, evidentment, és la tarda de Ràdio 4.
0: Ara hem d'estar per sobre de les 50, hi ha algú en aquests mesos cats?
2: A la primera hora del programa només 50.
0: Tenim el repte d'arribar als 1.000, al final de la temporada, crec que ho superarem al Nadal.
2: Bé, mira, més mites.
1: Vinga, va.
2: Adam, els aliments frescos sempre són millor que les conserves. Una conserva de peix, llegums o verdures, Adam, realment és una opció nutricionalment pitjor?
1: Doncs això sorprendrà moltes persones, però en general no.
0: No ho és, eh?
1: En general, unes verdures congelades, per exemple, o ben conservades, unes sardines en llauna, qualsevol peix blau enllaunat, amb un bon oli d'oliva, o un conservat amb aigua, per exemple, un pot de llegums, aquests que són realment molt econòmics, que trobes a qualsevol supermercat, no són nutricionalment inferiors a les coses que pots fer-te tu a casa, per exemple. Perquè, clar, verdures congelades, per exemple, sí que són diferents a nivell organolèptic. Clar, unes verdures congelades, doncs són una mica, no? Bé, no t'acaben de fer el pes perquè són més pastoses, l'estructura canvia, l'aspecte és una mica menys agradable.
0: No és agradable.
1: Val? Sí. Però tret d'això, clar, què passa? Les verdures que mengem nosaltres, sobretot en ciutats grans, tot i que a Barcelona tenim aquí el Parc del Llobregat, el Parc Agrari, que és meravellós, i que fa que les verdures arribin ràpid al lloc on les compres.
0: I tant.
1: Però igualment, per ràpid que arribin, si no arriben el mateix dia o l'endemà, a partir d'aquest procés comencen a perdre vitamines, sobretot. En canvi, quan tu conrees un producte, una verdura, i la congeles, la ultracongeles al moment,

0: al moment congeles les qualitats nutricionals que té, sobretot les vitamines.
1: No?
0: Pap, queda allà fixada. I després allò t'ho poses a casa, ho treus del congelador, supercòmode, i té totes les vitamines que tu necessites. No, no, de fet, es conserven millor. Sí, les altres van passant del pagès al camió, del camió a la botiga. La botiga s'està dos dies... Tu no saps quants dies han estat aquelles verdures. Encara que tenen un aspecte agradable, però igual porten quatre dies allà.
2: Ja, mm-hmm. Ja.
0: Estan bé, nutricionalment són segures i tal, però han perdut una mica. Les congelades no. Això, els llegums, exactament el mateix. Les conserves de peix, sobretot, supercòmode menjar sardines en llauna, barat en llauna, coses d'aquest tipus.
2: A mi m'encanta.
1: A mi les sardines també. Oh, és molt...
2: Una conserva en general, soy conservista.
1: Soy molt de sardines en llauna, jo. Sí, sí.
0: Hi ha excepcions, això, eh? Hi ha excepcions, hi ha productes en conserva que són un desastre.
2: Sí.
0: Però el producte sol, el, no sé, pèsols congelats, fantàstics. A mi m'agrada més els pèsols frescos, però parlant de pasta, no?, i parlàvem abans dels lloguers, és que pràcticament volen lloguer, no, menjar pèsols frescos,
2: sí,
0: no? Són més agradables, però són molt més cars. Per tant, està molt bé tenir un fons de medi d'armari, de congelador, per exemple, amb verdures, perquè no compreu verdures d'aquestes barrejades, eh? Saps allò que tenen?
1: Sí, que hi ha una barreja de tot, de pèsol, de pastanaga...
0: Anava a dir una marca que comença pel sal i acaba per tot, però no la diré. Però, per exemple... Aquesta marca t'ofereix un producte que són verdures a la brasa, que són molt bones, però tenen additius, tenen excés de sal, tenen coses que fa que no sigui el mateix que tots aquells elements comprats per separat i fets a casa, no? Però tret d'això, endavant. A més, t'estalvies diners.
2: És sorprenent aquesta,
1: sí?
2: Eh?
1: Aquesta no me l'esperava, tampoc. Aquesta no...
2: Adam, mira, una altra. Les begudes vegetals són més saludables que la llet i poden substituir-la sense cap problema.
0: Què penseu vosaltres?
2: És veritat, això. Jo crec que no.
1: No.
2: Jo crec que una beguda vegetal
1: no
2: s'apropa
1: mateix, no?
2: A la llet. Jo crec que no.
0: No s'apropa, eh?
2: Jo crec que no.
1: No és el mateix.
2: O sigui, a nivell de valor nutricional, parlem?
0: Sí, sí.
2: Jo crec que no.
1: No. Igual.
2: Ara, ja veuràs.
1: Ai.
2: No, ja veuràs, ja sé que ja...
0: Fem silenci dramàtic.
2: Sí,
0: silenci dramàtic. Per fer-me
1: l'interessant. No,
0: teniu raó. Teniu raó, tret d'una excepció.
1: Ah, quina?
0: Hi ha una excepció. La llet de soja, o el liquat de soja, si hem de ser... A mi em vol per fer de nutrició un dia. No diguis llet, és liquat de... Liquat de soja, si hi afegim calci en aquell liquat, doncs tenim una beguda molt similar a la llet de vaca, per exemple. Ah. Similar, eh? No és idèntica, però és la que s'assemblaria més perquè té una quantitat força interessant de proteïna, té greixos de bona qualitat, que són els de la soja, i hem afegit calci, que s'assemblaria a la llet, i ja està bé. Però tret d'això, tens llet de civada, llet d'arròs, llet de avellanes, llet d'arròs amb avellanes, llet de tot. Hi ha 50.000 liquats d'aquest tipus que la gent es pensa que substitueixen nutricionalment a la llet de tota la vida i aleshores endavant les atxes. Què passa aquí igualment? La substitueix nutricionalment no, però gastronòmicament sí. Tu et poses uns cereals al matí, no? Uns cornflakes amb llet de civada, perfecte, no passa res. Un cafè amb llet de civada, totes aquestes històries. El tema és que hem de substituir la llet de vaca per alguna cosa? Perquè sempre tenim la idea equivocada al cap que la llet de vaca és com obligatòria a la nostra alimentació.
2: Sí, això sembla, des que són petits.
0: Clar, no hi ha aliments obligatoris a la dieta, tret jo diria de les verdures, que em sembla que haurien d'estar totes les dietes mínimament equilibrades. Però verdures també vol dir moltes coses, vull dir moltes hortalisses i verdures. Però tret d'això no hi ha cap aliment obligatori. Clar, molta gent diu, no, a mi em fa mal la panxa quan prenc llet de vaca, però insisteixo, la bec, perquè clar, si no, d'on trec el calci? És una beguda molt saludable. Al meu fill no li agrada la llet de vaca, però el forço a beure'n perquè, no? Perquè tenim la sensació que és una beguda obligatòria i no ho és. Per tant, és igual si substitueix nutricionalment o no la llet de vaca, sempre que treguis allò interessant que té la llet de vaca. No és obligatori ni és dolenta, eh? Vull dir,
2: és una opció més.
1: És una opció més que tens.
0: És una opció
1: que
0: més.
1: La pots triar o no la pots triar, però no que sigui obligatori.
0: Clar. Perquè si no, imagineu-vos, tota aquesta gent que té intolerància a la lactosa o que té al·lèrgia a la proteïna, a la caseïna, que és la proteïna de la llet de vaca, aleshores estarien tots amb uns ossos de filferro,
1: de vidre, no? Però
0: no
1: podries estar de peu.
0: El calci podem treure de molts altres llocs i segurament de fons millors. Però en qualsevol cas, és igual, no us atabaleu, però tampoc ens fem els xulos dient no, és que jo no prenc llet de vaca, jo prenc llet de civada, perquè és el mateix. No és el mateix.
1: No és igual.
0: És una altra beguda, ja està bé.
2: Són modes, també et dic, eh?
0: Sí.
2: Hi ha molt postureig aquí, eh?
0: Amb l'alimentació?
2: Sí, amb l'alimentació. Què t'he de dir jo, tu?
0: Per això... Però és una cosa que sempre dic jo, quan tu fas consells basats en nutrició, basada en l'evidència científica, clar, són molt avorrits per comentar després amb un sopar amb els col·legues, no? Perquè dius, us vaig explicar que menjo llegums, perquè són molt rics en... Ah, vale. En canvi, si tu dius, no, jo menjo açaí de l'Amazònia, perquè és molt ric en vitamina C. Sí, bueno, saps què passa? Que un pebrot té la mateixa vitamina C que una...
1: Un pebrot d'aquí al costat.
0: Un pebrot d'aquí, sí, del Parc Agrari de Llobregat. Clar.
3: Wow.
0: I aleshores, i a banda, per què necessites tanta vitamina C? Si no hi ha dèficit de vitamina C a la població, no?
1: No cal.
2: Va, l'última.
0: Vinga, va.
2: Diu, tothom hauria de prendre complements de vitamines, magnesi o col·làgen, per mantenir-se sa.
0: Clar.
2: Adam, són realment necessaris si seguim una dieta equilibrada o no, els complements de vitamines?
0: Jo crec que aquesta, per sentit comú, la podem contestar tots una mica. Però sempre ens agrada un per si de cas, no?
2: Bueno,
0: ja per sentit comú, jo ja entenc que no calen, perquè si hem arribat fins aquí després de 250.000 anys d'Homo sapiens, sense tot això, és bastant probable que no ho necessitem.
1: Que no fossin necessaris. No?
0: Jo diria... que el meu besavi no prenia vitamina C, saps? I bé, sóc jo aquí, per tant, alguna cosa devia fer bé aquest senyor, i el seu besavi, el besavi del seu besavi, fins a un senyor que vivia, una senyora que vivia en una cova i que no sabia què era el col·làgen. No? En determinats casos, està bé que haguem trobat suplements que serveixen per complementar, dèficits que tenim algunes persones en alguns moments de la nostra vida, pel que sigui. Per exemple, dones en procés de menopàusia o perimenopàusia, per exemple, estan passant determinats processos hormonals que fa que hi ha coses que no funcionin bé. Hi ha gent que té problemes amb el ferro que són genètics. Gràcies a Déu que hem desenvolupat aquestes coses, no? Perquè aquesta gent sí que fa 200.000 anys no hi serien perquè s'haurien mort, no? Però tret d'això, no cal el col·làgen, no cal el magnesi, no cal la vitamina C. Tot això no ens fa falta, realment, perquè la traiem de la dieta sense cap problema.
1: Del dia a dia es treu.
0: Sense cap problema. En uns casos facilita la vida, sí, però de facilitar la vida a ser indispensable hi ha una mica de distància.
2: Doncs, escolta, meravellós això. Se'ns acaba el temps perquè arribem a les 5 de la tarda ja, al butlletí de l'hora en punt, però hi ha tantes preguntes i mites encara. Per exemple,
0: molts.
2: Han arribat alguns, també per tu, dels oients, a través d'Instagram, @latardaderadio4, el 4 amb número,
1: ara,
2: i també a través de @radio4/RNE. En línia, ho dic per si vols la setmana vinent, en línia de fertilitat. Homes preocupats amb l'alimentació, nutrició, si això influeix o no influeix.
0: Doncs
2: la fertilitat és interessant, el tema, eh?
0: Doncs mira, hi ha relació.
2: Sí?
0: Hi ha una relació. Sí, no és tan directa i tan meravellosa com prendre no sé què, però hi ha una relació sempre entre l'alimentació i qualsevol, entre l'alimentació i qualsevol condició de salut.
2: Doncs en parlem, si et sembla, setmana vinent.
0: Sí, i tant.
2: Bueno, la recuperem.
0: Sí,
2: i respons.
0: Sí.
2: Adam Martín, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Molt gran, molt gran, molt gran. Matant mites, eh? Servei públic, avui.
1: Mites fora.
2: Sí,
1: prou
2: amb l'Adam Martín, el periodista expert en salut, màster en nutrició i salut, màster en nutrició esportiva. Adam Martín, arribem a les 5, actualitzem la informació i just després convidem a l'estudi de la tarda de Ràdio 4 una artista fantàstica que té nou projecte que es diu Anòmia. Ella és Ruslana i l'escoltes en 5 minutets. Fins ara.
4: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda, comencem situant-nos a Ceuta, on els reis Felip VI i Letícia estan rebent un bany de masses a aquesta hora a la visita que estan fent a l'escola d'infantil i primària Vicente Alexandre de la Ciutat Autònoma. Aquest és l'ambient a aquesta hora als carrers de Ceuta, a la rebuda dels monarques. Recordem que es tracta d'un viatge oficial històric, el primer de la monarquia espanyola a la ciutat des del 2007. Tot plegat, dos mesos i mig després de l'entrada multitudinària de més de 80.000 persones a la Ciutat Autònoma i en plena tensió diplomàtica amb el Marroc, que reivindica la sobirania de Ceuta i Melilla. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, viatja viatja avui a Brussel·les per participar al Comitè de les Regions, una visita de 2 dies que Illa aprofitarà per parlar d'habitatge, diu la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que es demanarà un marc regulatori europeu amb mesures que ja s'apliquen a Catalunya.
3: Demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
5: També es demanarà posar límit als fons especulatius o que s'impulsi habitatge social. A banda, Illa també demanarà a Teresa Rivera que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector de l'agricultura i la pesca catalana. De l'exterior, a França, nova jornada de mobilitzacions estudiantils per demanar millores educatives. Desenes de milers de persones han sortit als carrers de les principals ciutats en unes protestes que han deixat algun episodi de conflicte entre els manifestants i la policia. Pau Alemany, bona tarda.
6: Aquest és el soroll de la manifestació a París, on hores d'ara continuen les protestes. Ja són més de 3 setmanes consecutives de conflicte per reclamar, entre d'altres, que s'augmenti la plantilla de professors, que es remodelin els instituts i els col·legis i que la plataforma d'accés a la universitat sigui més transparent. Així ho ha expressat la portaveu de la Unió d'Estudiants, Sabrine Carbac, en declaracions a la televisió francesa.
7: On nous balade de ministère en ministère pour nous dire on vous écoute, mais ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Alors nous, ce qu'on leur dit...
6: No volem que ens passegin de ministeri en ministeri sense oferir solucions, ha exclamat i advertit que no es detindran. Les manifestacions d'aquest dimarts coincideixen amb l'inici al Parlament francès de la tramitació dels pressupostos generals en un context de dèficit públic. Per a educació estaven previstos 64.000 milions d'euros, però els manifestants en demanen 10.000 milions més.
5: Gràcies, Pau. I en relació a la situació meteorològica, avui hem conegut que les morts a causa de la calor a Espanya arriben a màxims aquest estiu amb 5.807 defuncions. És la xifra més elevada de l'última dècada. Així ho estimen les dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària per totes les causes, també conegut com a MOMO de l'Institut de Salut Carles III. Aquestes dades són corresponents al període comprès entre el 15 de maig i el 30 de setembre. La xifra supera en més d'un 50% les morts atribuïdes a la calor respecte a l'any passat, on es van produir 3.800 morts aproximadament. A més, el percentatge s'eleva a gairebé un 190% en comparació al 2024, quan es van produir aproximadament 2.000 morts atribuïbles a la calor. El MOMO explica que l'impacte s'ha produït en un estiu amb un context climàtic excepcional, on també ha estat el més càlid dels darrers últims anys. Tot això, sumat a la sequera, a grans incendis forestals i a una intensa onada de calor marina, fan que l'Institut de Salut Carles III demani que s'enforteixin les mesures de prevenció sobre aquesta calor extrema sobre la població. I ampliem aquesta hora la previsió meteorològica. Emet Jordi Oriós, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui a Catalunya s'esperen intervals de núvols alts durant les pròximes hores i núvols d'evolució a l'interior, sense descartar-se alguna precipitació feble i dispersa a zones de muntanya i del Pirineu i també a punts del litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes sense canvis o en lleuger ascens podran assolir els 29 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Tarragona, 25 a Barcelona. És una informació d'EMET.
5: Doncs això és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: aquesta hora de la tarda sempre li envio un missatge a la Clàudia, a la meva Clàudia, la meva dona, i li dic què tal, perquè ella té la sort d'aquest any poder recollir el nostre tresoret a la gala, a la llar d'infants, i té la sort d'anar a buscar-la, no? De poder, no com l'any passat, que, pobra, tenia una depressió. Aquest any sí, i sempre li dic com ha passat el dia el nostre tresor. M'envia sempre una foto a aquesta hora, 5 i 6 minuts. Crec que aquesta que he rebut avui defineix perfectament el que és la meva filla. En fi, un somriure d'orella a orella. És preciós, és preciós.
1: Que bé. Això ens agrada, això ens agrada.
0: M'agrada molt. Bueno, volia compartir amb vosaltres, família.
1: Molt bé. Molt ben fet.
0: Hola, Gisela, com estàs?
2: Hola, molt bé, molt contenta.
0: La Gisela Palma.
2: Sí.
0: No, exacte. Està ben viva, però... Perdó.
1: Em portes dues, eh?
2: Però
0: és que saps què faré? Quan passo males nits com la d'avui, que no dormo massa...
1: Ai.
0: No, però no ha estat mala nit. És que pensàvem que gravaríem una entrevista aquest matí. Molt d'hora.
1: Molt d'hora. Clar, nosaltres, que som d'horari de tarda...
0: Exacte.
1: Per nosaltres era molt d'hora.
0: No, era molt d'hora pensant en el trànsit.
1: En el trànsit, clar.
0: Jo m'havia posat una alarma a les 5 i 50 minuts.
1: A les 5 i 50?
0: Sí, clar, si he de sortir del meu poble a les 7... Doncs, home, almenys una hora i deu per dutxar-me, afaitar-me, preparar-me l'altra... Una hora i deu.
1: Una hora i deu,
0: clar. 5:50. Bé, en fi, al final
1: no
0: l'hem pogut fer pel tema dels trens, perquè havia de venir de Madrid, el protagonista, un protagonista molt gros, que potser demà el tenim.
1: Exacte. Ja
0: parlarem.
1: Estem en converses per tenir-lo aviat, perquè ens feia molt... Teníem moltes ganes de veure'l.
0: En fi.
1: I de parlar amb ell.
0: Pau Robert, al control, perquè tot soni fantàstic. Una hora més aquí en directe a Ràdio 4, a la segona hora de la tarda, amb la Sònia Rodríguez Justícia a la producció i, com dèiem, en període de formació, la Gisela Palma.
2: Que el que has dit abans és que m'ha recordat que jo tenia un compte d'Instagram que es deia Gisela La Palma.
0: Ai.
2: Però perquè és que el meu nom s'escriu amb L geminada, llavors és com que utilitzava la Palma.
1: Però perquè estava agafat el nom o perquè vas voler
2: fer... No, perquè em vaig fer la graciosa.
1: Era una cosa de...
2: Sí.
1: Ah, vale. Pensava, dic, calla, que no estigues allà. Que passa que vols registrar un nom i no pots.
0: Algun dia parlarem de les edats xungues per escollir nicknames mails. Sí, perquè jo recordo un mail que jo tenia, que, en fi, bueno.
1: Chico
2: barra...
0: No, és que... Jo tenia un mail que era martiniconxavi@hotmail.com.
2: Hotmail.com, eh?
0: De Xavi Martínez.
1: Clar, Xavi Martínez. Clar,
0: Martín, si fos
1: Xavi.
0: Una copa, saps?
2: És que és molt bo, realment és
0: 12
2: molt
0: años,
2: bo.
0: Que malos. 12, 13 años, Xavi. Malísimos. No. Hola, Ruslana, ¿cómo estás?
3: Hola,
0: bienvenida a la tarde de Radio 4,
3: gracias.
0: ¿Qué tal?
3: Muchas gracias.
0: Estás en tu casa, ya lo sabes.
3: Sí, hombre, siempre mucha ilusión de venir aquí.
0: Y además lo pillas todo ya en catalán.
3: Sí. He de decir que hoy he hecho varias entrevistas en catalán, no hablando yo en catalán, pero me hacían la pregunta en catalán y yo... Es que es como intuitivo.
0: Es intuitivo y te gustará también, porque estábamos ahora aquí hablando, estábamos hablando en catalán y ella estaba diciendo... Hoy muy buena actriz.
3: Tú déjame 6 meses y yo hablo. Es verdad que nunca ha llegado como el caso, pero...
0: Què passa? Molta gent li passa és que quan tenen un amor català, llavors comencen a parlar català. Això passa mucho, ¿no? Que t'enamores d'alguien català i entonces... Porque hay gente que yo no entiendo, gente de Huelva, he conocido, que me ha dicho... Bueno, que me ha hablado en catalán súper bien. Digo, y eso dice, 3 años con una catalana. Digo, vale.
2: Es que yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? El catalán, bueno, no sé.
3: O sea, sí, de escucharlo, o sea, entiendo como de qué va la cosa, pero quizás responder ya sea como...
2: Ya es más complicado.
1: Poc a poc, podría, ¿no? Poc a poc.
0: Això ho entendrà tothom. El divendres passat, la Ruslana, exconcursant d'Aute 2023, va estrenar nou disc, es diu Anomia. És el seu segon àlbum que regeix sota 3 preguntes. Què conserves? Què qüestiones? I què cremes? Gisela, aquest disc és com una recerca, no?
2: Sí, com una crida, no, Ruslana? A tot aquell que s'ha sentit fora de lloc. És una evolució i una reivindicació de la pròpia identitat.
3: Sí, al final anomia viene también como de, del concepto al que yo me lo he llevado como en todo este proceso artístico, que no es una ausencia de normas, sino la creación de unas nuevas, de las que tú decides que implementar como en tu vida, por así decirlo, y es una cosa un poco poética, pero sí.
2: Y bueno, que este álbum es como una evolución de tu, todas tus yos anteriores, ¿no? ¿Y cómo se presenta esta nueva versión de ti?
3: Pues con muchas ganas sobre todo, ¿no? Y ha sido bonito también hacer un trabajo como un poco personal hacia adentro de ser yo mi propia referencia, ¿no? O sea, y poder decir, vale, aún así llevando poco tiempo en la industria ya tengo proyectos anteriores con los que a lo mejor puedo llegar a jugar y, no sé, sacar de ahí algún aprendizaje, alguna evolución. Eso es chulo.
2: Claro.

0: Doncs és la Ruslana. Ha dit 17 de desembre. Bona data aquesta per anar de concert. Eh? 17 de desembre. 4 dies després dels 50 anys de Ràdio 4.
1: Correcte, dels 50 anys de Ràdio 4 que estem celebrant aquest 2026, mig segle de vida de ràdio, de la primera en català.
0: I a RNE Audio tenim una cosa impressionant, és meravellós això. És que, clar, tenir aquest arxiu, el més important de tot el que hem viscut com a societat catalana a través de la freqüència de Ràdio 4. És un especial 50 aniversari que tenim ja disponible a RN Audio. Eh?
1: Exacte, amb diferents fragments, alguns articles com, per exemple, com era Catalunya quan va néixer Ràdio 4, o Ràdio 4 com a testimoni de la història social recent de Catalunya, o destacats com l'any 1992, quan Ràdio 4 es va convertir en la Ràdio Olímpica. Nosaltres els destacarem després perquè hem recordat un parell de fragments d'alguns programes que han passat per la història de Ràdio 4 i hem triat dos documents d'alguns anys. Però si et sembla, Xavi, això no ho farem ara, sinó que serà més tard.
0: Més tard, però serà molt bo això, per cert, mira, i veníem de la música de Ruslana, és notícia de res, fa minuts. Estopa. Estopa, estan de tornada.
1: Estopa.
0: Sou d'Estopa, Gisela,
2: sí,
0: t'agrada?
2: Sí, a mi m'encanta Estopa.
0: Sí, eh?
2: M'agrada molt.
0: I fixa't que la Gisela, tu tens Gisela, bé, Gisela Palma és la nostra estudiant en pràctiques,
2: sí,
0: en període de formació aquí a la tarda de Ràdio 4, per si algú s'acaba de connectar. Tens 21 anys, no?
2: Sí.
1: Però si Estopa encara no havia ni...
0: No, però m'agrada molt que hagin arribat a una generació com la de la Gisela.
1: Sí, sí. Això està molt bé.
0: Bé, abans d'omplir estadis, Estopa tenia una maqueta. I ara, gairebé 30 anys després,

0: després, aquella maqueta es convertirà en disc i tornarà als escenaris. Molt fort. Els germans David i José Muñoz han anunciat la maqueta, amb K. La maqueta. Això és notícia de fa minuts. Això serà un àlbum doble que sortirà el proper 20 de novembre i, a més, recupera material dels seus inicis, abans del primer disc de l'any 1999, i porta concerts. 12 de juny, al Ciutat de València. 18 de juny, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. 26 de juny, estem parlant de 2027, evidentment, perquè alguns ja estan fent concerts o llançant concerts pel 28. No, ells pel 2027. 26 de juny, a la Cartuja de Sevilla, i el 9 de juliol al Metropolitano de Madrid. És a dir, només són un, dos, quatre concerts. Una gira de quatre concerts. Això serà una bogeria,
1: Serà fantàstic. El primer disc, de fet, seran 7 temes inèdits que formaven part, com tu deies, Xavi, d'aquesta maqueta, 3 cançons noves d'aquella època que mai van ser registrades, això serà boníssim, però que estaven en el record dels germans Muñoz. Recordem, la maqueta, 20 de novembre, apunteu-vos als fans i les fans d'Estop aquesta data, serà quan veurà la llum, tot i que a partir del proper 18 d'octubre, és a dir, ja d'aquí a 5 dies, s'obrirà la prevenda d'aquest disc. O sigui que les dades apuntades al calendari, perquè 20 de novembre i 18 d'octubre, dades importants per aquesta, la maqueta d'Estopa.
0: Clar, a veure, pels qui ja estan pensant en les entrades del concert, no? Hem dit que faran només 4 en aquesta nova gira. Serà a Barcelona, serà a València, a Sevilla i a Madrid. Bé, va, la cita que tenim aquí a Catalunya, 18 de juny, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Pels que ja esteu pensant en les entrades, hi ha dues dates per apuntar. La venda general començarà el 17 de novembre, 10 i 22 de la nit, a través de la web d'Estopa. Ok, a les 10 i 22, sí?
1: A les 10 i 22.
0: A les 22:22. 22:22 del 17 de novembre, a la web d'Estopa. Però qui reservi el disc en format físic, el que deies tu, David, a partir del 18 d'octubre, físic, rebrà un codi personal per accedir a la prevenda dels concerts un dia abans, el 16 de novembre.
1: Mira que bé, molt bé.
0: Bona estratègia aquesta,
1: eh? M'agrada molt el disc físic, que torni també el disc físic.
0: Però on el fiques? Jo sé on ficar-lo.
1: On? Estic pensant...
0: No, clar, jo me'l compro, però on l'escolto?
1: Jo tinc reproductor de compact disc.
0: No, sí, jo si busco també, jo tinc un de vinil, però clar, no sé, això el tinc...
1: Una minicadena tinc jo encara, operativa.
0: Que és els meus pares, ho tinc.
1: Jo encara escolto la ràdio minicadena.
2: Què va?
3: En sèrio?
1: Demà us enviaré una foto perquè veieu
0: la
1: minicadena.
0: M'agrada molt.
1: La minicadena, l'aparell aquest petitó on tens per posar el compact disc i en sintonitzar així. M'agrada molt.
2: Però
1: si no sé actualitzar-me el mòbil, Xavi, com vols que sintonitzi? Home, també ho miro i escolto a través de DNA Audio. Però no, també hi ha coses que m'agrada conservar de l'antigó, que està molt bé,
0: ja.
1: Això és la ràdio?
0: Si és que té ànima, això que dius tu, té ànima.
1: La ràdio de... al directe, perquè aquí amb internet sempre hi ha un petit delay.
3: És veritat,
1: que això, clar,
3: és veritat.
1: Vas uns segons més tard, això no és culpa, és culpa de l'internet.
0: La ràdio d'antes.
1: La ràdio d'abans.
0: D'antes.
1: La culpa això és de l'internet, acabo de dir, com a titular.
0: I no ets boomer, però clar, és...
1: va. Acaba la frase.
0: No. Saludem a aquesta hora de la tarda a la fantàstica Arantxa Coca. Què tal, Arantxa?
4: Què tal?
0: Bona
4: com
0: tarda,
4: esteu?
0: Com
4: bona
0: estàs?
4: Tarda. Aquí somrient amb les vostres anècdotes.
1: Ai, sí.
0: En menys d'un minut, la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família, Arantxa Coca.
5: Viu les festes romanes de Respighi i Corigliano. La banda municipal de Barcelona proposa un viatge del circ contemporani de Circus Maximus a les festes romanes. Amb la col·laboració de l'SMUC i sota la direcció de José Rafael Pascual Vilaplana. Entrades a auditori.cat. Amb el suport de Ràdio 4.
6: Davant de tant de soroll, converses sense estridències amb gent irrepetible.
7: No tenia cap artifici ni tenia res.
8: Jo entrava en una botiga i anava pel carrer. Tothom em coneixia.
9: Em va escriure i em va dir que ell receptava la pel·lícula.
10: Mentrestant sempre llegia i escrivia, evidentment.
11: Jo crec que la gent no escolta les veus, escolta els llocs.
6: Us espero de dilluns a divendres de 3 a 4 a Ràdio 4.
12: Irrepetibles com ho som els dos.
13: Irrepetibles. Irrepetibles. Amb Carles Mesa.
12: Irrepetibles com ho som tu i jo.
2: La tarda de Ràdio 4.

0: Demà, a què aniries a veure si poguessis, en concert?
1: Pavarotti.
0: Ah, clar.
1: Sempre, always.
0: Uf, és molt aranxa. Sí, sí. I ara sí, ara, veus?
1: En Pavarotti, mira, ja m'emociono. Ja està, pregunta'm una altra cosa. Vinga.
0: Pavarotti. Pavarotti. Pavarotti. Això és un missatge pels tècnics. Sí. Pel Pau i per el Sergi.
2: Jo ara estava escoltant-te que... i dic... Pavarotti. Què pretenem?
0: No, ambientar. Però que a mi m'agrada també molt.
2: Mític.
1: Ah, tenim un problema.
0: Què?
1: No podem parlar sobre d'en Pavarotti. Pavarotti és per escoltar-lo.
0: Sí.
1: No el podem tenir de fons ni parlar. O sigui,
0: ja, trepitjar la cançó.
1: No, mai.

0: Doncs el traiem perquè hem de parlar.
1: Hem de parlar, clar.
0: Arantxa?
1: Sí, sí. Sí. Que continuï l'audiència més tard. Ara l'hem posat el gusanillo, no? I després, ai, doncs mira, torno al Nessun Dorma. I és un final de dia meravellós.
2: Mira que bé.
0: Consultes per la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família.
2: Tenim algunes consultes i, de fet, una d'elles per l'Arantxa Cuca ens ha arribat a través d'un missatge de veu. Així que
0: a la bústia d'Instagram.
2: A la bústia d'Instagram. Recordem, missatges a la tarda de Ràdio 4, 4 amb número, on podeu, hi ha doncs, oients que ens escriuen i d'altres que ens ho envien per nota de veu. I una d'elles ens l'ha enviat, una consulta, arriba per nota de veu i diu així.
3: La meva consulta és que, bàsicament, quan discutim, sempre sóc jo la que fa el primer pas com per arreglar les coses. Mai és ell. O jo tinc aquesta sensació. Això és normal o seria un indicador o indicar que és un desequilibri en la relació?
1: Oh, uau, wow, quina gran consulta. Arantxa. Molt bé, m'agrada. M'agrada molt. La veu és d'una noia. Però heu de saber que aquest tema, en concret, sobre qui pren la iniciativa de regular la relació després d'una discussió, no acostuma a ser tampoc cosa de dones.
2: No.
1: Està bastant balancejat. No hi hauria aquí unes vies de gènere, cosa que ja són bones notícies. Val? Però sí, és cert que sempre hi ha un membre de la parella que li costa menys de sortir de la fredor, la distància, aquella distància que s'ha creat després d'una discussió, sigui curta o sigui llarga. En aquest cas, ella diu, sempre soc jo. Això què vol dir?
2: Sí, diu això.
1: M'haig de preocupar? És un desequilibri en la relació? Per aquest element, no. Perquè la parella no ha de tenir un 50-50, que vol dir que tant fas tu com faig jo. L'equilibri és, hi ha coses que tu prendràs la iniciativa perquè tens trets de personalitat que t'ho fan més fàcil, i d'altres coses que jo prendré la iniciativa. Per tant, per exemple, sortir. No? Hi ha persones, dels dos, de la parella, és més de sortir, sempre està organitzant, i és el que organitza les sortides dels sopars, i l'altre s'acopla. Ah, doncs aquí estàs dient, bueno, jo organitzo a tornar a regular la nostra comunicació, però sempre sóc jo, i l'altre s'acopla. És a dir, el 50-50 final és el que no fas tu, ho puc fer jo, i a l'inrevés. No vol dir que de vegades t'has d'apropar tu i de vegades m'aproparé jo. Mm. Aquest 50 en la mateixa tasca, sobretot en qüestió d'hàbits, d'actituds, és difícil de trobar. Per tant, en si mateix, tu no et preocupis. T'has de preocupar, eh? Si en tot cas la teva parella té un problema d'ego. Si té un problema d'ego, que fa que li costi fer autocrítica, i, per tant, que per això mateix es resisteixi a baixar del burro, com acostumem a dir, que és tossut, que li costa de veure les coses, que ho intentes, t'apropes tu, però no ho agafa la primera, t'has d'apropar dues i tres vegades, fins que finalment ja no és que el vagis buscant, és que ja estàs mendigant que s'apropi a tu. Això vol dir que tenim una persona, tens la teva parella, amb un fort ego que dificulta una bona dinàmica, una bona comunicació i, sobretot, una mirada autocrítica que podem no tenir-la enmig d'una discussió, perquè enmig d'una discussió, oi, David, tu tens la raó.
2: Sí.
1: La veritat és teva i ja no hi ha més veritats, perquè estàs superconnectat amb la teva ment. Però quan tot es refreda, ets capaç de veure el mateix quadre des d'altres angles.
2: D'una altra manera, més pausada, més relaxada, i te n'adones de...

0: coses que així no hauré de fer d'aquesta manera, o...
1: O en tot cas, no és bo... encara no. I en tot cas, si no ho veus, pots considerar que un altre ho vegi. No que tu no ho veus, però puc respectar que tu ho vegis així. Mira, escolta, tables. Això és molt interessant. A més que les tables, que se'n diu...
0: Sí, sí, quedar empatat.
1: Quedar empatat en parella és molt interessant. Aquest seria l'element preocupant, que tu dius, mira, sí, el vaig a buscar jo. Però és que el vaig a buscar, no el trobo. I em costa el meu. Mm. I vinga, vinga, l'haig de fer abraçades i petonets i parlem i tal, va, no et posis així.
2: Uf,
1: i llavors l'has de buscar, és esgotador. Llavors és una lluita, ja no sobre el tema que us ha separat, sinó és una lluita contra el seu caràcter, perquè té un caràcter difícil a l'hora de facilitar les coses en la comunicació. Això sí que t'hauries de preocupar, però ara que tu tinguis més facilitat en tenir unes iniciatives, si la teva parella té facilitat en unes altres que tu t'acoples, perquè ja t'està bé, fantàstic. Mm. Aquesta és la paritat que busquem i l'equilibri que busquem en una relació.
0: Déu-n'hi-do.
2: Uf, tinc moltes preguntes, però no, les preguntes són dels oients, de les oients. Més consultes que t'arriben, no sé si David Gallà, sí, que en format missatge, no, ara?
0: Format missatge,
2: escrit, diguéssim.
0: Escrit, és a dir, sí, tenim unes altres, per exemple, aquesta. Diu així, vull molt la meva parella, però cada vegada gaudeixo més quan faig plans sense ell. És sa necessitar tant d'espai o m'hauré de preocupar?
2: Ai, m'ha agradat. En lloc de m'estimo molt a la meva parella, és com aquest català d'algunes parts, no? Que, jo és que et vull molt, no? T'estimo molt. Vull molt la meva parella, no?
3: Sí, sí, sí.
0: Però gaudeixo més quan faig plans sense ell. Clar, això, d'alguna manera, pot... què indica, Arantxa?
1: Clar, és el dubte, no?, d'aquesta persona. Això és indicador d'alguna cosa, que ja no l'estimo tant, ha canviat alguna cosa entre nosaltres. No. No, al contrari,
0: no?
1: Al contrari. Vol dir que no necessites la teva parella. I això, estimats i estimades, és fantàstic en una relació.
2: Sí?
1: Sí. Tu has d'estimar la teva parella, no l'has de necessitar.
0: És no tenir aquesta relació de dependència, no? D'estar constantment necessitant fent plans. Podem estar molt bé com a parella, però no ens cal fer tot els plans 100% junts i juntes.
1: I per passar-ho bé, i per ser feliç o feliça. És Gisela. O per gaudir, o per gaudir del temps, o per tenir unes vacances. Puc tenir unes vacances i m'ho passaré molt bé amb tu, però que sàpigues que si no estic amb tu, segurament també m'ho passaré bé. I jo crec que aquesta persona, amb aquesta consulta, està descobrint això. Està descobrint que és capaç de gaudir, i molt, espais que fins ara s'hi havia dedicat, ja no dic 24/7, però la majoria del seu temps vital amb la parella. Ai, no, doncs ara, si no estic amb la meva parella, també m'ho passo molt bé. I fins i tot dic, millor que no estigui, perquè potser no hagués connectat tan bé, prefereixo anar al meu aire. Jo conec parelles, algun dels dos, que diu, jo hi ha coses, tinc les meves aficions, prefereixo anar sol. Perquè ella, sí, no és que m'entorpeixi, però clar, no, ja has d'estar pendent, et fa preguntes, vol participar, i jo vaig al meu aire.
2: Sí, sí, sí.
1: Ho gaudeixo al meu aire.
0: I no m'he de preocupar.
1: No m'he de preocupar.
0: D'estar pendent.
1: Em sento malament, em genera certa culpa perquè sembla que sigui una persona desagradable, no? O no tingui paciència. Però no és una qüestió ni de paciència ni que no me l'estimi. És que vull gaudir sol. Vol dir, llavors, que sóc un egoista? No,
2: passa a vegades,
1: molt menys.
2: Mirant el futbol, a vegades passa. Allà. Passa.
1: Val.
2: Que l'altra persona vol introduir-se, sí, potser no segueix massa aquell esport.
1: Exacte.
2: O el que sigui, futbol, o digue-li Fórmula 1 o el que vulguis, I és veritat que fa moltes preguntes a vegades,
1: sí,
2: no? I l'altre potser està allà concentrat,
1: sí,
2: o...
1: Calla, ara no m'ho preguntis, sí, espera, després et responc.
2: Sí, sí, sí,
1: I,
2: sí,
1: i la fas callar i dius, bueno, ja em diràs, sí, ja em donaràs pas quan hagi de ser. De tant en tant, deixa que conegui el teu món, però no cal que s'acopli a totes les activitats i gaudir-les els dos per igual. Si et trobes a tu mateixa, com li ha passat a aquesta oient o a la persona que ens ha escrit, gaudint sense la parella, vol dir que s'ha trencat algú entre vosaltres, no? Vol dir que has fet una descoberta meravellosa.
0: És que a vegades, crec que passa, que es nota molt quan l'altre, de la parella, la que gaudeix fent el pla, i la parella que va d'acoplat o acoplada.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: que es nota. Ara poso un exemple de... el que digues tu, Xavi, el futbol, o anem al teatre, o, moment, anem...
2: O aquella típica... anar a comprar roba.
0: O anar a comprar roba.
2: Que potser un dels dos és desesperant.
0: O la típica, una escapada de cap de setmana que fas amb uns amics, unes amigues, tens molta relació, i ve la parella d'ahir, i dius... és que ho veus, que aquesta persona potser no li ve gens de gust estar aquí,
2: sí,
0: i no passa res. Jo, des de la barrera, penso...
1: Clar.
0: Però si saps,

0: sereu parella igualment, és a dir, que no passa res perquè no li agradi, no hem de ser tots amics i amigues de tothom, no passa res.
1: I per què aneu junts? Perquè si m'estima, si l'estimo, l'haig d'acompanyar, bueno, un dia, però com a tònica i regla general, no. Allò de, és que després veig algunes parelles que una, ella està comprant i ella està a fora, o diu, t'espero prenent alguna cosa, i fa com tristesa. Per què? No, ni molt menys. Deixa-la que vagi al seu aire, a la seva manera, que ho gaudeixi, que ho disfruti. Ara, si no hi ha gaudi, si el que hi ha és pena, tristesa, perquè no m'acompanya la parella, aquí, en un moment puntual, ens pot passar, o sigui, m'agradaria veure aquest partit, i mira que m'agrada veure el futbol sol o sola. Mm. Però aquest m'hagués agradat tenir a la parella. Et pot passar puntualment, però aprèn també a dir, és que puc no exigir-li la mateixa intenció i puc viure la meva intenció sense necessitat d'estar amb la meva parella. I això és saníssim. Per tant, dones, homes, que teniu la vostra activitat i que la voleu gaudir d'un temps vostre, que sapigueu que li podeu dir a la parella, espera'm a casa, ja tornaré per dinar, no cal que m'acompanyis, deixa'm, ja m'ho passaré pipa, i si tinc alguna cosa, no et preocupis, que faré la videotrucada. A mi m'encanta quan veig alguna parella, mira, t'ha trucat només perquè vol compartir allò, no tota la jornada. Fantàstic.
0: Només un moment. I si no veiem aquestes imatges típiques aquí, per exemple, als centres comercials, d'aquestes persones que estan comprant a dins, sí. I als bancs, que hi ha com un reguitzell de persones esperant que podríem muntar una associació de persones de gent que està comprant. És a dir, perquè a part, no és el mateix, perquè tu pot agradar comprar d'una manera o d'una altra. És a dir, no sé, jo vaig, compro i marxo. És a dir, a mi quan menys estona millor. I hi ha gent que li encanta. O sigui, jo seria dels que diria, no, fes la teva. Jo m'espero, no passa res. Jo estic ben content i feliç, no passa res. I jo gaudeixo que tu gaudeixis comprant 3 hores, si vols.
1: És que m'has d'acompanyar.
0: Deixa'm a mi que segui una estona al banc.
1: M'has d'acompanyar perquè som parella. I si som parella, doncs acompanyar aquestes coses, tinguis ganes o no. I això forma part de l'amor.
2: Ja, no. És que estem molt aquesta idea, jo
1: crec. No explotem mica el concepte d'amor?
2: Sí.
1: Una mica. Jo de vegades... Vols que t'expliqui una cosa?
3: Sí,
1: tinc temps?
3: Sempre.
1: De vegades m'imagino a l'amor com un gusiluz.
2: Aquí m'heu perdut.
1: Un gusiluz, que estàs molt jove.
0: Un gusiluz, sí.
1: És un nino que es va posar molt de moda. Allà, a la meva època, no preguntis quan, Gisela.
0: Jo també el tenia,
1: sí. Que era blandito, era molt gustós de tocar.
2: Vale.
1: Semblava un gusanillo, per la sola de gusi, i feia llum.
0: Feia llumetes. Si l'apretaves, em sembla que era, no?
1: I era un inductor a la son per nens i nenes que els hi costava. Era aquell nino que tu, doncs, et feia aquella companyia i t'ajudava la criatura a aprendre la son i a dormir. Imagina't, no? Si estàs buscant la imatge, veus que és una imatge dolça, bonica. Jo de vegades m'imagino l'amor així, no? I me l'imagino una mica amb la gota de suor del xinxan, que li està caient. El gusiluf amb la gota del xinxan. És a dir, al final, aquest gusiluf li estem afegint massa pressió, massa responsabilitat. En nom de l'amor, tot. Yeah. En nom de l'amor ho hem d'aguantar tot. En nom de l'amor, tu m'has d'acompanyar aquest partit, encara que no t'assabentis, i has de fer una jornada de compres, encara que t'agobi al centre comercial. I a mi m'encanti. O sigui, al final, el gusiluf agafarà depressió. I es deprimeix l'amor, que és llavors quan el desgastem. I es troba malament. Llavors, cuidem el gusiluf, sisplau.
3: M'encanta.
2: Hem
3: de cuidar el gusiluz.
0: Cuidem el gusiluz. Sempre.
1: S'apaga.
0: Perquè ens il·lumini.
3: I s'ha d'encendre.
1: I ja no dorms amb ell.
0: I com s'apagui el gusiluz, per tornar-lo a engegar, ja veuràs tu la feinada que tindrem perquè arrenqui. Perquè el gusiluz, com s'apagui, no hi ha pila al món que jo ho pugui engegar de nou. No m'apaga un gusiluz.
3: No siguis catastrofista, que sempre es podrà tornar a encendre, home, en algun moment, diguem.
0: A vegades es trenca d'una manera el gusiluz que és complicat, eh? És complicat, perquè com l'apretis molt...
3: Ja.
0: Sí. Aneu fent amb el gusiluz que ja veureu... Ja veureu com passa tot.
3: Bé, Arantxa, hay más imágenes para ti. ¿Las quieres escuchar sola o con tus compañeros?
1: Con mis compañeros siempre.
3: Siempre. Doncs, Gisela Palma, tenim més missatges que ens arriben a través d'Instagram, @latardaderadio4, el 4 amb número.
2: Sí, hi ha un altre oient que pregunta. La meva filla de 22 anys, que podria ser jo perfectament, segueix demanant-me opinió per a tot. però després t'enfades i li dic

0: el que penso. Com acompanyo un fill adult sense dirigir la seva vida?
1: Uf, bona aquesta,
2: bona,
1: també.
2: Sí, sí. T'has sentit identificada des de l'altra banda, Gisela?
0: Jo, la veritat, o sigui, a mi m'agrada demanar molt opinió i jo escolto molt les opinions.
2: Els teus pares.
1: No t'enfades,
0: sí,
1: tu.
0: No, sí que és veritat que és, uf, si no accepta la teva parella és dur, eh? O sigui,
2: ja,
0: jo crec
2: és dur.
1: Clar, però això és, sí, sí,
0: clar, però
1: és
0: allà,
1: un altre tema.
0: Potser grinyola alguna cosa, no? Bueno,
2: clar, potser els teus pares estan, gràcies a l'experiència, veuen una cosa que tu encara no saps veure.
0: Poder,
2: o
0: sí.
2: Potser no, o potser simplement són manies, prejudicis, en fi.
1: Però és molt bo això que ens diu com acompanyar un fill adult, no? Era sense dirigir la vida. Una...
2: No són 16 anys, són 22.
1: Clar, és la reflexió aquesta, no? Més o menys, jo crec que deia que és, sí, és interessant, Arantxa.
3: Sí, i la solució és relativament fàcil, perquè és molta estratègia, molta tàctica. Has de ser, estimades mamàs i papàs de fills ja majors d'edat, heu de ser periodistes de, i dominar la comunicació. És a dir, clar que li pots donar la teva opinió, però no com li donaries, en el sentit de dirigir-lo, a un nen o una nena de 10 anys. Que no li dones el consell, el que fas és dirigir-lo. Tu el que has de fer, tu tira per aquí, tu vigila i fas unes afirmacions contundents i directes. Aquí no. Un adult, i un adult que veus que vol escoltar però depèn de què li costarà acceptar, has de tenir mà esquerra. Dues consignes molt clares, dos trucs comunicatius molt clars. Un, com sempre fa la Sandra Berneda, ja que han fet una referència clara al meu reality, és una mica meu, disculpeu. I tu com et sents? És la pregunta que els fa sempre la Sandra a tots. I tu com et sents? Sí, sí, has vist això i has vist això altre i m'has explicat el tema. Però tu com et sents? Comencem no per tu. T'ha demanat opinió a tu, llavors sembla una invitació que tu li diguis el teu punt de vista. No, espera't. Torna-li la pilota preguntant-li, bueno, sí, jo et puc donar la meva opinió, però de veritat, tu com estàs? I has de prendre-li la temperatura, perquè una persona que et diu estic espantada, no ho sé, estic com bloquejada, estic passant molt malament, si tu li vas amb una afirmació molt directa, molt sincera, no estarà receptiva mai per valorar-la. Llavors, li has de prendre la temperatura emocional i respecte a això ja ajustes més la teva comunicació. I el segon punt, com ajustar la teva comunicació? No li diguis mai què ha de fer.
2: Ja.
3: Mai. Sempre digues el que tu, per la teva edat, com t'han criat els teus pares, d'on provens i què menges, o sigui, totes les circumstàncies, tu què faries? Aviam.
1: Com veus tu la situació en cas que, no? En ja. cas que, sí,
3: jo,
1: que fos
3: no,
1: la persona.
3: Exacte. Com, què decidiria jo?
1: Què decidiries tu si estiguessin
3: jo
1: en el seu lloc?
3: Jo per mi mateixa. Però nena, que jo sóc jo. Que tu ja em coneixes, que tu i jo no som la mateixa persona. Tenies les nostres diferències. Però jo, clar, jo només et puc dir des de mi.
2: I per dins estàs pensant que ho faci, que ho faci.
3: Que ho faci, que ho faci. I s'agafarà amb dos, tres idees. Les acceptarà i les escoltarà millor perquè no s'identificarà tan directament amb elles, sinó que passarà per la teva visió. Ai, pobra, ella, la meva mare, sent com és, doncs ho veu des d'aquest punt de vista. I pot agafar alguns aspectes del teu punt de vista. Però si vas directament, tu com ets, tal com tu ets, a saber, jo, per lo que et conec, que ets la meva filla. Si vas amb tota aquesta autoritat, tinc potestat per opinar i la meva opinió és molt bona perquè ets la meva filla i et conec perfectament, depèn de com estigui la teva filla, no te l'acceptarà. I llavors el que farà és una confrontació, que llavors és quan dius i per què m'ha demanat la meva opinió si després no vol escoltar el que jo li vull dir. Vigila, primer, que ella se senti empatitzada i escoltada, que per això li fas la pregunta i tu com te sents, i així de pas tu ja aprens una mica si està molt tova o no, i llavors dius, no és un bon moment per atacar amb tota la veritat, cruament. Uh-huh. I dos, jo què faria en el teu lloc? Jo com sóc jo, nena? Llavors fas un èmfasi a les diferències, que ja sé que tu i jo no som iguals, val? Però jo com ho faria?
1: Ho veig així,
3: ho veig així i actuaria això d'aquesta manera. Uh-huh. A partir d'aquí, tu medita-ho. I si tens més dubtes, el tercer punt, deixa la porta oberta. Si tens més dubtes, si vols que necessites tornar a parlar d'això, parlar les vegades que tu necessitis. Et poses al servei de la teva filla. És a dir, al final, molts fills majors d'edat, més que demanar que els seus pares li diguin el que han de fer, el que volen és assegurar-se que tenen una assistència i tenen un recolzament incondicional darrere. És millor això

0: que sigui l'última frase, ja saps on estic i parlem, sempre que tu ho necessiti. Ja saps que jo faria una cosa molt diferent, però pensa-ho i parla amb mi quan necessitis. Necessiten més sentir-se que poden equivocar-se, es poden trencar trossets i que tot i així sabran on retornar, que no tant que els indiquis directament què és el que han de fer. Perquè, home, un home o una dona de 22 anys potser ja té mig les idees clares del que, dels seus interessos, eh? I del que li ve de gust. És més, no tant l'opinió de què faig, sinó saber que estàs.
1: Doncs masterclass.
2: I saber que estàs és molt important. Trobo que això és una reflexió molt, molt interessant i que ajuda moltes persones, eh? El saber que estàs.
0: Sí, moltíssim.
1: Dona pau,
2: de saber estar.
1: Dona seguretat i pau.
0: Sí, sí. És un lloc segur. Que els fills sàpiguen que encara que marxin de casa tenen un lloc segur, que no és la casa de quatre parets, sinó les persones que viuen dins, això és or. Això és meravellós. Amb això doncs, pots prendre riscos i s'han de prendre de vegades decisions difícils, però saps que les pots prendre.
1: Moltíssimes gràcies, Arantxa Coca.
0: A vosaltres.
1: Ets meravellós. Estava jo mirant el temps com que plou dissabte, o una altra vegada. Diumenge també, eh? No, és que tinc mudança. Mora meva, diumenge tot el dia. Tinc mudança dissabte.
2: Ah, dissabte.
1: Què? A nivell de parella, família, d'estrès, a nivell psicològic, una mudança és terrible, no? Ho han dit sempre, això, Arantxa. No sé si és més mite que una altra cosa.
0: No, és veritat, perquè generalment va ajustat a un temps i a una economia.
1: Ja.
0: Llavors, se surt tot de plans. Anem malament de temps i ens van sumant càrrecs. Llavors això genera molt d'estrès, hi ha pèrdues d'objectes...
1: I les teves coses, clar, i està sortint d'una llar per intentar crear una nova llar, no?
0: Llavors,
2: és també terrible ser l'amic que ajuda a les mudances, que tens un cartellet a la cara...
1: Jo no ho faig mai, això.
2: Amic mudancero...
3: Ets molt bona persona,
2: Perquè jo he fet més mudances que les que he fet jo mateix. És que ets
1: molt bona persona.
3: David, ets molt bona persona.
2: No faig cap mena de... O sigui, jo ajudo ara... Que dic, en algun moment el cartellet me'l podria treure de la cara, perquè...
1: Mira, et faré d'aranxo. Posa límits.
2: No, digues que no. No puc.
0: Saber dir que no. Ja exactament, sí.
2: Però passa res, s'ha d'ajudar.
0: I amb això no ets mal amic, ni molt menys, sinó que també tens la teva agenda, la teva història i la teva salut, ens podem negar.
1: La teva salut.
2: És una experiència, perquè així veus a vegades els objectes que tenen.
1: Ja sé per què ho fas tu.
0: L'amigo mudancero.
3: Més per curiositat,
2: Oi, llibres i això? Això tenen?
0: Escolta, arriba... Doncs faci el que passi, plogui o no, que no ho diu a la nova etapa.
1: Moltes gràcies. Crec que és la setena mudança que faig ja.
3: No.
1: Setena o vuitena. Sí.
2: Ànims.
1: Però a veure si aquesta serà una de les definitives.
0: Esperem.
1: Arantxa, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Butlletí de les 6 de la tarda i després seguim tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Fins ara.
4: Són les 6. Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. Els Reis visiten en aquests moments el Col·legi Vicente Aleixandre de Ceuta després d'una llarga salutació als ciutadans que s'han congregat al voltant de l'escola. Àlex Eloi, bona tarda.
6: Bona tarda. Després de saludar un a un els veïns del barri de la perifèria on està situat el col·legi, els Reis han entrat a l'escola. El centre és un dels exemples de convivència de la ciutat autònoma perquè acull alumnes de totes les confessions. La primera aturada ha estat una classe d'alumnes d'infantil. Felip i Letícia els han acompanyat mentre pintaven, entre els més petits, han sorgit dubtes després de veure el rei amb un bastó de comandament. A hores d'ara es reuneixen amb pares i professors del col·legi per explicar com va afectar l'entrada massiva dels migrants del juliol. Tot i això, els veïns diuen que la convivència no s'ha vist alterada.
7: Ceuta no se ha visto afectada por lo que está pasando, lo que es Ceuta, lógicamente si no hemos visto por lo que ha entrado, pero nosotros la convivencia no, seguimos siendo los mismos.
6: Després d'aquesta visita, els Reis es desplaçaran fins al cementiri musulmà de Sidi Embarek, on es farà un acte de record i homenatge als qui van morir a la mar durant l'entrada massiva.
5: Gràcies, Àlex. D'altra banda, acabem de conèixer que l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assegura que encara hi ha temps per aconseguir una candidatura única de les esquerres per les eleccions generals del 29 de novembre. La candidata proposada per encapçalar el Front Ampli ha fet una crida a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord abans d'aquest divendres, quan acaba el termini per registrar les coalicions.
8: Si realmente nos creemos que estamos al servicio de la ciudadanía, debemos sentarnos, hablar y tejer acuerdos que permitan esa candidatura única, que haga que no se pierda ni un solo voto de izquierdas y que podamos ganar para seguir transformando, para avanzar en derechos y libertades y no retroceder ni un milímetro como pretenden la derecha y la extrema derecha de este país.
5: Paraules de Colau a les xarxes socials, on també ha defensat que totes les formacions han d'estar disposades a moure's de les seves posicions per fer possible aquesta candidatura conjunta. D'altra banda, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre, després de 9 anys a Bèlgica. Ho farà a peu, travessant la frontera des de França, per un dels colls que connecten la Catalunya Nord amb el Sud, cap al migdia. En una carta adreçada al seu entorn, a què ha tingut accés Ràdio Nacional, Comín ha convidat familiars i amics a acompanyar-lo en una caminada d'aproximadament una hora. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi avançat avui que preveu proposar el sobreseïment de la causa contra Comín, Carles Puigdemont i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts vinent. I encara de tribunals, la Fiscalia de Madrid obre diligències per investigar els càntics d'una part de l'afició de l'Atlètic de Madrid en el partit disputat al seu camp el 23 d'agost contra el Villarreal. La Fiscalia indaga si els crits de puta Barça i puta Catalunya podrien constituir un delicte d'odi, com denuncia l'associació Acció Cassandra, que apunta al rerefons catalanòfob dels crits dirigits contra el davanter Julián Álvarez pel seu interès a fitxar pel Barça. Un accident d'un camió que transportava granades de morter ha obligat a activar la fase de preemergència a Granada, Andalusia. El vehicle ha bolcat a la carretera A4002 i ha perdut part de la càrrega. L'havia quedat completament tallada i s'han hagut de desallotjar diversos habitatges propers. La Junta d'Andalusia ha activat el pla d'emergència pel risc associat al transport de mercaderies perilloses. El camió transportava material entre dues instal·lacions de la fàbrica de municions de Granada. La companyia ha obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català Trànsit, Adrià Fernández, bona tarda.
9: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, es troba tallada la circulació al ramal d'accés a la B20 a Montgat des de la N2 per un accident d'un camió. Com a via alternativa es pot agafar la BP5002 al Masnou per enllaçar amb el que seria la C32. I d'altra banda hi ha cues d'entrada a Barcelona i al Nus de la Trinitat des de la C58 i la C33 a Montcada i Reixac. A la C-17, entre Lliçà de Vall i Canovelles, en sentit Barcelona, hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa per unes obres i també detectem retencions a l'AP-7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda per un accident. Finalment, per reparacions, encara es manté un carril tallat a l'AP-7 a Fogars de la Selva, en sentit sud, i un altre carril tallat en sentit nord per un camió accidentat d'aquest matí que ja està retirat de la via. És tot. Molt bona tarda.
5: També és tot de moment per part nostres. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
10: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Sergio Lezcano al control, perquè tot soni molt bé, amb la Sònia Rodríguez Justicia a la producció. Subdirector David Gallac.
1: Aquí seguim.
0: Com vas? Sí, aquí seguim.
1: Aquí seguim. Contents. Tercera hora, som-hi. Contents i feliços d'estar aquí.
0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Quan farem una pregunta. Què li estem demanant a un nen quan li diem has de ser un home? Ser un hombre. Aquí, en aquesta obra, Ser un hombre, el Miguelito té 7 anys i acompanya el pare i l'avi en una cacera que li canviarà per sempre la manera de mirar el món.
2: La primera vez que se saca un perro a cazar, se le lleva cerca, que entienda todo lo que pasa a su alrededor. Me da cosa que lo estemos sacando demasiado chico.
3: Que no, lo lleva en la sangre.
1: ¡Vamos, va!
3: Ja veràs com...
0: Ha parlat d'un curtmetratge, David Gallac.
1: Així és, Xavi. Tres generacions, una jornada al camp i un nen que descobreix què significa formar part del món dels adults. Inspirat en els records d'infància del seu director, aquest curtmetratge de 20 minuts ens convida a pensar quina és l'herència dels nostres pares i què volem transmetre als nostres fills.
0: I avui ens acompanya, precisament, el seu director, el Lucas Parra, director, coguionista, barceloní... I que és un plaer tenir-te aquí. Lucas, benvingut, bona tarda.
4: El plaer és meu.
0: Com estàs? Enhorabona.
4: Moltes gràcies, molt content.
0: Clar, molta gent diu, curtmetratge, 20 minuts. Per ser curt, és llarg.
4: Una miqueta. Estem una mica al límit de que no ens agafin a més festivals perquè estàs en un,
0: sí,
4: en un terreny...
0: Sí, va d'això, també.
4: Sí. O sigui, un curt perfecte per festivals és de 15 cap a baix.
0: Ah.
4: De 20 ja es complica. Ah. De fet, a Cannes no n'accepten de més de 15.
0: Ostres... Ho sabia. És meravellós fer aquest programa perquè cada dia aprens
1: coses,
0: tantes
1: sí.
0: coses.
1: Jo, no? Per exemple, això també ho desconeixia, els minuts exactes.
0: No,
1: m'ho havia plantejat
0: exacte.
1: Mai.
0: Jo sabia que hi havia alguna cosa,
1: sí,
0: però no exactament... En fi, a veure, Lucas, deia el David Gallac, que està inspirat també en records teus de la teva infància, no?
4: Uh-huh.
0: Quan eres petit i anaves de casa amb el pare i l'avi, què volies més? Viure aquella aventura o demostrar-los que ja podies ser un dels seus?
4: És una bona pregunta, perquè quan ets un nen petit i tens 7 anys, jo he sigut un nen de ciutat, d'aquí de Barcelona, de Gràcia, i quan vaig anar allà al poble, perquè la meva família, el meu pare és de Jaén i la meva mare és d'aquí, és de Barcelona. Llavors, quan anava allà era un món totalment diferent del que jo coneixia ja els nens del col·le, que estàvem jugant a futbol i parlant del Messi. Llavors, anar allà i ficar-te en aquest món de més rural era tot un canvi. Llavors ja estaves a la White, a veure cap on van les coses. I la figura aquesta de l'avi, no? Un avi molt tradicional era el meu avi. Un avi d'ulleres tintades de groc. I,
0: sí, eh?
4: Sí, com si es veu en el cur, és una recreació bastant...
1: Bastant fidel, no?
4: Bastant fidel del meu avi. I clar, el primer cop que et porten hi ha una sensació d'aventura, perquè estàs fent algú que és perillós i que els altres nens no han fet. Per tant, també hi ha una part de privilegi.
0: Clar.
4: Però a la vegada saps que hi ha molt en joc, perquè el teu pare s'està fixant en tu, en si ho fas bé, en si no, en quedar bé, i llavors ets un nen que no has estat mai en un entorn de caça, de una matança d'animals, o és el primer cop que estàs en un entorn que són tot homes.
1: Clar, i quan comença aquesta història, Lucas, hi ha algun record que et vingui amb molta més força que els altres? Que diguis, ostres, aquest record m'està tornant, que inclús se'm fa complicat seguir...
4: Sí, o sigui, no, jo no diria, o sigui, no tinc una cosa així com un trauma per parlar de records, però sí que recordo el primer cop que vaig matar un conill, no? Jo era el que s'encarregava de rematar el conill quan dispares i després l'has de rematar perquè no segueixi patint. I totes aquestes sensacions, els primers dispars, els primers trets que sents, impressionen molt perquè a les pel·lícules sonen d'una manera, però a la realitat deixa sort.
1: En Miguelito té 7 anys, ho dèiem abans, Tu què creus que pot arribar a fer un nen, amb tal, ara ho digues abans, el pare es fixava, no?, en aquestes caceres, què creus que pot arribar a fer un nen per tal de que el seu pare no quedi decepcionat?
4: O sigui, el que passa una mica a la història és que aquest nen, durant aquesta cacera, aprèn a mentir. És el primer moment on s'adona que en el terreny dels adults una cosa important és saber fingir, saber actuar, i és una mica l'aprenentatge que té.
1: I com va ser abans parlaves també de l'avi, la recreació de l'espai, en el moment del rodatge, perquè per fer-ho d'una manera que sigui fidel, que tu diguis, ostres, era això el que jo recordo de quan era petit.
4: va ser complicat. Ho vam recrear a Sant Pere de Ribes i a Mataró. I clar, trobar Jaén a Sant Pere de Ribes no és fàcil.
1: No ha de ser fàcil.
4: Bueno, no ha de ser fàcil, no ha de ser fàcil. Però bueno, vam trobar els nostres forats.
0: Clar, un pare pot estimar molt el seu fill i alhora, al mateix temps, fer-li molt mal, intentant preparar-lo per la vida. Com treballes aquesta contradicció, però sense convertir el personatge en un monstre, no? Ni justificar tot el que fa.
4: Sí, és un bon punt de vista, perquè el fet d'haver-me basat en el meu pare, en el meu avi, la meva mare, et fa estimar els personatges i no fer-los dimonis. Perquè en les històries de cacera, de...

0: coming of age d'un nen que se'n va a casa, és molt fàcil fer que el pare sigui quasi com un maltractador o que sigui massa dur, però li van voler donar la humanitat que té el meu pare, o que al final era una situació que ell estava allà, ell havia passat pel mateix quan era petit i també l'havien portat a caçar, i hi ha una mescla d'anècdotes. Llavors, hi ha un conflicte en el personatge de si el que està fent bé, si el que està fent amb el nen és bo o no.
1: Li ha agradat al teu pare?
0: El meu pare, de fet, surt en el curt, és un dels caçadors.
1: Boníssim.
0: I sempre surten tots els meus curts des que tinc 12 anys i des que he crescut. I sí, al meu pare li agrada molt, li agrada molt i està content de participar en les coses que faig.
2: Li va dir que havies aconseguit realment una bona recreació. Sí. Em va donar el vistiplau, em va dir, és així.
0: Està satisfet, li van posar el Raúl Prieto a fer d'ell, que és més guapo, llavors està content.
2: Es va veure beneficiant, no?
0: Es va veure beneficiant.
2: És de dient i a sobre en surto guanyant.
0: Exactament.
1: Perdona, David, no, deies.
2: El Miguelito, tu creus que continuaria, ara ens posem en un escenari de futur, aquesta transmissió generacional d'aquesta activitat, creus que ho faria amb el seu fill? És a dir, que se l'emportaria de casa?
0: Ostres, és una molt bona pregunta, perquè en el fons jo sóc el Miguelito.
2: Exacte, per això et pregunto, llavors, per la dualitat.
0: M'estàs preguntant si jo en uns anys, quan tingui fills, potser si me l'emporto de casa. És una pregunta difícil, tindria un conflicte, perquè hi ha coses bones i coses dolentes a la casa. I és molt fàcil que n'aprengui de les dolentes. Llavors, és un lloc de conflicte, però a la vegada, a l'actualitat tendim a sobreprotegir també molt els nens. I jo ho vaig aprendre molt. O sigui, jo no vaig quedar traumatitzat, però no crec que ho recreés en un futur.
1: La mare és el punt de seguretat d'en Miguelito. Què volies explicar a través d'aquest vincle? Perquè encara ens costa imaginar un pare que sigui el lloc on un nen pot tornar sense haver de demostrar res?
0: La mare, sí. La mare és... O sigui, la història és com un nen passa dels braços de la mare, del confort, a anar de la mà del pare i que li ensenya com és el món dels adults, no? I llavors, quan torna, ja no és el mateix amb la mare. Ha perdut aquesta confiança de nen petit. I ho volia recrear perquè és una cosa que succeeix dia a dia. És un clàssic des de la prehistòria. I el nen... O sigui, jo crec que sí que pots tenir aquesta confiança amb un pare avui en dia, però, i amb el meu pare la tinc, som molt amics i és fàcil. I, de fet, a la història el que passa és que la complicitat uneix i és el que, al final, els permet ser amics i estar com reconciliats.
2: A part, crec que és un curtmetratge que parla de primeres vegades. Que... És a dir, que té moltes maneres, la cacera, el fet de... el got de vi...
0: Sí.
2: És a dir, la cigarreta, hi ha molts elements que segurament els que encara no l'hagin vist... No crec que es puguin veure, no, el que deies, no? Si no tens família a Jaén o en el meu cas a Galícia, dius, hi ha escenes que em recorden a familiars, que són familiars, però parla potser també d'aquestes primeres vegades. No sé si era la intenció de fer-lo.
0: Ho és, sens dubte. O sigui, així va ser el meu primer cigarro. Amb 7 anys vaig enganyar el meu pare perquè em donés un cigarro per matar bitxos i formigues i això, com fan els nens, i vaig anar a una cantonada i el vaig provar. No? Ara no fumo, o sigui, potser tampoc era mala opció, però... Però sí, i el vi és una anècdota del meu pare. La primera borratxera del meu pare va ser així.
2: Va ser així?
0: Va ser així, sí, o sigui, perquè és... no hi havia aigua, i que era un clàssic d'allà, i llavors hi havia vi o cervesa. I al nen pues, li donaven vi i, clar, va acabar fatal.
1: Estava jo pensant, a vegades, quan ara tem, no?, de tot el que hem après quan érem nens. Com admirem els nostres pares, a la nostra mare, a tots els adults... I després, passant els anys, ho dic perquè, clar, jo tinc una nena de 2 anys i 3 mesos, no? No t'adones i estàs fent el mateix que feia el teu pare amb tu. Deies, estàs dient el mateix que deia la teva mare, que tu algun dia vas dir, ostres, ja, mamà, ja està, no? Papà, ja, què ha passat sobre... Ho estàs fent i et surt. Fins a quin punt podem escapar? Tu creus que podem escapar d'això o no? No estic dient que estigui bé, malament, regular, m'és igual. A mi m'agrada molt, el vincle que tinc amb els meus pares. Però, fins a quin punt... Això ja serà així sempre.
0: Clar, aquí l'experiència com a pare guanyes tu. I crec que tu estàs més a prop de la recreació de lo dels teus pares. Però sí, jo m'adono que amb els anys he acabat agafant moltes coses dels meus pares i sóc una espècie de mescla de coses que m'agradaven i coses que no, però que vas reverberant amb el temps.
1: Estava jo pensant si el Miguelito fos adolescent avui, quin paper tindrien les xarxes en aquesta necessitat de demostrar que és un home?
0: Paper complicat, perquè és un element que, clar, nosaltres no

0: Joan, però és un element problemàtic amb els nens i com gestiones aquesta, o la masculinitat, o el creixement, o el despertar sexual, amb, jo que sé, amb 14 anys, i tenir totes les redes o totes les influències aquestes. Ah, és complicadet.
1: Parlant a Ràdio 4, a la tarda de Ràdio 4, amb el director del curtmetratge Ser un hombre, el Lucas Parra.
2: I abans parlàvem d'aquest Miguelito, si ho faria, o si realment recrearia aquesta escena amb el seu fill, però si algun... Ara hi pensàvem amb nens de 7 anys que vegin el curtmetratge. Quin missatge creus que li hauria de quedar ben gravat? O quin creus que tu diries, m'agradaria que entenguessin això, m'agradaria que es quedessin amb aquesta idea?
0: Potser és un curt més pensat pels pares que pels fills, però no m'ho havia plantejat. De fet, li havíem preguntat al nen actor què li diria a un altre nen, no? Com el Miguelito. I, bueno... O sigui, al final és que vegi que hi ha experiències diferents de nens molt diferents a ell, o fins i tot nens que han viscut experiències iguals. Se m'ha apropat molta gent que emocionada de que ells van viure el mateix de petits i com s'havien sentit identificats amb el curt i han entès molt bé des del punt de vista on estava fet. Però el que vol el curt és que reflexionis. No té un posicionament o un missatge concret que puguem parlar-ne. És més, que doni pensada, ha fet bé, no ha fet bé, quines coses funcionen, quines no.
2: Una reflexió sobre coses que a vegades donem per fetes, no? Que a vegades inclús familiarment, no? La de tradicions, tu explicaves ara, Lucas, és que això és normal, no? És una tradició, el anar amb els gossos a caçar, que se'n transmet de pares a fills. Ostres, potser s'ha de reflexionar en aquest sentit una mica i posar fre, o no, o com a mínim fer l'activitat, però que es coneguin les parts bones i dolentes.
0: Clar, sí, és, al final es tracta de reflexionar amb un curtmetratge, més que de enviar un missatge. I hi ha una part que tu dius que és molt interessant, que és el de normalitzar, no? Quan un pare normalitza una situació, el fill la veu com a normal, no s'altera. Per això hi ha aquest punt de que no hi ha un trauma com a tal, sinó que el fill ho adopta. En canvi, si el pare se sorprenés i estigués molt alterat, el fill mira el que fa el pare i després reacciona.
1: Hi ha pares que volen educar d'una altra manera, però que també tenen por de no preparar els fills per un món que és un món dur. No és un món fàcil. És dur, és complicat. Com distingiries ensenyar un nen a afrontar una dificultat d'ensenyar-li a amagar el que pateix?
0: Pregunta difícil, aquesta.
1: Clar, potser et ve una escena quotidiana al cap quan penses en... Clar, diferenciar, o sigui, això, no?
0: A mi això em porta, per exemple, al bullying, no? Que és un problema actual. Bueno, sempre ho ha sigut, però també ho és. I com ensenyes a un nen a gestionar el bullying o a encarar-se a una persona. De fet, l'avi del curtmetratge el que vol és que aquest nen de ciutat, que està molt tou, que es faci una mica més dur per protegir-lo, en el fons. Tothom ho fa amb les bones intencions, però després passa el que passa.
1: Molt interessant el curtmetratge del Lucas Parra, que ha vingut avui aquí a passar una estoneta a la tarda a Ràdio 4. T'ho agraïm molt, Lucas, moltes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Ser un hombre, doncs el buscarem. On el podem veure?
0: El podeu veure a Movistar Plus i, si sou acadèmics, a Veo4Qué i a Veomac en breus.
1: Tota la sort, té la durada per premis. O sigui que...
0: Moltes gràcies.
1: El rebràs, segur. Gràcies, Lucas.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada molt gran. En menys d'un minut, anem a Turquia?
2: Ara?
1: Gallac, et ve de gust?
2: Però anem via radiofònica.
1: Sí,
2: anem via radiofònica,
1: no, home,
2: sí.
1: Vull dir que
2: no sé,
1: tanto tu com jo tenim una bona mata pelo.
2: No arribem. Tranqui, per això no hem de patir. No arribem a temps.
1: I és que ens esperen els companys, amics dels esports d'aquesta casa de Ràdio 4, de Ràdio Nacional d'Espanya, perquè avui és nit de Champions.
3: Quan parlem de Music Tech, estem parlant del cicle de vida de la música.
4: També els creadors estan explorant com aquesta part, perquè és la part que encara no pots replicar algorítmicament.
5: Entendre que aquesta obra no està substituint l'artista, sinó que en realitat està formant part del seu procés.
6: Penseu que ara amb els sistemes hi ha un sol model comercial, pot generar l'equivalent a tota la música que havia existit fins ara.
7: Se genera mucho slop. Si generamos más artistas sintéticos y más música sintética, los artistas se van a ver más tensionados.
8: I al final hi ha les grans estructures empresarials i el que fa és servir a l'usuari. O sigui, nosaltres som mero contenido, no?
9: La barrera del so.
10: I d'alguna manera el que fa és transportar-nos llavors a la pròpia materialitat del so.
11: Dissabtes i diumenges a les 11 de la nit.
9: Amb Irene de Zumbila.
12: Mariola Dinarès cada dia té una missió.

0: Per fer-la, s'envolta d'experts i expertes.
1: Good morning, Angels.
2: Good morning, Charlie.
0: Objectiu, ajudar-te amb tot el que necessites en el teu dia a dia.
3: Hola, estic a punt. Tenim una tàctica per tot. Som el teu consultori útil.
0: La tàctica, cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
3: Espero la teva trucada, perquè el Charlie ets tu.
4: La tarda de Ràdio 4, amb Xavi Martínez.

0: Avui, a partir de les 9 de la nit a Ràdio Nacional d'Espanya, el Germà Garcia, el Josep Capel, l'equip d'esports d'aquesta casa, narren una setmana més la Champions. Galatasaray-Barça. També tenim més partits, perquè a aquella hora, per exemple, Atlético-Manchester United, molt bon partit, Villarreal-Nàpols, Leipzig... PSV, Inter de Milà Bruixes, Arsenal Lille, Viking Bayern de Múnich. I abans, en una estoneta, doncs, aquests dos partits que sempre queden allà com penjats per la tarda. En aquest cas, Sabah, Slavia de Praga i Lens Sporting de Portugal.
1: Vols les alineacions que tenim uns partits que començaran a 6:45 de la tarda, amb el Saba a la banqueta, Valdes d'Ambrusques, porteria Pokatikov, a la defensa Cedaca, Solvet, McCartney, mira McCartney, que tenen dels Beatles, no? Puchaz, al mig del camp Le Pincha i Rek Monishev,
0: Me pincha y no sangro.
1: Yeah. Parris, Duqueiroz, aquest entrenador del Madrid, no, el Queiroz?
0: Sí.
1: I és mig, i Mikels a l'atac. I a l'Eslavia de Praga l'entrena Gindlis Triplikowski, Marokis, Zimman, Gessen, Holz a la defensa.
0: És que clar, David, ja sé que no ets massa fan del futbol en general, però has anat a escollir el partit menys mediàtic de la jornada.
1: Sí, llegeixo al mig del camp Strum, Sadlec, Moses i Bicec, i a l'atacant, deu ser atacant, allà sí, allà no, Probot i Chori com a nou molt a dins. Molt a primera.
0: Gràcies.
1: Primera fila,
0: David Gallac, molt fan. Ja està, doncs ja estem preparats per veure el Sabah, és la via de Praga, però jo vull parlar amb aquestes dues persones que et deia. Germà Garcia, molt bona tarda.
2: Hombre, Xavi, com estem?
0: Bona tarda. Molt bé, feliç d'escoltar-te.
2: Salam aleikum.
0: Sabah aleikum.
1: Sabah és un pàrquing, no, el Sabah?
0: Pàrquing Sabah. Hola, Josep Capel.
3: Què tal? Bona tarda. Escolta, el Barça jugarà a camp del Sabah en un mes aproximadament.
0: És veritat, sí, has de tocar.
3: Si no m'erro, el 24 de novembre.
2: El 24 de novembre.
3: Correcte.
2: A Bakú, que és la capital d'Azerbaiyán. Allà és on jugarà el Barça.
3: És a dir, que molt d'allò, molta conya, però nosaltres ens haurem d'aprendre tot home, del Sabah, els noms dels jugadors,
0: exacte,
3: la història... Perquè ja sabeu que aquí, a part de futbol, fem cultura.
0: Clar.
3: Després el germà us explicarà què significa Galatasaray. Res, per culturitzar-vos una miqueta.
0: M'agrada molt.
3: Ja ens hem posat al dia. De fet, nosaltres ja som tres estambulites més, perquè mai diem el nom del tècnic, Raúl Hernández. Raúl, què tal? Bona tarda.
4: Merhaba, Xavi, Nasil Sin.
0: M'acaba d'insultar el Raúl.
3: Què us ha dit? No, us ha dit hola, Xavi, què tal estàs?
0: Oh, meravellós.
3: Vale?
1: Molt bé. Molt
3: bé. Perquè veieu que aquí estem ja posats al dia absolutament en tot. Som tres estambulites més. No, en sèrio, és veritat. Ara,
0: i els tres
3: germà,
0: teniu bon cabell, Josep Capel. Vull dir que al final
2: ell, jo no, home, no fotis.
0: Bueno, germà, escolta, podem fer coses amb aquest cabell.
2: Sí, el capell, sí, home.
0: Podem fer
2: la diferència d'edat també es nota una mica, eh?
3: Ah, Raúl està a mitges, eh?
0: Raúl.
2: Va camí, Raúl.
0: No, però ho porta, té estil, eh? Però sí, pelazo, Josep Capel.
3: Si el germà volgués posar-se cabell, amb el preu del germà, amb oferta li posen una miqueta davant al Raúl Hernández. L'han vist i l'han dit res, una mica de serrell, una miqueta de serrell per acabar d'arrodonir, però res.
0: Llavors, què tal? Com us ha rebut Turquia?
3: Amb pluja, és germà.
2: Sí, tot el dia pluja avui. La temperatura és bona, però, estem al voltant entre els 17, 18, 19 graus durant tot el dia. Per tant, no fa fred, no podem dir que faci fred, però sí que molesta molt. La pluja aquesta intermitent que va caient poc a poc, que va calant, doncs la veritat és que es fa bastant angoniós, la veritat.
3: A mi em sol passar, jo puc venir aquí, per exemple, i dir, vinga, vull menjar picant, diguéssim, i em posen un plat de menjar que...

0: no té picant. O sigui, jo vaig anar al Qatar al Mundial i vam aprofitar un matí que teníem lliure per anar al desert, perquè de les poques coses interessants que hi ha al Qatar és el desert, que a més dona el mar, no? Ens va ploure. És a dir, ens van dir allà, diu, aquí no plou mai. I el dia que vam decidir anar al desert va ploure.
1: Per
0: això dic, ja ens sol passar aquest tipus de coses. Yeah. I avui aquí, ahir no, ahir fèiem el temps, però bueno, no plovia, avui sí, avui pluja aquí a
2: però aquí dins estem magnífics, eh?
0: No, un camp estadi, és espectacular,
2: és un estadi impressionant, sí, sí. Està molt ben fet. Aquí es jugarà, a més, el mes de febrer la final de la Supercopa d'Espanya, en la que hi serà el Real Madrid, el Barça, l'Atlètic de Madrid i
0: la Real Societat, era, no era?
2: La Real Societat, la Real Societat. Aquests quatre estaran aquí jugant a semifinals i final de la Supercopa d'Espanya, que es farà aquí, a Istanbul. No es fa aquest any a Abu Dhabi perquè tenen els jocs de la... Del... No sé de què és exactament. Uns jocs olímpics
1: sí,
2: que munten
1: sí.
2: A Abu Dhabi. Sí, exacte, i per això no es fa a Abu Dhabi, com s'ha fet els últims anys.
0: Per cert, que nosaltres som tant d'allò que només pujar el taxi vam dir, escolta, anem a fer-ho bé, perquè aquest estadi ara es diu Rams...
2: Rams Park.
0: Rams Park és és l'Ali Sami Yen de tota la vida.
2: De tota la vida, sí.
0: I pugem al taxi i li diem al Ali Sami Yen, com dient, que nosaltres dominem. I ens diu, el Rams Park, no?
3: Ja, això és com el Wanda, no? I el...
2: Sí. El Wanda.
1: I
2: el hi ha molta gent que li diu... No, hi ha molta gent que li diu al Wanda encara, al Metropolitano.
4: Sí, va calar.
2: Bueno,
0: algun encara li diu Calderón i tot.
2: A l'Ali Sami Yen ve, fixa't que jo vaig estar quan era l'estadi, que només tenia 23.000 espectadors, que allò sí que era l'autèntic Infertru Turc, que li deien. Ara li diuen Infertru Turc perquè continua sent el Galatasaray el que juga, però no té res a veure. Allò sí que era lamentable, amb 23.000 espectadors, nosaltres estàvem ficats pràcticament a sobre dels espectadors turcs, ens deien absolutament de tot. Aquesta ocasió no, la cosa és de 53.000 espectadors. És un estadi que parlàvem amb el Capel, que té una semblança entre el Metropolitano i el Sant Mamés, i el nou Sant Mamés. És molt funcional, tenim una posició de comentarista que és privilegiada, i a més en el mig mateix.
0: Seients de pell,
2: exactament.
0: Semblen les del Cupra.
2: Sí, sí.
0: Fantàstic.
2: I a l'Ali Sami Yen es deia així perquè el fundador del Galatasaray va ser un home que es deia Ali Sami. I Yen li van afegir al final que significa en turc guanyar. I li van dir Ali Sami Yen guanya. I per això es va quedar amb l'Ali Sami Yen, i que li dona nom fins i tot a tota la barriada que hi ha al voltant aquí del Galatasaray.
0: I per dir-ho tot, Galatasaray, germà, què significa Galatasaray?
1: Això.
2: Doncs és el Palau de Galata. Galata era el port, el port que hi havia quan aquesta ciutat d'Istanbul es deia Constantinople. Doncs era el port, tenia la part de sortir del port, i era la part de Galata, que li deien. I s'ha quedat així. El que passa és que és molt gran i arriba fins a la part, diguéssim, ja del que és l'aigua, a on toca l'aigua. I nosaltres estem aquí una miqueta separats d'aquí, però abarcava absolutament tot. I llavors li van dir que de Galata, el seu palau seria aquesta zona. I per això li van dir Palau de Galata, és a dir, Galatasaray.
0: Sarai vol dir palau.
2: Palau, exacte.
0: Això mateix. Galatasaray.
2: Això mateix.
0: Bueno, ja està, no?
3: Has vist David Gallà com
1: sí.
3: T'agradarà més o menys el futbol, però amb el Josep Capel i el Germán és que aprenem coses que van
1: cultura,
3: molt més enllà cultura, de la pilota, home.
1: Cultura del Mundial. Estupendo.
0: El que hem decidit ja directament és que entenem per què aquí es fan moltes operacions de cabell, perquè és que pràcticament tots són calvos. No, ho dic en sèrio.
2: Quants fa 10 minuts m'ho acaba de comentar.
0: No,
2: el Capel m'ho ha comentat fa 10 minuts.
0: Hi ha 8 persones que s'han fet una fotografia, que han demanat, i de les 8 hi havia 6 calvos i els altres dos portaven gorra. I si portaven gorra vull dir que eren calvos. Claríssim.
1: Hi havia sospites.
3: Allò és com el Benidorm Fest, no?
0: Ja. Llavors ho hem entès perfectament. Ho hem entès perfectament perquè es fan tantes operacions. Ja. Sí. I a més tots tenen molt de pèl, també, no? Al cap no, però a la resta del cos sí. Per tant, no tenen problemes
1: amb
0: el cabell de certes parts del cos per posar a dalt.
1: Cau de dalt i es posa baix.
0: Segons de quina zona treguin, doncs surt el cabell a dalt, doncs segons quines formes, més rinxolat, més llest... Ja sabeu.
3: Sí, Josep, germà...
0: No hem parlat de futbol,
3: Jo sí, jo tinc ganes de parlar de futbol, perquè a més és que us vull preguntar si realment és complicat el partit d'avui, perquè molta gent diu, escolta, és l'infern turc. És real? Com arriba el Galatasaray? És l'equip de fa anys que feia por? S'ha renovat bé aquest estiu? En fi, expliqueu-nos una miqueta com arriba el Barça també i com afronta aquest partit, segon partit de Champions.
0: Hem decidit que nosaltres parlem de cultura i el nostre tècnic Ramon García parlarà de futbol. Raúl, com veus el partit?
5: Bé,
0: Vale, doncs és el toc de qualitat que...

0: Us ha donat el tècnic. No, a veure, de seguida el Germà us explica una miqueta com arriba el Barça. Jo, si voleu, us explico una mica com arriba el Galatasaray. Un equip molt renovat. El Barça va jugar aquí fa quatre temporades. Victòria 1-2, van marcar Pedri i Pierre-Emerick Aubameyang, que és el que va donar el gol de la victòria.
1: Que
0: ara
1: juga al Depor.
0: I del Barça es mantenen 3-4 jugadors. Pedri, per exemple, Gavi, que també hi havia en aquell... Quan començava va estar en aquell partit, Frenkie de Jong, que no ha vingut aquí per estar lesionat, però es mantenen de la plantilla 3 o 4, el Galatasaray és tot nou. És a dir, pràcticament no hi ha cap mena de jugador, ha canviat, fins i tot l'entrenador ha canviat, ara tenim a Okan Buruk. Llavors entrenava el Galatasaray en aquella època un català, Germà. Ah. Estava entrenant el Galatasaray fa 4 temporades, han passat al Barça.
1: Domènec
0: Torrent, correcte.
1: Que va ser ajudant del Pep Guardiola.
0: I estava de porter Iñaki Peña, en aquell equip del Galatasaray. Ha canviat moltíssim. I sobretot s'ha reforçat molt aquest estiu. De fet, avui, després de venir d'una lesió i tenir minuts el passat cap de setmana, ja sortirà en principi d'inici Víctor Osimhen, que és un davanter nigerià, pel que han estat interessats equips espanyols, deien del Barça, de l'Atlético de Madrid, ex del Nàpols, molt bon davanter. Això sí, no està gaire ben amoblat de l'Azotea, sinó segurament aquest jugador no estaria al Galatasaray, sinó que estaria en algun equip punter, però és molt bon jugador. Tenen a Yilmaz, a un rus que es diu Batrakov, que és molt bon jugador, un mitja punta. Rafael Leao, un jugador portuguès, que també ha sonat diverses vegades ha sonat pel Barça, que ha estat jugant al Milan aquestes darreres temporades, sí, però que ha anat de més a menys. Les dues
2: sí, molt irregular, eh?
0: Milan, la veritat, molt irregular.
2: Molt talent, però no...
0: Un atac que no hi toca gaire de dalt. Està al Galatasaray i no està en un equip punter. I, per tant, tenen una sèrie de jugadors. L'Heroi Sané, per cert, que també està jugant aquí, tot i que no és titular. Vull dir que tenen molt bon equip. El que passa és que molts d'ells són jugadors d'aquells una mica vingutament. Gundogan, per cert, tot i que no juga, s'ha queixat darrerament de que no té minuts i han dit, estàs preparat quan et toqui? Diu, home, si no jugo no puc estar preparat. I és bo que l'ha liat parla, tothom allà criticant, i no juga gaire. Però té un equip ja de velles glòries, tot i que amb algun bon jugador com aquest rus, el Batrakov o el Víctor Osimhen, que si té el dia pot complicar. Per cert, el debut en Champions fa 3 temporades de Pau Cubarsí va ser contra el Nàpols i enfrontant-se a Osimhen. Va fer un grandíssim partit, li van donar l'MVP quan debutava en Champions a només 17 anys i, per tant, té molt bon record d'aquell partit el Pau Cubarsí, i avui es retrobarà amb Víctor Osimhen, en aquest cas per això, jugant al Galatasaray. Per tant, equip renovat, equip amb molts noms, però, diguéssim, tots vinguts una mica menys, però en aquest escenari, com és aquest estadi, l'Ari Sant Guillem, és un equip molt i molt perillós, i ara parlen seriosament, un equip molt perillós. La temporada passada l'Atlético de Madrid va jugar aquí, no va poder aconseguir la victòria, molts equips grans han vingut aquí, no han pogut guanyar, perquè amb 53.000 espectadors i tots apretant es fa un estadi força, força complicat. I del Barça, si voleu, el Germà us explica una miqueta l'última hora.
3: Què, última hora, doncs... Germà?
1: Bé, última hora encara no serà ultimíssima, perquè encara no ha donat a conèixer l'11 titular al Barça. Suposo que Hansi Flick ja els hi deu d'estar comunicant als jugadors abans de sortir de l'hotel amb què jugaran. Però bé, el que venim informant al llarg del dia d'avui en els diferents espais informatius de Ràdio 4, doncs que Eric García tornarà al lateral dret, recordem que va jugar com a central per donar entrada a Koundé al lateral en el partit contra el Getafe, que tornarà Pedri al mig del camp per formar parella amb Rodri i que tornarà Fermín a la mitja punta per donar-li una mica de descans també a Dani Olmo. I el gran dubte, també dir que Joao Cancelo jo crec que jugarà a la banda esquerra de la defensa, el lateral esquerre, per donar descans també a Xavi Espar. I el gran dubte el tenim a davant. Aviam, Lamine Yamal és fixa segur, i aquí tenim si jugarà en Gabriel Jesús com a nou, ha marcat 3 gols amb el poquet que ha jugat en el Barça, i amb Gordon a la banda esquerra, o hi ha una altra variant que seria desplaçar Gordon a la banda esquerra, que seria una banda més natural per ell, que no jugui a Adeyemi, que jugui a Adeyemi en la banda esquerra, exacte, i passar Gordon com a nou, i d'aquesta manera no jugaria
0: la temporada passada al Newcastle. Gordon ja va jugar
1: de nou,
0: centre, i a més golejant.
1: Són les dues opcions que hi ha: aquesta, o que continuï jugant Gabriel Jesús, que ho està fent força bé.
4: M'agrada aquesta. Trobo falta Adeyemi, que m'encanta.
1: Adeyemi és molt bo, també.
0: Aquest no necessita passar per Turquia per
3: un cafè.
0: En té per donar i per vendre. De fet, amb el que li sobra a ell, podrien trasplantar 4 o 5 caps aquí, vull dir que no hi hauria cap mena de problema. Per cert, no hem pogut anar al dinar de directives. Ens han citat al gabinet de comunicació del Barça a la porta de l'hotel, un hotel espectacular, amb un centre comercial que no pots ni entrar-hi, vull dir, els preus són prohibitius, o sigui, una zona ja... anava a dir... Clar, és que aquesta ciutat és molt gran, o sigui, són 15 milions d'habitants, vull dir, Estambul, sí. O sigui, per anar d'una punta a l'altra és tremendo, és molt gran.
1: Jo els he dit abans que jo crec que aquesta ciutat

0: Més o més. Ah, el que t'anava a dir, que al final no hem pogut anar al dinar de directives perquè el dinar s'ha fet en una illeta, que hi ha al mig d'un riu, que la illeta és només el restaurant. I ens han dit, no, o sigui, només pots anar amb la barcaza, aquella, si vas al restaurant. I clar, nosaltres no anàvem allà.
1: Si tens la reserva confirmada.
0: Correcte, si no, no pots anar-hi. Llavors ens han dit, escolta, com no podeu anar allà i la porta us pugui atendre allà, veniu a l'hotel de concentració i allà la porta de l'hotel us atendrà. Per tant, tot ha estat una mica com estrany, perquè en aquesta ocasió no hem pogut anar. Imagina't com deu ser el restaurant en una illeta al mig del riu, aquí a Istanbul. O sigui, un 5 estrelles, no, el següent. O sigui que ha estat un dia entretingut i ni us explico des del nostre hotel fins a arribar a l'hotel de concentració, perquè insisteixo que Istanbul, a part de caòtic, és molt gran i les distàncies, tot el que veus al mapa que sembla que estigui al costat, boh, és tremendo per arribar d'un lloc a l'altre. Però com a mínim ja estem a l'estadi i l'estadi, com deia el germà, és absolutament espectacular. Molt bon estadi. Molt
2: doncs, meravella, aquesta última hora que ens porten el Josep Capel i el Germà García en directe des d'Istanbul a la tarda de Ràdio 4. Moltes gràcies, família. Una abraçada per Raül.
3: Una abraçada.
2: També.
1: A vosaltres.
0: Notícia, acaba de passar ara mateix un estambulita amb cabell.
3: Oh! El primer!
0: Li he fet una foto i tot, eh? O sigui que me la porto de record.
2: Impressionant. Aquests viatges, mare meva. Algun dia faríem... Algú dia haurem de fer aquesta entrevista de debò al Josep Capell i al Germà García perquè ens expliquin històries de convivència, que, clar, són tants anys.
1: Tira't les que es puguin explicar, no?
2: No, jo vull les que no es poden explicar.
0: No, no, i ell us ha explicat ara, per exemple, de quan va venir aquí, quan l'Ali Samillem era una altra història, Germà té històries, ell era dels que anava amb el Barça, per exemple, de bàsquet, quan anava a jugar a la pista a l'Aris de Salònica. No sé si recordareu una anècdota a finals dels 80, que el Barça van haver d'aturar el partit a 5 minuts del final perquè van apagar les llums del pavelló i van començar a caure cadires i monedes.
1: Ostres, monedes que eren dracmes.
0: El germà estava allà.
1: I a nosaltres ens tenien situats en la pista. O sigui, la posició de comentarista que teníem, jo recordo que estava al costat de Xavier Seisó, que acaba de jubilar-se ara, gran amic
2: gran periodista
1: de la cadena SER, de Ràdio Barcelona, i estàvem junts. I pensa que quan van veure allò, la policia va sortir ràpidament amb les cuirasses que porten i tal, per protegir-nos i dir-los als jugadors del Barça que entressin ja cap a vestidors. Ens van fer aixecar, ens van agafar del braç, ens van ficar cap a dins del vestidor i ens van tancar dins del vestidor amb el Barça. És a dir, estàvem la premsa i els jugadors dins del vestidor i no ens deixaven sortir per res. I quan vam sortir d'aquell estadi, d'aquell pavelló, de l'Aris de Salònica, vam sortir escortats per la policia, amb dos furgons, amb un gran que anava tot l'equip i amb un altre més petit que anava amb la premsa, que anaven llançant de tot, i llançaven les monedes que eren dracmes, que era una moneda que passava moltíssim. No valia res, perquè per això la llançava.
0: Anava a dir que amb les monedes que van recollir, Germà es va comprar una casa a Camprodon.
1: Efectivament. amb aquells dracmes.
0: Amb les monedes que va recollir, Germà la tornada.
2: Sí. Doncs veus per què vull fer aquesta xerrada tranquil·la? Va, ho hem de fer, va, posem data. Que, per cert, setmana vinent esteu a París, no? El Barça juga dues jornades seguides fora de casa a la Champions. Quin partidàs també la setmana vinent.
1: Tres partits seguits fora.
2: A tres,
1: tres partits seguits fora.
2: Carai.
1: Avui, dissabte, a la Cartuja contra el Betis,
2: sí.
1: A 6:45 de la tarda, i dimarts vinent al Parc dels Prínceps contra el PSG.
2: La setmana.
0: Ara, mira, molt ràpidament, l'última visita que vam fer a París, no fa gaire, vam sortir de l'estadi, que era molt tard, i vam dir, està tot tancat, vam trobar un petit restaurant per sopar alguna cosa ràpida, i no saps qui estava al costat nostre, no sopant, no, fotent-se xampany, però fins a dalt.
1: I bastant passat de voltes, per cert.
0: David Ginola!
2: Home,
0: si us recordeu de Ginola?
1: Sí. Ginola, i et veia que el anàvem mirant, i el tio, com portava mig pet, s'aixeca i diu, sí.
0: Soc Ginola. I ens va reconèixer que va estar a punt de fitxar pel Barça als anys 90. Sí. Però David Ginola, per cert, molt guapo, eh? Un ídol, eh? Està millor ara que quan jugava un tio guapo, que va tenir un atac de cor, va estar a punt de palmar-la.
1: Sí.
0: I el tio ara s'estava fotent... Bueno, ell i els amics...
1: Ampolles acaben tenint unes quantes a sobre.
0: Perquè... Xampany, directament, xampany.
2: Clar, tot ple de xampany. O sigui, ara mateix és... Betis, partit molt, molt complicat a la Lliga. Jo crec que dels rivals més difícils
3: difícil.
2: A dia d'avui.
1: Sí, sigui el pitjor.
2: Sí. Segurament, fora de casa. Després, Paris Saint-Germain, fora de casa. I després és el clàssic,
0: Real
2: no?
0: Real Madrid, correcte.
2: Barça-Madrid al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou. Uau, doncs, quina setmana. De bojos.
3: Quina bogeria.
1: Sí.
2: Doncs moltes gràcies. Aquí passa Josep Capel, Germà García. Una abraçada molt forta.
0: Raül, digues
2: alguna
4: cosa. Una abraçada...
0: Ha dit abraçada. Pensava que diria adeu en tour, però no. Això no s'ha apuntat amb el mòbil.
2: Cuideu-vos molt, un petó molt fort, família.
3: Vinga, igualment.
0: Abraçada.

0: Adéu.
1: Doncs veurem què passa, veurem què passa. Partides. Betis-Barça, partides. Paris Saint-Germain-Barça. I clar, el clàssic. Són dues setmanes d'infart.
2: Molt, molt, molt partit fora de casa, que a veure el Barça què tal, si pot... Que vols que et faci una anàlisi, no?
3: No,
2: un part fora de casa, complicat. El Betis molt bé perquè... Crec que va fer un bon partit contra l'Osasuna en l'última jornada, sí o no?
1: Va estar molt bé. Si és que el Betis està molt bé, és un equipàs.
2: El Betis, molt bona ciutat. Betis?
1: No, Sevilla.
2: Sevilla, no, això. Sí. No, clar, la ciutat. Sí, sí, sí. És l'altra. I això, i molt bé. I el clàssic, clar, el clàssic sempre és un clàssic.
1: Que, home,
2: els clàssics mai són eterns. Clàssic, això. Són sempre... perduren amb el temps. Calla, perquè els
1: però aguantes bé l'antena, eh?
2: Clar.
1: No, vull dir, ets un geni, realment. Però tu,
2: a veure, la tàctica no te l'explicaré del Barça, però el que hem d'estar pendents és de quan... No pendents, no perquè vull que passi, però de quan el Barça pot aguantar sense perdre. Perquè porta...
1: Portem 8 seguits.
2: 8 de 8, no?
1: Sí, o 9 de 9? I si sumem el de la Champions, són 9, no? Em sembla, sí.
2: 9 de 9 sense perdre.
1: Sí.
2: Però igual no pot perdre, perquè no. O sigui, no vol perdre, però igual no li... No, ja, a veure que no aguanta això. És que igual és una mena de... Igual han fet una juguesca alguns equips dient... Ara què passa?
1: Però què vols dir?
2: No, que dir, mira, ara... Això quan porten 9? A veure si poden aguantar 15.
1: Clar, doncs es tracta d'això. Però què vols dir? Que els rivals es deixen guanyar?
2: Que guanyin.
1: No,
2: que diuen que guanyin, que guanyin. No?
1: Creus que es deixen guanyar els rivals?
2: A veure, ara quan aguanta això, sí. No, però s'ha dit que el Betis és el partit complicat. Jo crec que serà el dia que el Barça perdi... El del Real Madrid.
1: No, home, no. Bum. És que si hi ha un dia que no ha de perdre el Barça per la colarada, és el clàssic.
2: No, si jo he fet aquí com una predicció, com si tingués idea, no tinc idea de res.
1: M'agrada molt.
2: És a dir, ara, o un empat. Igual és un empat el dia del Madrid.
1: Ja. Yeah.
2: Que encara estan les obres del Camp Nou. O sigui, no s'acaben mai.
1: Sí que està empatat.
2: Això sí
1: mare
2: que...
1: Meva.
2: Fins a quan? 2028 encara han d'estar... Ah, sí, perquè no, han de marxar...
1: Ara han de marxar perquè han de posar el sostre.
2: Que, clar, el sostre no el poden posar abans. Bueno, amb el Sant Jordi ho vam fer així, no vam començar de baix...
1: Però aquest no.
2: Però aquest no podien.
1: Aquest ha de marxar al Barça 6 mesos. Aprofitaran l'estiu, em sembla.
2: Una altra vegada al Lluís Companys.
1: I de nou al Lluís Companys.
2: Al Lluís Companys.
1: Sí que s'ha esgotat això, ja.
2: I això la gent que pot anar al Barça, després podrà anar al Lluís Companys? On de fer un sorteig o alguna cosa d'aquestes?
1: Fan sorteig. I coses. Per cert, la constructora del Camp Nou, del nou Camp Nou...
2: De l'Spotify Camp Nou?
1: De l'Spotify Camp Nou. És turca.
2: Ara sí.
1: L'IMAC, no? Que van fer un concurs i van dir serà la més ràpida i la que sortirà millor de preu.
2: Doncs ni la més ràpida, em sembla, ni la que ha sortit al final de preu.
1: S'està allargant això.
2: L'IMAC, construccions i altres coses. L'IMAC, construccions. Sembla que estigui fent una falca ara.
1: Sí, no sé per què fas una, però per què fas una falca?
2: Jo què sé.
1: Si estem a la ràdio pública.
2: No sé. No esborreu això de RN Audio, això que no soni. Això ho tallem
1: no,
2: i...
1: Ja no es pot esborrar. Això ja sí és història de Ràdio 4.
2: Sí, perquè tu, hi ha una manera que sí que es pot.
1: Ah, tu vols... Però, clar, però a l'imaginari col·lectiu ja ha quedat, això.
2: Ha quedat, però
1: la
2: és
1: la
2: igual...
1: La gent que està escoltant el directe, que és la ràdio
2: això,
1: bona.
2: Sí, la ràdio bona, no, la del directe. Però tu, si ho escoltes, pots no posar... Però Josep, això...
1: Tu... Sí. Però això és censura.
2: No!
1: No, s'està censurant el nostre programa.
2: Poses una sintonia.
1: Ah.
2: Per separar. O sigui,
1: pujaràs una mica el volum.
2: Exacte.
1: I la... I
2: llavors... Què ha dit? De què?
1: Ja.
2: No passa res. De què parlàvem?
1: De la ràdio, Ràdio 4. Ah, i aquest any fem 50 anys.
2: Ara,
1: 50
2: això
1: anys.
2: És important.
1: De la primera en català. Molta gent diu, no, és que va ser Catalunya Ràdio.
2: No.
1: Ràdio 4. Aquesta casa és la primera ràdio en català.
2: La primera en català. I recordeu que a través del web podeu localitzar diferents espais on, per exemple, què podeu veure? 50 anys de política catalana, clar. Com ha canviat el que és la societat. Des del disc català de l'any Premiant la Música, la banda sonora des del 1979. Com va néixer? Els logotips. La imatge corporativa també ha canviat. Són diferents espais que podeu trobar al web. I nosaltres hem fet un petit exercici de buscar què passava o què sonava tal dia com avui,
1: sí,
2: un 13 d'octubre de 2 anys. Ens hem anat fins al 2016 i fins a l'any 1996. Escoltem primer l'any 1996.
4: Hola, salutacions molt cordials en nom de Doroteo Martín, Alejandro Delgado, Plácido Navarro i Montserrat Minovis, quan comencem aquesta audició setmanal dedicada a escoltar la música que fan els joves intèrprets del país. Joves intèrprets en algunes ocasions ja ben consolidats dins el panorama musical català. Aquest és el cas dels grups que us presentem avui. El quartet de guitarres,

0: per una banda, del Conservatori Superior Municipal de Barcelona,
1: la Irene Desumvila, del 96.
0: I el trio Dumki. Ara, uns concerts que nosaltres vam gravar a principis
2: d'aquest any. És el programa Podium, que va ser una plataforma musical, sí, podríem dir, d'aquesta casa, de Ràdio 4. A més, entre els anys 1984 i 1998, un espai creat i dirigit per Montserrat Minobis, que l'any 1996, precisament, va rebre la Creu de Sant Jordi. Era un programa consolidat. Digues tu, una Irene Desumvila, sí, un programa que fomentava, sí, les noves creacions musicals. Anem a l'any 2016?
1: Sí.
2: Vinga, a veure què sonava un 13 d'octubre del 2016.
3: Entrem a la tercera i darrera hora de programa, tercera i darrera hora de Anem de Tarda. En uns instants entrem en el món de la tecnologia amb la Berta Fola, però quan siguin 6:45 de la tarda tindrem els nostres estudis al Antonio Fornés, el filòsof Antonio Fornés. A la seva secció avui parlarem de la música des d'una perspectiva filosòfica.
2: Anem de tarda. Podríem dir que és un dels nostres predecessors, no? Si tirem enrere amb el temps,
1: fa 10 anys,
2: hem tingut diferents predecessors i un d'ells era l'Anem de Tarda, que era aquest magazine, aquest programa de tarda, que el Goyo Parados, que era la veu que escoltàvem, explicava quins col·laboradors tindrien en la darrera hora del programa. Avui hem fet aquest tastet, Xavi.
1: M'agrada molt, és una màquina del temps que la deixarem aquí a l'estudi i anirem entrant, si et sembla bé, David Gallac. Per cert, la Montserrat Minobis, que ens va deixar el 2019.
2: Correcte, sí.
1: Una periodista feminista, a més molt compromesa en la lluita antifranquista als anys 70 i activista en defensa també del nacionalisme català. I molt amant de la música. En fi, 6:49 minuts, parlant de música. És una de les grans notícies del dia. Estopa. Torna Estopa. Mira la Gisela Palma, que la tenim a l'altra banda de l'estudi al control, la nostra Gisela, en període de formació aquí a la tarda a Ràdio 4, està emocionada. I m'agrada molt una persona de 21 anys, bueno, gairebé 22, no, Gisela? Sí, de 22 anys, sigui tan fan d'Estopa. M'agrada molt. Això...

0: Comentàvem abans, d'omplir els estadis que omplen a dia d'avui, ja porten anys fent-ho, els Estopa tenien una maqueta. I ara, gairebé 30 anys després, aquella maqueta es convertirà en disc i, a més, tornarà als escenaris. Els germans David i José Muñoz han anunciat fa uns minutets la maqueta amb K. Això és un àlbum doble. Un àlbum doble que sortirà el 20 de novembre i que recupera material dels seus inicis. Cançons d'abans del primer disc de l'any 99. I atenció, per què? El primer tast arribarà aquest divendres. L'escoltarem aquí, a la tarda de Ràdio 4. I es dirà Bicho Raro.
1: Bicho Raro,
0: una cançó que estarà dins d'aquest, la maqueta, anomenada Bicho Raro. Aquest divendres, 16 d'octubre, l'escoltarem aquí a la tarda a Ràdio 4.
1: I altres dates que hem de recordar.
0: El
1: 18 d'octubre, que és la data d'inici de la, precompra, podríem dir, d'aquest disc. I qui faci aquesta compra rebrà un codi per la prevenda exclusiva d'entrades. I quan es posen a la venda? El 17 de novembre, a les 10:22 de la nit. Venda general pels 4 concerts. 20 de novembre és quan surt el nou disc.
0: Perquè actuen a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de juny.
1: El 18 de juny. Altres dates, 12 de juny a València, 18 de juny, com deies, Xavi, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, el 26 de juny a Sevilla i el 9 de juliol a Madrid. Aquestes són les 4, dates, els 4 estadis confirmats d'aquestes 4 ciutats.
0: Si Estopa comencés avui, triomfaria o un algoritme decidiria que dues guitarres

0: Terres i dos germans de Cornellà no tenen prou potencial.
1: Jo crec que triomfarien.
0: Sí, perquè serien virals.
1: Serien virals. Perquè es beneficiarien de l'algoritme de les xarxes de TikTok o d'Instagram. Perquè si són tan fidels als inicis, és a dir, si tenen aquesta essència, crec que és molt important això. I això enganxa, l'algoritme crec que els beneficiaria.

0: Avui es fan cançons... Avui es fan cançons perquè la gent la recordi durant 20 anys, com les d'Estopa, o perquè la gent no la salti durant 20 segons?
1: Uf. Jo crec que més la segona, eh?
0: Jo també.
1: Jo crec
0: trist,
1: que
0: és molt trist.
1: És molt trist,
0: però sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: malauradament sí. Crec que és la segona la tendència habitual. Perquè per què ens en recordem dels Estopa i no ens en recordem d'una cançó de fa un any?
0: I per què s'estan omplint ara tants estadis amb la nostàlgia com a rerefons? T'has adonat? Sí.
1: Perquè ens agrada recordar.
0: És tot el que ara ho peta, diguéssim,
1: sí,
0: és nostàlgia.
1: I perquè ells era una manera, crec, d'aquest costumisme, les costums.
0: Ja,
1: és
0: ja.
1: A dir, amb les seves lletres, tu veies, t'imaginaves el barri de Cornellà, t'imaginaves aquest barri perquè tu també tens,
0: sí,
1: records
0: i tant,
1: similars.
0: I tant, i
1: el poble. Bar, del poble.
0: Sí.
1: I aquest és el secret. Aquest és el secret que fa que els Estopa ara, 2026, estiguem parlant d'això. Perquè si no tornarien i diríem, ah, molt bé.
0: No, clar, no sé. Escolto els Estopa i per mi és un viatge a la meva infància, no? El que tu deies, aquestes arrels, aquesta també senzillesa, el més simple, com podia ser de potent, no? I de complex alhora, i d'autèntic. I em costa imaginar ara una cosa així, semblant, no sé si... Que no vull caure en el missatge de tiempo pasado fue mejor, Gallac, però...
1: No, és el típic que diem sempre, però no...
0: Sí, però que no sé si el present no ens està donant prou cançons per compartir. No sé.
1: Que... El present no, jo crec que no. Abans ho he dit, jo crec que no, que no fan... És molt difícil que un tema aguanti aquests 20 anys com els aguanta. I recordem que el primer disc del que parlem, del nou, 7 cançons inèdites.
0: Sí, sí, sí.
1: 7
0: sí, sí.
1: Inèdites que formaven part d'aquella maqueta i que veuran la llum ara, aquest 20
0: guai,
1: de novembre.
0: Sí. Que després penses, si se les van deixar fora, vull dir, si es van quedar en una maqueta serien les pitjors cançons.
1: Abans diríem, i per què les van deixar fora? Perquè
0: clar,
1: Serien les pitjors. Perquè no van entrar?
0: Clar.
1: Per manca d'espai, de dir, no entren, o perquè no consideraven que eren, sí, sí, suficientment, sí, sí, bones?
0: No ho sé, David, jo avui em costa imaginar quina banda arribaria tan lluny o deixaria aquest pòsit que va deixar Estopa llavors. No ho sé, costa, eh? Segurament algú que sàpiga molt més que jo vindrà aquí i em dirà, escolta, no tens ni idea, i mira, em donarà 3 o 4
1: donaran...
0: noms. No ho sé si viva a Suècia, no ho sé si... Art de Bogotà... Però és que són diferents, no són Estopa.
1: Però viva a Suècia i Art de Bogotà...
0: I ja porten anys, no són d'avui, vull dir.
1: Clar, no porten anys, però tenen un segell molt diferent.
0: Sí.
1: És a dir, igual també ens passa el mateix a tu i a mi, que pensem en aquells temps d'abans i en recordem dels Estopa al caset, on ens en recordem dels Estopa al CD, al cotxe anant de vacances, per exemple.
0: Ostres, sí. El minidisc, el Discman.
1: Aleshores sí, t'escoltaves sí, sí, sí. O que anaves al poble i amb els amics del poble cantaves Estopa.
0: A la Gisela Palma...
1: Estopa no utilitzava el minidisc.
0: No, té 21 anys per 22. A la seva generació li passa una cosa molt curiosa, que és que tenen nostàlgia d'una cosa que no han viscut. És molt fort aquest fenomen que m'encantaria poder tractar en algun moment amb algun expert.
1: Ara li diuen FOMO. És FOMO, això?
0: No, FOMO històric.
1: FOMO històric. És FOM històric.
0: FOM...
1: És histofomo. Histofomo?
0: Histofomo?
1: Histofomo o FOM històric?
0: Histo...
1: El FOMO és això... Sí. 4, avui, 4.
0: Uf, no ho sé.
1: 4-0, avui.
0: No, avui, no,
1: per golejada has estat... Mira, això que entra la Gisela a explicar-nos si és FOMO o no és FOMO, això, a veure.
0: Gisela Palma...
2: M'ha encantat el tema del que parleu.
0: Home, és que
1: no sé si hi ha
0: uns Estopa a dia d'avui. És possible trobar uns Estopa avui?
2: Jo crec que... És possible fer uns Estopa? Jo crec que sí.
0: Sí, eh?
2: Sí.
0: Ja. Més enllà
1: tu creus
0: de...
1: que sí?
2: Sí,
1: veus?
2: Jo crec que...
0: Mike Towers, més enllà de...
2: Clar, és que jo estava pensant abans... Què seria...
0: Miguel Torres.
1: En Miquelet.
2: Bueno,
1: en Miquelet,
2: clar,
1: que no sé
2: Mike
1: com els Estopa,
2: no sé,
1: home.
2: No sé perquè no estic molt fan, però abans estava pensant... Buah, de les cançons que han sortit aquest any o l'any passat, quines són les que dic...
0: Això.
2: Ostres...
0: La recordaré d'aquí 20
2: anys.
0: Quina?
2: I Baile Inolvidable, per exemple, de Bad Bunny, pot sonar molt mainstream, eh? Però saps,
0: ja.
2: És com les típiques que
1: dius...
2: No sé
1: quina és. Baile Inolvidable?
0: Baile Inolvidable.
2: Mi Baile
1: Inolvidable de Bad Bunny.
0: Del darrer àlbum del Bad Bunny, realment jo crec que sí que hi ha cançons que recordarem, eh?
2: Sí.
0: Perquè és un projecte amb sang, amb ADN.
1: Exacte. No la conec.
0: Hi ha història, hi ha
1: aquesta
0: consciència.
2: Exacte.
0: Però si deixem de banda, jo crec, aquest projecte i el de la Rosalia, si deixem de banda Lux, No sé, sí, en els darrers 5 anys...
2: No sé, hauria de pensar...
0: Què passarà a la història, no ho sé. Yeah.
2: Però sí que és veritat que jo crec que... Bueno, a mi almenys m'agrada molt Estopa, i jo crec que a molts de la meva generació també, però perquè és com festa.
1: Per què això?
2: I és que té una essència especial. Sí, total, total.
0: Carrer, és festa carrer, major, tu, no?
2: És festa major, sí, sí, 100%. Sí, sí. Tu escoltes Estopa i és festa.
1: Perquè sí, són bons.
0: És increïble.
1: Perquè si no, a les festes majors no sonarien. Doncs... Perquè sí, no sona qualsevol cosa a les festes majors.
0: Doncs estan de tornada. Torna Estopa.
1: Doncs que bé.
0: Nou àlbum, concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Recordem, de tasè, 18 sí, de juny de l'any vinent, clar, del 2027. Del el Lluís Companys, altres dates, 12 de juny a València, 26 de juny a Sevilla i 9 de juliol a Madrid. Atenció, entrades a la venda el 17 de novembre a les 22 hores, 22 minuts.
0: Edició Vespre, arriba allà.
1: Edició Vespre amb Andreu Vinyes.
0: Andreu Vinyes.
1: Aquí, a punt, tot preparat.
0: Sí, ara, a Ràdio 4 ampliem tot el que està passant al món, que és molt important. T'ho explica perfectament l'Andreu Vinyes i tot l'equip dels serveis informatius de Ràdio 4. Gisela, demà més.
2: Demà més.
0: Fins demà, a les 4.
2: Fins demà.
0: El Pau Robert, el Sergio Lezcano al control amb la Sònia Rodríguez Justícia. Demà, a les 4 de la tarda més... La tarda de Ràdio 4.
1: Aquí estarem, de 4 a 7.
0: Adéu, adéu, adéu.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre, Vall de Masses dels Reis, visitant avui Ceuta.
2: Pues de dos meses de tanto sufrir y llorar, pues por lo menos un día de alegría.
3: Fuimos para el padre y ahora estamos para el hijo. Y estaremos para hacer, siempre que sea Ceuta España, estaremos aquí a muerte.
4: Hombre, a los ceutíes nos da como tranquilidad de que no estamos solos.
0: Els Reis visiten Ceuta per primera vegada des que Felip VI va accedir al tron, un gest de suport a una ciutat que encara afronta les conseqüències de l'arribada massiva de migrants del mes de juliol. La visita inclou un homenatge a les prop de 140 persones que van morir intentant arribar nedant. Recordar-les també obliga a mirar els qui continuen esperant una resposta, uns 3.000 menors sota protecció i una acollida que necessita recursos i responsabilitat compartida. El suport institucional s'ha de traduir en solucions per tothom, més enllà de la visita oficial. Però la mirada aquest dimarts també està posada en les negociacions de les esquerres per presentar-se a les eleccions del 29 de novembre. Esquerra i Podem han pactat col·laborar, però rebutgen integrar-se al Front Ampli. Gabriel Rufián insisteix a parlar amb els comuns. Ada Colau manté la mà estesa per una candidatura conjunta i a temps, diu.
5: Debemos sentarnos, hablar y tejer acuerdos que permitan esa candidatura única, que haga que no se pierda ni un solo voto de izquierdas y que podamos ganar.
0: Perquè comparteixen, continua dient Colau, l'objectiu de frenar la dreta i l'extrema dreta. El pal de paller, però, és la manera sobre com fer-ho possible i amb quines sigles. El repte és convertir les crides a la unitat en acords que els electors puguin entendre. De moment, l'entesa parcial no resol la divisió evident entre les formacions. De seguida us ho ampliem. Salutacions als serveis informatius de Ràdio 4. Elena Ramos a les vies de so, Javier Martínez al control central. Més enllà d'aquestes informacions, aquests són els titulars que ens deixa el dia i que us avancem amb Laura Monill. Dia de demores generalitzades a l'alta velocitat per l'incendi d'un tren a Saragossa aquest dilluns.
6: Som un grup i anem a Madrid. Així que ens avisin, marxarem. Paciència.
7: No tengo ni idea. Una víctima más.
8: La compañera nos ha llamado y nos ha dicho que llega con un poquito de retraso.
9: A l'estació de Sants, els viatgers s'han trobat amb poca informació, incertesa i molta confusió. La incidència d'ahir obliga a circular per via única en un tram del corredor entre Barcelona i Madrid.

0: Renfe preveu que els retards es mantinguin en els pròxims dies.
1: El govern central no descarta recórrer al Constitucional la decisió del Suprem de mantenir la suspensió del dret a vot als nacionalitzats a través de la llei de nets.
0: L'executiu carrega contra el Tribunal Suprem i l'acusa de retallar drets fonamentals recollits a la Constitució, mentre el Partit Popular continua sembrant dubtes sobre la neteja del procés electoral del 29N. El Massaiz, portaveu, i Alberto Núñez Feijóo.
2: És una situació d'una extraordinària gravetat.
3: No hi ha limpieza democràtica si no hi ha limpieza del censo.
1: Els sindicats reclamen a pujar un 7% al salari mínim interprofessional l'any vinent fins a superar els 1.300 euros mensuals en 14 pagues.
0: UGT i Comissions Obreres defensen que l'increment permetria recuperar poder adquisitiu, tot plegat a les portes de la vaga general de l'11 de novembre centrada en les polítiques d'habitatge. Pepe Álvarez i Unai Sordo.
4: És una gran oportunitat per saber quines són les ofertes en matèria de vivienda.
5: Impulsar una enorme mobilització social en nostre país.
1: Mobilitzacions també de manifestacions multitudinàries a França per reclamar més inversió en educació, coincidint amb l'inici de la tramitació dels pressupostos de 2027.
0: Els estudiants exigeixen més recursos pels instituts, més professors i una major transparència en l'accés a la universitat i denuncien que només s'ha cobert el 35% de les contractacions docents previstes. Escoltem la portaveu de la CGT, Sophie Binet.
6: Ils ont des revendications extrêmement claires. Ils et elles en ont assez.
0: Que ha defensat que les reivindicacions als estudiants són molt clares i que no s'aturaran. El govern francès ha promès 64.000 milions d'euros per a educació, una xifra que els convocants consideren insuficient.
1: En esports, tornen les Champions després de gairebé 5 setmanes d'espera. Avui el Barça visita l'estadi del Galatasaray. Dani Esclusa, bon vespre.
7: Bon vespre, Andreu. A partir de les 9, l'infern turc amenaça amb trencar la imbatibilitat aquesta temporada del conjunt de Hansi Flick, que arriba encara sense Rafinha, però amb la clara intenció d'aconseguir la segona victòria en dos partits a la màxima competició continental.
1: Abans d'actualitzar-vos la situació a les carreteres, us informem que un motorista ha mort aquest dimarts en una sortida de via a la carretera C32 al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Des del principis d'any, 100 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, de les quals 40 eren motoristes. Ara sí, com se circula per les principals vies a aquesta hora? Adrià Fernández, bona tarda.
8: Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc es troba tallada la circulació al ramal d'accés a la B20 a Montgat des de la N2 per l'accident d'un camió grua que ha topat contra un pòrtic de senyalització. Com a via alternativa es pot agafar la BP5002 al Masnou per enllaçar amb la C32 i arran d'aquesta incidència també cal destacar que hi ha retencions de sortida a Montgat des de la B20. D'altra banda, hi ha cues d'entrada a Barcelona i al Nus de la Trinitat des de la C58 a Ripollet i la C33 a Montcada i Reixac i a la C17 entre Lliçà de Vall i Canovelles en sentit Barcelona hi ha 4 quilòmetres de circulació intensa per unes obres. D'altra banda, també detectem congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona i per sortir de Barcelona a l'A2 a Cornellà de Llobregat hi ha uns 3 quilòmetres de circulació intensa en aquests moments. Finalment, a les dues rondes, problemes de circulació en els de sentit de la marxa. És tot. Molt bona tarda.
1: Previsió meteorològica de cara a demà. Emet Jordi Oriós.
9: Demà s'esperen intervals de núvols a Catalunya amb núvols d'evolució al Pirineu durant la jornada i no es descarta algun ruixat feble i dispers. També a primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, sense canvis o en lleuger ascens, seran de 28 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, demà a l'Empordà continuarà el predomini de la tramuntana, fluixa a moderada a la resta, vent fluix variable amb predomini de la component sud.
1: Les 7 i 6 minuts.
10: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Com us dèiem, a aquesta hora a Ceuta els Reis han anat al cementiri musulmà de Sidi Mbarek per mostrar el seu respecte a les 82 persones que van morir en aigües espanyoles intentant arribar a la platja del Tarajal els dies 30 i 31 de juliol. És una visita històrica dels Reis, 2 mesos i mig després de l'arribada massiva de persones d'aquest estiu. És la primera visita de Felip VI a la ciutat autònoma des de la seva proclamació el 2014. Més detalls de com ha anat el dia, Sergi Bassoles.
11: Sí, és la primera visita d'un monarca a Ceuta en gairebé 2 dècades. El 2007 va ser la darrera, i a diferència d'aquella ocasió, avui sí els Reis hi pernoctaran. I això és quelcom que no havia succeït abans. Felip VI i la reina Letícia no han desaprofitat l'ocasió per donar-se un bany de masses.
10: Pues es lo que estamos esperando hace mucho tiempo, que alguien se preocupe por Ceuta.
12: Yo nunca he visto un rey de tan cerca.
11: Després de més de mitja hora, amb selfies inclosos amb els centenars de ceutins que els han volgut rebre, ha tingut lloc una trobada amb diferents autoritats al Palau de l'Assemblea. Ahir el president de la ciutat autònoma, Juan José Vivas, ha entregat la clau de la ciutat als monarques, previ agraïment, això sí, per una visita, ha dit, molt necessària.
13: Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza.
11: L'agenda del rei, però ha continuat amb la visita aquesta tarda al Col·legi Vicente Alexandre. En declaracions a Ràdio Nacional, la seva directora, Patricia Barragán, ha explicat com, malgrat les dificultats inicials, mica en mica es va tornant a la normalitat.
14: Passada una setmana, l'assistència s'ha normalitzat.
11: Els monarques també han presidit aquesta tarda un acte solemne en memòria dels migrants morts al mar que ha tingut lloc al cementiri de Sidi Embarek i cap a 8:15 es reuniran amb membres de la societat civil i cultural de Ceuta en el parador on posteriorment pernoctaran.
1: La visita dels Reis no ha comptat amb la presència del president Pedro Sánchez. En el seu lloc ha estat el ministre Ángel Víctor Torres. Les dades actualitzades de la situació dels menors s'han donat a conèixer a la roda de premsa després del Consell de Ministres. Més d'11.600 persones han tornat al Marroc després de l'entrada massiva. Al mes de juliol, a la ciutat hi ha uns 3.000 menors identificats i atesos pel sistema de protecció. D'aquests, 173 han estat traslladats a altres comunitats i una norantena s'han reunit amb familiars. La ministra de Joventut i Infància, Sira Rego, ha assegurat que pràcticament totes les comunitats han acollit menors, també les que s'hi oposaven perquè la llei les hi obliga.
15: En prácticamente todas las comunidades autónomas, incluso aquellas que han salido diciendo que no iban a aceptar niños y niñas por los acuerdos de la extrema derecha con el Partido Popular, e independientemente de esto, han acogido niños, como no puede ser de otra manera, por la aplicación de la ley.
1: Rego afirma que encara hi ha places disponibles a la península i que el Marroc no ha respost als 35 expedients de menors enviats els últims dies. I una derivada més. Alguns segur que se'n recorden d'aquest moment que fa dues setmanes es va viure al Congrés.
16: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta. Señor.
1: El Congrés ha arxivat l'expedient a la diputada del Partit Popular, Ana Vázquez, per haver exhibit un spray de gas pebre al ple. La dissolució de les Corts impedeix votar la suspensió d'una setmana de sou i funcions que proposaven PSOE i Sumar. La mesa, però, qualifica els fets de greus i recorda que l'arxivament no l'eximeix de responsabilitat política. L'incident va afectar desenes de persones, una de les quals va necessitar una baixa mèdica. Continua la polèmica amb la llei de nets. L'advocacia de l'Estat estudia vies per portar la suspensió cautelar del dret a vot al Tribunal Constitucional. El govern ha carregat avui contra el Suprem per mantenir-la als més de 163.000 nacionalitzats que ara tenen 5 dies per al·legacions. El Partit Popular, mentrestant, ho celebra. Àlex Eloi, bon vespre.
17: Bon vespre. El govern creu que tot forma part de la mateixa estratègia de PP i Vox per desacreditar les eleccions i alimentar així la teoria de la tupinada. Recorden que els nacionalitzats per la llei de nets ja van poder votar des de 2023. En aquest sentit, estan analitzant totes les opcions jurídiques, entre elles presentar un recurs al Constitucional. Elma Saiz, portaveu del govern, parla d'extraordinària gravetat.
2: Es una situación de una extraordinaria gravedad. En una democracia, el derecho a voto se garantiza, no se restringe.
17: De la seva banda, el Partit Popular diu que estarà atent per evitar qualsevol irregularitat. Feijóo ha assegurat en una entrevista a Es Radio que s'ha de garantir la neteja del procés.
18: Pero evidentemente no puede dar la nacionalidad ni se pueden regalar pasaportes a aquellos que no son nietos y a aquellos que no provienen de los exiliados.
17: Sumar diu que no hi ha motius legals per suprimir el dret a vot dels nacionalitzats i acusa els jutges de fer política. En la mateixa línia, Ione Belarra, de Podemos.
19: No hay ningún precepto legal que permita quitarle a un nacional español su derecho al voto.
17: Vox celebra la decisió del Suprem i assegura que si el govern recorre al Constitucional, tornarà a posar-lo, diu, al seu servei.
1: Gràcies, Àlex, tot plegat amb la mirada posada al 29N. L'amnistia també tindrà un capítol en vermell al calendari. Toni Comín ha anunciat per carta que tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre, després de 9 anys fora del país. Rosa Quillet, bon vespre.
20: Bon vespre. En una carta al seu entorn proper i a la que ha tingut accés Ràdio Nacional, Comín explica que travessarà caminant algun camí fronterer encara per concretar de la Catalunya Nord en una caminada aproximadament d'una hora. Comín també ha anunciat que després anirà a Madrid a prometre la Constitució davant la Junta Electoral, el tràmit pendent per poder accedir plenament a l'escó al Parlament Europeu. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo

0: Carlo Llarena hagi avançat que preveu proposar el sobreseïment de la causa i l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia al propi Comín, a Carles Puigdemont i Lluís Puig entre aquest divendres i dimarts vinent.
1: Doncs en aquest context, el 29N, les esquerres tracten d'encaixar les peces de cara a aquestes eleccions. Aquest matí, Gabriel Rufián ha insistit en un acord amb Comuns que el seu partit rebutja, mentre Podemos descarta integrar-se al Front Ampli. Tot plegat ens ho aclareix i ens informa Antoni Conde.
2: La líder de Podem, Irene Montero, ha rebutjat en declaracions a Televisió Espanyola integrar-se dins del Front Ampli.
3: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
4: No.
3: No.
4: No. No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
2: Montero assegura, però, que mantenen el diàleg per trobar altres fórmules d'entesa. Després de l'acord entre Esquerra i Podemos, Ada Colau, candidata del Front Ampli, ha insistit que hi ha temps per incorporar totes les forces en una candidatura única també a Esquerra i Podem.
5: Todavía hay tiempo, no mucho, pero todavía queda tiempo. Así que de aquí al viernes, todas nosotras, si realmente nos creemos que estamos al servicio de la ciudadanía, debemos sentarnos, hablar y tejer acuerdos que permitan esa candidatura única, que haga que no se pierda ni un solo voto de izquierdas y que podamos ganar.
2: Isaac Albert, portaveu republicà, ha descartat, però, diluir les sigles del partit.
6: El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana.
2: Falten tres dies perquè finalitzi el termini per presentar coalicions.
1: Doncs, en paral·lel, el govern de la Generalitat es mostra expectant a les negociacions que hi ha en marxa a l'esquerra dels socialistes. En plena precampanya, el president de la Generalitat ha aterrat a Brussel·les per participar en el Comitè de les Regions, un viatge institucional en el qual també vol aprofitar per reunir-se amb Antonio Costa i Teresa Rivera. Els detalls, Lorena Enns.
7: El president de la Generalitat es reunirà demà amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa, i amb la vicepresidenta Teresa Rivera per demanar una defensa ferma dels valors democràtics davant els discursos autoritaris. Illa oferirà Catalunya per acollir la conferència de regions per la democràcia, una cita que s'havia de celebrar al novembre, però que amb la convocatòria electoral ha acabat ajornada sine die. Sílvia Paneque, portaveu.
8: Catalunya vol precisament traslladar aquest compromís, aquesta ambició i aquesta implicació del país a favor d'Europa, entesa com un àmbit polític, econòmic, de comunitat unida, federal i amb una autonomia estratègica.
7: En una jornada en la qual els pagesos tornaran a sortir als carrers de Catalunya, el president també traslladarà a Rivera la necessitat que Europa tingui en compte les especificitats pròpies dels agricultors i pescadors catalans. Serà una jornada intensa, plena de reunions i també de trobades. El cap de l'executiu, però, descarta reunir-se amb l'expresident Carles Puigdemont.
8: Quan l'expresident Puigdemont arribi a Catalunya, en tot cas, serà el moment de parlar-ne.
7: Salvador Illa també demanarà a la Comissió Europea un marc regulador per resoldre la crisi habitacional i la creació d'un fons europeu específic per l'habitatge.
1: Doncs també el Parlament de Catalunya hem sabut avui que ha atorgat la medalla d'honor a la dibuixant Pilarín Vallès, també al cineasta Pere Portavilla, a l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, a l'Associació Pro Memòria, als Immolats per la Llibertat de Catalunya i al Centre Excursionista de Catalunya. L'anunci l'ha fet el president del Parlament, Josep Rull.
9: Cinc reconeixements, cinc trajectòries singulars i un mateix fil conductor, la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
1: L'acte de lliurament de les medalles es farà el proper 29 d'octubre.
10: Edició Vespre.
1: Passa un minut d'un quart de vuit a l'estació de Sants. S'ha viscut una jornada de retards en l'alta velocitat després del caos de dilluns, que va deixar gairebé 13.000 viatgers sense tren. La fotografia ens la fa Cristina Martín.
11: Quan l'accident d'Ademuz començava a semblar llunyà, un altre ensurt a l'alta velocitat ha fet saltar totes les alarmes. L'incendi d'un tren de Renfe dilluns al migdia no va deixar cap ferit, però va provocar una nova crisi de confiança en el tren. Les conseqüències d'aquesta incidència s'han notat durant tota la jornada a Sants, amb retards generalitzats en els trens cap a Madrid. Han arribat a ser d'hores, però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, anticipa que només seran de 15 minuts en els pròxims dies.
8: I sobretot d'informar d'aquests, ens diuen, 15 minuts de mitjana d'endarreriment que hi haurà els propers dies a l'alta velocitat.
11: Es manté la circulació per via única entre Ricla i Plasència de Jalón a Saragossa, en el tram on es va produir l'incendi. Els trens també han de reduir la velocitat quan passen per aquí. Tot plegat allarga el temps del trajecte i provoca retards.
1: Doncs dues qüestions més de mobilitat. L'entrada, que l'aeroport del Prat manté la tendència alcista. El Prat ha registrat gairebé 5 milions i mig de passatgers durant el mes de setembre, una xifra que puja una vegada més. En l'acumulat de l'any s'han superat els 45 milions de passatgers. Si el creixement segueix igual en el que queda d'any, el Prat tornarà a superar la seva capacitat tècnica màxima, situada en els 55 milions de passatgers, com ja fa dos anys que està passant. Unes dades que Aena esgrimeix per justificar l'ampliació de l'aeroport, tot i el rebuig social que ha despertat el seu impacte ambiental i l'augment de la pressió turística. I l'altre punt té a veure amb el metro, perquè Transports Metropolitans de Barcelona ha dit que incrementa el nombre de trens a les línies L1 i L5 de metro per donar resposta al creixement de la demanda dels darrers anys, més d'un 10% respecte al 2023. Ho ha anunciat avui la presidenta de TMB, Laia Bonet, en una atenció a mitjans.
12: L'objectiu és mantenir els bons estàndards de qualitat del servei i això és el que suposa, doncs, incrementar l'oferta cada vegada que veiem que la demanda està creixent.
1: L'increment de l'oferta es farà a partir del dijous 15 d'octubre amb l'objectiu de millorar el servei a les franges amb més afluència. El Fons Monetari Internacional, l'FMI, millora 4 dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la situa en el 2,5%. És més del doble del que preveu per la zona euro i situa Espanya al capdavant de les grans economies avançades. Però el creixement conviu també amb una inflació més elevada. Els preus pujaran de mitjana un 3,7%, 6 dècimes més que la zona euro. L'organisme també preveu que l'atur baixi del 10%, per l'any vinent anticipa una moderació tant del creixement fins a l'1,8% com de la inflació. I en aquest context de creixement de preus també ens interessem pels salaris. Els sindicats demanen una pujada del 7% del salari mínim interprofessional per l'any vinent, una reivindicació que arriba a les portes de la vaga general convocada per l'11 de novembre. Laura Monill, bon vespre.
13: Bon vespre, sí. Des d'UGT i Comissions Obreres en reclamen que el salari mínim superi els 1.300 euros mensuals en 14 pagues, un 7% d'increment que, traslladat a la nòmina, serien 85 euros més al mes respecte als 1.221 euros actuals. Unai Sordo, secretari general de Comissions, defensa que recuperi poder adquisitiu.
14: Las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos a través de una subida generalizada de los salarios.
13: Un reclam que també traslladaran als carrers l'11 de novembre amb motiu de la vaga general. Reiteren que la protesta ja s'estudiava abans de la convocatòria electoral i que l'objectiu és aconseguir un canvi de paradigma sobre les polítiques d'habitatge. Pepe Álvarez és secretari general de l'UGT.
15: Está pensada, diseñada antes de que el presidente del gobierno anunciara a los españoles y a las españolas que disolvía las Cortes Generales.
13: La patronal COE i Foment del Treball en rebutgen l'increment del 7% i alerten que l'augment dels costos laborals perjudicaria especialment petites empreses i comerços.
1: Gràcies, ja ens quedem en el malestar en el sector de l'educació. Els professors dels col·legis i instituts de Madrid han anunciat que tenen previst iniciar una vaga indefinida, falta definir el quan. També ha estat a Madrid on l'USTEC ha confirmat que participarà a la vaga general de l'habitatge del proper 11 de novembre dins d'un bloc educatiu. En una roda de premsa de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, el coordinador d'acció sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha vinculat la lluita per l'habitatge amb l'educativa.
16: Vamos a la huelga general por los derechos de la vivienda y por los derechos de educativos, por el derecho a la educación, porque sin vivienda no hay educación y porque también los maestros, las maestras, los profesores y profesoras y todo el personal educativo, si no tenemos garantizado el derecho a la vivienda, es imposible que se pueda garantizar el derecho a la educación.
1: Mumbrú ha anunciat que després de la vaga general els sindicats educatius plantegen mobilitzacions a nivell estatal, fins i tot una vaga si el govern que surti del 29 de novembre no negocia les seves demandes. Exigeixen baixada de ràtios, reducció d'hores lectives i la incorporació de plans d'inclusió i climatització a les aules. Bé, doncs també té molt a veure amb el que us expliquem a continuació, perquè a França hi ha hagut una nova jornada de manifestacions estudiantils per reclamar millores educatives i per pressionar el govern en un dia en què s'han començat a tramitar els pressupostos generals de 2027. Paul Alemany, bon vespre.
17: Bon vespre. Vora mig milió de persones, segons els sindicats, han sortit als carrers de les principals ciutats del país. Tot i que bona part de les protestes han estat pacífiques, també s'han produït aldarulls amb la policia a ciutats com París o Gens, amb el llançament de llambordes i de material pirotècnic. I és que amb les d'aquest dimarts ja són 5 les grans manifestacions que s'han produït durant les últimes setmanes en un ambient de protesta i inconformisme per part dels estudiants que continuen reclamant solucions concretes. Escoltem la portaveu de la Unió Estudiantil, Sabrine Harbach.
18: On nous balade de ministère en ministère pour nous dire on vous écoute, mais ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre.
17: Harbach ha demanat que no els passegin de ministeri en ministeri i ha advertit que seguiran protestant. D'entre les exigències s'inclouen més inversió per reformar els instituts, més transparència per la plataforma d'accés a la universitat i més professors a les aules. De fet, els estudiants denuncien que dels 3.200 que s'havien d'incorporar, només s'ha contractat el 35%. A més, la protesta d'aquest dimarts coincideix amb la tramitació dels pressupostos generals de l'any vinent, on la previsió era dedicar 64.000 milions d'euros a educació, una quantitat insuficient per als estudiants que demanen 10.000 milions d'euros extra. I per seguir negociant, el govern francès ha citat els sindicats d'estudiants el proper dijous.
1: França també ens porta a parlar d'altres informacions de l'àmbit internacional. Allà la Fiscalia investigarà el tiroteig en un institut de Marsella comès per un alumne de 14 anys com un possible acte terrorista.
17: El menor podria estar vinculat a la comunitat digital coneguda com a True Crime Community, que glorifica els autors de matances. El jove està acusat d'intent d'assassinat i de relació amb una organització terrorista, després d'obrir foc amb un fusell de caça al seu centre educatiu.
1: Nova onada d'atacs russos que deixa almenys una desena de morts a diverses ciutats d'Ucraïna i posa en dubte la treva energètica anunciada per Donald Trump.
17: Els bombardejos han causat víctimes a diverses ciutats, entre elles la capital, Kiev, i diverses infraestructures energètiques s'hi han vist malmeses, segons Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha assegurat que Rússia no està disposada a respectar l'alto el foc energètic proposat pels Estats Units, però Moscou ha respost que els seus objectius eren instal·lacions militars i logístiques.
1: El Parlament d'Hongria elimina una polèmica llei impulsada per l'expresident Viktor Orbán que vinculava homosexualitat i pederàstia.
17: La llei prohibia parlar de relacions homosexuals a les escoles i als programes de televisió en horari infantil. Ara la reforma legal impulsada pel nou executiu del partit conservador Tisra s'alinea amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
1: I la República Democràtica del Congo supera els 9.000 casos confirmats d'Ebola des de l'inici del brot al maig.
17: L'epidèmia ja ha causat 4.300 morts, segons les autoritats sanitàries congoleses, mentre que l'Organització Mundial de la Salut treballa en dues vacunes contra la variant Bundibugyo i el país manté una campanya d'immunització.
1: En l'àmbit judicial, un home s'enfronta a 12 anys de presó per agredir sexualment de la seva neboda tutelada mentre l'acollia temporalment a casa seva. L'Audiència de Barcelona ha deixat avui el cas vist per sentència. Núria Alcalà.
19: Sí, la Degaia mantenia tutelada la víctima des dels 5 anys i el seu tiet en va assumir la guarda des dels 12 anys quan va anar a viure al seu domicili a Santa Perpètua de Mogoda. Segons la fiscalia, l'home la va agredir sexualment en reiterades ocasions fins als 17 anys, aprofitant que havien de dormir a la mateixa habitació. La víctima ha declarat al judici celebrat avui que les agressions es produïen gairebé cada nit i no tenia ningú a qui recórrer fins que va aconseguir explicar els fets a la seva tieta i denunciar-los l'any 2024. Una de les proves de més pes són uns àudios escoltats al judici en què la jove va confrontar el seu agressor mentre l'acusat li retreia que mai va fer res per oposar-se als abusos. Amb tot, la fiscalia demana 12 anys de presó i 27 anys d'inhabilitació per qualsevol feina o activitat de contacte amb menors.
1: Esports. El Barça es troba ja a l'estadi Ali Sami Yen d'Istanbul, on a partir de les 9 s'enfrontarà el Galatasaray a la segona jornada de la fase de Lliga de la Champions. Dani Esclusa, bon vespre.
20: Bon vespre, Andreu. Flick va dir ahir que era probablement l'estadi amb l'atmosfera més impressionant del món. Josep Capello comprovaran avui els seus homes que busquen continuar imbatuts aquesta temporada i aconseguir la segona victòria a la Champions.
21: Què tal? Bona tarda. Encara no tenim 11 titular del Barça, però s'espera que avui jugadors que van descansar el passat cap de setmana contra el Getafe tornin a l'11 titular. Parlem de jugadors com Pau Cubarsí, protagonista ahir en roda de premsa juntament amb Hansi Flick, també a Pedri, que recordem va descansar, com dic, en aquest partit contra el Getafe, o Joao Cancelo al lateral esquerre. El dubte està davant. Lamine Yamal és fix, Anthony Gordon també, però ja veurem si ho fa des de l'esquerra perquè repeteixi Gabriel Jesús en punta d'atac o que entri Adeyemi per jugar per banda i per tant Anthony Gordon jugaria, com ja ho feia el Newcastle, a l'eix de l'atac. La resta, en principi, hauria de ser el mateix equip. En tot cas, fins d'aquí aproximadament un quart d'hora no coneixerem aquest 11 titular del Barça. Pel que fa al rival, el Galatasaray tornarà, després d'haver tingut minuts el passat cap de setmana, el seu davanter centre titular al nigerià, Víctor Osimhen, per cert, amb el que es va enfrontar Pau Cubarsí quan Osimhen era jugador del Nàpols en el seu debut en Champions. Ara farà 3 temporades amb el Futbol Club Barcelona. S'omplirà l'Ali Samillén amb 53.000 espectadors, 900 d'ells seran aficionats blaugranes. El partit, recordem, el Barça en busca de la segona victòria en 2 partits després del debut amb golejada contra el Feyenoord en aquest duel que començarà, com dic, a les 9 de la nit.
20: Gràcies, Josep. Doncs estarem molt pendents d'aquest partit.
1: D'altra banda, el Barça de bàsquet també té avui un important compromís europeu.
20: Amb la visita del Maccabi Tel Aviv al Palau Blaugrana a partir de 9:15, cinquena jornada de l'Euroliga, els d'Alexander Sekulic busquen la tercera victòria europea d'aquest curs. A més, en directe ara mateix el duel del Manresa a l'Eurocup, 62-56, perdent de moment el conjunt català al tercer quart, i a 9:15 el Bàsquet Girona juga al pavelló de l'Ostende belga a la Copa Europea de la FIBA.
1: Gràcies, Dani. Fins ara.
20: Bona tarda.
1: Hi ha en cultura un centenar de pensadors, escriptors, artistes, activistes i creadors com Patrick Radden Kiff, Alessandro Barico, Juan Mayorga, Mariana Enríquez i Angélica Lidl participen des d'avui a la Bienal del Pensament d'aquest any 2026. Montse Soto.
0: Fins al 18 d'octubre, sota el lema Desencadenar el present, la Bienal abordarà la crisi de les democràcies, les guerres, les migracions, les transformacions urbanes i els discursos d'odi. I ho farà amb conferències, taules rodones i espectacles, com la que obre avui la programació, protagonitzada per Alessandro Barico, un dels grans autors de les lletres contemporànies, que conversarà amb el compositor Joan Magraner sobre el misteri i la fascinació de la creació artística. Però també l'actriu, dramaturga i escriptora Angélica Lidl, que arran de la seva novel·la Silk Road conversarà amb Luna Miguel sobre la seva trajectòria artística i també sobre el paper fonamental que hi tenen l'experiència de la bellesa i el patiment. Albert Lladó, coordinador de l'Escola de Pensament, explica com la Bienal és una caixa de ressonància dels debats que marquen l'actualitat del darrer any.
3: Aquest festival no és un bolet que surt un cop cada 2 anys, sinó que el que fa és una caixa de ressonància de projectes que a la ciutat tenen lloc durant tot aquest temps.
0: L'arquitecte navarrès Rafael Moneo, el cineasta barceloní José Luis Guerín, el dramaturg madrileny Juan Mayorga o l'escriptora mallorquina Antònia Vicens, entre molts altres, són alguns dels convidats d'aquesta cinquena edició de la Bienal de Pensament, que tindrà el CCCB, la plaça Joan Coromines, la Model i la plaça Major de Nou Barris com a principals escenaris.
1: I avui acabem al ritme d'Estopa.
22: Pero que no me dejaron gritar al cielo, tú no estás sola. Pero que no me dejaron poner una sonrisa en tu boca.
1: Els germans Muñoz han presentat avui el nou disc i també la gira sota el nom de La Maqueta, que suposa un retorn als seus orígens. La presentació s'ha fet a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de Barcelona, d'on David Muñoz és alumne de segon curs. A més, tot va posar el punt final. Demà tornem, quan siguin les 7, els deixem al Pla B amb Toni Marín.

0: La música clàssica és seriosa.
1: De vegades.
0: És solemne.
1: Tampoc sempre.
0: I és difícil.
1: Ah, no, això sí que no. És complexa i rica, però amb una mica de voluntat...
0: A l'hora clàssica, escoltem música.
1: Però també en descobrim, en parlem i ens fem preguntes.
0: Amb curiositat i ganes de deixar-nos sorprendre.
1: I és que només cal tenir ganes d'escoltar.
2: L'hora clàssica. Amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Cada diumenge, de 8 a 9 del matí, l'hora clàssica a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. El Pla B. Amb Toni Marín.
3: Era una visita de estar, de... Para decir que Ceuta es España y que tenemos que seguir aquí.
4: Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por venir a generar confianza donde más se necesita la confianza. Confianza para resistir y confianza para alumbrar la salida del túnel en el que desde hace 2 meses y medio nos encontramos.
5: Avui els ciutadans i ciutadanes de Ceuta han demostrat les ganes que tenien de la visita dels Reis espanyols a la ciutat. Milers de persones els han esperat als carrers amb un munt de pancartes on podíem llegir missatges de reivindicació de l'espanyolisme de Ceuta. És la primera vegada que els monarques visiten aquestes terres i ho fan en un moment en el que continuen molt vives les conseqüències de l'arribada massiva de ciutadans procedents del Marroc. La ministra d'Inclusió i Migracions espanyola, Elma Saiz, definia avui aquesta visita com a històrica, però dins el mar de la normalitat.
6: Es un viaje histórico, pero que se enmarca dentro de la más absoluta normalidad de un viaje de sus majestades los reyes a 2 ciudades españolas.
5: Les paraules de la ministra no perden tampoc de vista un assumpte que la visita del rei situa també en un pla que la diplomàcia necessàriament no pot perdre de vista, la reacció del Marroc. Resulta evident que les relacions no passen justament pels seus moments més òptims, justament quan el president espanyol confirmava en les últimes hores que el dia de l'entrada massiva, bucs de guerra marroquins van entrar en aigües espanyoles. Avui escoltàvem Alberto Garzón assegurar que la reacció del govern espanyol, considerada com alguns com a tèbia, en realitat té a veure amb la voluntat de l'executiu d'evitar una escalada. La pròpia Elma Saiz descartava tanmateix que la visita dels monarques provoqués cap tipus de represàlia.
6: És un viatge històric, però que s'emmarca dentro de la més absoluta normalitat d'un viatge de sus majestades los reyes a 2 ciudades españolas.
5: I des del Partit Popular, el seu portaveu, Elías Bendodo, deia avui que l'absència de Pedro Sánchez a Ceuta es deu a la seva voluntat d'evitar les queixes dels ciutadans i que per això avui han deixat sols els reis.
7: El presidente del gobierno debería haber ido hoy con los reyes a Ceuta, sin duda. Y no va. ¿Por qué no va? Porque se hubiera ganado, sin duda, un abucheo en la calle a la puerta de las elecciones y ha dejado a los reyes que vayan solo a la ciudad.
5: Ara passen 3 minuts de 8:15. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per fer-nos costat. Vam acabar la setmana amb dubtes que es van resoldre diumenge quan vam saber que Gabriel Rufián seria el cap de llista per Esquerra Republicana i avui hem començat el dia també amb la resposta a l'interrogant que planejava les últimes hores. L'acord al que han arribat Esquerra i Podemos ha nascut amb la intenció de sumar-se també a Front Ampli o no, ara que ja sabem que ha escollit Ada Colau com la seva candidata. Doncs bé, aquest matí a l'hora de la 1 Silvia Inchaurrondo li ha preguntat a la número 1 de Podemos, Irene Montero no ha pogut parlar més clar.
8: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
9: No.
8: No.
9: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad.
5: Aquestes declaracions contundents d'Irene Montero no són un inconvenient perquè Ada Colau hagi insistit avui a la seva voluntat de poder acabar afegint tant a Podemos com a Esquerra al seu front ampli. I, de fet, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, avui deia que calia treballar fins a l'últim moment per tal d'aconseguir-ho.
10: Volem que aquest front ampli sigui, no, el més gran possible. Treballem no amb tots els actors, també actors a nivell, no, a nivell territorial, i per tant el que volem és fer-lo encara més gran, insisteixo en això, i per tant amb aquesta voluntat treballarem i, no, i seguirem treballant fins l'últim minut. I aquesta jo crec que també és la voluntat de l'Ada, i l'Ada ho ha expressat sempre, i per tant en aquesta dinàmica treballarem.
5: El propi Gabriel Rufián deia avui en una piulada X que calia que Esquerra i els comuns s'entenguessin per tal d'aconseguir fer un front ampli també a Catalunya. Però Rufián en aquest cas ha estat contraprogramat pel seu propi partit, que ha recordat que Esquerra es presentarà a les eleccions amb les seves sigles. Isaac Albert és el portaveu dels republicans.
11: El que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com Esquerra Republicana. A partir d'aquí podem parlar amb tothom i amb qui vulgui.
5: Aquest serà motiu de conversa al llarg del nostre pla B d'avui. Avui tenim molts assumptes al damunt la taula que comentarem de seguida amb el coordinador dels diputats i diputades del Partit dels Socialistes al Congrés, Pepe Zaragoza. Ens acompanyarà només en uns minuts. Però comencem mirant cap al temps, cap als termòmetres, que sembla estar una mica amb tendència a la baixa. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
12: Hola, molt bon vespre, Toni.
5: Sembla que és així, no?
12: Passaran una mica les temperatures, però, escolta'm, és que avui hem tingut encara 29 i mitja a Vinebre. Per tant, sí, sí, baixaran les temperatures una miqueta els propers dies, però ens mourem sempre amb màximes per damunt de les normals. Demà una jornada més o menys com la d'avui, temperatures màximes de 23 a 27 graus, puntualment Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, màximes de 27-28 graus. Per tant, sí que afluixarà una mica la calor, però vaja, encara amb temperatures altes. Al matí fresc, ens haurem d'abrigar una mica, i si ens escolteu des del Pirineu, doncs allà temperatures mínimes que baixen per sota dels 5 graus, fins i tot. Per tant, ja és fred de molt avançada tardor, però de dia, suavitat. I per altra banda, l'estat del cel, marcat encara pels núvols, núvols baixos sobretot. Demà al matí, bastanta boira cap a l'interior, el prelitoral s'anirà dissipant. A la costa quedaran restes de núvols, però no esperem pas precipitacions i canvis una miqueta més importants, sobretot en forma de pluges. Ara per ara les previsions indiquen que dissabte podria ploure molts punts al país.
5: Doncs arriba la pluja, estem en tardor, és el que toca, en definitiva. Jordi Miralles, gràcies.
12: Bona tarda.
5: 23 minuts i les 8 del vespre. Ho explicàvem ara fa un moment, marxàvem de setmana amb un interrogant que descobrim diumenge, quan efectivament sabíem que Gabriel Rufián seria la persona que encapçalaria la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya. I l'altra pregunta que arribava a continuació, doncs la resposta aquest matí Irene Montero a l'hora de la 1. Hem escoltat les seves contundents paraules quan li preguntava si Luis Rondo s'integrarien a la candidatura que ara ja

0: Com estem arribant a aquesta campanya electoral, no?
1: Bueno, nosaltres arribem als deures fets. Nosaltres arribem amb una feina de govern i de transformació molt intensa i amb un partit preparat, un partit unit, un partit que té un candidat a la presidència. L'única persona que pot disputar la presidència des de l'esquerra és Pedro Sánchez, per això tenim de totes les forces a la nostra esquerra discutint no per un candidat a president, sinó per els diversos portaveus dels diversos grups que configuren aquesta esquerra diversa.
0: És una pregunta que es formula molta gent, senyor Zaragoza. Té Pedro Sánchez la possibilitat real de continuar davant del govern espanyol?
1: Bueno, fixi't, la primera cosa que observem és que el Feijóo ja no diu que la força més votada faci govern, perquè una de les coses que les enquestes comencen a apuntar és que en aquestes eleccions la primera força política pot tornar a ser el Partit Socialista i Pedro Sánchez al davant. I això és una cosa que demostra que les coses estan bellugant i que ojalà a la nostra esquerra, encara queden 3 dies per fer les coalicions, hi hagi unitat de les esquerres, a pesar del que digui Podemos, que diu que no volen anar amb sumar, no? Jo espero que l'esquerra sigui capaç de veure que fa falta sumar el vot d'esquerres per plantar cara a la dreta.
0: Com ho està dient vostè, tot això, senyor Zaragoza, perquè ara escoltàvem les dues visions que hi ha al respecte. Ada Colau, que vol que s'integrin a Podemos, a Front Ampli, mentre que Podemos sembla mirar en una altra direcció, no?
1: Bueno, Podemos està on estava, anar sol. És a dir, que passa que Podemos té molts forats territorials que es pot deixar buits perquè Podemos, fonamentalment, el seu espai polític està molt centrat a Madrid.
0: Avui la mirada de tothom està dipositada a Ceuta, amb aquesta imatge dels Reis arribant a Ceuta, i un es pregunta quin serà el gran assumpte de la campanya electoral, perquè tenim efectivament tota la qüestió de la immigració al damunt la taula, però recordem també aquesta convocatòria de vaga general per l'11 de novembre, que d'alguna manera donarà el tret de sortida a la campanya electoral i que el motiu és l'habitatge. De què parlarem durant aquells 15 dies, senyor Zaragoza?
1: Mira, la primera cosa és que no parlem ni d'ocupació, perquè hi ha 22 milions i mig de persones afiliades a la Seguretat Social, ni de l'economia, perquè és el país que més creix d'Europa. En altres circumstàncies tindries a la dreta matxacant que l'atur, que els problemes econòmics, que no creixem, tot això, doncs, com que no tenen aquest tema, d'això no en volen parlar perquè és un èxit d'aquest govern, no? Que Espanya va bien en l'economia. I llavors tampoc volen parlar de la vivenda perquè els molesta l'acampada a sol. Hem vist l'extrema dreta quan intenta rebentar aquests dies l'acampada a sol. Els molesta que es parli de vivenda, els molesta els decrets del govern, es molesta la voluntat dels governs d'Espanya, que no té les competències, que són competències de les comunitats autònomes del PP. Li molesta que vulguem des del govern d'Espanya suplir el que ells no fan des de les comunitats autònomes, perquè la vivenda s'ha convertit en un problema vital per molta gent, sobretot per les noves generacions, que tenen la percepció que l'economia no els hi dona el que els hauria de donar el seu esforç estudiant i treballant.
0: El cert és que la legislatura va començar amb el tema de l'amnistia al damunt la taula i avui hem conegut que Toni Comín ja ha anunciat que tornarà el dia 24 d'octubre, que travessarà la frontera a peu, envoltat d'un grup d'amics, i que una de les primeres coses que pensa fer és anar a Madrid a jurar la Constitució per d'aquesta manera poder recollir la seva acta d'eurodiputat. No? Com valora tot plegat, senyor Zaragoza?
1: Bueno, perquè el procés és una carpeta tancada, que el procés s'ha acabat, que el procés és una carpeta tancada, que és un problema que ens va provocar als catalans molt, molt, molt, les conseqüències negatives, i que és una carpeta tancada i que tornem a la normalitat. Entre altres coses que es va deixar el govern del PP va ser la carpeta aquesta del procés, que era una cosa que li anava malament a Espanya i a Catalunya, els dos, no? I ara això és una carpeta tancada. Esperem que no la tornin obrint, per una banda, els radicals d'una banda o els radicals dels altres, que de vegades sembla que la gent del PP i de Vox vulguin que el procés torni a obrir-se i volen la confrontació i volen que es posi en qüestió la convivència a Espanya.
0: És el coordinador dels diputats i diputades del PSC al Congrés. Senyor Zaragoza, li agraeixo molt, com sempre, que hagi atès la trucada del Pla B de Ràdio 4. Una abraçada, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda. 3 minuts i 3 quarts de 8. En uns instants saludarem el subdirector de Política del diari Ara, David Miró, justament per valorar una mica tot aquest mapa realment en moviment, el que estem assistint a les últimes hores, com sempre, per ordre d'arribada. Jordi Cerezuela, què tal, Jordi? Bon vespre.
2: Bona tarda, bon vespre.
0: Com et sonava tot això que estàvem escoltant, Jordi?
2: Ens fan estar entretinguts, ens fan estar pendents de les notícies i veure com

0: van, com van evolucionant, què diu Esquerra, què diu Podem, què diu tal... Ens tenen entretinguts.
1: El cert és que quan vam conèixer la convocatòria d'eleccions, ja ho hem repetit a més d'una ocasió, no podíem imaginar que el grau d'animació de la campanya arribés al punt en el que realment s'està situant. No sé com està seguint en David Miró, que és el subdirector de política al diari Ara. Com estàs, David? Bon vespre.
2: Què tal? Bon vespre, com esteu?
1: No li falta raó al Jordi Cerezuela quan diu que estem entretinguts, no?, entre una cosa i l'altra?
2: Bueno, és que hi ha moltes incògnites per resoldre d'aquí a divendres, que és l'últim dia per fer les coalicions, i el tema de com queda resolt l'esquerra del PSOE, per dir-ho així, serà crucial per al resultat electoral, perquè el sistema electoral espanyol, per circumscripcions petites i la llei d'Hondt, fa que si Vox no té un competidor fort en aquestes províncies, serà Vox qui s'emportarà totes les restes de diputats. I, o sigui, fa 4 anys, el que va haver és un empat entre Sumar i Vox. I això va ser la clau perquè l'esquerra, o perquè, diguem, PP i Vox no sumessin majoria.
1: Yeah.
2: Si no hi ha aquesta unitat, el resultat està bastant encantat, crec jo.
1: És impressionant, David, el que està passant a nivell d'enquestes, com algunes d'aquestes enquestes estan situant ja a Vox com a segona força política a Catalunya, no?
2: Sí, sí, sí. Jo crec que falta molt encara per les eleccions, les enquestes s'han d'agafar com el que són, però és evident que hi ha una onada reaccionària mundial que ens afecta a tots, que afecta especialment a Catalunya, diguem, perquè per les característiques pròpies del que va passar durant el procés, etc, etc, i pel grau d'immigració, etc, i que també veurem a Espanya. Justament, aquesta puixança de Vox el que pot fer és que el PSOE quedi en primera posició en les eleccions. Això és una hipòtesi que jo no descartaria. El PSOE primer, o sigui, PP i Vox sumant, però el PSOE queda en primer. I això, per Feijóo, diguem, no seria el millor dels començaments.
1: Clar. De fet, fa un moment Pepe Zaragoza deia que Núñez Feijóo ha deixat de recordar aquell mantra que l'hem sentit a moltes ocasions durant aquesta legislatura, que ha de governar el partit més votat, no?
2: És que jo ara no me la jugaria si fos ell, perquè les, o sigui, al final, com que hi ha aquest desori a l'esquerra del PSOE, hi haurà molt de vot útil cap al PSOE, justament, de l'esquerra, i per tant jo crec que el PSOE tindrà un bon resultat, i si el PP, que està estancat a totes les enquestes, està estancat respecte al resultat del 23, no avança, qui avança és Vox, si retrocedeix una mica la campanya, i a més pensem que Feijóo, diguem, és especialista en fer-se gols en pròpia porta durant la campanya. Per tant, jo crec que el partit està obert. Per mi està obert qui queda en primera posició.
1: Yeah.
2: Jo crec que la majoria PP-Vox és molt difícil d'evitar-la. Però bueno, això ja ho veurem el dia d'autos.
1: En qualsevol cas, m'agradaria conèixer la teva opinió, David, i et deixarem continuar treballant. Sobre un article que vaig llegir ahir a La Vanguardia, el signava Ivan Redondo, em va cridar l'atenció, segur que molta gent, perquè el títol de l'article era Orriols treballa per Abascal, en el que assegurava que el fet que Aliança no competeixi a les generals no significa que no participa, ja que l'extrema dreta catalana li ha fet la feina a Vox, era el que venia a dir, és que dir que molt votant d'Aliança Catalana en no tenir Aliança Catalana en aquestes eleccions generals, el que acabarà fent és recolzar el partit d'Abascal. Què et sembla, això?
2: A mi, o sigui, a mi em va sorprendre més d'altres enquestes, gent de Vox o exvotants de Vox que deien que votarien Aliança a les autonòmiques, al Parlament.
1: Ja.
2: Per tant, aquest és un... O sigui, gent d'extrema dreta votant al partit d'extrema dreta més competitiu, per dir-ho així, jo crec que això és un fenomen que estem veient a les enquestes. O sigui, gent per la qual el més important és l'eix immigració, a cada elecció vota el partit que li sembla més competitiu. A les espanyoles serà Vox i a les catalanes serà Aliança.
1: És interessantíssima la dada, efectivament. David Miró, moltes gràcies, com sempre, una forta abraçada.
2: Gràcies a vosaltres.
1: És el subdirector de política del diari Ara, Anna Grau, com estàs? Bon vespre, Anna.
3: Hola, bon vespre, David. Si ens estàs escoltant encara, una abraçada.
1: Jo crec que ja no, però en qualsevol...
3: Home, igual que escolta la ràdio nit i dia.
1: Amb això tens tota la raó. Anna, quin panorama, no? Dèiem entre una cosa i l'altra?
3: Sí, home, a veure, l'Ivan Redondo és molt eixerit i sempre, diguem-ne, s'ho fa venir bé, però és veritat que objectivament, diguem-ne, hi ha moltes coses que treballen a favor de Vox en aquestes eleccions, començant pel Partit Socialista, que evidentment, doncs, jo crec que aquestes eleccions... Però no,

0: estendre en massa, és la fi de l'escapada dels partits a l'esquerra del PSOE. Per això penso que això que planteja en Rufián, vaja, jo no sóc sospitosa, dic, d'anar a favor d'aquesta història, però des del punt de vista tècnic penso que té raó. O sigui, no, perquè realment, clar, tan es parla molt de l'ultradreta, però poc de l'ultraesquerra. Tan ultraesquerra ha fet d'ultraesquerra que el PSOE ha hagut de desplaçar-se a la seva esquerra i volgués que no els hi ha ocupat l'espai. Ha passat el contrari del que sol passar. O sigui, el gran s'ha menjat els petits. Llavors, tots aquests drames del Frente Amplio i tot plat, és que és una arengada més petita a repartir entre més gent. Llavors, és clar, evidentment, si Feijó aquest cop no guanya i Vox puja, encara que sumin, això li passarà factura. Però també voldria recordar que en el 23 va guanyar Feijó i al cap d'un mes no se'n recordava ningú que havia guanyat ell. O sigui, quan ell va dir no soy presidente porque no quiero, va provocar una certa hilaritat general, no? Llavors, bueno, a la pràctica el que compta és qui serà president del govern i qui podrà governar. Ara jo dic que Pedro Sánchez està jugant les seves cartes tan bé com pot i està apostant a, si no pot, diguem-ne, impedir que hi hagi una alternança, està jugant a abreujar-la, a posar-li tan difícil que vingui, pues que no sabem si durarà 4 anys, 3 o 15 dies.
1: En qualsevol cas, un dels grans temes avui, hola, Meritxell Cabezón, com estàs? Bon vespre.
2: Hola, Toni.
1: És què passa, efectivament, a l'esquerra de l'esquerra, i segurament hi ha una qüestió que no podem perdre de vista tampoc, perquè avui estem molt amb el titular del dia, no?, que és Ada Colau li ofereix a Podemos i Esquerra que s'hi afegeixin aquest front ampli, la negativa, de manera molt, molt directa, molt clara, d'Irene Montero. Aquest matí, quan li han preguntat, li ha dit obertament que no, que havien arribat a un acord amb Esquerra, però no podem perdre de vista tampoc el que és el que fa la història, és a dir, el moment en el qual es va constituir Sumar, en el que hi va haver efectivament un acord amb Podemos, i després allò va acabar com va acabar. És a dir, no sé quina lectura fas tu, Meritxell, d'això.
2: Doncs justament ahir estava parlant que a mi tota aquesta història em recorda temps passats, o sigui, sembla com que la història s'està repetint una altra vegada, no? A mi em sembla prou bé que l'eix de discussió el situem amb l'eix esquerra-dreta, i el situem també amb la necessitat d'aglutinar el vot d'esquerra. Perquè sí que és cert, i això és la llei d'on directa, que a l'esquerra ens costa molt més treure un diputat amb determinades circumscripcions que no a la dreta amb els mateixos vots, no? Aleshores, jo sí que crec que aquestes jugades i aquestes aglutinacions de partits enfront d'un purament d'un eix ideològic, el que tendeix és a fer una concentració de vot i a donar més protagonisme en una campanya electoral que començarem d'aquí res, a parlar de polítiques i a parlar d'eixos, i a parlar una altra vegada de l'eix d'esquerra i de l'eix de dretes.
1: Rosa Soninyà, què tal, Rosa?
3: Què tal?
1: Entretinguts, eh? D'esquerra aquests dies, esteu? Una miqueta, eh? Com ho estàs vivint, Rosa?
3: A veure, diverses coses, perquè hem anat parlant de diverses coses aquí. En primer lloc, com es deia ara, queden molts dies, i també l'altre dia es sortia precisament en el CIS que la majoria de votants decideixen el seu vot els 4 últims dies o el dia abans. Vull dir que, i això és important, perquè portem...
0: Molt important.
3: Portem, diguem, aquest constant de que es diu ara que vivim en campanya, diguéssim, materna, no? O sigui, que cada dia és la campanya, i al final ens trobem que el votant, gran part del votant no sap ni què està passant entre la part de, diguéssim, a les esquerres del PSOE, però tampoc ni a les dretes exactament. O sigui, fins i tot aquest votant que dèiem ara d'Aliança Catalana, que estàvem dient, aquest és el votant que se'n va a Vox, aquest votant segurament està bastant perdut. I la consigna que li arriba és, escolta, tu queda't a casa perquè no aniràs a votar què passa a Espanya. Vull dir que, per tant, hi ha moltes coses sobre la taula que, i a més m'imagino que començaran ara, tindrem enquestes i tindrem enquestes de totes bandes. Vull dir que en veurem moltes, però que hi ha aquest punt que és que el vot s'acaba decidint a últim moment. Per tant, hi ha joc aquí i la gent és conscient que hi ha joc. Bueno, la teoria de que a les esquerres li costa més i que en aquells territoris que es juguen entre les esquerres i Vox, sí, és la teoria del Rufián, que porta temps proclamant-la, aquesta teoria. Ara, és cert que després trobem que hi ha també esquerres nacionals, com Bildu, per exemple, al País Basc, com Esquerra a Catalunya, en què són fortes i que, per tant, també estan, o sigui, demostren que també, o sigui, és un altre camí diferent al que pot passar en altres territoris que hi hagi

0: a l'Estat o el que sigui. I, per tant, el que hem viscut aquest cap de setmana, també, o sigui, jo crec, el que hem viscut és com a Esquerra Republicana, eh? Em refereixo ara perquè em dirigeix la pregunta aquí, jo crec que el que és també, doncs, bé, un punt i final de tots aquests debats que portem un any sobre la taula, doncs, debatint i mirant, doncs, com fer també el partit més fort de cara a ser a Madrid. És a dir, el partit més fort de cara a qui defensa des de les esquerres Catalunya a Madrid. I, bueno, aquest cap de setmana, per terminis interns, perquè a més Esquerra té terminis interns també molt, molt marcats, doncs hi havia d'haver-hi algun desenllaç. I crec que és ben conegut.
1: És ben conegut, sí. Francament, és molt conegut a les dades. Digues, Anna.
2: Bé, no, primer li volia fer un comentari a la Rosa i una pregunta. No havia vist el lema aquest vostre, que a Soterra nosaltres sempre hi som, molt irònic, molt irònic, eh? Molt, molt, molt fi, molt fi. No, a veure, jo
0: és un lema força vell, eh? De dir, ja.
2: Sí,
0: sempre hi som, el d'Esquerra.
2: Però de rabiosa actualitat. Ja ens hem entès. No, a veure, jo fa dies, fa mesos, que comparo un Rufián amb en Miquel Roca. Uh-huh. I, de fet, jo sempre pregunto què hauria passat si en aquell famós pols del 93 entre en Pujol i en Roca hagués guanyat en Roca i Ciu hagués entrat en un govern del PSOE, potser viuríem en un país diferent. Llavors, a veure, home, jo si tu deus el partit i tal, però vull dir, no pot ser que sigui una oportunitat única per vosaltres, diguem-ne, d'entrar, o sigui, de no anar a remolc, allò, en pactes de legislatura, sinó de realment entrar d'involucrar-vos amb la política espanyola. O sigui, és en Rufián el nou Roca? No vull dir que hagi d'acabar igual, eh? Vull dir.
1: Caram, quina pregunta li acabes de fer a la Rosa, eh?
0: Sí, has passat quatre capítols del llibre directes, perquè aquí estàvem dient, o sigui, què passarà i com estaran, o sigui, quins resultats tindrem, que a més hi ha uns resultats que ens els hem oblidat, que és el d'una repetició d'eleccions.
1: Sí, sí.
0: O sigui, ingovernable.
2: Amb això últimament s'ha de comptar.
0: Sí. Per tant, aquest episodi de comparar el Rufián amb el Roca, que no és la primera vegada que se sent això amb tertúlies, diguem, sona una mica estrambòtic. Però el que està clar és això, o sigui, que ens ve uns resultats força, força ingovernables, en qualsevol cas.
1: Jordi,
3: s'ha comentat aquí, jo, i a més em sembla que és l'Ivan Redondo que ho està dient i predeixint així, que és el fet de que pugui guanyar el PSOE i que hi hagi una suma entre PP i Vox que teòricament fagin majoria. A partir d'aquí, em sembla que era aquello de divide i venceràs, i llavors jo crec que això, independentment dels històrics, del que ens diuen, del que ha passat amb el passat, escolta, si l'esquerra, a l'esquerra del PSOE, vol tindre una mica d'èxit, i tu deies, a les esquerres els hi costa més aconseguir, no els vots, però sí que aquests vots es tradueixin en diputats, el que necessiten és anar junts.
1: Clar, el que passa és que qui ho governa, això? És a dir, estan d'acord? No, és que aquest matí Irene Montero ho ha deixat molt clar. Podem recuperar el tall d'Irene Montero? Ho dic perquè hi ha hagut un moment en el qual Silvia Inxarrondo li pregunta, ella respon, però no es quedin només amb el no, sinó també en el perquè altres decideixin. No és la primera ni la segona vegada que haureu sentit a parlar en els últims dies d'una unió d'esquerres a motor Podemos. És a dir, per què ha de ser Sumar i no Podemos? Vindria a ser una mica, jo crec, el que hi ha en el rerefons d'aquestes paraules d'Irene Montero.
4: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
5: No.
4: No.
5: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera, pero digamos que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que, bueno, que no estén hechas con la mejor voluntad.
1: És que és per això que jo abans deia aquesta història d'aprendre de la història. És a dir, diríem que Sumar i Podemos en un primer moment, ostres, van tirar endavant, i després la cosa va acabar com va acabar.
2: Home, però van tirar endavant a pinyes,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, no, d'acord.
2: Tu vas veure el vídeo aquell del Polònia?
1: I tant.
2: De mafiosa.
1: No, ho dic perquè jo crec que en la postura d'Irene Montero està molt clar, això. És a dir, que no descarten la unió de les esquerres, però insisteixo amb aquest motor Podemos, que és una expressió que em fa gràcia. Digues, Meritxell.
6: No havia escoltat les declaracions de la Irene Montero. Ara que les he escoltat, realment fan una mica, és la lluita d'egos de sempre, de tots els partits, de a veure qui pot més. I jo crec que és més per la presència de Sumar, és la meva opinió personal, eh? Meva.

0: Meritxell Cabezón. Jo crec que forma més d'entrada aquest no, que ha sigut com molt espectacular, no? No és un no típic d'un polític que està fent declaracions, o sigui, és un no que li ve més de dins, de les entranyes. I jo crec que és més per la presència de Sumar dintre d'aquest front ampli que no per als altres partits polítics. O sigui, és com si no s'hagués acabat encara la picabaralla d'egos i persones que conformen Podemos i Sumar.
1: Home, avui en Pàmies però parlava de narcisisme caníbal. Ahí lo dejo.
2: Què anaves a dir?
3: No,
2: tu,
3: estava, Jordi,
1: estava pensant
3: en la Rosa,
1: també.
2: Estava pensant en el tòpic aquest, però que veritablement tothom, i ara especialment l'esquerra de l'esquerra, tindria que prendre. No diuen que és pitjor una negociació trencada que no un mal acord? Ara, qui cedeix dintre d'aquests acords? I amb les posicions, per exemple, que manifesta Irene Montero, a vegades, permeteu-me que ho digui així, és una opinió personal, la supèrbia que en algun moment donat pot tindre la ara no m'està sortint el nom, la candidata, l'exalcaldessa Barcelona.
4: Ada Colau.
2: Ada Colau, perdó, no em sortia. Sí, hi ha un punt de supèrbia, ara que ja ha arribat, ara vull manar jo. Ostres, millor un mal acord que no una negociació trencada.
4: Però perquè trencar... Diríem que les paraules... Un moment, diríem que les paraules... Ho dic perquè li toca la Rosa, però no, recordem que el que havia plantejat fins ara Irene Montero era primàries. I clar, a Sumar i han decidit qui és el candidat, la candidata en aquest cas. Digue, Rosa.
5: És que jo crec que, a banda dels egos personals que hi pugui haver, que diguéssim, en un nivell de la política n'hi costumen haver bastants d'egos personals, però jo crec que aquí s'hi juguen més coses, que és la desaparició d'alguns espais polítics. I aquí és on hi ha coses en joc. O sigui, aquí aquest Frente Amplio s'està jugant, aquí qui desapareix, perquè el pastís està tocat, diguem. I, per tant, ja a banda dels egos que hi pugui haver, que llavors és la relació personal de com es va, o sigui, quins jocs de poder tenen internament. El fet d'anar a primàries ja no és només, és a dir, aquest ego personal de qui acaba sortint, és perquè qui acabi sortint surt amb el suport i, per tant, amb la validació i, per tant, amb la força de poder tenir aquest suport i de poder mantenir el seu estatus a dins.
1: The winner takes it all, com cantava Ava. No, però, per exemple, els comuns tenen mala peça al taler. Els comuns, si no s'integren en alguna cosa, poden perfectament...
5: Clar, fem una cosa
4: perquè el tema és potent. Em quedo amb el tema dels comuns i després, si us sembla, reprenem per aquí. M'imagino que aleshores ja tindrem amb nosaltres l'Álvaro Benejam, que està sent una víctima del trànsit en aquests moments, però ens interessa molt també la visió de l'Álvaro, que, com sabeu, és del Partit Popular i, per tant, és un punt molt d'interès també, tal com estan les coses. Però, 8 i un minut, el que ens toca és marxar fins a la redacció d'informatius, que és on ens acompanya Laura Monell. Què tal, Laura? Bon vespre.
6: Bon vespre, Toni.
4: Amb moltes coses damunt la taula, crec que comencem amb una última hora, no?
6: Exacte, comencem amb una darrera hora, i és que un home d'uns 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi declarat en un habitatge situat a la segona planta del número 2-4 del carrer Portbou, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona. Els bombers de la capital catalana han rebut l'avís de l'incendi poc després de les 6 de la tarda i han desplaçat 8 dotacions que han extingit les flames mitja hora més tard. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. També tenim una darrera hora en relació a la salut del papa Lleó XIV, que ja ha estat operat amb èxit de l'extirpació del nòdul pulmonar que patia. D'altra banda, ens situem ara a Ceuta. El rei Felip VI ha reiterat que la ciutat autònoma, Ceuta, és Espanya i que la sobirania i la integritat territorial són indiscutibles. Ho ha dit durant la primera visita de la monarquia a la ciutat des del 2007 i gairebé 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de persones que ha qualificat de violació de la frontera i d'un xoc per la població. El monarca ha reclamat unitat entre les institucions per afrontar la crisi i ha defensat que els migrants que van entrar irregularment han de tornar als seus països d'origen el més aviat possible, sempre, diu, per vies legals.
7: Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos. Mientras estén entre nosotros, deberán ser tratados siempre con dignidad y humanidad y con todas las garantías previstas en nuestras leyes.
6: Felip VI també ha apel·lat a la bona fe del Marroc i ha defensat que la relació entre els dos països s'ha de basar en la confiança i el respecte mutu. Obrint plana cultural, en aquests moments s'acaben de fer públiques les nominacions per la 32a edició dels Premis Butaca, que reconeixen els millors muntatges d'arts escèniques de casa nostra. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
3: Sí, La mort venia amb taxi de la Cubana amb 9 nominacions és la que concentra més candidatures als Premis Butaca 2026 a millor direcció per Jordi Millán, millor musical, escenografia, vestuari, caracterització o so, entre d'altres. La segueix de ben a prop El barquer del Teatre Lliure, dirigida per Julio Manrique amb 8 nominacions, entre elles direcció, actor per Roger Casamajor, actrius de repartiment per Anna Güell i Imma Colomer o Jan Serra com a intèrpret revelació. La mort i la primavera de La Baronal i el TNC també opta a 8 guardons en dansa, coreografia, llum, so o vestuari. Els segueixen La corona d'espines, amb 5, els mateixos que Una festa a Roma, o amb 4 candidatures, Com vaig aprendre a conduir, de la Beckett, El fill, Faula, El mestre i Margarita, o Gegant, capitanejat per el Gran Pou. Sortirem de dubtes a la gala d'entrega de la 32a edició dels Premis Butaca, que serà el 23 de novembre.
8: I el moment és ara! I el lloc és aquí! Hòstia!
6: I abans d'acabar, gràcies Agnès, fem un apunt de l'àmbit esportiu. D'aquí menys d'una hora comença el partit del Barça contra el Galatasaray a domicili, i això vol dir que ja tenim 11 titular confirmat. Josep Capel, estadi Ali Samayen, bona tarda.
9: Què tal, bona tarda. Un 11 amb una sorpresa perquè jugarà Dani Olmo de fals 9. La resta, el que estava previst, és a dir, en Joan García sota pals, Eric García lateral dret, en Joao Cancelo a l'esquerra, Pau Cubarsí, Gerard Martín a l'eix de la defensa, amb Rodri, Pedri i Fermín al mig del camp, i a davant Lamin per la dreta, Anthony Gordon per l'esquerra i, com deia, Dani Olmo com a fals 9. Per tant, Gabriel Jesús i Adeyemi d'inici estaran a la banqueta. El partit, recordem, a partir de les 9 de la nit.
6: Gràcies, Josep. Doncs fins aquí aquest repàs informatiu, Toni.
4: Molt bé. Gràcies, Laura. Fins després.
6: A tu. Fins ara.
4: 8:05, doncs, mentre el Barça jugui amb el Galatasaray, aquí al programa ens acompanyarà el president executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Avui estarà amb nosaltres Pere Navarro, serà una entrevista interessantíssima, després de les 9 de la nit. Ara el que ens toca és parlar del temps. Marxem fins a l'AME, temps de cara a les properes hores amb en Jordi Oriós. Què tal, Jordi? Bona tarda.
10: Bona nit. Demà a Catalunya s'esperen intervals de núvols i núvols d'evolució al Pirineu, on no es descarta durant la jornada algun ruixat feble i dispers. També, a primeres hores del matí, no es descarten bancs de boira a punts de les depressions. Pel que fa a les temperatures, la pròxima matinada, les mínimes en lleuger descens al Pirineu i a la resta amb pocs canvis. Seran les mínimes de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 15 a Girona i a Lleida. Pel que fa a les màximes, sense canvis o en lleuger ascens, podran assolir-se els 28 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Barcelona i a Tarragona. Pel que fa a les màximes, gairebé sense canvis fins al dissabte. A partir del diumenge s'espera un descens notable i generalitzat que deixarà valors en general més frescos que els d'avui i els dels pròxims dies. També s'espera un canvi de temps a partir del dissabte amb l'arribada de més inestabilitat. Pel que fa al vent, demà bufarà a l'Empordà, la tramuntana fluixa a moderada, a la resta vent fluix variable amb predomini de la component sud. És una informació d'AM.
4: Gràcies, Jordi. I ara parlem del trànsit. Marxem fins al Servei Català de Trànsit. Adrià Fernández, bona tarda.
11: Bon vespre. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, encara continua el tall del ramal d'accés a la B20 a Montgat des de la N2 per l'accident d'un camió grua d'aquesta tarda. D'altra banda, a l'A2 a Cornellà de Llobregat, en sentit Lleida, ara mateix hi ha 2 quilòmetres de lentitud i 2 carrils tallats en aquests moments. D'altra banda, també a les dues rondes de Barcelona, trams de retencions intermitents, sobretot en sentit Trinitat, i també hi ha un carril tallat a l'A2 a Bell-lloc d'Urgell per un accident entre 2 turismes, i finalment, tot i que ara mateix no hi ha retencions, encara es manté un carril tallat en cada sentit a l'AP7 a Fogars de la Selva per reparar els danys provocats per l'accident d'un camió aquest matí. És tot, molt bon vespre.
4: Gràcies, Adrià, bon vespre. Senyores i senyors, les 8:07. Avui comentem l'actualitat del Pla B de Ràdio 4 amb la periodista Anna Grau, amb Rosa Suriñac, regidora a l'Ajuntament de Barcelona per Esquerra Republicana, Álvaro Benejam. Què tal? Bona tarda, Álvaro.
12: Bona tarda.
4: Bona tarda. Álvaro Benejam és membre del Comitè Executiu del Partit Popular de Catalunya, l'advocada Meritxell Cabezón, exmembre del grup socialista del Congrés dels Diputats, i Jordi Cerezuela, president del Consell Social de l'Observatori de la Discapacitat Física. Lògicament, li expliquem a l'Álvaro que acaba d'arribar, estem parlant dels moviments de l'esquerra a l'esquerra, ja saps una mica que és el gran tema del dia, m'agradaria conèixer una mica la teva sensació, i després ens posem a parlar dels comuns, que era el tema que teníem pendent per al que s'estan jugant amb tots aquests

0: Aquestes negociacions. Com ho estàs vivint, Álvaro?
1: Pues com un follón tremendo. Perquè ja quasi he perdut el fil de qui pacta amb qui, qui no vol pactar amb qui. Aquestes aliances que trobo contra natura, no entenc determinades aliances com la del Rufián i Podemos. Després, jo crec que aquestes aliances no convencen a ningú, ni a ells mateixos, no? O sigui, ni tan sols ells mateixos estan satisfets amb aquestes aliances. El que passa que tot ho veig un moviment desesperat per intentar frenar el que és una realitat, que és la onada de vot cap a la dreta a Espanya, no? I és una, diríem, una estratègia a la desesperada.
0: Molt bé. Ara ja tenim la primera visió de tota la gent que ens acompanya aquí a l'estudi. Ha estat molt interessant perquè la conversa, quan hem arribat a les 8, s'havia situat al damunt la taulada dels comuns sobre què és el que juguen realment en aquestes eleccions, Anna.
2: Sí, home, jo estic totalment d'acord amb el que ha dit la Rosa. Si aquí no només, insisteixo, és una arengada més petita a repartir entre més gent, hi ha gent que s'hi juga l'ego, al lloc de treball, però hi ha espais polítics sencers que s'hi juguen la desaparició. Jo crec que els comuns, si no aconsegueixen colar-se en aquest escape room, perquè si això és un escape room, doncs ho tenim. També és veritat que no s'obre cap vot, o sigui, si es vol, o sigui, l'escape room, o sigui, un que, diguem-ne, bueno, la gent pot morir matant, poden anar-se'n per la aigüera per endur-se'n algun vot, i llavors, doncs, home, jo penso que sí, que aquí es veurà una mica cors, una mica contra natura, però que precisament, diguem-ne, precisament l'aliança Rufián-Podemos no és la que jo veig més contra natura, veig més contra natura d'altres que han sortit, no? Però, vaja, vull dir, ja veurem com queda.
0: Digues, Rosa.
3: No, m'ha fet gràcia això que has dit de colar-se, parlant dels comuns amb la Colau.
2: Home, és que jo crec que els comuns sense la Colau són com un ramat sense pastor, i de fet, a veure, a les enquestes és Vox Populi que estan una mica cuinades perquè no es noti tant que els comuns es van allò quedant primets.
0: En qualsevol cas, tenim dies per endavant que són interessantíssims. Sí, digues Rosa.
3: No, a veure, jo del que ha comentat l'Àlvaro en aquesta intervenció inicial, del que estic completament d'acord és que, diguéssim, aquí hi ha una voluntat de frenar que el vot vagi cap a la dreta. Sí, és que és explícit aquesta voluntat, o sigui...
2: No ho amagueu, no?
3: No, vull dir que crec que és ben clar i diguéssim, i per això doncs hi ha converses entre les esquerres, però per això també cada partit està veient com pot ser més fort, diguéssim, per frenar un vot que moltes vegades doncs també s'escapa des d'un populisme, diguéssim, extrem, i que per tant doncs cal també redirigir-lo d'alguna manera com es pugui, com es consideri, en aquest cas des de les esquerres, posant-ho sobre la taula. Comentau també o deies també d'aquestes aliances antinaturals. Només tornant també perquè ara l'Anna també ho comentava, des del cas d'Esquerra el que fa és un acord amb Podemos, és a dir, no és una coalició, hi ha temps fins divendres de fer aquestes coalicions. Sóc incapaç de dir què pot passar demà o demà passat, perquè a més a més moltes d'aquestes decisions surten també des de la direcció, des de l'executiva nacional, és a dir, no hi ha hagut una capacitat de la militància, diguéssim, de posar sobre la taula què pensa sobre el que s'està decidint, no? Però el que és un acord. És un acord de dir Esquerra Republicana es presenta com Esquerra Republicana, diguem. El que passa que hi haurà un suport el que és la resta de l'Estat, amb determinats espais, el que sigui, i hi haurà persones com a independents que entraran en algunes llistes, però Esquerra es presenta com Esquerra. És a dir, Esquerra el que està dient és, escolta, no estem anant amb aquest frente amplio que aquí podem debatre ara, de precisament, no sigui, quin és la lluita o la polèmica que estiguin tenint o que puguin tenir, però vull dir que Esquerra des d'un inici el que ha dit és nosaltres el que ens presentem és com Esquerra Republicana, i ha mantingut, diguéssim, aquesta d'això fins al final, ens presentem com Esquerra Republicana. Per tant, pactes amb allò inhumans o així, bueno, o sigui, hi ha acords, i que, com dic, tampoc han passat des de... Vull dir que són acords que es prenen des de la direcció i que són amb voluntat d'enfortir el partit, evidentment.
0: De fet, estava pensant que si haguéssim mirat simplement els actes que s'havien fet fins ara, això ja ens donava una pista, no, de quines eren les bones relacions de Gabriel Rufián, és a dir, perquè efectivament recordem que hem vist pactes amb Irene Montero, amb Xavier Domènech, que també és de Podem a Catalunya, Xavier, i en canvi sembla que la decisió que vam conèixer diumenge ha agafat una mica per sorpresa a tothom, en el sentit en el que fins i tot acabàvem la setmana amb Ada Colau fent una oferta clara a Gabriel Rufián. Fins i tot un podia pensar de dir, deixa Esquerra i vine amb nosaltres, perquè va haver un moment que ho semblava.
2: Home, i amb això li van fer, i amb això sí, sí, van fer una assistència important, perquè allà estaven negociant una mica cara de gos, el Marc Álvaro per aquí, el Jordi Albert per allà, però en fi. Però, per exemple, jo una, tinc una pregunta per la Rosa, a mi em sembla legítim...
0: Avui estàs fent més de periodista que de...
3: A mi m'encanta la Grau.
0: Sí, tant, a mi també.
2: Sí, a veure... Jo entenc que és legítim que una persona d'esquerres no vulgui que governi la dreta i que feu tot el possible. No considereu que seria legítim, també?
3: Ah, és
2: que,
3: no,
2: és que a vegades parles a algú que diu...
3: Com, amb un estat democràtic, que governi, o sigui, per això anem a les eleccions, ara aquí cadascú de lluita fins al final.
2: Però que l'alternança política sembla que sigui un pecat.
0: Està clara la pregunta, està clara la pregunta. Consideres que és legítim, eh? Què seria...
3: Tot el que entri dins un espai democràtic, i per això hem d'anar a votar tots el 29N, i tant, home.
0: El cert és que tindrem unes eleccions molt, molt mogudes. No ho semblava al començament, però tots aquests moviments que estem vivint, i recordem que tindrem, insisteixo, que no és una cosa petita, una campanya electoral que començarà just l'endemà d'una vaga general. En el conjunt de l'estat, parlant del tema de l'habitatge, no? D'aquí que li preguntéssim també abans a Pepe Zaragoza quin, des del seu punt de vista, serien els grans temes de la campanya. Digues, Jordi Cerezuela, després l'Àlvaro, sí.
4: Jo, quan just hem començat, m'has preguntat, escolta, ens tenen entretinguts. Jo t'afegiria un altre terme, que és el fet de que és cert que estem entretinguts, però alhora estem distrets. Ens estan distraient. Ens estan distraient. I el que passi a l'esquerra del PSOE és una part, i és una part molt petita del que representen aquestes eleccions. Com deia l'Àlvaro, com responies tu, Rosa, estem dient, escolta, volem un govern per Espanya de dretes o volem un govern d'esquerres? De moment, el que sembla clar és que sembla que el possible govern de dretes s'entendria més que el govern d'esquerres, perquè no s'entenen les esquerres. Aquest és el... Jo crec que és un dels greus problemes que tenim, perquè si hi hagués un enteniment d'esquerres, la dreta d'aquest país no tindria cap opció.
0: Alvaro, sí, i després el Meritxell.
5: Sí, a mi em dóna la impressió que s'està lluitant molt per guanyar, no? Ara ja la Rosa que era per reforçar el partit. Ha fet servir aquestes paraules textualment. Però no crec que sigui per reforçar el partit. Jo crec que és per guanyar un resultat. O sigui, per aconseguir un resultat que els hi permeti, pactant, fer un govern. O sigui, és per conservar el govern, per conservar el poder. No estic veient cap discussió, cap, o almenys cap sèria, sobre programes a l'esquerra, vull dir, al costat esquerre de la vida, ni programes, ni objectius, ni res que s'hi assembli. O sigui, porta el govern actual 8 anys governant, ara s'abandera amb la solució als problemes que ha creat durant 8 anys, però aquests 8 anys no s'ha fet servir per res per solucionar el problema d'habitatge. I el problema cada dia era una mica més greu, una mica més greu, una mica més greu. I no han fet res. I ara són abanderats del problema. Doncs qualsevol cosa que diguin, a mi ja no em cola.
0: Meritxell Cabezón.
6: Jo volia dir una cosa, però crec que diré una altra. O sigui...
0: Pots dir les dues, eh?
6: Pots dir les dues, no? Sí. És que...
0: Amb
6: tot el respecte, eh? Amb tot el respecte i tot el carinyo del bon Álvaro. Però és que els partits polítics, tots, volen guanyar. O sigui, el partit polític es presenta a les eleccions i no vol guanyar.
3: I governar.
6: O sigui, o governar, saps? O sigui, és que...
0: Clar,
6: hi ha certes afirmacions que realment m'exploten al cap. I totes les actuacions polítiques legítimes i democràtiques per concentrar el vot i obtenir la màxima representació política són absolutament legítimes. O sigui, ho faci Podem, Sumar, el PSC, el PSOE, Vox o el PP...
5: Jo no he dit el contrari,
6: o sigui, és absolutament legítim. Clar, jo crec que el quid de la qüestió és veure si realment aquesta concentració de diferents forces polítiques comporta, com s'està dient, una concentració del vot, evidentment, per contrarrestar determinades fórmules matemàtiques que comporta la llei d'Hondt, que tots sabem que hi ha determinats partits polítics que surten beneficiats en determinades zones de Catalunya, i ningú ho ha modificat, i ningú ho ha fet una llei pròpia, i hem governat tots. O sigui, això
2: o
6: també,
2: tots.
6: O gairebé tots. A Catalunya, gairebé tots. Però a nivell estatal, els dos també. Dit això, què havia de dir? Que distrets sí, distrets estarem. Però serà una campanya electoral que jo crec que sí que hi haurà contingut polític a dojo. Perquè encara no hem començat i ja el tenim. Clar, amb la qual dir que no hi ha una discussió, home, jo sí que veig una discussió entre els partits i sí que veig uns posicionaments, i veig uns posicionaments ideològics, veig els posicionaments ideològics de les esquerres, veig els posicionaments ideològics de les dretes, i la gent decidirà a qui vol votar, que com bé deia la Rosa, els vots, els últims, i això ho sabem tots els que hem estat a nivell orgànic, es decideixen el 20% els 4-5 dies o inclús el mateix dia, depenent de com et cau l'interventor d'un partit o l'altre que et trobes al col·legi electoral.
2: Home, i a més...
6: Sí,
2: a més...
6: discussió sobre matèria hi haurà, ja hi ha discussió sobre vivenda, ja hi ha discussió sobre sanitat, ja hi ha explicació sobre rendiments econòmics, ja estem parlant de si el PIB pujarà o baixarà. S'estan fent projectes de futur, els mateixos de Vox ja van sortir dient que el primer que faran serà eliminar el complement de les pensions i que tots els pensionistes vagin i es facin un fons privat, no? O sigui, de la mateixa manera que hi ha cap a la dreta i també hi ha cap a l'esquerra, hi ha afirmacions doncs, més afortunades i altres menys desafortunades. Però crec jo que si d'algú es parlarà en aquestes eleccions serà de matèria. I si hi haurà discussió, hi haurà discussió sobre el model de país que volem.
2: Home, jo no sé què dir-te, Meritxell, per exemple, el 23, jo vaig detectar en els últims, en la recta superfinal de la campanya, que molta gent que jo coneixia, que jo pensava que votaria en Esquerra, es van passant massa a votar el Pedro Sánchez per la teoria del vot útil. Clar, ara podria passar-li en revés, vull dir, tot el que tregui en Rufián no ho traurà en Pedro Sánchez. Però, de totes maneres, home, jo diria que més que matèria, el que és una lluita aferrissada, acarnissada, pel poder. I jo he arribat a pensar que en aquest país, no dic que sigui el teu cas, no s'accepta el dret a l'alternança política. O sigui, que d'alguna manera es considera un pecat, es consideraria un fracàs nacional i col·lectiu que d'aquestes eleccions sortís un govern que no fos d'esquerres. I dius, home, com tu bé deies, Meritxell, aquí a Espanya l'han governat tots dos i no diré no s'ha mort ningú, però home...
0: Home, ara, simplement, si mirem a determinats diaris, podríem pensar exactament el contrari. És a dir, que hi ha molts diaris més favorables, diaris, capçaleres, informatius i demés, més favorables, clarament i històricament, a un govern de dretes que no pas d'esquerres, i fins i tot quan va guanyar les últimes eleccions Pedro Sánchez, recorda que hi havia qui pensava si era o no... Si era o no legítim aquest govern,
5: No es va guanyar Pedro Sánchez.
3: S'està dient que la gent no voti per correu, perquè veiem què pot passar. Aquesta és l'última.
0: Insisteixo que tot el joc s'està movent a una velocitat que és realment brutal. S'ha dit que no es voti per correu, i ara el que sabem segur és que no podran votar les persones que són les netes d'aquells que van marxar en el seu dia. Parlem de 163.000 persones nacionalitzades que finalment no podran votar per decisió del Tribunal Suprem. Digues, Rosa, sí.
3: No, jo discrepo amb una cosa, amb aquesta idea de és que les esquerres no s'entenen, i especialment amb la part programàtica, bàsicament. Aquí estem d'anar a unes eleccions perquè, volgudament o no volgudament, o sigui, l'estratègia, diguéssim, del darrere que hi hagués des de la part del PSOE i Sánchez, però perquè hi van haver-hi uns decrets que les esquerres, entre esquerra i esquerres, veien clarament, o sigui, els decrets de l'habitatge, i que precisament és perquè hi ha uns vots de la dreta catalana en aquest cas, i del bloc de dretes, o sigui, no només estic posant el pes sobre Junts, però vull dir, del bloc de dretes que diu no, això no, i llavors a partir d'aquí és com, doncs, escolta, convoco eleccions. Per tant, des de la part programàtica, jo crec que està molt clar l'enteniment del centre-centre-esquerra i les esquerres. I això ho veig traslladat el dia a dia també a l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, aquests decrets, al cap d'un dia i mig, els teníem a l'Ajuntament de Barcelona i estàvem votant conjuntament també entre el Partit Socialista, els Comuns i Esquerra Republicana, que pujàvem l'IBI als pisos turístics.
6: diguéssim, qui té pisos turístics, que neix del decret aquest. Per tant, no crec que ni que no es debati programàticament, o sigui, o quins són els posicionaments, diguéssim, amb temes claus, com ara estic dient, com amb l'habitatge, i que en aquest cas no hi hagi enteniment. El que hi ha, i torno a la conversa inicial que teníem, o sigui, el que passa és que l'enteniment és quan hem d'anar a unes eleccions i quan ens hi juguem els vots i quan ens hi juguem el poder que tindran uns i que tindran els altres. Aquí això canvia una mica el panorama.
0: Sí, Jordi.
4: Jo estava pensant abans, no sé si qui de vosaltres ha fet un comentari que hi ha molta gent que decideix el vot a pocs dies abans d'arribar a la urna. La Rosa ho ha dit.
2: No, estem totes, les tres estàvem d'acord.
4: Vale, doncs sí. Aquí gairebé tots crec que estaríem d'acord. I em pregunto, i m'agradaria jugar a diví, a saber què fan els de la competència del Mago Pop. Els mags aquests que sortiran a 4 o 5 dies, una setmana abans de les eleccions, i ens trauran algunes de la màniga per desconcertar-nos de tots. Estic pensant en aquests nois del Poder Judicial, que solen treure alguna cosa per desestructurar en algun moment donat, o el propi Pedro Sánchez, que ens té acostumats també a treure un altre as de l'altra màniga i veure com anirà. Amb això hi tenim que comptar. Amb això hi tenim que comptar, que els senyors del Poder Judicial algun ens ficaran pel mig i que segurament sortirà algun altre as, principalment pensant en Pedro Sánchez, però en poden sortir algun més.
0: Què vols dir, Álvaro?
5: No, sobre això del Poder Judicial, que sempre es fa servir, quan surt una sentència que cau a prop d'unes eleccions, es fa servir per dir, ja estan los jueces favoreciendo el que sigui, no? I precisament ho diu a qui afecta aquella sentència, no? Això és molt fàcil, no? Jo crec que els jutges a Espanya fan les sentències quan creuen ells, quan tenen les coses resoltes, no quan és oportú o inoportú doncs airejar una sentència o emetre-la, simplement. El que sí que crec que fan a vegades és, i ha sigut molt palmari, ha sigut no emetre una sentència per no trastocar uns resultats electorals o un procés electoral.
2: Si una això sentència sí, això sí que, això diu sí que un processament, per exemple, si el senyor Zapatero, la cosa aquesta que li ha sortit, li surt una setmana abans, sí, l'enganxa en plena romeria demanant el vot a Andalusia.
5: Exacte.
2: Vull dir que aquí el jutge el va tractar amb carinyo.
5: Jo crec que això passa. El cas contrari, que ho facin precisament per influir en unes eleccions, jo no crec que passi. Jo crec que els jutges fan la seva feina i si tu ets un jutge i tens una sentència preparada, ja està tot, no? O ets un tribunal i hi ha els ponents i s'han posat d'acord amb un text que emetran, han d'esperar a que acabin unes eleccions o un procés electoral, si estàs en precampanya i falten 2 mesos? Jo no ho crec, en absolut. O sigui, la sentència ha de sortir com qualsevol altra sentència, a qualsevol altre procediment a tot Espanya. És igual, encara que afecti a algú de rellevància.
0: 8 i 26 minuts parlant de sentències. Anem a parlar de l'amnistia, no? Ho dic perquè en les properes setmanes, efectivament, assistirem segurament ja a la data en la qual retornarà Carles Puigdemont a Catalunya, però ara ja sabem que serà el dia 24 d'octubre, el dia que tornarà Toni Comín. Ho ha explicat en un comunicat que ha enviat a amics seus. Segurament són aquells amics als quals vol convidar a que vagin fins a la frontera per poder-la creuar plegats caminant, que és aquesta la seva intenció, i també el que ens han explicat és que les seves intencions passen per una de les primeres coses que farà és anar a Madrid per jurar la Constitució i d'aquesta manera poder recollir la seva acta de diputat a Brussel·les. Bé, és un capítol que es tanca, segurament. Abans li preguntàvem a José Zaragoza com ho veia i ens deia que això significa que és que la carpeta del procés s'ha tancat. Estàs d'acord amb aquesta frase, Rosa?
6: No, jo abans anava a dir això, que quan, o sigui, que en aquest període que tenim fins a les eleccions, que què pot passar? Bueno, una de les coses que sabem que ha de passar és l'amnistia, precisament, vull dir que ja és el que deies, eh? A mi em preocupa una mica aquesta visió, com explicitava clarament el Pepe Zaragoza, de tanquem aquest capítol amb l'amnistia i tornem a la normalitat, aquest concepte de la normalitat que tant agrada o que als socialistes tant els agrada aquest concepte de la normalitat. Sí, l'amnistia ha d'arribar, o sigui, l'amnistia ha d'arribar.
3: arribar perquè, diguéssim, és evident que hi ha hagut una repressió i que, per tant, doncs, això s'ha de tancar i s'ha de tancar també a nivell personal, vull dir, de les persones afectades, etc, etc.

0: Però la normalitat, no sé quina és la normalitat, diguéssim, el conflicte polític i la confrontació política segueix existint, i és evident, i això no vol dir que això es traslladi a la societat amb un conflicte, diguéssim, latent d'uns i altres, i com jo tampoc ho vaig viure així durant el procés, vull dir que no, que ni ara ni abans, i per tant una normalitat dins d'un context, què vol dir? Que estem en un context de normalitat mundial, potser, o sigui, que per tant, el conflicte segueix latent.
1: Rosa, pues mira, la normalitat és que el Toni Comín torni i juri la Constitució per cobrar.
0: Evidentment, és el que dic.
1: Aquesta és la normalitat.
0: No, però el Pepe Zaragoza, no, Anna, tu saps perfectament de quina normalitat està parlant.
1: Sí.
0: I l'ha explicitat. I ha explicitat aquesta normalitat.
1: És però hi ha res més, normal
0: no sé com,
1: que això.
0: No sé com ha dit, com vulguem dir, que la societat està crispada, o ha fet servir algun... I ara, pobre, no hi és, eh? Vull dir que estic agafant aquí el que ha dit. Però, evidentment, aquesta és la normalitat que ha de tornar, i tothom amb els seus drets polítics, evidentment, això és el que estic dient,
1: sí,
0: que és
1: si
0: necessari
1: la Constitució...
0: que torni. A veure si jo ara estaré en contra de l'amnistia.
1: No, però si jures la Constitució hauries de ser conseqüent.
2: És fàcil d'entendre segurament el que vol dir l'Anna, que no deixa de ser...
1: Irònic.
0: Totalment. Però jo em refereixo
1: una mica jeta,
0: a aquest passapàgina de posar la catifa aquí, és, bueno, el conflicte és llest.
1: Jo, jo perquè no sóc votant INDEP, però és que si fos votant INDEP estaria emprenyada amb aquesta gent, però de mala manera els diria de tot, els enviaria cartes allò de... furioses.
0: N'estic convençuda.
2: Va, que aquí vol intervenir tothom sobre aquest tema. Meritxell, Cabezón, comences tu, després l'Àlvaro Benejam, també el Jordi ha demanat la paraula. Sí, Meritxell.
3: És que m'ha semblat molt divertida la conversa.
2: El comentari de l'Anna, no?
3: El comentari de l'Anna, i vaig a fer una mica de Pepe Zaragoza, seguint
0: sí,
3: el comentari.
0: Sí, és que és el vostre discurs, ja ho sé.
3: El comentari de l'Anna, no? És que el concepte de normalitat és que és precisament lo normal. O sigui, el discurs i la voluntat política de l'independentisme que torni a les esferes polítiques i que no afecti de la manera que s'està afectant a nivell de carrer. O sigui, és un objectiu completament lícit per als partits polítics que així ho considerin, només faltaria, i per tant ha d'estar representada l'opció política dintre del arc parlamentari i dintre de les institucions polítiques. I per mi sí que és la normalitat que torni i juri la Constitució, i aleshores així podrà tenir l'acte d'eurodiputat i no hi haurà cap tipus de problema. Però és molt irònic. O sigui, aquesta normalitat en si té un punt d'ironia que ho fa fins i tot...
1: còmic.
3: Còmic!
2: No sé si és còmic, la paraula. Jo crec que no. Però en fi, no, ho dic fonamentalment. Primer perquè penso que tothom té dret a guanyar-se la vida. I el senyor Comín ha de tornar, i a més el senyor Comín és eurodiputat perquè la gent el va votar per ser eurodiputat. Uh-huh. I aquí tenim unes regles del joc, que és que jures la Constitució igual que han fet tota la resta d'eurodiputats i eurodiputades. Si no, no tindrien aquest acte de diputat. Entenc la cunyeta, però en realitat estem parlant d'una cosa molt seriosa. Des del meu punt de vista.
1: Jurar la Constitució és una cosa molt seriosa.
2: No, per això.
3: I tens tota la raó. Tota. O sigui, és que no se't pot donar ni un pèl.
2: Ho dic perquè jo... segons qui sigui que estigui escoltant, es podia sentir una mica ofès.
3: No era
2: aquesta...
3: el to.
2: Jo crec
1: no,
2: que...
1: però vull dir, és que jo,
2: a mi el que m'ofèn
1: és que vagin donant lliçons d'independentisme i dient nyordo i fatxa a tothom que no hi combrega, i llavors el primer que fa és venir i jurar la Constitució per cobrar. Llavors dius, si és tan xulo, que no la juri, que no cobri. Ja, ja està.
2: A veure, va, li toca a l'Àlvaro Benejam, després el Meritxell acaba de dir el que havia de dir.
3: Res, simplement que tens tota la raó i que si algú s'ha pogut sentir ofès per la cunyeta, que demano disculpes i que no era la intenció.
2: Álvaro, sí.
4: Però el mal ja està fet. No, perdona.
5: Un carinyo.
4: Ho tenia de dir per imperatiu legal.
2: Vinga.
4: El tema és això, que resulta còmic, acaba resultant còmic, però és una cosa molt sèria, no? I faran això de venir i jurar la Constitució per imperatiu legal, que és un eufemisme, entenc jo, és un eufemisme per no dir estic jurant per una cosa en què no crec, no? I per tant, quan tu jures en nom d'una cosa en la que no creus, jures el compliment de la Constitució quan el que has fet és el contrari, no?, de complir la Constitució, doncs és contradictori. I això és molt seriós.
2: És el París i en vale una missa.
4: Això és molt seriós, per això hi ha hagut, per això hi va haver acusacions judicials contra aquestes persones, encara que es deia que era la politització o la judicialització de la política, no? No és que fos la judicialització, és que, clar, quan un fa coses que no són legals, acaben arribant als jutjats perquè hi ha un altre que està, doncs, legitimat per demandar-te, no? És així com funciona la realitat, no? La justícia. I per tant, quan fas aquests juraments o expresses aquestes voluntats per no complir-les, doncs ho estàs fent amb frau de llei. És així. Que no ho vulguin reconèixer per poder tenir el càrrec, perquè els han votat per tenir el càrrec? Evidentment, sí, els han votat per tenir el càrrec. Però tu ho has de jurar i prometre sobre la Constitució que la compliràs.
2: Des del qual.
4: I que la faràs complir, sí, sí, com a càrrec públic. I això és el que no fan.
2: Jordi Cerezuela, sí.
5: Permeten treure ferro.
3: Estava llegint
5: el que ha declarat el Comín i em té preocupat.
3: Em té
5: preocupat perquè ha dit, escolta, us diré des d'on sortirem i serà un lloc des d'on sortirem per fer la caminada aquesta
4: la romeria
5: aquesta que està preparant. Us diré des d'on sortirem perquè serà un lloc on serà molt fàcil arribar en tren i fàcil d'aparcar. Fàcil d'arribar en tren? Aquest ens arregla Rodalia. No hi ha lloc on sigui fàcil arribar en tren. Que no hi hagi, és que no veu les notícies.
1: Bueno, no sé.
3: Ni amb l'alta velocitat, ja.
4: No, això no. És una escenificació ja que entra quasi en el ridícul, però bueno.
2: Bé,
4: però,
2: digues.
3: Que no sé, vull dir que aquí ens anem anat, o sigui, que el Comín...
1: A Prats de Molló amb en Comín.
3: Sí, exacte. Sí, o sigui, l'imperatiu legal del Comín em sembla el més normal que hi pot haver, o sigui, diguéssim, no sé ara, o sigui, quines acusacions han sortit aquí, o sigui, té el dret a poder fer això, i ho fa, i per tant, o sigui, declara que està sobre la Constitució, però i jo mateixa, o sigui, he sigut electa dues vegades i he tingut, diguéssim, el meu acte per ser investida com a regidora de Barcelona i així ho he fet, perquè tinc tot el dret a fer-ho.
4: Però no t'has fugat a Espanya, no, per exemple, per no ser jutjat. Oi?
3: Que no m'han anat?
4: No.
3: No, jo no he tingut, diguéssim, aquesta necessitat.
4: Ell sí.
1: No, és que, a veure, aquí hi ha una cosa que dius, a veure, tu si... Ja dic, jo... Sortin algunes persones de que jo no sóc indepe, perquè podríem tenir una ferrissada forta. Però dius, a veure, la gran crítica que hem tingut als no indepes, als indepes, és que, dius, a veure, jo em sembla molt legítim que una persona defensi les idees que tingui, encara que jo no les comparteixi. Però, clar, que la gent, des de les institucions... porti l'activisme cobrant dels meus impostos, jurant la Constitució per no fer-la complir, dir una cosa i fer una altra, jo estic amb el tema del frau de llei i penso que excedeix, o sigui, que penso que això no es pot normalitzar, no es pot normalitzar. O sigui, en els indepes, el votant indepe l'han enredat, li han fet creure que s'estava disposat a assumir sacrificis i coses que no s'estava promit, i el votant no indepe ens han segrestat parcialment, almenys, les institucions, perquè dius, a veure, la Constitució no està pensada per fer-ne aquest ús. No sé com dir-ne. O sigui, te la creus o no te la creus? I tu pots dir, no, jo no vull jurar la Constitució. Bueno, doncs, o no em fico en política, o potser m'hi fico i no cobro, perquè potser hi ha maneres, no? Però vull dir, una mica de llenga i fets estaria bé.
3: Tona, per ser crítica d'aquelles persones que creus que no accepten un canvi de les esquerres a les dretes, trobo que dir que us han segrestat les institucions.
1: Home, doncs
3: és força
1: sí.
3: Fort, eh?
1: Jo he sentit aquesta sensació durant anys. Vull dir que, a veure, a mi em sembla molt bé que un senyor sigui independentista, sigui de moltes... Hi ha molta gent que no pensa
3: però
1: per jo.
3: Però el que dèiem
1: però
3: abans,
1: dius, home,
3: és a dir, no sé... O sigui,
1: des de les institucions, amb diners públics...
3: El que tu personalment,
1: sí, sí.
3: Cadascú ha viscut com ho viu, però... però tot surt de, diguéssim, d'un vot dins d'una urna.
1: Sí, d'un vot sí, dins
4: d'una urna. Vull dir
3: que estem parlant d'això, eh?
1: Dins d'una urna, però bueno...
4: Això no et faculta fer qualsevol cosa.
1: Però no és un xec en blanc, el vot, per saltar-te la llei.
3: Correcte, és que això no et faculta fer qualsevol cosa, i aquí portem molts anys que s'ha fet pagar a determinades persones un preu que crec que no era el que tocava. Per tant, això no et faculta fer qualsevol cosa.
4: És la teva opinió, eh? Però els jutges...
3: Correcte,
4: la paraula dels jutges és la que val.
3: Per això mateix ara estem on estem, perquè la paraula dels jutges és la que val.
2: Estem a 23 minuts de les 9. És aquí on estem. Després d'haver tingut mil vegades aquest mateix debat, i una de les coses que sí és interessant és veure com la societat, d'una manera o d'una altra, ha tirat endavant

0: històrica, rebaixada una mica des del govern, segurament per no entrar en conflicte tampoc amb el Marroc, ara que hem sabut que durant el dia en el que van arribar aquestes 100.000 persones van haver-hi dos bucs de l'armada del Marroc que van entrar en aigües internacionals, i el propi Alberto Garzón, abans ho dèiem, no?, que el que està fent el govern espanyol és rebaixar el to per evitar el conflicte diplomàtic, un conflicte realment molt inconvenient en molts aspectes, no? Perquè a més, si alguna cosa estem veient en aquests moments també són les bones relacions del Marroc amb Israel d'una banda i amb els Estats Units de l'altra, no? Com estàs vivint tot això, tu, Anna, i aquesta visita dels Reis avui a Ceuta?
1: Home, a veure, es pot analitzar des de diversos punts de vista. De fet, es deia, no sé si ha arribat a passar o si passarà, que el Marroc podria contraprogramar això amb una visita del rei del Marroc a Melilla. Dius, bueno, a veure qui la té més llarga, la trajectòria, no? Però, a veure, la visita del rei a Ceuta a mi em sembla molt bé. A mi em sembla molt bé perquè, a veure, com que Ceuta i Melilla són on són, la gent pot pensar que el Marroc allà, diguem-ne, és territori marroquí i tal. Bé, la veritat és que mai han sigut marroquines, aquestes, eren portugueses, van ser colònies portugueses. O sigui, podem discutir l'estatus de si se'ns ha perdut res a Ceuta, a Melilla, a Gibraltar, on sigui, però mentre tinguin l'estatus de ciutats espanyoles, pues, home, jo penso que s'han de defensar. Llavors, jo crec que la visita al rei era lo mínim, lo més justet, perquè, a més, no oblidem que Ceuta i Melilla no són comunitats autònomes, són ciutats autònomes. Això vol dir que depenen molt més de l'Estat per tot. O sigui, no tenen, diguem-ne, l'autonomia, valga la redundància, doncs, que té una comunitat autònoma, no diguem una com la nostra, molt desenvolupada, no? Llavors, clar, si l'Estat els deixa tirats, doncs els deixa tirats. I, home, jo em sembla que és difícil de negar que molta gent a Ceuta s'ha sentit que es quedava tirada, i, bueno, em recorda... Jo, la visita aquesta em recorda, i m'imagino que tu també, Rosa, va per raons oposades al discurs del rei el 3 d'octubre, el 17.
2: Mira, és el primer que he pensat de la sobirania i la integritat d'Espanya.
1: Et devia sentar com un tret, sí. I a mi em va fer plorar d'emoció quan el vaig veure des de Madrid. Doncs sí. No m'avergonyés dir-ho. Vaig sentir...
2: Jo estava al carrer aquell dia.
1: Vaig sentir que algú feia cas, que algú deia, hola, hi ha algú ahí? Dic, va, sí.
0: Què deies, Rosa?
2: No, totalment. Vull dir que jo des del meu punt de vista, o sigui, la monarquia avui en dia a Espanya serveix per anar passejant i anar, diguéssim, defensant la sobirania i la integritat espanyola, que és indivisible, com es va venir aquí el dia 3 d'octubre, com avui, diguéssim, pel discurs que he sentit dels titulars aquests que s'anaven dient, eh? Vull dir que sí, jo també he pensat el mateix, de fet, he pensat,
1: sí,
2: mira, ja tornem a estar al 3...
1: Totalment oposades.
2: Ja et dic jo que ell era al carrer.
1: Sí, jo que era,
2: mira, segurament plorant d'emoció.
1: Jo era a la taverna del Gijón, que no Café Gijón, tot i que estan emparentats, i els vaig fer posar a la tele per poder-lo veure, i de reconèixer que em vaig posar a plorar de l'emoció, i si és un enfoteu més...
0: Tornem al dia d'avui, si no ho sap
2: greu. El que sí que és que fa reflexionar és que, a més, venint ara unes eleccions estatals, que la monarquia no sigui un debat obert avui en dia de què significa i de la continuïtat que ha de tenir o que no ha de tenir, diguéssim, des d'un punt de vista republicà.
0: Ha estat interessant veure, perquè abans estàvem parlant de quins seran els temes de la campanya, i curiosament no heu parlat de la immigració. En els diferents exemples que heu anat posant, i ja us dic ara que aquest caurà seguríssim,
3: home,
0: no?
3: Sí,
0: seguríssim.
3: Sí.
0: Ha estat interessant, ha estat... Bé, no sé quin adjectiu posar aquí. Escoltar el president de la ciutat autònoma, que ha parlat fins a 3 vegades de la invasió que va haver el dia en qüestió, quan ell ha dit unes 100.000 persones van entrar. En realitat es parla d'unes 80.000, però vaja, més enllà d'aquesta història, no? També hem sentit el senyor Elías Bendodo avui criticar molt a Pedro Sánchez per no estar present acompanyant els Reis, perquè entén el senyor Bendodo que hi hauria unes escridassades molt potents cap a la figura del president de l'Estat. Com ho veus tu, Álvaro?
3: Bueno, això seria molt, molt possible, aquestes escridassades, no? Ja van ser ahir aquestes escridassades a la desfilada del 12 d'octubre. Les va sentir tothom, jo crec, perquè se sentien. Jo crec que la visita a efectes sociològics de la població de Ceuta ha sigut espectacular. Jo crec que la figura del rei, la visita del rei allà, del rei i de la reina, ha estat balsàmica, una mica balsàmica per la població de Ceuta, que s'ha sentit, doncs, abraçada no? Pel

0: pel cap d'estat, no? I bueno, solament això ja valia la pena. Solament això ja valia la pena. Però és que, a més, el rei ha fet un discurs, doncs, d'aquells que marquen una idea del que té al cap el rei, no? Jo crec que ha sigut clar, i que, a més, feia molta falta. A mi m'hagués agradat que aquesta visita s'hagués pogut produir abans, no?, quan la cosa estava encara més candent, perquè hauria apaivagat una mica més els ànims a Ceuta, no? El que passa que el dia a dia de Ceuta és molt complicat, i això no s'ha solucionat. Per tant, crec que la visita del rei és un reclam perquè les solucions s'apliquin de manera ràpida, i que la població de Ceuta pugui almenys apropar-se una mica a l'antiga normalitat que tenia abans d'aquesta invasió, i l'anomeno invasió expressament.
1: Meritxell, sí.
2: Complicada la situació a Ceuta. O sigui, la visita del rei era necessària i ja portaven temps al ceutí sol·licitant i demanant la presència, doncs, del cap d'estat, no?, a la ciutat autònoma. Més enllà d'emetre el discurs potent, emotiu, en relació a la indivisió de la pàtria i a la defensa de les fronteres nacionals, que és el que ha fet, no donarà cap altra més solució que les que ja s'estan aplicant per banda del govern. O sigui, ja estan desmantellats gran part, per no dir tots, dels campamentos, que no sé dir un català, però vaja, dels assentaments que tenien efectuats a les diferents platges, i bueno, això ja fa dies, ja l'exèrcit, doncs, ja amb l'ajuda de la policia ho han fet, i ja s'estan fent el que són les devolucions, doncs, de totes aquestes persones que van creuar i van entrar de forma completament irregular i il·legal dintre de l'espai nacional, no? Dit això, doncs, mala peça al taler. Perquè jo crec que no és que en Pedro Sánchez hagi d'anar o no perquè l'escridassin o no. O sigui, el 12 d'octubre l'han escridassat des de fa 8 anys, per no dir abans, quan era el cap de l'oposició, no? I també aquestes, l'escridassament i aquestes bravuconades també venen provocats per determinats medis i determinades persones que els hi encanta moure l'esma social com si fos un avispero, i així provocar i fer o no determinats moviments polítics. Jo crec que amb el tema de Ceuta hem d'estar tots junts. Crec que no és un tema, sota el meu punt de vista, per fer politiqueo, que sí, política. I el que s'ha de fer és tenir en compte les dues situacions dels habitants de Ceuta, els ceutis i les ceuties, dels nacionals espanyols, i també de la població immigrant que ha vingut, perquè sí que és cert que han vingut amb diferents circumstàncies, són 80.000 persones, dintre d'aquestes 80.000 persones hi ha gent de tota mena i de tota condició, hi ha gent que ha marxat, hi ha gent que té les condicions per quedar-se, i jo crec que aquells que s'hagin de quedar perquè no es pugui fer una expulsió directa a territori, sí que és necessari fer una injecció sobretot econòmica i de personal, perquè aquest fet no afecti directament la idiosincràsia d'un territori que és sumament complicat.
1: Jordi, què dius tu?
3: Que continua sent molt, molt trist que amb emergències socials, independentment del color de pell, la nacionalitat o vinguin d'on vinguin, continuem fent política més que atendre a persones, que és el que tindríem que fer. La vinguda del rei a Ceuta, jo crec que no aporta res, un discurs maco, fins i tot podem dir que li ha quedat bé, però no ens aportarà res. Jo crec que és un suspens a la política en general d'aquest país, el que davant d'una emergència que té l'estat espanyol siguin incapaços els partits de l'oposició i el govern d'Espanya de posar-se d'acord i posar-se a treballar tots junts. És molt trist que es vagi veient això i que deixem que passin dies amb moltes persones que ho estan patint. Els veïns de Ceuta ho han passat molt malament. Jo arribo a entendre el que algú, a pesar del que va passar al Congrés i tal, però arribo a entendre que alguna mare li doni a la seva filla un esprai pimienta per anar al col·le. Ho arribo a entendre. I per un altre costat, entenc que aquestes persones que han vingut aquí estan intentant, molts d'ells, buscar un futur millor. I això ho faríem qualsevol de nosaltres. I els espanyols, els catalans, els bascos, els gallecs, ho han fet tota la vida. Tota la vida. Amb la qual cosa, escolta, el trist és que no ens posem d'acord amb les emergències. Prevaleix la política per sobre de les persones.
4: Anna, sí, digues.
5: Sí, a veure, jo voldria dir, això de preval de la política sobre les persones, compte, és com el discurs aquell de... tu abans parlaves de les interferències o possibles interferències del poder judicial en els processos electorals. Jo, quan vaig començar a fer de periodista de política, em xocava molt, era molt jove, molt inexperta, que deia, no, d'aquests temes en campanya no se'n pot parlar. Si de res important no se'n podia parlar en campanya. En campanya no es podia parlar de tonteries, perquè els temes seriosos eren massa complexes. I m'agradaria subratllar que la integritat nacional d'un país no és un concepte buit. És fàcil fer-ne cunyeta una altra vegada, però la integritat nacional són persones. És a dir, darrere aquella frontera hi ha persones. Hi ha persones que són, que tenen tots els drets, perquè són ciutadans espanyols, paguen els seus impostos i ningú els hi ha explicat. Llavors, a veure, jo em sembla que 80.000 persones que arriben, com van arribar, no és exactament el model d'immigració. Tampoc penso que es pugui reduir el debat de la immigració a aquest cas. Vull dir, no podem parlar de la immigració així, matant mosques a canonades i parlant només de... Ara, aquests que han anat a Ceuta no són immigrants, no són com els espanyols que anaven a Alemanya a treballar o com els extremenys que van arribar a Catalunya als anys 50 i 60. Això no és immigració, és una altra cosa. I jo penso que la gent... la integritat nacional serveix, entre altres coses, per protegir la gent que viu dins d'unes fronteres nacionals. Vull dir, tu que segurament penses, o sigui, tu sents els colors, diguem-ne, de la nació catalana i de l'espanyola no, pues, si tu et diguessin ara pues, que Terrassa doncs, no, ja no és catalana, però, no sé, pues, perquè la invadeix un altre país, no et quedaries igual. I llavors dius, home, vull dir, donem-li la importància que té. I llavors jo penso que el discurs del rei és més important del que sembla. Jo penso que no crec, sincerament, que el president del govern no hi hagi anat aquest cop per por que les cridassin, perquè penso que ja està vacunat contra les cridassades. Sí que crec que aquí pot haver estat un acte de prudència o de covardia, com vulguis dir, la línia és molt fina, perquè amb el Marroc no ens hi atrevim. Vull dir, com el Marroc s'ha muntat d'escàndol, el Marroc ha sabut fer el que no ha sabut fer el govern espanyol, té bones relacions amb els Estats Units i amb Israel. I el Marroc és un país, diguem-ne, que no fa presoners, diguem-ne que si els hi toques allò que no sona, ells te la toquen a tu, i llavors, bueno, jo penso que el govern està allò amagat sota una pedra i Jesucito, Jesucito, com estic? I enviar el rei així suelto, sense, diguem-ne, acompanyament de la Moncloa, pues, a Rabat s'ho han empipat menys.
4: Hi ha un tema del un dia d'aquests, i ara dono la paraula, Rosa, haurem de parlar què és qui té el control de les fronteres. És a dir, perquè una de les coses que avui demanava el president de la ciutat era que Espanya tingués al control de les fronteres. Però aquesta és una qüestió que Europa, d'alguna manera, s'ha relaxat molt i, efectivament, ha confiat en altres països. Per tant, una de les qüestions que des del primer dia es van posar al damunt la taula és que determinada que una de les coses que tenia el Marroc a la mà era la possibilitat de tornar a fer això cada vegada que volgués. Amb la qual cosa, aquí el problema és que es dispara d'una manera brutal. Ho dic perquè és un debat seriós sobre si, efectivament, s'ha de confiar el control de les fronteres a tercers o en realitat l'ha de tenir la pròpia Unió Europea.
5: Si vols haver servit, fes-te el llit.
4: Clar, què volies dir, Rosa, pràcticament per acabar, digues.
2: Sí, jo més que això que comentes de Terrassa.
5: De dir Terrassa.
4: Sí, perquè hi havia hagut una pregunta directa, és veritat.
2: Més que la integritat inqüestionable dels estats, jo el que crec és que els pobles són lliures per escollir, precisament, i són sobirans per poder escollir el seu futur. I que és molt diferent a aquesta integritat inqüestionable. No, i un últim
5: punt. Inqüestionable, si el... però de tot es pot qüestionar. El que no pots fer, és tirar milles sense haver-ho parlat.
2: A mi, que jo sóc republicana, que no crec en la monarquia, però m'hauria agradat més que els reis que s'han presentat a Ceuta, diguéssim, fessin una funció més en el discurs que plantejava el Jordi, és a dir, hi ha qüestions en què aquí tothom ha de remar cap a la mateixa direcció i aquesta podria ser una de les seves funcions, diguéssim, de dir, escolta, o sigui, aquí, en aquest estat, tothom ha de remar cap a aquesta direcció i que, per tant, apartem la batalla política, que no pas anar allà única i exclusivament a explicar doncs, la integritat nacional i espanyola doncs, és inqüestionable, etc.
5: Home, aquest, però és que la integritat és aquest el marc defensar en què jo crec... la integritat és defensar la gent que viu allà, eh?
4: Álvaro, han de ser 15 segons.
0: Sí,
4: eh?
0: No, que jo no crec que sigui la funció del rei, eh? Jo crec que el rei ha de fer valdre el que diu la Constitució i les lleis, però no posar d'acord els partits, no dir que els partits s'han de posar d'acord, perquè això forma part de la legitimitat autònoma que tenen els partits d'arribar o no a acords.
4: Estem a 6 minuts de les 9, hi ha acord total, que quan arriba aquesta hora és el moment del Toni Mata. Toni, què tal, senyor? Bona nit.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i monarques que passegen pels límits de l'Estat. Com esteu?
4: Molt bé, molt bé. El colofó del dia, on el situes avui, Toni?
6: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia d'aquest dimarts-dilluns que estem vivint amb un record pels supersticiosos monàrquics que avui ho deuen haver passat molt malament. Perquè si tu ets monàrquic i supersticiós, que el rei i la reina agafin un barc, un avió, no sé què han agafat, en Martes 13 ni te cases ni t'embarques, hòstia, ha estat un patiment terrible. Ara ja està, nois, la feina està feta, tothom està bé, no ha passat res. Perquè avui, ja ho sabeu, ho estàveu comentant, els reis han viatjat a la ciutat que té nom d'instrucció d'entrenador de gossos. Santa!
4: Va.
6: A Ceuta, nois, ara sí que ja està tot arreglat gràcies a aquest discurs. No patiu, res atura els reis, ni dimarts 13 ni hòsties. Ahir liderant el dia de la hispanitat, avui portant la hispanitat a terres del nord d'Àfrica que no van ser mai marroquines, com explicàveu, i direu. I a nosaltres, que ara en parlàveu, com a catalans, ben bé què ens importa? Doncs potser res, perquè era dimarts-dilluns, com el que vivim avui, en un dimarts-dilluns, tot importa una miqueta menys, si em permeteu, perquè vivim en aquesta nebulosa estranya en què la gent a la feina encara et pregunta què has fet aquest cap de setmana? Que era un cap de setmana que em veia dilluns, i encara estem despertant d'aquesta idea bonica d'un cap de setmana de 3 dies. Sorprèn que aquesta no sigui una de les propostes estrella del Frente Amplio. 3 dies de cap de setmana i una setmana laboral de 4 dies és el millor que li pot passar a l'espècie humana, i li ho dic jo, senyor Marín, que ho he gaudit molts anys fent programes de tele que anaven de dilluns a dijous. Treballes amb una energia absurda 4 dies i llavors caus en un pou de felicitat de 3 dies, en un coma de cap de setmana. Us recomano bastant, la productivitat és molt important, però no tant, amigues i amics, com la felicitat. Ja ho sabeu, la setmana laboral de 4 dies. Frente Amplio, d'altra banda, jo crec que és dels pitjors noms que jo he sentit mai.
5: Té tot... Sí, sembla d'IKEA, sembla un moble d'IKEA.
4: Digues, Toni.
6: Sona absolutament a macrocefàlia, a persones amb un front de forma perquè tenen un cervell molt gran, cosa que no ajuda a l'elitisme que desprèn sovint l'esquerra. És una mica digna de cabezaconos, saps, això de Frente Amplio? És veritat que, a l'altra banda, hi ha gent que és veritat que sembla que no tinguin 2 dits de front quan els escoltes, per tant, Frente Amplio estaria bé, però crec que s'ho han pres molt seriosament. El tema del naming de les esquerres el porten regular. A més, recordeu, perquè tu li pots dir Frente Amplio, però si al final després sou 12, hòstia, fa riure, la trampa te l'has posat tu sol. És com el concepte Izquierda Unida, que no va acabar de funcionar mai massa perquè era un oxímoron. Mentrestant, ja ho sabeu, rufiant per aquí, Colau per allà, tothom busca un lloc a la foto i les eleccions sacsegen la coctelera de la política espanyola i catalana de la manera que només la incertesa pot fer. Estem tots plegats, marejats i desorientats, víctimes del que hem permès com a societat. Costa d'establir, Toni Marín, el moment en què la civilitat, em pregunto jo de vegades, va començar a perdre's. Quan va passar això? És el món en què vivim, però quan va passar? No sabem si la civilitat es va perdre quan la gent va deixar d'aparcar els cotxes dins les línies en els aparcaments amb bateria, estan pintats a terra, no era tan difícil, o el dia que van començar a cobrar-nos el julivert fresc que fins aleshores ens regalaven, ens el donaven amb la compra i ara no, ara l'has de pagar. Quan ha passat això? Per mi aquest va ser un gran retrocés, t'he de dir. Però el món on vivim avui, Toni Marín, és més hostil del que era fa uns anys i en aquests casos el millor que et pot passar, torno a insistir, és que els caps de setmana durin 3 dies, poseu els programes electorals.
4: Doncs jo tinc la sensació que més d'un i més de dos, per no dir gairebé tots, ens apuntaríem a aquesta història. Toni, una abraçada, fins demà.
5: Sí, setmana de 4 dies.
6: Doncs voteu per mi, fins demà.
4: Vinga, votarem per tu, sí senyor, gràcies. Què deies, Anna?
5: Setmana de 4 dies i julivert de Franc.
4: Mira,
0: Fronton.
4: Em sembla, perdona, em semblen 2 grans eslògans electorals, no? 3 dies de festa cada setmana.
2: Aquest cap de setmana... Ens hi sumem. Això s'està debatent, eh?
4: Mira, ara d'aquí un moment li preguntarem a Pere Navarro, que ell, com és un senyor que d'aquestes coses doncs en sap, li preguntarem al president executiu del Consorci de la Zona Zona Franca de Barcelona, que ens acompanyarà als següents minuts en plena ressaca del Beniu. Ho dic perquè van tancar l'edició d'enguany la temporada la setmana passada. Que deies,
3: ha acabat aquesta setmana, sí, sí. Ha sigut de nou una passada.
4: Has anat, eh?
3: Participants, conferenciants, sí, sí, una passada.
4: Meravellós. Doncs ara parlem una mica de tot plegat i ens quedarem amb aquesta idea al cap de què xulo seria tenir 3 dies cada setmana. Tu també t'apuntes, no?
5: I
4: Julivert de Franc, sí. Això que cobrirà el Julivert, de veritat?
5: Sí, és veritat. És que ara m'hi ha fet pensar. El que veig al mercat de Santa Caterina, el vaig haver de pagar, és veritat.
3: Jo em sacrifico. Jo pago si ens dona els 3 dies.
7: Ho ha de fer tothom, per això.
4: Que, clar.
7: O todos moros o todos cristianos.
4: Anna Grau, Rosa Sorinyà, Álvaro Benejà, Meritxell Cabezón, Jordi Cerezuela, ha estat com sempre un plaer. Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
3: Gràcies. Bon vespre.
2: Adéu, bon vespre.
4: Ara fem una petita pausa. No només estarà amb nosaltres Pere Navarro, també és dimarts, per tant, és el dia del Diccionari de la Horterada amb l'Ignacio Rigau. Avui vol criticar, com a horterada, l'estètica Bar Manolo. Si volen que els digui la veritat, no sé massa bé de què va aquesta història, però ara de seguida li direm a l'Ignacio que ens ho expliqui. Per cert, que hem convidat a Raül Balam. Formarà part també de la tertúlia. Una petita pausa, les notícies, i se'n tornem a última hora del plató. Fins ara.
8: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona nit. Continuen els moviments en clau preelectoral i de precampanya, sobretot en l'intent d'aglutinar en una única coalició els vots a l'esquerra del PSOE. Els partits del Front Ampli han acordat que el cap de llista per Madrid sigui Emilio Delgado, després de l'anunci d'Ada Colau com a candidata a la presidència del govern. Mas Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida han acordat que l'ara diputat de Mas Madrid a l'Assemblea Autonòmica sigui el cap de llista per la capital. En aquest context, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, ha assegurat que encara hi ha temps per aconseguir una candidatura única de les esquerres per les eleccions generals el 29 de novembre. La candidata proposada per encapçalar el Front Ampli ha fet una crida a Esquerra Republicana i també a Podem per arribar a un acord abans d'aquest divendres, quan acaba el termini per registrar les coalicions.
10: Si realmente nos creemos que estamos al servicio de la ciudadanía, debemos sentarnos, hablar y tejer acuerdos que permitan esa candidatura única, que haga que no se pierda ni un solo voto de izquierdas y que podamos ganar para seguir transformando, para avanzar en derechos y libertades y no retroceder ni un milímetro como pretenden la derecha y la extrema derecha de este país.
9: Paraules de Colau aquesta tarda a les xarxes socials, on també ha defensat que cal arribar a una candidatura conjunta per garantir els drets a la població i lluitar contra l'auge de la dreta i l'extrema dreta. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Brussel·les, ha alertat que l'extrema dreta s'alimenta de la por dels ciutadans davant dels grans canvis socials i econòmics, i ha defensat que cal combatre aquests discursos reivindicant la Unió Europea com un espai de llibertat, esperança i prosperitat.
11: La escala europea es esencial para garantizar los proyectos de prosperidad compartida, que son proyectos acorde con los valores fundacionales de Europa, y que Europa no es miedo, Europa no son privilegios, Europa no son barreras, ni fronteras, ni muros. Europa es esperanza, Europa son oportunidades, Europa es un espacio de libertad, ¿no?
9: Paraules d'Illa en un acte organitzat per Premsa Ibèrica a Brussel·les. El president català també ha situat l'habitatge com un dels principals reptes actuals, defensa intervenir i regular el mercat habitacional, i ha recordat que ja s'han pres mesures excepcionals en altres crisis, com la pandèmia o la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna. D'altra banda, els reis Felip VI i Letícia són a Ceuta en una visita històrica, la primera de la monarquia espanyola, a la ciutat des del 2007, un viatge oficial que ha arribat 2 mesos i mig després de l'entrada multitudinària de més de 80.000 persones a la ciutat autònoma i en plena tensió diplomàtica amb el Marroc, que reivindica la sobirania de Ceuta i Melilla. Felip VI ha reivindicat que Ceuta i Melilla són Espanya.
12: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio, que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política nacional que es España.
9: I sobre la gestió migratòria, Felip VI ha defensat el retorn de totes les persones que es troben de manera irregular a Ceuta, això sí, remarca, respectant els seus drets. El papa Lleó XIV ha estat operat amb èxit de l'extirpació del nòdul pulmonar. Àlex Eloi, bona nit.
13: Bona nit. Segons ha informat l'oficina de premsa del Vaticà, la intervenció ha conclòs positivament dins dels terminis i forma previstos. Posteriorment, el Sant Pare ha tornat a la seva habitació per fer repòs i recuperar-se, on previsiblement hi romandrà prop d'una setmana. La intervenció del papa, de 71 anys, s'ha fet a l'Hospital Gemelli de Roma, on aquest matí ha ingressat el pontífex per posar-se en mans d'un equip mèdic dirigit per un reconegut cirurgià toràcic expert en intervencions d'aquestes característiques. Recordem que es tractava d'un nòdul en fase molt inicial i ben localitzat que li van detectar durant una revisió mèdica. Lleó XIV ha arribat a l'hospital de peu i de manera serena, acompanyat pels seus dos secretaris i el seu metge personal. De moment, el papa ha cancel·lat totes les audiències fins al proper 20 d'octubre, però manté el viatge que té previst realitzar a l'Uruguai, l'Argentina i el Perú del 6 el 17 de novembre.
9: En esports, després de 5 setmanes, torna la Champions amb la segona jornada de la fase de Lliga. El Barça busca el desè triomf de la temporada a Turquia al camp del Galatasaray. El partit acaba de començar. Minut 4, el marcador es manté a 0. D'altra banda, el Barça de bàsquet també té avui un compromís important des de 8:45 del vespre, que rep el Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana. En aquests moments, el segon quart, minut 7, s'imposa el Maccabi de Tel Aviv per 33-31. Això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
14: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: Són les 9 i 5 minuts, t'he de dir, Ignacio Rigau, què tal? Bona nit, Ignacio.
1: Hola, bona nit.
0: Bona nit. T'he de dir que em tens desconcertat avui.
1: Sí?
0: Sí, però no hi ha acabat d'entendre gaire bé, el sentit del tema d'avui. Sé que tenim un gran convidat, perquè hi serà el Raül Balam, després. Sé que té a veure amb la gastronomia, d'alguna manera, però quan parles de que el diccionari de la Horterada el dedicarem aquesta setmana a l'estètica Bar Manolo? Exacte. Exactament a què et refereixes?
1: Tens en ment que és un Bar Manolo?
0: Bar Manolo és tot, un bar de tota la vida.
1: Un
0: no?
1: bar de tota la vida. Tothom coneix un Bar Manolo.
0: Sí.
1: Ara bé, voler posar sí. com un Bar Manolo, em sembla Hortera.
0: Ah, vols dir que tu no siguis un Bar Manolo?
1: I que vagis de Bar Manolo.
0: Ah, d'acord. Amb tapes i estètica i
1: exacte,
0: tot això.
1: Exacte, però els preus no.
0: Ah, els preus ja no són de Bar Manolo.
1: Exacte, és la invocació d'una estètica que no és pròpia, però simplement com té un record simpàtic a l'imaginari col·lectiu, doncs tu t'apoderes del Bar Manolo.
0: Però a vegades està bé unir la tradició amb la novetat, no?
1: Sí, i tant, si es fa des del respecte i de forma genuïna i bonica, sí.
0: El senyor que avui ens acompanya és expert en fer això. Què tal, senyor Navarro, com està? Bona nit.
2: I bona nit.
0: No ho dic per al Bar Manolo, precisament no ho estava dient pel Bar Manolo.
2: Encara estic pensant que és un bar genuí que es pugui dir Manolo, etc, però és veritat que hi ha moltes còpies, i sobretot moltes còpies dolentes.
0: Sí, eh? Sí. Home, són aquells bars que els acaben de fer ara fa 4 dies, que intenten vendre allò que es venia, però en preus que no són el
2: no,
0: mateix.
2: No.
0: És veritat que vostè, i ara me'n vaig al seriós, caram, avui ens fixàvem com era el Consorci de la Zona Franca quan vostè el va agafar i com és ara, i déu-n'hi-do entre el De Factory, tota l'aposta per la indústria digital, el Veniu, diguem que el dia que marxi, que esperem sigui, no sé, quan més tard millor, doncs vostè s'anirà amb la satisfacció realment de tot un seguit de guanys molt potents, no?
2: Sí, la veritat és que hem fet una transformació molt important, però no jo, eh? És a dir, tenim un equip, tinc una directora general que el que fa és dirigir, diguem-ne, el Consorci de la Zona Franca, diguem-ne, en aquesta direcció, no? En convertir el Consorci de la Zona Franca en el que va ser el principi de tot, quan es va crear, que és intentar ser un motor econòmic industrial, i ara també industrial i logístic, des del punt de vista de la logística que en diem 4.0, però, bueno, hem fet aquest esforç, tenim el De Factory, en el qual hi ha més de 50 empreses treballant allà, d'Indústria 4.0, també. Acabem de fer el Veniu, ara, el Barcelona New Economy.
0: Ha anat molt bé, no? M'estava explicant el Jordi Cerezuela que havia estat impressionant, el Veniu d'aquest any.
2: Sí, sí, la veritat és que estem molt contents, perquè el Veniu és una cosa que va néixer durant la pandèmia. 2020. No ens podíem veure, ens podíem veure a través de les pantalletes, no ens podíem relacionar, etc. I vam decidir crear un esdeveniment que fos digital i presencial al mateix temps en funció, diguem-ne, de la presència del virus. I això va ser, el primer Veniu va ser l'octubre del 2020. Només vam cometre un error, que és que pensàvem que l'octubre del 2020 el virus ja hagués sigut història i no ho va ser, desgraciadament. Però, bueno, però vam iniciar això, és el 6è any, 7a edició, i la veritat és que estem molt satisfets. Per què? Perquè, a més, hem introduït temes com el tema agroalimentari, que és un tema que, evidentment, utilitza cada vegada més tecnologia i que està molt present a les nostres vides diàries, però, per exemple, el tema del gaming, dels jocs, aquests jocs d'ordinador que ja comencen a ser un clàssic,
0: sí, no? Sí. Doncs
2: això és una cosa que és molt innovadora, que et dona molts llocs de treball i que té moltíssims usuaris, no? O el tema, per exemple, de la salut, bueno, molts altres temes, i estem molt satisfets del resultat d'això.
0: Jo recordo una entrevista que li vaig fer justament durant la pandèmia a vostè, que li vaig fer una pregunta que amb la seva resposta...
2: Deuríem anar amb mascareta, aquestes coses.
0: No, perquè aquell dia estava vostè per telèfon, no era una entrevista presencial, però jo crec que amb l'entrevista, amb la resposta que em va donar, jo crec que vaig entendre molt bé què és el Consorci de la Zona Franca, no? Perquè jo li vaig preguntar al senyor Navarro, què estan fent ara per la pandèmia? I vostè em va dir, no, nosaltres estem treballant ja per quan s'acabi la pandèmia. O sigui,
2: sí,
0: com un parell de telediaris pel davant, no?
2: I durant la pandèmia també, perquè fabricàvem respiradors. A més, amb impressió 3D, vam fer la incubadora d'impressió 3D que la vam inaugurar l'any 2019, 5 minuts abans que aparegués el virus aquest. I vam transformar tot allò en una fàbrica de respiradors, en una fàbrica de bifurcadors, perquè un respirador, diguem-ne, d'un hospital pogués servir per 2 o 3 malalts. Bueno, ens vam poder adaptar molt ràpidament. Igual que ho fem amb aquesta indústria 4.0, és a dir, la indústria 4.0 que dèiem a l'any 2018 o 2019 no és la mateixa que diem ara. Per això hem introduït el sector agrari, per això hem introduït el sector del gaming, per això hem introduït el sector, per exemple, de la salut, no? Perquè tots aquests sectors, que semblen molt diferents, comparteixen tecnologies sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial. Intel·ligència artificial, el 2020 no en parlàvem. Sabíem que existia, però no el teníem als nostres mòbils, no ho teníem a la nostra vida quotidiana. No li preguntàvem coses tot el dia a la intel·ligència artificial, que per cert li preguntem coses i a vegades les respostes són discutibles, no? Però totes aquestes tecnologies estan en tots aquests temes que tenen que veure amb la nova economia, que tenen que veure també amb els nous llocs de treball, perquè nosaltres treballem també per això, per crear noves oportunitats.
0: Déu-n'hi-do. L'èxit del The Factory és total, no? Ho dic perquè des de la seva constitució, jo recordo que vostè em va explicar també en una entrevista, no?, com era previst una gran zona dedicada a totes aquestes empreses. Són 12.000 metres quadrats, ho estic dient de memòria. No, crec que ara se'n va als 60.000, no?
2: Sí. El primer The Factory, que és un edifici dedicat a la indústria 4.0, que és la indústria que utilitza aquestes tecnologies que dèiem, no? Sensòrica, robòtica, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió 3D, etc. Això és un edifici. I nosaltres diem que és la catedral de la indústria 4.0. Ho dic perquè a vegades les coses són simbòliques, se'ls ha de posar una imatge, no? Des del punt de vista arquitectònic, moltes vegades. Doncs allà conviuen més de 50 empreses, i quan dic conviuen, és així. És a dir, les empreses, una de les característiques principals del The Factory és que les empreses no ocupen un espai. Ocupen un espai i, a més, col·laboren entre elles. Algunes vegades, empreses que són competència directa, però que han vist que col·laborant amb determinades coses tenen més oportunitats i poden donar uns serveis diferents o uns productes diferents a la ciutadania. Això és una cosa molt especial. En el món no hi ha, que sapiguem, no hi ha un exemple com aquest. Sabem que hi ha alguna cosa que s'aproxima, com a Brooklyn hi ha unes antigues drassanes que es diu New Lab, a París hi ha una antiga estació de tren que es diu Station F, etc. Però amb aquesta, i que a més sigui públic, com és el cas del The Factory, que sapiguem, no existeix. I l'èxit ha sigut tan gran, estem en plena ocupació, les empreses que hi ha allà paguen un lloguer, evidentment, perquè nosaltres som públics, però som una empresa. Tenim una compte d'explotació, hem de tenir uns resultats econòmics que són, per una banda, econòmics, però també socials, pel que fa a la promoció econòmica. Bé, doncs tenim allà més de 50 empreses que paguen un lloguer, però que el que reben a canvi d'això és molt superior, al final, al lloguer que paguen. I per això ara estem construint la segona fase, són aquests 60.000 metres quadrats, perquè hi ha demanda, perquè hi ha expectatives d'ocupar aquests metres quadrats i per convertir el The Factory en un pol d'atracció, ara potser em dirà exagerat, però un pol d'atracció a nivell mundial. És a dir, vostè sap que a Harvard hi ha una cosa que es diu MIT, que és una escola universitària, etc, que és un líders mundials amb això. Nosaltres comencem a ser ja líders mundials pel que fa a la indústria 4.0, però pel que fa sobretot a la indústria 4.0 col·laborativa entre totes les empreses que estan presents allà.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, estem en ple debat sobre la intel·ligència artificial. Ara mateix, fa 3 setmanes, semblava que s'havia d'acabar el món amb els anuncis que havien fet determinats directius sobre que la intel·ligència artificial podia acabar esdevenint fins i tot un enemic de la humanitat. M'agradaria molt, vostè, que està molt posat amb aquests temes, com es posiciona amb tota aquesta qüestió?
2: Jo tinc una tesi amb això, de per què ho han aturat. I ho han aturat perquè al final, aquí són uns quants, són poquets i estan molt coordinats. Ens agradi o no, però és així. Ho han aturat perquè ha començat a sortir fugues dient que això de la intel·ligència artificial acabarà amb el món, etc. Havien de sortir a borsa. Han aturat aquesta sortida de borsa perquè potser no hagués sigut tan profitosa com pensaven que podia arribar a ser. Què opino? Que això és una cosa que ja està passant i que tots ho portem dins el nostre mòbil. Des de fa temps, no és per fer publicitat, però algun programa d'intel·ligència artificial i consultem coses. El que sí que és veritat és que s'ha de regular. Allò de que, bueno, lo millor és no regular res, que el mercat digui, sempre que el mercat ha dit la seva en funció únicament d'un benefici econòmic que cada vegada ha de ser més a curt termini, sempre els que han acabat patint són els, la ciutadania, són els ciutadans i les ciutadanes. I, per tant, la intel·ligència artificial també necessita una regulació molt clara, una regulació a nivell internacional. La Unió Europea està sent un exemple d'això davant, diguem-ne, de competències molt fortes, com la Xina, que no en parlem tant, però també, davant dels Estats, d'uns Estats Units que... Bueno, ara hi ha les eleccions aquestes de mig mandat i ja veurem què passa, no? Però, esclar, però...
0: Miri que aquest punt suspensiu que ha fet era interessant, eh? Aquests Estats Units que... Dic, a veure com ho acaba, això, no?
2: No, són uns Estats Units en els quals prima, per part dels que manen, de les elites, el que primer és el benefici econòmic. Jo conec una persona que va al club aquest de Heidelberg, que és el club dels que maneguen el món, per dir-ho d'una manera col·loquial, i aquesta persona em comentava amb molta inquietud, i sobretot dels representants que hi ha allà dels Estats Units. Em deia, l'únic que els interessa, l'únic que els importa és el benefici, i el benefici ràpid, i quan més gran millor.
0: Clar.
2: Això contrasta molt amb la posició de la Unió Europea, que és una posició, diguem-ne, exemplificar, com ho diríem? Exemplificant?
0: Exemplificant sí, sí.
2: Per tot el món, perquè per sort vivim en un lloc on hi ha protecció social, on hi ha serveis públics, diguem-ne, paguem impostos, però aquests impostos s'utilitzen per protegir justament a les persones que tenen més dificultat, no? I per crear una societat molt més cohesionada. Nosaltres compartim això. I en un moment en què la tecnologia avança a una gran velocitat, nosaltres el que hem d'aconseguir és que aquesta tecnologia estigui al servei de tothom, no només al servei d'uns quants que la utilitzen per especular.
0: Quedem-nos amb la tecnologia. Hem començat l'espai fent la conya del que farem després sobre el Bar Manolo, però vostè ens ha posat un exemple que m'ha semblat molt interessant, com cada vegada la tecnologia fa referència a més àmbits. Com els bars Manolos en general s'han de pujar aquest carro? És a dir, tenim una societat que realment està anant en la direcció correcta, senyor Navarro, o no?
2: Jo crec que la societat s'està adaptant molt ràpidament a aquestes noves situacions. Pensi que fa molt poc temps el mòbil servia per trucar per telèfon. Jo crec que ara quasi ningú truca per telèfon amb el mòbil. Estem amb els xats, amb tot lo bo i tot lo dolent que té això.
0: Clar.
2: Estem consultant, diguem-ne, programes, estem fent... Bueno, o estem jugant. Abans li comentava que en el vinil d'aquest any m'he introduït el tema del gaming, del joc, que és un tema que és molt creatiu, que proporciona molts llocs de treball i que, a més, doncs, té molts usuaris. Però jo sóc optimista respecte al futur, però també penso que és important que es reguli. El tema dels bars, el Bar Manolo. No? El Bar Manolo, evidentment, ha evolucionat, però sap què passa? Que jo crec que a vegades la gent vol tornar una mica allò... a l'aroma tradicional, no? I no és el mateix que al Bar Manolo hi hagi el Manolo, o com es digui, de torn, i poder comentar les últimes notícies, que no pas que hi hagi un robot, no? Probablement tindrà robots, ja hi ha robots, però també hi haurà un Manolo. No? I això és el que hem d'intentar, que aquesta robotització, aquesta intel·ligència artificial, etc., es pugui fer d'acord també amb la intel·ligència natural, no només amb la intel·ligència artificial.
0: Ja. Veig que encara porta el pin dels ODS, que és un pin preciós, d'altra banda, tant estèticament com el significat dels mateixos. Li agraeixo moltíssim, me'l poso ara mateix. Ens acaba de regalar uns pins dels ODS al senyor Navarro.
2: Això que encara... em porto perquè me'n recordo que a vostè li agrada.
0: M'agrada molt.
2: Aquest dels objectius de desenvolupament sostenible.
0: I deixi'm dir-li que no és el primer que em regala.
2: Ja, ho sé, però per si un cas, perquè tingui recanvi.
0: No, me'l poso ara mateix. Encara li interessa això a algú? Ho dic per si se n'adona com està el món, que estem parlant de coses que tenen molt poc a veure amb canvi climàtic, amb emissions. No estem parlant d'això, no?
2: Hi ha molta gent que, per sort, està parlant d'això. El tema dels objectius de desenvolupament sostenible estan molt presents. Aquí, de fet, hi ha tot a nivell d'Espanya. Diguem-ne, el govern espanyol és un govern que està molt avançat en aquest tema, i no només el govern, sinó que hi ha moltes empreses que estan apostant molt directament per això. Això sí que existeix. Potser no és el que obre els noticiaris, diguem-ne, arreu del món, però hi ha una base, hi ha un substracte que sí que existeix. Ara, què passa? És veritat, tenim una guerra a Ucraïna, tenim un debat sobre el tema de l'energia, tenim, malgrat tot, una guerra que no s'acaba mai a Gaza, bueno, més que una guerra, és una, un desastre humanitari a Gaza, que no s'acaba mai. Teòricament s'ha acabat, hi ha un alto el foc, però això, desgraciadament, no es respecta. Però això és, són els 17 objectius de desenvolupament sostenible, que és una guia. El 2030 haurem arribat a aquests objectius o no? No ho sé. Però és molt important saber cap on anem, no?
0: Parlem de cap a on anem. Deixi'm que li pregunti, lògicament. Eleccions el dia 29. Com està vivint tot aquest moment, senyor Navarro? No perdem de vista el seu currículum. Vostè ha estat tota la vida a la política. Estic segur que segueix molt de prop tot el que està passant. Com ho veu? Què pot passar el 29 de novembre?
2: Els resultats electorals, ara darrerament, no només aquí, sinó a tot el món, moltes vegades són molt... és a dir, són molt difícils d'endevinar, no? Perquè, bueno, perquè les variables són cada vegada més grans, perquè l'adversari no sempre és un adversari que es veu, és un adversari que va moltes vegades per la xarxa, i hi ha poders molt potents en el món que els hi molesta molt que aquí a Espanya hi hagi el govern que hi ha. Aquesta és la realitat. És un model que és un exemple en el món, si em permet que faci una mica de... No demanaré el vot, no pateixi, perquè això encara no es pot fer.
0: No, vostè pot fer el que vulgui.
2: Però, no, perquè no estem en campanya electoral, però és veritat que quan vas pel món veus que l'exemple del nostre president, del Pedro Sánchez, és un exemple, diguem-ne, que hi ha, per molta gent, és una gran esperança. Per què? Perquè hem vist que hi ha moltes forces polítiques, que això, l'interès, el benefici ràpid i proper, moltes vegades això es suporta, diguem-ne, amb classes, diguem-ne, amb gent, diguem-ne, amb moltes dificultats, al final aposten per opcions polítiques, jo crec que equivocadament, però, bueno, la gent no s'equivoca, sinó que hi ha alguns que fan, que treballen per donar un missatge que fa que la gent, doncs, al final es pugui enlluernar amb coses que no són reals, i estem veient que ideologies que del segle passat, que semblava que ja havien desaparegut, no han desaparegut, tornen a aparèixer, s'aprofiten d'això per poder defensar uns interessos que són interessos, diguem-ne, molt determinats i que no són els interessos de la gent que té més dificultats per poder-se desenvolupar. Jo crec que a les eleccions el que s'ha de fer és parlar clar, que totes les forces polítiques diguin el que han de dir d'una manera molt clara. Que expliquin la seva gestió, també. Jo recordo, el Partit Socialista doncs gestiona determinades comunitats autònomes, determinats ajuntaments, el govern d'Espanya, des de fa 8 anys. Hi ha unes xifres que indiquen què significa això, però també hi ha altres partits que gestionen per comunitats autònomes, ajuntaments, etc. La gent el que ha de fer és comparar els resultats d'uns governs amb els d'uns altres. I jo ja no puc afegir res més, perquè llavors ja em diran que estic fent campanya, però sap què passa? Que a mi el que m'agrada és que la gent pugui tenir oportunitats. Nosaltres ja el de facto, nosaltres no fem política de partit, el Consorci de la Zona Franca. Com vostè ha dit, jo sóc una persona de partit, però jo estic fent política per construir oportunitats, perquè la gent pugui tenir feina. La gent de totes les característiques, no només els enginyers, allò que es parla dels... No, gent de la formació professional, gent de les carreres universitàries, etc. Estem construint un espai, un ecosistema, que és una paraula que està molt de moda, en el qual apareixen moltes oportunitats, empreses petites que es fan grans, molts llocs de treball, i tot això repercuteix no només en la ciutat de Barcelona i la seva regió metropolitana, sinó que repercuteix també com un exemple que intentem donar al conjunt, al món, no? Que és un creixement, però que és un creixement solidari que no deixa ningú enrere. Això és el que intentem construir. No des del partidisme, però sí des d'un compromís social molt potent.
0: Ignacio Rigau, m'imagino que tens ganes de fer alguna pregunta a Pere Navarro, no?
1: Sí, i tant. M'ha semblat tot molt interessant el que explica. I sobretot, jo m'estava preguntant si ara ja estem de ple i potser fins i tot a les acaballes de la quarta revolució industrial, quina és la revolució tecnològica que al senyor Navarro li agradaria veure?
2: Miri, jo sóc... A mi m'agrada molt la tecnologia. Jo, de fet, ja quan era jove, jo crec que quan era un criu ja, la ciència-ficció m'entusiasmava. A mi sempre m'han agradat aquests desenvolupaments tecnològics, tot aquest tipus de coses. A mi m'agrada aquestes revolucions tecnològiques que potser ja estem a prop de la cinquena, perquè tot el tema de la intel·ligència artificial, tot el món aquest, diguem-ne, dels models alternatius està més a prop de la cinquena que de la quarta revolució tecnològica. Però a mi m'agradaria que tingués... El que m'agradaria és que això tingués ànima. Ànima en el bon sentit de la paraula. El centre de tot això han de ser les persones, no el benefici. I el que em preocupa és el que parlàvem abans, que hi ha tot un món, un club, diguem-ne, de gent molt poderosa que l'únic que els interessa són els beneficis i els beneficis ràpids. Crec que la tecnologia ha de ser una tecnologia com tenim allà. Tenim un exemple d'una tecnologia per poder tractar malalties. La intel·ligència artificial es pot utilitzar per això també i s'estan descobrint medicaments que abans no es coneixien per solucionar malalties que eren incurables abans. Això és un gran avenç gràcies a la tecnologia. La robòtica fa que, a vegades, ocupacions que eren molt perilloses doncs no les hagin de fer persones, sinó que ho poden fer els robots mateix, no? Bueno, i la sensòrica, podem establir sensors per veure de fer processos molt més eficients, no? Però el centre de tot això sempre han de ser les persones, és a dir, augmentar el benestar de la gent. I això només es pot fer amb regulació, i per això jo crec que la Unió Europea és la gran esperança pel món. La Unió Europea és la gran esperança pel món, perquè no oblidem que hi ha democràcies més o menys consolidades, hi ha drets, hi ha protecció social, hi ha el sentit, diguem-ne, de pertinença d'un continent que parla diferents idiomes, que resa a diferents déus, però que, malgrat tot, s'ha posat d'acord per poder construir alguna cosa conjuntament. Això, unit amb les tecnologies, amb les noves tecnologies, amb la democràcia en el sentit més ampli del terme, això és el que necessitem en aquesta nova revolució industrial.
0: Quan abans s'hi referia a l'empresa, al gaming, no? Deia que és un sector que, d'altra banda, a banda de que hi ha molta gent que hi participa, també crea molts llocs de treball.
2: Sí.
0: Estem en un moment en el qual, efectivament, hi ha molta gent, ostres, veient un futur incert, perquè l'aplicació de la intel·ligència artificial sembla haver arribat, no?, amb la intenció de carregar-se moltes professions. No? Com s'imagina el món laboral d'aquí uns anys, senyor Navarro?
2: En sortiran moltes de noves. Aquí a Barcelona, no sé si és un exemple que ja vaig utilitzar alguna altra vegada, però l'utilitzo moltes vegades. Principis del segle XIX, l'automatització, les fàbriques, etc. El vapor Bonaplata el van, amb una d'aquestes febrades que a vegades té Barcelona, no?, els treballadors el van incendiar perquè pensaven que l'utilització del vapor, que això eliminaria molts llocs de treball. Nosaltres el que hem de fer és veure les amenaces, però veure també, sobretot, les oportunitats. Ara no li faré un dafo, però hi ha moltes amenaces, evidentment, però hi ha moltes oportunitats. Llavors nosaltres una mica el que estem fent és d'observatori de les oportunitats. O sigui, estem veient doncs, que hi haurà professions que desapareixeran, treballs molt repetitius, treballs molt, a vegades molt manuals, però també amb la intel·ligència artificial treballs fins i tot intel·lectuals i fins i tot creatius. Tot això és evident que s'ha de compaginar amb totes aquestes actituds i aptituds que tenim, diguem-ne, les persones. Jo sóc optimista, sempre i quan, insisteixo, es col·loqui al centre de tot això a les persones. I sobretot, i això serveix ara igual que fa 150 anys o 200 anys, la igualtat d'oportunitats. Nosaltres hem de construir una societat en la que tothom pugui tenir les mateixes oportunitats i desenvolupar-se amb dignitat. Això és el que hem de construir. I per això dic, Europa és un exemple pel món. Els llocs que tenen, diguem-ne, una tecnologia molt potent potser no tenen democràcia, els llocs que tenen democràcia potser no tenen igualtat d'oportunitats, tenim de tot. Yeah. Hi ha llocs que ni tenen democràcia, ni tenen igualtat d'oportunitats, ni tenen tecnologia, no tenen res. Bueno, tot això és el que hem d'ajudar a construir amb l'exemple.
0: Estava pensant, justament, Dau, aquesta última pregunta que li he fet, si ara mateix li ve a vostè un amic seu i li diu, escolta'm, el nano, què el poso a estudiar, el nano, perquè es guanyi bé la vida? Què és una bona idea ara? Perquè, clar, com ens van explicant coses, el màrqueting ara, no?, que està trontollant el sector del màrqueting, per exemple. No?
2: La millor idea és acostumar el nano a adaptar-se als canvis i a fer-ho ràpidament. És a dir, hi ha moltes carreres que desapareixeran, moltes que apareixeran que no sabem quines són, però el més important avui és l'adaptació. Jo abans li deia, quan nosaltres vam començar el primer vinil, any 2020, parlàvem de coses que ara no parlem. Hem passat només 6 anys, eh? I, bueno, hem incorporat el tema agroalimentari, hem incorporat el gaming, hem incorporat tot aquest tipus de temes, que la intel·ligència artificial, com li deia abans. L'adaptació és el més important, saber adaptar-se. I al final, això és l'evolució de les espècies. El que passa és que abans les adaptacions es donaven al cap de milions d'anys i ara s'han de donar al cap de dècades. Jo sóc d'una generació que va començar a escriure amb plomilla, mullant la plomilla, i no sóc molt gran, però al col·le quedava malament que escrivissis amb boli, ¿vale? I deien, no, aquí, perquè aquí lo genuí és tenir una plomilla, tenir el tinter allà i mullar la plomilla en tinter. Ara escrivim amb llapisos electrònics, etc. Mai a la història de la humanitat, una generació, els que vivim en aquest planeta, en tan poc temps ens hem hagut d'adaptar a tants canvis tan profuns.
0: Se'n recorda com era el seu primer mòbil?
2: El meu primer mòbil, el primer mòbil que vaig veure jo era una maleta. Era una maleta. I la primera trucada que vaig fer des d'un cotxe va ser bastant increïble, perquè va ser... T'estic trucant des de la cruïlla del carrer Balmes amb el carrer no sé què. Esclar, el que m'escoltava devia pensar, aquest m'està prenent el pèl. I no fa tants anys, això, eh? No,
0: miri,
2: fa tants anys.
0: M'ha fet gràcia quan he dit el carrer Balmes, perquè la meva primera trucada de telèfon va ser al Passeig de Gràcia, o sigui, no estàvem gaire lluny, i jo portava una motxilla que et devia passar, no li exagero, 3 quilos.
2: La maleta.
0: La maleta, sí. Que era per una transmissió radiofònica que va durar com 6 minuts, que va aguantar la bateria, aquells 6 o 7 minuts, que tenia una autonomia, crec, màxim de 15. I allò era la cosa més moderna del món. I d'això fa, què? 30 anys, no? Més o menys.
2: Sí. I que tenim els telèfons aquests intel·ligents a la butxaca, potser fa uns 15 anys. No fa més, perquè abans el telèfon mòbil el feia servir per trucar o per enviar SMS.
0: Sí, tant. I tant.
2: Era una cosa costosíssima, perquè enviar els SMS... Ara, la primera vegada que quan estava a l'Ajuntament, els serveis tècnics de l'Ajuntament, els hi vaig ensenyar l'ordinador i els hi vaig ensenyar un telèfon mòbil, els hi vaig dir, vull això, però junt, una mica més, i els hi va explotar el cap.
0: Clar. Està,
2: ei, i ara el mòbil no és un mòbil, ja és un ordinador, és un passa de tot. Fins i tot tenim empreses, start-ups, que mires el mòbil i el mòbil et diu si tens alguna malaltia o tens algun problema, diguem-ne, de salut. Serveix per tot.
0: Deixi'm que les últimes dues preguntes, la primera mirem enrere i la segona mirem endavant, si li sembla bé. Quan mira enrere, la feina més maca que ha tingut fins ara és la d'alcalde?
2: Sí. En el fons, ja li explicaré un secret, ara que no ens escolta gaire gent, però aquí dins, vull dir que a fora suposo que... Ara estic fent d'alcalde també, perquè al final el que estem gestionant, el Consorci de la Zona Franca, al final és un espai en el qual hi ha empreses, moltes empreses, el The Factory també, etc. Però al final el que fas és dinamitzar un espai i intentar construir oportunitats per la gent. I un alcalde que fa és això. Al final, i la feina d'alcalde, la veritat és que és...
0: És maca, no?
2: És molt, sí, és maca.
0: Escolta, a vostè el van nomenar com un dels millors alcaldes del món en el seu moment, no?
2: El segon, el primer, el de Bilbao, que va morir a l'Azcuna, i el segon alcalde del món, i això va venir de sorpresa, perquè la veritat és que... Un dia ens ho van dir, hi ha una entitat anglesa que anomena, fa un rànquing d'alcaldes, dels 100 millors alcaldes, i el primer de tots era el de Bilbao.
0: I el segon vostè?
2: Jo, no, el segon no sé, però jo estava per allà al mig, entremig dels 100 millors alcaldes del món.
0: Aquesta era la pregunta de mira enrere. Ara li faig la pregunta mira endavant. Deia vostè fa una estona que el consell que li donaria un nano és que aprengui a reciclar-se, a canviar, no? Adaptació al canvi.
2: I a fer el que li agrada, també.
0: Quan li toqui tornar a canviar? Perquè vostè ja ha tornat a canviar unes quantes vegades, no?
2: M'adaptaré.
0: Però té clar per on li agradaria anar o no?
2: A mi el que m'agradaria és tot aquest tema tecnològic, el tema de la nova indústria, de la nova economia... etcètera, és un tema que, esclar, en aquests anys que porto en el Consorci de la Zona Franca, realment... I quan era alcalde ja treballava molt això a la meva ciutat, a Terrassa. Fèiem moltes coses de promoció econòmica, de fet vam fer una cosa que es deia el Pla de la Innovació, quan ningú estava pensant en això, i ja ens semblava que això de la innovació era una cosa que obria moltes portes a les oportunitats a la gent. Doncs això, m'agrada, el que més m'agrada és aprendre, i aprens de la gent, no? Aquest és, si em permet l'expressió, és un gran privilegi, poder haver après moltes coses, poder conèixer molta gent que t'ensenya moltes coses, també.
0: Com ha canviat, parlant de canvis, com ha canviat el país, eh? En aquests anys, a vostè li va tocar liderar el PSC en un moment molt complicat.
2: Si vol dir... No,
0: home, moment potser dels més complicats, segurament.
2: Sí, va ser un moment molt difícil, però això també em va ensenyar moltes coses, eh? Em va ensenyar a construir alguna cosa positiva, i per això vam fer tot el debat, diguem-ne, del federalisme i de construir un nou espai, diguem-ne. Això va ser molt valuós, perquè també va ensenyar moltes coses, i al final la vida són aprenentatges, no?
0: Avui Pepe Zaragoza, quan li preguntava al començament del programa per el retorn de Toni Comín, que ara ja sabem serà el 24 d'octubre, em deia que era el tancar la carpeta del procés. Comparteix aquesta sensació, vostè?
2: Sí, jo crec que aquesta carpeta està tancada des de fa temps, no? Jo no em vull convertir en portaveu del meu partit, perquè sóc emèrit, com vostè sap, però evidentment tinc el meu corazoncito, no? Però és evident que del que es tracta és que dins de la ideologia de cadascú, jo respecto molta gent que, bueno, que es considera independentista i que pensa que Catalunya independent tindria més oportunitats, jo no ho crec així. Jo crec que amb un model federal, no només per Espanya, sinó també per Europa, i per tant jo crec que la gent ha après que, bueno, que s'han d'obrir oportunitats, que s'ha d'avançar, que s'ha de progressar, i que això s'ha de fer sobre bases sòlides i sobre bases certes.
0: M'ha fet il·lusió que em porti el PIN. Ha estat un plaer.
2: L'hi ha portat amb molta il·lusió.
0: Doncs li agraeixo moltíssim. Pere Navarro, fins la propera, que esperem que no triguem gaire.
2: Sempre a la seva disposició. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. Senyores, senyors, 23 minuts, arribem a les 10. Estàs preparat, Ignacio Rigau?
1: I tant.
0: Fem una pausa molt breu. Estic una mica sorprès, perquè tenim un convidat per telèfon que l'estic veient al control, amb la qual cosa tinc la sensació que avui tindrem convidat en directe aquí al programa. Que guai. El Raül Balam de seguida seu al davant d'aquests micròfons. Pausa molt breu, tornem ara mateix.
3: Són quatre dies amb Sílvia Tarragona. Diuen que la vida són quatre dies i nosaltres la volem compartir amb vostès. Veus, històries i tot allò que els interessa, els entreté i els fa pensar. Perquè el cap de setmana s'ha de viure i també escoltar.
4: Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 1 del migdia. A Ràdio 4.

0: Ignacio Rigau té una missió a la vida, que és posar el senyal sobre aquelles qüestions a les que detecta la hortarada.
1: Sí, traces d'hortarada.
0: Les traces d'hortarada, efectivament, que hi ha a la vida. I avui ens has sorprès, t'he de dir, no?
1: Bé, potser no hauria de sorprendre tant, perquè hem fins a cert punt donat certes, com dic, traces del que avui parlem, com és l'estètica Barmanolo. La Hilda, en el fons, no deixa de ser una altra expressió de l'estètica Barmanolo.
0: És veritat que ho vas parlar en el seu dia, sí.
1: Sí, sí. I, en el fons, reflecteix molt bé l'estètica Barmanolo o la creació del Barmanolo gentrificat el que li passa a l'hortera, que és que l'hortera és inautèntic. I això ho dic sempre com a manual d'autodefensa. L'hortera, o la notícia de l'horterada, busca ser un manual d'ajuda per aquella persona que és temptada per les forces, ja sigui econòmiques, socials o mediàtiques, per acabar sent inautèntic. I ja estic investigant això del fenomen Barmanolo i fins i tot em portava a un estat que en filosofia l'anomenem d'hiperrealitat, perquè es diu que és com el bar prototípic Manolo. I jo no he anat a cap Mar Manolo. No conec cap Bar Manolo.
0: Ja
1: conec
0: jo.
1: Jo tinc un parell controlats
0: que estan molt bé. Sí.
1: Però és que hi ha la Confederació Hostalera Espanyola, sí, va fer un estudi de quants bars a Espanya, dels 160.000 que hi ha, quants es diuen Manolo. I va trobar 150.
0: Només 150?
1: Només 150.
0: Semblen pocs.
1: Un de cada 1.000 es diuen Manolo. I el següent nom més popular és Paco.
0: Bar Paco?
1: Paco.
0: Bar Paco també mola, eh?
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí. Jo he estat a l'equivalent als bars Manolo, i és un fenomen bastant curiós, aquest del bar Manolo, perquè és com la referència. Si ens podem pensar en un bar Manolo, arribarem a com l'ensaladia russa a la barra de Duralex, no? A la barra aquesta de metàl·lica, el marbre marró, per exemple, de barra i de terra. Arribarem també a aquella olor a fritanga, i de fet, genuïnament, a l'olor de fritanga o a la cervesa que val 1,50 €, i fins i tot, que això també és una cosa que ha rescatat de la memòria familiar, això almenys és com se li deia a casa, el pepone.
0: Què és el pepone?
1: És espècie de com de cuiner, d'imatge d'un cuiner de Coca-Cola on s'escriu el menú.
0: Ah, sí, home, sí.
1: El pepone.
0: Pepone, es diu això?
1: Això és que almenys, com sempre, s'ha dit a casa.
0: Jo no ho havia sentit a la vida, tampoc. Eh? Bona nit, Raül Balam.
2: Molt bona nit.
0: Quina alegria tenir-te aquí. Digues, Ignacio, sí.
1: Doncs, en el fons, conjura la idea de Bar Manolo tota una sèrie de, diguem, hàbits que eren autèntics, que són autèntics i que encara són autèntics, però pel camí tenim el fenomen gentrificador. El bar Manolo no pot resistir, i això, en el fons, hi ha estudis que han fet des del propi INE, que és qui ens diu quants bars Manolo
0: hi ha. Institut Nacional d'Estadística, vols dir.
1: Institut Nacional d'Estadística, o, per exemple, la CaixaBank Research. CaixaBank Research el que ens diu és que cada any a Espanya obren 26.000 bars i n'en tanquen quasi 21.000.
0: Caram.
1: I la majoria no són equivalents. Obren bars, diguem, gentrificats, als grans nuclis poblacionals d'atracció de turisme, i n'en tanquen aquells que no poden aguantar els tiquets més cars, la pujada del lloguer o la pujada del cost.
0: Sí, els bars de tota la vida.
1: Els bars de tota la vida, exacte.
0: Clar, clar,
1: els bars,
0: clar,
1: fins i tot, diríem, de menú.
0: Yeah.
1: No? Els bars, fins i tot, d'obrer.
0: Yeah.
1: D'obrer. I també això, aparellat a un altre factor que em sembla molt interessant, que és l'aparició de les grans cadenes, que estan molt bé, les grans cadenes estan molt bé, però el creixement de les grans cadenes anual és d'un 4%.
0: En qualsevol cas, quan parlem de l'hortarada del bar Estètica Manolo, et refereixes exactament a bars que són nous,
1: però volen ser antics.
0: Ja.
1: La cosa és, si cada dia tenim més bars, o més bars de cadena, que són tots iguals, i tens un, no és per assenyalar, però de fet sí, un Vivari o un 365, sí, sí, no? O un Starbucks, i tots són iguals arreu del món,
0: sí,
1: tu el que busques és l'autenticitat. I apareix aquí l'estètica Bar Manolo, que és inautèntica, però va d'autèntica.
0: Avui està amb nosaltres el Raül Balam. Que guai tenir-te aquí. Quina sorpresa.
2: Què et sembla, això?
0: Havies d'estar per telèfon i jo he estat feliç quan t'he vist aparèixer.
2: Em veniu de pas i ja hem d'aprofitar la carrera, per dir-ho d'una manera.
0: Abans d'entrar en qualsevol altra cosa, la més sincera enhorabona per la comanda.
2: Ah, moltes gràcies.
0: Aquest diumenge us vaig estar escoltant amb la Natàlia.

0: Ah, sí?
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt musical aquest diumenge.
1: No, molt musical. Sí, però el bon rotllo que despreneu, no? És a dir, que sou un programa en el que efectivament es parla de cuina.
0: Tenim bon maig.
1: Però, ostres...
0: Tenim bon maig i amb la... La gastronomia, al final, és l'excusa per poder parlar de tot.
1: Clar, clar, clar. És que amb la gastronomia, efectivament, se'n parla sempre de tot, no? Sí. Què penses d'això que estava dient l'Ignacio, Raúl?
0: Doncs mira que té bastanta raó. Al final, de dir que els bars Manolo estan desapareixent perquè els Manolos estan marxant dels barris. Ja no existeixen tots aquests Manolos. Han marxat, els hem fet fora perquè no poden fer sostenda amb un lloguer i amb moltes feines.
1: Clar, és veritat això, és veritat. Clar.
2: Exacte, i a part se sotmeten a la competència, diguem, ferotge de bars que no tenen Manolos, que estan treballant per molts turistes que poden gastar-se molts diners, no?
0: Sí, però al final seran aquests nous Manolos, per dir-ho d'una manera. Són bars que duraran molt poc, perquè després vindrà una altra moda i els farà fora. I els que són els autèntics de tota la vida, que encara en queden per l'Eixample o per la perifèria de Barcelona, que són aquests que no es diuen bar Manolo, però que se'ls anomena bar Manolo, són aquests bars on saps que no seran bonics, no serà la cosa més maca del món, però s'hi menjarà molt bé. Saps que quan menjaràs una truita de patates seran uns bons ous, seran unes bones patates amb o sense ceba, que et coneixen quan entres o quan surts, i això és la màgia d'aquests bars.
1: Això està passant una mica amb les bodegues, no? La meva sensació és que això a les bodegues ho tens. És a dir, les bodegues s'han tornat a posar de moda, no?
2: Sí.
1: I et trobes això, sí, unes croquetes fantàstiques.
0: Fins que algú vegi on tallar el negoci, que és a tindre una bodega, i comencin a fer bodegues que no són bodegues, sinó són falses bodegues. Per ja
2: de
0: manera.
2: Fet, això està succeint amb les vermuteries.
1: Ja.
2: No? La vermuteria, diguem, de tota la vida, que fins i tot tenia un punt, o la totalitat, que era certa artesania fent el vermut, i aprofitant per servir alguna cosa d'acompanyament al vermut, ara el que tenim és simplement... com dir-ho, l'experiència de sentir-te barcelonès, barceloní, molt català o molt mediterrani, fent un vermut que simplement ven una ampolla.
1: I això passa a tot arreu igual, perquè la meva sensació és que quan jo vaig a Madrid...
0: A Madrid, és que mira, jo vinguent, ara ho estava pensant,
1: és que
0: a Madrid això no passa.
1: No passa, no. És que continues amb els mateixos bars de tota la vida, que jo crec que l'Enceladilla és també, en alguns casos, també de tota la vida.
0: Sí, sí.
1: La vam fer fa 20 o 25 anys i continua allà.
0: Bueno, saps
1: què has de demanar? Jo soc molt fan d'això.
0: Saps què has de demanar? Jo crec que saps quan tens davant un verdader bar Manolo és quan aquell tovalló no eixuga. Saps aquells tovallons tan finets que són com paper de fumar,
1: no.
0: Que tu vas agafant i d'allà, bueno, només va agafant pàtines d'oli i res més.
1: No ho he entès mai, això, aquests tovallons.
0: Però allò és el Matrix, no? És com veus que no hi ha... Que no et poden vendre gat per llebre.
1: Clar, clar, amb el buen provecho inclòs.
0: Sí, el buen provecho, o amb unes serigrafies precioses del bar, unes coses precioses que avui en dia els sucres, aquells sucres que porten el nom de la casa.
2: Sí, sí.
0: Ara
2: sí.
0: Ja no, això ja no es veu, el sucre, o et ve a granel, o et ve amb els sobres de qui és el cafè. Abans era el sucre o la caixeta de llumins.
1: Ah,
2: això era molt bonic.
1: Sí,
0: això, esclar, una
1: jo feia col·lecció.
0: Una caixeta de
1: llumins. M'havia oblidat. Jo
0: una
1: feia
0: caixeta de llumins és una cosa
2: de fet,
0: preciosa.
2: Hi ha un bar a Barcelona, l'Stravinsky, que en comptes de targeta de visita té caixeta de llumins.
0: Caixeta de llumins,
2: i fa les vegades amb dues. No?
1: Però hi ha un motiu pel qual a Barcelona ens ho carreguem mentre que a Madrid continuen estant allà? No sé si...
0: Mira, aquí ara ens ficarem una mica reivindicatius, perquè no ens estimem els catalans, no ens creiem el que tenim. Ara potser sí, no? Ara es comencen a reivindicar els esmorzars de forquilla i totes aquestes coses que sempre havien sigut nostres, però mai ens hem cregut la nostra cultura i la nostra pel·lícula. En canvi, els altres sí. Tu veus un italià, italià davant de la seva
2: gastronomia
0: t'ho defensa
2: italiana.
0: A mort el peperoni i el que sigui.
1: Fins i tot en els llocs més turístics.
0: En els llocs, per això s'ha pogut créixer i evolucionar. En canvi, el nostre sempre ens hem tingut la impressió que el nostre és més de pagès, és més d'obrer...
2: Però hi ha una cosa, que, per exemple, del bar Manolo, que es reconcilia molt amb el que estaves dient, que és que el bar Manolo, i fins i tot la gastronomia espanyola en general, catalana en particular, és que és de pobre. És de pobre i d'aprofitament. I ho dic en els termes més afalagadors possibles.
0: Uh-huh.
2: I el que fa, per exemple, aquesta força...

0: gentrificadora és agafar les coses d'aprofitament, obrera, nostrada o casolana i convertir en una espècie de luxe ridícul.
1: És que a Barcelona sempre hem sigut una mica pijos amb això, no? O sigui, ho dic amb tot el carinyo.
2: No, 100%, el més segur. Però ens hem de creure més lo nostre. Perquè ara tu te'n vas al centre de Barcelona i només mirant al voltant podries estar al centre de qualsevol ciutat del món. Ja ha perdut una mica l'essència, no? De potser que tenia el Passeig de Gràcia quan jo era petit, no? Que hi havia el Vinson, hi havia el Gales, hi havia el Gonzalo Comella, hi havia aquestes botigues de sempre que els de poble anàvem a Barcelona a fer les grans compres. Avui en dia, doncs, tot això està centrificat. Però sempre jo dic que tenim el que ens mereixem, perquè ho hem permès tots nosaltres.
1: És veritat.
2: Hem volgut permetre aquestes coses, però ens hem perdut grans bars i grans locals perquè hi hem deixat d'anar.
1: Potser dic una borrada, però jo crec que tot va començar amb els xiringuitos de la Barceloneta. És a dir, que teníem uns xiringuitos a la Barceloneta que eren meravellosos.
2: Bueno, avui, si encara hi siguessin, avui estaríem protegits per la UNESCO.
1: Ja veus.
2: T'ho ben asseguro.
1: Ja veus.
0: Jo tinc una teoria, en canvi, que és una mica més controvertida, i és que el Bar Manolo s'ha transformat.
1: Ah.
0: I aquell lloc de reunió, que és el Bar Manolo, avui és un bar xinès, regentat per un xinès.
1: És segur.
0: De fet, un 20% de les propietats, diguem, orientades a la restauració, ja sigui bar, ja sigui restaurant, a Barcelona un 20%, es diu que estan en mans xineses. No significa que siguin bars xinesos, significa que estan en mans xineses. No asiàtiques, xineses en concret. Però jo crec que el bar xinès, que encara manté una mica l'estètica Bar Manolo, que no és precisament bonica, és fluorescent i és de fotografia casolana en aquest sentit del sopar o del dinar que et pots prendre allà, jo crec que és el nou Bar Manolo. I fins i tot el tan denostat Branch pot actuar com a Bar Manolo.
1: Estic pensant que a la cantonada, una cantonada propera a casa meva, hi ha un bar que un dia se'ls manca d'uns senyors xinesos i el senyor, que vés a saber com es diu, li diuen Manolo.
2: Manolo.
1: Però la seva dona, que li parla en xinès, tu sé que diu Manolo! I després continua. I si tu te n'adones, és veritat que aquesta gent ha fet una cosa que a mi m'ha semblat molt interessant, que no acabin fent per nosaltres més que nosaltres mateixos.
2: 100%.
1: En el sentit en el que agafaven negocis que estaven en funcionament i tu arribaves l'endemà
2: i continuava tot igual.
0: Tot igual.
1: I continuaven exactament de la mateixa manera.
2: Perquè ells creuen en nosaltres.
1: I a més han après molt, no, Raül? Han après molt.
2: Clar, no, han après molt i ells jo crec que creuen. Si ells agafen un local que volien agafar traspassat i que allà havia funcionat sempre, perquè ho has de canviar, si una cosa funciona,
1: clar.
2: I l'han continuat.
0: Bé, en el fons, hi ha una frase que em sembla molt bonica i és que un espanyol no va a un bar emborratxar-se, sinó que, a diferència, per exemple, d'altres cultures, on el bar té una funció molt més lisèrgica, com pot ser les cultures anglosaxones, que o no hi van mai a un bar, quan hi van només a emborratxar-se, o directament per sortir de festa. Aquí el bar és una extensió del saló, del saló de casa.
1: No, 100%,
2: però des de l'hora d'esmorzar fins a l'hora de tancar, a la nit.
0: Mm-hmm.
2: O sigui, va passant per tots els termes. Fan esmorzars, fan aperitius, fan dinars, o sigui, fan menús, llavors fan la tarda, poden fer el berenar, potser fins i tot pot entrar una xocolata amb xurro, a la tarda, al vespre, sopar, berenar, un entrepà, i llavors poden fer un soparet ràpid i llavors copes. O sigui, fica't tot el ventall que et pot agafar un bar.
1: Déu-n'hi-do. Doncs està molt bé. Digues, Ignacio.
0: No, però això que dic, que hi ha una qüestió genuïnament autèntica del Bar Manolo, s'expressi com s'expressi la Manolez, però hi ha una cosa genuïnament autèntica, i a mi el que em sap greu és adorar el santo por la peana, que és simplement agafar l'estètica o el punt aquest de cutre enternidor i revendre-ho per continuar, en el fons, cometent els mateixos pecats, no?
1: És interessant. No para de venir-me un bar al cap, és de Madrid, en aquest cas, que tu demanes una canya i et posen un plat, però et posen un plat de tapes que jo crec que deuen ser radioactives. O no, de veritat, que és una cosa que les veus en foto i dius... Però acabes no prenent una canya, acabes prenent dos o tres, perquè, clar, és absolutament inviable...
2: És un sopat.
1: No, i tant. Aquest tipus de costums que, efectivament, humanitzen molt les ciutats, no? Segurament hem anat renunciant a negocis d'aquells que coneixen el teu nom quan entres,
2: uh-huh,
1: i et tracten com a veí, no? Exacte. Que en definitiva, no?
0: És... Bé, com a un ésser humà.
1: Com un ésser.
0: Això ara ho defenso molt.
1: Escolta'm, abans de marxar, perquè jo estic flipant, clar, quan hem dit anem a trucar al Raül Balam a veure si pot, jo vaig pensar, no podrà, perquè deu estar al restaurant.
2: Ja estava al restaurant.
1: I estàs al restaurant, sí. I com és que has pogut venir?
2: Perquè avui teníem un grup, el grup, clar, obrim a les 7.
1: Clar.
2: Clar, a les 7 comencem a donar sopars.
1: Clar.
2: I, clar, a les 9 ja estàvem.
1: Ah, però això és ideal, no?
2: Bueno, però sí, va molt bé. Hi ha dies quan tens un grup i tot que entren tots a l'hora i marxen tots a l'hora, doncs és fantàstic. Quan obres a les 7 i les taules van vinguent mica en mica, amb comptagotes, hi ha dies que tens la sensació que fas dos serveis, aquell dia és més cansat, però hi ha dies que tens aquests regals.
1: A vegades no t'agradaria tenir un bar Manolo? És a dir, un
2: ui, no, perquè, raconet... No, no perquè no. Jo soc persona de cuinar.
1: Ja.
2: Encara que no, clar. Encara que no... No dic, però dic, socialment parlant, encara que no ho sembli, jo sóc una persona molt introvertida. I, esclar, un bar Manolo ha d'haver un bon gerent a la barra que coneixes amb Fulanito, amb Menganito, que sabrà vendre el que toca vendre. Jo no, la meva germana, que té un bar, ella és més Manola que no pas jo.
1: Està molt bé. Raül, quin gust haver-te vingut aquí
2: aquesta
1: estona.
2: El gust és meu, quin regal.
1: Et seguim escoltant els diumenges amb la Natàlia, a la comanda. Que guai aquest programa, eh?
2: Va, és una meravella, és una fantasia, de veritat.
1: Com ha nascut aquesta idea? Jo, la veritat és que no ho sé, és a dir...
2: Doncs mira, la Natàlia ens vam conèixer en aquesta casa i em va trucar doncs, a principis d'estiu i em va dir, ja això, jo ho faig si és amb tu, fem-ho, i dic, vinga, va.
1: Ah, que xulo.
2: I ja està, i així és.
1: T'està agradant això de fer ràdio?
2: Ah, m'ho estic passant molt bé, és que treballar amb la Natàlia és
1: guai,
2: tan
1: sí.
2: Fàcil.
1: Una tia molt maca.
2: És tan fàcil que, bueno, aquí estem, ara ja, aquesta setmana ja anem pel sisè capítol, ja.
1: Com passa el temps.
2: Com passa el temps, eh?
1: Raül Balam, que gran, que crac, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Ignacio, com ho acabem això avui?
0: Doncs mira, ho acabarem amb una invocació o almenys un Call of Duty, no? Que parlant, abans que parlàvem del gaming, una trucada al deure de ser autèntic. I de ser autèntic i de repetir els llocs. No hi ha res més bonic que repetir els llocs, no perquè estiguin de moda, sinó perquè t'agradi i t'hi sents a casa.
1: Sí, senyor.
0: Doncs si l'horterada és inautèntica, lo chic, com qui diu, és ser autèntic. I a buscar llocs autèntics que no siguin simplement un aparador, sinó que siguin doncs el saló de casa teva.
1: Clar. No és el turisme el que acaba amb els llocs autèntics, eh? Perquè tenim exemples de llocs molt autèntics, plens de turistes.
0: Parlaves de Madrid, el Lardi?
1: Per exemple, el Lardi i tantos otros, et diria
0: tantos
1: jo.
0: Otros.
1: Ignacio Rigau, que tinguis bona setmana.
0: Igualment.
1: Avui m'ha fet molta gràcia si els explico com... saben que ens agrada acabar amb una cançó, no? I em pregunta la Glòria, quina cançó posem avui? I jo de sobte he vist Irene Montero en una pantalla de televisió i he dit, Podemos, you can leave your head on. És a dir, todos los caminos conducen a Roma o a Joe Cooker, oi? En fi, senyores i senyors, amb aquesta música arribarem al final del nostre programa. Ha estat un plaer, com sempre, aquestes dues hores i mitja de ràdio. Recordin que demà, quan siguin 7:45, ens tornem a posar, com sempre, per compartir un altre pla B. Que acabin de passar bona nit. Fins demà, gràcies. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Negociacions a contrarrellotge per configurar les coalicions i els pactes de les formacions a l'esquerra del Partit Socialista. Els darrers moviments han confirmat els caps de llista del Front Ampli per Madrid i per Barcelona. Emilio Delgado, actualment diputat de Más Madrid a l'Assemblea Autonòmica, encapçalarà la llista madrilenya i l'exalcaldessa Ada Colau serà la cap de llista de Barcelona, a banda de la candidata a la presidència del govern espanyol, segons han acordat Más Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, les quatre formacions que de moment integren el Front Ampli. Precisament, Colau ha fet avui una crida a arribar a un acord de darrera hora per integrar Esquerra Republicana i Podem a la coalició de les esquerres abans que finalitzi el termini aquest divendres.
2: Debemos sentarnos, hablar y tejer acuerdos que permitan esa candidatura única, que haga que no se pierda ni un solo voto de izquierdas y que podamos ganar.
0: Per tant, en cas que no hi hagi acord in extremis, Ada Colau i Gabriel Rufián competiran per Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts, 13 d'octubre, que també ens deixa altres titulars. Els Reis han conclòs la seva visita a Ceuta, la primera de Felip VI com a cap d'estat i 19 anys després de la darrera. El viatge oficial, ple d'actes amb la població, s'ha produït 2 mesos i mig després de l'entrada multitudinària de més de 80.000 persones a la ciutat autònoma i en plena tensió diplomàtica amb el Marroc, que reivindica la sobirania de Ceuta i Melilla. Felip VI ha respost.
3: Creo importante reiterar aquí, alto y claro, aunque no haga falta, algo que es obvio. Que Ceuta y Melilla son una parte irrenunciable de la realidad política y nacional que es España.
0: Demà, Felip i Letícia visitaran Melilla. Renfe, Ouigo i Irio seguiran demà amb modificacions en el seu pla de transport en la línia d'AVE entre Madrid i Barcelona a causa de les mesures sol·licitades per Adif després de l'incendi d'un tren aquest dilluns a Saragossa. Renfe ha informat que mantindrà un dispositiu similar al d'aquest dimarts per adaptar l'oferta ferroviària a les limitacions de capacitat en el tram afectat, encara que la millora progressiva de les condicions permetrà recuperar alguns serveis. El govern central no descarta recórrer al Constitucional la decisió del Suprem de mantenir la suspensió del dret a vot als nacionalitzats a través de la llei de nets. L'executiu ha carregat contra el Tribunal Suprem i l'acusa de retallar drets fonamentals recollits en la Constitució, mentre el Partit Popular continua sembrant dubtes sobre la netedat del procés electoral del 29N. Elma Saiz, portaveu, i Alberto Núñez Feijó.
4: Es una situación de una extraordinaria gravedad.
5: No hay limpieza democrática si no hay limpieza del censo.
0: Jornada de manifestacions multitudinàries a França per reclamar més inversió en educació coincidint amb l'inici de la tramitació dels pressupostos del 2027. Els estudiants han exigit més recursos pels instituts, més professors i una major transparència en l'accés a la universitat i denuncien que només s'ha cobert el 35% de les contractacions docents previstes. Escoltem la portaveu de la CGT, Sophie Binet.
6: Ils ont des revendications extrêmement claires. Il et elle en ont assez.
0: Que ha defensat que les reivindicacions dels estudiants són molt clares i que no s'aturaran. El govern francès ha promès 64.000 milions d'euros per educació, una xifra que els convocants consideren insuficient. I el Papa Llau 14 ha estat operat amb èxit de l'extirpació del nòdul pulmonar. La intervenció ha conclòs positivament dins dels terminis i forma previstos. Posteriorment, el Sant Pare ha tornat a la seva habitació per fer repòs i recuperar-se, on previsiblement hi romandrà prop d'una setmana. Recordem que es tractava d'un nòdul en fase molt inicial i ben localitzat que li van detectar durant una revisió mèdica. L'actualitat a aquesta hora també és de caire esportiu. Després

0: Des de 5 setmanes ha tornat la Lliga de Campions. El Barça està buscant el desè triomf de la temporada a Turquia. El camp del Galatasaray ara mateix es troba en el descans amb el marcador empatat a 1. D'altra banda, compromís important també del Barça de bàsquet enfrontant-se al Palau Blaugrana amb el Maccabi de Tel Aviv. Acaba de començar el darrer quart, el primer minut. De moment s'imposa el Barça per 67-64. I per acabar, ens interessem per la previsió del temps. Emet, Jordi Oriós, bona nit.
1: Bona nit. Demà a Catalunya s'esperen intervals de núvols i núvols d'evolució al Pirineu, on no es descarta durant la jornada algun ruixat feble i dispers. També a primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a punts de les depressions. Pel que fa a les temperatures, la pròxima matinada les mínimes en lleuger descens al Pirineu i a la resta amb pocs canvis. Seran les mínimes de 18 graus a Barcelona, 17 a Tarragona, 15 a Girona i a Lleida. Pel que fa a les màximes, sense canvis o en lleuger ascens, podran assolir-se els 28 graus a Lleida, 27 a Girona, 26 de màxima a Barcelona i a Tarragona. És una informació d'EMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit.
2: Ràdio 4.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Molt bona nit des de Ràdio 4. Et donem la benvinguda a la nostra coartada d'entreteniment cultural. És un espai d'escolta, conversa i aprenentatge.

Salutacions d'Esther Bages al control tècnic, Laura González al micròfon. De seguida rebem la nostra terapeuta, la psicòloga Sílvia Catalán. I et fem propostes diverses per amanir aquesta estona fins les 11. Ah, entre d'altres coses, parlarem de la sèrie El Castillo. No te la pots perdre. Comencem amb música amb Andris El Sardo i el single Ha marxat la llum.

gel. Era tan transparent que si miraves amunt i no hi havia neu, s'hi podia veure el cel. I allà, enmig de la massa glaçada, que estirant el braç quasi el tocava, hi havia un cor. Era el meu. Impacient, vaig esperar el desgel per a poder-lo recuperar. I quan per fi va quedar alliberat, vaig córrer a agafar-lo. Però pesava, era fred i relliscava, i va acabar caient al terra, trencant-se mil

Ha marxat la llum, és una cançó d'Andris El Sardo, pop d'autor per arrencar el sota sospita. I aquí, enmig de la foscor, diem gràcies per ser-hi.

0: Com cada setmana anem a xerrar una mica, anem a enraonar, anem a resoldre el món.
1: Ojalà.
0: A través d'aquesta conversa, que és com una teràpia. Em proposaves avui parlar, a partir d'un estudi, sobre la elecció de la no maternitat.
1: Exacte. És un tema intens, interessant i polèmic moltes vegades, perquè sempre que es parla de la decisió de les dones, tu ja saps que sempre hi ha allà al darrere una miqueta de malestar, perquè sembla que les dones hem de passar a parlar-ho sí o sí i que hem de decidir coses mitjançant pressió. Llavors, clar, jo em llegia aquests estudis, no, i els articles que se n'han fet i els comentaris que es fan a xarxes i tal, i pensava, jo, és que la sensació que tinc és que no hem avançat massa tampoc en això, perquè segueix havent-hi molta, molta, molta pressió, encara que ens sembli que som un país super obert, super modern i de més, segueix havent molta, molta pressió perquè les dones siguin mares.
0: El 15,5% de les dones residents a Espanya no volen tenir fills, segons les dades d'aquesta enquesta de fecunditat de l'INE publicada enguany. Bé, hi ha un increment respecte al 12,3 registrat l'any 2018, ara és el 15,5, i les dones menors de 25 anys i les generacions més joves són els que presenten un major rebuig o augment a la negativa de la maternitat. No sé quina explicació podríem dir a això, potser les que són més grans no s'havien arribat a qüestionar.
1: Jo crec que per una banda hi ha això, no? Jo crec que...
0: I ara sí que ens ho podem qüestionar amb més facilitat. I abans les dones eren més assenyalades quan escollien dedicar-se a elles o dir no simplement a la maternitat.
1: Sí, també jo crec que hi ha un tema de referents. És a dir, jo que vaig ser mare relativament jove, jo amb 29 anys em vaig quedar embarassada, jo no recordo tenir al meu voltant aquest discurs de jo decideixo no ser mare. Segurament, evidentment, existia no fa tants anys, fa 11. 11 anys ara fa, gairebé 12. Però clar, o sigui, no hi havia com aquesta possibilitat de fixar-te en aquests referents. Jo crec que una de les branques del canvi no ha sigut aquesta, que ara, doncs, de sobte tenim gent que diu no, dones que diuen no, és que jo no vull ser mare, no vull passar per aquí, perquè vull dedicar el meu esforç a la feina, a la parella o a això, o a cuidar-me.
0: O a mi, clar, jo sí que jo conec dones de 60, 65, unes quantes que van decidir en el seu dia, doncs, que no els interessava la maternitat, o que potser ho van intentar i no van voler, i després van decidir que prou. Jo tinc bastantes amigues que no són mares. Però sí que és veritat que actualment està més instal·lada aquesta idea de puc escollir si sí o si no, i abans no tant.
1: I que l'assenyalament no és tant per part de les dones, sinó... És a dir, hi ha un assenyalament social.
0: Absolut.
1: Però també hi ha molta comprensió avui en dia. És a dir, aquestes senyores que ara tenen 60, 70 anys, no?, i que van decidir no ser mares, segurament va ser una decisió molt solitària i molt poc entesa i molt poc...
0: I qüestionada, exacte, i qüestionada. Clar, a mi m'agradaria centrar-me, més enllà de donar les dades d'aquest estudi, les claus i el per què a nivell social s'ha produït aquest canvi, bueno, bàsicament perquè som éssers humans complets, siguem o no siguem mares, bàsicament per això, d'acord? Vull dir, hem d'entendre aquest concepte, no?, i aquest canvi en aquest sentit social. Però sí que m'agradaria centrar-me en què suposa o quina pressió rep una dona en aquest sentit, no?, i com ha canviat. Quina pressió rebia abans, perquè eren menys les que decidien no ser-ho, o les que no podien, simplement, i ara van sent més cada vegada. Clar, jo crec que si ens fixem en el passat, això m'ho confirmaràs o no tu, o em corregiràs, és com que s'associava el paper de la dona a partir de certa edat sí o sí a la maternitat. Totalment. Llavors, anar en contra d'aquestes normes socials era com ser molt rebel, i ara ja no ho és tant. Ara encara hi haurà l'àvia de torn que igual sí que et diu i tu què, nena, quan... I clar, jo, això hem d'explicar que no s'ha de dir mai, perquè tu no saps si aquella persona ho ha escollit o ho ha intentat milers de vegades i no ha pogut, o el que sigui. Llavors, clar, afegir pressió a la decisió d'aquesta dona, doncs pot ser contraproduent.
1: Clar, hi ha diversos factors en aquí. Tenim un tema també social i econòmic que ens envolta, i és que avui en dia és veritat que les condicions per poder tenir fills, diguéssim que són més... són més altes, diguéssim, les necessitats que tenim. És a dir, jo em poso en el cas de la meva iaia, no? O la meva besàvia, i simplement era el que tocava. Tu tenies una parella, t'hi casaves i començaves a procrear, i una mica doncs, amb aquesta idea dels fills que Déu vulgui, no? I van sortint i ja està. I no et plantejaves si els podies cuidar, sinó les exigències de criança tampoc no eren les mateixes. Avui en dia, si no tenim una habitació per ells sols, si no sabem que podem pagar-los unes activitats extraescolars, si no els hi podem pagar tal, no sé què, ens plantegem que això no és factible. Fa 50-100 anys això no es plantejava de la mateixa manera. Per tant, no és que les dones de fa 100 anys fossin més valentes, sinó que la circumstància feia que no es plantegessin, fos una opció.
0: Perquè, a més, era no evident que una dona començava a tenir fills, ja no treballava, evidentment, moltes ja no treballaven en el moment del matrimoni, i clar, actualment portem una vida en aquest sentit molt diferent. Tu treballes, estàs progressant, potser, en la teva feina, no? En la teva carrera professional, i saps que aquesta aturada ara no et convé, o ara no pots econòmicament, o ho vols deixar més endavant perquè estàs gaudint de la vida, perquè el que vols és continuar viatjant, el que sigui. I llavors vas posposant aquesta decisió i potser un dia dius, mira, saps què? Pues igual no cal. O igual un dia dius, mira, sí, ara sí que vull. I no pots.
1: I no pots. Clar,
0: són moltes les circumstàncies.
1: Les edats també han canviat molt. Vull dir, estem parlant de que les nostres àvies, les nostres besàvies, igual el primer fill el tenien als 19-20 anys, i nosaltres estem parlant ja que ens anem als 30, 35, 40 anys com a primera. Llavors, clar, la capacitat de fertilitat no és la mateixa. Vull dir, biològicament això està estudiat i demostrat que quan més avança l'edat, doncs més difícil és, i per tant no tenim molts més problemes de fertilitat. Hi ha moltes dones que també es plantegen, ostres, doncs mira, ara que seria el moment de tenir fills, resulta que jo sé que costarà molt, igual ho provo, però igual no estic disposada a gastar-me 6, 8, 10 mil euros que pot valdre una fecundació, i és molt lícit. Vull dir que al final també hi ha una decisió econòmica aquí al darrere, i no només el que em costarà, torno, no? al tema dels processos de fertilització i de més, sinó a quin lloc portaré el meu cos, no? Fins a on el portaré, i després els diners que jo tindré per cuidar aquesta criatura, el temps que tindré. Si jo porto, jo què sé, tinc 35, posem que tinc 35 anys i porto 10 anys dedicant-me a la meva carrera professional i amb el que costa, no, avançar en la carrera professional, de sobte tinc una bona feina, tal, no sé què, igual no vull renunciar a aquesta part. I per desgràcia, avui en dia a les dones encara se'ns castiga molt el fet de ser mares a la feina. No, perquè hi ha polítiques, que tal, que no sé què. Sí, d'acord, hi ha polítiques, tots sabem que hi ha baixes de maternitat, s'han equiparat les de paternitat, tot el que tu vulguis, però quan una dona és mare a la feina...
0: Sí, perquè adquireixes més càrrega mental i tot això.
1: Exactament,
0: sí,
1: perquè si el nen es posa malalt hauràs d'anar tu, perquè tal. Llavors, clar, al final moltes dones decideixen no passar per aquí perquè prioritzen una altra cosa. I aquestes dones moltes vegades se les titlla d'egoistes, de només pensar en elles mateixes, cosa que tu ja saps que jo t'he dit moltes vegades que a mi em sembla fantàstic. L'egoisme, si no fas mal a ningú, sí. I en aquest cas no fas mal a ningú. I amb el tema de la maternitat, jo sempre penso és que realment el mal el pots fer quan tu decideixes tenir un fill sense voler-lo. Perquè quina vida li donaràs a un fill que tu no volies que estigués allà, que després el pots estimar i tot el que tu vulguis, però, ostres, no tothom està ni preparat ni física ni mentalment per sostenir. Però fixa't, ara torno a les meves ulleres liles. Estem parlant del qüestionament que se'ls fa a les dones per no voler ser mares. Però i els homes?
0: Se'l qüestiona també o no?
1: No. Els homes, mira, només se'ls fa aquesta pressió quan estan en una parella i no tenen fills. I mira, aquesta pressió també t'he de dir que depèn molt, i això m'ho he trobat moltíssim amb pacients a consulta. No és el mateix treballar amb una pacient, per exemple, que és de Barcelona i el seu entorn és de Barcelona, o de Madrid, que són ciutats com més obertes, més tal, que entenen molt més això, que persones que venen de pobles petits. Sense voler jo ficar-me amb els pobles petits ni molt menys, però és veritat que en societats més petites, on tothom es coneix, on potser la mentalitat encara és més clàssica, no? Penso en Vic, per exemple, jo visc a Vic. Vic és una ciutat, i Vic té moltes coses molt xules i molt obertes, però de mentalitat, molta gent que viu a Vic encara té aquesta mentalitat, no? De que jo sota cavalló rei, de, el que cal és tenir una parella, sí, heterosexual, evidentment, casar-te, no? Tenir fills i passar... I llavors, en aquestes societats més tancades, sí que hi ha molta més pressió. I molta més de, nena, se't passarà l'arròs, eh?
0: Ai, això per ho he escoltat quan? Jo, sí.
1: Per quan?
0: Per quan?
1: No? I tinc pacients que porten en parella 15 anys i no volen tenir fills, i porten 15 anys escoltant. I tu què? Per quan? Quan li donaràs un net a la teva mare? Mira que la teva mare, pobreta, ella que té tanta il·lusió de ser àvia, bueno, no sé, que es compri un nino, sí, aquesta senyora. Vull dir, no podem passar les nostres il·lusions per davant de la vida dels altres, però...
0: Clar, jo, a mi el que em sap greu d'aquest qüestionament, perquè és veritat que tu, si decideixes ser child free, com li diuen, no?, lliure de nens, tu o pots haver escollit perquè et dona la gana, o mm-hmm, pot ser que hagis tingut algun tipus de dificultat, perquè cada vegada n'hi ha més, també, no? I llavors, però és igual, sigui en el context que sigui, haver d'estar responent una pregunta és incòmode.
1: Totalment.
0: És a dir, és una pressió que una no té per què assumir. I si a sobre, com els hi ha passat a algunes de les meves amigues, has anat a la clínica perquè no podies, perquè portaves 2 anys o 3 intentant-ho i no hi havia manera, o perquè t'has quedat soltera però vols ser mare, que aquest és un altre tema, mm-hmm, eh? Mm-hmm. I has fet la fecundació i la inseminació i tot allò, i has pagat una pasta i no se t'ha quedat l'embrió a dintre, i ho has tornat a intentar i ho has tornat a intentar. El desgast mental, psicològic, que això comporta, quan portes 4-5 vegades, per no parlar del desgast físic, perquè t'has hagut d'hormonar, etc, etc, perquè van passant els mesos, perquè t'obsessiones, perquè ho passes malament, perquè això doncs no se t'agafa bé, no, el fetus, i en fi, tot el sentiment de culpa del cos. Hi ha un munt de qüestions com perquè a sobre tu trobis algú i et pregunti: "Ai, que no ets mare?" És que clar, aquesta persona que pateix tot això, doncs no li fot un cop de puny a aquella persona que li pregunta perquè mira...
1: Bueno, perquè moltes vegades connecta amb la culpabilitat i connecta amb el... Jo tinc molt clar això, però...
0: I jo si... tinc una amiga que està en tractament psicològic. Quedant? Què he fet jo o què té de dolent al meu cos? A mi això em va passar quan vaig avortar, per exemple. Mm-hmm. Que vaig tenir l'avortament de manera natural, però clar, jo ja havia escoltat el cor del... Vull dir, ja, tu ja estàs, no? I vale, sí, estava embarassada i el vaig perdre. Uh-huh. Una de les coses que em va passar és tenir un sentiment de culpa, que no saps per què et neix, perquè tu saps que no has fet res dolent. Però, i si sí? Uh-huh. I si tinc alguna cosa en el cos? I si, saps? I si podia haver-me estat més quieteta i no l'hagués perdut? I si? I llavors... A banda de que ja de per si és un dol que, mm-hmm, que mai es contempla i vull dir, se n'ha començat a parlar fa 4 dies,
1: totalment,
0: ho passes fatal, però a més és que és això, vull dir, creus que és culpa teva?
1: Perquè fixa't, ens han ficat tant al cap, Laura, que el nostre cos està preparat per això,
0: sí,
1: que el teu cos biològicament, el cos d'una dona està preparat per donar llum i de més, que quan falla, i falla per moltes raons, mm-hmm, i falla no perquè tu, qualsevol persona que hagi perdut una canalla, que hagi tingut un avortament espontani, no perquè hagis fet res malament. Jo sempre dic el mateix. Quanta canalla neix de mares que han estat, per desgràcia, bevent alcohol durant l'embaràs, per exemple, o fent exercici físic al límit, esportistes del rendiment, que no paren de fer exercici i fer, no, com portar el cos al límit fins que el nen neix, i neix bé. Vull dir, no és una qüestió de que tu hagis fet tu,
0: ja,
1: ningú,
0: ho entenc,
1: eh?
0: Sí, però tu penses.
1: Però clar, el qüestionament és, perquè fixa't, és què he fet jo.
0: Què he fet jo?
1: I aquí comença la culpabilitat de les mares ja des del moment, clar, en què ens quedem embarassades.
0: O quan no tens l'instint maternal.
1: Mm. Bueno.
0: Que és aquesta cosa que es considera que totes hem de tenir, no?
1: Sí.
0: Escolta'm, i si no el tinc, què passa? Mhm. Se suposa que la mare, aquest desig de la maternitat és biològic, no? És universal. Llavors és com que, bueno, no m'hi sento, què passa? Hi ha qui ho percep com una anomalia, o abans es percebia socialment com una anomalia. No, perdona.
1: Segueix sent, una mica això, perquè sembla com que si no t'agraden les criatures, si no tens aquest instint...
0: A mi no m'agraden les criatures, Sílvia, em sap greu.
1: No,
0: m'agrada la meva i estones.
1: Saps? Jo dic el mateix, en plan, jo el meu fill, perquè és
0: la meva i estones.
1: Però...
0: No, ho sento, sí, sí. Ja sé que queda malament. I ja ho he dit aquí en alguna ocasió. Vull dir, jo, els, no, els dilluns que vam al seu pare, els dies que vam al seu pare, em diuen, ai, no la trobes a faltar. Em sap greu. No la trobo. Jo, a veure, la podria tenir sempre amb mi, me l'estimo i la podria tenir sempre amb mi, però quan no la tinc...
1: Gaudeixo
0: dels meus moments.
1: Absolutament.
0: I llavors hauríem de una mica canviar aquest discurs per fer-lo doncs més còmode per nosaltres i més real. Perquè no és real, sinó...
1: No, no.
0: I escolta'm, jo, fantàstic, les dones que veig que són entregades a l'estil antic, que són meravelloses a l'hora de planificar els dinars, les rentadores, no sé... Perfecte! Però jo passo de sentir-me una mala mare... Tot i que de vegades l'entorn et convida a fer-t'ho sentir, perquè si tu tens un desig de sortir por ahí o d'anar-te'n de cap de setmana, desitges això i ets capaç de fer-ho i deixar la teva filla o el teu fill o els teus fills a on sigui, home, és que clar, pobres cria, tu... I llavors tu tens sentiment de culpa igual. No, és que prefereixo dir que sí a aquesta qüestió de feina o a aquesta sortida amb les meves amigues. Llavors, sigui com sigui... Tant si escolts ser mare com si no. Tant si ets mare moderna com si ets no sé què. Al final, aquest sentiment... Igual un dia l'hem d'explorar en general, el sentiment de culpa a la vida.
1: Totalment.
0: Perquè sempre el tenim. Però fem el que fem.
1: Sempre el tenim perquè, fixa't, hi ha molta pressió social perquè el tinguem. Jo sempre dic el mateix. Quan tu et planteges... Quan algú es planteja, ostres, clar, em sento culpable perquè deixo els meus fills i me'n vaig de festa. Un senyor que sigui pare d'aquestes criatures o d'unes altres se sentirà culpable?
0: No.
1: El qüestionaran?
0: No.
1: Li demanaran, ai, on has deixat els nens?
0: No.
1: Per què a tu sí? Perquè ets una dona? Perquè com a dona se suposa que som empàtiques, cuidadores, bla, bla, bla, bla, bla. I, evidentment, quan no ho ets, sents que alguna cosa està malament en
0: tu. Sí, sí.
1: De fet, et sorprendria, bueno, no sé si et sorprendria o no, però tinc un munt de pacients de consulta que són dones divorciades i que han passat per un tràmit gros o estan passant per un tràmit molt dur de és que quan no estan amb els meus fills jo m'ho passo bé, ja, és que és el que toca,
0: és que no vull passa dir, res per, o sigui, has de passar-t'ho
1: endavant
0: bé.
1: També pot ser que estiguis patint, vull dir que hi ha les dues coses, però tu pots estimar molt a una persona i passar-t'ho bé sense aquesta persona, i aquest seria com el primer pas d'un amor lliure. Si ens ho traspassem a la parella,
0: clar,
1: tu pots estimar molt a la teva parella i tenir ganes de sortir amb les teves amigues i no veure la teva parella durant un dia o una setmana que te'n vas de vacances, doncs amb la canalla igual. I és un amor molt sa, perquè és un amor que també els hi demostra a les criatures, no? que es pot estimar des de la distància i que l'amor no canvia, no varia.
0: Mm-hmm.
1: Sento
0: clar
1: el mateix.
0: Clar.
1: Però és veritat que aquesta pressió, no, contínua de has de tenir aquest instint maternal, has de desitjar, com pot ser que no t'agradin la canalla, com pot ser que no gaudeixis quedant amb les teves amigues que tenen 25 fills entre 5.
0: No, per favor.
1: Doncs mira, som no
0: les que som mares, quan quedem amb les amigues que no ho són, som una tortura.

0: som de vegades monotema, però és que a més jo sóc la primera que dic, mira, prou.
1: Sí, sí.
0: Jo no vull parlar de nens quan estic amb... Jo vull riure i parlar de... és igual de sexe o del que sigui.
1: Cal fer un pacte, cal fer un pacte.
0: Clar,
1: de... Va, parlem una miqueta, posem-nos al dia.
0: Som unes avorrides.
1: Però, sí, sí.
0: Home, no hi ha dret, no hi ha dret. No, doncs, tornant al que dèiem, no? Aquesta, com es qüestiona la decisió de la persona, de la dona, en aquest cas, que diu no a la maternitat, perquè vol o perquè no pot, o el que sigui. Hem parlat d'aquest mandat de gènere, no?, que té a veure amb la dona incompleta, no? Aquest, sí, és residual, aquesta idea, però com si no poguessis arribar a la maduresa... Això és una bajanada absoluta, a la maduresa total, si no experimentes l'embaràs i la criança. Va, home, va. Això que t'estalvies. Després, el mite de l'instint maternal del que parlàvem, no? És que és com natural en les dones. Bueno, és natural i és natural no tenir-lo. I pot ser que el tinguis en una època i després no, i després se't passi, o en fi. I després aquesta pressió social, no? Que tu dius, no, tu tens 25 anys, i dius, no, jo no vull tenir... Ja canviaràs d'opinió. Home, o no.
1: Mira, i això...
0: I aquesta idea de dir que si dius que no... Com si fossis més egoista de lo normal.
1: Bueno, com si fossis una nena petita. Bueno, això ho dius ara.
0: Home, per favor.
1: Que tens 25 anys. Això...
0: És normal voler prioritzar també la teva carrera? O no sé si és normal o no és normal. Tot és normal i tot és vàlid.
1: És, bueno, bàsicament és això. O sigui, les dones són éssers...
0: El temps lliure, és igual.
1: Són éssers amb capacitat de decisió. I contínuament el que se'ns està dient a nivell social és que la nostra capacitat de decisió, bueno, sí, però no molt. És a dir... Si quedes embarassada i vols avortar, perquè, pel que sigui, perquè hi ha hagut un abús sexual, perquè s'ha trencat el preservatiu, o perquè, mira, aquell dia anaves girada i no veu posar el preservatiu, no ets prou adulta per això. Si et vols, jo què sé, per exemple, hi ha moltes dones que saben que no volen tenir fills des de molt joves, en plan, jo no vull reproduir-me, ho tinc molt clar, i no hi ha una... O sigui, no se'ls permet fer-se, per exemple, una lligadura de trompes. Perquè, clar, és que deslligar-les és molt costós i llavors després...
0: T'empenediràs. I com ho saps que m'empenediré?
1: Bueno, i si m'empenedeixo... si m'empenedeixo, què? I dos, tu què saps de la meva vida?
0: Sí.
1: Vull dir, això és com si ens n'haguéssim a fer tatuatges a la gent perquè t'empenediràs. Bueno, xico, pues, jo què sé, pues, pues ja me l'esborraré.
0: Pues me'l taparé o ja em faré un cover.
1: Exacte.
0: O el que sigui. Mira, una dada, que aquesta és certa. He anat a buscar les dades de les dones científiques perquè és on més es veu.
1: Mm-hmm.
0: El 50% de les dones científiques abandonen o redueixen significativament la seva progressió a la carrera d'investigació després de ser mares.
1: Mm-hmm.
0: Això és molt heavy, perquè llavors... És normal o és lògic entendre que una persona que tingui molt clar que es vulgui dedicar o a la seva carrera, o al seu temps lliure, o a la seva realització personal, com la vida està tan difícil de que quan ets mare tens més càrrega en el fet de ser dona, els científics no ho fan, això, els homes. No deixen la carrera per ser pares. Són pares i continuen estant en el primer nivell investigant. Però elles... ho deixen
1: sí.
0: en el moment de ser mares.
1: Bueno,
0: perquè és incompatible.
1: Perquè, bueno, a més, has tocat un àrea que conec de prop dels científics i dels estudis científics.
0: Els acadèmics, etc.
1: Sí, això és, és la lluita contínua d'aviam qui fa més hores, qui dedica més temps a la investigació.
0: Clar, i llavors què passa? Que tu mires els llocs de responsabilitat alts i no n'hi ha de dones.
1: Evidentment, no poden. Bueno, no poden. O sí que n'hi ha de dones, però són dones sense fills. Perquè això es veu, també. Vull dir, dones que han de renunciar. I això també és un tema, eh? Dones que han de renunciar a la possibilitat de ser mares per tal de poder aconseguir arribar, no, a algun lloc en les seves carreres professionals. I això és tristíssim. Perquè, ostres, si tu no vols ser mare, endavant. Però, ostres, tu imagina't que vols ser mare i dius, bueno, no, és que no puc, perquè he de triar entre la maternitat i la meva carrera professional.
0: Ja.
1: Això, no hi ha cap home, que s'ho plantegi.
0: No.
1: Bueno, cap. Bueno, aviam, que després em diuen que sí, tal. Algun n'hi haurà, però estadísticament significatius, no.
0: No.
1: És a dir, molt pocs homes es plantegen o ser pare o seguim la meva carrera professional. No, perquè saben que com a home... no se'ls hi qüestionarà, perquè saben que com a home un jefe no li dirà, ui, és que clar, si ets pare, ara em demanaràs moltes baixes per acompanyar el nen al metge, si cal. No, perquè això ho farà la mare, perquè això ho farà una altra persona, perquè a tu no se't qüestionarà si tu li dius a la iaia, com a home, porta tu el nen al metge que jo no puc. En canvi, una dona que li digui a la mare o a la sogra, porta el nen al metge que jo no puc, bueno, com se sentirà aquesta dona?
0: És que la

0: la meva funció és aquesta, tal, no sé què. Hi ha una pressió, i aquí, evidentment, és una pressió que ens posem nosaltres, però no és una pressió gratuïta, no és que ens l'haguem inventat, és que la portem arrossegant molt de temps i se'ns qüestiona contínuament. I jo vaig a llocs i em pregunten, on és el teu fill? Amb qui l'has deixat, el teu fill? Bueno, jo ara perquè sóc divorciada i s'entén que si no està amb mi, doncs està amb el pare sí, i sí, ja està. Sí. Però, ostres, tu creus que això m'ho has de preguntar? O sigui...
1: I a tu què t'importa?
0: A tu què t'importa? Sí. I dos, doncs l'hauré deixat amb algú, no l'he deixat tirat sí. al contenidor.
1: És que t'agafen ganes de respondre. Mira, l'he deixat fumant, bevent alcohol, jugant a un videojoc i
0: amb uns ionquis que m'he trobat a la cantonada.
1: Saps?
0: Clar.
1: Prou.
0: Clar, però fixa't, no? Aquest qüestionament com entre hi-hi, ha-ha, al final acaba passant factura. Per tant, és normal que cada cop més dones es plantegin, mira, jo no vull passar per aquí.
1: Mira, el tema econòmic també, que hem passat una mica per sobre, també és molt important, perquè ja entre les dones que sí que escullen la maternitat, hi ha un percentatge molt elevat que diuen que els hagués agradat tenir més fills dels que tenen. I quan diuen que no a tenir-ne més, aquí entra de ple el tema econòmic. Perquè tenir un fill... és molt car.
0: Molt.
1: És molt car. I no només pels bolquers, o per quan s'hagi de posar els aparells a les dents, o per quan hagis de pagar-li els estudis i les extraescolars. És car. Uh-huh. I clar, no rebem les ajudes suficients com en altres països, per exemple, del nord d'Europa. Uh-huh. Al cap i a la fi, sense nens i nenes, no hi ha futur en una societat, perquè són els que hauran de treballar i pagar-nos la pensió, perquè són els que hauran de ser motor futur del país, si no tenim fills i filles, o sigui, és veritat que és una funció molt important, el de ser mare o pare, perquè hem de construir les generacions futures. Llavors, per això crec que hauria d'estar molt més valorat i hauria d'estar molt més subjectat pel sistema i pels governs i les administracions. Clar, si tu decideixes, doncs en lloc de tenir tres, me'n quedo amb un, perquè no ho podria sostenir a nivell econòmic, aquí tenim també una qüestió molt greu.
0: Sí, sí, totalment. Clar, és que, o sigui, fixa't, una persona que porti la canalla a una escola pública, vale? No, perquè clar, l'educació a Espanya, bueno, sí, d'acord, hi ha escola pública, i és veritat que l'escola... Però clar, l'escola pública no és gratis. Has de pagar material, has de pagar l'AFA si estàs subscrit, i si tu vols seguir treballant i no partir el dia entremig...
1: El menjador.
0: Menjador és caríssim. Sí, no el pots anar a buscar a les 4 i mig, a 2 de 5 o a les 5, que és
1: hora
0: quan surten.
1: Hora
0: d'acollida, suma-li diners. Si després, ostres, pues, un extraescolar, suma-li diners.
1: El xandall per l'educació física.
0: Quan comencen a créixer, el meu fill cada 3 mesos necessita sabates noves, perquè no, i té una llesca...
1: La meva igual, tio.
0: Que és com deixar de créixer ja, xaval, jo què sé.
1: Ahir ja li vaig posar les meves, saps?
0: Sí, sí,
1: el meu també. No tinc bambes per la dictó. Té, posa't aquestes i posa't un cotó allà a la punta. Sí. Au.
0: No, el meu sense cotó. O sigui, hem arribat a aquest punt de la vida. O sigui, no, és horrorós, clar, és com... O sigui, és horrorós. Evidentment han de créixer, eh? I és
1: sí,
0: molt bonic
1: veure'ls
0: créixer. Però, ostres, és veritat que és molt car, és una inversió. I a vegades, no, penses i dius, uah, és que si no tingués fills, tindria molts diners al banc, segurament.
1: I tant.
0: Bueno, no, perquè me'ls hagués gastat fent un viatge
1: arreu del món, doncs eh? Bueno, doncs me'l viatjaria, sí, sí.
0: Però, clar, o sigui, al final, si tu vols... si tu vols donar-los una... Actualment, en el nostre entorn social i de més, si tu vols donar-los una bona vida als teus fills, has de pensar això. O sigui, un dia llegia un article, però és que no me'n recordo la xifra que deia, però quantificaven, no?, com els diners que costa una canalla a l'any, i és una salvatjada. O sigui, realment...
1: Són entre 600 i 800, una cosa així, del mes.
0: Al mes, això t'ho va dir. Perquè menjar, tal, vull dir que, evidentment, l'has de portar vestit, li has de donar un lloc per dormir. Que ja sabem que hi ha molta gent que sobreviu sense tot això i tot el que tu vulguis, d'acord? Però estem parlant d'una presa de decisió. És a dir, quan tu prens la decisió conscient, normalment valores
1: després
0: això.
1: Després hi ha una altra cosa que a mi em fa molta gràcia, que és com avançar la culpa, no? Si tu no tens culpa, perquè tu has decidit no tenir fills, perquè tu tens en la teva vida i ja estàs supercomplerta i és meravellós, i en fi. Però llavors algú et diu... Ai, qui et cuidarà quan siguis vella?
0: Aquest argument a mi t'ha de dir que em fa...
1: Com si fos una assegurança de bellesa,
0: de
1: saps?
0: Sí, sí.
1: Com si tingués garantit, com si tinguessis garantit... Que després pot ser, tu pots ser, decidir ser mare, ser una mare fantàstica, que el teu fill sigui un dropo, que als 18 te la liï parda, que després no et parli... en fi, vull dir, no tens garantit res en aquesta vida.
0: Perdona'm, però això sí que ho trobo egoista.
1: I encara que tinguis molt bona relació, igual el teu fill o fill...

0: Troben però no s'avenen, eh?
1: Exacte.
0: Vull dir, perquè jo també sols. He escoltat això, eh? De, sí, he d'anar a veure uns pares. No, mon pare no el suporto, però...
1: Però quin remei és el meu
0: però
1: pare?
0: Quin remei, bueno. No? Per exemple.
1: Per tant, o sigui, això no és garantia de res. I a més això, o sigui, quina pressió. T'ho imagina't com a fill, no? Que l'argument per tenir-te hagi estat el, així... Em cuidaràs quan sigui gran? Bueno, senyora, pues, o no.
0: O no et cuidaré, clar que no.
1: Vull dir, no tinc... Els fills no tenim cap obligació, no tenen cap obligació mm-hmm. de cuidar-nos quan siguem grans. La nostra feina, com a persones adultes, és garantir-nos
0: és
1: un
0: més,
1: futur una
0: clar,
1: miqueta...
0: És més, clar, si et pressionen en aquest sentit, vull dir, els pares sí que tenen obligació de cuidar els fills.
1: Exacte.
0: Però els fills no tenen obligació de cuidar els pares.
1: Exactament, exactament. I els pares... O sigui, i els pares sempre són els pares i els fills els fills. Això de transformar de sobte la cosa, no.
0: No.
1: Ara, evidentment, si tu t'estimes els teus pares i, jo què sé, es posen malalts i de més, doncs
0: els
1: evidentment
0: voldràs
1: fantàstic.
0: Cuidar, evidentment, els voldràs cuidar, però vaja. En definitiva, que del que es tracta és de no... no només no culpabilitzar, sinó no pressionar. Uh-huh. És a dir, no dir-li a una dona, ai, ah, tu no tens fills... Ah, és que això tan bàsic ja està... Ah. Ja,
1: i com és?
0: Ja és lleig.
1: I com és? Per què t'he donat explicacions per, jo?
0: Clar, com és que no has tingut fills? I et donen ganes de dir-li, doncs mira, perquè m'he gastat tots els diners que podia fertilitzant-me i no hi ha hagut manera. I sí, he passat sí. una depressió, un no sé què i un no sé quantos, per exemple.
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: O sigui, tu què saps? Doncs no provoquis.
1: Exacte.
0: No provoquis... El sentir-se malament, el sentir-se culpable, el sentir-se incompleta, el pensar que no ha complert amb la funció social que s'espera d'aquesta persona. Mm. No ens hi fiquem, perquè per sort, avui dia, podem escollir. I hauríem de poder escollir de la mateixa manera, lliurement i amb la mateixa poca pressió, dones i homes. Perquè a un home no li diràs mai que se't passa l'arròs. I igual al seu esperma, igual no se li passa l'arròs.
1: Mm, sí.
0: Igual no. Però veuràs quan tingui... O sigui, sí, aquests senyors que tenen fills amb 50 i amb 60... Jo que cadascú que faci el que vulgui. Que faci el que vulgui, evidentment. Però si culpabilitzem la dona perquè té els fills grans, però a l'home no passa res, no? I que quan el teu nen vulgui jugar a futbol, tu què has de portar? Amb el tacataca xutaràs la pilota? Amb el tacataca?
1: Clar, però no se'ls qüestiona.
0: No se'ls qüestiona, no passa res, eh?
1: Bueno, perquè com que són fèrtils tota la vida...
0: Sí,
1: que,
0: ja,
1: torno,
0: però
1: eh?
0: Oi que no t'aixecaràs cada dues hores cada vegada que el nadó plori?
1: I la fertilitat també baixa en els homes, que és aquesta idea
0: que sí.
1: de que els homes poden tenir com a, no, el papucci...
0: Sí, sí, aquestes coses.
1: la nostra generació...
0: Vull dir que ja... A veure, vull dir, estem acabant 2026, som al segle XXI, hi hauria coses que ja haurien d'estar superades, no? Prou. Prou.
1: Prou.
0: Prou. Sobretot per això, perquè no és just que una persona tingui pressió per complir una norma social...
1: Sí, sí. I no poder triar. Vull dir, tenim la sort de poder triar.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir mètodes anticonceptius, tenim la sort
0: però
1: de...
0: Però després una altra, vull dir, jo, algunes de les meves amigues han deixat estar el tema de la maternitat. En un principi estàs abocada, no?, amb la teva vida. Tens 20 i pico, acabes d'estudiar, comences a treballar, llavors tens una parella, llavors viatges, i llavors el dia que més o menys estàs estabilitzat i dius, vale, ara ja tens 35, d'acord? I llavors ara ja no és tan fàcil. I llavors t'hi fiques, ho intentes, no sé què, al final no ho aconsegueixes... I què? Has d'arrossegar una culpa eterna? Però clar, si és que fins abans no podies, o sigui, fins llavors no podies perquè no tenies estabilitat econòmica.
1: Sí, sí.
0: Llavors, no sé.
1: Clar, bueno, no
0: sé.
1: I no ho hem parlat.
0: Llavors, si volem
1: però...
0: més fills, com a sistema solucionem-ho, però no carreguem la culpa contra la dona,
1: clar,
0: per favor.
1: No hem parlat, però ara que està tan sobre la taula la crisi de l'habitatge, vull dir...
0: Home, és que és fonamental.
1: No pots plantejar-te...
0: Tenir... És fonamental.
1: Bueno, no pots, sí, pots, però no pots plantejar-te en general tenir fills si segueixes vivint amb els pares, o si estàs compartint pis amb cinc amigues, o si estàs en una habitació amb la teva parella i no teniu diners per... Ostres, evidentment, no pots plantejar una maternitat tranquil·la fins que no tens un espai on tu puguis... I no parlem de que hagis de tenir una casa amb jardí i amb tres habitacions perquè el xiquet jugui. Es tracta de tenir un lloc on tenir intimitat, on tenir privacitat, on poder criar de la manera que tu vols, on tenir el teu espai i on estar tranquil, perquè, clar, fixa't, moltíssima gent... I això és una cosa també que ara mateix estem vivint molt les psicòlogues i és bastant dramàtica consulta perquè ens costa molt d'ajudar. Persones molt neguitoses amb el tema de visc de lloguer i no sé si d'aquí dos anys
0: clar, és que si
1: me n'hauré d'anar
0: clar.
1: O no podré pagar-lo.
0: És un altre
1: on
0: tema,
1: me n'aniré?
0: Eh?
1: Hauré de deixar el barri. Si ja tinc el meu fill escolaritzat, el meu fill haurà de canviar d'amics. Perquè igual m'obliguen a marxar fora de la ciutat o del poble. Vull dir, tot això tampoc no és I és una cosa que la gent

0: jove s'està qüestionant molt. És com, jo quina estabilitat li puc donar al meu fill? Perquè la gent jove que ara està en edat de tenir canalla, més o menys, és gent que segurament ha tingut la sort encara de poder viure una estabilitat en un barri, en un poble, no, de tenir uns amics de tota la vida, els veïns, el tal, però això s'està desdibuixant. Estem creant una societat individualista per necessitat, perquè és que si cada 3 anys, 5 anys, te n'has d'anar a un altre lloc a començar una nova vida, quines ganes tens d'estabilitat, quines ganes tens de crear vincles. És que és... Llavors, són molts factors que realment no animen a la maternitat tranquil·la. Segurament, si tinguéssim accés a això, no? Un habitatge digne, no hi hagués aquestes conseqüències a nivell laboral, si a nivell social no hi haguessin tantes pressions, segurament la maternitat augmentaria. De fet, ens en podem anar a...
1: I si no, doncs escolta, em deixeu de culpabilitzar, vull dir, perquè avui dia podem triar, ja està, el meu cos, la meva decisió, punto.
0: Sí, sí.
1: Punto. I ni sóc menys responsable, ni sóc més egoista, ni sóc res. Sóc una dona que ha decidit com si fos... Com si, és igual, com si és un home. Sí, que ha decidit tenir aquesta vida. I lo maco que és poder decidir.
0: Totalment.
1: Saps?
0: Totalment.
1: Doncs que tothom pugui decidir. Tant Sílvia de Catalán, moltes gràcies.
0: A tu, Laura.
2: En el cataclisme, tot és borrós.

Cadé els tancs d'aigua del poble. Vam intervenir els cartells electorals una nit de fosca. Vam banyar-nos al riu una tarda sense fi. Vam disgregar-nos i ens vam convertir en cèl·lules dormants.

0: far mal el turó.
1: En el cataclisme, tot és borrós.
2: Cataclisme, has escoltat aquesta unió de Vino i Martí Sales, electrònica, poesia, imaginari i apocalíptic, també en aquesta cançó que és segon avançament de Gargot, el nou disc del duet que formen Emili Bosch i Malcus Codolà. Seguim i volem parlar uns minuts de El Castillo, que és aquesta nova sèrie que fa uns dies, el 8 d'octubre, arribava a Movistar, creada per Isabel Peña, El Ser Querido Asbestas i Eduardo Villanueva, d'Antidisturbios, i que protagonitzen de manera magistral Raúl Arévalo, que està convertit en una altra cosa, Valentina Vidal, tota una descoberta, Omar Ayuso, en un molt bon paper, i Laia Marull, com sempre, excel·lent. Com et deia, un original de Movistar Plus explica la història real de la pujada, o la pugeu, podríem dir, de la màfia dels Pruixanetes a Espanya. Basada, no tot és real, però sí els fets que explica a través d'algunes històries de ficció ho són. Escoltem el tràiler i ara te'n parlo.
3: Que no llenamos 80 habitaciones ni de coña.
4: Ya la llenaremos.
5: Con cada cliente tienes media hora. Las sábanas las coges aquí al principio

0: y cuando termino las dejas en el cajón que tenemos arriba. Pero eso sí, que no te noten que finges.
1: Policía Nacional, apagamos música y encendemos luces.
2: ¿A quién le debes tú tanto dinero? Entonces usted no tiene mujeres de deuda.
3: ¿Mujeres de deuda?
2: ¿Sabrá lo que son?
3: Ya he visto yo que usted venía con hambre. Claudia.
4: ¿O sea que yo le debo toda esta plata?
3: El agua caliente, el alquiler de este sitio, ¿o eso quién lo paga?
5: No estamos hablando de grandes mentes criminales, son los chulos de toda la vida.
3: Tú estás donde tienes que estar, querido.
2: ¿Y te fías?
6: Hola, ¿cómo estáis?
2: Son muy potentes, ¿eh? Como testigos.
6: Ya.
2: No, muy potentes. Creo que falta una chica.
7: Oye, ¿dónde estoy? He preocupado porque no sé de quién me puedo fiar ya.
4: Esta noche no va a trabajar.
3: ¿Cómo ha dicho? Cuando te hablo, me miras. ¿Estás escuchando? Va a trabajar.
8: És brutal, eh? A veure, en aquesta sèrie els Pruixanetes existien, les sentències també, el polígon pel que passa la sèrie, doncs encara hi és. El Castillo és una història policíaca d'una banda i no tot el que explica va succeir tal qual, però sí que és real. A veure, la història es desenvolupa a Espanya entre els anys 1998 i 2000 i és aquesta expansió de les xarxes que explotaven a noies, explotaven sexualment en aquests clubs de carretera. Llavors, la trama, d'una banda, segueix la Clàudia, que és la Valentina Vidal, és una jove de 18 anys, que arriba des de Colòmbia, deixa al seu país d'origen un fill petit amb la promesa de guanyar-se la vida, però queda, doncs, atrapada en aquesta xarxa criminal. En paral·lel, hi ha un jove inspector de policia que s'acaba d'incorporar a l'OCRIF amb la seva companya, ell és l'Omar Ayuso, ella és la Laia Marull, i intenten investigar, doncs, aquests clubs mentre s'enfronten també a la corrupció que hi ha al voltant d'ells. És una gran sèrie, la veritat, té un to com molt cru, bastant radical. Està basada també en el llibre de la Mabel Lozano i el Proxeneta. Ella havia tingut una oferta també d'adaptar ja aquesta història, però creia que es blanquejava una mica el que són els Proxenetes i es feia una mica de pornografia del patiment de les víctimes, i en aquest cas, doncs, va acceptar la proposta de la Isabel Peña i l'Eduardo Villanueva, perquè la sèrie és veritat que és crua, com et deia, però no falseja, no? És molt realista, i això és el que la fa molt interessant. No és un thriller policial a l'ús, vull dir, no és autocomplaent, no és només entretingut, sinó que és un exercici d'honestedat per dinamitar els codis tradicionals també de la ficció televisiva sobre el crim organitzat, no? S'endinsen aquests anys que són com una... com un pont entre els 90 i els 2000, i captura el moment exacte en el que aquesta explotació sexual al país passa dels marges a convertir-se en una indústria corporativa, hiperactiva, violenta i normalitzada. Un dels grans encerts del guió és com desmitifica la idea del prostíbul. Històricament, el cinema i la televisió romantitzen bastant aquests espais, no? Aquestes llums de neó, aquesta estètica agradable, fins i tot a vegades la figura paternalista del proxeneta carismàtic. Aquí no hi ha res d'èpica. A més, tens la perspectiva de les víctimes i a través d'elles és que tenim aquesta dissecció, no?, aquest esquarterament de tot l'engranatge. No hi ha dramatisme impostat, però sí que hi ha molta psicologia i és en aquest sentit molt interessant. I llavors, aquest prostíbul de carretera és realment una fàbrica de consum ràpid i les violències són moltes, més enllà de la física. És com molt seca, vull dir, glaça bastant la sang, però sobretot és la violència econòmica i administrativa les que sostenen aquest horror cap a les noies, no? I

mirar cap a una altra banda. Moltes vegades també s'expressa com més enllà d'aquests dos policies, des de l'entorn de la jurisprudència, de la policia. Està tan normalitzada la prostitució que tothom mira cap a una altra banda, que ningú hi vol ficar realment la mà per saber què hi ha allà dintre. I parla d'aquestes noies de deute que li diuen que venen enganyades. Moltes sí que saben que vindran a exercir la prostitució, però els hi diuen que podran escollir, que seran lliures, que en 3 mesos hauran pagat el deute, que guanyaran molts diners. I com són noies molt pobres, en el cas de la Clàudia, ella té un nen malalt, necessita medicaments que no pot aconseguir d'una altra manera. I ella ve convençuda de que en 3 mesos, doncs, aconseguirà guanyar, diguéssim, el suficient per pagar aquest deute de 6.000 dòlars que l'ha permès fer venir perquè li han pagat el bitllet, perquè l'han allotjat en aquest prostíbul, però això mai succeeix perquè van carregant i carregant i carregant i carregant aquest deute, i ella, a banda que li han pres el passaport, evidentment, i ella es veu atrapada en aquest sistema, no? Llavors, molt interessant veure com funciona el volum de negoci. A més, la sèrie dona dades reals. Vull dir, Espanya és un dels països de més consum de prostitució. Està al top europeu. I com aquest tipus de prostitució, que és la gran majoria de l'explotació sexual, dona tants diners com el narcotràfic o com d'altres negocis internacionals criminals. Et deia, els personatges estan impressionants. La Valentina, que fa de Clàudia, és una revelació absoluta. El Raúl Arévalo, vull dir, mai l'havia vist en un paper tan bèstia. O sigui, com es caracteritza, com funciona, com posa la veu. O sigui, està excels, immens. I també l'Omar Ayuso i la Laia Marull estan fantàstics com a parella criminal, amb les seves, diguessis, coses que no estan d'acord l'una amb l'altra, no? Dues generacions, però com, tot i la manca de mitjans, tot i la indiferència dels jutges, tot i la corrupció institucionalitzada de l'època, doncs lluiten per intentar destapar tota aquesta trama. L'estètica, el ritme, la sobrietat, com està posada la càmera, com no està allà anclada en el patiment físic, però moltes vegades amb molta subtilesa ja en tens prou. El ritme, que és pausat, és gairebé de crònica periodística. Bé, trobo que és una sèrie incòmoda, meravellosa i que no et pots perdre. Arribem al final del Sota Sospita. Mira, aquesta recomanació del Castillo m'ha fet pensar en Miquel Martí i Pol i l'inici del seu poema Per tots nosaltres. Si nosaltres callem, qui parlarà? I és precisament aquests versos els que inspiren aquesta cançó d'Afers domèstics amb la que arribem a les 11. Si nosaltres callem, qui parlarà? Arriba de seguida al Metrópoli amb Xavi Collado. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.

Bona nit, benvinguts a l'edició 2399 del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado, des de Ràdio 4. Miss Floristán ens presenta aquesta nit de Cabellos de Oro. És un homenatge al bolero. El Sergi Torrecilla el tenim al Dau al Sec amb una petita distorsió fins al dia 18 d'aquest mes. A partir d'aquest moment comença el Metrópoli de Ràdio 4 amb la música de Miss Floristán.

0: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: Sergi Torrecilla, benvingut, bona nit.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Com estàs?
1: Content.
0: Fins al dia 18 d'aquest mes, sí. El Dau al Sec.
1: Sí, senyor.
0: Allà estàs amb una petita distorsió. Què és una petita distorsió?
1: Una petita distorsió és un text de l'Enric Noia,
0: sí.
1: Que fem allà, al Dau al Sec, i més concretament és com una percepció, no, diferent que et distorsiona, no, com diu la pròpia paraula, que et canvia la percepció, diguéssim. I té molts conceptes a dintre de l'obra, s'utilitza diverses vegades, però crec que aquí s'encara una mica en veure que la manera en la que portem la nostra vida està una mica distorsionada, i això fa que el món també trontolli, que anem cap a la fi del món una mica, que és un altre concepte que es parla a l'obra.
0: Estem parlant d'un monòleg.
1: Estem parlant d'un monòleg que l'Enric em va proposar de fer, va venir un dia i em va dir: "He escrit un text per tu", i vam estar xerrant i em va semblar una proposta molt bonica, perquè també hi ha alguna cosa dintre d'aquest text que parla sobre l'amistat i el gest altruista, com que hem oblidat d'alguna manera entre els homes, sobretot, i fins i tot en les amistats properes, no? Que es generen com una mena de relacions jeràrquiques invisibles o alguna mena de relació que dius: per què no ens estem relacionant com amics, no? De tu a tu, d'una manera sense interessos, no? I això crec que s'ha oblidat una mica, i això està encarat, diguéssim, en aquest monòleg, al món dels negocis. Una empresa, un empresari, un noi que ha arribat a l'èxit, diguéssim, d'una manera una mica bruta. I això li ha portat a oblidar qui era, quin eren els seus records, qui són els seus amics, no? Aquesta cultura del sacrifici.
0: Està bé quan un autor escriu pensant en un actor, no? En aquest cas, perquè coneix i sap que pots portar a terme aquest personatge, aquesta història, d'una manera com a ell li agrada, no?
1: Crec que sí, crec que l'Enric ha sigut molt generós en el fet de que m'ha vingut a veure diverses vegades, hem parlat, i hi ha alguna sensibilitat que tots dos compartim sobre aquests temes, no? Ara mateix estem en una revisió de les masculinitats molt, molt important, i d'alguna manera crec que ell pensa que jo puc parlar sense vergonya de l'amor entre homes, sense que això impliqui una relació sentimental.
0: Perquè es planteja amb aquest espectacle la història d'un jove triomfador, no? Com és aquest jove?
1: Sí, doncs això que et comentava, no? D'alguna manera, tu a la vida tens com uns objectius i no saps ben bé d'on t'han vingut, no? Quina és aquesta veu que et parla? Quin és aquest autor que et parla dintre teu, que et diu que has d'aconseguir una sèrie de coses i has d'arribar a uns llocs determinats, no? I l'Enric fa molt bé un joc teatral, perquè comença parlant l'autor, i l'autor diu que li posa a la boca a l'actor les coses que ha de dir. I a poc l'actor es va relacionant amb l'autor i es va relacionant amb el personatge que ha d'interpretar. I aquest personatge també es relaciona amb el mirall. I moltes vegades el que crec que parla l'obra també és que establim una relació amb el mirall, no? Nosaltres, amb la nostra imatge, sí. I comencem a parlar-nos, no? Si està bé, si no està bé, els judicis que fem, i d'alguna manera el que esperen els altres sobre aquesta imatge que nosaltres veiem, no? I llavors és aquesta relació amb el personatge i el seu ego, el seu mirall, el personatge i l'autor, qui li posa les paraules al cap, no? És una mica aquest món de com ens parlem a nosaltres mateixos sobre

0: o triple entre autor, actor i personatge per desxifrar una mica l'home actual, diguéssim.
1: Això ho complica quan només tenim la paraula sobre de l'escenari per captar l'atenció de l'espectador?
0: Jo crec que no, perquè d'alguna manera concentra l'atenció i l'espectador està fent un exercici d'imaginació molt gran alhora amb tu, al mateix temps, no? En el present aquest que volem convocar sempre, no? Aquest present de parlar i generar junts una imatge i un imaginari conjunt. I al mateix temps el que trobo que és difícil simplement és no tenir un partner.
1: Ja, clar, perquè això complica una mica, no? Sí. Perquè has de tenir tot molt ben estructurat i no perdre't.
0: Sí, és la idea, clar, clar.
1: Si tens un partner o tens més actors a sobre, o actrius a sobre de l'escenari, sempre saps, no?, amb aquella entrada què és el que has de dir o per on vas, no? Poden ajudar, en aquest cas.
0: Totalment.
1: Estàs solo ante el peligro.
0: T'has de fer tu sol, sí, sí. I crec que també li va molt bé el concepte de la peça, no?, que és aquest individualisme, aquesta cosa de jo sol puc, jo ho puc fer, jo triomfaré, jo ja veureu que me'n sortiré. És una mica aquestes veus que tenim a dintre els homes i tota la societat que ens han portat al moment actual.
1: 75 minuts d'espectacle, de dimecres a dissabte a 7:45 i els diumenges a les 6 de la tarda. Com veus ara mateix el teatre a casa nostra?
0: Jo crec que estem en un molt bon moment. Jo també sóc molt, molt positiu en aquest sentit. Veig molta gent fent coses molt interessants. Veig que hi ha propostes arriscades, també. I bé, no sé, amb vincles, que és el que crec que s'hauria de fer més igual, amb vincles amb altres ciutats, amb altres territoris, amb altres països, i sortir fora i ensenyar-ho, no? Hi ha bastants projectes que ho estan fent i crec que això és molt sa. Sortir de que pensem només com està el teatre aquí, sinó com són les arts escèniques i on les podem portar,
1: sí,
0: i obrir una mica la mirada.
1: I sortir també de la capital,
0: Totalment.
1: Perquè tu ho saps millor que jo, hi ha grans teatres arreu del territori que moltes vegades aquelles programacions que hi ha a Barcelona costa que arribin allà, no?
0: Totalment. Mira, jo aquest any formo part d'una excepció, que és la Tercera Fuga, que es farà al torn al Teatre Nacional a partir del 28 de gener, i és una proposta que surt del Nacional, per fi, és una aposta gran, es va fer a la Sala Gran, i tenim bastants bolos per Catalunya, i també anem a Madrid i a París. I crec que aquesta és l'aposta que hauria, és la línia que hauria de seguir un teatre com aquest.
1: Perquè fora de Catalunya, fora d'Espanya, el teatre té els mateixos recursos per part de les institucions que aquí a Catalunya o a Espanya?
0: No sé si sé tant sobre el tema. El que sí sé és que hi ha una inversió molt potent en cultura en els territoris en els quals la cultura s'ha vist afectada, no? O s'ha perseguit la llengua, o sap, no? Llavors aquí sí que hi ha un recolzament fort, més que en altres llocs. No és suficient ni molt menys, perquè encara falta que la cultura s'entengui com un bé essencial, com el pa, i per tant se li doni el valor que té, però crec que, si més no, a Catalunya hi ha un sentiment cultural més fort que en altres llocs, sí.
1: Això és veritat, eh? Mm. I per què? I sobretot a territori, eh? Quan marxes, surts de Barcelona, vas a pobles més petits, poblets, allà la gent s'ho pren d'una altra manera quan arriba un espectacle de teatre. És més... s'entrega més. Vaja,
0: sí.
1: Moltes vegades aquí al Teatre Barcelona, sí, la gent va al teatre, però segur que hi ha persones que quan surten els hi preguntes de què va la història i no t'ho saben dir. Segur.
0: Podria ser, no? Passa amb la informació, no? Hi ha tanta informació, tanta oferta, molta, tantes coses, que al final no t'ho prens com una experiència excepcional que et pugui transformar. Vas com a una cosa més, vas a, no?, a consumir. I jo crec que aquest consumir és el que perverteix tot, no? Consumir les relacions, consumir el teatre, consumir el menjar, consumir les persones, és com una mica tot això. I en canvi, igual, a fora, o en un altre lloc que és més excepcional la cosa, torna el ritus, clar, torna el ritual, i llavors el ritual et permet establir una connexió més forta amb això que estàs vivint.
1: El teatre, la intel·ligència artificial aquí no arriba, no?
0: De moment no. Bueno, no sabem si els guions o
1: bueno, les coses poden estar
0: però retocades.
1: Però aquell moment del directe, d'estar allà, aquella vida que està passant, que no passarà més. Demà veurem...

0: la mateixa funció, però la d'avui ja no la veurem.
1: No.
0: És a dir, això està marcat d'alguna manera, no? I la intel·ligència artificial, afortunadament, fins aquí no pot i espero que no pugui arribar.
1: És curiós perquè jo pensava que la meva professió no tenia futur i ara de cop i volta resulta que és de les poques que podran subsistir, no? si tot això s'acaba convertint en una intel·ligència artificial. Ens tornarem a trobar als teatres, ens tornarem a trobar en comunitat i tornarem a viure en present allò que necessitem, no? Que és la connexió amb l'altre.
0: Què hi penses de la IA?
1: Jo crec que pot ser útil per moltes coses, però també crec que s'ha de limitar. És igual que el mòbil és una gran eina, però no cal que el tinguem sempre a la mà.
0: No,
1: no cal que els nens el tinguin a l'escola, no cal que estigui present a les aules, no cal que estigui present en molts llocs. Llavors, fem servir les eines que hem fet servir al llarg de l'evolució de la humanitat pel nostre bé, però estiguem molt atents a quan aquestes eines ens estan fent acotar el cap, no?
0: Diguéssim. Quan parles del mòbil, hi ha un exercici que poden fer els nostres oients i és agafar el mòbil i mirar quantes hores al dia, perquè està ja està enregistrat, no? Quantes hores al dia has fet servir el mòbil.
1: Exacte.
0: Més d'un fliparia, eh?
1: Clar, tot això...
0: 5 hores, 6 hores...
1: Sí, sí. Tot això són coses que fem d'una manera inconscient i que, a més, no sabem per què les tenim a dintre del cap, i torno al monòleg per aquesta veu que et parla de les coses que has de fer, no? Has de penjar a les xarxes, perquè si no, no existeixes. Has de mirar les notícies perquè dintre del mòbil, perquè si no, no t'enteres. I igual hi ha altres fonts per fer-ho. I hi ha un munt de veus d'autors, teories que et parlen i que et fan fer una sèrie de coses que igual no són són perjudicials per tu, no són sanes, no, diguéssim. I hem de detectar qui és aquest autor que ens parla.
0: A tu t'agrada quan un espectacle es porta a terme que tingui una banda sonora, encara que no soni? És a dir, per exemple, aquest monòleg, quina banda sonora posaries?
1: Aquest monòleg té un acompanyament sonor i una cançó que, perquè aquest home va a una festa a celebrar el triomf, va a una festa que després es veu que es veu truncada, no, que és una festa fallida, però hi ha un acompanyament sonor i a mi m'agrada, sí, molt. Hi ha una feina que és el dissenyador de so, que fa una feina preciosa. Després pot haver-hi un director musical o música en escena, no?, també, però en aquí li podríem posar la que ja té, o ahir pensava en Is the End of the World de Rem, no?, aquesta mítica cançó de Rem, que a mi m'agrada molt, i com que estem parlant de la fi del món, potser li aniria bé.

0: Una petita distorsió la podem veure fins al dia 18 d'octubre a la Dau al Sec. 75 minuts d'espectacle. Per l'espectador està molt bé, 75 minuts. No és llarg ni curt, però per tu, és llarg o curt? 75 minuts xerrant sense parar.
1: La veritat és que sembla que hagi de ser llarg, però quan estàs allà i vas passant i fas les coses, diguéssim, en el seu moment, vas passant pas per pas per cada cosa, de seguida dius, ui, ja som aquí, ja hem arribat aquí, com pot ser, ja que ja estiguem a la festa o que ja estiguem en un altre punt, no? Ja estiguem al bosc, que hi ha un moment, un altre moment del bosc. I va passant ràpid sense adonar-te'n.
0: Quina és la trajectòria de Ruta 40?
1: La Ruta 40 és la meva companyia, tenim 13 anys de trajectòria, més de 12 espectacles estrenats, i ara estem girant un espectacle que es diu Tombar la fusta, que justament vam anar a Mirepoix, al MIMA, un festival de França, i ens vam estrenar en francès amb aquest espectacle, fent un esforç fonètic molt important, i continuem amb aquest espectacle i tenim previstos nous espectacles per més endavant, per continuar donant-li forma a la companyia, que ara hem fet empresa, hem fet SL, hem demanat trienal i estem intentant fer d'una manera digna totes les col·laboracions que fem, treballant amb la gent, continuar-les fent així.
0: Venen fort les noves fornades d'actors i actrius?
1: Per sort, sí.
0: Sí, no?
1: Sí, som boníssims
0: i potents.
1: Molt
0: preparats i preparades.
1: Som molt bons i a mi m'encanta veure'ls, sí, sí, és preciós. I sobretot coincidir en escena, perquè de cop i volta aquesta energia et retorna d'alguna manera, et recorda aquelles ganes, no?, de menjar-te el món.
0: Fins al dia 18 podem veure el Sergi Torrecilla a la Dau, al Sec, amb aquest espectacle. Es diu Una petita distorsió. Sergi, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio 4.
1: A tu, Xavi. Moltes gràcies.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

Demà, a partir de les 11, la música de Blaumut, que presenta el millor que hem fet. És la seva nova cançó, que dona nom també a la gira amb la que la banda s'acomiada i que els portarà a fer una pausa conscient abans d'endinsar-se a la composició del seu pròxim treball. Blaumut s'acomiada dels escenaris amb un únic concert a la Sala Apolo de Barcelona el proper 17 d'octubre, on repassarà alguns dels moments més especials de la seva trajectòria. Tornem demà, quan toquin les 11, amb l'edició 2400 del Metrópolis. Salutacions de Xavi Collado. Fins demà.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.
1: La Laura Borràs, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Carlos Carrizosa, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I avui sense Ada Colau, perquè, dèiem ahir la nit, ja va transcendir, es va saber, es va confirmar que Ada Colau serà la candidata de l'espai Front Ampli a les eleccions generals i no ha pogut venir, evidentment, perquè suposo que no vol aparèixer en públic fins que oficialment no es presenti aquesta candidatura. Què us ha semblat la notícia? Us ha sorprès o ja ho intuïeu, Laura?
2: A veure, jo crec que era bastant clar i ja vam començar dient era una tertúlia d'expolítics. Pensava, aviam, no es podia saber. No. Vull dir, ella havia dit
1: potser
2: molt
1: tots anireu
2: que no,
1: tornant però a la primera línia de la política, eh?
2: Això digueu als jutges. A mi digue'ls-hi, perquè van anar afegint coses. Van donar un indult que havia demanat el govern, però ara hi han afegit un requisit
1: ara
2: addicional.
1: Ara t'han posat un curset. He vist que t'han posat un curset.
2: Troben que
1: anticorrupció.
2: Això, poc aplicada, saps?
1: I què és exactament això del curset?
2: Bé, això és una cosa que s'han tret de la xistera perquè és un afegit que busca, jo crec que estirar una mica el xiclet. És a dir, jo m'ho vaig començar a imaginar a començaments de setembre, que estava a una universitat alemanya fent una xerrada i vam rebre la documentació. I feia un suggeriment una mica estrany a Fiscalia. Una fiscalia que ja es va oposar a l'indult que demanava el tribunal. I ho va fer en uns termes bastant contundents. Van dir que no s'oposaven a l'indult perquè Laura Borràs no estava rehabilitada, no estava penedida i no estava reeducada. I mira, perquè no sembla sempre que jo estic en contra de les decisions judicials, he de donar-los tota la raó. Perquè efectivament no estic rehabilitada, perquè no tinc res de què rehabilitar-me, no estic penedida perquè no tinc res de què penedir-me i no estic reeducada perquè no estic prou espanyolitzada, que suposo que és el que volen. I ara em volen fer aquest curset, però això no ho ha decidit ni tan sols la Fiscalia. El propi tribunal, de motu propi, sense la magistrada que va fer el vot particular, que no signa aquesta resolució.
1: És un curset de 25 hores...
2: Tu imagina't,
1: el faràs,
2: amb 8 anys no m'han vinclat i ara es pensen que ho faran amb un curset de 25 hores. Ells no, suposo no que busquen una humiliació. Ells, soc professora i busquen que faci d'alumne. Vol dir que no han entès res, perquè jo, per aprendre, no tindré mai cap problema. És més, jo n'havia fet de cursos de formació de servidors públics a l'Escola d'Administració Pública per la meva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. Però ara s'han afegit aquest requisit addicional que busca, jo entenc, un grau d'humiliació que jo dic sempre que no humilia qui vol, sinó qui pot.
1: O sigui que no el faràs, Laura?
2: No és qüestió que es faci o no es faci. Ells poden establir el marc jurídic per al qual fan o no fan efectiu l'indult en funció d'aquest requisit. Mm-hmm. El que jo vinc és a qüestionar la mesura per excepcional, perquè no s'ha produït en cap altre cas dels indultats en relació al procés i, per tant, busquen, suposo jo, aquest grau d'humiliació que, com us dic, no poden aplicar perquè no és que vulguin, sinó que puguin.
1: A veure, Carrizosa.
3: Sí.
1: Advocat Carrizosa.
3: Advocat Carrizosa, ho has dit bé. Ho has dit bé perquè les antigues baralles que teníem la Laura i jo i també al voltant d'aquesta condemna, jo no les vull reproduir aquí i sí que vull respectar el dret de la Laura que té davant d'un tribunal a dir jo no he sido, jo no hice nada y tal, i continuar dient-ho. Jo això ho respecto i ella diu el que vol. Però jo el que sí que haig d'explicar és que a qualsevol tribunal és normal que per suspendre la condemna de 2 anys que té encara en vigor li demanin que faci un curs relacionat amb allò que ella ha infringit. I el discurs aquest de que me lo han puesto a medida, lo hacen para humillarme, tal, no. Això és una conseqüència normal de que ella també està dient, i això és veritat, i el fiscal ho va dir en el seu dia, de ella no tiene conciencia de haber delinquido i tal. Els jutges, per unanimitat, van dir que això era un delicte, allò que sí, ho saps.
2: No, per unanimitat, si hi ha un vot particular...
3: No, sí, i el vot particular
2: Carrizosa
3: també va dir... No, i el vot particular tampoc no va dir que no haguessis delinquit, sinó que deia que havies cometido delito.
2: Advocat Carrizosa ha de repassar la sentència.
3: No, això és veritat. Ja sí, me la vaig repassar sí. ahir perquè vaig pensar demà
2: doncs
3: poder,
2: llavors sabrà,
3: parlarem d'això i me la vaig
2: que
3: repassar.
2: Que no es parla de corrupció, Laura, perquè diu que la base de bueno, poder parlar de corrupció tu, no. és... No, no, i això mira, ho sabràs.
3: No,
2: que hi hagi malversació de fons, que hi hagi lucre personal, que ja, hi hagi
3: Laura.
2: Benefici econòmic
3: sí,
2: o que hi hagi
3: per això,
2: perjudici
3: per
2: a l'administració.
3: No
2: I això la sentència,
3: treure,
2: si em permet,
3: això és veritat, no,
2: ho diu clarament.
3: Tu ja has parlat, Laura. Tu ja has parlat. Tu ja has parlat. I és veritat que van considerar que no vas treure benefici personal econòmic.
2: Ni
3: I
2: jo,
3: per
2: ni
3: això
2: ningú.
3: Van demanar que en lloc d'aquesta pena que sortia important perquè era de més de 4 anys, van demanar al propi tribunal l'indult perquè van pensar que això era una pena excessiva, la que surt a la llei d'abans de que la Laura comencés a ser política. O sigui, és una llei que ja anava així i ficava aquestes penes. Però el tribunal va pensar, mira, com que la Laura no es va lucrar, només va trossejar contractes i donar-los a un amic,
2: no,
3: a pesar
2: no.
3: de que sabia, perquè li havien advertit els tècnics, que això no es podia fer, ella va optar per fer-ho, llavors ells van condemnar amb el que sortia. Per tant, aquest curset és normal i jo espero, Laura, que si tu tornes a tenir el dia de demà diguem, la possibilitat de fer contractes públics,

0: que te'n recordis, que no pots donar als amics, perquè això, això... hi ha un llibre que es diu... que es diu... com es diu? Aquest de... ¿Por qué los países fracasan? O, és un...
1: no, sé, no sé quin llibre
0: sí, és. Sí, és un llibre molt famós d'economia que diu... ¿Por qué hay países que fracasan y otros que van bien? Una de les coses és perquè els responsables públics no... amb la corrupció a certs països no deixen que la lliure competència i els preus vagin modelant tot el sector públic i la riquesa nacional. Perquè si els poders públics contracten amb els seus amics, això fa que hi hagi empreses que podrien contractar i no ho fan i que es contracti el preu que dona l'amic i les empreses que tenen potser un millor preu no fan...
1: El títol del llibre és Por qué fracasan los países.
0: Exacto.
1: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza.
0: Efectivamente.
2: Val. I per les mentides repetides sistemàticament que no es converteixen en veritat.
0: Bueno, Laura, ja t'he dit, tu tens tot el dret a dir el que vulguis, però jo explico esta sentència perquè jo me la vaig repassar i és la qüestió.
2: Ja te l'enviaré subratllada.
1: Deixeu-me parlar d'una altra decisió del Tribunal Suprem que avui és notícia. Laura, avui el Suprem és notícia perquè ha mantingut la suspensió del dret a vot dels nacionalitzats per la llei de nets. Veiem que afecta 163.000 persones. PP i Vox estan molt satisfets amb la decisió. El govern espanyol no ho està tant. Vosaltres ho enteneu? Enteneu la decisió del Suprem?
0: Jo sí.
1: Tu sí? La comparteixes?
0: Sí, l'entenc perquè és una decisió... provisional, els tribunals quan fan una decisió provisional...
1: És provisional però afecta milers de persones que no podran votar.
0: Sí, però, clar, afecta per què? Perquè la llei del Parlament deia una cosa i la directora general del Ministeri de Justícia va ampliar allò que deia la llei del Parlament i va donar més amplitud a la llei de nets i va deixar que gente que no estava comprendida en la llei del Parlament pues pogués... pogués tenir la nacionalitat espanyola. Llavors, el Suprem el que diu és oiga, nosotros vamos a hacer que se cumpla la ley, no lo que dijo la directora general. Podria, i llavors amb el... Això es diu fumus boni iuris. Sembla tan lògic, sembla que hi ha tanto aroma, tanto humo de buen derecho, és tan claro que una directora general no puede enmendar la plana al Parlamento, que decide no dar validez al reglamento o a la orden, a la instrucción que dio la directora general.
1: Laura.
2: Jo quan veig aquesta preocupació perquè els nets dels exiliats del franquisme puguin votar, la comparteixo, la preocupació, perquè crec que hauria de ser així. M'hauria agradat veure tothom igual de preocupat per tots els vots dels catalans a l'exterior que es troben amb unes dificultats extraordinàries cada vegada que arriben les eleccions, que es perden un munt de paperetes. Les últimes eleccions catalanes es va documentar amb un 15% dels vots perduts o votats i no comptabilitzats, i en les del 2017 un 30% dels vots. Per tant, jo crec que això és una vergonya democràtica.
1: Tothom estàs insinuant que el vot per correu és fraudulent aquí al nostre país?
2: No estic insinuant. Estic dient que ara hi ha molta preocupació perquè hi hagi una part dels nets dels exiliats del franquisme a causa del franquisme que no puguin votar i que a mi m'hauria agradat veure el mateix nivell de preocupació quan els catalans a l'estranger, que és una comunitat molt important, han expressat de manera reiterada i sostinguda en el temps les dificultats, els entrebancs, els obstacles que es troben per poder exercir un dret democràtic. I a més això està comptabilitzat amb unes xifres que demostren que hi ha molts vots de catalans a l'estranger que no s'acaben comptabilitzant.
1: Alguna cosa a dir, Carrizosa?
0: Sí, que s'està ficant el focus al tema de si són els nets dels exiliats... Els nets dels exiliats...
1: Sánchez ahir va dir exactament que no pot ser que els nets dels franquistes puguin votar, però no ho puguin fer els nets dels exiliats republicans.
0: Això, per mi, és un agafar el tema pel perfil més demagògic i populista. Ficar-ho així és això. O sigui, si el Suprem provisionalment diu oiga, és difícil privar de derecho a voto a persones que en teoria tenen la nacionalitat espanyola, però és que creemos que esta gente que ha adquirido la nacionalitat espanyola lo ha hecho conforme a una instrucción de una secretaria... de justícia, però no conforme a la llei. I això jo crec que és incontestable i que sortirà el dia de demà

0: una resolució que dirá que en los términos que dijo la secretaria del Ministerio, pues no se puede conceder la nacionalidad porque excede de lo que dice la ley.
1: Laura, acabas d'arribar de París, has assistit al concert de Maria del Mar Bonet.
2: Sí, va ser
1: un... Què tal, explica'm, a l'Olímpia, mig segle després, com ha anat?
2: Va ser un concert absolutament meravellós pel que tenia de revisitar doncs, aquest esperit que ella va traslladar en el públic des del primer moment. Borja Penal va ocupar el lloc que havia ocupat Ovidi Montlló ara fa 50 anys i ella va fer oferir un recital magnífic i va ser preciós veure gent vinguda d'arreu dels Països Catalans a París per celebrar la cultura i la llengua que ens agermana. I per tant va ser un acte magnífic de celebració de la catalanitat, de la llibertat i de rememoració doncs, d'aquelles llibertats prohibides en el moment en què ella va cantar a París i bé, poder-ho fer al costat d'una persona que aviat esperem que pugui recuperar la llibertat.
1: I vas assistir amb Carles Puigdemont.
2: Efectivament.
1: Justament la setmana en què se li ha aixecat l'ordre de detenció, què ens en pots explicar? Realment no tornarà abans del 29 de novembre, abans de les eleccions?
2: Jo crec que ell ha estat molt clar amb això. Teníem previst d'anar-hi i jo vaig mantenir en un absolut silenci també per qüestions de seguretat, naturalment. Però va ser una arribada. De fet, va costar molt entrar i va costar molt sortir perquè la gent doncs, estava realment eufòrica de poder-lo veure, d'acostar-se-li, d'agrair-li aquesta resistència de 9 anys. I a més, doncs això, mira, en aquest programa la setmana passada Ada Colau deia no podrà tornar i no podrà passejar. Jo li vaig dir, tant que podrà passejar per Catalunya.
1: No, va dir no podrà tornar.
2: Ella va dir que tindrà dificultats
1: no
2: per
1: caminar tranquil
2: per Catalunya, que ja té el seu què, que se li pugui demanar una responsabilitat política a qui fa 9 anys que se li han pres les responsabilitats polítiques perquè es va dissoldre el seu govern, perquè el van cessar en el seu càrrec i perquè es va dissoldre el Parlament de Catalunya.
1: És el president de Junts, efectivament, que segueix manant.
2: Però vull dir que suposo jo que les decisions polítiques per les quals se'ls pugui demanar responsabilitats seran els responsables de polítiques en actiu que en aquest moment serien els partits que tenien encarregada tirar endavant aquesta qüestió. En qualsevol cas, jo crec que això va ser el preludi o l'aperitiu del que trobarà el president quan vingui a Catalunya, que ja dic que és aquesta alegria, aquesta il·lusió i sobretot aquest reconeixement. Per tant, ell no vindrà abans de les eleccions perquè vol que el seu retorn sigui un retorn de país i no de partit, i això ho ha dit sempre. Va marxar com a president de la Generalitat, ha estat fent de president de la Generalitat a l'exili i, per tant, no ho confondrà aquests 9 anys amb una contesa electoral. Li va dir a una de les persones amb les quals se li va costar parlar que va dir-li gràcies per haver resistit aquests 9 anys, doncs diu, si no vaig tornar i no he vist morir els meus pares o no he pogut estar a Catalunya a l'última campanya electoral, la seva mare es va morir en la mateixa campanya. No ho va fer aleshores, sent ell el cap de llista. És evident que no ho farà ara per barrejar una qüestió electoral i, per tant, una contesa de partits amb un retorn de país.
1: Carrizosa, va.
0: El primer que voldria dir és que m'agrada molt, molt, moltíssim, anava a dir, la Maria del Mar Bonet, igual que el Lluís Llach, la qual cosa no vol dir que m'agradin les seves idees o que estigui d'acord amb les seves idees, però m'agraden molt. I a més,
1: la
0: sento propera perquè és una cantant de tota la vida que a tots ens ha agradat, i a Lluís Llach també. I no estem gens d'acord. Això és el primer que volia dir. El segon que anava a dir és obligat per mi, no? Que el senyor Puigdemont porta 9 anys fugit de la justícia, no ha pogut vindre a Catalunya perquè estava buscat per la justícia i ell s'havia anat, i als 9 anys també volia recordar a tothom que, claro que són 9 anys per a que se resuelva su situació jurídica, és que si tu tens un plet amb la teva comunitat de propietaris et pots trigar 9 anys con unes reparacions i no sé què de pleitos. O sigui que amb un tema tan complex com és allò que va fer el senyor Puigdemont, que va saltar-se les normes constitucionals i tal, i va declarar la independència de Catalunya, que menys que 9 anys hasta que se resuelva su pleito, que a més s'ha resolt per la intervenció política, com tots sabem, del

0: govern Sánchez, que precisava dels 7 vots de Junts al Congrés dels Diputats i per això li van amnistiar, i esto ha durado menos de lo que podría haber durado.
1: Que no, o sigui, que... Em vas dir que no estava gens d'acord amb aquesta amnistia.
0: Clar, jo no hi soc d'acord amb aquesta amnistia, però en el fons jo també penso que entre compatriotes ens hem de perdonar, ens hem de reconciliar, ens hem de procurar tornar tots a estar units, perquè tothom té a la seva família algun independentista, algun constitucionalista, fins i tot la Laura potser té algun parent que no és independentista. Potser, no ho sé.
1: Home, segur.
0: Però clar, no, clar, no ho sé, perquè a lo mejor són tan puros que tots són independentistes. No ho sé. Però és lo normal que aquí a Catalunya procurem de reconciliar-nos. A mi el que em fa ràbia, si t'ho puc dir així, és que aquests que ens van voler fer passar perquè per lo que ells volien, saltant-se les normes democràtiques, encara diguin que són els demòcrates i que ells hicieron muy bien i no se'n penedeixin, no demanin perdó, no diguin, hombre, pues quizá nos pasamos. Saps? Però jo la reconciliació la entenc.
2: Sí. No, no, jo de reconciliació res de res, perquè tenen una estranya manera de parlar de reconciliació. El
0: res
2: president,
0: de res, no?
2: El president Puigdemont, o sea, de fugar...
1: Si perquè de reconciliació no, no, no, res de res, Laura. Ah.
0: Jurídicament, i luego dir, encima te lo mantienen no, no, allí i tal, pues dices...
2: A veure, un moment. Mira, el senyor Carrizosa ha parlat del president Puigdemont com a fugit de la justícia.
0: És que és així, Laura,
2: moment.
0: Vale.
2: Fugit de la justícia, no. Vale, s'ha presentat bueno, davant d'un jutge alemany i l'absol. S'ha presentat davant d'un jutge italià i l'absol. Home, estava a la presó i va sortir. Si això no és absol,
0: doncs... Això no és absolto.
2: S'ha presentat davant d'un jutge francès, com ahir ens recordava el president, i també ha sortit de la justícia. Per tant, s'ha presentat davant de la justícia belga. S'ha presentat davant de la justícia europea. El que passa és que la justícia europea ha marcat els límits de l'autoritarisme de la justícia espanyola, que s'ha dedicat a fer política en lloc de fer justícia. Per tant, ha calgut una llei d'amnistia que no resol el conflicte. Això de dir que van fer el que van voler. Van fer el que la gent va votar. Hi havia majoria absoluta al Parlament de Catalunya.
0: No,
2: al contrari, està clar que aquest tema...
1: Ara la clar que aquest tema el veieu de dues maneres completament diferents.
2: Però vull dir que les paraules diuen molt del món del que parlem. I fugat, una persona que s'ha presentat davant de diverses justícies europees i que ha estat a presó, clar, quan la justícia s'extralimita en les seves funcions...
1: Laura, vull fer una pregunta, i començo pel Carlos. Carlos, ha dit la Laura que el president Puigdemont no tornarà perquè no vol arribar en plena contesa electoral, sinó quan ja acabi. Tu creus... O sigui, com influiria el retorn de Puigdemont en aquestes eleccions que venen ara? Beneficiaria més a Pedro Sánchez o a Núñez Feijóo? La foto de Puigdemont arribant, la dreta de PP podria utilitzar-la per criticar Pedro Sánchez?
0: Jo crec que les coses beneficien també a aquell que té la potència mediàtica per presentar-lo d'una determinada manera. Per tant, sí que beneficiaria, jo crec, més a Pedro Sánchez i a les seves expectatives electorals, perquè la tornada de Puigdemont...
1: Però tu creus que l'amnistia, o sigui, crec... fora de Catalunya s'accepta com s'accepta aquí? Inclús per votants socialistes?
0: Jo crec que en aquestes altures ja no influirà en el mapa de les enquestes, igual que no està influint decisivament tot allò de la Mari Carmen, totes aquestes coses que estan passant i que eleven la crispació, ja tenim els blocs formats electoralment. I jo crec que no afecta.
2: Jo, si preguntes a qui beneficia, és que el president Puigdemont qui vol beneficiar és a Catalunya. I, per tant, no entra en veure si beneficia a un bloc o no, o un altre. Jo miro des de la mirada, ho vaig dir, autocentrada i respecte de Catalunya, no respecte de l'Estat.
1: Sí, però a l'any 23 ell va fer president a un bloc, no a l'altre. Va fer president a Pedro Sánchez.
2: I ho va fer.
1: I ara no ho faria.
2: Per aquesta intenció de poder trobar el camí per al qual el conflicte polític torni a la política i no per una via que s'ha vist que ha durat 9 anys de repressió i que ara doncs amb la llei d'amnistia hauria d'acabar-se aquesta repressió. Per tant, quan he dit de reconciliació, reconciliació quan s'hi arriba per aquestes vies, no, el que s'hauria de reconciliar l'Estat espanyol és amb la democràcia i amb un estat de dret, no evacuant els problemes polítics a la dimensió judicial quan això s'ha vist que no ha tingut el resultat esperat.
1: Però ara he vist que Míriam Nogueras ha dit que no donaran suport a un govern... Que, o sigui, que no tornarien a donar suport a un govern de Pedro Sánchez, però tampoc a un govern de Partit Popular amb Vox.
2: També ho ha dit.
1: Quin serà el paper de Junts?
2: El paper de Junts ha de ser el paper de defensar els interessos de Catalunya. Allà on hi hagi d'interessos de Catalunya per defensar, allà és on Junts per Catalunya treballarà per defensar aquests interessos. Malauradament, aquests interessos no es poden defensar només des de Catalunya, que és el que voldríem. Per tant, s'han de defensar també en espais com el Congrés dels Diputats. I, per tant, el que s'ha de fer allà és defensar els interessos de Catalunya. I això és el que ha de fer, des de la meva perspectiva, Junts per Catalunya, que quan jo he estat al capdavant he mirat de fer. Per tant, no a parlar de blocs, no a parlar amb mentalitat espanyola, no parlar subsidiàriament d'un altre, sinó estar autocentrat i, per tant, treballar per allò que a tu t'interessa, que en el nostre cas és Catalunya.
1: Històricament, els partits nacionalistes com, no sé, l'Antiga Convergència, o Junts, o BNG, és a dir, partits que han ajudat a la governabilitat d'Espanya. Carrizosa, tu com veus ara que Junts es mantingui un pas enrere, no?
0: Clar,
1: és a dir, no pactarem, o sigui, no farem president a un, no farem president a l'altre.
0: Jo ho veig normal perquè Junts sempre està pensant, com la pròpia Laura ha dit, en els resultats per Junts aquí a Catalunya. I com que ells tenen, pisándoles los talones a los de Aliança Catalana, jo crec que ells han de reforçar, que no es presenten en aquestes eleccions, tenen l'oportunitat de conservar una influència al Congrés que potser al Parlament de Catalunya mateix la perdran. Segons les enquestes, i de moment, i jo crec que vosotros habéis creado el monstruo, perquè, clar, perquè vosaltres, al sí de Junts, hi havia aquesta ideologia que s'ha quitat la màscara amb Aliança Catalana. Al sí de Junts. I, clar, en el moment que surt un partit més, més de dretes i més nacionalista, si cap, perquè ells tenen, a més, aquesta mena de nacionalisme rococó del segle XIX, de, no sé, aquestes coses molt somniades i romàntiques, la idea aquesta de Catalunya, de, pues, això és molt vostre, també us està trepitjant els talons i vosaltres, clar, heu de forçar... No, jo ni com Vox... Ni... Per què? Perquè es pensen a les properes eleccions del Parlament de Catalunya. No passen aquestes que ells estan més tranquils.
2: El monstre sempre s'ha alimentat contra Junts. Si hi ha alguna cosa que sempre se'ns fa responsable a Junts, el monstre s'ha alimentat contra Junts. I mira, se li donava una responsabilitat la setmana passada al president, que qui té la responsabilitat representa que evacua. Per tant, és evident que Junts per Catalunya té molt clar, Junts per Catalunya, el partit Junts per Catalunya, que s'ha presentat a les eleccions espanyoles, ho ha fet sempre per defensar els interessos per Catalunya. I el president Puigdemont ha vist que fer pactes amb un partit que no té la voluntat de complir aquests acords, doncs no surt a compte, i per això ha dit en aquests moments la portaveu Míriam Nogueras que de ganes de poder investir a presidents espanyols, doncs cap. Jo, malauradament, això ja ho vaig dir en el seu moment.
0: Aprofiteu, Laura, que no tenéis competència en esta del sector,
2: no,
0: i aprofiteu...
2: Sempre dic que aquest meu dit anirà al Museu d'Història de Catalunya perquè he votat dues vegades en contra de la investidura
0: de Catalunya,
2: de Pedro
0: Sánchez.
1: Ho hem de deixar aquí, les 9 i 2 minuts. Laura Borràs, gràcies. Ara benvingut, Carlos Carrizosa. Gràcies. Continuem aquí al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2, amb més analistes d'aquí un moment, Josep Martí Blanc, Ernest Folch, i també saludarem Gerardo Pissarello, que ens expliqui a veure què hi ha d'aquest front ampli liderat, com saben, per Ada Colau. Ara continuem.
3: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
4: Recuerdo y reconocimiento para nuestros compatriotas ceutíes. Hay algunos que quieren pasar página como si aquello se hubiera solucionado. Pero tenemos miles de compatriotas, porque Ceuta es tan española como Barcelona, como Madrid, abandonados a su suerte y humillados por parte del gobierno de España.
5: Porque es el sistema el que no permite la expulsión directa de todos estos inmigrantes.
6: Hoy es un día para decir al conjunto de los catalanes que solo Vox va a defender nuestra seguridad, nuestra prosperidad, nuestra libertad y nuestra maravillosa forma de ser español, que es esa identidad catalana que tenemos aquí en Cataluña.
7: Un alto al foc no pot funcionar si només el manté una de les parts. Hi ha un consens clar que ara és el moment d'incrementar la pressió sobre Moscou. I és per això que avui els ministres han aprovat la inclusió de 1.600 noves sancions adreçades al complex militar i industrial de Rússia.
1: A les 9:03 del matí, doncs aquí al Cafè d'Idees, afegim a la tertúlia, a l'anàlisi, al periodista Josep Martí Blanc. Bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Benvingut de nou. I el periodista i editor Ernest Folch, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Què tal?
9: Molt bé.
1: Després parlarem de l'estirada de cabells de Vinícius, eh?
9: Ai, sí.
1: Ets futboler, Josep?
8: Molt.
1: També Barça?
8: Sí, sí.
1: Doncs després en parlem, de l'estirada
9: de cabells. El de menys és l'estirada, eh?
1: El de més és la reacció.
9: Home, clar.
1: El
9: neomourinyisme, diguem.
1: M'ho guardo per després, que hi haurà el Toni Clapés aquí al programa d'aquí uns minuts, i també la Carmen Colino, i ja en podrem parlar, i també, com deia, Gerardo Pisarello, per aquesta decisió. Ahir la vam conèixer, notícia del dia. Ada Colau serà la candidata del Front Ampli a les eleccions generals. Què us sembla, Josep? T'has sorprès?
8: No, sorprendre no, crec que era... previsible que es produís aquest moviment, sobretot després del moviment de Rufián en Podemos, que posa molta pressió a la resta de la constel·lació a l'esquerra del PSOE, que per tant havien de córrer perquè el temps passa, i si volen tindre algun tipus de possibilitat de que això realment sigui un front ampli que agrupi tothom, ells havien de prendre una decisió que a la vegada intentés posar pressió a Podemos, i probablement Colau és l'actiu millor que tenen en aquests moments. Des d'aquest punt de vista no m'ha sorprès. El que està per veure és el que passarà en les últimes hores i en els últims dies de negociació, perquè aquest front ampli, sense Podemos, deixa de tenir el sentit que es pretén donar. I una vegada tancada l'operació de Rufián, això ho dificulta molt.
1: Ada Colau és col·laboradora d'aquest programa. Cada dimarts la teníem, ho dic en passat, perquè si la tornarem a tenir, suposo que no, la teníem aquí a la xerrada, i precisament fa 7 dies, quan se li preguntava si seria la candidata, deia això.
10: Jo no tenia previst tornar a la primera línia. Tots sabem que ara mateix la política institucional és un lloc bastant hostil, però també entenc que és un moment històric molt important. El que és important és que les persones es posin al servei de crear consensos perquè estigui el màxim de gent a dins d'aquest front ampli. Estic pensant en Podemos, i estic pensant en Compromís, i estic pensant en Més, i estic pensant en la Xa, i estic pensant en moltes altres formacions. És a dir, no s'entendria que a nivell estatal hi hagués més d'una proposta electoral a l'esquerra quan el programa electoral, ara mateix, per la situació que tenim, crec que el tenim clar totes i és comú.
1: Ha dit moltes coses, eh? Sí. No tenia pensat tornar, la política institucional, però el moment és històric i hem de ser-hi totes.
9: Sí.
1: Ara, fa 7 dies encara pensaven en Rufián, eh?
9: Sí.
1: Encara deien que el millor candidat podria ser Rufián.
9: El Josep apuntava a una part de l'anàlisi que jo crec que és clau, que és... Ens hem de fer una pregunta. Estem davant d'un moviment definitiu o és purament tàctic? Perquè al final el que sí que jo crec que tenim tots clar és que o s'uneixen tots, vull dir tots, absolutament tots, inclús Rufián, Podemos, Sumar, Izquierda Unida, tots a dins en un sol bloc, i que el depositar un vot sigui per tots aquests junts, o procediran a la seva autodestrucció. S'hauran acabat.
1: Però aquest tots, penses en Catalunya o penses en tota Espanya?
9: No, no.
1: Perquè, clar, Catalunya, aquest tots que tu planteges ja no és possible.
9: Sí, no ho sé.
1: Rufián,
9: no ho sé.
1: És el candidat d'Esquerra?
9: No ho sé. Jo, i reprenent el que deia el Josep, és... jo el que crec és que a les properes hores veurem molts moviments. Perquè hem vist un atac, Rufián Podemos, i hem vist un contraatac a Colau. Jo crec que això no es pot acabar aquí. I no es pot acabar aquí perquè és la primera vegada que tots tenen clarament un incentiu, que és unir-se o destruir-se. No hi ha més. Mm. O sigui, no hi ha cap altra solució. Ho saben perfectament. Les poques opcions que té l'esquerra passen per aquesta unió. Per cert, inclòs Pedro Sánchez. I, per tant, jo crec que l'escenari és tan complex com senzill. Només hi ha un final possible.
1: Avui Sergi Pamés, a La Vanguardia Estandú, comença dient que aquest és un espai podrit per formes genuïnes de narcisisme caníbal.
8: Bueno, Josep, crec que és una definició bastant ajustada
1: a la realitat. Diu que Rufián jugarà amb la samarreta d'Esquerra, però farà partits amistosos.
8: Vàries coses. A Catalunya, Esquerra Republicana, dins d'aquesta equació no hi pot ser. És a dir, les màximes sessions que podia fer el partit sense entrar en una dinàmica d'autodestrucció, de pèrdua ja total de la cohesió interna i d'impugnació del lideratge de Junqueras, és el que s'ha donat, que ja costa d'entendre per a molts votants d'Esquerra Republicana. És a dir, és molt fàcil imaginar-se gent d'Esquerra Republicana, dels quadres directius, que en un teatre aixecar el braç d'Irene Montero no els hi ve gaire de gust fer, no? Per tant, el màxim de sessions estan fetes. A partir d'aquí, o desfàs el que has fet a Catalunya perquè Podemos acabi integrant dins de la resta de coalició del Front Ampli, o Catalunya queda al marge, perquè és inimaginable que Esquerra pugui fer un pas més. I l'altra cosa és, vull dir que en la política, el discurs més romàntic, i forma part de l'equació, no direm que no, és la defensa de l'interès general, a partir de la teva cosmovisió del món, i per tant, tota aquesta constel·lació a l'esquerra del PSOE, no anirem a negar pues, que tenen una idea com ha d'anar això i que volen lluitar per fer-ho possible. Però després hi ha una altra cosa que és menys romàntica, que també forma part de la política, que és la supervivència de la teva organització. I, per tant, en els pròxims dies la dificultat està no en el programa electoral, que al final es redueix en una frase que és no passaran, sinó en un escenari en el que es preveu que la subhasta de cadires a l'esquerra del PSOE sigui molt poca, és a dir, que hi ha poques cadires en subhasta, com cada organització d'aquestes està disposada a cedir sense garantitzar-se escons. Perquè n'hi ha molt... Les enquestes diuen que n'hi ha molt pocs en subhasta. I, per tant, Mas Madrid què vol? Diu, ha cedit en que Colau sigui candidata, però diu, no, el control de la llista de Madrid la vull jo. I cada organització mira per ella mateixa.
1: Saludo Rodolfo Irago, que us està escoltant des de Madrid. Rodolfo, bon dia, buenos días.
11: Bon dia, Gemma, què tal?
1: Des de Torre España. Bueno, continua tu la conversació. ¿Com ves tot este lío a la izquierda? ¿Qué crees que acabará pasando, Rodolfo?
11: Bueno, yo el otro día ya aposté aquí que no iba a haber una unidad a la izquierda del PSOE. Mantengo la apuesta, aunque es verdad que esta mañana alguno de los que está participando en los intentos de última hora de llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea prácticamente con hilo de coser, me dice que todavía no está descartado que también Podemos entre en ese acuerdo del Frente Amplio. No sé cómo quedaría Rufián en esa posibilidad, yo ya me he perdido, la verdad. No. Pero me ha sorprendido que hay quien todavía confía en que en el último momento Podemos esté ahí. Pero claro, el problema es que Podemos va a hacer unas primarias esta semana para elegir a su candidata, que parece claro que va a ser Irene Montero. Y entonces, Irene Montero, luego, ¿en qué puesto va de esa lista de Madrid que todavía no se sabe quién encabeza? Porque hay quien dice que igual también Colau se viene a Madrid. De verdad, no saben el guirigay que están formando y ya el descrédito que tenían pues va a ser difícilmente salvable, salvo que el viernes haya una sorpresa general y todo el mundo haga de tripas corazón y haga un ejercicio de cesión y acaben todos juntos. Pero yo sigo pensando que es muy, muy difícil.
1: Rodolfo, después hablaremos con Gerardo Pisarello. Y le podremos preguntar si a esta hora se están haciendo estas gestiones para que Podemos se sume al Frente Amplio. Pero, insisto, son dos escenarios distintos, Cataluña del resto de España, ¿no? Es decir, ¿cómo entiendes la jugada de Rufián, que hasta ahora era quien debía liderar el Frente Amplio? Es más, los comuns hasta hace dos minutos decían que era el mejor candidato, Rufián. Y ahora ya no, ahora ya es Colau la mejor candidata.
11: Bueno, yo creo que Rufián, que se había pasado meses impulsando la necesidad de esa unión, pues al final se ha agarrado a la única opción que le quedaba, que era hacer esta especie de alianza sui generis. Me ha gustado mucho lo de venir a jugar partidos amistosos a Madrid con
1: si
11: Podemos.
1: Lo dice Pamias, lo dice, jugará con la camiseta de Esquerra, pero hará amistosos con Podemos.
11: Claro, es, realmente es peculiar. Pero bueno, Podemos también está en una situación límite, es decir, las opciones de Podemos de conseguir diputados se limitan a Madrid. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, pues el apoyo por fuera de Rufián pues puede darle, pues no sé si votos, pero bueno, le da, eso sí, presencia mediática. Y bueno, yo creo que han hecho un acuerdo de mínimos para al menos no quedar mal ante sus electorados de que lo han intentado. Pero claro, un frente amplio en el que esté Podemos, supongo que Comuns se presenta en Cataluña contra Rufián, que es aliado de Podemos. O sea, esto se puede complicar todavía más.
1: Clar, és així, Ernest.
9: No.
1: Comuns a Catalunya es presenta contra és un rival seu electoral, Esquerra Republicana.
9: Sí.
1: El Rufián, que volien com a líder.
9: Sí, per això estic convençut que en els propers dies, com apuntava ara el Rodolfo, hi haurà moviments. Perquè la foto que estem veient avui és difícil d'explicar, incoherent, i a sobre no respon a la idea inicial, a aquesta mena d'utopia final, que és la unitat. Sí, no és veritat, no respon a aquesta idea. És la idea que ha tingut Rufián, és la idea que ha tingut una part de l'esquerra, i és la idea que saben tots que necessiten per salvar-se. Per tant, insisteixo, hi haurà moviments.
1: Escolteu, com que tindrem a Gerardo Pizzarello aquí al programa, deixeu-me aparcar momentàniament tot aquest tema de l'esquerra i parlar del que serà una imatge del dia, que és la dels Reis, que visiten Ceuta per primera vegada en 19 anys. L'últim monarca, Joan Carles, ho va fer fa 19 anys. El cap de setmana ha estat marcat pels desallotjaments, a les platges. I allà hi ha la nostra companya, la Sandra Aswany, que li hem demanat que ens expliqui com està Ceuta. Sandra, bon dia, buenos días. ¿Qué agenda tienen los Reyes? ¿Cómo va a ser la visita?
12: Buenos días. Pues bueno, una visita histórica y deseada por los ceutíes. Hay que tener en cuenta que hace 2 meses y medio de la entrada masiva de miles de personas a la ciudad y Ceuta aún no ha recuperado la normalidad, por lo cual es una visita muy esperada por los ceutíes. Y la agenda va a comenzar donde nos encontramos, aquí en el ayuntamiento. Los Reyes llegarán a las 12:30 y tendrán una reunión de trabajo, mantendrán también un encuentro con el Consejo de Gobierno y recibirán las llaves de la ciudad. Esa es la parte de la mañana. Luego ya a las 5:45 irán a un colegio de Ceuta, el Vicente Alexandre, y es un colegio que tiene un modelo educativo especial. Funciona como una comunidad de aprendizaje donde hay una implicación de todos los actores, es decir, no solamente del alumnado y del profesor, sino también de las familias y del personal del centro. Lo que busca, pues, mejorar la inclusión e incrementar el rendimiento académico. Después de allí acudirán a las 6 de la tarde al cementerio musulmán de Sidi Mbarek y terminarán su jornada en el parador La Muralla a las 7. Allí tendrán un encuentro con la sociedad civil, dirigirá unas palabras, y este encuentro, esta visita, como decimos, es histórica, pero también tiene un significado especial porque los Reyes van a pernoctar en Ceuta. Eso es algo que no ocurría desde hace 99 años. Fue Alfonso XIII, 1927, que llegó a Ceuta en un barco, se quedó atracado y ya por la noche durmió en él.
1: Sandra, toda esta es la agenda de los Reyes que tú nos has descrito muy bien, pero te quiero preguntar si te consta que va a haber algún contacto con los inmigrantes que sí lograron cruzar y que ahora mismo están en Ceuta.
12: Bueno, oficialmente la agenda no recoge ese encuentro, pero es cierto que hay mucho tiempo en esa agenda oficial, desde las 12:30, que es la recepción, hasta las 5:45, que llega al colegio. Hay mucho tiempo libre en esa agenda, entonces puede, no lo sabemos, que extraoficialmente sí mantenga ese contacto. Lo que sí va a hacer, que eso sí está puesto en la agenda oficial, es el acto de homenaje en el cementerio musulmán de Sidi Mbarek. Allí se va a rendir un homenaje a todos los muertos, todas las personas que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. Estamos hablando de 82 fallecidos. De esos 82 fallecidos, 9 cuerpos fueron identificados. Sin embargo, todos están enterrados en Ceuta porque Marruecos rechazó la repatriación de los cadáveres.
1: Muy bien, pues Sandra Aswany, muchísimas gracias, compañera, por esta información en directo desde Ceuta. Gracias, buen día. Buenos días.
12: Gràcies.
1: Deixeu-me posar Ceuta sobre la taula, Josep. La visita del rei es produeix en plena precampanya electoral, quan es va anunciar la convocatòria. Potser el tema de Ceuta se'n parlava una mica més, ara ja pràcticament ni se'n parla, no?
8: Bueno, això forma part de la lògica dels mitjans del segle XXI. És a dir,
1: que funcionem així.
8: Posem
1: un tema i aquest tema substitueix l'anterior.
8: S'encén un foco, consumim aquell tall de cara fins que no queda ni una engruna, després s'encén un altre foco i passem a consumir un altre tema. Per tant, en aquest sentit no és nou ni sorprèn. I després de la vivenda encara falten quasi 2 mesos per les eleccions, tindrem

0: resta de coses ni de col·lectius. És a dir, la corrent del riu té molta força. Mm. I, per tant, el que acaba passant és que la gent acaba nedant sempre a favor de corrent. Bàsicament perquè si tens la tentació de nedar contra corrent, acabes ofegant.
1: Això és veritat, però amb un matís, que és que en el cas Ceuta-Habitatge estem en una batalla cultural. O sigui, aquí hi ha un terreny de joc per l'esquerra, que és Habitatge, i un terreny de joc per la dreta, i específicament per l'extrema dreta que vol regular la immigració. Llavors, què és Ceuta? Llavors, aquest Ceuta contra Habitatge, bueno, es produeix a les portes d'unes eleccions i, per tant, el que estem arbitrant en aquests moments és veure qui guanyarà el terreny de joc mediàtic durant la campanya electoral, Ceuta o Habitatge. Per cert, la visita dels Reis li fa un favor a la dreta i a l'extrema dreta.
2: Sí?
1: Ai! Home, clar, perquè com deia el Josep molt bé, quan Ceuta ja estava enterrada sota la taula, ara ves i torna a posar Ceuta sobre la taula, per cert, amb una visita que...
2: Però quina Ceuta trobaran?
1: Amb una visita...
2: Han pintat fins i tot faroles.
1: Amb una visita que estem normalitzant, però que a mi em recorda una mica l'edat mitjana, això. Diu, los reyes visitaran Ceuta amb banderetes, la gent els esperarà als balcons. Em sembla un relat una mica medieval, us ho dic de debò. Hi ha tot això de Ceuta i Melilla és una mica medieval, però vull dir que... M'ha sorprès. Ve el rei. Només falta que llegeixi un ban.
2: Jo, Josep, vol rematar això i vaig al Rodolfo.
0: Crec que des del punt de vista polític, deixant de banda els efectes que pugui tindre sobre l'agenda partidista de cada formació política, és a dir, només mirant els interessos d'Espanya en el tauler de la política internacional, a mi em sembla que és una visita oportuna, perquè el que va passar... que va ser definit pel propi govern com una violació de la integritat territorial d'Espanya, mereix algun tipus de resposta institucional i en aquest sentit de màxim nivell. Aquesta visita està pensada única i exclusivament per enviar el missatge de aquesta ciutat forma part d'Espanya, és una ciutat espanyola ubicada al continent africà, però és una ciutat espanyola. Aquest és el missatge que crec que després del que va passar políticament tot el sentit. Altra cosa és que el govern, que és qui l'ha organitzada, doncs de llavors les circumstàncies hagin canviat i ara digues, home, doncs ara no m'interessaria perquè això... políticament això va contra la meva agenda. Però la visita té sentit, inclús fins i tot a l'hora de reconfortar els ceutis. Tu dius, és una cosa de qüestió medieval, però aquestes visites no es fan per als analistes o per la gent que posa un microscopi sobre cada fet noticiable, es fan per a la ciutadania en general i des d'aquest punt de vista una gent que fa molts mesos que no poden fer una vida normal reben un suport. I els 170 morts
1: també rebran alleujament o rebran...
0: Els morts no reben cap alleujament, però
2: el govern visita el cementiri musulmà. Els reis visiten el cementiri musulmà on hi ha enterrats tots els que van perdre la vida, que van morir ofegats en el trajecte. Rodolfo, ¿cuál es tu opinión? Josep de Ciona.
3: Sí, a mí me parece... Me parece además que... No, que esa visita al cementerio musulmán es especialmente acertada, porque no nos olvidemos que es el primer acto que se hace en memoria de los muertos del 30 y 31 de julio. Han tenido que ir los reyes para que se haga este acto. Por supuesto, Marruecos, que no ha querido saber nada de ellos, pero aquí tampoco ni en Ceuta ni se han hecho otros actos, ¿no? En recuerdo de los fallecidos en lo que ocurrió en la frontera, el 30 y 31. Yo creo que esta visita, digamos, se ha precipitado después de lo ocurrido el 30 y 31 de julio. Hoy cuenta algún periódico que los reyes querían ir a Ceuta y Melilla desde el principio, que ya se lo pidieron a Mariano Rajoy. Es una visita siempre delicada, pero es evidente que ahora mismo, bueno, incluso al gobierno le ha venido bien, porque, digamos, esta operación que se ha hecho en los últimos 15 días, que no se había hecho durante dos meses, que es limpiar las playas, que los inmigrantes estén en algunas instalaciones y otros se han escondido en los barrios, en los montes, porque esto no se ha resuelto. Pero bueno, digamos que hoy va a permitir, por un lado, que los reyes vean una ciudad medianamente normalizada, pero también el resto de España va a ver unas imágenes de una ciudad medianamente normalizada.
2: Pero Rodolfo, fíjate que... No sé qué contradicción, ¿no? Le preguntábamos a nuestra compañera Sandra si tenían prevista una visita con los inmigrantes, que sí están viviendo en Ceuta, y de momento la agenda no la contempla. Es decir, sí van a ir a visitar a los muertos.

0: És mig quart d'una ara mateix. El Pau de Pons s'està cruspint el millor croissant artesà de mantega de tot l'estat d'aquest any 2026. Què tal això, Pau?
1: En dono fe, que me l'estic fotent i que és bo.
0: Bo, eh?
1: No sé si el millor, però bo és.
0: Nois i noies, felicitats. Machier, Genofer.
1: Matier.
0: No, Machier. Com, atansa't al micròfon, digue-ho tu. Com et dius tu?
1: Machier. Com aquell del Barça que fumava.
0: Machier. Genofer. I Alba Ruiz Ceamanos, pastisser, socis fundadors de Morreig, pastisseria Morreig, Pau.
1: Es diu Morreig, ja vindrem.
0: Sí, sí.
2: Nom és divertit.
1: No. Si fa honor
0: al nom. Però ja aniràs pel croissant, no pel
1: nom. No, i per la morjada també, cony.
0: Expliqueu-nos
1: una miqueta per què d'aquest... Ara depèn de qui te l'ha de fer,
0: Ara parlarem de l'important, que és el premi al millor croissant artesà de mantega d'Espanya d'aquest any 2026, però el nom, com se us va acudir, això? Com i quan?
3: Bé, en realitat vam demanar ajuda.
0: Ah.
3: Vam demanar ajuda a l'empresa Usted. I ens van passar una llista de 13 noms, entre els quals estava Morreig. Jo va ser el primer que vaig dir que no, que vaig descartar. I al Mati li va encantar per com sonava, però no tenia